0: actius per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
1: Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en el seu sistema, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF. Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
2: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: I la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulats, l'anomenada tarifa d'últim recurs. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. L'OCU calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana als 76 mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals, segons explica la seva portaveu.
3: El sistema de cálculo de la TUR se está modificando. En el último trimestre del año aumenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
1: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Télisson Orelien de les seves nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la CTS Umugi. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la IA. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia. Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els fan fet Abel Ruiz i Van de Beek. Amb aquest resultat, el Girona se situa provisionalment en zona de promoció d'ascens amb un partit més. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons a la classificació, 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
4: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació. De fet, aquí trobareu més de 100.000 ànimes de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta. La nostra preferida.
1: Hi ha música després de la mort?
0: I després de no sé quants programes encara no l'hem resolt. Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri avui amb l'Isma, als Sons Celestials.
2: Llega la puerta del cielo. Coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama. Dindo.
0: Avui, a l'altre barri, ens visita una persona amb una llum excepcional. Algú que es defineix així.

no sabem si existeix el paradís, l'inframón, el cel, l'infern, el purgatori o l'altra vida, però sí que ens aferrem a veus com la de la nostra convidada d'avui. I no és només una veu, és una dona capaç d'emocionar amb una guitarra i lletres cada vegada més poètiques i que està d'actualitat perquè ja es troba presentant el seu tercer disc, titulat D'aquesta aigua no em veuré, un àlbum amb col·laboracions de luxe, després les escoltarem, que arriba després de tastar l'èxit amb l'anterior, Cançons de Rebost, un disc que, diem-ho, ja és història d'aquesta dècada.

0: Mar Pujol, què tal? Benvinguda a l'altre barri. Com estàs?
1: Molt bé. Encantada de ser aquí.
0: Sí?
1: Mm. És un espai, l'altre barri, que m'interessa molt, eh?
0: T'interessa, eh?
1: Sí.
0: Home, per les lletres de les teves cançons es veu que t'interessa bastant, una mica, saber què hi ha més enllà, no? En quins moments de la vida de vegades transcendim aquesta línia, no? Perquè...
1: Totalment. Per mi la música és com un portal, no? De vegades en aquest altre barri o... Sí, en una dimensió desconeguda. Sí.
0: Parlarem molt d'aquest disc, d'aquesta aigua no em veuré, però, de fet, crec que no parlàvem des que acabaves de publicar aquest Cançons de Rebost. Hi ha algunes coses que sempre, que dic, quan la vegi, li vull comentar. I la primera és la versió d'aquesta cançó de Bertrand.

0: Són els Derbi Júnior, versionant l'Albert Avellaner. Tu com et vas quedar quan van fer aquesta versió? I a més, que no és habitual.
1: No.
0: Després d'una cançó que acaba de sortir, tan recent, no? Que surti una versió tan diferent a l'original, però que al final la reforça la cançó, perquè dius, li posis el vestit que li posis, funciona.
1: Total. No? Sí, sí, no. Jo em vaig quedar flipant quan m'ho va enviar en Roger. En Roger m'havia estat ajudant amb el primer disc a fer el merchant, a fer les samarretes i tot plegat. I, bueno, em va fer molta il·lusió perquè, o sigui, ja et poden haver fet versions, saps? Però és que està molt ben feta, a més, aquesta. Jo recordo el dia que me la va enviar de ballar-la a tope a la meva habitació, saps? De, uau, que fort, com pot... O sigui, l'eco de la teva música, saps? Fins on arriba.
0: Sí, sí, sí.
1: I que, no sé, molt honor.
0: I no només això, perquè mira...
2: Una flor cada matí, un got d'aigua per cada abril.
0: Això és per cada u, també una de les cançons d'aquest disc, que, samplejades, són així.

0: la cançó 2002 de Lluc, amb aquest sampler de l'Asabeu. Per tant, aquí no, jo crec que no exagerava quan deia que cançons de Rebost apunta clàssic o apunta disc que serà recordat, perquè quan passen aquestes coses i passen tan ràpid, doncs vol dir que aquí hi ha una influència, hi ha una petjada. No sé, tu, què rius?
1: Sí, no ho sé. Se'm fa com raro sentir-ho, saps? O sigui, de fet, fins que han passat uns mesos, que ara estic tornant a fer entrevistes i
0: clar,
1: això...
0: Clar.
1: La gent em diu coses així i em quedo com... Bueno, clar, no perquè... sé, és raro.
0: Sí, quan vas fer les entrevistes d'aquest disc, era una veu bastant desconeguda, la de Marc Pujol, que sí que havies publicat un primer disc, però els mitjans en començaven a parlar, no? I has fet un viatge molt, molt fort, des de la sortida del disc anterior fins ara, que suposo que hi ha molta expectació també a veure què haurà fet amb el seu tercer disc, la Marc Pujol, després d'haver fet el Cançons de Rebost. Has sentit pressió, tu?
1: Molta.
0: Molta, no?
1: Sí, de fet, ha estat molt dur fer aquest disc per mi, però el repte era desfer-me del judici, perquè, o sigui, per mi la música és algo molt, molt més profund que aquesta por, saps? De uah, ho he de fer millor que l'altre, perquè és com, no és que no es tracta de fer-ho millor, es tracta de transmetre el que hi ha i el que vius. I cada etapa serà diferent, no? I Cançons de Rebost representa una etapa i Aquesta aigua no em veuré en representa una altra. I lo important no és que sigui millor o pitjor, sinó que sigui de veritat.
0: I a grans trets, quines diferències creus que, a part de les col·laboracions, que ara d'aquí una estona les anirem sentint, tu creus que són discos germans? O que hi ha... No sé, jo potser... Percepció, jo crec que aquí potser hi ha més poesia, aquí, amb aquest, no? Potser. I amb l'altre potser hi havia una mica més de quotidianitat, no?
1: Sí. O sigui... Sí.
0: I no sé si una mica més de foscor, potser també, no?
1: Totalment, crec que és més fosc, aquest disc. Per mi és com que l'altre és en un espai molt més recollit. Sí, més... O sigui, crec que els dos recullen quotidianitats, però l'altre potser és com més petitet, no? És com...
0: Més de Rebost, no?
1: Més de Rebost. Mira, jo abans estava, quan vaig fer el disc de Cançons de Rebost, estava a Lluçanès. A Lluçanès tenim una riera, que és la riera de Merlès, i per mi és com aquell espai, no? Com un espai que va fent pous petits, bueno, basses petites, l'embolcall al bosc, és tot com un espai més tancadet, més recollit, i ara estic vivint a Sant Quirze de Besora, però allà passa el Ter. Per mi s'assimila això, no? És com... una cosa més torrentosa, més gran, com oberta també, i sí, per mi és com que un és la continuació de l'altre.
0: Sí, clar.
1: Però i mira que jo volia que fos, o sigui, jo havia dit, jo m'agradaria fer Cançons de Rebost 2, saps? A mi, de voluntat tenia aquesta, després ha estat una altra cosa, no? Ben diferent.
0: I amb l'aigua de fil conductor, una mica, no? Perquè ara farem un joc. Normalment fem aquest joc, que és un joc pels espais, i el fem del... Anem del lloc més gran al lloc més petit, comencem per l'univers i acabem, doncs, no ho sé, per una part del cos o per l'habitació o per alguna cosa. Però avui ho farem diferent. Estàs preparada?
1: Sí.
0: Vinga.
2: Espècies d'espais.
0: I com dèiem, normalment ho fem així, amb llocs geogràfics molt clars, però avui ho farem amb llocs aquàtics.
1: Opa!
0: I ho farem... Gairebé totes les cançons són teves, però n'hi ha alguna que no. Per tant, comencem per l'oceà.
3: Una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou?

0: Amb la Guillermina Mota, que no només ens dona l'entrada sempre a aquesta petita secció, sinó que avui doncs, hem posat aquesta cançó. No sé si és referent, Guillermina Mota.
1: No,
0: mica.
1: De
0: no
1: fet,
0: gaire,
1: és que em fa... O sigui, em fa gràcia perquè és que l'he conegut fa poc, la Guillermina Mota. Me la va recomanar l'en Andreu.
0: Ah, és que és normal, perquè està retirada de fa molt de temps. No va voler, retirar-se de tot, dels mitjans de comunicació, de la música... Pràcticament ningú sap què fa en el seu dia a dia, però si et poses a buscar, rescatar el seu cançoner, te n'adones que va ser una gran pionera i, per desgràcia, com passa amb la majoria de dones de l'època, mai prou reivindicada.
1: Ja. No, no, total. O sigui, jo ella, bueno, me la va recomanar l'Anna Andreu, però la vaig sentir fa un any o així per la ràdio i vaig pensar, però... Què és aquesta meravella, saps? Com que... Cançó nova, però com que també... Té com un fons jazzístic, no?
0: Sí,
1: també
0: sí,
1: una
0: tant.
1: Mica.
0: Sí, sí, sí.
1: I... Em va sobtar que no ho sapigués, no? És com, ostres, que fort que no en tingués ni idea, no? Algú passa aquí amb qui visibilitzem i amb qui no, que fa que no... Que a l'escola no m'hagin parlat mai d'aquesta persona, no?
0: Mm-hmm. Sí, perquè Lluís Llach també fa molts anys que està retirat i segur que...
1: N'hem sentit a parlar.
0: Segur que no hi haurà ningú que no sàpiga qui és... Bueno, segur que sí que hi haurà algú que no sap qui és Lluís Llach o que mai ha escoltat una cançó de Lluís Llach, però, vaja, és difícil. De l'oceà passem al mar.

Això és Quilòmetres Llum, una de les cançons d'aquest nou disc, on hi ha una referència al mar, però també en una altra cançó.

0: El Nolis Cantareora, el Marc també hi era present, a part de ser el teu nom, que de fet ho cantes, eh? I anar a veure el Marc i dir el meu nom, no? Crec que és així la lletra. Què significa el Marc per tu?
1: Ostres, sí. Per mi és aquest vertigen de lo immens i incomprensible, no? Que és aplicable a l'univers. I per mi és com un lloc que fa tanta por com gaudi a la vegada, no? O sigui, per mi, jo els primers cops que mirava el mar, bueno, no els primers cops, sinó quan vaig ser conscient jo, hòstia, de plantar-me davant del mar i dir, tu dius així? Per mi era molt forta aquesta experiència, saps? De dir, uau, jo em dic com això que és tan immens que ni hi cap al teu cap.
0: I t'han explicat per què et van posar mar?
1: Saps que...
0: No t'ho has preguntat mai.
1: Simplement, no, sí, però a mi mare li agradava molt el nom i els meus pares volien que els dos germans tinguessin noms curts. O sigui que... Home, segur que té alguna mica més profund, també, me mare. Però no, la veritat és que no li he preguntat si hi havia alguna cosa més profund.
0: Sempre queden preguntes per fer, no?
1: Sí. Ja li faré.
0: Està bé que sigui així, no?
1: Sí.
0: Doncs del mar passem al riu.

0: tinc prou.
1: És la mala mel, un poema d'Anna Tobias, eh?
0: Sí,
1: també.
0: Exacte.
1: És l'única lletra que no és teva, aquesta?
0: Sí, correcte. Ah. Que, de fet, o sigui, cançons de Rebost, hi havia Flor de nit, que era l'única cançó que no vaig escriure jo, la lletra, i era un poema de monosíl·labs, i aquest continua sent un poema de monosíl·labs.
1: Mira, t'anava a dir, mira, aquesta és la que em transporta més a cançons de Rebost, eh?
0: Sí.
1: No sé si es parla també el tema de la mel i la melmelada.
0: Total, que... sí. És un Rebost sencer, sí. Aquesta cançó, també.
1: Però va néixer juntament amb l'època de cançons de Rebost,
0: no?
1: No, eh? Allò que dius, una descartada, l'aprofito, no, eh?
0: No, no, de fet, aquesta va néixer com amb uns arpegis de guitarra que tenia. Jo tenia una lletra completament diferent, que no em convencia, i vaig anar a fer una residència artística al convent de Pontós, que és on viu l'Anna Tobias.
1: Uh-huh.
0: I jo em sé diversos poemes seus, perquè és increïble, ella. I allò, la cançó feia... I de cop dic, ostres, l'Anna tenia aquell poema tan bo de la mala mel, i dic... I dic, ai, ai, ai. I vaig anar corrents a casa seva a dir, Anna, deixa'm el teu poemari. I és que va ser com molt fort, perquè vaig començar a llegir i quadrava perfectament amb la cançó.
1: Déu-n'hi-do.
0: L'únic que no quadrava eren aquests versos que hi he afegit jo, de oi que ho veus, no sé què, no sé quantos. Bueno, que va encaixar perfectament.
1: Mm-hmm. Ja la convidarem a l'Anna Tobias.
0: Sí, eh? És un personatge digne de convidar.
1: Ens la convidarem. Mm. També has estat a Farrera, no?
0: Sí.
1: Allà al Pallars.
0: Sí, no? Exacte.
1: És que hi vaig estar fa poc.
0: Ah, mira!
1: I és un lloc especial, eh? També.
0: Molt, molt, molt. Allà vam fer quilòmetres llum de saber on ser... Bueno, fer. Les vam com
1: van néixer,
0: arranjar.
1: Una mica. O van,
0: sí,
1: van créixer.
0: Van desenvolupar-se, sí.
1: Doncs el riu a la pluja. Mm.

0: I aquí hi ha la primera col·laboració del disc, eh?
1: La Carmen.
0: La Carmen Aciar, argentina, però que viu aquí de fa molts anys ja, per tant, catalano-argentina.
1: Sí.
0: Té una veu molt especial, eh?
1: És molt forta, la Carmen. I s'ha d'escoltar el disc que ha tret ella, De Amores y Miedos, es diu. És de les coses, és de les coses més fortes que he escoltat ella, en general. Però aquest disc que ha tret és absolutament preciós. Lletres que... Sí, per mi... Sí.
0: És aquesta cançó, eh?
1: Sí.

0: Déu-n'hi-do. És Atahualpena, una referència a Atahualpa Yupanqui. Suposo que és un dels referents de la Carmen. És d'aquestes veus que se't queden, i que t'arriben a un lloc, no?
1: Allò... Sí.
0: Molt arribar-hi.
1: Sí, i si la escoltes en directe, encara és més fort. Vull dir, jo ha estat una de les inspiracions més fortes, també per fer el disc.
0: És la veu principal, una de les veus... No, és la veu que acompanya la Clara Peya, ara actualment en directe, no?
1: Sí.
0: Seguim amb aquest viatge per l'aigua i passem a... Parlàvem de pluja, no? Doncs el que es forma al terra quan plou...

0: un bassal de fang. Aquí. Això ho has fet, aquest exercici? Tu ho has fet de forma conscient o ha anat sortint així?
1: Ha anat sortint així, però em fa... O sigui, m'està agradant molt que vagi resseguint com totes les unitats d'aigua, no? Perquè jo em vaig enterar com després, dic, ai, mira, aquí parlo d'un bassal, aquí parlo del riu, aquí parlo del mar, aquí parlo de... Bueno, com, no? Diferents formes d'aigua. I els que no contenen res d'aigua tenen alguna cosa que parla com en si del, del títol de la cançó. Ai, del títol del disc,
0: del
1: perdó.
0: Disc.
1: O sigui que no ha estat conscient, però és que, clar, jo vaig començar el disc pel títol. Tenia molt clar el títol. Llavors, jo crec que a partir d'aquest paraigües, doncs, ja estava com embolcallada d'una energia concreta, no?
0: Mm-hmm. Per tant, d'aquesta aigua no em veuré, en un got d'aigua jo m'ofegaria. Mm-hmm.

0: mitja vida, així comença el disc. T'has ofegat mai amb un got d'aigua?
1: Sempre. Sí, tot el rato.
0: És la teva, el teu caràcter, no?
1: Ai, Déu,
0: dir,
1: sí.
0: Jo... A la mínima ja, ai.
1: O sigui, soc molt tranquil·la i potser des de fora no es veu, però... O sigui, sí, sí, sí, jo... Amb poques coses ja... O sigui, m'estresso. Sí, sí, vull dir... Jo, per exemple, aquesta cosa de fer multitasking, no. Jo una cosa puc fer a la vegada, home, perquè si no, m'estresso.
0: Els músics és el que has demanat ara, no? Que sigueu actius a les xarxes socials, que aneu aquí, que sortiu als mitjans de comunicació, que feu els concerts perfecte, que aneu traient una cançó cada dia o cada setmana, no? I després un avançament de 10 segons, tot això, no?
1: Sí, total. No, i ja m'agrada, vull dir que fer-ho ho faig, però intento anar mica en mica. Però bueno, tampoc, la veritat és que no sóc, jo què sé, a xarxes. No m'ho prenc tant en sèrio, saps? Intento dedicar més energia a la part musical i ja està.
0: És que jo crec que tot, fer-ho tot i fer-ho molt bé tot, és impossible, no?
1: Ja.
0: I també crec que per l'estil de música que tu fas, has de poder-te desconnectar d'aquest soroll.
1: Total.
0: No? Perquè si no seria impossible.
1: No. No, tinc la sort de viure a Sant Quirze de Besora, tranquil·la, que no tinc... O sigui, els matins per mi són tranquils, de poder anar fent mica en mica, de l'or, les gallines... vull dir que no... Bueno, aquí a Barna suposo que també t'ho pots prendre amb tranquil·litat, eh?
0: Però... Home, no és el mateix despertar-te a Sant Quirze de Besora cada dia amb les gallines que aquí amb el soroll del carrer Aragó o de Gran Via, no? No sé.
1: No en tinc ni idea perquè no hi he viscut, però jo crec que es respira una pau molt diferent, sí.
0: Què hi ha més petit que un got d'aigua?
1: Una gota, no?
0: Sí. Una gota pot ser una llàgrima, també, no?
1: Sí.
0: En un moment al disc anterior.

0: cuarto con las bledas ploran, ploran.
1: Això és ploranera, eh? Aquell disc on t'imagines les bledes plorant, no? El... Què era al final? El somriure que plora, no?
2: Les rialles.
1: Les rialles, això, sí, sí. No, no, un exercici molt interessant aquest, de literari. Has llegit molt últimament per allò... Trobes refugi o inspiració en la literatura?
2: Sí, inspiració, sí. L'únic, no sóc molt lectora, jo. Vull dir que no... Justament, no. Però últimament estic llegint bastant. I l'últim llibre que em vaig llegir és Jo no sé d'altres coses, de la Elisa Levy. Uh-huh. Que em va emocionar moltíssim i m'ha inspirat fort.
1: Jo no sé d'altres coses, eh?
2: Sí.
1: L'apuntem.
2: Sí.
1: Ens el llegirem.
2: I és molt fort.
1: I et direm el què. Som a l'altre barri amb la Mar Pujol i ara passem a preguntes metafísiques.
3: On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.
1: I sempre comencem aquest apartat amb les mateixes preguntes. La primera és, si ara tornessis a néixer, o sigui, des d'aquí a l'altre barri, tornessis al món dels vius, però tornant a néixer. Voldries tornar a ser la Mar Pujol igual, a Prats de Lluçanès, que tot més o menys t'anés igual, o provar sort i ser una altra persona totalment diferent?
2: Ai, no, m'agrada molt la meva vida.
1: Sí, eh?
2: Sí. Sí.
1: Per molt que t'ofeguis amb un got d'aigua...
2: Per molt que m'ofeguis amb un got d'aigua, per molt que siguem de classe baixa... No, no, no, no. O sigui... Molt agraïda de la vida que he tingut.
1: Mm-hmm.
2: De vegades sí que en aquesta mateixa vida em penso... Ai, què passaria si fos, no sé, cuinera? No? Què seria de mi? Bueno, no sé, suposo que... En el fons hi ha com una essència creativa que jo he triat la música per desenvolupar-me, però podria haver sigut una altra cosa.
1: Mm-hmm. Tu creus que estaràs músic tota la vida, que estaràs cantant tota la vida?
2: Ai, és que, clar, d'aquesta aigua no em veuré. M'agradaria.

0: on anar. Mm-hmm. El meu pare és, o sigui, no va estudiar gaire, però sí que es va agafar el bosc ràpid i motosserra, i a partir d'aquí pues, netejant boscos i això, però sempre, vull dir que sempre ha treballat molt per ell sol. I ma mare després va tenir una llibreria. Bueno, molt humil, la veritat.
1: Però tampoc t'ha faltat mai de res.
0: No m'ha faltat mai de res i molt menys amor. No, vull dir que humil, però molt... Ostres, i estic molt, molt contenta de la infància que m'han donat meus pares.
1: Si t'haguessis de reencarnar en un animal, quin triaries?
0: Ai! O sigui, els ocells sempre m'han atregut molt, però...
1: Un cargol, potser.
0: Ai! Sí!
1: Aquí ho sabem tot.
0: Aquí ho sabeu tot, sí. Sí, un cargol. Perquè és el meu alter ego, jo crec.
1: Ah, sí?
0: No, alter ego no. És el meu ego. O sigui, és... Sí, perquè... o sigui, admiro les persones que no tenen complexa per anar lentes, saps? Bé, jo no en tinc gaire, però sí que de vegades xoco molt amb altres ritmes més ràpids. Llavors, ostres, aquesta cosa desacomplexada de... Uah, vaig fent i ja està. I amb tot l'orgull del món. Llavors, sí.

0: Hi ha cançons que no es poden trepitjar. Clar, i escoltes la Mar Pujol i a sobre si posa la Sílvia Pérez Cruz, dius, què faig? Jo ja tanco la paradeta i me'n vaig, no? Una mica. Molt fort, això, eh?
1: Ai, no. Sí, sí, és fortíssim.
0: Aquest duet és fortíssim.
1: No, no, és molt fort. O sigui, jo, bueno, aquesta cançó, jo crec que ve de l'altre barri.
0: Sí, totalment.
1: O sigui, va ser com... Crec que l'única cançó del disc que sí que va ser com una fletxa, saps? Les altres han estat més treballades i més de picar pedra una mica, però aquesta va passar, simplement va passar, i quan va passar a mi em va venir la veu de la Sílvia directament. I així directament la vaig escriure jo. Ens havíem coincidit unes quantes vegades i vaig pensar, uau, si vol, serà increïble.

0: creïble. I serà molt guai perquè no m'imagino ningú més. Llavors va ser com... Li vaig enviar la cançó i em va respondre el dia del tió.
1: Ah, sí?
0: El 24 de desembre. 24 o 23?
1: Depèn de... Hi ha gent que el fa el 24 a la nit, hi ha gent que el fa el 25...
0: No, el 24 al dia. A la nit ho fem nosaltres. Per mi va ser el meu regal de tió. Saps? Em va dir... Ai, perdona, que no m'havia pogut escoltar l'àudio, tal. Compte amb mi. I jo, uau, ostres. O sigui, perfecte, perquè no podia ser ningú més.
1: Ella t'havia recomanat, crec, alguna vegada, no? Potser, crec que ho havia expressat que era... que li havia agradat el disc anterior,
0: ah,
1: no?
0: Ah, sí.
1: I fins a quin punt la Sílvia és una referent teva? O...
0: Fins al punt que a mi m'ha obert un camí, jo crec. Mm-hmm. O sigui, a mi hi ha molta gent.
1: Hi ha moltíssima gent. Sí, que me'n recordo precisament un dia vaig preguntar-li això a la Sílvia. I em va dir... Sí, fa molts anys, I em va dir... Sí, mira, em diuen això. El Jorge Drexler em va dir que jo he obert una porta.
0: I tant, ha obert un portal.
1: Porta, sí, una portassa que Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí. I tant, jo recordo... Jo vinc de... Bueno, ja ho has vist amb les cançons. Vinc d'un passat molt pop, molt cançons de ràdio. Llavors, quan vaig entrar a la uni i jo vaig reconfigurar com el meu pensament, no? Pues em va influenciar molt l'anarquisme, molt el feminisme, i a través d'això em va venir nous referents musicals. La primera, la Sílvia. I, clar, per mi va ser com un ai, ai, ai. Ui, com es composa, com la lletra et pot fer arribar a llocs tan profuns. Sí, i com la manera de cantar, no?, també.
2: Planteu-me una flor, penseu-me en amor, que la lluna empenya el sol.

0: Això és el principi d'una d'aquelles cançons també que venen de l'altre barri i que no pots trepitjar, per això em vull avançar una mica, perquè si no l'haurem de sentir sencera i se'ns acabarà el temps del programa. Però si heu començat a escoltar aquesta cançó de la Sílvia Pérez Cruz i el Salvador Sobral, que es diu Em moro i no ho he fet mai, quan tingueu un moment, estigueu a casa amb calma i preparats, preparades emocionalment pel que pugui passar després d'escoltar aquesta cançó, feu-ho, perquè hi ha poques cançons que arriben d'una forma tan profunda, no? I que són tan clares a la lletra, no?
1: Sí, sí, sí. Jo recordo molt escoltar aquesta cançó amb el meu company a casa, això, dedicant-li l'atenció plena a escoltar la cançó i acabar plorant. De totes les coses que et recorda que estan adormides o que formen part del tu i de no sé quantes vides passades, saps? Vull dir que jo en aquest moment... Són recordatoris, aquest tipus de cançons. Recordatoris de que formem part d'algú comú, no? És, sí, és per mi un recordatori de... la nostra part espiritual.

0: I aquest símil que el naixement i la mort, no?, que estan tan a prop. Mm. Hi ha un moment allà, no?, i si m'ho ha explicat, dones que han parit, no?, que s'uneixen les dues coses. Hi ha una porta, aquesta porta de l'altre barri, precisament, no?, que està allà, i a una banda de la porta hi ha els naixements i l'altre els funerals.
1: Ostres, sí.
0: És molt bèstia.
1: És molt fort. Bèstia.
0: I això com l'explicaríem a un extraterrestre? Tot plegat. Seria difícil, eh? Hi ha alguna cançó que t'ho faria servir allò per...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que... O sigui, a veure, és molt complicat. Però a mi en Xerim Maraster també em porta molt en aquesta sensació de tot el rato, a través de les seves cançons, recordar el nostre esperit, o d'on venim. El que havíem escrit és una cançó que...
2: La tendresa és fàcil d'espantar, l'odi és senzill de sembrar,

0: nostre llegat. Hem viscut tantes vides com hi ha hagut. Hem fet l'amor al nord, hem fet l'amor al sud. Hem cantat cançons.
1: En Xavi Maraster és molt gran. Aquí ens l'estimem molt, també.
2: És referent, sí, per sí. mi, absolut. I és guai perquè de tant en tant, bueno, com a través de cançons de Rebost, a través de Cadernera, que un dia li vaig passar com una versió que vaig fer, mm-hmm. vam començar a parlar, llavors sempre ja ens hem reconegut, no?, com que tenim un fons comú. És com que no sabem de què va la cançó, però que hi ha algú aquí fort que ens uneix.
1: M'agrada molt això. Ara et faré un parell de preguntes que no te les faig jo, sinó que te les fa la veu de l'altre barri.
3: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
2: Ahir? D'emoció.
1: D'emoció, eh?
2: Sí.
1: Sí, sí.
2: Sí, em passa de vegades... Depèn del moment del meu cicle hormonal, però bueno, no, estic ovulant, per tant, no, en principi no tindria per què estar tan més sensible, però sí, vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
1: Que bonic, per favor.
2: Sí.
3: Quan va ser l'últim cop que vas plorar de riure?
2: Plorar de riure, ostres, a veure, això ja és més complicat, eh?
1: O sigui, plores més d'emoció per
2: sí,
1: la bellesa...
2: que de riure. Però, ostres, com vaig plorar de riure jo? Segurament amb la meva cosina.
1: Riu molt amb la teva cosina?
2: Ostres, fem uns farts de riure, sí, sí.
1: Molt bé. Fem una immersió més cap endins a l'altre barri.
3: La festa morts.
1: Imagina que aquí a l'altre barri has de formar un grup. Qui aniries a buscar? Qui serien les primeres persones que aniries a trucar a la porta?
2: A veure, la Mercedes Sosa,

0: La negra Sosa, Mercedes Sosa. Aquesta no te l'acabes, eh?
1: No te l'acabes, no. Uh-huh. Aquesta cançó, de fet, Todo Cambia, és una cançó que ha set com la cançó del meu grup d'amics.
0: Uh-huh.
1: És com la cançó que sempre fèiem al Sobretaules. Sí, a mi em va emocionar molt. Quan la vaig descobrir, jo vaig pensar, uah, gràcies, és com la carta que necessito quan algú va malament. És com, tranqui, tot canvia.
0: Mm-hmm. M'apunto. Una altra.

0: I tu ja arribes.
1: Una jutge, de la Remei Margarit, dels 16 jutges, encara menys reivindicada que la Guillermina Mota, que comentàvem ara fa una estona, i afegiríem el Pau Riba, no? Aquí. Ai.

0: Pau Riba, el trobem a faltar.
1: Buah. Mira, jo aquesta persona, quan vam saber que es va morir, amb en Nil Sabatés, que és un amic meu i poeta molt, molt recomanat.
0: Mira, un altre, que me l'apunto.
1: Sí, sí. Important, en Nil, sí. I, bueno, o sigui, estàvem molt tocats i vam agafar unes espelmes i ens en vam anar amb les espelmes cap amunt una ermita, vam pujar bueno, al castell de Lluçà. I li vam fer un ritual.
0: Ah, sí?
1: I tant. Sí, sí, ben merescut. És que, clar, quantes coses ens ha ensenyat sobre el món i sobre els altres mons. No, en Pau Riba, és com...
0: I es va posar a cantar cançons seves, el ritual aquest,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, crec que vam recitar Nina de Mireguano. Sí.
0: Preciosa interpretació, la que fa.
1: Sí.
0: El Pau Riba, aquella cançó de la Firiluche.
1: Exacte.
0: Una sobretaula, a qui convidaries?
1: A veure...
0: Escriptors, escriptores?
1: A la Glòria Fuertes.
0: Glòria Fuertes.
1: Crec que també convidaria... en Joan Brossa. I a la...
0: Sí, Joan Brossa.
1: I a la Mercè Rodoreda.
0: Ah. Hem posat... Ja que has dit Joan Brossa, i hem posat la gent... que la van música Maria Arnal i Marcel Bagés, que també és un poema bestial. Sí, sí, eh? La gent no s'adona el poder que té, eh?
1: No. I aquest discard...
0: Tu creus en la gent o no?
1: Jo, sí. Sí que crec en la gent i tant. Vull dir, hi ha moltíssima gent que s'adona del poder que té. El que passa que no...
0: No l'aplica.
1: No estem gaire... Bueno, sí que estem organitzades,
0: que sí que
1: però... Sí...
0: Doncs pel poder i per la gent, crec que estem arribant al final. Sí, mira, veus, sonen les campanes aquestes. Et donem tres opcions i tu tries.
1: Vale.
0: Opció A, et quedes aquí a l'altre barri i et quedaràs com a coordinadora coordinadora del departament de les cançons oblidades o les cançons que neixen d'aquí. Saps allò que dèiem, les cançons aquelles que no saps d'on venen però que estan en algun lloc, eh? I altres que en el seu moment es van fer, però que ningú les va agafar i que s'han de repartir, no? per nous creadors i nous i cantautors i cantautores i músics. Opció B.
2: Ah, jo vull conquerir, vull ser l'art. Vull que em donis les calcetes d'una noia.
0: És un desig, com el de Bola de Drac, aquest, de les Boles de Drac. L'opció B és et reencarnes en l'animal que has dit abans, que en aquest cas és un cargol, i podràs fer realitat qualsevol desig.
1: Vale.
0: I opció C és tornar al món dels vius, a fer aquesta gira, que ha de passar per Girona, Barcelona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Vilaplana, València, Esparreguera, etc. Però has de renunciar al teu repertori. Només podràs tocar cançons d'altres, d'una persona. O sigui, cançons del repertori d'una altra persona.
1: Uf.
0: Aquí t'ho hem de posar una mica difícil.
1: Clar. A veure, la A, quina
0: era? La A era quedar-te aquí a l'altre barri gestionant el departament de les cançons oblidades. O sigui, vas a l'arxiu de cançons que hi ha aquí oblidades, cançons que,
1: sí,
0: que no han vist la llum, que es van quedar perdudes,
1: sí,
0: a algun lloc.
1: La A.
0: La A, eh?
1: Sí.
0: I algun dia ja tornaràs.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs perfecte, doncs benvinguda aquí a l'altre barri, a Mar Pujol. Ha estat un plaer parlar amb tu.
1: No, el plaer meu.
0: D'aquest disc que recomanem molt, d'aquesta aigua no em veuré. Bebeu? Bebeu el disc, sisplau. I acabarem amb una cançó que no és teva, perquè és una cançó que tu et recorda un moment feliç. Quina cançó ens deixes?
1: Us deixo amb Everything is Falling.
0: De?
1: Kevin Johansen.
0: De Kevin Johansen. Bé, ja comença a sonar. Una abraçada al Nil Vi a la producció i a l'Isma al control celestial. Que vagi molt bé, Mar.
1: Gràcies. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport del decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centra ara a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Míriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària.
1: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carnen per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. El consistori governat pel PP sí que s'ha ofert actuar com a mediador. Els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Més notícies. TikTok ha acceptat pagar almenys 100 milions de dòlars a l'estat d'Alabama per evitar un judici per l'impacte de la plataforma sobre els menors. L'acord arriba només 3 dies abans de l'inici del procés i inclou una nova limitació. Els usuaris més joves no podran fer servir TikTok més de 2 hores al dia. Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense nom clar per formar la nova candidatura. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha de tirar endavant amb el suport de Junts i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. L'alcalde Fèlix Larrossa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. I les morts per eutanàsia van augmentar un 64% l'any passat. Segons les dades del Departament de Salut, 233 persones van rebre una mort assistida durant el 2025 a Catalunya. Aquest augment s'explica sobretot perquè s'ha format molt més els metges sobre les possibilitats de l'eutanàsia. Coincidint amb els 50 anys del Teatre Lliure, l'editorial Còmic Negre publica el llibre Cor Calent, Històries del Lliure, un text en forma d'obra teatral on els protagonistes són les persones que han treballat al llarg d'aquests anys al Centre d'Arts Escèniques. Els periodistes Magí Camps i Marta Vives i l'escriptora Marta Urriols s'han nodrit d'un anecdotari infinit de la gent que ha passat pel Lliure des del 1976. L'escriptora i periodista de Catalunya Ràdio i el redactor de La Vanguardia ho han definit d'aquesta manera en una entrevista al Catalunya Nit.
6: La coordenada que ens van dir és que sigui una ficció però basada en històries reals de tots aquests personatges que configuren el Teatre Lliure a l'ombra, per dir-ho d'alguna manera.
7: És una ficció basada en fets reals.
6: En fets reals.
1: Esports. Del Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els ha fet Abel Ruiz i Van de Beek. Amb aquest resultat, el Girona se situa provisionalment en zona de promoció d'ascens amb un partit més. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons ubicats en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, els mocs van baixant, van passar del cap al nas, del nas a la gola, i ara tinc aquesta veu com de Tina Turner, interessant.
1: Molt bé, seria com la situació del trànsit, no? Doncs
0: correcte. Doncs
1: informant de la situació dels mocs.
2: Ho has encomanat.
1: Mira, la classe de les abelles.
2: Et vaig escoltar. Abans d'ahir m'ho has encomanat.
0: Marta Panou, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, portem 4, no, 5 anys fent ràdio juntes.
2: No, més, no.
0: 6 anys fent ràdio juntes. 4, 5, 6, 6, 6, 6 anys.
2: Ai, se m'ha de presentar abans, és veritat.
0: Ara, Antònia, per favor.
2: Hola, què tal? Soc la Marta Panou, perdona.
0: Ai, senyor, Malcom Otero, per al·lusions a la parella. Bona tarda. Bon dia, com
1: està? M'agrada això de que a tu mateixa... Jo tinc la veu de Tina Turner.
0: No. I després ho he analitzat, que he dit... Així una veu com de Tina Turner, interessant. Com si la veu de Tina Turner no fos la més interessant de la història. Què estàs dient, Carota? Estic delirant, això són tants Carmel Ricola.
1: Puc dir una cosa, abans de començar a fer una mica de ràdio verité, ja que som a divendres. S'estan carregant encara els missatges de WhatsApp que vam rebre ahir en el telèfon del programa, després d'haver escollit els millors llocs on es pot menjar arròs de Catalunya.
0: Pels encara no, s'està carregant. Pels qui no estiguéssiu escoltant ahir, perquè potser éreu de Barcelona, fèieu festa, canvieu rutines, ahir vàrem fer un especial on puc menjar el millor arròs a Catalunya. Tot tipus d'arrossos. Com que ens vàreu trucar tantes i tantes i tantes persones, ens vàreu escriure tantes i tantes i tantes persones, vàrem fer un mapa que el vam pinejar tot, i ara mateix hi ha una vuitantena de llocs tots recomanats pels oients de La Solució. Per tant, les 80 propostes que vareu fer ahir estan totes en aquest mapa. Si voleu accedir al mapa en exclusiva, l'estem compartint a través del Club de La Solució. Si no formeu part del Club de La Solució, fàcil. 677-38-77-19, us enviem l'enllaç i allà podreu accedir a aquest mapa dels millors arrossos de Catalunya.
1: No podem incorporar arrossos?
0: I tant, sí, és col·laboratiu.
1: A veure, va. Arròs amb xuletón del restaurant Catalina de Gavà, potser és el millor del món.
0: Mira, el Catalina, la Viena em corregirà, no hi era a la llista. Ningú havia dit el Catalina de Gavà, l'afegim. Ens hi has de convidar. Que ens convidin ells, o que els hem fet una falta.
1: Fem-hi el programa. No?
0: Exacte, anem a fer el programa en directe. Va, tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.
2: Sí, sí, igual, jo veig molt igual, eh? Igual, eh? Sí. És de gat ofegadet. És d'aquestes veus de gat ofegat.
0: Ja m'agradaria.
1: Sí, però confondre amb veu de moc amb veu de Tina Turner m'agrada molt.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució de país. Avui no parlem de Tina Turner, tot i que li dedicaria 27 programes. Avui volem obrir batalla. Avui volem saber quina és la muntanya més icònica de Catalunya.

0: Quina muntanya explica millor el nostre país? Per què una muntanya es converteix en un símbol? Què pesa més, la bellesa o el simbolisme que amaga? La història i les llegendes fan encara més icònic un cim? D'on venen els noms de les muntanyes del país? I per què als catalans ens agrada tant pujar i baixar muntanyes? I la solució a aquestes preguntes la té, a part dels nostres convidats d'avui, la Natàlia Moreno. Molt bon dia, Natàlia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: La Natàlia, estem estupendos i amb moltes ganes de sentir-te, perquè la Natàlia és periodista, és creadora de La història que no sabies, en format podcast, i també a Instagram la podeu trobar, @lahistoriaquenosabies. Molt recomanable, @lahistoriaquenosabies. La tenim als estudis de Ràdio Olot, gràcies a la gentilesa dels serveis tècnics de l'emissora, que ja és la segona vegada que connectem amb tu gràcies a Ràdio Olot. I escolta'm, fa unes setmanes, Natàlia, a les teves xarxes socials, vas fer una publicació explicant l'origen del nom d'algunes muntanyes del país. De seguida ho explicarem, perquè, clar, algú ha de decidir com se li posa les muntanyes, no? Vosaltres sabeu en funció de què?
2: No, és el que volem saber.
0: I tu, Malcolm?
3: No, i em pregunto d'on venen els noms, i per això m'agrada que hagis trucat a una muntanyola.
2: Però és que jo aquest programa no té sentit. Jo ja vull plegar. Perquè,
0: per què?
4: Doncs mira.
2: No sé què preguntes.
4: Ja sé que, no sé què dirà, o sigui, sé què dirà, i crec que té raó veient el WhatsApp del
2: programa. És que no sé què... No té raó aquest programa
0: avui?
2: No té solució. Vull, ja la tinc jo.
0: La Marta Pernou porta tatuada la Moreneta. Per tant, dedueixo que tu defensaràs la candidatura de Montserrat.
2: O sigui, l'únic tatuatge que porto al cos i que em vaig fer amb 43 anys és la cara de la Moreneta.
0: Preciosa. Mira, farem una cosa. Voleu veure el tatuatge de Marta Pontnou a part de la llista de rossos de Catalunya?
2: Tot. Perquè no sabeu on el tinc.
0: Heu de formar part del Club de la Solució. El 677-38-77-19. Teniu temps, va, que en 5 minutets enviarem la foto del tatuatge de la Marta allà. Abans, per la Natàlia, quina és la muntanya que és més icònica de Catalunya, la que millor representa l'esperit dels catalans, Natàlia?
1: Per mi? Ostres, no ho sé. Jo potser diria Montserrat, no? Potser
0: Montserrat, també, com la Marta.
2: No és mal.
1: Sí.
0: Ara, de seguida, obrim candidatura. Podreu dir la vostra. Avui defensem les muntanyes de Catalunya. Com sempre, línies obertes, Fran.
4: Anava a dir-vos, deixeu tot el que estigueu fent, però realment ja ho han deixat, perquè almenys en el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, ja estan escrivint, ja estan votant quina és la muntanya més icònica del nostre país i per què. Si no, si ens ho voleu explicar en directe i parlar amb nosaltres, el 93-201-7474, ja ho sabeu, perquè és el telèfon del directe. Quina és la muntanya més icònica de Catalunya i per què? Per cert, hi ha diversos vots, efectivament, per Montserrat, l'Anna, el Josep Maria, el Sergi, diversos vots també pel Pedraforca, que comença amb força, juntament amb Montserrat, i el David vota la muntanya del Carmel i els búnkers, perquè es veu tota la vista de Barcelona.
0: M'encanta que hagi votat la muntanya del Carmel i els búnkers, perquè no és la que primer ens ve al cap, no?
2: Mai a la vida hauria dit, o sigui, pobreta muntanya, però no sabia que era una muntanya.
4: Vull dir, home,
2: a veure...
4: A veure, l'orografia et dona pistes.
0: Sí. Està més amunt.
2: Sí, el que té de dir-se muntanya, però és l'última que ens ve al cap. Però
0: estic bé, amb tu,
2: escolta,
0: Marta,
2: que també després de tant centralisme de Barcelona i Barcelona i Barcelona, també està bé que ens oblidem que tenen una muntanya així una mica... Bé, la tenen tota plena de grafitis, vull dir...
0: Podeu dir la vostra també al 93-201-7474.
2: I tu et pots ofegar i, mentrestant, li hem de fer el boca a boca o la revivim?
4: No, passa res. Simplement és que, com que s'ha comparat amb Tina Turner, doncs són coses que passen.
0: No, és que hi ha moments que m'agafa aquesta tos horrorosa.
2: Ja.
0: I no hi ha manera, eh? Va, Marta, bon nou, comences tu.
2: Jo, Montserrat. Per què?
0: Per què?
2: Primer de tot, per tot el que va relacionat amb l'espiritualitat. No dic religiositat. Jo aquí és l'únic punt que nyé. O sigui, mi tema religiositat, això em sobra. Però el que és la misticitat, el símbol de Catalunya, el lloc on es va també, no? Es feien aquestes reunions clandestines.
0: Es feien reunions clandestines,
2: bueno,
0: de què?
2: Aquesta reunió, vull dir, doncs, tots, per exemple, tots els que eren muntanyencs i que eren escaladors, es reunien ja el cap de setmana allà. No sé, el meu pare als anys principis dels 70 anava, que era molt jovenet, anava a escalar, i hi havia tot aquest moviment del cau, de l'excursionisme catalaní, saps? Vull dir, per mi és un... No sé, és un
0: espiritualitat
2: símbol...
0: i catalanisme, eh?
2: Per mi. i la resultat no. Però la Moreneta per mi no és, ja sé que és contradictori, però les catalanes estan plenes de contradiccions.
0: Bueno, les persones,
2: les persones, llavors, la Moreneta per mi és un símbol. Fixa't que no li dic mai Mare de Déu de Montserrat, sinó que li dic Moreneta, que és com la Montse, saps?
0: La Montse.
2: Perquè li trec tot aquest de cosa del cristianisme. Però per mi és espiritualitat i és un lligam a la terra molt bonic.
0: Primera candidatura, Montserrat, que era clara, eh?
4: Sí. Dic una cosa, l'Anna diu que no és religiosa i no porta la Moreneta tatuada, com la Punt Nou, però per simbolisme sí porta una mini medalla penjada al collaret, al costat de la A del seu nom. I ens envia la foto, també.
2: Ai, que bonic. Jo també la porto al coll, eh? Jo, de fet, primer que vaig tenir va ser la medalla del coll i em feia tanta por perdre-la que sempre la porto penjada, és molt petita.
0: Mira, és que, nena, portes tantes coses aquí al coll que sembles M.A. Barracus.
2: És molt petiteta, eh? Llavors la vaig replicar.
0: Ai, que és bonica.
2: Sí.
0: Molt bonica.
2: Sí. Me la va regalar la meva mare.
0: Va, línies obertes, 93-207-474. Jordi, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, Jordi?
5: Estem tornant del Moncayo. Ara mateix som a Los Monegros.
0: Epa, oh, epa.
5: Som una colla que ens diem els deixadells de la Vall del Gers. I hem vist que parlàveu de muntanyes i, bueno, que volíem participar.
0: Home, així m'agrada, però no em pots defensar una muntanya que no sigui catalana, eh?
5: Home, evidentment.
0: Avui?
5: Ara venim del Moncayo, però... És que heu fet una pregunta que té diverses respostes.
0: A veure.
4: Vinga, va.
5: Perquè dèiem, la més emblemàtica seria el Pedraforca.
0: Per què?
5: Perquè és una muntanya que et poses a sota i et poses a plorar, perquè és bestial. I els que l'hem pujada veiem que és una muntanya, vaja, i tothom que ve de fora de qualsevol lloc del món queda esparverat amb el Pedraforca.
0: Pedraforca, de moment, la més emblemàtica perquè et poses a plorar és el resum, Jordi. Quina més?
5: Bueno, llavors és que, evidentment, diem, per la que representi la història de Catalunya seria la serralada de Montserrat.
0: Montserrat, mira, tens un apuntador, que ja el sento al costat. Veiem, Montserrat, Montserrat...
5: Sí, és que som nou amb una furgoneta i...
0: Saludeu, saludeu!
5: Som els deixarells de la Vall del Gers, sí.
4: Molt bé.
0: I d'acord, Montserrat, la històrica. I alguna altra categoria, Jordi?
5: De categoria, doncs, podríem dir la Pica d'Estats. Que és el 3.000, un dels pocs 3.000 que tenim a Catalunya. Aquesta que és una muntanya que tota la gent muntanyenca, diguem, bueno, almenys a la comarca, comencem per Bellmunt, Matagalls, el Puigmal i la Pica d'Estats.
0: Hosti, tu haguéssim hagut de convidar en Jordi aquí, eh?
2: Sí.
0: Jordi, ens has fet el programa. És que ara jo ja tanco, ja deixo el programa per l'Òscar Fernández, ja, vinga, aquí dia passa any empeny.
5: Cap problema. Encara n'hi ha que xerren més que jo, eh?
0: Pica d'Estats, perquè és allò, una muntanya pels muntanyistes, la més històrica, Montserrat, i el Pedraforca com a muntanya més emblemàtica, perquè t'asseus allà a la falda i ja plores. Obrim tres noves candidatures, Pedraforca, Montserrat i Pica d'Estats, per part del Jordi. Jordi, gràcies, bonic, una abraçada.
5: Adéu-siau!
0: Adéu, guapos! Adéu-adéu!
2: Jo això de plorar també ho feia a altres puestos, eh?
4: Ah, sí, o no?
2: Home, jo no sé, davant d'una pastisseria també em puc asseure i plorar, davant de Montserrat també em puc asseure i plorar...
4: És que hi ha moltes vies obertes, perquè tu ara deies s'han obert noves candidatures, hi ha molta gent, lògicament, que està votant la Núria, la Mercè, el Joan, la Lourdes, estan votant per Montserrat. La Núria, el Quim i el Joan han votat per una muntanya que encara...
0: O no ha sortit.
4: Un conjunt de muntanyes que encara no havia sortit. És el Montseny.
0: Montseny
3: aquesta és la meva, crec.
4: Sí o no?
3: Aquesta és la meva.
4: Doncs mira.
0: Ara la defensaràs, eh? Sí, ara la defensaràs. Montseny, que defensa el Malcolm, i com es diu l'oient?
4: La Núria i el Quim.
0: Malcolm, Núria i Quim. Molt bé.
4: El Montseny. I ha sortit el Canigó, també, eh?
0: Ha sortit el Canigó.
4: Ha sortit el Sant Cristo Gros.
0: Per aquí, en privat, en Ricard em diu el Cadí i Santa Fe, a Organyà. Però, escolta'm, Ricard, truca. 93-207-474 i la defenses tu amb els teus arguments. Avui busquem una solució vinculada als cims, a les serralades del nostre país. Hem començat ja la batalla per trobar quina és la muntanya més representativa de Catalunya, la més icònica. Com sabeu, dimarts vinent a la plataforma 3CAT s'estrena La Travessa VIP.
2: No entenc com no ens hi volen.
4: A tu i el Malcolm.
2: Carot. Jo i el Malcolm, jo i la Carot, jo i la Fa. O sigui, no entenc com no ens han trucat.
0: Et dic una cosa, jo entenc perfectament perquè no m'hi volen a mi, eh?
2: Per què?
0: Home, perquè s'acaba la travessa, no val? Fet dues passes i dir me'n vaig cap a casa.
2: I tu que saps que no l'acabaries? No saps mai, eh?
0: La travessa VIP, dimarts, va.
2: Temporada que ve, truqueu-me.
3: Jo m'estic preparant ja per l'any que ve.
4: El senyor Travessa, no? Li adreces aquest missatge.
0: I participen 8 parelles formades per cares conegudes del nostre país per convertir-se en els guanyadors de l'expedició Tramuntana. I seran, entre d'altres, el duet musical de Tallets, Els Tiets, Raquel Sanz i Miqui Núñez, i també en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Demano un fort aplaudiment per Neus Rossell. Molt bon dia!
2: Aquesta sí que té unes cuixes de cuixa forta.
0: Home, de pubilla forta.
2: Està forta.
0: Neus Rossell, escolta'm, encantada de saludar-te. Com estàs?
6: Igualment, bé, molt bé, aquí a l'escola estic.
0: Estàs a l'escola? Quina alçada està sobre el nivell del mar ara?
6: No ho sé, estic a Sant Gregori.
0: Escolta'm, a Sant Gregori, Neus Rossell, la Travessa VIP, a veure, es van registrar fa uns mesos, no pots fer spoiler, ho sé, però quin balanç en fas de tota l'experiència?
6: Home, molt guai. Et diré, però, sí que hi ha un però, que jo i el mar no som gens amics, això ja vaig dir des del principi. Clar, jo a mi m'han dit fer la Travessa, fantàstic, perquè soc molt muntanyenca, ja ho sabeu.
0: I tant.
6: Vull dir, la primera Travessa va ser tot muntanya i vaig dir, això és el meu somni. Vaig dir que endavant, i després em van dir el lloc, i van dir Mallorca, i vaig dir...
0: Va ser com una baixona, no?
6: Home, sí, perquè jo i el mar, de veritat, que som gaire amics.
0: Oli i aigua, eh? Escolta'm, ara deies, tu ets molt muntanyista, muntanyera, t'hem vist mil vegades per les xarxes socials. Per què t'agrada pujar i baixar muntanyes? Què li trobes?
6: Oh, és que la pau que hi ha allà és espectacular. La pau, el silenci, tot i que sempre hi ha algú que està cridant una mica, però vaja, al final t'acabes fugint una mica. I l'aire és molt diferent. Pujar, fer l'esforç i arribar a un lloc espectacular... Això per mi és meravellós, eh?
0: Ara ens trobava en Jordi i ens deia la Pica d'Estats, no? És com el cim dels cims de Catalunya, no?
6: Sí, ho he sentit, i tant.
0: Quin és el cim més alt el que has pujat a la teva vida? Ja no només a Catalunya, eh?
6: El més alt... Crec que va ser la Pica. La Pica, el Molieres... sí, uns 3.000. No, 4.000 no l'he fet mai. Mhm.
0: Uns 3.000, allà es queda la Neus. Neus, moment de defensar. Quina és, segons el teu parer, la muntanya que més representa Catalunya?
6: A veure, per mi la que més representa Catalunya, segurament... És que, clar, per mi seria el que he sentit. El que representa és Montserrat i Pedraforca, serien els que més... Però, clar, el que a mi més m'agrada, que
0: a
6: seria
0: tu
6: diferent, ja és cap a la Vall d'Aran.
0: Epa, i quina seria?
6: El Montcorbisson.
0: Montcorbisson. Per què has triat aquesta? Per què és la que més t'agrada?
6: Home, perquè aquesta li tinc un amor espectacular, perquè jo quan vull tranquil·litat vaig a la Vall d'Aran i a part d'haver-hi gent molt rica, això ja sí que no ho vaig a buscar, però trobo gent pija anant a esquiar, a part d'això, allà a Montcorbisson hi he estat sola, solíssima. Llavors, hi he estat fantàstica.
0: Com a cosa positiva, estar-hi sola, solíssima.
6: Sí, molt positiva, amb neu, que sempre la faig amb neu, anem amb els grampons, i allà dalt no se sent absolutament res, i no veus res, tampoc. Tot és muntanya i tot és blanc. No veus cap poble. No hi ha cap civilització.
0: Neus, quantes vegades hi has estat?
6: Al Montcorbí, bastantes.
0: Montcorbí, ja, com que són amics, li diu així.
2: I no et fa por? No et fa por? Jo sempre tinc molta por de ara cauré, o ara em torceré un peu, o ara em perdré.
6: No, mira...
2: Saps allò d'agafeu mantos i no sé què, que arriba la nit? No sé, masses pel·lis hem vist. Em fa com...
6: També et diré, sí, t'entenc, però el Montcorbí el tinc molt pamat, ja. Allà sí que va ser un lloc que vaig trobar un senyor, un ni prou, que em va dir, passeu per allà a la dreta, que és millor. I vam anar per la dreta i feia una baixada espectacular i vam dir, vols dir que és per aquí això? Perquè això rellisques i te'n vas avall. I va dir, home, sí que si caus tens un barrigasso. Però bueno, ja... Barrigasso? Bueno, que t'hi va la vida allà, eh? Però clar, ja vas per un lloc, vas amb grampons... Però sí, és aquell lloc és per mi és la pau. A mi si em diuen, pensa en un lloc tranquil, un lloc que estiguis bé...
0: És aquest,
6: el cim del Montcorbisson.
0: Neus, sí. Què és més fàcil? Agafar el camí de la dreta de Montcorbisson o solucionar la crisi al món de l'educació?
6: El camí de la dreta.
0: El camí de la dreta.
6: Amb el d'educació sí que és un bon barrigasso, tu.
0: Aquest sí que és un bon barrigasso, nena. Escolta'm, Neus Rossell, t'agraeixo moltíssim que hagis presentat aquesta candidatura. Queda oberta per si algú més la vol votar i que hagis col·laborat i has set part de la solució. Gràcies. Una abraçada, Neus.
6: Merci a vosaltres.
0: Fins ara,
6: adéu,
0: bonica.
6: Adéu.
0: Va, i qui anava a fer la Travessa VIP amb la Neus Rossell? Doncs la seva parella, també a la Travessa. Jair Domínguez, molt bon dia.
7: Hola, què tal?
0: Com estàs, estimat?
7: Molt bé.
0: A quants metres per sobre el mar, tu?
8: A quants metres sobre el mar? Tenint en compte que sóc al Pla de l'Estany ara mateix, doncs, no gaires.
0: Poquets.
8: No gaires. Oi, mira, el que tinc a sobre ara mateix és un gat, dormint.
0: Un gat?
4: Ah, molt bé.
0: Com se diu el gat? Que mai no me'n recordo. Sempre li dic sushi o no és...
7: Gnocchi. Es diu gnocchi, és italià, no japonès.
2: Era algú de menjar.
0: Ai, senyor. Per cert, abans la Neus ens deia que estava a Sant Gregori, el Gironès, a 112 metres sobre el nivell del mar, eh? Ens ho van comprovar, tot això. Jair, va, també presentador de l'Està passant, el 3CAT, des de desena temporada. Des de quan puges i baixes muntanyes, tu?
8: A veure, és una cosa que més o menys tothom fa, de petit, puja alguna muntanya. Jo recordo haver-ne fet alguna, perquè bueno, però per... simplement pel fet d'existir ja puges alguna muntanya. No m'hi havia dedicat mai fins que vaig conèixer la Neus, que li agraden molt les muntanyes, i llavors jo em dedico a acompanyar-la allà on va.
2: Ja. Si ho vas fer per amor, per agradar-li, eh?
3: Però la pregunta és, aguanta? Ja estàs en forma?
0: Sí, home.
2: I ara sí.
7: Aviam, per força. Per força.
2: Però tiba. Es veu que tiba.
0: Tiba ella.
7: A veure... Déu Nostre Senyor em va donar un físic que
3: privilegiat.
7: No m'engreixo mai, llavors tiro bastant perquè tinc les cames llargues.
0: Això està bé, veus? I escolta'm, tens ganes de veure't a la travessa?
7: No m'interessa gens veure'm, però sí veure a la resta de participants.
0: Ens sorprendrà o no el de curs del programa?
7: Per descomptat.
0: Què ha de dir?
7: Tot el que ha passat és imprevisible.
2: Jair, sóc la Pot Nou. Hola, què tal? És que ens coneixem, però no ens...
0: No fotis, ja quedarem per dinar,
2: sí,
0: home.
2: Sí, però poc.
0: Va, vés a la pregunta, que anem...
2: No, tu ens veus a mi i a la Carot?
0: Que no, jo no m'hi presento. Jair,
7: per
0: tu em coneix.
7: Que sí. Per
2: amb un bon entrenament, que home...
7: No.
2: Que la Neus ens foti quatre trainings i amunt.
7: Sí. Això és un moment, home. Vosaltres esteu bé de cardio.
2: A més, el del mar, nosaltres ho dominem bé.
0: Tancarem aquí el tema, perquè en Jair em coneix, m'ha vist pujar mil vegades les escales de TV3 i sap que no estic preparada per anar a cap travessa ni travesso.
2: Pues el Venus, com la Isla de les Tentaciones aquest, tampoc és ni bé i van a fer el préssec.
0: Va, tot això, Jair, quina muntanya defenses tu com la més icònica de Catalunya?
7: La icònica per a mi, perquè la més icònica de Catalunya és Serrat, i aquí s'ha acabat la història.
0: Vinga, ja està, ja està.
7: Ja està, ja podeu tancar. Per mi, icònica, us diré el Puigmal.
0: Puigmal
7: és preciós, és una pujada per tothom. Es pot pujar des de moltes parts diferents i totes són maques. I, a més, crec que és el lloc on he passat més fred de la meva vida.
0: Hòstia, no fotis.
7: Sí. Sí. Mira que vam pujar, no ho sé, perquè té alguna cosa al cim del Puigmal que allà et congeles. I pum, i ja està. Passa alguna cosa, és alguna cosa màgic. Perquè no recordo que fossin temperatures molt baixes, perquè jo he estat en una muntanya a Noruega a 30 sota zero i no m'he congelat, no m'he mort. Però, en canvi, el Puigmal a 5 sota zero és una cosa acceptable. Recordo que em vaig gairebé em cago a sobre. Que, molt bon record, el Puigmal és preciós, feu, i a més després baixeu, aneu a Núria, us quedeu a l'hotel.
0: Oh, Núria, l'hotel aquell és un hotelàssim. Oh. Tu i jo hem coincidit en aquell hotel, crec, algunes escapades d'aquestes esquiades.
7: A veure què expliques. Vale, sí.
0: Esquiades, tot es pot explicar, i un hotel extraordinari on ens tracten sempre superbé, val molt la pena. A més, un refugi climàtic bastant interessant. Amb qui vas anar al Puigmal, Jair?
7: Amb la Neus. Jo totes les muntanyes vaig amb la Neus.
2: Ja ho sabeu. Jo també aniria, clar, amb ella.
7: Si em veieu un dia sol a la muntanya, és que m'ha passat alguna cosa gravíssima.
0: La Neus és com el xerpa d'en Jair. Ai, senyor Jair Domínguez, t'agraeixo moltíssim aquesta candidatura del Puigmal. Gràcies, company, ens veiem a l'Està passant i estarem molt atents a la travessa VIP. Una abraçada, bonic.
7: Gràcies, adéu, guapos.
0: Adéu. Va, candidatures obertes, 93-201-7474, 677-38-77-19, el Montseny, que ja ha dit el Malcolm que el defensa. De seguida anem als arguments. I també podeu fer les vostres aportacions a través de WhatsApp.
4: Sabeu que moltes vegades hem vist aquelles imatges de retencions a l'Everest, no?, que s'han anat omplint de moltes persones. Doncs ara mateix són les votacions de Montserrat. Seguides, atenció, molt de prop, també, us he de dir, del Pedraforca. Però molta gent Montserrat, la Roser, l'Àngels, la Magdalena diu, també hi ha un refrany molt important que heu de saber. No estàs ben casat si a Montserrat no has anat. I el viatge que heu vist els meus pares, per cert, van anar a Montserrat. El Canigó també està agafant molta volada. El voten l'Anna, el Roger. La Neus diu, segurament és Montserrat, però la meva preferida és el Cadí. Hi ha nova candidatura. Abans parlàvem del Carmel. Doncs la Marta obre la candidatura del Tibidabo, que també és una muntanya, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, el Tibidabo.
0: Tibidabo, eh?
4: Sí, home, clar. Bueno,
0: la muntanya màgica.
4: Sí, sí, molt. I la Sílvia vota per una cosa que té cap a casa, escombra cap a casa, diu, visc a Barruera, a la vall d'Avui, i vull defensar el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, i per això voto Covalo Forno.
0: Sí. És que m'agraden totes. Hauríem de fer un mapa, també, no, de les muntanyes? No, però aquest ja ens el farem nosaltres.
4: I la Carme diu, jo estic com tu, Elisenda, mocs al coll, atacs de tos... Si us plau, fes-te infusions de farigola amb mel.
0: Per desinfectar, eh?
4: Sí, i afegeix una nova candidatura, també, que és la candidatura de la Mola, com a muntanya més icònica de Catalunya.
0: Doncs mira, 93-201-7474, anem al Joel, que precisament, Joel de Sabadell, tu també defenses la Mola, oi, estimat? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Joel, dona'm arguments. Per què defensem la Mola?
9: Òbviament, primera, perquè és la muntanya que veiem tot el Vallès Occidental. Des de qualsevol punt del Vallès la trobes. Abans que Montserrat queda darrere. Però vull dir, la Mola està allà sempre, i sempre que te la mires saps dir, vale, on em queda la Mola per saber per on vas.
0: M'encanta aquest argument.
2: Això sí que és veritat, ho agafes de referència.
0: Clar, és un punt de referència.
2: I després, des de la Mola, mires Montserrat.
9: Clar, tot el Vallès són ben planets i després veus la Mola.
0: M'agrada molt.
9: I després dic que també és molt... És una muntanya que és molt assequible per tothom.
0: Anava a dir-ho.
9: I sempre puges en família, sempre. Sí.
0: Mira, anava a dir-ho. Potser és la muntanya d'iniciació amb la família, oi, Joel?
9: Sí, exacte. Jo va ser el que vaig fer a la primera en família. I a més sempre vas pujant en família, sempre trobes famílies. I és el lloc on amb més gent he menjat jo mentre estava assegut allà quan arribes a dalt de tot. Tothom està menjant allà. Aleshores, sempre estàs amb
0: comunitat.
9: Amb animals, de tot. I trobes de tot.
0: És que és molt xulo, sí que és veritat, eh? Fas el camí molt acompanyat, amb família, arribes i després hi ha aquell moment de comunió de tothom, ve entrepans, ve al restaurant, que el van tancar, no, el restaurant?
2: Sí, el van tancar fa l'any passat.
0: Oi que sí? Ara heu de portar els vostres tàpers. Perdona, Joel, deies?
9: Valia una miqueta caret, eh, aquest restaurant.
2: Però... No, home, oh, s'havia de pujar...
0: És que has de pujar les coses amunt,
2: home,
0: oi?
2: Home, que hi havia... Que sí, els burros. Que sí, el... Sí, bueno, sí, hi havia un munt de llegendes.
0: En fi, Joel, candidatura oberta per la Mola, la subscric. Gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Fins ara, adéu, adéu. Montserrat, des de Mollà, bon dia.
10: Home,
0: nena, o defenses Montserrat, tot pengem, eh?
10: Ah, esclar, evidentment.
0: Per què Montserrat?
10: I perquè la gent que vivim... bueno, jo estic a Mollà, però soc de Barcelona. La gent que vivim aquí a l'àrea metropolitana i tenim ja una edat, quan érem petits no es feien viatges, la gent no sortia de viatge. I el lloc on t'anaves amb família, un dels llocs, era anar a Montserrat, fer un pícnic, anar a veure la Moreneta i tornar a casa. Era el que hi havia. Aleshores, això també et recorda una època, uns moments, doncs, que ja han passat.
0: Ai, m'encanta aquest argument, Montserrat.
2: I anava molt a venir el cotxe.
0: M'agrada molt.
10: També, és
2: quan
10: veritat.
2: Estrenaves cotxe nou, havies d'anar a Montserrat.
10: Tota la raó, el meu pare ho feia. Anava a Montserrat quan s'estrenava un cotxe, quan hi havia alguna cosa important.
2: O quan tenies una criatura, donar gràcies que hagués anat tot bé. Jo, les meves criatures no estan batejades, jo no estic casada. Ara, a Montserrat, s'hi ha anat a presentar les criatures.
0: Doncs un aplaudiment pel gran argument que ens ha presentat la Montserrat.
10: I també es fa la travessa de la Matagalls-Montserrat, perquè són dues muntanyes molt emblemàtiques que es va fer ara, aquesta setmana passada, aquest cap de setmana passat.
0: Montserrat, escolta'm, t'hagués hagut de convidar també aquí al programa. Gràcies per trucar, bonica, una abraçada.
10: Bon dia.
0: Fins ara, adéu, adéu. Va, i acabem aquesta primera ronda amb en Jordi. Jordi del Clot de Collsuspina. Molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Què defenses, estimat?
11: Ah, jo, bueno, defenso tot el que esteu dient, però d'entrada com a muntanya nostrada Montserrat. Però
0: i no hi ha discussió.
11: Sí que hi ha discussió. I com a pics, llavors ja podem començar a discutir el tema d'una altra manera.
3: Ni un arbre, ni un arbre ja.
0: Quin pic em defenses?
11: Un pic, sabem el que és un pic, no?
0: Sí, tant.
11: Clar, tu dius a Montseny, cony, a Montseny tens de Matagalls al Torre de l'Home, dius. Clar. Al Pirineu t'hi pots morir, al Prepirineu a Petraforca, al Pirineu pots mal, els que heu dit de la Vall d'Aran, clar, és que la cosa és complexa. Ara, com a muntanya sagrada, Montserrat.
0: Un aplaudiment, això, perquè és indiscutible.
11: El pic de Montserrat és el de
3: com que és indiscutible?
0: Ara et deixaré la teva candidatura, eh?
3: No, avui... i vull parlar, vull malparlar de Montserrat, eh?
0: Hi ha moltes veus aquí, us vull donar la raó a tots i em sembla que no podrà ser això. Jordi, deies de pic, quin pic en concret vols defensar tu?
12: El pic en concret, bueno, com a muntanya pic, a Pedraforca.
0: Pedraforca. Doncs perquè un altre vot a Pedraforca.
12: Geològicament i físicament és diferent dels altres.
0: Ah, amic, mira, aquest argument és bo,
12: perquè té els dos, tu arribes a la collada i vas a la dreta o a l'esquerra. Va, llavors, bueno, el Puigmal és un pic, no, d'acord, el Tagamanent també és un pic, una muntanya, vull dir, i com deien aquí, el de la Mola, vull dir, hem de diferenciar, heu d'especificar més el que demaneu.
0: Hem d'especificar més, ara em fot bronca.
3: Hosti, tu.
0: Apuntat queda, Jordi, guapo, una abraçada, fins ara.
12: Molt bé, fins ara.
0: Adéu, adéu. Podeu especificar com ha fet el Jordi o podeu anar pel boc gros i dir-nos la muntanya que preferiu. Tenim dos Lluïsos pendents. Us demano paciència a tots els que vulgueu entrar per telèfon, perquè són moltes les trucades, i el WhatsApp que crema, perquè vull anar un momentet a la Natàlia després de la defensa d'en Malcom Otero. El 677-387-19, el rànquing ara mateix quin és?
4: No, el rànquing ara mateix, això és com quan Leo Messi jugava al Barça, que tu valoraves el millor jugador del partit i havies de treure Messi de l'equació, doncs ara
0: perquè
4: mateix...
0: Perquè Montserrat va a banda.
4: Montserrat a banda, i al segon lloc se l'estarien disputant, se l'estan disputant, sempre el recompte com si fos una nit electoral, eh?
0: M'encanta.
4: El Pedraforca i el Canigó, ara mateix com a muntanyes més icòniques.
0: Perquè no ha entrat encara la defensa del Montseny del Malcom.
4: Encara
0: per
4: no
0: això.
4: Ha entrat, efectivament, i la Mola a punt d'entrar al top 5, també.
0: Natàlia, la Natàlia Moreno, periodista, creadora de La història que no sabies, la podeu trobar al podcast La història que no sabies i també arroba La història que no sabies a Instagram. Natàlia, a veure, ella ens ajudarà a repassar algun dels orígens dels noms de les muntanyes emblemàtiques del país. Comencem pel Matagalls. L'origen exacte del Matagalls, Natàlia, continua sent discutit. Per què?
13: Perquè, com totes, de fet, tots els noms de les muntanyes tenen com diverses teories. Llavors, doncs bé, en aquest cas, ve de... Jo m'he basat en una interpretació que és una de les més curioses que he trobat, i és del botànic Pius Foniker, que el relaciona, per exemple, amb un lloc de matolls, amb vegetació, bàsicament.
0: D'acord.
13: Sí. Una vegetació molt espessa i baixa, molt semblant a la que podem trobar doncs, altres zones del massís.
0: I la muntanya? Digues, perdona.
13: Sí, no, que de fet també s'ha proposat altres interpretacions que la relacionen com amb un origen celta o també amb la presència del gall fer, que és un ocell que antigament habitava en aquest indret.
0: Per tant, podem triar, la que ens agradi més.
13: Exacte, sí.
0: Abans de dir-se Matagalls, com es deia aquesta muntanya fa 500 anys?
13: Es deia Autora.
0: Autora? Oh, mira que és bonica, Autora.
3: On és? El Montseny.
0: I com és que van decidir canviar-li?
13: Doncs, de fet, el Matagalls... De fet, ja es troba documentat així com a autora a partir del 1500. I, de fet, a partir del segle XVI i XVII, doncs es va anar substituint amb el nom aquest de Matagalls.
0: Anem al Puigmal. La tria d'en Jair Domínguez és una de les muntanyes emblemàtiques del Pirineu, el Puigmal, el Ripollès. Per què es diu Puigmal?
13: Doncs la primera part és molt fàcil. Ve de Pòdium, que és del

0: els va voler oferir una alternativa. Doncs va munyir una daina, es va fregar la llet contra el seu vestit de neu i va crear el primer formatge de la història.
1: Ah, o sigui que els formatges són invenció catalana, segons aquesta llegenda,
0: correcte,
1: eh?
0: Correcte.
1: La mare que ens va matricular, tu.
2: Bravo.
1: M'encanta.
0: Llavors el gegant els va fer una promesa i va dir, si mai us l'acabeu tot, el formatge tornarà a créixer i tindreu menjar per sempre. Però, a canvi, heu de deixar de caçar. Mm. Llavors els humans van acceptar i van viure en pau durant molt i molt de temps, però un dia un habitant, conegut com el mal caçador, que ja hi ha una pista de què va passar aquí, va trencar el pacte i va tornar a matar un animal per cobdícia, diguéssim. Llavors la tristesa del Puigmal va ser tan i tan gran que es va estirar a terra i es va convertir en pedra. Oh. Llavors el cim que avui veiem doncs és en realitat el gegant, el cos adormit del gegant, que encara vigila la vall.
1: Uau, aquest Puigmal, eh? Aquest Puigmal que ens ha defensat en Jair Domínguez, de seguida et demanaré que ens expliquis l'origen del nom del Tibidabo, que també ha sortit com una de les muntanyes a defensar, una de les candidatures avui a la solució. Va, anem al telèfon, que tenim en Lluís des de la Batllòria. Lluís, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què defenses, Lluís?
3: Mira, ens ho ha posat molt difícil, eh? Ens ho ha posat molt difícil i realment això és un gran dilema. Mira, jo finalment m'he decantat per Montserrat, ja et diré per què. A banda de que el Pedraforca és la meva muntanya preferida, perquè és realment una forca, és una pedra en forma de forca, i tinc molts records en aquesta muntanya. A part d'això, faré un detall. Tu saps que hi ha la Matagalls Montserrat?
1: Sí, ara ho deia un oient, sí.
3: Correcte, la Matagalls Montserrat és una que, doncs, bueno, arrel d'un escrit del mossèn Jaume Oliveres de l'any 1911, doncs ell va anar amb una jornada del Montseny a Montserrat i va deixar escrit. I, doncs no sé si algú, el jovent, ho podrà fer, no? I va ser la resenya que va agafar el Centre Excursionista de Gràcia. Mm. Doncs bé, jo, en la meva tradició d'haver fet la Matagalls Montserrat, cada any els que participen i arriben en menys de 24 hores, doncs els lliuren un record, no? I podem dir que el record que ens van lliurar l'any 83
1: va ser
3: una fotografia en blanc i negre feta des del Matagalls que agafava tot el recorregut i les muntanyes que trobes fins a arribar a Montserrat. I és a dir, veies el Matagalls, Cinc de Sabertí, Sant Sadurní de Gallifa, Farell, Sant Llorenç, Sant Mamola i al fons Montserrat.
1: Lluís, et demanaré que m'escurcis la història, anem, perquè si no estarem aquí fins al Catalunya Nit, eh?
3: Doncs és una foto preciosa, per això es fa difícil. Però aquesta foto realment recull molt bé que el que es veu sempre al fons és Montserrat i la mola queda davant.
1: Per tant, Montserrat.
3: Per tant, jo me'n decanto Montserrat.
1: Montserrat. Molt bé. Escolta, molt ben explicat. Lluís, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
3: A vosaltres.
1: Adéu, adéu. Us demanaré brevetat a tots els que entreu per telèfon. Ja sabeu que m'encanta parlar amb vosaltres, però com més cursareu, més persones entrareu. Joan, bon dia. Joan de Besalú, bon dia. Ui, Joan, que et perdo. Espera, intentem recuperar el Joan. Anem al Joan Josep, des del Bosc de l'Àliga.
4: Que hi ha algú, Besalú. A veure, Tibidabo, jo te daré el somni de Don Bosco. Truco des del Bosc de l'Àliga, al peu de Montserrat, per tant no puc dir Montserrat.
1: Montserrat? Pots dir Montserrat? No.
4: No puc dir Montserrat.
1: Què vols votar?
4: Que jo vull votar Montsant.
1: Montsant?
4: Montsant. Perquè hi va haver la primera cartoixa de la península Ibèrica.
1: Bona.
4: La cartoixa d'Escala d'Ei, sisplau, Montsant.
1: M'encanta, és com un míting.
4: Ja,
1: escolta'm.
4: No, ja està, Montsant, perquè no li traieu el cap, que està molt bé, que mola molt, la mola mola molt, que el Montseny és fabulós. Montsant.
1: Joan Josep.
4: El millor vi.
1: I apuntat. Mira, fem una cosa. Tu vés dient.
4: Adéu, que passa el siguiente, por favor.
1: Vinga, el siguiente, por favor. Gràcies, bonic. Adéu, adéu.
5: Quina energia, no? Que és mare de Déu.
1: Home, mínim el vi de l'Escala d'Ei, ja t'ho dic ara, eh?
6: A mi m'agrada molt que ho defensi amb aquesta convicció. De fet, és l'esperit d'aquest tipus de programes.
1: No en parleu tots a la vegada, perquè ara m'esteu parlant. Jo tinc encara el Montsant molt sant al cap i heu parlat estres a la vegada.
7: I puc dir Montseny.
1: A veure, en Joan, acabem aquesta ronda trucada. Joan, bon dia. Joan de Besalú, ara sí. Joan de Besalú. Hosti, tu, de veritat, quina ràbia. Mira, en Joan de Besalú és que el volia passar perquè ens defensava Rocacorba, que encara no ha sortit. Oh. Per tant, que entri Rocacorba en aquesta travessa, mai millor dit, per trobar la muntanya més icònica de Catalunya, tot i que de moment hi ha un consens que vindria a ser Montserrat. Malcom Otero.

0: Moment de defensar a Montseny.
1: Primer he de dir que ho diu Montserrat.
2: Què? Passa amb parella, tu,
1: no,
2: jo.
1: No, ja, però jo em porta mala sort. Jo vaig anar a una primera nòvia, vaig relliscar i vaig acabar en crosses. La segona vegada...
0: Relliscar les muntanyes ara mal, eh?
1: La meva dona, amb el telefric aquell ja que estava embarassada, es va desmaiar la meva dona quan anava a Mallorca. Sempre em porta coses dolentes. Jo no crec en les coses sagrades. Mai crec en les coses sagrades. I després, no hi ha vegetació, és pedra i més pedra. Què té el Montseny?
0: Primer,
1: el Montseny?
0: Què té el Montseny?
1: El Montseny no és una muntanya, sinó que és un massís, i té el Turó de l'Home, el Turó de les Agudes, que és tot bosc, que té el bosc més maco de Catalunya, també té el Matagalls. Vull dir que, primer, està mitja, té una part a Barcelona, una part a Girona, té una part a Osona, té una part a la Selva, té una part al Vallès Oriental. Vull dir, és una mica de tots. Jo crec que no hi ha comparació, perquè és la natura, no és només la muntanya, sinó que és la natura. I a mi, jo arribo a Montserrat allà i veig allà, doncs, sí, és pedra sobre pedra i més pedra.
0: M'agrada molt defensar el Montseny a través de Rajada Montserrat. Sí. Malcom, ets un valent a Catalunya. Fer això...
1: Ja està bé de coses sagrades.
0: En directe, a l'estudi de Catalunya Ràdio, per si voleu venir a buscar el Malcom. No, que vaig a dinar amb ell. Que anem a dinar amb ell. Ai, senyor. Natàlia, escolta'm, el Tibidabo. Ara hi havia un oient que ens feia una espècie de resum d'on ve l'origen del nom del Tibidabo, que també ha estat una de les muntanyes que candidates a guanyar avui com a muntanya més icònica de Catalunya. Quin és l'origen, aquest cim que domina la ciutat de Barcelona? Què en sabem del seu nom?
3: Doncs abans de tenir el nom actual del Tibidabo, doncs durant l'edat mitjana es deia Puig de l'Àligo.
0: Opa!
3: Sí. I llavors el Tibidabo, doncs com bé ha dit l'oient, prové de dues paraules llatines que vol dir Tibidabo, que volen dir et donaré, que és una frase que surt a l'Evangeli de Sant Mateu, concretament en el passatge que el diable tempta Jesús.
0: Oh...
3: I llavors, digues.
0: No, digues, acaba.
3: No, que segons el relat bíblic, doncs el diable porta Jesús a dalt d'una muntanya molt alta i li mostra tots els regnes del món. Llavors li diu que li donarà tot allò que veu si l'adora, diguéssim. Llavors en llatí aquesta promesa és precisament aic omnia Tibidabo, que és això, tot això et donaré.
0: M'encanta.
3: I aquí és on entra en joc el Tibidabo.
0: M'encanta molt. No en tenia
3: llavors,
0: idea.
3: Durant el segle XVI, els monjos del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron van començar a fer servir aquest nom doncs, per referir-se a la muntanya. I diuen que precisament es va establir com una connexió, no?, entre la panoràmica que es podia contemplar des del cim i aquella escena bíblica.
0: Mm-hmm. Us he de dir que a mi m'està sorprenent que no hi hagi més gent votant pel Canigó. Actualment, quin lloc ocupa en el rànquing, Malcom? Fran, el Canigó.
4: El Canigó estaria al podi i he de dir que hi ha molts oients reclamant que parlem més del Canigó, també tot el que representa des del punt de vista també de la cultura.
0: Parlem-ne, perquè jo li volia preguntar a la Natàlia, la muntanya del Canigó, per què s'associa el Canigó als orígens de la nació catalana, Natàlia?
3: Bé, algunes versions llegendàries doncs, vinculen el Canigó amb el naixement dels comtats pirinencs, com el de la Cerdanya i el Rosselló, i l'expansió, no?, del poder carolingi a la Marca Hispànica, que són els fonaments del futur Principat de Catalunya, diguéssim.
0: I de l'origen del nom, què en sabem, Natàlia?
3: Aquí hi ha bastantes teories, perquè jo quan vaig publicar aquesta publicació també van haver-hi molts missatges de diferents teories. Per tant, jo en diré dues, que són les que m'han semblat doncs, més interessants.
0: D'acord.
3: La primera és del Joan Coromines, que és un referent en toponímia. Llavors et relacionava amb una arrel preromana, no?, vinculada al terme blancó, diguéssim. Mm. Que d'aquí vindria la interpretació que és com la Gran Blanca, no?, una muntanya molt blanca, que suposo que fa referència a la neu que cobreix aquesta muntanya durant bona part de l'any.
0: Home, segur.
3: I després hi ha una altra teoria, que aquesta és més popular, que vincula el nom amb la paraula canis, de gos.
0: Epa!
3: Sí. Sí, que segons aquesta
4: Natàlia, perquè la Pont Nou,
2: he fet
0: passa?
2: un susto visual. Sí. No, perquè canis ara és com diuen el jovent, el que abans eren
0: els xonis.
2: Els xonis, ara es diuen canis.
0: Però aquell, em sembla que el segle IX...
2: Ara he tingut un lapsus així, he confós.
0: A canis de gossos, Natàlia.
3: Sí, doncs, bé, diguéssim que el perfil recordaria com la silueta d'un gos ajagut i faria referència a antigues llegendes de gossos guardians de la muntanya. Però ja et dic que hi ha moltes teories, eh? Per tant, cadascú que agafi la que li agrada més.
0: Abans em sembla que ho deia un dels oients, no?, que mossèn Cinto Verdaguer va fer una travessa a través de la serralada pirinenca, que li va causar tanta impressió al paisatge que el va inspirar per escriure el seu gran poema, Canigó, el 1886. Precisament el cim del Canigó també ha estat conegut amb un altre nom, Natàlia.
3: Sí, era el Pic de Balatx.
0: Pic de Balatx.
3: Sí, Balaig encara sobreviu en alguns indrets del massís, com per exemple l'Estany de Balaig o el refugi de Balaig i tal. Sí, sí. De fet, Verdaguer va conèixer el nom amb aquest... el cim amb aquest nom.
5: Ah, clar, Balaig. Balaig.
1: Sí, sí. Però parlant de tradicions que són paganes i no religioses, aquí hi ha la flama del Canigó, no?, que abans el dia abans de Sant Joan, em sembla, sí, la gent hi va i el dia següent baixa a Perpinyà caminant, no? Mm. Hi ha com una tradició catalana de... Bona, vull dir, no religiosa.
5: Bona pagana, eh? Pagana. Natàlia, no sé si vols afegir alguna cosa.
3: No, no, no, que, a veure, abans vosaltres esteu votant, no?, els oients i tal, voteu les muntanyes emblemàtiques de Catalunya, però és que n'hi ha moltíssimes, i clar, votar-ne una és difícil. El Canigó també hauria d'estar al top 3 com a mínim, no?
5: És impossible, és una mica la tonteria per parlar-ne de totes, perquè ara estàvem buscant i dic, he trobat un recull que deia els cims, els 100 cims més emblemàtics de Catalunya, que dius, és que és veritat, a Catalunya en tenim moltíssims. Mira, anem a l'Albert, que vol presentar nova candidatura, que encara no s'ha dit, el 93-201-7474. Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Quina defenses, estimat?
6: Jo, el Puigsacalm.
5: El Puigsacalm.
6: El llindar entre la Garrotxa i Osona.
5: Epa, per què? Dóna'ns arguments.
6: I com que jo estic a la Garrotxa, defenso el Puigsacalm.
5: Ah, home, per proximitat,
6: Per proximitat, perquè és un cim que, no sé, a mi personalment em dona molta força, molta, i des d'allà dalt veus pràcticament mig Catalunya, veus fins a Montserrat, veus fins al mar... Tens una vista impressionant en un dia clar.
5: Em sembla un gran argument.
6: Tot el Pirineu...
1: Que també s'ha de dir que des del Montseny dels cims també es veu el mar.
5: Vinga, va, tu ves estirant cap a casa.
4: Home, home.
5: Albert de Santa Pau, entrem al Puigsacalm.
6: L'única diferència és que el Montseny està molt massificat.
5: Epa, boom, baum, a veure com ho combats, això. Albert, gràcies per trucar-nos i optar per un nou cim que no li ha sortit fins ara. Josep de Calella, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Què ens defenses, estimat?
7: Jo te'ls defenso el Balandrau.
5: Epa, el Balandrau, no havia sortit fins ara. Argument, per què?
7: Per la història que té i el mal tràngol que va passar aquella gent.
5: Doncs,
7: fa 25 anys que faig muntanya. He fet quasi bé tots els 3.000 que podien ser coneguts als Pirineus.
5: Uau.
7: I aquest cim em va marcar i va ser com va passar, llavors el vaig voler anar a fer i no me'n sé venir com podia canviar el temps d'aquella manera tan bèstia. I no. m'ha quedat aquí en el pit, això saps què vull dir?
5: Ai, sí, t'entenc moltíssim, Josep. Escolta, m'apunto moltíssim Balandrau, amb sobte que no hagués sortit abans, per tant, gràcies per presentar la candidatura. Una abraçada, bonic, fins ara.
7: Gràcies, guapa, adéu.
5: Va, i acabem la ronda amb la Soraya de Santa Coloma de Farners. Soraya, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
5: Quina candidatura presentes?
8: Jo volia dir al Pic de l'Àliga, de la Vall de Núria, que no sé com... Encara no ha sortit la Vall de Núria com a símbol de Catalunya, també.
5: Estic molt d'acord. Clar, seria la Vall, avui estem demanant muntanyes, però un altre dia farem un especial Valls i em sembla molt interessant. El Puig de l'Àliga, que no havia sortit. A més, hi ha un refugi molt interessant, el Puig de l'Àliga, que si us hi podeu passar un parell de nits, superinteressant. L'obrim, Soraya. A tu per què t'agrada especialment el Puig de l'Àliga?
8: Bueno, tinc molt bons records perquè vaig pujar embarassada i al mes de maig ja estava tot nevat. Ens va caure una nevada que no ens esperaven gens i em dona molt bons records.
5: Uau, Déu-n'hi-do, embarassada, nena, i amb una nevada,
2: és que, tu creus que hi hauria algun home que ho fes? és que a la primera setmana d'embaràs ja s'agafaria la baixa i nosaltres a pujar muntanyes. La meva cunyada va pujar a la Mola quan va sortir de comptes per a veure si...
5: Per
2: provocar-se el part.
5: Mare meva. Soraya, apuntem el Puig de l'Àliga. Núria i en Josep, que també ens havia obert a Núria a Balandrau. Una abraçada bonica, fins ara.
4: Osona va guanyar punts.
5: Adéu, adéu. Sí. Va, tenim encara més aspirants, més muntanyes per defensar. Aquesta vegada consultem a un meteo del 3CAT. Dani Ramírez, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Dani, hem d'anar superràpid perquè avui ens ha rebentat el telèfon, eh?
9: M'encanta, és que és un tema que ens apassiona.
5: És que ens apassiona.
9: I la majoria de muntanyes que heu dit les he pujat. Em faltaria el Balandrau i el Tibidabo, perquè el Tibidabo hi ha pujat amb la cuca de llum, però no de peu.
5: Home,
9: no,
5: nen, doncs ja, escolta'm, has d'anar-hi a peu, eh?
4: Pujada popular amb Dani Ramírez, amb la solució.
5: Muntem-ho.
9: Escolteu-me, mira, jo tiro cap al Prepirineu, en un lloc tranquil, on no hi ha molta gent en general.
5: Sí.
9: Mira, pots trobar voltors, molts voltors.
5: Molts isards, voltors.
9: Molts isards. I pots trobar aquelles vaques que van fent aquella remor amb les esquelles. Alles, i ens referim a la Serra d'en Sige, a la zona de Gallina Pelada, a prop de Saldes, a Fígols, la part alta de Cercs, i realment és impressionant. Jo allà hi faig les meves retirades al vespre i torno de nit amb el fanalet.
5: Ja ho sabeu, si voleu trobar en Dani Ramírez retirant-se al vespre, aneu a la Serra d'en Sige. Candidatura oberta, no l'havia dit a ningú, Dani.
9: Bé, perquè clar, al costat, que el veus molt bé, tens el Pedraforca, que és espectacular.
5: Eclipse, no?
9: Mirant a baix veus el Montseny, veus a Montserrat, Sant Llorenç del Munt, també molt estimat per mi, però jo penso que és un lloc... No hi aneu, és molt lleig.
5: Clar. Ai, Dani Ramírez, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis volgut ser part de la solució i que sempre abracis tant els continguts que et proposem. Una abraçada, bonic.
9: Igualment, una abraçada.
5: Fins ara, adéu. Doncs ha parlat Dani Ramírez, ha parlat de Neus Rossell, ha parlat en Jair Domínguez, ha parlat la Natàlia Moreno, el Malcom Otero, la Marta Pontnou, els oients que han decidit participar avui, la Soraya, en Josep, l'Albert, en Joan Josep, en Joan, en Lluís, en Joel, la Montserrat, en Jordi, l'altre Jordi, l'altre Montserrat, i moltíssima gent que ho ha fet a través del 677-38-77-19. Últim recompte, perquè anirem a la publicitat i a la tornada direm quina és la muntanya més representativa de Catalunya segons els catalans.
4: Hi ha molts oients que estan dient Malcom, Malcom, Malcom, Malcom, com Malcom, i que han votat per Montseny, Montseny, Montseny, Montseny, la Mia, el Jordi... L'Angelina diu, penseu en tirar cap avall, si us plau, el Montsià amb la seva foradada. Molta gent també defensant el Puigsacalm, com per exemple la Mia, i molta gent defensant Montserrat, i molta gent també defensant la Mola, com l'Ali.
5: Anem a la publicitat.
4: Ai, agafem
5: aire.
4: I
5: a la tornada sabrem... A veure, traient Montserrat de l'equació,
4: sí.
5: Sabrem quins són els cims més representatius de Catalunya.
10: Solució amb Marisenda de Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Marisenda de Carot a Catalunya Ràdio.
5: I després d'escoltar tots els arguments dels nostres convidats, especialistes, les vostres trucades, els missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. Fran Domènech, l'audiència de La Solució ha decidit que
4: la muntanya més icònica de Catalunya és la muntanya de Montserrat.
5: Bravo!
1: No es podia saber,
5: eh?
4: Per sorpresa de ningú. Però
5: aquí l'interessant és la segona posició.
4: Sí, el podi es completa en segon lloc amb la muntanya del Canigó.
5: Mira!
4: I en tercer lloc amb el Pedraforca.
5: Bravo.
4: I s'ha de dir que entre els cinc primers es colen en quart lloc el Montseny, defensat per Malcom Otero, i la muntanya de la Mola.
5: Natàlia Moreno, moltíssimes gràcies, estimada, per haver participat
2: gràcies.
5: Avui. I gràcies a Ràdio Lot. Marta i Malcom, ens sentim la setmana que ve.
2: A veure si el Malcom es tatua al Montseny, perquè, clar, si tant el defensa, es tatua-te.
5: Fran Domènech, fins aquí La Solució d'avui. Tornarem dilluns, ho farem amb el divulgador Joan Anton Català per parlar de la Lluna. Què en sabem? Com ens afecten les fases lunars? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució.

As vossas sacrifícios, as vossas joias mais que a tua.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump rebutja la proposta d'alto el foc de 7 dies plantejada per l'Iran i preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal. La proposta de Teheran, feta pública aquesta matinada, que contemplava reobrir l'estret d'Hormuz i reprendre les negociacions nuclears a canvi que els Estats Units aixequin el bloqueig als ports iranians, que està afectant greument l'economia del país. La presentada des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers iranià, volíem dir, Abbas Araghchi, que ha subratllat que ara la decisió és en mans de Washington.
2: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Mentrestant, el president iranià, Massoud Pezeshkian, ha expressat la voluntat de recuperar el marc de negociació pactat amb els Estats Units aquest estiu. OpenAI ha detectat que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a webs d'organismes dels Estats Units i d'una universitat, sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics. Segons una investigació de The New York Times, aquests casos formen part de comportaments imprevistos observats en sistemes dissenyats per buscar i recopilar informació. En algunes situacions, quan no podien obtenir determinades dades, els agents van intentar identificar vulnerabilitats de les pàgines web per accedir a continguts restringits. Entre els objectius hi havia portals de la Comissió de Borsa i Valors del Departament de Comerç i del Departament d'Educació dels Estats Units. La Casa Blanca ha vetat de nou la CNN i li ha impedit viatjar aquest dissabte a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida de les activitats del president. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024, els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024, i l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid, acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte. El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
3: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
4: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
3: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la. L'exposició, emmarcada en l'any Gaudí, es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
1: Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal el genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Bennat, que ha jugat 60 minuts. I aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances.
7: Convidem la cantautora Mar Pujol, que publica nou disc, D'aquesta aigua no en veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
8: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
9: Ahir, d'emoció. Però si vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
10: Que bonic, per favor.
9: Sí.
5: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
11: I no en tinc prou.

0: explicar, això.
1: No.
2: Tantes coses que no es poden explicar.
1: És no tantes.
2: És dia de bombes.
1: Ah, que n'hi ha més.
2: Home, n'estan passant de grossíssimes. Només diré una cosa.
0: Però m'hi han tret la música i tot.
2: En Marc Andreu té parella.
1: Què dius?
3: No, te'n diré una altra. Té dues parelles.
2: Carai!
1: Però, pos, no. Home, però no posis... Et posa festa? No, no, no, no, no dubte.
2: T'explico realment el que ha passat. Fa uns dies vam llegir un WhatsApp que havíem rebut al programa d'en xarcuter d'en Marc Andreu, que treballa al Bonpreu, persona que en Marc Andreu no té ni present, vull dir, no sap ni quina cara fa, declarant-se. Un missatge molt ben escrit que venien ganes de contractar
0: molt bonic,
2: el redactor,
0: sí.
2: Perquè és que era preciós aquell missatge que vam rebre. I això deu fer 3-4 dies i l'equip de Bonpreu ens ha enviat avui una carta de pernils per en Marc,
4: un paquet d'embotit
2: per en Marc Andreu dient bé, que de part del xarcuter.
0: Hi ha el telèfon del xarcuter?
4: No. El tinc jo perquè és el xarcuter que no surti d'aquí.
1: Ah, clar.
3: Però clar, que... és el Bonpreu on ell compra habitualment. Aleshores ho té fàcil en Marc Andreu.
0: On queda aquest Bonpreu?
3: No sé, perquè cada dia em conec menys els barris de Barcelona.
1: Carai, o sigui que avui Marc Andreu d'enhorabona. A mi que no està gaire bon humor al matí, eh?
3: Doncs ara...
1: Ha anat pujant.
3: Està molt amunt, ara.
1: I tu, Marta, vas pujant, vas baixant, com vas?
4: Jo pujaré.
1: Ah,
4: pujaràs? Jo estic de pujada.
1: Ah, mira.
4: I tu, de pujada, i sobretot perquè anirem a la pèl amb la meva filla i segur que serà una gran aventura ara, la sortida.
1: Ara,
4: al vespre? Sí, al
1: vespre. O a Roqueria vespertina.
4: Escolta'm, si feu plaga aquesta hora, què vols?
1: Escolta,
4: que és terrible, deixa'm dir-ho, terrible per conciliar.
1: Ni que t'obliguéssim.
4: No puc anar a buscar la meva filla cap dia a l'escola.
3: Marta, agafa-ho tot
4: vale.
3: A buscar la filla.
2: No, puja direcció i munta el pollo a Jordi Borda, que és el veritable culpable de tot això. Home,
1: no sé si és avui.
2: És que és veritat, el Francesc... A veure, tampoc és el que manes.
1: Diu, t'estimem molt, però manar...
2: Mano més jo que en Francesc, aquesta és la realitat.
1: Doncs a vegades...
2: No, és... ja anirien molt millor les coses.
1: A tu, en quin departament de la casa et veuries sent molt eficient?
2: A mi m'agradaria treballar a Renfe.
3: Ah, vale, tenies ganes de...
1: A Renfe?
2: A Renfe.
1: Però a quin departament? A comunicació?
2: Al departament d'anul·lar Renfe, de destruir-ho per dintre.
1: Mira, perdona, Donald Trump va anomenar una consellera per desmuntar el departament d'educació.
2: Veus?
1: Podries ser tu la responsable.
3: Bueno, llavors hauries de muntar una altra història per la gent que necessita el tren.
2: És que, escolta, ahir era festiu a Barcelona.
1: Sí.
2: Perquè són les festes de la Mercè, la patrona. Cardedeu, almenys fins ara, no és cap barri de la ciutat capital, i no només això, ni tan sols és àrea metropolitana. Per fer-nos a la idea. Ah, doncs els trens com si fos un diumenge o fos 11 de setembre.
1: Compte que aquest tema va portar una discussió a la reunió del programa, que va haver-hi crits, i algú que no era del programa, que va passar per la redacció després de la reunió, va detectar mal ambient i va dir: què ha passat avui a la reunió que esteu tan tensos?
2: Quin era el motiu de discussió, que ara dic jo qui tenia la raó?
1: No, el motiu de la discussió és: abans de proposar un tema pel programa, mirem què hi ha al darrere.
2: I què hi ha al darrere?
1: No ho sabem. I això és el que em queixava.
2: Però no et sembla tu que...
4: És dur, en Garriga, les reunions de temes de la tarda.
1: Jo vull saber...
4: Perquè li donem temes i diu... Vale, i com el faries?
1: Jo vull
4: I amb qui?
1: No, és que ara farem el que no vam fer a la reunió. Jo vull saber si això que estàs dient tu, que efectivament no té cap sentit...
2: Home, ni un.
1: Però potser d'una explicació i et diuen... No, és que,
2: doncs que
1: han de fer X festius l'any i hem decidit agafar la Mercè per X raó. Doncs, noi, si n'han de fer X...
3: Potser és que no.
2: No facin per festa major de Granollers.
3: El volum de gent baixa molt.
2: Però
1: potser hi ha més treballadors de Barcelona que no d'un altre lloc i llavors trien el... No, però és que no ho sé.
2: Doncs que ens
1: no treballo a Renfe jo tampoc.
2: Que ens en informin, perquè el que és més al·lucinant és que tampoc fan cap anunci especial els dies previs. I si tu vius a Cardedeu i corres a Sant Celoni i cada dia agafes el tren, aquell dia, si tu agafes el day 20, et quedes penjat perquè només passen els day 50.
3: S'ha d'informar.
1: Hi ha informació, això no hi ha discussió.
2: És que els nens ahir dijous a l'escola van anar-hi, a Cardedeu. Vull dir, clar.
1: Sí, ja ho sé,
3: no és tot Catalunya.
2: Exacte. És com la gent que a mi em deia: no fas festa per la Mercè. Dic, treballo a Ràdio Barcelona, que no? Bueno, vull dir, bé que la gent de Mollerussa voldrà posar la ràdio i que l'Ostrella els estigui dient bon dia.
1: I així va ser.
2: Així va ser.
1: I a la tarda li vam dir bona tarda i al vespre vam fer un club.
3: Sí, clar, clar.
1: I un club tàndem i tot vam fer, i la set. Molta gent, eh?
2: Va venir molta gent, Francesc, va ser molt bonic a la Setmana del Llibre, que encara dura, eh? Encara hi ha una setmana més de Setmana del Llibre, per si us animeu. Hi havia tota una part infantil, Marta.
4: Fins quin dia dius que és?
2: Jo crec que, o sigui, jo crec que diumenge, sí.
1: No, exacte, aquest diumenge.
2: Aquest diumenge encara hi són.
1: Sí, sí, són 10 dies. Es diuen setmana, però són 10 dies.
2: Perfecte. I tenien tot d'escenaris infantils, amb moltes propostes de jocs, o sigui, interessant.
4: Ah, diumenge, encara obren per això?
1: Sí, sí. Home, perdona, que diumenge presentem el llibre del Francesc Soler.
2: A
1: 3:15.
2: Molt bé.
1: L'escenari 3, crec que és. Allà us esperem. I si no, vas allà i ens vam trobar més famosos ahir allà que cap altre lloc.
3: Et trobes a tothom, allà.
1: Sí. Màrius Serra. Bueno, dos, però...
2: Ja és més.
3: Bueno, però importants.
2: No és gaire, però són noms. Sí, saps on vaig jo diumenge, que no podré venir-vos a veure on? La presentació de la setmana? A un concert de Manu Guix.
1: Mira.
2: Com et quedes?
1: Estic a punt de desmaiar-me del que suposarà això un abans i un després del que no sortirà.
3: Ho sap en Manu, hi vas, o et veurà de sobte entre el públic?
2: Ho sap? I està il·lusionat.
3: Déu meu.
1: Home, com per no estar-ho.
3: Déu meu.
1: Perquè això serà una promo per ell. No s'haurà parlat mai tant dels concerts de Manu Guix.
2: Ah, els hi va fer una mica d'angúnia, aviam de què parlàvem. Van fer allò tan de famós de voler saber una mica.
3: Han demanat temps,
2: es no? Pensaven que potser voldríem dur-ho cap a una part molt morbosa. Dic, no saps que jo sóc fan veritable? Jo vull cantar amb tu un satèl·lit orbitant.
1: Què diu la samarreta aquella que tens?
2: No diu res, només és la cara de Manu Guix. Amb una imatge n'hi ha prou.
1: No hi ha lletra.
2: Si tens la cara de Manu Guix, tu creus que cal dir res?
1: En
2: Manu podria no haver cantat mai. I només passejar-se pel món.
1: Autor de la sintonia de la tarda de Catalunya Ràdio. Pum, pum, pum, pum, és seu. Doncs amb els pum, pums ens anem a una pausa i arriba el que no surti.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Passa un minut d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda. Saps que no és fàcil la feina de xiulador i hi ha concursos internacionals per tot el món?
3: És dificilíssim. I m'indigna que hi ha grups que quan han com de xiular tiren d'un filtre o del que sigui i no xiulen directament des de l'escenari. I l'altre dia vaig anar a un concert que vaig veure que sí que xiulaven en directe
2: tu,
3: i afinant, i em va agradar molt.
2: Roger, tens molt bon xiulet perquè tu saps xiular així amb els llavis, diguéssim.
3: Sí.
2: Però després, amb els dits...
3: Amb els quatre dits...
2: Allò de pastor...
3: I amb el cercle, saps? Uf, amb el dit gros i el dit índex...
2: Molt de partit de futbol.
3: També,
2: i molt de concert de futbol. Justament, de voler aplaudir fort i dir, va, anem a animar, que la resta de gent hem de cridar, saps? I fer...
3: Els que sabem xiular ens sentim amb aquesta obligació moral de...
2: Totalment.
3: De xiular si ningú ho està fent en un concert. Bé, està sonant aquesta cançó que ens interpreta en Carles, sempre que hi ha un aniversari, perquè avui la Rosalia fa 34 anys, per tant, per molts anys. Un aniversari que arriba només 6 dies després del de la seva nòvia, la model francesa Lori Bahia. I atenció, perquè gràcies a un oient del Que no surti, us podem dir que està passant el dia del seu aniversari a París amb la nòvia. Missatge que hem rebut a 3:45 de la tarda amb una sirena. Diu, info Rosalia de primera mà. Surto del metro i me la trobo de cara amb la Loli. Això significa que passarà el seu aniversari amb ella aquí a París. Un petó a totes.
2: Molt ben fet, em fa una enveja espectacular. Poder passar el teu aniversari a París amb un dia, a més que he vist que ja els hi fa un sol espectacular.
4: I alliberada d'una cosa que potser l'esclavitzava una mica, que és una gira mundial.
2: 100%, ella devia muntar la gira tot dient això d'acabar abans del meu aniversari.
4: Segur.
2: I ja no només per tenir el dia del seu aniversari lliure, que jo crec que en el seu cas és el de menys, perquè és que ella és una obsessionada de la feina i és molt disciplinada, sinó també gairebé per alguna qüestió espiritual. S'has de deixar el cercle tancat de looks abans de ja passar d'edat.
4: Pensava més en aquesta cosa de càrrega mental, però ella ja ha dit que està la nova era. Que el look s'ha acabat? Ho has llegit, això, i que ja està en la següent?
2: Està en altres, que dirien.
4: Que ja veurem quina serà.
3: De moment, a l'era del relax i la felicitat, tinc la sensació.
2: O no ho veurem. Perquè no passa res, però la Nina ja fumarà pitis quan surti el disc de la Rosalia, m'entens?
3: Home, 3-4 anys passaran segur.
2: Seguríssim.
3: Si no 5. Bé, anem al 677-27-10-58 perquè ens comencen a arribar les primeres crítiques de la nova pel·lícula d'Ester Expósito. Hola, és la primera vegada que us escric i us escrivia per informar sobre la pel·lícula que vau comentar fa uns dies, Enfrentados, Marfil de l'Ester Expósito.
7: Su padre me ha contratado para protegerla.
8: No eres consciente de la gravedad de todo esto.
3: I més que comentar-la, recordo que la vam destrossar, aquesta pel·lícula, abans de veure-la.
2: Bé, perdona, i quan en vam parlar, una gran oient nostra, molt amiga d'aquest programa, que desvelaré la seva identitat, em sap greu si volia ser anònima, Rita Rakosnik, em va escriure dient-me que era una pel·lícula que no me la recomanava gens perquè era tan dolenta que ni tan sols la podies veure per fer hate-watching.
4: O sigui, no fa allò del cercle de la bellesa.
2: No, és tan dolenta que no la gaudeixes ni com a obra pèssima. No aconsegueix ni això. Això em va dir ella, que és molt cinèfila, i jo me la crec molt.
4: Doncs hi ha un oient que no opina el mateix.
3: Opina el contrari, i d'aquí la riquesa d'aquest programa.
2: I tant, nena, està ple d'opinions contràries.
4: És que és doncs així, sí, constantment.
3: Sí,
2: a mi
3: clar,
2: pot parar
3: la gràcia.
2: La hippie, més parroflauta, que jo ja li veig els anys de ran militant a l'esquena, i la pija més pija parlant-me en castellà amb la seva copa baloni i l'Aikos, pel carrer.
3: Sí, sí, coincideixen aquí cada tarda.
2: Sí.
3: Diu, bé, doncs la pel·lícula està bé, però al principi és una mica massa romàntic. Diu, ara, quan comencen els girs de guió, entenc que s'anima. Us la recomano per veure. Jo crec que li posaria un 8 sobre 10 i està feta clarament en projecció internacional, com dèieu vosaltres. Moltes felicitats pel programa. Una llàstima que s'acabi.
2: Sí, rei.
3: Avui s'ha estrenat La Bola Negra i dimarts en parlarem, perquè dilluns tenim entrades per anar-la a veure i la comentarem aquí al programa. Passen 5 minuts d'un quart. Hem de parlar de l'Aitana, que entenc que la tenim més reivindicativa que mai, Juli.
2: Sí, tot arran del que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, que és aquesta veïna de Madrid de 87 anys que va ser desallotjada dimecres, després que el 2020 comprés el pis on viu, des de fa dècades, el grup Voltor Urba Gestión.
9: Me llamo Mari Carmen, tengo 87 años y el próximo día 29 de octubre me quieren desahuciar. Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956.
2: Llevo és una situació que no ha deixat indiferent a ningú. De fet, ens heu escrit moltes perfectes comentant que fins i tot perfils com les Pombo s'havien posicionat, havien compartit imatges del cas.
4: No totes, per això.
2: Però la marca no Pombo, per exemple, perquè a més era la quarta vegada que intentaven desallotjar la Mari Carmen, ja ho havien intentat en altres ocasions, mai amb èxit. I també jo crec que molta gent s'ha posicionat perquè al final de Mari Carmen n'hi ha moltes i tal i com està la situació de l'habitatge amb els preus disparadíssims, cada vegada n'hi haurà més. I és per això que ara aquesta dona ja gran madrilenya és un símbol reivindicatiu a favor de l'habitatge digne. Clar, per mi aquí cal tenir en compte també que la història de la Mari Carmen no només està servint per alimentar, depèn de quins discursos de l'esquerra, sinó que també ho està fent la dreta, d'aprofitar-se d'aquesta història. De fet, la mateixa Jessica Goicoechea també compartia imatges sobre el cas pels seus Instastories o feia repost a un vídeo d'Instagram on unes noies feien aquest joc discursiu tan trampós de primers de casa.
10: A Mari Carmen le tiene que ayudar el Estado con nuestros impuestos, que para algo los pagamos. Esta misma semana nos hemos gastado 88 millones de euros para ayudar con la acogida en Ceuta. Però Mari Carmen se queda en la calle.
2: El que vull dir és que quan es comparteixen aquestes imatges del cas de la Mari Carmen no sempre és amb una reivindicació des de la perspectiva de les esquerres, sinó que la dreta també s'ha apropiat d'aquesta història, perquè al final és una història tan bèstia, el fet que una senyora de 87 anys s'hagi de trobar vivint al carrer després de dècades vivint al mateix pis, que tothom ho agafa pel cantó que vol per reivindicar lo seu, al final, no? Per tant, és una qüestió que tothom s'ha fet seva i són molts els perfils que han compartit informació sobre el cas de la Mari Carmen o les convocatòries de manifestacions. I és un contingut que també s'ha compartit moltíssim en el format de la conversa que van tenir la Mari Carmen amb la comunicadora Inés Hernán.
11: Estos años me han pasado factura a mi salud. Me encuentro como una persona inútil. Yo jamás he sido inútil.
2: Estoy aquí. I una de les persones que va compartir aquest vídeo de la Inés, que ja és viralíssim, és l'Aitana, que després, a més, ha seguit compartint informació sobre el cas de la Mari Carmen. En principi, doncs, nosaltres estaríem a favor de que l'Aitana fes aquest repost, no, aquesta republicació, perquè, a més, és veritat que la Inés Hernán té justament uns colors polítics molt clars tirant cap a l'esquerra. Però la cosa no és tan senzilla. Perquè, clar, jo estic del tot segura que l'Aitana s'ha solidaritzat de tot cor amb la Mari Carmen, com no pot ser d'una altra manera, si tens els sentiments mínims en funcionament. Però, clar, compartint aquest vídeo, Ha sortit molta gent recordant-li que ella també fa negoci amb l'habitatge, com va explicar al febrer del 2025 quan va visitar la revuelta.
12: Tengo cuatro casas.
13: ¿Cuatro casas, eh? Bueno, pero...
12: Cuatro. De las cuales en una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas.
13: Vale. A buen precio. Las que tengas alquiladas, ponlas a buen precio, Aitana.
12: Están a buen precio.
13: No especules con las casas, ¿eh?
12: No especulo con las
13: casas. Ponlas baratas para la gente.
12: Están bien.
2: Amb en Broncano fan broma sobre tenir els pisos a bon preu. I quan fan aquests comentaris no es té en compte que no és només que l'Aitana sigui propietària de quatre habitatges, sinó que des del 2022 té una empresa al sector immobiliari, de qui n'hem parlat molt, anomenada Sop i Oli, S.L., en honor a les seves mascotes, aquell parell de gossos gegants que l'altre dia justament la Marta reclamava on eren, que no hem acabat de rebre respostes. Així doncs, com us podeu imaginar, l'Aitana no ha pogut esquivar les crítiques que l'assenyalen com a part del problema que ella pretén denunciar amb el que comparteix, tot i que jo estic segura que ho fa amb bona intenció, la veritat. Sigui com sigui, jo també penso que, o sigui, que podem assenyalar l'Aitana i se la pot criticar per això, però també un de vegades s'ha de mirar ell mateix. Llavors, des d'aquí el que proposo és que si el tema de l'habitatge us preocupa tant com a l'Aitana, doncs que seguiu el sindicat de llogateres a totes les xarxes socials, que seguiu les convocatòries que fan, que les expliquen sempre des d'allà, o fins i tot que us hi afilieu, perquè fan moltíssima feina des del sindicat.
3: L'altre és que ella, arran d'això, comenci a prendre consciència a partir d'ara i decideixi canviar algunes coses, que ho dubto, però bueno, que podria ser.
2: Com a mínim suposo que no ho explicarà amb tanta lleugeresa, que és el que a mi em sorprèn més d'aquest cas, que l'Aitana se senti amb la tranquil·litat de poder anar a la revolta i explicar que té aquestes propietats, per exemple.
4: El tema aquí, però també és un tema que podem veure, en els nostres amics, en la gent a qui nosaltres seguim, és que de vegades hi ha històries que colpeixen tant que et veus obligat a compartir aquella història, aquella publicació, però després te'n vas a dormir tan tranquil a casa teva.
2: Ho fas perquè
4: saps que queda bé i després tu potser estàs tan tranquil amb la teva consciència.
2: Però una cosa és si comparteixes això i diguéssim que a nivell de valors està tot bastant coordinat, no?
4: Clar,
2: que tu te'n vas a dormir en el teu pis d'estudiants amb els teus companys que esteu pagant com podeu 500 euros per cap per una habitació sense llum a Barcelona perquè us toca estudiar aquí, no? Perquè sou de vés a saber on. I, per tant, ja entenc que ho fas des d'una perspectiva molt diferent, perquè et sents molt més part del problema, que no pas l'Aitana, que entenc aquesta contradicció que la gent li assenyala, clar. Que ho fa des d'una perspectiva molt diferent.
3: Que també et trobes coneguts teus, que potser a casa tenen 10 pisos, i que també ho comparteixen.
4: No acabo de conèixer tanta gent que tingui tants pisos, però sí que està ple d'hipòcrites.
3: Sí,
2: sí, clar. Amb això i tants altres temes.
4: Absolutament, absolutament.
2: I també és veritat que ara...
4: Però és aquest debat de posicionar-se, de si has de compartir alguna cosa o no, i si comparteixes això ara t'has posicionat, i llavors ja potser et veus esclau d'haver de posicionar-te sempre, per molt que després diguis, a mi me la pela. Això passa amb famosos.
3: Bueno, és allò que diuen que el silenci posiciona, no?
2: Però que a més aquí per mi no es tracta ni de posicionar-se ni no posicionar-se.
4: Però per mi tot no deixa de ser una lluita de la seva reputació.
2: Però
4: de tots els famosos, eh? És a dir, que jo crec que això és objecte de converses de WhatsApp amb els seus equips de PR, de veure si això ho haig de comunicar. Aitana, creemos que esto deberías compartirlo. O sigui, jo crec que aquí hi ha una estratègia calculadíssima, però d'ella i de tants altres famosos.
2: Estic molt d'acord, i el que a mi em sembla també és que justament en aquest cas és molt fàcil de compartir, perquè és el que dic, qualsevol persona que tingui una mica de sentiments i d'empatia li posen els pèls de punta a veure el cas d'aquesta senyora de 87 anys fora de la casa on ha estat vivint durant dècades. Vull dir que és impossible que això no t'arribi, fins i tot encara que siguis de dretes. El que passa que és el que comentàvem amb la Goico, la dreta s'ho agafa des d'una altra banda i també es fa seva aquesta història.
4: Sí, sí.
2: Però és tan tràgica la història i és tan tremenda que tothom... És
4: un
2: molt
4: son.
2: Fàcil compartir, sí. M'entens? Per desgràcia.
4: Sí.
3: Bé, 2 minuts i arribem a 2:15. Toca parlar de la Dulceida.
2: No sortim de la sintonia de tensió,
3: no? Aquesta
4: home,
3: música
4: però ara
3: no augura res bo.
4: To, eh? Ara tot molt
3: sí,
4: més frívol,
3: no,
4: amics.
3: Sí, ara parlarem de la seva agència, que és InManagement, que sembla que està en crisi. I abans de res, recordem que el seu web continua amb aquell comptador zero des de fa mesos.
2: Amb
3: que aquesta
2: ha model amb una americana...
4: No, és la Sofia Suescun.
2: Què és aquesta?
4: La Sofia Suescun.
2: Jo no sé qui és.
4: No!
3: Que li
4: va guanyar Gran Hermano, és la la filla de la Maite Galdeano. Sí, home, ja. Però tu les coneixes, aquestes?
2: Jo conec les que, o sigui, les conec les que s'han fet influencers de posteriori.
4: Sí, aquesta també s'ha fet influencer, sí. No, és de les poques que li queden ara a la Dulceida.
2: Ah, no te n'aniràs a dormir sense descobrir més coses.
14: Gràcies a Déu. Sí. Gràcies a Déu. Doncs, Marta, sobre aquesta agència...
2: Sempre està com jo avui en aquest moment. Mai, sí. Ningú.
4: Mai no entès mai qui era.
14: Bueno, gràcies a Déu que vens un dia al meu equip. Tal. A veure, hi ha novetats, Marta, sobre aquest tema.
4: Sí, i no són bones. Ja ens ho ensumàvem,
14: sí,
4: que la crisi era galopant. I ara resulta que en només un mes fins a 4 influencers han deixat l'agència de representació de la Dulceida.
2: I com sabem que les han deixat elles i no al revés?
4: Jo no sé res, Juliana, jo tot el que sé m'ho ha explicat l'Anna Gorgui a un programa i de seguida ho explicarem.
2: La meva cosina segona i besneta de la Rodoreda, no s'ha d'oblidar mai això.
4: I això és informació real, eh? Per la gent que es pensi que la Juliana diu coses... Que... No, l'està tocant millor que mai. Sí. Doncs bé, una de les baixes, la més coneguda, és la de Susana Bicho, que és amiga de la Dulceida i aquella que ja hem explicat moltes vegades que va reconciliar, almenys públicament, Maria Pombo i Dulceida en un podcast. Doncs ara, com va explicar en exclusiva fa un parell de dies la cosina segona de la Juliana, l'Anna Gorgui, al programa El Sótano, hi ha una nova baixa.
15: Os puedo decir aquí en El Sótano, en exclusiva, que hay otra talent que se ha pirado.
16: Pero
15: ¿quiénes les quedan ya? Ares Teixidó ha dejado la agencia de Dulceida.
14: S'han deixat la porta oberta i...
4: I ja no en queda res.
2: S'escapa
4: tothom, menys algú, i després explicarem qui queda. Ares Teixidó, que suposo que la teniu controlada, ella és catalana... habitual del món de la comunicació des que va concursar també a un gran hermano que ja no recordo si era el VIP o quin era, i també és l'exnòvia d'una de les millors amigues de l'Alba Paul, la dona de la Dulceida. El cas és que la periodista Anna Gorgui té molta més informació d'aquesta crisi que hi ha a Canin Management, perquè resulta que ha trobat l'origen d'aquesta fuga de talents.
15: Esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves, que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
4: Que això és un tema també, eh? Quan en una empresa marxa una peça clau, això té un impacte claríssim en la resta de treballadors.
14: I a més en aquest tipus d'empresa que tu tens confiança en aquella persona,
4: confiança
14: perquè
4: cega.
14: L'empresa no és res en si mateixa.
4: I que és veritat que ens pensàvem aquí que només hi havia l'Anna Pasqual i prou, diguéssim. Jo m'ho imaginava així una mica Paquita Salas, però una mica més pujat, i és veritat que hi ha tot un equip. Sí, i que l'Anna Pasqual moltes vegades és la cara o qui decideix les coses, però la feina del dia a dia la fa altra gent.
2: Bé, ja sabeu, petita història personal, anècdota, que a mi em van intentar reclutar l'equip in management.
4: Correcte.
14: És veritat.
2: És veritat. Amb totes les noies veig que totes són perfils que han sortit de Gran Hermano.
4: Sí.
2: De Gran Hermano VIP.
4: Sí. Bueno, l'Àlex Tous també hi havia.
2: L'Àlex Tous, que no sabem ara ben bé. L'Àlex Tous està a punt de treure nova música.
4: Ah, vale.
2: Atenti, eh?
14: Però ell sí que va dir que sí, no? A in management.
4: Sí, va acceptar. Ara no sé si segueix.
2: Perdona, les Marc Andreu estaven amb in management.
4: Marc Andreu, si estàs per aquí, m'has dit que li havies enviat un WhatsApp a l'Àlex Tous, digue'm si t'ha contestat.
2: Em sent, les Can Putades també estaven o són encara ara. És que in management, clar, no són tontes.
14: Van intentar com obrir Catalunya.
2: Va haver-hi un moment que les agències se'n van adonar que es podia fer negoci en català i que hi havia gent guanyant pasta fent contingut en català.
4: Sí, però just va coincidir que molta gent es va passar al castellà d'aquests catalans.
2: No, les Canputades no.
4: Sí, l'Àlex Tous, per ser justos,
14: ja ho havia fet alguna vegada.
4: Ah, ja ho feia.
2: És d'aquests que ja sempre havia jugat aquest joc bilingüe.
4: Què va respondre tu?
2: Jo vaig dir que no, però no em va trucar mai l'Anna Pasqual.
4: Ah.
2: Jo parlava amb una noia que es deia Raquel, maquíssima, fantàstica, que fins i tot vaig arribar a conèixer després a posteriori en alguna d'aquestes...
4: Que no fos aquesta la coordinadora.
2: No ho
4: sé. Ara hauríem de mirar el LinkedIn, ja ho miraré després, però ara haig de llegir el guió.
2: Entenc que la coordinadora no és la persona, no era la repre, diguéssim, de cada una.
4: No. És qui fa de directora,
2: vale,
4: no? En el dia a dia, a la pràctica. Doncs bé, hi ha malestar a In Management també perquè hi ha dos grans talents dins de l'agència de la Dulceida que s'ho mengen tot i que facturen moltíssim. Són dos noms que coneixem molt bé i que ara l'Anna Gorgui en revelarà, i amb una situació que contrasta molt amb la de les treballadores d'In Management, diu ella.
15: Es una agencia donde ahora mismo hay dos personas, talents, que están ofreciéndoles todo, que una es Belén Esteban y la otra es Inés García. que las trabajadoras, algunas están hasta aquí, porque claro,
16: hacen dos el trabajo
15: ven
16: de cuatro,
15: facturando todo lo que facturan, pero ellas tienen un sueldo bastante bajo, con lo cual hay una inestabilidad importante en la agencia. Y otra cosa que llama mucho la atención es que Dulceida, que tiene una representante durante hace muchos años, que la podemos ver en el documental tal, no pertenece a la agencia de Dulceida.
2: Que és una mica contradictori, també.
4: Sí, la Dulceida no és a l'agència.
2: La seva repre no es considera InManagement. Ella té InManagement com un negoci, però va a banda, lo seu. O sigui, els seus contractes i tot es gestionen a banda d'InManagement. Això és el que jo he entès que explica l'Anna Gurgui. I llavors, per anar refrescant la situació, ara mateix a l'agència de la Dulceida hi quedarien, com deia l'Anna, Belén Esteban, que avui crec que va a la tele. Això he vist al meu algoritme d'Instagram i de Twitter, que no sempre funciona bé.
4: A la tele vols dir la nostra?
14: A la nostra?
2: No, a la nostra no. A la Sequina.
14: Ah, vale, vale.
2: Una espanyola.
4: Llavors, ja ho trobareu.
2: El de viernes o una cosa així. Llavors, també hi quedaria Inés García, que és la parella d'en Lamine Yamal, que és veritat que amb un creixement exponencial de seguidors a les xarxes des que estan junts, o sigui que és un molt bon fitxatge de la Dulceida, aquí se li ha de reconèixer.
4: Que perdona, creus que, jo ja estic jugant a que inventem perquè no ho sabem, entenc, però creus que la va fitxar abans? Perquè m'estranya molt Inés García que la fitxessin després, perquè és veritat que InManagement, tot i ser una bona agència,
2: clar,
4: no
2: està
4: les més ben posicionades.
2: No, clar. Abans va un vertical de Marc Márquez amb la Maria Pombo i la fitxa.
14: Doncs un molt bon scout aquí qui la va fitxar,
2: per això,
14: perquè ella no tenia 40-50 mil.
2: A veure, ella ha tingut bon ull històricament, la Dulceida, i els ídolos, que són els premis d'influencers que ella organitza, o sigui que ella sí que ha obert molt camí. Ara, que després la gent es vulgui quedar amb ell, això és una altra cosa. Llavors, a l'agència encara hi quedaria Melissa Pinto.
14: Bon nom.
2: Sofia Suez, com que la Juliana no la coneixia.
4: Imagina't com anem.
2: I t'anava a dir, parar de comptar. Alguns més, però com que el web està inactiu, no pots consultar la cartera de talents. Però l'Instagram sí, que el tenen en funcionament, i sí que vaig veient repost, stories i tal. Però, en fi. Llavors, l'Anna Curgui apunta una altra de les queixes dels influencers que han estat representats per InManagement.
15: ¿Y cuántos quedan? Cada vez menos. Cada vez menos, y como te digo, pues es una agencia que, aparte, los ídolos abarcan mucho espacio, porque es verdad que es un trabajazo, y la gente que cuando se dedica a los ídolos, a representantes, si es tu representante, ya dicen entre los talents, bueno, pues nada, en 4 meses no nos va a llegar absolutamente nada.
2: Clar, de fet és com que els ídolos són el nen mimat d'aquesta agència.
14: I tots els esforços van cap allà.
2: Tots van a organitzar aquests premis.
4: Que poder les representants o la gent que porten els negocis de les influències no haurien d'estar ficades, però entenc que és una empresa que no és tan grossa i que, per tant, tothom fa una mica de tot que és el que passa en aquesta manera.
2: Té seu a Madrid i Barcelona,
14: I l'altra és que t'hagin baixat en general les campanyes, perquè la Publi ha baixat.
2: Bueno, i allò que de la caiguda, no?, dels influències,
14: clar,
2: que
14: deia
2: que petava la bombolla.
14: El destines a mantenir els grans noms, i els més petits, doncs, marxen, clar.
4: Per mi el més interessant... Perdó, avui, Marta, t'estem tallant.
2: No, ja m'agrada, perquè és un... Sí, és un tema que nosaltres fa temps que volíem tractar-lo. L'únic que no teníem tanta info.
4: A mi el que sí que em sembla molt interessant és el paper que tenen totes les persones que es dediquen en el sector influencer des de l'altra banda, que són les que estan tancant contractes de moltíssims diners, mentre segurament tenen un sou en bé mileurista.
2: Sí.
4: Que crec que aquí sí que t'ha de pujar molt la mosca al nas quan veus, perquè a més moltes vegades segurament has de fer guions a les noies que després fan els vídeos... Bueno, jo ho penso...
14: Les has d'acompanyar.
2: Una mica com aquella escena de la pel·lícula Parasite, de Parasitos, no? Que el tio està conduint mentre té el darrere la persona milionària, sí, que l'està explotant, en fi. Doncs aquesta és la informació que tenim ara i que remena l'Anna Gurgui. I jo he tirat d'hemeroteca i he recordat que en aquest 2026 la Dulceida ja havia tingut més baixes a l'agència, de perfils molt espanyols i que aquí el programa no en sonen, però que per ella devien ser un daltabaix econòmic i una pèrdua d'ingressos, com quan, per exemple, la va deixar Anabel Pantoja al maig y la Dulceida va a haber dado una a la cara.
17: Nada, ayer lo hablamos las dos, en plan, porque ella tenía un evento y yo otro. Al final, nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas. Y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor. Y yo lo espero, la verdad.
14: O sea, en realidad cada agencia está para lo que está, ¿no?
17: Claro que sí. Y no ha pasado nada raro ni nada.
2: Doncs això per una banda, però clar, també coincideix amb el que va destapar una ex representada d'InManagement fa uns mesos en un podcast. Estem parlant d'una senyora que es diu Fanny Carvajal. Jo, perdó per aquests noms, perquè primera vegada que surten a la història del que no surti d'aquí. Però aquesta senyora va pertànyer a l'agència de la Dulceida i explicava que va deixar de guanyar molts calés per com treballaven a InManagement.
16: Cada vez que me meto en el correo y veía que había correos que no se abrían o que había correos que contestaban pidiendo una barbaridad de dinero y no llegaban a un acuerdo, digo, chicos, que me estoy quedando sin esa publicidad y sin poder cobrar porque a ti no te cuadra, porque no me pagan lo que tú pides. O sea, es que ¿quién soy yo? Pero si yo misma lo digo, que yo no soy Tamara Falcó, ¿me entiendes? Para que me paguen 10.000 euros porque me lleve Burger King.
2: És a dir, ella considerava que, home, no hem de posar-nos a negociar per un contracte de 2.000 euros o de 10.000 si els acabo perdent. És millor quedar-me amb la xifra baixa i treballar i que m'arribin campanyes que no encallar-nos en aquesta negociació perquè nosaltres aspirem a més, no com a agència. Bé, sigui com sigui, la situació d'InManagement no crec que sigui fàcil de gestionar ara per la Dulceida i la seva mare. Sumat a tot de coses que li han anat passant en aquest inici de curs, com la Dulce Wedding 3, de fa dues setmanes. Ahir l'aniversari de l'Alba Paul per molts anys, que va ser el seu aniversari. Ser mare d'una nena de 2 anys, gairebé.
18: I amb ganes de ser-ho una altra vegada.
2: Imagina't.
18: Que... més en el seu cas, que també és una mica més complicat, encara és la cosa...
2: Bueno, que és tot molt més clar. Implica més temps, etc. Llavors, roda tu ara la gran cita 2.
14: Clar, la tele, pel mig.
2: I ara... el diumenge planta't a presentar el piró musical de la Mercè.
18: Senyor Trescat, no ens distreguis a la Dulceida.
2: Home, ella dirà que per ella també és una gran oportunitat i que està en el seu pic laboral, que també...
14: i que cobra tot això.
2: Pel que fa a la seva trajectòria personal, personal individual, li va molt bé. El que és ella com a empresària no et sé dir.
18: Creieu que amb un projecte com el piró musical, jo vull...
2: Espera, deixa'm posar la dada, vale?
18: Perdoneu que sóc plató. Només llenço preguntes.
2: Sí, però recordem que la Dulceida presentarà aquest acte de clausura de les festes de la Mercè a TV3, diumenge, a les 10, que no serà a les Fonts de Montjuïc, correcte, sinó que serà a la platja de Nova Icària, i banda sonora escollida per Josep Montero, toques gràcies. Això és la informació.
18: La pregunta que tinc jo és...
2: sí,
18: que no la sabreu respondre, però en podem discutir.
2: Vinga.
18: No, de sobte sí. Vosaltres creieu que en un cas com aquest, igual que s'havia sabut en altres moments, que, per exemple, a les campanades...

0: crec que això és el que va fer també Laura Escanes amb la travessa.
1: Podria ben ser. Un pack digital molt ben invertit, perquè, per exemple, l'anunci que van penjar a Instagram amb Tros Costa amb la Dulceida, 5.000 likes. Està bé, eh? Marta, 5.000 likes, tenint en compte que la Dulceida té 3 milions de seguidors i 3Cat en té, deixa'm-ho consultar, 700.000. Home.
2: En quina era estaves tu, la Lover, no?
1: Tenen sort, que jo estic zen. Perquè m'arriben a enxampar amb ganes, m'arriben a enxampar guerrera, però vaja, que jo crec que s'ha entès perfectament.
0: Sí, qui ho vol entendre ja ho ha entès.
1: Clar
0: sí.
1: Que també de sobte publicaron un perfil de 3 milions on tothom deu ser gent que no parla català perquè són 3 milions de persones que consumeixen el contingut en castellà que publica la Dulceida a les seves xarxes com a estratègia de, posa una cantputada a presentar que et farà més m'agrada si penja allò del piromusical.
2: Tu acceptaries presentar el piromusical?
1: Marta, aquesta pregunta no té cap sentit perquè ells
0: i menys...
1: Però per la meva actitud no.
0: És molt senzill.
1: Depèn de quan paguessin.
2: Vale, doncs per 3.000 euros. Ho presentaries?
1: Podríem entrar en matisos, però sí.
2: Vale. Per 1.000?
1: Home, per 1.000...
0: Va, ni tu ni jo, dos.
1: Per 2.000 podria ser, sí. Mínim 2.000. Home, 1.000 euros, perdona. Per presentar el piromusical, que és una de les coses més vistes, havent de fer tot de públic per les teves xarxes...
0: Va molt més enllà d'un tema de preus.
1: És justet,
0: si
1: Però aquí jo crec que és la P de prestigi, eh?
0: Totalment.
1: No és la P de plata, eh? No oblidis aquí per això...
2: La de plaer segur
1: que no. La R de rabieta. Perquè jo aquí també hi ha un punt de rebequeria. Jo necessitaria també de sentir-me estimada. Això és com quan un nòvio vol tornar. Tu ja pots estar molt enamorada d'aquell nòvio i pots haver estat molt il·lusionada. Però depèn del que t'hagi fet abans, m'entens? Tu poder ja no tens ganes d'humiliar-te d'aquesta manera. També hi ha l'orgull, la O d'orgull aquí també hi ha.
2: Vale, vale.
1: Tu ho faries, Marta?
2: Jo mai de la vida.
1: No menteixis.
2: Quins nervis. No. Sola? Ni de broma.
0: Marta, ho faries perfecte.
1: Molt malament així.
2: No, anem malament de temps, avui.
1: També.
0: No, jo ja em guardo una cosa que tinc aquí. Ja
1: volaria molt fer-ho els tres.
0: O fotré a la navareta.
2: Estaria bé, però crec que no som, no?
0: I jo crec que són moltes persones.
2: No som el perfil de presentar el piromusical.
0: No, però campanades. Mira, jo campanades em faré il·lusió veure-us a vosaltres dues. Jo entenc que tres fent campanades, hi ha massa gent per tan poques campanades.
1: Perdona, s'ha fet moltes vegades.
2: Tres?
1: I tant, l'any de la Melero.
2: Ah, la Melero, és veritat. La Lídia Heredia i la Cris Puig,
1: diria que jo sí. Posats a somiar, escolta.
0: Fem una pausa, us sembla bé?
1: Va, fem-la sí. Perquè està l'ambient calent.
0: I tens sí. A punt el teu, Marc Andreu?
1: El Marc Andreu el que té és 15 nòvios, vull dir que dóna-li marca.
0: 15 nòvios i una samarreta avui que diu ens morregem.
2: Ja encaixa amb el seu moment vital.
0: Sí. Una pausa i sentirem uns documents en exclusiva, ara.
3: Sí.
0: Som-hi.
4: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Un minut i 3:15 de la tarda. Abans de res, Marc Andreu, jo crec que hem de comentar un detall que hem de compartir amb els oients, perquè ells van ser partícips de la primera part de la història.
1: Ara. Estan fent una història d'amor i ni ho saben. La Gran Cita 2 ja ha començat.
0: Exacte.
2: Sí. Ja els agradaria la Gran Cita 2, aquesta història.
3: Sí que és veritat.
0: Fa uns quants dies la Marta va rebre un WhatsApp, en el WhatsApp del programa, d'un noi que deia ser xarcuter d'un bon preu d'un barri de Barcelona, sí. Que resulta que és on tu compres habitualment, bueno, que et tenia vist i que et volia tallar el pernil ben finet el dia que passessis per allà. És el que va dir.
1: Ben enamorat d'en Marc Andreu, dient que cada dia el veia més guapo.
0: Correcte. Doncs avui ha arribat un paquet a la ràdio.
1: Bé, jo he anat a demanar, sí. Com cada dia, als conserges si hi havia paqueteria per mi, i primer de tot m'han donat unes infusions que m'han fet molta il·lusió, que m'han enviat des de l'Empordà, d'un noi de les Olives que es diu Guillem, que m'ha encantat que m'ho enviés. Molt maco, i a més m'ha donat el seu telèfon, que sempre fa d'agrair. I després també hi havia que m'han dit, si hi ha en Marc Andreu, avisa'l.
0: Ell ja han vist que l'hora era greu.
1: Perquè hi havia una capsa, Marc Andreu, plena d'embotits, i una carta de bon preu esclat.
3: Una carta que em diu...
1: Vinga, Marc.
3: Hola, Marc. No sabem com acabarà la teva història amb el nostre xarcuter, però amb aquests embotits segur que tindràs una nova excusa per visitar-nos. Esperem que els gaudiu tant com fem nosaltres del vostre programa. Una abraçada.
2: Aquí hi ha algú que es mereix un 10 en màrqueting.
6: Quina meravella.
2: Oh, però jo vull una cosa, vull que guanyi l'amor. I tant. No el màrqueting.
1: Totalment.
2: Has d'anar-hi perquè...

0: teva avui a la tarda i declarar-t'hi. Però no sabem quina jornada fa. És igual, Marc, el que farem nosaltres serà jornada completa davant d'allà.
1: A veure, també diré que...
0: 24 hores de guàrdia davant del Bon Preu.
1: Que tinguis la seva foto de perfil aquí davant, perquè acabo d'entrar a la conversa...
2: Ah, doncs sentirem el nom. Saber qui és.
1: A veure, no, el nom no el diré.
2: No, no diguis el nom.
1: Comença per la lletra F.
3: Ah, vale.
2: Bueno, és que només hi ha un
1: nom. T'agrada, Marc, el nom? El nom n'hi ha molts.
2: Només n'hi ha un.
1: Què va?
2: Ferran i prou.
1: I Francesc. Es diu Francesc, oi, Marta?
0: I Felip, Frederic.
1: No, no. Felip, Frederic, Feliu.
0: Ja l'he dit, Feliu.
1: Que és diferent que Felip. Felip. No ho diries, però diferent. Fran, ara ho has dit, Fran. Que és el mateix que Francesc. O no,
3: a veure com el coles, Marta, perquè de moment...
2: És que no arribarem a 10, que no passen.
1: Flic.
0: Fèlix.
3: Flic.
1: Ferriol.
0: Ferriol.
2: Sí, però 10 i deixa de comptar, eh?
3: Home.
1: Fèlix, no sé.
0: Fèlix, ja l'hem dit, Marta.
2: Bé, doncs escolta'm.
3: No, i que gaudeixis aquestes de
1: Ferran. Ferran és un nom preciós, eh? Ferran,
3: formatge, pernil...
1: Per Ferri, eh?
3: Amb xurís també han posat...
1: Molt Ferri.
0: Ferri és ja molt...
1: Pot ser molt guapo o no ser-ho.
3: Bueno, sí. Faustes, gràcies.
1: En Faust.
2: Fausto Murillo.
3: En... Que no és un joc, això, no? És que ja
2: ara sí.
1: Fito i Fittipaldi. Fito.
2: Fito i Fittipaldi.
1: En Fito, de què ve el nom de Fito?
2: Franz Ferdinand.
1: Ah, mira, Frank. Frank.
2: Frank Perea.
1: Que és diferent. També. Francesc.
3: Voleu que us parli una mica del que he vingut a parlar?
1: Tens sí. Tema?
3: Val, sí. Va. I és que només falten 4 dies per l'estrena de Travessa VIP. I avui ja ens han fet una mica d'avançament amb aquesta videoreacció de la Laura Escanes del tràiler del programa.
4: Quins nervis. Primera vegada que veig això.
5: Benvinguts a l'estrena.
4: Èpica. Com no s'haurien de posar nerviosos, mare meva?
3: La Laura s'emociona moltíssim música... en aquest vídeo, veient només el tràiler. Imagina't quan vegi tots els episodis.
1: La Laura, que per cert es vol canviar tota la sala d'estar, eh? Ja ho ha dit per stories avui al seu Instagram.
2: Vol canviar tota la decoració, no?
1: Ella té un menjador molt icònic, tot molt colorit, molt rosa, molts tons pastel, i ha dit que vol canviar, però, vaja, tot, de vibra absoluta.
0: És sembla... que quan fas una casa tota basada en tendències, clar, tu si et poses un top que és tendència, no passa res perquè això ho canvia ràpid, però clar, el sofà, els mobles, les moquetes...
1: És fàcil apartar-se'n.
0: Sí.
3: Doncs això, fins dimarts no serà l'estrena dels dos primers episodis a la plataforma 3CAT, però...
1: Senyor 3CAT!
3: No, avui he trobat el primer episodi a la Travessa VIP.
1: Què vol dir he trobat? On l'has trobat? Al calaix?
3: No, a dins del que és tot...
1: El Digition? Estaves buscant el Digition?
3: Home, evidentment. Jo sempre estic mirant allà.
2: El Digition pels oients.
1: És l'armari de 3CAT.
3: No diré il·legalitat. Està allà posat.
1: El senyor 3CAT te l'ha passat.
3: No.
1: Clar que li ha passat la Irma Pina, que és una de les senyores 3CAT, que és fantàstica per enllaç.
3: No. Bueno,
2: si no tenim el permís, no, Marc Andreu?
1: O sigui, pot sonar, això o no?
3: Explícitament, jo no tinc el permís, però entenc que...
2: La pela tot, si no us ho sentirem. Molt bé, endavant.
3: Si no veiem el final del primer capítol...
1: Ara ja, és igual tot.
2: Ara que has trobat la...
3: Bueno,
1: ara ja,
2: és igual
1: tot. Us
3: he fragmentat el primer episodi, bastantes coses que passen, i així els mirem per primera vegada entre tots, si us sembla, abans que s'estreni aquest dimarts. Tot comença, doncs, amb la presentació dels diferents concursants.
6: Que siguem parella és una cosa bona, penso.
7: Crec que ens coneixem molt bé.
6: Sí.
8: Quan seguim la travessa, o ens hem unit més que mai, o separem el grup.
9: Els dos ens encanta jugar esports. És a dir, no som bons amb res, però ens atrevim amb tot.
3: Hem sentit en Jair i la Neus, que són parella.
2: Jo m'encanta, eh?
3: L'Oriol i el Xavi, companys de feina, bueno, els tiets. En Mic i la Raquel, presentadors de 3CAT. I ara sentirem la resta, que és la Jèssica i la Natàlia, que són amigues. La Sheila i el Cristian, germans. La Nerea i la Carolina, amigues, que també. Llavors hi ha la Gador i la Carlota, activistes ambientals.
1: El que m'agrada molt de les presentacions és això, que no està molt clar si et defineixen per la feina o la relació que teniu. En algun lloc, per amigues, parella, i des de sobte.
3: Activistes ambientals.
1: Diu, vale, aquest és el vincle que tenen. No poden ser amigues, només són activistes.
3: I els esportistes Laia i Víctor, i així us presenta.
10: M'encanta l'adrenalina, a mi no. Penso a la travessa i penso, a mi res pot sortir malament.
11: A Sheila?
12: Crec que l'objectiu és guanyar, però també és gaudir.
10: Sí. Ella pren bones decisions. Jo no ho tinc tan clar.
13: Hem sigut atletes... Però a la muntanya estem fora de la nostra zona de confort.
0: Amb aquesta sintonia que ens han fotut aquí els de la productora, els d'Aguacate, que s'han encantat. Home, ja et vols
1: fer
0: que
1: amb la Gador i la Carlota, eh?
0: Compte, que se les veu
3: perilloses. Hi ha una actitud important, de fet, d'aquestes vuit parelles, n'hi ha una de la qual tocaran d'ell. No hi tens gaire confiança, que puguin arribar molt lluny. De fet, des d'un primer moment vas dir això dels tiets.
5: Els veig els més fluixets.
14: Això és el que ens ha arribat.
5: Els veig els més fluixets.
1: Els més fluixets, per què?
0: No els veig en forma. Home, si la Neus i el Jair estan pujant muntanyes escalant cada dia.
5: No pots competir contra els glutis de la Neus i en Jair.
1: I és veritat, però has d'omplir amb molta més gent el concurs.
5: Clar, 10 o 12 parelles les has de tenir.
0: No, però a més l'artista té molt mala vida, Marta, normalment, perquè ells...
1: No. Deuen estar entrenant, també.
0: Sí, però vull dir que fan molts abolos, que estan tot el dia amunt i avall, i que és una vida una mica així difícil.
1: Tan faltons sou.
3: No hi confies gens.
0: Vam ser molt educats i vam dir el que pensàvem.
14: Ens
0: que
14: van dir que una setmana abans estaven al Decathlon comprant
1: material. Tots molt ben fet. Gent preparada.
14: Que no tenien res, vol dir.
1: No, i
14: que
1: què?
14: Si comences a preparar una setmana
0: la
14: abans...
0: La Neus ho té des dels 15 anys.
1: Escolta'm una cosa, tu quan fas el guió dels teatres, del que no ha sortit d'aquí?
14: Sí, dos dies abans.
1: Veus?
0: Jo si el Marc Andreu diu que dilluns és la data límit, dimarts.
3: Doncs ells estan molt focalitzats en la competició. De fet, en aquest primer episodi es pot veure que poden arribar molt lluny gràcies a la seva gran química.
15: Quan ja portem moltes hores junts, comencem a delirar.
16: Sí, i... de variar.
17: Han de tirar-vos a l'espí.
18: Les nostres parelles es diuen que som nòvios. I al final portem 10 anys passant tot el dia junts. Tenim 3.000 motes, 3.000 sobrenoms.
19: Sí, jo amb ell li dic Uri, Duri, Dupi, Dufi, Dupo, Ramon, Derruca,
18: Durinal,
19: Joyas.
18: Ell és el José, en Jotas, en Rei Jotas, en Coca, Xavi, per la gent que mare meva.
16: Però és que no ho coneix.
1: L'amistat
0: és això,
1: no?
0: L'amistat és això. Oh.
14: Són preciosos.
1: Sí que són parella.
0: Són parella.
3: Sí, oi?
14: Doncs... que els veurem un capítol i cap a casa.
0: Una cosa. Ja ho saps que arriben a la final.
1: Com pretens menjar-te les teves paraules, Roger? Una mica de manideta o de patates?
3: Hi haurà un... Bueno, ja ho veurem.
1: Ah.
3: Doncs abans de començar la competició, en aquest primer episodi, la Laura Escanés ha de deixar molt clara una cosa a algun dels concursants.
20: Aventureres? Aventurers? Com esteu?
21: Molt bé.
20: Estan nerviosos, eh?
15: Però bueno, els nervis són bons, no? Al final vol dir que estàs fent alguna cosa emocionant.
21: Sí, sí, sí. Quan hem vist a Laura per primera vegada, ha sigut com...
14: Això no ho ha vist ni
22: ja comença. Ja està.
20: Esteu preparats?
23: Sí. Sí.
20: Heu vingut a jugar?
23: Sí.
20: I fins on esteu disposats a arribar?
22: Fins al final.
20: Aquesta és l'actitud. Molt bé, Raquel. Parada. Abans de començar vull deixar una cosa clara. Miki, Jessica...
22: Quan t'has mentat directament a tu...
14: Ui, jo
22: m'he quedat
14: viu,
22: No, jo també, perquè clar, és una cosa que a veure si pagaria les conseqüències.
20: No, aquí no som amics.
14: Uau.
20: No seré més tova amb vosaltres, de fet, tot el contrari. Així que ja us podeu espavilar.
23: Gràcies.
21: Bé, bé.
23: Molt bé. He intentat treure la informació, però la Laura no ha dit res de res.
0: Ai, jo no ho puc evitar, l'adoro. És que és una merda, de veritadores, a la Jessica. Tinc síndrome d'Estocolm, és que ella l'adoro.
14: Li hem estat molt
0: i poc es parla dels tancaments d'amistat. No, és que és un tema,
14: Tu estàs en ple dol.
0: Estic en dol.
14: Has passat de la ràbia a la tristesa, perquè són les fases del dol.
0: Tinc una pena dins.
1: I que és normal també sentir enyorament.
0: I que em fa pena, sobretot, o sigui, com haver descobert aquesta part d'ella que no m'esperava, saps?
3: Clar, perquè aquí la travessa la veuràs bastant divertida. De fet, el primer episodi passen aquelles coses que sabem de necessitar luxe quan... Bueno, ja ho gaudireu dimarts, però... Promet, el primer episodi.
0: T'ha agradat, Nino?
3: A mi m'ha agradat molt, l'enganxa. I, de fet, molta gent s'ha entrenat abans de les gravacions i havia practicat molt al nivell d'escalada.
1: Molta gent, què vols dir?
3: Molts concursants.
1: Ah, vale.
3: I això es nota... moments abans de començar.
20: He vist que molts heu estat entrenant abans d'arribar. Com van les agulletes?
22: Molt bé.
0: I la gent s'entrena molt i nosaltres...
14: La gent s'entrena molt i nosaltres no hem tingut temps. Ja, si no ho haguéssim fet.
22: Sí. Jo m'he cagat un poc. Jo dic, ah, veurem ara què passa, què mos fan fer, estàvem en un far.
20: Prepareu-vos perquè aventureres, aventurers, la travessa expedició tramuntana comença d'aquí 3, 2, 1...
0: Com el Coramil!
14: Ah, que es foten a córrer tots per les roques.
15: Va, aquesta gent!
22: Tots superamics, ei, nois, ens ajudarem!
1: Qui són els que van primers?
0: La Laia i en Víctor, em penso.
1: Ah.
0: M'encanten la Carolina i la
1: Nerea.
0: La Nerea.
3: Tenen molt bona actitud. ara, a nivell...
1: Seran la parella també simpàtica, ja es veu. Sí, són sí, molt divertides, sí, a més, les dues, perquè es dediquen també bastant a l'humor.
3: Doncs això serà el primer episodi de la Travessa VIP. Dimarts ja estarà disponible.
1: Qui creus que guanyarà? Tu que l'has vist sencer, el primer capítol, dic. No has vist la temporada, has vist el primer capítol. Qui et dona vibra de guanyador?
3: O sigui, tenen molt bona actitud el Jair i la Neus.
1: Els vostres guanyadors?
4: Per mi
1: no.
4: Sí.
1: Ui!
4: Ho ha de ficar a pàrquing o anar a buscar una filla, eh? Doncs mira, escolta'm, Fran, tira la cinta.
1: Jo dic que guanyen...
3: Si jo sempre, si
1: jo també.
3: Sempre.
1: No, els germans Casas.
3: Què vale. Dius?
1: Tu dius aquest, tu, Roger?
4: Jair i Neus.
1: Jo dic tiets.
3: Val.
4: I tu?
3: Jo he dit ja el Jair i la Neus.
4: Jair i Neus, eh?
3: Com acabo de dir-li la Marta.
4: I és divendres, Marc Andreu, jo he sentit moltes coses.
3: Ai, et queda molt bé la pinçareta, per ser, eh?
4: Sí, me l'ha portat mi mare de Nova York.
1: Que maca!
4: Llàstima que tu et posi calent.
3: A mi m'agrada, sí.
1: No vas ben servit. No vas ben servit.
0: Et posa que l'has una punxera.
3: Sí, després t'he vist això aquí.
1: No sexualitzis el teu company. El teu cap.
4: El teu cap.
1: Per dur una punxera.
4: Aniré a l'enllaç que tenim de... Escolta, m'ho deixem aquí.
3: Va, compartim el mil.
4: Fem una pausa, tanquem la tarda. Bon cap de setmana, dilluns més.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto el foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió és ara en mans dels Estats Units.
2: There are certain actions to be taken by the United States.
3: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
1: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Més notícies. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga per al mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. Les aturades estaran en 3 franges, de 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. I Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni al sistema de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes que havien estat detectats i bloquejats amb èxit.

0: L'òpera Aïda de Verdi, amb la soprano Anna Nebrebko al capdavant del repartiment, ha inaugurat aquest divendres de la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Marc Ruiz.
1: A l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, Aïda és una esclava etíop a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aïda és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aïda, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. Anna Netrebko, que interpreta Aïda, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporada. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
0: Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els han fet Abel Ruiz i Van de Beek. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació, 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Tenir baldó a casa, això és interessant.
5: Tu tens baldó a casa?
4: No.
5: Tu t'han enganxat mai amb ple fornici a casa?
4: No, tampoc. Però...
5: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
4: No, però ens passava allò quan érem petits.
5: No, és que és una imatge tètrica. Si
4: passa
5: una...
4: A tu t'ha passat, sí. D'acord, ja està. Perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Avui el tema del dia no podia pas ser un altre que el Sona Nou 2026, que ja tenim grup guanyador, que jo ara no te'l destriparé, perquè penso... Potser encara no el saps, potser no has estat pendent de l'actualitat i llavors ho podem fer com a relat que avança. Jo et puc presentar ara i aquí els tres grups finalistes que es jugaven les garrofes el dimecres a la nit en un escenari imponent que hi havia a Plaça Catalunya de Barcelona, un escenari d'aquests de la Mercè, molt gros, val? Una plataforma, un trampolí espaterrant, una mica com el Sona Nou. Llavors jo et presento els tres grups que van actuar i llavors acabem relatant qui és el guanyador, que això ja se sap. Fem-ho per ordre alfabètic. Beni Dolores, comença amb la B, B alta. Després, Orella 2, i acabarem amb Pla Moguda, d'acord? Els tres finalistes del Sona Nou 2026, que ja saps que és l'autèntic planter de l'escena catalana. És un concurs musical que organitzen la gent d'Enderroc, també la gent d'ICAT, Catalunya Ràdio, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi ha moltes mans allà ficades, hi ha molta trajectòria. 26ena edició del Sona Nou. És molt fàcil de comptar, perquè van començar el 2000 i això va amb l'any. És facilíssim. Va, full focus. Avui, en aquesta final, tres finalistes. El primer... Beni Dolores. Tenim cançons, tenim notes de veu, tenim tot el que necessites per conèixer bé aquest grup. Nens prodigi.

0: Bé, Beni Dolores som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta, i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026, i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amy and the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al Casal de Joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poble Nou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar el Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a un concert.
1: Em cau una gota de suor, mala llepes de mugró. Quina

Soc el Roc Badia, d'Orella 2, un grup de pop-rock alternatiu que fem música en català i el formem l'Eric Elias al baix, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Oriol Ventura a la bateria, Gerard Casulleres al teclat i Quim Anglada al saxo i jo mateix a la veu i a la guitarra. Treballem molt sovint amb la Martina Morán, que té una veu increïble i volia mencionar-la, i com no, el nostre gran amic, productor i enginyer de so, Andrés Zanetti. Vam néixer el 2022, som del Vallès, Matadepera, Sabadell i Terrassa, i estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de l'indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
1: A l'amplificador de Catalunya Ràdio, aquesta matinada de cap de setmana, parlant dels finalistes del Sona Nou 2026, que ja tenim guanyador, que de seguida te l'explicarem. Ho estem fent així en ordre cronològic. Primer, presentem els tres grups que van competir a la gran final d'aquest dimecres, a les portes de la Festa de la Mercè a Barcelona, i després t'explicarem el final i ens centrarem en el grup guanyador. De moment hem presentat a Beni Dolores, després Orella 2, i ens queden els tercers, que són Pla Moguda. Ho estem fent per ordre alfabètic, eh? Que aquí no hi hagi favoritismes de cap tipus. Va, endavant, connectant amb Pla Moguda.

Aquí Guillem de Pla Moguda. Nosaltres som un grup de vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir és que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final són tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent no gaudeixi com nosaltres. I esperem que així sigui el dia de la final de la zona 9.

estàs com una cabra, que això és pitjor que ser al Madrid i no del Barça? No és una excusa haver begut una mica massa, perquè, tio, t'estàs tirant una fatxa. I recorda, encara que tinguis una mala ratxa, mai et tiris una fatxa.

Doncs ja els tenim presentats a tots tres, els flamants finalistes del Sona Nou edició 2026, per ordre alfabètic, sense cap favoritisme: Beni Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Un d'aquests tres grups es coronava el dimecres a la nit com a guanyador de l'última edició d'aquest concurs musical, que és icònic i que és referència a casa nostra com el Sona Nou. Abans de revelar-ho, abans de refrescar-ho, perquè de fet això ja fa 2-3 dies que va passar, però estic segur que potser tu no ho tenies controlat i per tant ho estàs descobrint ara, doncs allargarem el relat fent una mica el mateix que passava el dimecres a la nit a l'escenari de Plaça Catalunya, al bell mig de Barcelona. Un cop havien actuat els tres grups finalistes, el jurat se n'anava a deliberar, se n'anaven a esbatussar-se, a fer valdre raons, punts de vista i criteris. I què passava mentrestant? Doncs que gaudíem de les cançons de la Chloe Riambau, que acaba de debutar amb el seu primer disc i era qui tenia al damunt del seu cap la corona com a última guanyadora del Sona Nou. Elles van portar l'edició de l'any passat, del 2025. Per tant, es mereix ben bé un parell de cançons, la Chloe Riambau, aquesta que és un fil, i la que punxem ara, la Primavera, totes dues al seu primer disc, al seu debut, que va ser ara aquesta passada primavera, i un cop soni la Chloe Riambau, sí que tindrem el veredicte final. Qui ha guanyat el Sona Nou 2026? De seguida els punxem, de seguida ho expliquem, i de seguida els entrevistem.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb els guanyadors, flamants guanyadors, campions coronats de l'edició 26 del concurs musical Sona Nou. Arribats des d'Osona, Pla Moguda.

0: Doncs ja tenim repartits els premis. El Sona Nou per Pla Moguda, el Joventut per Beni Dolores i el Premi Èxit per als tercers classificats, que van ser Orella 2. Fem una cosa, ja hem destripat com va acabar això el dimecres a la nit en aquell escenari majestuós que hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sabem com es van repartir els guardons, hem sentit a Pla Moguda, rescatem l'entrevista que els feien a l'especial Dicat just un cop acabada la final.
1: Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra a la teva nòvia.
2: Exacte.
1: I avui estuve a plaça de Catalunya.
2: La meva parella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el set de cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xitxat com nens petits.
1: Hem de desvetllar una cosa, o desvelar una cosa. Avui heu penjat a Instagram una frase, o volíeu penjar una frase que deia volem ser perdedors del Sona Nou?
2: Volíem ficar un post un cop acabat el Sona Nou que fiqués perdedors del Sona Nou 2026, perquè veiem que no sé, que quadrava molt bé, que ens agradava molt aquesta frase.
3: Doncs no, ha funcionat com a psicologia inversa, diríem, perquè han guanyat.
2: No, estem superiorits i supercontents, fins i tot haver guanyat.
1: Escolta, a partir d'ara, ja la vostra carrera està en marxa, ja tinc un EP funcionant, aquests dies heu publicat el Jam Emprenya. Quina serà la història de Pla Moguda a partir d'ara? Aquells dos amics que us vau trobar i vau començar a fer versions, ara aquests dos amics què faran?
2: Doncs estem preparant cosetes, perquè surtin de cara al febrer, i ja està, estem preparant coses, ja tenim coses entre mans i fetes, i ara aviam amb el Sona Nou on ens porta, no?
1: Què és el que us emprenya?
2: El que ens emprenya és el nostre estil de vida i això ens emprenya. El que ens ha passat ara ens emprenya, no. Com van dir a TV3, les cançons de desamor poden ser al final cançons d'amor propi, no?
1: Una història dels Pla Moguda és que fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi. I avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint Pla Moguda. Això és com un relleu?
2: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure, i supercontents. Que estava allà i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que havien mirat-nos també, eh?
3: I, sí, no, sí.
2: Hi havia algun dels Amics de les Arts, la Maig...
3: Bé, molts grups de guitarres que tornen a tenir el seu protagonisme. Vosaltres també, déu-n'hi-do. Heu acabat amb aquesta cançó, que ja és una cançó especial per vosaltres, això de la fatxa. Hi ha gent que diu que no existeixen, que no n'hi han de fatxes.
2: Bueno,
3: però tu vas tenir una relació amb alguna, vull dir que deuen existir.
2: Jo crec que no has de mirar gaire enllà per veure que sí que n'hi han, però ja està, cadascú té la seva opinió.
3: Bé.
1: Ha vingut aquesta noia avui al concert?
2: La Judit no hi era, crec.
1: No hi era. Escolta, ja, això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst d'alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyava el Sona Nou de no celebrar d'alguna manera?
2: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem amb Orella 2 i Beni Dolores, que hem fet
3: un grup
2: supermaco. El dinar del Sona Nou va ser espectacular, i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que ha set, el premi ha set arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta plaça a Catalunya.
1: Això és una cosa molt especial, que no sempre ha passat el Sona Nou, que és que hi ha hagut molt bona química entre els tres finalistes, oi?
2: Ens vam avenir molt bé. Ja amb Beni Dolores vam coincidir a la Sala Nau i amb Orella 2 del dinar, i, hòstia, gent super, super maca, de veritat, músics estupendos i esplèndids, i avui continuarem junts, i ojalà ens trobem en algun concert o on sigui.
1: A partir d'ara teniu un any per davant per anar fent cançons fins a que surti el disc de Pla Moguda, però t'he preguntat diverses vegades, no sé si avui es pot dir ja què vol dir Pla Moguda.
2: No,
1: encara no.
3: Encara no.
2: Ja va provar l'entrevista i va dir, si guanyar ho direu.

0: No, no. És un secret que no et desvalarà.
1: No desvalarà.
0: Quin és el nostre pla?
1: El que sí que demanaré és que defineixis què us fa tan especials.
0: Hòstia, jo crec que és que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan abans de començar ben quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. Jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
1: La mama, que apareix a algunes cançons.
0: La mare és una...
1: T'ha trucat ja, avui.
0: La mama està aquí baix.
2: Demà.
0: Sí, sí. Tant la meva com la Tomàs, com en Guillem, com la Dolaguer, totes les mames. La mama és una peça superfonamental i especial per nosaltres, per cada un de nosaltres, i el papa també. Una pressa increïble a totes les mares.
1: Molt bé, doncs escolta, no sé si només queda allò, felicitar-vos.
2: Enhorabona,
1: bona feina. És un sona nou que, a més, el jurat ha dit que teniu un nivell altíssim aquest any.
2: Ei, sí,
1: i, per tant,
2: veritat.
1: Tres artistes que segur que els estirem a molts concerts, a molts festivals, i, per tant, celebrarem que aquest sona nou continuï sonant arreu del país.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Enhorabona, Pla Moguda, que s'ha endut el premi principal d'aquesta final del concurs Sona Nou.
3: I ja posats a recuperar, recuperem el concert de Pla Moguda a la final del Sona Nou 2026, l'actuació que els va valdre tot un premi Sona Nou. Aquesta gent gravaran un disc i aquesta gent ja inscriuen el seu nom a un palmarès on hi ha altres il·lustres com Maria Jaume, Dan Peralbo i el Comboi, Figa Flaues, Gavina Punt MP3, i si ens n'anem més enrere, Nyandú, Hola Iaia, molt de ferro. El palmarès del Sona Nou, molt de ferro, aquesta setmana a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Marxem en Pla Moguda i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'aquest programa que posa el focus a l'escena musical catalana.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: En directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona, la final de la 26a edició del Sona Nou. Aquesta banda són els Pla Moguda, és una formació que van crear dos veïns de les masies de Voltregà i Vinyoles, a Osona, i que després de fer versions ja han presentat unes quantes cançons. Ara sentíem ja Emprenya, un tema que just té una setmana de vida.
1: Doncs estan donant tot, eh? Tots els grups ho donen tot a la final del Sona Nou, però és que amb una cançó ja està suant aquest home, és que no para, eh?
0: El Jani Cabau, que és el veu i guitarra d'aquesta banda osonenca. Avui sentirem tres bandes en directe aquí a la ràdio i, a més, donarem sis premis, els sis premis d'aquest Sona Nou, després de que el mes de març-abril es van presentar fins a 176 propostes i hem arribat a aquesta gran final.

0: Aixeca García la corretja.
1: Quina bogeria. Oh, deixa'm obrar un segon. I l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de fa moguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 26 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, Muriel, Marc Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins, a les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
2: És molt difícil entendre com els que fuimos de l'Opus Dei estuvim allí.
1: Dos anys després d'endinsar-se al món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un premi Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra a la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem a quarts d'11 amb la Mònica Terribas, també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després, avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol, al Suplement.
3: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
1: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
4: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
1: Aquest que sona és Tot i Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Tot i Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
5: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
6: Exacte, no? Exacte.
1: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, on també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, la flamant nova presidenta del Liceu, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
7: Molt bon dia, Roger. I avui pendents de l'Ajuntament de Madrid, que ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. Urba Gestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. El consistori, governat pel PP, sí que s'ha ofert actuar com a mediador i els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Mentrestant, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Del món, Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto al foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Recordem que la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Abbas Araghchi és el ministre d'Afers Estrangers iranià.
8: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
7: Donald Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa social on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Estret de Trump. I OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant, diu la companyia. OpenAI diu que està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible. I després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere ha quedat en llibertat amb càrrecs, acusada de homicidi sota una fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar abans de 3 dies. La dona ha sortit aquest divendres a la tarda, a primera hora del jutjat, i en sortir ni ella ni els seus advocats han fet declaracions. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní, recordem que la dona no va atendre trucades i va trigar hores a obrir la porta de la casa Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort hauria estat per causes naturals, els Mossos van detectar incongruències en el seu comportament. La detenció es va produir dimecres a Madrid. I de la cultura, la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: Hello, Pops, you're right.
10: Hello, Charlie.
11: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant i, a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
7: I en esports, victòria del Girona per 2-1 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0 França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb mal al genoll esquerre, tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. Avui jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de les espanyola a la convocatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substitut a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. I en bàsquet, avui comença la Lliga CB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnau, a les 9 del vespre Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i demà jugaran la resta de catalans. Breogán-Penya a les 12, Girona-Ucam a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Sense fronteres.
13: Tornem a activar el GPS del català.
12: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
13: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
12: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
13: La llengua diu qui som, aquí i al món.
12: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. amb Roger Escapa.
1: Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Els més matiners, com sempre, el Quim Rutllant, cada dissabte apropant-nos la cultura d'arrel al Mans.
12: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova edició del Mans. Tota la cultura popular i tradicional i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Programa de finals de setembre amb molt de material. Darreres hores de la Mercè, no ens fixarem en dansa i amb els cors de clavell. També anirem fins a Lleida amb les festes de tardor, que tornen a omplir els carrers de cultura popular celebrant aquest any els 325 anys de Valls de Bastons a la ciutat. Farem també volta per festes d'aquest cap de setmana i atenció que entrarem a la Sala de Viladrau, la masia on va néixer Joan Sala, Serrallonga, i que ara busca complicitats per salvar la teulada i tornar a tenir vida. I moltes més coses en aquest menú que desplegarem des d'ari durant els propers 40 minuts amb la Rosa Silluer al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rutllant a la locució.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rutllant.
0: Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Comencem mirant cap a Galícia, una proposta musical que ha passat aquests dies per Barcelona, la Mercè. Música d'arrel gallega amb el segell de Mondra, amb la col·laboració dels Ninjures, que properament podreu sentir a Fira Mediterrània. Plegats, se'ns conviden a fer-nos de dia, que se nos faga de dia.
2: Estou palos, bilitroques, ir por amores. Deitar-se na herba seca, xuntar-se num bar. Sentir-lo salitre no corpo, dir nadar ao mar. Cheirar-lo fume na roupa, na noite de Sant Joan.

0: Mondrain Injures, que se nos faga de dia. D'aquesta manera, energèticament, hem començat al Mans d'aquest dissabte.
1: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a Mans.
0: Les festes de la Mercè a Barcelona encara en avui dissabte i demà diumenge, els dos últims dies de la programació, un tram final en dansa, can coral, bastons, foc, castells, falcons i sardanes. Dues de les cites destacades d'avui tindran com a escenari l'Avinguda de la Catedral i la plaça de Sant Jaume, el Mercè Dansa i el 75è concert de cors de claver. En el Mercè Dansa, doncs, començarà aquest matí a les 11, a l'Avinguda de la Catedral, una mostra de danses que es mantenen vives als municipis i ciutats d'arreu del país, que l'organitzen en aquest cas dins de les activitats amb l'Ajuntament de Barcelona i la coordinació de l'Esbar Català Dansaires. Anna Vigas és del Català.
2: Doncs mira, el Mercè Dansa és una mostra de danses vives que portem fent des de l'any 1993. Convidem danses vives del nostre país que s'estan ballant actualment.
0: Cada edició convida danses diferents i posa atenció especial en els balls que han estat recuperats recentment. Enguany, per exemple, hi participen, entre d'altres, el Ball de Gitanes de Martorelles i Castellbisbal, els Balls del Nans i Rodó de Menàrguens, el Contrapàs de Castellterçol i el Ball de Bastons de Balaguer, així com el Ball de Valencians de Tàrrega i el Ball del Pi de Centelles.
2: Per exemple, aquest any ve les Gitanes de Castellbisbal, que es van recuperar just l'any passat. Llavors, nosaltres estem sempre amb els ulls ben oberts per veure si els pobles recuperen alguna dansa.

0: La música anirà a càrrec de la Copla Sabadell, dirigida per Joan Gómez, a més de diverses formacions de grallers, flabiols o mitja copla. En acabar la mostra, cap a la una del migdia, es farà també avui enguany un homenatge a Montserrat Garriga i Rivera per la seva tasca en l'estudi, la documentació i la divulgació de la dansa tradicional. A la tarda seguirà l'activitat, que es traslladarà al Passat de Sant Jaume. A dos quarts de sis començarà la cloenda d'aquest Mercè Dansa i a les set arribarà el Galop de la Mercè, proposta oberta perquè el públic també entri a ballar.
1: Amb el Galop de la Mercè, sí, sí, que des de l'any 97 crec que és l'hem incorporat per la cloenda del Mercè Dansa, que és un ball participatiu de tots els grups que participen al Mercè Dansa, a part de que convidem a tot el públic a participar. Els hi regalem un mocador i tota la plaça vibra aquest any d'un color que ja es veurà. Ja ho veureu, veniu a veure-ho i veureu el color del mocador.
0: I sense moure's de la plaça de Sant Jaume, a les 9 del vespre començarà Claver a Banda, el 75è concert d'acords de claver a les festes de la Mercè. El títol juga amb el doble sentit de la paraula banda perquè les veus claverianes compartiran escenari amb la Suburban de Sitges. Bruno Nájera, president de la Federació Catalana d'Acords de Claver.
2: Acords de Claver, doncs, després de 75 anys ja a les festes de la Mercè, doncs, tornem a fer un espectacle. I enguany, doncs, és especial perquè l'hem posat un títol molt divertit, que es diu Claver a Banda, que no és un plat, sinó que els tots de claver cantarem amb la banda simfònica de Sitges, la Suburban.
0: El concert d'aquests cors, que va començar com una trobada de corals barcelonines, al llarg de tres quarts de segle s'ha convertit en una gran cita del moviment claverià. Durant aquests anys ha reunit cors d'arreu del país i ha permès presentar espectacles simfònics i recuperar obres del patrimoni musical de Josep Anselm Claver.
2: Bueno, fa 75 anys, hi ha uns grans magatzems que hi ha a la plaça Catalunya, doncs, que patrocinaven un concert allà mateix a la plaça, i que doncs, era una mostra dels cors de claver de Barcelona que també es volien afegir a fer un gran concert durant la festa major de la vila, per dir alguna cosa. I això doncs, a poc a poc ha anat a més, i de fet doncs, hem arribat a fer grans mostres de cors de tot el país, espectacles, amb orquestra, vam recuperar la sarsuela L'Aplec del Remei de Josep Anselm Claver. Doncs és una gran cita que tenim els cors de claver a les festes de la Mercè.
0: En aquesta ocasió hi participaran diverses societats corals de Barcelona, la Coral Camprodon i la Suburban de Sitges, com us dèiem. El programa combinarà el cant coral amb les sonoritats de banda i inclourà música nord-americana, temes en català i també en anglès.
2: Doncs farem un repertori de música americana, sobretot, de música de banda. Sentirem cantar els cors de claver en anglès, que això està molt bé, també en català, i farem doncs, una gran ballada i convertirem doncs, Barcelona també una miqueta en New York, perquè cantarem el gran tema de Frank Sinatra, també.
0: La programació d'aquest dissabte es completarà amb el Matí Bastoner, el Correfoc dels Petits, i a dos quarts de nou del vespre l'estrena de la nova Porta de l'Infern, la Septrotada i el Correfoc de la Mercè. Demà diumenge les festes de Barcelona, de la Mercè, seran ja l'últim dia. Hi haurà el Matí de Falcons, també la 76a edició del concurs de colles sardanistes de la Mercè, al Pla de la Catedral a les 11, demà diumenge, dèiem, així com la Diada Històrica Castellera al migdia, a la plaça Sant Jaume amb els castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i les Joves Xiquets de Valls. A la tarda, sardanes, i a dos quarts de nou del vespre començarà el Toc a Plegar. Els gegants de Barcelona arribaran a les 10 al Palau de la Virreina i a la mateixa hora el Piro Musical, que posarà el punt final a la Mercè, enguany des de la platja de la Nova Icària, amb una selecció musical preparada per Josep Montero, líder d'Oques Grasses.
3: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta era Davant la Verge, d'Enric Morera, amb la Cobla Sant Jordi, Cobla i Sardana, que avui podreu sentir davant la Sagrada Família, a Barcelona, a les 11 del matí. I de Barcelona anem ara cap a Lleida, la capital del Segrià. Viu avui dissabte una de les jornades centrals de les festes de tardor que s'allargaran fins dimarts, Diada de Sant Miquel. Enguany la cultura popular hi té protagonisme especial amb la commemoració dels 325 anys de la primera referència documentada del Ball de Bastons a la ciutat. És una notícia que apareix l'any 1701 al llibre de la cerimonial de la ciutat, que deixa constància de la presència de 12 balls de bastons durant l'entrada de Felip V a Lleida. La commemoració va començar dijous amb una exposició que ressegueix la història d'aquesta dansa fins als nostres dies. Ens ho explica Xavier Ramon, responsable de la colla bastonera Pla de l'Aigua de Lleida.
1: El dijous va començar amb una inauguració la qual explica tota la història del Ball de Bastons a Lleida des de la primera referència del 1701, que va ser amb una visita de Felip V, fins a l'actualitat, fins al 2026.
0: El gran acte bastoner serà avui la trobada nacional infantil de bastons de Catalunya, que començarà a les 11 del matí a la plaça de la Catedral de Lleida i recorrerà el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Joan, amb les colles infantils arribades d'arreu del país.
1: Fem la trobada nacional infantil, el qual venen diferents colles de tota Catalunya a ballar aquí a Lleida, i segueix amb diferents actes, l'exposició estarà fins al novembre, i diferents activitats de festa major a l'espai bastoner, que li diem que és l'espai de la Panera.
0: La programació bastonera continuarà a la 1 del migdia, a la pista de la Panera, amb un concert vermut del grup Boravent, i a les 5 de la tarda al mateix espai, punt de partida d'una gincama de cultura popular pels carrers del centre històric de la capital del Segrià.

0: I no deixem Lleida, tampoc deixem en Xavier Ramon, perquè també forma part de l'Esbart d'Arrels de Lleida, que avui celebra una de les actuacions més importants del seu calendari, a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Joan, la tarda d'esbarts, amb l'Esbart Arrels com a anfitrió i la Gareng de Terrassa com a formació convidada.
1: A les 7 de la tarda fem una actuació, l'actuació més important per nosaltres de l'any, quan veiem a la plaça de Sant Joan, on traiem els nostres vestuaris més de gala i convidem a un grup que, en aquest cas, aquest any és l'Esbart Gareng de Terrassa.
0: L'Esbart Arrels tornarà a sortir al carrer dimarts, diada de Sant Miquel, en el seguici de festes de tardor. Començarà a les 11 del matí a la plaça de la Paeria i participarà amb el Ball de Valencians, recuperat fa aproximadament 5 anys.
1: També sortim al seguici festiu de les festes de la tardor amb el Ball de Valencians, que és el ball que vam recuperar fa uns quants anys, farà 5 anys, me sembla ja, que era el Ball de Valencians. Per qui no el conegui, és la dansa que existia abans de que existiguessin els castellers, els moixigangues, els falcons.
0: L'activitat de l'Esbart d'Arrels no s'atura. El cap de setmana que ve, precisament els dies 2, 3 i 4, organitzarà a Torre-serona una nova edició del Festival d'Arrel, després de celebrar-se l'any passat a Vilanova de Segrià. La cita es trasllada enguany a aquest municipi amb una programació ampliada. El festival reuneix una vintena de grups de dansa i combinarà cercaviles, actuacions, esbarts, tallers, sardanes, jotes i un mercat d'artesania, jocs de fusta i el concert també de l'Orquestina Trama. La voluntat és que el públic no es limiti a mirar, sinó que també participi de la cultura popular.
1: El que busquem és que no tot sigui una activitat passiva, que la gent ve, s'asseu i observe com se balla, sinó que volem que aprenguin, també volem que s'ho passin bé, fem tallers, fem alguna xerrada, volem que participin amb les activitats que es fan i que d'alguna manera o altra es puguin enganxar a la cultura popular.
0: El Festival d'Arrels serà gratuït i tindrà el poliesportiu i diversos espais de Torre-serona com a escenaris principals.
2: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio. En temps de suplement, seguim amb tota l'Arrel a la Ràdio Nacional. Continuem girant pel mapa del Principat perquè aquest cap de setmana la festa no s'atura. Avui, Reus, encara ressonen les festes de la Misericòrdia. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Llibertat acollirà el Trabuc Fest, una de les celebracions dels 40 anys de Carrasclet amb l'os del camp improvisat. Sergi Miquel, Caram Band, Amponi Pissador i altres punxadiscos que estaran posant-hi la música. A Santpedor, la Fira de Sant Miquel arribarà carregada de cultura popular. Avui hi ha timbalada al migdia, trobada gegantera a la tarda i al vespre correfoc infantil i gran. La jornada acabarà amb una encesa del timbaler especial que commemora els 10 anys dels bous de foc, la recuperació del correfoc també de la ciutat. Demà diumenge, castells, puntaires, glosa i acordions a Santpedor. I seguim a Cervera, a la Segarra, perquè celebren la Festa Major del Sant Crist, enguany marcada pel mil·lenari d'aquesta ciutat. Avui, a les 6 de la tarda, hi haurà una trobada de colles geganteres, grelleres, seguides del toc general de festa i d'una mostra de balls. Demà arribarà la Diada del Sant Crist. Al Prat de Llobregat, avui les matinades grelleres hauran despertat la ciutat i a 3:15 la plaça de la Vila acollirà el ball parlat del Ball de Gitanes. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, arriba la 38a trobada gegantera de la ciutat. I a Sant Climent de Llobregat, demà diumenge, la Coral La Vall organitza Celebrem 50 Diades i Més, una proposta dedicada a la memòria, la cultura i al país. Serà a la Sala Gran del Casal de Cultura, que acollirà a partir de 6:45 de la tarda mostra de gegants, de ball de bastons, danses tradicionals, diables i música coral amb les corals Renaixença i La Vall. Ens ho explica en Benet Puig, director de la coral La Vall de Sant Climent de Llobregat.
3: Una celebració que n'hem titulat Celebrem 50 Diades i Més, memòria, cultura i país. Amb aquesta celebració commemorarem un triple aniversari. Celebrarem els 50 anys de la Diada del 1976 a Sant Boi de Llobregat, els 50 anys de l'exposició de cireres de Sant Climent de Llobregat i els 25 anys de la primera Diada institucional que es va celebrar a Sant Climent de Llobregat.

0: I a la resta de països catalans, doncs a Binissalem, a Mallorca, 60a festa d'Esberamà, que arriba al darrer cap de setmana. Avui dissabte a les 5 de la tarda hi haurà carrosses acompanyades dels xeremies de Binissalem i al vespre la 21a Fira del Vi. Demà diumenge desfilaran els veremadors i veremadores, sonaran més xeremies, ballaran els gegants de Jaume i Aina i el tall de veremadors farà el ball de l'ofrena. A la tarda hi haurà ballada popular amb els d'Almallorca i els d'Ali Cebes i a la nit, demà diumenge, Binissalem, a Mallorca, com us dèiem, nit de foc. Al País Valencià, el COI la celebra la 9a Fira Modernista i Andorra, el nucli històric d'Escaldes d'Engordany, és l'escenari que cap de setmana del Caldes Festival, amb espectacles familiars i propostes a l'aire lliure. Ja veieu que al Mans el tenim molt ple d'activitat i ara us fem un apunt en aquest cas de Castells perquè el concurs de Castells comença a enfilar-se aquest mateix cap de setmana. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, Torredembarra acull la primera jornada de la 30a edició del certamen. Hi participen 12 colles, les classificades entre els llocs 31 i 42 del rànquing del concurs. Serà una jornada oberta amb dues estrenes, els xiquets de Cambrils i els esparxats de l'Estam, que hi participen per primera vegada. Entre les colles a seguir, cal posar un ull als Castellers de Badalona i als Castellers de Castelldefels, les dues úniques formacions que han aconseguit portar un 4 de 8 a la jornada de Torredembarra. En canvi, els Nois de la Torre, guanyadors de la sessió del 2024, no actuaran a casa aquesta vegada perquè els bons resultats els han fet pujar fins a la jornada de dissabte vinent a Tarragona. I és que aquest només és la primera de les jornades dels tres capítols del concurs. El cap de setmana que ve, la competició es trasllada a la Tàrraco Arena Plaça. Dissabte dia 3, a 4:45 de la tarda, 18 colles. I diumenge 4, a partir de les 10 del matí. Serà el torn de les 12 colles més ben classificades. En total, fins a 42 colles i dos caps de setmana per tornar a viure l'espectacle casteller més gran del món.
1: No és folclore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Deixem ara una estona al calendari festiu i passem ara pel patrimoni que demana ser salvat. La Sala de Viladrau no és una masia qualsevol, és la casa on l'any 1594 va néixer Joan Sala i Ferrer, Joan de Serrallonga. La Fundació Mas i Terra, que té la cessió d'ús, vol recuperar-la com una casa de pagès viva i convertir-la en un espai de referència per a la cultura catalana, l'etnologia i les tècniques tradicionals de construcció. Després de 17 mesos de tràmits, el projecte ja disposa de permisos per començar les obres. Ara la campanya de micromecenatge Salvem la Sala d'en Serrallonga, vol aconseguir 40.000 euros per afrontar la part més urgent, la rehabilitació de la teulada, pressupostada en més de 91.000 euros. En parlem amb la directora de la Fundació Mas i Terra, la Marta Lloret, coneguda també a les xarxes com la Caçadora de Masies. Bon dia, Marta.
2: Hola, bon dia.
0: En parlàvem gairebé fa un any, si no recordo malament, de les tasques i les feines que dueu a terme. Una de les notícies era aquestes possibilitats que hi havia amb la sala, que ja havíeu aconseguit el permís per fer les obres i tot plegat. Ara ve segurament la part més difícil, no?
2: Sí, bé, de fet, la part més difícil potser han estat els papers, perquè hem tardat molt entre redactar-los i aconseguir el permís, però bé, la dificultat aquí serà aixecar tants diners.
0: Els càlculs així per sobre, la primera part de la primera fase de recuperació per d'uns 90.000 euros, i sí, esteu fent una campanya a una plataforma de micromecenatge que és Comico. Queden 10 dies llargs per poder-hi participar. Què es pretén fer en aquesta primera fase de recuperació?
2: La sala té moltes teulades a diversos nivells i la idea és restaurar-les totes. Ara mateix, cada vegada que plou o que fa vent, es mouen teules i ens va entrant, que l'hem anat repassant, però ara ens cal doncs tornar-la a col·locar tota bé i això, bueno, val pels 91.000 euros, que déu-n'hi-do. Però la Generalitat té un ajut de patrimoni que assumiria el 70% del cost i nosaltres hem de posar el 30%, que entre tot plegat són aquests 40.000 euros.
0: Mica en mica anar fent calaix i poder tirar endavant aquesta campanya amb la capacitat que du a terme o la capacitat que hi ha amb el micromecenatge. Aquí apel·leu una mica a la responsabilitat de tothom, no? Una mica una crida a dir entre tots podem salvar un espai que, recordem-ho, té més de 800 anys d'història aquesta sala.
2: Sí, sí. Bueno, a part de ser la casa natal d'en Serrallonga, doncs, com bé dius, té molts segles al darrere i sap greu deixar-la perdre. També l'ús que li volem donar al final tampoc és... bueno, és un bé comú. sí que tots lamentem molt com es perden les masies, i jo la primera, i aquesta és una oportunitat tant per persones com tu i jo, com per empresaris o qui realment tingui ganes de donar suport a la recuperació d'aquest patrimoni.
0: Clar, la sala té tot un significat al darrere que és especial.
2: La fa molt especial ja començant per la ubicació. Està situada a la cara nord del Montseny, té un mirador espectacular cap a la muntanya, és un espai que s'ha conservat sense urbanitzar i força intacte, de gran interès natural. I, evidentment, la casa té un interès històric molt notable, té interès també arquitectònic, té moltes fases constructives que l'han detectat ara amb la feina prèvia que s'ha estat fent, i, òbviament, s'ha conservat sense gaires obres, i et pots imaginar com hi vivien, doncs, això, des de l'època d'en Serrallonga.
0: Objectiu, si no recordo malament, que dèiem, és que la sala acabi siguent la seu de la Fundació Mas i Terra.
2: Sí, això pot semblar, bueno, un ús sense més, però el sentit que li volem donar és que justament des de la sala començar a recuperar aquesta masia i totes les que puguem, perquè volem fer com una escola-taller de construcció tradicional, que també serà una de les maneres que volem arreglar aquesta mateixa casa.
0: Ara que parles d'arreglar, i un dels detalls que també fa singular el projecte és que la recuperació de la casa la voleu fer precisament amb les tècniques de l'època, amb les tècniques tradicionals. O sigui, es farà, diguem-ne, bé i com pertoca per un espai d'aquestes característiques.
2: Sí, volem que sigui una restauració exemplar, es faran servir tant les tècniques com els materials, i també volem ensenyar-ho a fer amb aquesta escola que t'he dit. I això també, entre cometes, a veure, tirar una mica el cos de l'obra.
0: Bé, és una manera col·laborativa també de fer-ho entre tots. Què creus que perdem com a societat cada vegada que cau una masia? Perquè la sala és singular, perquè té una història al darrere, però masies com la sala, arreu del país n'hi ha hagut moltíssimes, i n'hem perdut moltes,
2: sí,
0: pel camí.
2: Moltíssimes, milers n'hem perdut, cada vegada que es perd una masia perdem una pàgina de la nostra història i el capdavall de la nostra identitat.
0: Si voleu seguir a la Marta, la podreu trobar a la Marta Lloret, a la Caçadora de Masies, a les xarxes, també en el web de la Fundació. I si voleu participar a la campanya de micromecenatge, és a Cucumico, amb el nom Salvem la Sala d'en Serrallonga. Marta, gràcies per tenir la trucada del programa. Molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Acabarem amb tres coses més pel cap de setmana que ve. Divendres, dia 2, comença a Balaguer una nova edició de La Sardanada, un programa que s'obrirà a 2:15 del vespre amb el pregó dedicat a Pau Casals a càrrec del divulgador David Puertas i que continuarà amb una revetlla de la Juvenívola de Sabadell. Dissabte hi haurà més activitat amb Arreu Tordera, que hi preestrena en petit format Sirènia, la nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. I la jornada a Balaguer també inclourà ballada amb tres coples, l'estrena de dues sardanes, una de Pitu Chamorro i una d'Anna Abad, i també el concert de saxo, copla i cabaret, amb la copla Mediterrània.
1: Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant.
0: I ara us parlem d'una nova edició del Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat.

0: festival de música d'arrel, com diu el nom, és un festival folk. I llavors és un festival que vol combinar el que és la cosa més tradicional amb les innovacions que podem portar, que ens permet el nostre pressupost, no?
1: Entrem una mica amb el temari. El proper dissabte, al vespre, a les 8, al teatre, a la sala del teatre del Casal de Cultura d'Esplugues, hi haurà el Zidre, que servirà una mica de posada de llarg del festival.
0: Nosaltres, el dia aquest, presentem el festival. Estaríem en aquest format, així una mica electrònic, no massa, però una mica electrònic, i ens oferirà ball. Volem lligar també el que és el Festival de Música d'Actuacions amb propostes locals, tradicionals, de música del tema de la cultura popular i tradicional, no? I llavors, els nostres nans, que tenen un ball propi, aquest ball propi es va estrenar fa 45 anys, i farem un petit homenatge a tot aquest món.
1: Entre les línies que hi hauran, propostes conegudíssimes i que omplen sales, com són l'Aranà, la Magalissare, però també aquestes propostes que aneu buscant la participació de la gent. Per un costat, Guillem Roma proposa fer un àpat de cantera i alhora també la Mostra Internacional de Glosa.
0: Apostem molt pel tema de la cançó. D'una banda, Aranà, que ens proposa aquest cant redoblat de les Illes. Tenim en el món de la glosa, nosaltres fem cada any un festival de glosa internacional, que intentem és portar gent que improvisa d'altres llocs. I aquest any venen els sards, venen dos cantants, un traductor i un músic, i ens oferiran cant improvisat de Sardenya, que es considera que és la més antiga de la Mediterrània. I després fem això de la cantera. La cantera és una mica inspirat amb el canto, etc. Doncs són sopars de cantadors, no? El dinamitza el Guillem Roma.

0: Seguim el dia 3 d'octubre, hi ha la presentació, llavors s'ha regalant del dia 17 fins al 30, cada cap de setmana amb un munt d'actuacions. Una de les coses que feu sempre, i això és d'agrair, és un cop d'ull, una clocada d'ull, als músics de casa. Marcel Casellas no hi falta mai, però alhora els riu.
1: Sí, exacte. Clar, Marcel Casellas és un encàrrec directe que fem cada any. A part del seu concert, ens porta una bodega o un sommelier o qui sigui que ens fa un tas de vins, però també ho acompanya amb algun artista convidat, com pot ser una cantant d'òpera, com pot ser un número de circ, com pot ser, doncs, bueno, aquest any tindrem el Magí Serra, que és el fill del Joan Serra, un ballarí molt, bueno, que ens fa molta gràcia tenir-lo, ja veurem. I després, el de Riu, són de casa, i llavors l'any passat van presentar un espectacle nou que es deia Canigó, basat en els poemes de mossèn Cinto. Això serà, a més, un consell doble. El fan el dia 30, Riu, perdó, i La Baula.
0: A més, també Xavier Díaz, una proposta que ens arriba, sí, en aquest cas des del nord de la península, i Magali Sari amb el Descasada, que ja fa un parell d'anys que corre, però que són propostes molt interessants per veure al llarg d'aquest mes d'octubre que comença just aquesta setmana que entrem. Laura, esperem que vagi molt bé la proposta del festival d'enguany. N'estarem molt pendents, i si algú vol venir, tan fàcil com entrar al web en el buscar el festival Arrelet. Laura, gràcies per tenir la trucada al programa. Enhorabona per la feina, per la programació de gran nivell que presenteu cada any, enguany doncs no n'és una excepció. Que vagi molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.
0: I també dissabte, dia 3 d'octubre, Vilaseca es convertirà en la capital del món bastoner. La vila acollirà la 51a trobada nacional de Vall de Bastons, jornada que reunirà a més de 1.500 bastoners i bastoneres i colles d'arreu del país. El moment central arribarà a la tarda amb 6 cercaviles. La Maria Marmelero és de l'Esbart d'en Sergi Ramon Dolzina, de Vilaseca, entitat organitzadora, ens parla de com serà aquesta trobada.
2: La trobada nacional englobarà unes 1.800 persones, i són unes 64 colles, i el que farem és, pel matí hi haurà com una cercavila, després ja a la tarda és quan tenim la rebuda de totes les colles, que és el moment més àlgid de dia, no? Llavors ens dividirem en 6 cercaviles i van a parar a la plaça de la Riera, que és on farem, doncs, una ballada conjunta.

Mori el Brany són els fetos des del romancet Artera, uns fetos que actuaran la setmana que ve a Sant Llorenç del Penedès. I nosaltres que ho deixem aquí, hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullana a la direcció i locució. Marxarem amb Amunt i Crits, sardana de Bartomeu Vallmajor, interpretada per la Copla Ciutat de Girona. Una copla i una sardana que podreu sentir dimarts que ve, dia 29 a les 6 de la tarda, durant l'audició de sardanes de la Festa Major de Riudellots de la Selva. Ens retrobem demà, aquí mateix, al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. La setmana passada al suplement, Ferran Adrià per partida doble. El cuiner i també l'actor Miquel Fernández, que l'interpreta a Gènesi, la nova sèrie gastronòmica de 3CAT.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic, estic pensant en quatre coses. I és un virtut, una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No, en raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
6: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
3: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que, perquè des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
5: No. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut, saps què passa? Quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, un dissabte més vam radiografiar les novetats del cas Endic, en aquest cas amb la terapeuta i també amb la seva col·laboradora, el Punt de Mira.
7: Jonathan i la professora es citen el 7 de desembre per fer aquesta mateixa ruta. I abans de començar, la terapeuta li envia un missatge d'àudio que consta en poder dels investigadors, que li diu, escolta'm, Johanna, o Joe, perquè crec que li deia Joe, recorda, ara quan marxis amb el Jonathan, que li has de marcar els punts perillosos del camí. I li insisteix en dues ocasions, no t'oblidis, desconec si en aquest camí que tots dos, Jonathan i la professora d'anglès, fan aquell dia, desconec si la professora li va marcar aquests punts. Sí que tenim, en aquests moments, un comunicat de la defensa de Jonathan Endic dient que ell en cap moment s'ha interessat per cap teràpia de confrontació i que, dos, en cap moment ningú li va assenyalar cap espai ni punt de risc en aquest barranc.
4: I ens va visitar també el músic i bateria de Manel, Arnau Vallvé, ara fent però carrera en solitari. Presentarà disc el 2 d'abril del 2027 a la Sala 2 de l'Apolo i, aprofitant l'estrena de la cançó Tortuga, ens va venir a explicar quina és, entre moltes altres coses, la seva relació amb la intel·ligència artificial.
3: Has provat de fer música amb IA, també?
8: No, això encara no hi he entrat.
3: Però ni per jugar?
8: Sí, no, sí, per fer música no, perquè és que jo ja tinc les eines i sé fer-ho i no tinc mai un repte prou gran per dir això. Crec que la IA m'ho sabria fer i jo no ho sé fer. Sí que les fa servir molt per endreçar-te idees a vegades o per fins i tot escrivint lletres, allò de demanar-li una paraula que rimi amb tal i que vulgui dir no sé què. És que en el fons és anar a buscar el diccionari de rimes o el de sinònims, però ell t'ho fa a la vegada i és més ràpid. Cosa així, sí. Ara, demanar-li que sigui creativa i que moli el que fa, de moment crec que no funciona massa.
3: Quan dius que ja tens les eines per fer música, quines són aquestes eines?
8: Em refereixo a que jo sóc productor i a l'hora d'anar a buscar un so o sí, anar a buscar un gènere, anar a buscar com vull sonar, ja sé com arribar-hi, diguem.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. Ara, les estrenes. Mm-hmm. Marta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
4: Al cinema ja es pot veure l'últim èxit dels Javis, La bola negra.
10: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
11: Te has creído toda esa propaganda.
12: Te caes a tomarte un tiro en la cabeza.
13: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
9: Glenn Close, Penélope Cruz, Miguel Bernardo i Guita Rica de la Fuente protagonitzen aquesta cinta basada en l'obra de Federico García Lorca, que explica tres històries entrellaçades de tres homes homosexuals en èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017.
4: Per tant, Marta, poca cosa més cal per recomanar-la, eh?
9: Doncs sí, perquè després de triomfar a Cannes està recorrent al circuit de festivals internacionals amb el mateix èxit. De fet, els experts ja la col·loquen entre les favorites a la travessa dels Oscars, fins i tot per endur-se Marina el guardó a millor pel·lícula. De moment ha començat a preparar el camí perquè és el film seleccionat per representar-hi a Espanya.
4: Serà interessant veure què passa els propers mesos. En tot cas, també hi ha estrenes a les plataformes.
14: Theodore. Why would you like to participate in this study?
4: És a Netflix una nova pel·lícula sobre un dels criminals més famosos dels Estats Units, una bomber.
9: La pel·lícula explora com el jove prodigi de Harvard, Ted Kaczynski, acaba convertint-se en el temible terrorista quan en plena investigació per capturar-lo reapareixen fantasmes del seu passat. Tot plegat, protagonitzat per Jacob Tremblay, Russell Crowe i Shailene Woodley.
4: A qui agradarà?
9: Doncs els que teniu mono de crims, us veu obsessionar amb l'assassí del Zodíac, o en el seu dia veu veure el documental també de Netflix En paraules de l'una bomber.
4: I si preferiu anar al teatre. Al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
9: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic, un espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i del Festival Grec sobre els baixos fons d'un Londres miserable i criminal que és una crítica ferotge al capitalisme.
4: Per què diries que l'hem d'anar a veure, Marta?
9: Entre altres moltes coses, perquè compta amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nao Albet, Júlia Trullol, Míriam Mucles i Roc Bernadí. Per cert, que la funció d'avui és a les 7 de la tarda.
4: I si preferiu anar de concert, música.

0: Perquè avui a Barcelona està de festa major Love of Lesbian. Són un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja del Bocatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat ja al·lèrgiques al pol·len i la pegatina. I posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
0: Doncs amb Love of Lesbian i el seu himne, allí donde solíamos gritar, arribarem avui a les 7 del matí. Ara tornem!

0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 26 de setembre del 2026, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que, si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. És el cas de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la sap tothom, una dona gran pensionista que porta des del 1955 vivint a casa seva i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que siguin un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou, i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar. I els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme en una edat en què, de sorpreses, millor que no n'hi hagi. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot a la vegada. S'han de contenir els preus del lloguer, s'han de construir, s'ha de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent, només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: De matinada, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
2: Sí, manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
0: Per tant, continua aquest estira i arronsa. Dilluns, primera reunió entre els representants de la Mari Carmen, la propietat del pis d'on va ser desnonada i la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Ahir, el consistori del PP va rebutjar l'oferta d'Urbagestión de tornar a llogar el pis a la dona de 87 anys a un preu assequible, al·legant que l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Mentrestant, Junts i el PSOE continuen negociant el decret d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar dimarts.
0: Govern i partits coincideixen que cal arribar al 6% del PIB en educació.
2: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
0: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
2: També s'ha sabut aquestes últimes hores que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
0: Primera víctima il·lustre del virus FIFA. Kylian Mbappé es lesiona en França. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1. Segons la Federació Francesa, el davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Aquesta nit serà el torn d'Espanya, que jugarà contra Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol.
0: La pregunta que ens hem de fer és si és aquesta lesió que es cura tan bon punt s'acaba l'aturada per seleccions i torna a jugar amb el Real Madrid. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de Segona. Victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete.
3: Amb gols de Bel Ruiz i davant del Vic, el Girona se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda.
0: El temps, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Avui què?
4: Mira, avui esperem que comenci ja a trencar-se una miqueta aquesta tendència que hem tingut tan llarga d'aquest estiu amb aquestes calors i aquestes temperatures tan elevades. És una tendència que serà lenta anar deixant l'estiu, per tant no ve un canvi important amb molta fresca i pluja, però sí que, per exemple, començaran a aparèixer alguns núvols prims, el sol potser no lluirà tant, hi ha alguns núvols baixos cap al sud del territori, tot això d'anar guanyant terreny pels propers dies amb un cel ja menys serè, i això també farà que els termòmetres vagin disminuint. Ahir va haver-hi màximes que van arribar als vols més alts, als 37 graus, superant els 35. Avui serà difícil que aquests valors més alts arribin als 35. Tot i així, encara en un context força estiuenc. De fet, aquesta matina els núvols baixos de la costa sud ha fet que les temperatures s'hagin mantingut una mica més elevades, amb més xafogor a tota la façana litoral.
5: Avui al suplement.
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriol, Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
6: És molt difícil entender com los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei, amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a partir de 11:15 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
7: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
0: A les 11 la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
8: em dius que el nostre amor va ser com un infant.
0: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
9: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
10: Exacte, no? Exacte.
0: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin gols o cançons. A 11:15, la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, és la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu. Avui, a partir de les 12, també ens acompanya després de l'estrena ahir d'Ida. I amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències.
2: Sí, la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar la restricció restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió està ara en mans dels Estats Units.
11: There are certain actions to be taken by the United States.
12: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
11: On mutually agreed subjects.
2: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Estret, estret de Trump.
0: L'Iran ha estat un dels temes precisament que Donald Trump i Xi Jinping han tractat en la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Donald Trump, han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
14: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
13: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
14: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
13: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
2: Mentrestant, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada per Trump. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president.
0: I una derivada sobre la situació que es viu als Estats Units i també d'altres punts del planeta, la filòsofa nord-americana Judith Butler apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou, Laia Claret.
5: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
15: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No, no, no, no tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
16: We don't have time to be panicked. We have work to do.
5: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
2: Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona, de 87 anys, pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons el consistori, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert per actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar una possible solució.
0: I mentrestant, a la crònica política, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge el fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeaja, bon dia.
17: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
18: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
19: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
17: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
17: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: Doncs a tot això, gràcies, Dani. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació de preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i si no s'acrediten que acabin amb una indemnització al llogater.
2: Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portavoz del sindicat.
21: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
22: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures prèvies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics.
2: Segons una investigació que publica The New York Times, confirmada posteriorment per la mateixa empresa, els agents haurien intentat obtenir informació de diversos organismes, entre els quals l'Oficina del Cens i el Departament d'Educació dels Estats Units. Els casos formen part d'una sèrie d'incidents en què els sistemes d'IA han mostrat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que havien rebut. I en les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant. OpenAI diu que s'està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible.
0: Mentrestant, a casa nostra, Renfe ha denunciat que ha estat víctima d'un ciberatac i que s'haurien robat dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF.
2: Els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació d'usuaris com noms i adreces de correu electrònic. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni tampoc als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac ha passat després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes. La incidència no ha afectat, explicant la prestació del servei de ferrocarril, i hores d'ara les webs estan operatives.
0: El present i el futur de l'educació a Catalunya seu a la taula per primer cop govern i oposició. Tots els partits menys Vox es van trobar ahir amb Salvador Illa en una reunió de la qual, malgrat la poca concreció, sí que en va sortir el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa.
2: Un dels pocs acords tangibles que es van prendre va ser la creació d'un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar també d'on treure els recursos per aconseguir-ho. L'objectiu comú és que l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Esther Niubó, consellera d'Educació.
3: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic, del paper de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
2: Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
4: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
6: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
2: I des de Junts, Mònica Sales insistia que la consellera és un escull en les negociacions.
23: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
2: El PP es va centrar a carregar contra la immersió lingüística i la CUP va lamentar la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana.
0: El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la norma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
24: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
25: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
24: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013 quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: El papa Lleó XIV oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de la visita que el pontífex està fent a França. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Des de París, Isabel Galí.
26: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 9:15 del vespre a l'estadi de França Saint-Denis, a la perifèria de París, esportistes catòlics, cantants de rap catòlics. Les xifres indiquen que el nombre de nadons batejats a França baixa, però que en canvi cada any són més els joves que decideixen batejar-se per iniciativa pròpia. I l'Església francesa no ha deixat perdre l'ocasió per demostrar aquest ressorgiment a Lleó XIV. Ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevot, Bost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
1: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
26: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
1: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
26: Aquest dissabte el Papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en Papa Mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
0: I ara música. És la veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Nashat a la ida de Verdi, que entusiasmen el públic del Liceu en la inauguració de la temporada operística. El Teatre de la Rambla també ha estrenat Presidència, des de Barcelona, Mar Ruiz.
7: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Nashat amb un cub al mig que es transforma permet que Nashat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans Cambó, produccions com la d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
8: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
7: El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Nashat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi, Pau al món.
0: I ara parlem de cine perquè Tender Loving Care és la màxima favorita perquè aquesta nit s'emporti la Conxa d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. El debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial, Marc Garriga.
9: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Tot això enmig de les festes de la Mercè. Marcada pels grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, el Correfoc de la Mercè, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc.
2: Es fa a 9:15 del vespre al Passeig de Gràcia, al mateix escenari on es fa el Correfoc infantil a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, la jornada es tanca amb el Festival Pirotècnic Internacional. I durant el matí, els balls de bastons també són protagonistes a la plaça de Sant Jaume. També hi ha mostres de dansa tradicional a l'Avinguda de la Catedral, mentre que el Parc del Fòrum i el Port Olímpic es converteixen en l'epicentre de la dansa, el teatre urbà i el circ. Una de les propostes potents és a l'Estació del Nord, amb jocs i tradicions de Xangai, ciutat convidada d'aquest any. I finalment, la platja del Bogatell acull els concerts més multitudinaris. A partir de les 8 del vespre actuen Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana.
10: L'informatiu del suplement.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: L'informatiu del suplement.
0: Lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League. El davanter torna abans d'hora cap a Madrid. Veurem si el primer partit de Lliga que tingui el Madrid ja estarà recuperat, perquè és aquest virus FIFA que a uns passa tanta factura i a d'altres, doncs, a vegades ens inventem tantes i tantes lesions. Roger Nau, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, sí. El davanter blanc, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Mbappé, en concret, va lesionar-se just en el moment de marcar l'únic gol del partit en el debut de Zinedine Zidane a la banqueta de França. Així ho valorava el seleccionador blu.
14: Les notícies no són bones perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
13: El blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit. I aquest vespre jugarà la selecció espanyola. S'enfrontarà Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç al Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
15: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
13: Rodri, el migcampista blaugrana, també ha parlat del seu exequip, el Manchester City, que ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018.
15: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
13: Segons ha avançat el portal The Athletic, la comissió independent que investiga el cas considera acreditades pràcticament totes les acusacions contra el City. El club que ha negat sempre les irregularitats encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. I tornant als partits internacionals, la selecció espanyola sub-21 va perdre ahir 2-1 contra Finlàndia amb els blaugrana Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart va ser substituït a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es va disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, amb Rafinha jugant als 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hamza Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc, i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que va jugar 60 minuts. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de primera, però sí de segona. La jornada, precisament, la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi, amb gols d'Abel Ruiz i de Van del Beek. Tots dos a la primera part. El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. El tècnic Quique Álvarez, satisfet amb el resultat.
16: Jo li dono importància haver guanyat avui, perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues bueno, ens fa pues aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la lliga, pues amb més ànim.
13: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, 6:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per aquest cap de setmana es disputa també la jornada 5 de la Lliga F. Avui dia al migdia, a les 12, el Badalona Women rep el Granada Palamós. I el Barça, aquesta tarda, a 5:15, en directe a TV3, rep el Logroño. El partit destaca el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. Mentrestant, en handbol, el Barça debuta en victòria al Mundial de Clubs, es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pineiros brasiler per 33-44. Demà, els blaugrana jugaran el segon partit contra l'Emzalek egipci. També avui comença la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao. I després, al vespre, a les 9, el Barça rebrà el Corunya al Palau Blaugrana.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí.

Avui ens despertem de bon humor. Això són els meus ídols, el suplement de Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè, amb l'Olga Avalos, agafem un artista. Avui és el torn de Bruno Mars i en repassem les seves cançons més destacades, les seves influències, el seu llegat i, al final, el reivindiquem. Som-hi, va!

0: Molt
1: aquesta l'heu ballat tots, Bruno Mars. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
3: Sí, sí, no, una cançó... Jo la penso,
2: és aquesta. És increïble,
3: sí,
2: aquesta cançó.
3: Sí, brutal. Amb la producció de Mark Ronson, que és el rei Midas, no?
2: El rei Midas, sí. És el gran, com ho diríem, recuperador de sons, sí, dels 80 i dels 70.
3: Productor d'Amy Winehouse.
2: Entre molts altres, no? Lily Allen, sí, també, sí. I... també fer col·laboracions amb Dua Lipa, Miley Cyrus, etc. Aquesta és una de les cançons que segurament va fer més popular a Bruno Mars, però sabeu a què em recorda aquesta cançó? Em recorda això.

0: sí que té un aire, eh?
1: Home, aquest so de teclat... És el mateix so que utilitza Mark Ronson a Uptown Funk. És el so de teclat FM, que es diu, i a més hi ha diferents mashups que es diuen que uneixen les dues cançons.
2: Ah, ja ho buscaré.
1: I és un de... És que, de fet, tot el que fa Mark Ronson recorda alguna cosa, perquè
2: Ja ho veurem, ara.
1: Sí, sí o no?
2: Sí, i tant. Jo crec que Bruno Mars és un artista virtuós que toca molts instruments, que balla fantàsticament bé, però li trobo faltant molta personalitat.
1: A Bruno Mars?
2: Sí, comparat amb altres artistes de la seva generació, comparat amb la reina del pop actual, amb el permís de Madonna, que seria Lady Gaga, que jo crec que té una personalitat molt clara i molt evident. Jo crec que Bruno Mars em recorda massa en cada cançó, en cada moviment, en cada concert que fa, a coses que ja he vist. Però si agafes Bruno Mars, que és el gran virtuós, i Lady Gaga, que és, jo crec, bueno, la gran reina del pop actual, surten grans cançons.

0: Ara serà molt fort el que diré, eh? Però és com si estiguéssim al 2324 i tinguéssim una intel·ligència artificial tan ben entrenada que poguessis dir, va, et mouràs com el Michael Jackson.
1: Ah, ja sé per on vas.
0: Seràs tan virtuós com l'Stevie Wonder, tindràs el carisma a l'escenari del Prince.
2: Sí, et sembla artificial, el Bruno Mars.
0: Una mica, sí. Sí, sí, sí.
1: És un gran cantant de balades.
0: És un gran cantant, no de balades, és un gran cantant de tot. De tot el que li posis, no? Però a mi...
2: Si et sembla construït a pedaços, no?
0: Sí, sí, sí. Jo el vaig conèixer amb aquesta cançó.
2: Seva.
0: Sí que és seva.
1: Sí que és seva, però...
0: Em va semblar un insult. Un insult als seguidors de Police, però... això.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no, no.
2: A veure, posa l'original. Uau. A veure, recuperem Bruno Mars.
0: És que clar.
2: I ara de Police, de Sting. No hi va haver denúncia?
1: No
0: hi va haver denúncia, no?
1: No, jo crec que...
2: A l'Sting ja... no li cal.
1: No li cal. No, de fet, ara estava buscant perquè estava recordant un moment d'aquests que vas veient per YouTube i se't queda gravat a la memòria. Sabeu els premis del Kennedy Center? Que aquest és sí. uns premis que dona cada any, no? Des de la Casa Blanca, la gent que contribueix a la cultura americana, etc. I un any li van donar aquest premi a Sting, i un dels artistes que va sortir a l'escenari homenatjant a Sting va ser...
0: El Bruno.
1: Bruno Mars cantant Message in a Bottle. Jo crec que deu ser com... Hi ha un acord entre ells no explícit de dir, ok, et deixo.
0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars. Jo t'he de dir que no sóc no sóc gaire imparcial amb tot plegat, perquè vaig anar-lo a veure en una discoteca d'aquestes, no sé si, al Port de Barcelona.
2: Una discoteca, Bruno Mars?
0: Sí, perquè actuava a l'Estadi Olímpic, però...
2: Ah, allò que fan un bolo extra.
0: El dia abans feia un bolo.
2: Només per VIPs com la Mercè.
1: Jo vaig estar en aquest concert de l'Estadi Olímpic.
0: Ah, pensava que des de la discoteca, perquè a la discoteca vaig estar esperant 3 hores perquè sortia el Bruno Mars, i va sortir a fer playback o dos o tres cançons, i tenia un speaker que anava dient, eso va para todas las mujeres, que Bruno está caliente y esta noche quiere...
2: De debò. Home, doncs així, la teva experiència, clar, ja ve condicionada per aquest mal bolo. Mira, parlant de bolos, vas tenir l'oportunitat aquest estiu aquí a Pedralbes de veure l'Sting, que a més torna a tocar tot el repertori de Police, i t'he de dir que em va sorprendre molt positivament.
1: Es conserva bé, no? Es conserva bé. Quants anys deu tenir?
2: Potser crec que 73.
0: Home, i no fa gaire, va fer una col·laboració amb els Catriel i Paco Amoroso, amb aquest duet argentí, també.
2: Ara, el que va gaudir més del concert va ser el president del Barça, Joan Laporta, que es va descamisar, se les sabia totes, i sí, és de la seva època. Entrades a 300 euros, també t'ho dic.
1: Què portarà? Quin missatge hi haurà dintre?
2: Com el Camp Nou.
0: Com el Camp Nou, si no ets soci.
2: Com el Barça.
1: Doncs el que dèiem abans, de totes aquestes referències que uneix Bruno Mars, i jo sempre l'he relacionat molt amb Prince. He cregut que sempre Bruno Mars ha volgut ser el nou Prince.
0: Sí.

0: Potser els fans de Prince t'insultaran si els dius que Bruno Mars és el nou Prince.
1: No, home, però ho deia de forma irònica, eh?
0: Ah, sí,
1: de forma
0: sí,
1: irònica,
0: sí.
1: Perquè Prince jo crec que... Bueno, no, Bruno Mars no li arriba ni la sola de les sabates.
0: No, jo com a nou Prince potser diria Frank Ocean.
1: Sí, aquest el compro, més, sí.
0: O fins i tot un gran amic de Bruno Mars, que en aquella gira que va venir a l'Estadi Olímpic era el taloner, i que no fa gaire van fer un disc molt recomanable, Silk Sonic, que és Anderson .Paak. Jo crec que sí que aquest sí que potser encaixaria més. Si més no que Prince, jo crec que seria més fan d'Anderson .Paak que no de Bruno Mars.

0: així ensucradets, diguem. Tot i que no està malament, això de deixar la porta oberta. A veure què passa.
1: De deixar la porta oberta? Ah, sí, clar. Vale, leave the door open, d'acord.
0: És el que diu la cançó,
1: I,
0: no?
1: I posar el countdown, no?
0: Bueno, que es, diu no? aquesta nit deixaré la porta oberta. Baby?
2: Teniu baldó al dormitori de casa, vosaltres?
0: No. Jo no.
1: No.
0: No, no. No, a més, jo tinc un gat i si deixo la porta oberta és un
1: I
0: drama.
1: I tu, Roger?
0: Llavors...
2: Jo tampoc tinc baldó.
1: Ah. I què fas? Agafes la calaixera i la poses allà en moments que no, volen, que no vols que entri ningú?
2: O entren i entra que sigui el que Déu vulgui.
1: Ah, d'acord.
2: En fi, anem amb el mariachi, va. Todo bueno.

0: pasado.
1: Ha canviat molt, Bruno Mars, l'estil. Ara canta en castellà,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Bueno, de fet, ell, el seu nom real és Peter Jean Hernández Jr.
1: Sí, sí. És el que això és... de Bruno ve per un... És un homenatge a un boxejador. Que el seu pare li deia... el nom del boxejador, perquè era molt corpulent i...
2: Bueno, molt corpulent...
1: Quan era petit,
2: abans,
1: eh? Sí, sí.
2: Perquè molt gran no és,
1: quan
2: tampoc,
1: era petit,
2: Bruno
1: quan era
2: Mars.
1: Bebé, crec, allò.
2: Clar, de fet, el pare de Bruno Mars és d'origen porto-riqueny i ell ha volgut escarbar en aquests orígens porto-riquenys per portar referències com amb els mariachis, no?, que estem escoltant, que és un grup que es diu Los Criollos de Guadalajara, que col·laboren en l'últim disc de Bruno Mars, que és The Romantic, i... on explora aquests orígens més llatins en temes com Risk It All.

0: Ara us proposo que tanqueu els ulls.
1: Sonaran mariachis al final, eh? Però bueno.
0: Ah, ja ho sentirem. Us proposo que tanqueu els ulls i us imagineu que esteu en un concert. Pagaríeu 70 euros per aquesta experiència?
2: 70, tal com va els preus de les entrades
0: avui
2: dia.
0: Per anar a un concert, però has d'estar amb els ulls tancats tot el concert.
2: Ah, perquè ara... Perquè... Tanca, tanca.
0: Perquè Bruno Mars encés el debat posant a la venda entrades d'Audio Only per 70 euros.
1: Mare
0: de
1: meva.
0: Lloc sense visió del concert.
1: Com el Palau de la Música, que sí, tens sí. Aquelles entrades sí, a dalt de tots no, que no veus l'escenari.
2: I el Palau Blaugrana també passa sí? De bàsquet. Hi ha seients amb poca visibilitat o amb visibilitat reduïda.
0: Sí, però sense cap visibilitat...
2: Jo no pago.
1: Jo he pagat.
2: O sigui, hauria, per quin sí que pago.
1: Jo he pagat per un concert al Palau de la Música.
2: Per Bruno Mars em poso el disc, i més, sí, després del bolo aquell que vas fer aquí a la Via Olímpia, o no sé on...
0: No sé, a l'Òpium.
2: A l'Òpium.
0: Però doncs, després a l'Estadi sí. Olímpic va estar bé, eh?
1: Sí, una mica sí, massa però... focs artificials.
0: Sí,
1: massa,
0: però bé.
2: Fa playback o no? Fa playback?
1: No,
0: és un gran cantant. És un molt bon vocalista, un privilegiat, un superdotat, però...
2: A mi jo no connecto,
0: no acabo de connectar.
2: T'ha quedat clar.
1: Home, si a cada disc canvies les referències musicals, no? Si ara faig Police, mariachi, Michael, sí. Ara faig Prince, ara faig Sou dels 80, doncs clar, hi ha com poca coherència. I què vols dir, no?
0: Sí, sí.
1: Qui vol ser Bruno Mars?
2: Olga Avalos.
0: Vol ser Michael Jackson, si hem de triar algú, però bé.
2: Blai Mercè, moltes gràcies. Que tingueu bon dissabte.
1: Bon dia.
2: Igualment. Els meus ídols tornen dissabte que ve aquí al suplement, com sempre, a 2:15. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
4: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
5: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Els titulars del dia. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz.
13: El ministre d'Exteriors iranià ho ha anunciat a la seu de les Nacions Unides aquesta nit i ha posat un termini de 7 dies, però Trump manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
12: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa perquè el pis no s'ajusta als criteris d'habitatges socials.
13: Ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
12: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
13: Ho ha destapat el New York Times. També s'ha sabut que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades al ChatGPT per usuaris particulars.
12: Mentrestant, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris.
13: Noms, adreces i correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament.
12: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de Valldigna, a la Safor, al País Valencià, per condemnar dues agressions racistes.
13: Una de les víctimes va ser un noi magrebí i l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra, un noi senegalès, que va acabar hospitalitzat.
12: En llibertat amb càrrecs, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, després de més de 6 hores al jutjat.
13: A la dona se l'investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el passat 26 de desembre a Baqueira, i ara haurà d'entrar a la presó si no abona en els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros.
12: I avui també ens farem ressò que govern i partits es comprometen a treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
13: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
12: Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció.
13: Es tracta d'un milió de cotxes afectats que es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món.
12: Cinemes plens aquest divendres i tot el cap de setmana, en definitiva. Xifres de prevenda de rècord amb l'estrena de La Bola Negra.
13: Que ha superat la prevenda de L'Odissea, de Christopher Nolan. L'esperadíssima pel·lícula dels Javi ja s'ha estrenat i la majoria de cinemes han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades.
12: També està d'estrena al Liceu, ha inaugurat temporada Maïda de Verdi.
13: I l'estrena ha coincidit també amb l'estrena de la nova presidenta del Gran Teatre, que serà Helena Guardans. A partir de les 12 la saludarem al suplement juntament amb el Joan Callarissa.
12: Helena Guardans i Cambó. Us diu alguna cosa aquest cognom? Efectivament, és la neta de Francesc Cambó. Avui Helena Guardans al suplement a partir de a les 12 del migdia, la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu aquí al suplement. Posarem una mica d'òpera, pilotarem també cap on va el Liceu els propers anys i també sabrem com ens hem de vestir si mai ens toca trepitjar el Liceu amb el Joan Callarissa. Lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League.
13: I també en esports, ahir el Girona va guanyar 2-0 l'Albacete Montilivi, se situa provisionalment en tercera posició.
12: Deu ser aquella lesió que es cura al cap de dues setmanes quan torna a la Lliga de Futbol. Marina Laminos, portades dels diaris, a les fotos comparteixen protagonisme la nova temporada del Liceu i també l'estrena de la Bola Negra.
14: A l'ara, dues fotografies, al centre un avió de guerra rus al Bàltic i a la part inferior una Aïda Corprenedora cobra la temporada al Liceu. L'estrena d'Aïda, que també és la fotografia central de La Vanguardia, una gran Aïda, diuen, i el titular aquí a La Vanguardia, sobre la crisi d'habitatge, el govern central accelera per segellar un pacte antidesnonaments. El periòdico, la imatge, en canvi, és per a l'estrena, en aquest cas de la pel·lícula dels Javis, la sala de cinema Movie Aribau plena a vessar, passió per la Bola Negra, llegim. I el titular, l'educació, planteja revisar l'autonomia dels centres. I el punt avui, un himne a Catalunya. L'autor reivindica el veritable significat del cant dels ocells.
12: A la premsa editada a Madrid, les imatges de les portades són per la visita de Pedro Sánchez a una fàbrica de Toledo.
14: Sí, tant a l'ABC com a la Razón, veiem el president del govern espanyol vestit de bata blanca amb un gorro blau d'aquells d'un sol ús. Doncs bé, titular de l'ABC més enllà de les imatges, el ponent del Constitucional sobre l'amnistia insisteix que el Suprem va actuar bé, i al País, en canvi, la fotografia central és de Mari Carmen, la dona desnonada a l'hospital. El titular, el govern, accelerarà per decret la devolució dels migrants. I el Mundo Plus Ultra va desviar 4 milions a Veneçuela en ple rescat.
12: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 63 espelmes Tomàs Molina.
15: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
16: Un home que des de fa molts anys ens convida a mirar el cel i que s'ha convertit en una estrella de la televisió. És un dels meteoròlegs més imitats de casa nostra i una persona que, a més d'estimar la ciència, també abraça la fe.
12: 65 espelmes Jordi González.
17: Jo faig la cua que he de fer per arribar a passaports, passar passaports, i tu creus que una estrella passa passaports?
16: Es considera un treballador de la televisió, no pas una estrella, però el cert és que la seva trajectòria és espaterrant. Té un ondes, ha fet molta carrera a Madrid en programes com La Nòria i Gran Hermano, i l'any passat va tornar a TV3 per presentar Col·lapse.
12: Col·lapse que torna avui, per cert. 73 espelmes, Joan Tardà.
18: He de dir que jo mai no he dit que algú havia de dir. Mai. Vol dir que devia ser una invenció d'algun guionista de Polònia.
16: Ja fa uns quants anys que s'ha retirat de la primera línia política i és un afiliat més d'Esquerra Republicana. La seva trajectòria és dilatadíssima, però sobretot serà recordat per les seves intervencions en castellà al Congrés dels Diputats, fent tàndem amb Gabriel Rufián.
12: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquests que sonen són Love of Lesbian. Avui Barcelona està de festa major, és un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja de Bogatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat al·lèrgiques al polen i la pegatina, i posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
2: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: A Ripoll, la Ludwig Band i els Tiets seran al Festival Inspira.
1: Els d'Espoll actuaran a 1:15 del migdia, els seguiran Xiula a les 5 de la tarda, després serà el torn de Sopa de Cabra a 7:45 del vespre i de Tiets posaran el colofó final a les 10 del vespre. Tot això a la Devesa del Plat de Ripoll.
0: I al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
1: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic. L'espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i el Festival Grec ens presenta els baixos fons d'un Londres miserable i criminal i és una crítica ferotge al capitalisme, tot plegat amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nau Albet i Miriam Mucles, entre altres. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 32 euros.
0: I al Teatre de la Biblioteca, no miris.
1: Pep Crudi i Marta Marco protagonitzen aquest thriller basat en fets reals a partir de la història de Verónica Estay Stenge, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor anomenat El Fanta. Avui a funció a 7:45 del vespre amb entrades per 21 euros.
0: El CCCB acull l'exposició El culte a la bellesa.
1: Fins al 8 de novembre es pot veure aquesta mostra que explora l'evolució dels cànons estètics i l'obsessió per la bellesa al llarg de la història a través d'obres d'art, objectes històrics i instal·lacions contemporànies. Avui s'hi pot passejar a partir de les 10 del matí amb entrades per 6 euros.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De quatre grapes.
3: La Lídia n'està ben farta. Porta una bona estona escoltant les notícies i la paraula que més repeteix el locutor és corrupció. La Lídia, galta vermella de la indignació, està a punt de perdre el bus, però la ràbia l'envaeix de tal manera que es marca un sprint per damunt de les seves possibilitats. La Lídia es treu els auriculars per saludar la conductora, rendida a les seves qualitats atlètiques. Acte seguit, torna a col·locar-se els auriculars i es posa dissimulada mala manera. Fa veure que li ha caigut alguna cosa. S'ajup i avança de quatre grapes fins que deixa enrere el validador de bitllets. Ja dempeus, es prohibeix mirar enrere, no fos cas que els seus ulls i els de la conductora ensopeguessin. I finalment es deixa caure sobre un d'aquests seients reservats per a col·lectius vulnerables, per bé que ella no forma part de cap. Mentre feia el paperot, a la ràdio no han deixat de pronunciar tecnicismes com malversació, prevaricació i tràfic d'influències. I la Lídia, ja incapaç de reprimir-se la ira, es posa a renegar de la societat i de la seva pèrdua de valors amb l'anciana que té asseguda al costat.
0: Música.

0: Carai, Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb al·lèrgiques al pol·len i el seu senzill titulat PPP, un tema sense metàfores ni embuts que carrega contra la misogínia del sector de la música i de certes persones que han menystingut a la banda al llarg del seu recorregut. PPP és el darrer avançament d'al·lèrgiques al pol·len abans de publicar el seu nou disc, que veurà la llum aquest octubre.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.
2: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
3: Aneu amb la bandera de Gel Band.
2: Deies Maria, oi?
4: Quedeu com una de Girl Band.
5: Que mola.
2: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
6: Hi ha un no, no, ni no.
7: Sí.
2: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
8: Hi ha moltes boy bands,
9: però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a escoltar el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026, vinga, va, que ja arrenca el cap de setmana, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i de març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. Aquest és el cas de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys. La història ja la coneixeu, una dona gran, pensionista, que porta des del 1955 vivint a la mateixa casa i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans, els més joves perquè veuen com independitzar-se, encara que sigui en un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou i fins i tot superen la trentena veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una data en què els projectes personals s'han de consolidar, i els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme a una data en què, de sorpreses, millor que n'hi hagi poques. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot alhora. S'han de contenir els preus del lloguer, s'ha de construir, s'han de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Lluna plena ennuvolada, abans de 8 dies mullada. Jofre Genoé, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Tenim una lluna plena preciosa i sense núvols aquesta nit, eh?
2: Almenys aquí, sí, i a gran part del país també. Al sud del país no, eh? Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, han tingut alguns núvols baixos que han fet que la matinada hagi sigut una mica més xafogosa, amb més valors tropicals, sobretot arran de costa. I, de fet, ja són símptomes d'aquests canvis, tot i que... que deia la dita, 2 dies, 3 dies més tard havia de ploure o alguna cosa així.
1: 8 dies.
2: 8 dies, ui, 8 dies. Doncs potser sí, que a partir de dimarts, dimecres, no són 8 dies, menys, comencin a arribar alguns primers ruixats i alguns primers plogims. De fet, tot plegat són símptomes de canvis que avui notarem poc. Bàsicament, cel una mica enterbolit, potser estones, matí potser el terç oest, tarda cap a comarques de Barcelona, Girona, però en general dominant bastant el sol i aquests núvols baixos ubicats cap al sud del país, que demà es faran molt més abundants. Demà sí que ja el sol costarà més de veure'l, n'hi haurà, però ja més enterbolit per aquests núvols i per aquesta tendència a canvis, que ha de fer, bàsicament, que les temperatures ja comencin lentament a anar reculant. No és un gran canvi de temps, no arriba la tardor de cop, l'ambient de tardor de cop, però sí que anem deixant una mica enrere, a poc, aquest ambient d'estiu. Avui les màximes més altes els hi costarà ja arribar als 35 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Habitatge, educació, el burca a Lleida, però abans Donald Trump, que ha rebutjat de matinada reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, tal i com ha proposat l'Iran aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides de Nova York.
3: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Així ho anunciava el ministre d'Afers Exteriors iranià, reobertura de l'estret d'Hormuz tan bon punt Donald Trump acceptés el pla i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump no només no accepta aquesta proposta, sinó que assegura que preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La reacció de Trump ha estat a través de la seva xarxa social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Precisament l'Iran ha estat un dels temes que Donald Trump i Xi Jinping han tractat a la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Trump, s'han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, els detalls. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
5: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
4: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
6: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
4: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
1: Gràcies. Per cert, Oriol, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de la CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president. I enmig d'aquestes actituds totalitàries són interessants veus com la de la filòsofa nord-americana Judith Butler, que és a Catalunya, apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou al Col·loqui Internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou ens en dona tots els detalls i sentirem també, en aquest cas Judith Butler, la Laia Claret.
7: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No, no, no, no tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
9: We don't have time to be panicked. We have work to do.
7: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
1: 8 i 8 minuts. Si hem de resumir aquesta setmana amb una imatge, és evidentment el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, que encara porta cua.
10: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, és l'empresa propietària del pis, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat de ser-hi. Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament de Madrid, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert perquè, en aquest cas, pugui actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar aquesta solució. Junts, mentrestant, a la crònica política, condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltors i no a la resta de propietaris. El govern espanyol estudia la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sandeja, bon dia.
11: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
12: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
13: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
11: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
11: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: A tot això, Dani, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una gran manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus del sindicat.
15: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
16: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures prèvies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement Olga Ruiz, Oriol Marc, Antoni Jalón i Marc Molins. És un cap de setmana amb les sales del cine ben plenes.
17: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla un superben travada, superben lligada.
18: M'ha impactat molt. És molt bonica, és dura, però és a la vegada molt dolça, molt poètica.
19: Estoy llorando. No sé, no puedo pensar mucho, estoy llorando.
20: Increïble, èpic, absolut cinema, ja està.
21: Fa falta més història d'aquesta Espanya i al cinema en general. L'amor s'ha demostrat tal com és, una cosa dolorosa i bonica i m'ha encantat.
1: Són les reaccions dels primers espectadors després de veure La Bola Negra. Es va estrenar ahir al cine la pel·lícula dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, una pel·lícula esperada que ha fet història ja al circuit de festivals i que ara va camí de repetir triomf a les sales. La cinta, que parteix de l'obra de Federico García Lorca, ha superat en la prevenda L'Odissea, de Christopher Nolan, la que fins ara és la segona pel·lícula més vista del món. A la majoria de cines del país han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades fins a 6 al dia, i el primer dia, ahir, ja es van veure les sales plenes a vessar, una imatge que cada vegada és més difícil de veure, malauradament. És, sens dubte, una de les pel·lícules més esperades des de la seva estrena a Cannes, on Calvo i Ambrosi es van endur el premi a millor direcció. De fet, arran del seu pas pel prestigiós festival, Netflix va comprar els drets de distribució de la pel·lícula internacional i li donarà 47 dies d'explotació comercial als cines, una xifra rècord per la plataforma, que, recordem-ho, no és especialment partidària d'estrenar a les sales. Tot plegat per aplanar el camí que La Bola Negra ja recorre cap als Oscars. És la pel·lícula seleccionada per representar Espanya, i si ens hem de fiar dels experts, podria ser la favorita en moltes categories, entre elles la de millor pel·lícula. Del fenomen de La Bola Negra i tot el que ha suposat aquest èxit rotund dels Javis en parlarem avui a partir de 12:15 amb la Marta Ferrer, que ja fa uns quants dies que ha vist la pel·lícula i que l'ha pogut reposar com es mereix. Un minut per arribar a 9:15 del matí. OpenAI reconeix que una intel·ligència artificial seva ha intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units. L'escàndol, propi de Black Mirror, l'ha destapat al New York Times i ara l'empresa ho confirma. Una IA que no havia rebut cap tipus d'instrucció per fer un atac informàtic ha intentat obtenir informació, per exemple, de l'Oficina del Cens i del Departament d'Educació dels Estats Units, i no és l'única vegada que un sistema d'intel·ligència artificial ha desenvolupat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que se li han donat. La polèmica i la distopia no acaba aquí, perquè aquestes últimes hores també hem sabut que, segons agents d'OpenAI, van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, és a dir, persones que havien autoritzat l'empresa a fer servir el seu contingut per millorar els models, però que en cap cas volien que les imatges es publiquessin a internet. OpenAI diu que les fotos ja s'estan retirant i que estan investigant l'abast de l'incident, però no han aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o amb informació sensible. Sobre una altra filtració de dades, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris. Noms, adreces, correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament. Alguns detalls més: l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. Renfe assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. En tot cas, l'atac no ha tingut afectació en la circulació de trens. El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i de Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Des de Lleida, Júlia Albacar.
22: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral, i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra, i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
23: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer, i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
22: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013, quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
1: Finalment, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso no assistiran aquest matí a la manifestació convocada a Madrid per la plataforma Societat Civil Espanyola en suport a Ceuta i per exigir eleccions generals immediates. Els líders populars finalment s'han fet enrere, però sí que delegaran la presència a la marxa dels seus números dos del partit, que es trobaran també amb els líders de Vox. Segons el manifest de la plataforma convocant, la marxa reclama l'expulsió al Marroc de tots els migrants i, atenció, jutjar el president espanyol Pedro Sánchez per traïció i atemptat contra la seguretat de l'Estat. La marxa surt a les 10 del matí de la plaça Cibeles. Mentrestant, avui al diari El País llegim que el govern espanyol està treballant en un decret llei per accelerar les expulsions al Marroc dels migrants que encara són a Ceuta, una norma que impulsa el Ministeri de l'Interior i que el volen aprovar en el proper Consell de Ministres aquest dimarts. Ho llegim avui al País. I a Tavernes de la Valldigna, a la Safor, el País Valencià, un centenar de joves s'han concentrat per condemnar dues agressions racistes que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les víctimes va ser un noi magrebí i l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res. I l'altre és un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius de migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes.
0: El meu germà simplement va tropeçar en un d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar amb la mandíbula trencada. Tota esta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
1: Aquest que sentim era el Mohamed, el germà del noi senegalès agredit. En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. La parella de l'arquitecte Josep Juan Pera ha quedat en llibertat amb càrrecs després de més de 6 hores al jutjat, però haurà d'entrar a la presó, si no bona, en els propers 3 dies, la fiança de 80.000 euros. També se li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. A la dona se la investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre passat a Baqueira i la causa, Sofia Cabanes, està oberta per un delicte d'homicidi.
2: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona, que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: És, sens dubte, gràcies, Sofia, un cas que portarà cua. En parlarem a les 10 a l'Hora Negra de la Maica Navarro, entre altres coses, per cert, perquè el Josep Juan Pere era amic d'Isaac Andic. La cimera de tots els partits, menys de Vox, per parlar del present i del futur de l'educació a Catalunya, acaba amb la proposta de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. La consellera del RAM, Esther Niubó, ja ha avisat que la cosa va per llarg.
3: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB, la mitjana europea se situa al 4,7%. La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Junts insisteix que la titular d'educació és un escull en les negociacions, mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística. La CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. I encara la crònica política, Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia i s'obre ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli a l'esquerra del PSOE. Fonts de l'entorn de Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ella ho condiciona al fet que les converses entre partits avancin i es defineixi, segons s'ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que Colau va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
5: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
1: Això és el que apuntava Ada Colau. El moviment de l'exalcaldessa de Barcelona, precisament, agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Després del seu pas per Barcelona i per Catalunya, el papa Lleó XIV fa aturada ara a França. Oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de visita que el pontífex està fent al país. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Ho va seguir des de París la Isabel Galí. Bon dia, Isabel.
4: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França a Saint-Denis, a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics, ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França, llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
6: Pour ne pas perdre notre humanité.
8: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
4: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
8: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
4: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
1: Un quart i mig de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i el juliol del 2024. Igualment rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris de l'Audi Q3 si han estat fabricats entre el 2017 i el 2025. Volkswagen diu que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller. 1 milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món. I a l'aeroport del Prat, ahir un avió de la companyia aèria Delta Airlines va fer un aterratge d'emergència. Segons fonts de Protecció Civil, l'aterratge es va fer després que el pilot detectés fum en un dels motors durant l'enlairament. L'avió feia la ruta Barcelona-Atlanta i un cop detectat el problema, es va demanar autorització per aterrar d'emergència i es va retirar de la pista sense problemes. Una família es pot estalviar un 20% dels que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. De fet, en un any es pot arribar a estalviar fins a 1.310 euros. La xifra, a més, es pot superar a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una valoració positiva.
9: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: De fet, Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i Cerdanyola del Vallès se situa entre les ciutats més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació. Els productes que més s'han disparat són els frescos, la carn i el peix. I ara tornem al cine. Perquè més enllà de l'estrena de La Bola Negra, ja ens n'hem fet ressò, aquesta que sona és Tender Loving Care, la gran favorita per endur-se aquesta nit la Conxa d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. De debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Ambient especial a Sant Sebastià, Marc Arrió, bon dia.
24: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat capacitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a la competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
1: Gràcies, Marc. 2:02 PM. Ara anem cap al Liceu. El Liceu ha inaugurat temporada envaïda de Verdi. L'òpera, que es podrà veure fins al dia 15 d'octubre al Gran Teatre, està dirigida per Shirin Neshat i la protagonitza la soprano Anna Netrebko, que ahir doncs va tenir una gran acollida. Els detalls de com va anar l'estrena amb el Marc Ruiz.
7: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Neshat, amb un cub al mig que es transforma, permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Neshat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi, pau al món.
1: Gràcies, Marc. L'estrena d'ahir del Liceu ha coincidit amb l'estrena també de la nova presidència al Liceu. Helena Guardans i Cambó serà la nova presidenta del Gran Teatre. Avui a les 12, primera entrevista en aquest estudi, al Suplement de Catalunya Ràdio, la nova presidenta del Liceu, Helena Guardans, aquí al Suplement. Enmig de la Festa Major de la Mercè, d'aquesta manera ha sonat els Amics de les Arts, mentre la Colla Jove de Barcelona alçava un castell als concerts de la Mercè. El trio ha presentat una de les seves últimes cançons, Encara som aquí, dedicada als Marrecs de Sal, en una nit festiva a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pel mateix escenari també hi han passat els Catarres, Teràpia de Xoc, sense tu, jo i avui concerts de la Mercè amb caps de cartell com Love of Lesbian, que seran a la platja del Bogatell amb la Pegatina, Al·lèrgiques al Polen i Svetlana. És un dels plats forts d'una programació de la Mercè que no s'atura. Avui també es podrà gaudir del Correfoc, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern i els Valls de Bastons. Sense moure'ns de Barcelona, els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga pel mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre, quan són en punt 8:45 del matí. Les aturades es fan en 3 franges, de les 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. Fons sindicals reconeixen que la direcció la va assumir en la pràctica totalitat, però que davant la falta d'acord s'ha de decidir anar a la vaga. U2 ha celebrat d'aquesta manera 50 anys de trajectòria amb un concert sorpresa a Dublín. Els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup, com a banda, per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar algunes cançons noves com aquest Silencio que sentim. També cançons que no moren mai. Temes que han forjat 50 anys de carrera.

0: Dos minuts passen de 8:45. Els esports, jornada de partit de seleccions. Espanya debuta aquesta nit contra Anglaterra al Nations League i ahir qui va jugar va ser França amb Mbappé, que va marcar un gol i que acte seguit va demanar el canvi, en aquest cas per lesió. Espera el que queda de seleccions i veurem si recupera quan torni al Madrid.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar... Som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics essència única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Cruz, David.
14: Esto promete, mano.
13: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, mano.
13: Huele. Va. ¡Y 24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga.
15: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Els esports amb el Roger Arnau. Kylian Mbappé és la víctima del virus FIFA. El davanter del Madrid marca en França, però es retira lesionat.
1: Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0 França 1 de la Nations League, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una dolència lleu, tot i que Zidane ja l'ha descartat per la resta de partits.
2: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
1: Qui no torna és el blaugrana Jules Koundé, que ahir va jugar tot el partit.
0: Aquest vespre la selecció espanyola s'estrena contra Anglaterra
1: a
0: Wembley.
1: A 3:15, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç amb el Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
3: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
0: Rodri també ha parlat del seu exequip, el Manchester City, que pot rebre una sanció exemplar.
1: Ha estat declarat el club britànic culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018. Entre elles, ocultar informació, no cooperar i incomplir el fair play financer, segons han avançat el Times i el portal de l'Athletic. Rodri, però, el blaugrana confia en la innocència del seu exequip.
3: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: A tot això, sigui com sigui, la comissió independent que investiga el cas considera acreditada pràcticament totes les acusacions contra el City.
1: Que sempre ha negat les irregularitats i que insisteix que el procediment encara no està tancat. La Premier li podria imposar des d'una advertència a una multa fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, expulsar-lo de la competició.
0: Més partits de seleccions. Espanya sub-21 cau contra Finlàndia.
1: Amb els blaugrana Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars, Espart va ser substituït a la mitja part mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es van disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, Rafinha va jugar els 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que va jugar 60 minuts.
0: I aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de Segona, la jornada l'ha obert el Girona amb victòria.
1: Per 2-0 contra l'Alba i a Montilivi amb gols d'Abel Ruiz i de Van der Beek. L'equip de Quique Álvarez ara se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més.
4: Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. Jo sóc el primer crític i el que vull millorar. Aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta 6:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Aitana Bonmatí pot reaparèixer avui al camp del Logroño.
1: És la principal novetat de la convocatòria del partit del Barça femení d'aquesta tarda, 4:45 a les Gaunes. També la Lliga F aquest migdia, a les 12, el Badalona rep el Granada Palamós.
0: Avui comença la Lliga CB de bàsquet.
1: Obrirà la competició el partit entre el Bilbao i el Quitxanàs Manresa, ho explicarem al Tot Gira també. També avui a les 9 del vespre debutarà el Barça contra el Corunya al Palau Laugrana. Demà jugaran la resta d'equips catalans, Breogán Penya a les 12, FIAC Girona Múrcia a les 5 i València i Lerna Lleida a les 6.
0: Avui, que precisament a les 11, al suplement, conversem amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, un català, un dels més universals de tots, que sentim poc parlant en català perquè la seva vida passa més enllà de Catalunya. La seva parella és nord-americana i és evident que té una agenda molt atapeïda, molt vinculada també a la Fundació aquests últims anys, i ha passat ja més de mitja vida als Estats Units. Avui, Pau Gasol, al suplement, a partir de les 11, segur que serà interessant de sentir-lo. Què més ens queda? Anem ara al futbol sala. Pas enrere del Barça.
1: Que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Els blaugrana, a més, també perden Mateus per problemes al genoll.
0: I continuïn imparables al Barça d'handbol.
1: Ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pinheiros brasiler per 33-44. Demà els blaugrana juguen el segon partit contra l'Emsamlec egipci.
5: T-90.
0: Joan Anton Català, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Cada cop costa més veure Venus. Aprofiteu que queden poques setmanes per veure'l. S'amaga ben d'hora al vespre. I, per altra banda, Saturn és visible al començament de la matinada, en posició sud, i de matinada tenim Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Calafell, al Baix Penedès?
5: A les 7:44.
0: I a quina hora es pondrà?
5: 19:44.
0: Salut, Joan Anton.
5: Igualment, Roger.
0: Temperatura a Calafell a aquesta hora, Jofre Genuer.
6: Bon dia, doncs al voltant dels 20 graus ha pujat algunes dècimes perquè aquests darrers dies baixava lleugerament per sota d'aquest valor que anomenem ja tropical de matinada. I, per tant, avui doncs una matinada una mica menys fresca en alguns sectors de la costa, sobretot central i sud. Camp de Tarragona, Costa Daurada i la zona del Delta de l'Ebre, especialment perquè aquí hi ha hagut alguns núvols baixos que no acabaran de desaparèixer al llarg de la jornada d'avui, com a molt generar un cel una mica variable i poc més. A més, també avui esperem que vagin arribant alguns núvols prims per Ponent, que bàsicament el que faran és que el cel potser a estones quedi una mica enterbolit, potser al matí més al terç oest i a la tarda doncs comarques de Barcelona i Girona, però són núvols inofensius. Són 5

0: que el suplement hi passaran coses com aquesta.
1: O sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'un ric, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta.
2: Una setmana més entre aquest estudi.
0: A veure, sóc el pitjor anfitrió de la història de la ràdio, ho reconec, abans de que tiris la cavalleria pel damunt, jo em vaig comprometre que avui la Maica tindria aquí unes safates amb esmorzars, amb fruita, amb croissants...
2: Si amb un croissant em conformo. Sort que he entrat aquí a la cantonada, he entrat amb una banana de la Palma menjant-me-la.
0: T'estaves menjant dos plàtans.
2: Dos plàtans de Canàries, sempre de Canàries.
3: Tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No, en raó, perquè no posa l'atenció.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 26 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Abbas Araghchi.
1: There are certain actions to be taken by the United States.
2: El ministre d'Exteriors de l'Iran ha proposat al ple de l'ONU un pacte amb els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. Trump ho ha rebutjat i promet nous bombardejos després de les eleccions de mig mandat de novembre.
0: Félix Bolaños.
3: Nos vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes...
2: El ministre de la Presidència promet treballar a fons aquestes properes hores per tirar endavant el decret d'habitatge. Junts demana que es prohibeixi fer desnonaments al fons voltor com el de la Mari Carmen.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla...
2: Bona rebuda als cinemes de La Bola Negra, la darrera pel·lícula dels Javis. De fet, supera les xifres de la prevenda de l'Odissea de Christopher Nolan i molts cinemes han hagut d'ampliar sessions.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera al 8.
2: Els models de Seat, Audi i Volkswagen, que s'han de revisar per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tàrraco i també s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy i els Audi Q3, fabricats en un període concret.
0: I sobretot venuts a Alemanya, o sigui que no es van vendre a casa nostra en principi. El número 7.
2: Dies, els que TMB preveu allargar la vaga de treballadors d'autobusos a l'octubre seran vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29. Les aturades es faran en tres franges de matí, migdia i nit.
0: El 50.
2: Anys, els que ha celebrat U2 a Dublín amb un concert sorpresa, els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar també alguns nous temes.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón i l'Oriol Marc, un mateix 26 de setembre, en aquest cas de l'any 2006. El Parlament japonès va escollir Shinzo Abe nou primer ministre del país. Aquest era el moment de l'elecció i d'aquesta manera se'n feia resolt a les notícies de TV3.
5: El conservador Shinzo Abe és des d'avui el nou primer ministre del Japó. Està considerat un dels falcons del Partit Liberal Demòcrata. El seu objectiu...
0: Shinzo Abe va ser primer ministre japonès durant un any, fins al 2007, i va ocupar el càrrec un segon mandat entre el 2012 i el 2020. El van assassinar l'any 2022 mentre feia un discurs públic. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un temple de Tòquio, des del Mont Fuji o des d'una exposició d'art catalano-japonès que es titula L'últim maqui.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, el diari Ara, el Xavier Bosch diu... parla sobre l'Assemblea General de l'ONU que ha deixat més palès que mai com d'enrabassat està el planeta.
7: Sí, i si una cosa ha quedat clara, diu, és que si parlem de l'ONU, més aviat hauríem de dir-ne Organització de les Nacions Desunides. És cert que encara que sigui per dir-se el nom del porc, allà hi havia fins a 130 líders mundials, un espai on, malgrat tot, tothom es pot asseure l'un a prop de l'altre, i potser fins i tot rere les càmeres, entre passadissos, la cimera de Nova York serveix per mantenir oberts els canals diplomàtics. Però l'Assemblea General de l'ONU ens ha demostrat, diu, com de polaritzat i dividit està el món. Massa discursos i poca capacitat d'acció, bones intencions, però sense cap capacitat d'aplicació, escriu Bosch. Una ONU...

0: prescindible, però, això sí, impotent, més desunida que mai i que no pot fer res per aturar els trams de torn. I etziba una reflexió final, diu així: que lluny que queda el desig d'Eleanor Roosevelt que l'ONU fos la casa comuna on les nacions resolguin les seves diferències abans que les resolguin les armes.
1: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán denuncia que a Espanya hi ha gairebé 50 maricarmens cada dia i apunta a la incapacitat de la Comunitat de Madrid i a la falta de voluntat de l'Ajuntament per trobar una alternativa.
0: I també a la debilitat d'un govern espanyol que no pot mantenir la bandera social. Maricarmen és una víctima més d'un sistema que ha fet fallida. És símbol i alhora arma llancívola en una política que recorre el gas pebre i argumentaris carregats de neutrons, escriu. Quan el sistema fa fallida, el govern no pot declarar-se aliè a la realitat. Pagant, per tant, fa una lectura política de les derivades de tot plegat. Òscar Puente afegeix, qualifica de ximple útil sumar. Sumar demana l'expropiació del pis de la Mari Carmen i Podem es vol apuntar al renaixement del 15M avui davant el Congrés. Sánchez no té res a guanyar en aquest escenari, sentencia Pagant. En tot cas, el drama de la Mari Carmen desborda ideologies i generacions. Té tots els ingredients per prendre la metxa de la protesta. Les administracions han permès convertir un dret en negoci i una emergència d'habitatge en emergència electoral. Hi haurà moltes Mari Carmens més, alerta, i les seves també seran tragèdies que no podem acceptar.
1: El periòdico Pablo Meléndez comparteix que li va semblar l'estrena de la temporada del Liceu amb una emocionant naïda. Avui, per cert, a partir de les 12, rebem la nova presidenta del teatre, Helena Guardans.
0: El Liceu es veia espectacular, amb una catifa vermella plena de personalitats. La majoria dels assistents, diu literalment, no es van emperifollar. El més vist, el casual distingit entre les dones i el vestit, amb corbató o sense, entre els homes. L'elegància discreta va imparar i la soprano russa Anna Netrebko, encarnant el paper d'Aïda, es va mostrar en bon estat vocal i en ple coneixement del paper després d'una entrada una mica nerviosa. L'Aïda de Shirin Nashata encerta amb la seva foscor teixida d'horror, amor, lleialtat a la pàtria i poder polític. La posada en escena ha madurat i està plena de vídeos que mouen l'emoció. El decorat únic ofereix espais tan poètics com pràctics, igual que el vestuari modern i elegant. Una Aïda que es permet ser llibertària i que sembla voler revelar-se davant la barbària. Diu el crític de música clàssica, la versió va ser rebuda amb calidesa en la nit inaugural.
1: Anem a la premsa internacional. Un robot estúpid i lleig apareix en una passarel·la de moda de Milà, ho llegim al Washington Post.
2: Va ser en un esdeveniment de la marca Vogue. Segons la comissària Judith Clark, en aquesta desfilada els robots formaven part d'una narrativa més àmplia sobre la història de la industrialització de la moda. El cronista del Washington Post, Shane O'Neill, explica que els representants de les marques Prada i Valentino no van aplaudir els robots i escriu: em sorprèn que algú aplaudís, sobretot en una sala suposadament plena de persones, el sou de les quals depèn del seu bon gust. El cert és que portem molts anys veient demostracions de robots humanoides en diferents àmbits, però fins ara, llegim, aquestes màquines han demostrat no ser gràcils, ni elegants, ni estèticament agradables. I remata la crònica amb aquestes paraules: la moda, en els seus millors i pitjors moments, pot ser voluble, capritxosa, inescrutable i profundament beneita. És redundant dir que el món de la moda viu desconnectat del món. Això no sempre és dolent. Ara, però, la moda sembla desconnectada de si mateixa.
1: Albert, avui els diaris esportius parlen d'aquest Anglaterra-Espanya, monopolitza, de fet, les portades.
2: Les de l'Esport i Mundo Deportivo són pràcticament un calc, mateix titular, duel d'or, i imatge en què apareixen Lamine Yamal i Harry Kane, dos dels aspirants a guanyar la pilota d'or. A la franja superior, les dues capçaleres també es fan ressò de la sanció a què es pot veure exposat al Manchester City, després d'haver incorregut en 114 infraccions financeres. I en un requadre de la part inferior, l'altra gran notícia esportiva: Mbappé marca i es trenca en el debut de Zidane. A Madrid, la lesió del genoll d'Mbappé passa més desapercebuda. A les portades, a les llegim, estrena mundial amb foto de Lamine amb la samarreta de la selecció espanyola, amb les dues estrelles impreses al pit, i al marca, Espanya, escrit amb lletres gegants, estrena les seves dues estrelles.
3: Avui, el suplement...
1: A les 9 obrim tertúlia, el suplement, amb Oriol Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
4: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
1: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas, per cert, aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació, en aquest cas sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a quarts d'11 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui al suplement un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
4: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles de germanor i de família. Sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i el poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària.
1: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
5: Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran.
1: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
6: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
7: Exacte, no? Exacte.
1: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
7: Quan el meu pare es va casar amb la Pilar, amb la seva mare, doncs jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat no hem compartit mai casa.
6: No hem convissut mai. El meu pare es va casar amb una dona, amb la Maria Galí, va tenir 3 fills, el gran era el Toti, 2 més, la Montserrat i el Martí. La Maria Galí va morir, el meu pare va quedar vidu i al cap de bastants anys,
7: uns 15 anys,
6: va conèixer la meva mare, la Pilar. Aleshores es va casar amb la meva mare i va tenir 2 fills més. Jo sóc el gran i després el Pau, que és el meu germà petit, que té 2 anys menys que jo. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Soler Bax, va tenir 5 fills...
7: Exacte.
6: 3 d'una tongada i 2 d'una altra, però amb molta diferència d'anys i d'edat. Jo el Toti sempre la meva imatge d'ell de petit és d'un artista, clar, l'artista de la família, el músic.
1: Avui al suplement, a partir de quarts de 12, la història de 2 germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler, tot això en un matí de dissabte en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans Cambó, la flamant nova presidenta del Liceu, l'endemà de la inauguració envaïda, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. 5 minuts per les 9 del matí és l'hora en què arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre la més original de totes, sortegem un talonari de xec regal pel valor de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Avui l'enigma criminal del Lluís Soler diu així.
8: Enigmes criminals. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat?
9: El suplement amb Roger Escapa.
1: Respostes a suplement@catradio.cat. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? La resposta més òbvia de totes no s'hi val. La més original s'emporta aquest xec regal per valor de 200 euros, bescanviables a prop de 1.500 establiments adherits a la Comerciada.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
13: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900
10: 900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
14: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
16: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. Com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
17: El Tiro Musical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
18: Aquest any ho petarem molt fort.
17: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3Cat, diumenge a la nit.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
20: 12.061, 12061, de la sèrie 93.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3Cat.
21: Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
21: Som 3Cat.
1: Són les 9.
22: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: L'habitatge i l'educació han capitalitzat el debat públic de la setmana. Són dues potes fonamentals del sistema que estan malaltes, si bé el tractament que s'aplicarà és lent i triga a fer efecte i no anem sobrats de paciència. Per una setmana, la Mari Carmen més famosa no ha estat Maica Navarro, i això que la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere té tots els ingredients per acabar a crims. Una senyora de 87 anys s'ha convertit en símbol després de ser desnonada. Tothom intenta emportar-se-la cap al seu terreny, i ara fins i tot la immobiliària propietària del pis s'ha inventat un pla perquè torni al seu habitatge. No funcionarà perquè l'Ajuntament de Madrid diu que no compleix els requisits. Però a Madrid, qui realment està incòmode amb la història de la Mari Carmen és Isabel Díaz Ayuso, perquè cada vegada que en sent parlar li recorden el seu àtic. A Catalunya, després del desastre de les proves PISA, sembla que fem marxa enrere en el model educatiu dels últims anys. Tornaran les lectures obligatòries al batxillerat i la intenció és que hi hagi més hores dedicades a la comprensió lectora i a les matemàtiques. A vegades només cal aplicar el sentit comú. El mateix sentit comú que li va faltar a la diputada del PP, que aquesta setmana ha fet història al Congrés dels Diputats. Història perquè li va faltar comprensió lectora quan va llegir les instruccions de com funciona un esprai de gas pebre.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim el Marc Molins, ell és advocat penalista, l'Oriol Marc, subdirector del Nació, l'Olga Ruiz, que és periodista, i l'Antoni Gelón, que és advocat, escriptor i dinamitzador cultural. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Què tal, bon dia?
3: Molt bon dia.
0: I de Lleida.
1: I de Lleida.
0: Esteu bé?
3: Sí.
2: Super, sí, relativament.
1: Festa major, Lleida.
0: També, eh?
1: Va començar ahir. Festa major petita.
0: Avui què hi ha?
1: Avui hi ha sardanes i... I avui hi ha una fira que es diu Mos per anar a menjar. A Lleida tot es resumeix amb anar a menjar. Les festes populars
0: està bé,
1: està bé. Són això.
0: Pobres cargols.
1: No, pobres no, escolta.
0: No dic cap broma, a mi m'agraden molt.
1: Han nascut per patir, vull sí, sí. dir, no... no.
0: I serem aviat, encara no puc dir en quin format, i més d'una vegada aquesta temporada em consta, però encara no ho puc explicar. On sí que puc dir que serem diumenge que ve, i això ens fa una il·lusió enorme, és el concurs de castells de Tarragona. Tarra Corena Plaça, diumenge, és un programa que comença a les 6 del matí i acaba a les 5 de la tarda. Ens posen una via aquí, ens van posant suero
2: i una sonda,
0: i anem fent ràdio. I anem narrant castells i ja l'hem fet unes quantes vegades perquè el concurs només es fa cada 2 anys. Aquest any hi tornem i diumenge hi serem amb tota la il·lusió d'una plaça plena, amb 12 colles que fan el concurs diumenge. És un concurs que ja comença aquest cap de setmana a Torredembarra. I és un programa molt xulo en què ens ho passem pipa i hi ha un munt de convidats i també és Catalunya al final, no? Els castells sí, són Catalunya i el concurs doncs és un clàssic també del suplement. Tenim molta teca, Lleida ha estat notícia aquestes últimes hores, més enllà de la festa major, per tota la història del burca. Ara afrontarem aquest debat que sempre és interessant, però abans us vull preguntar si vosaltres recordeu les lectures obligatòries, si us van marcar realment a l'escola.
3: Sí.
0: Què us van fer llegir, Oriol?
3: Mira, estic repassant el missatge que li vaig enviar a la Sònia.
0: Perquè això us ho vam demanar.
3: Que això, avui sí que venim amb les
0: coses. A veure si coincidim, perquè som de la mateixa quinta.
3: Mira, a mi a l'ESO em van fer llegir el Quixot.
0: Carai.
3: Que és començar a fora.
0: La versió de Lux o la versió...
3: No,
0: la versió deia, original, eh?
3: Podies agafar el que volguessis, diríem. Corria a càrrec teu agafar l'exemplar que fos. I sí que tinc el record de fer el càlcul, de mirar les pàgines que tenia el llibre, dividir pels dies que em quedaven per la data límit de llegir el llibre, i pensar de llegir 4 o 5 pàgines al dia. Em va costar molt. No me'l vaig acabar en el seu dia, però batxillerat sí, perquè me'l van tornar a fer llegir. I en tinc un bon record com a estructura narrativa, per entendre'ns. Vull dir, de vegades veus algunes pel·lícules i dius, aquesta estructura és calcada a l'anterior, pel·lícules antigues que veus que són el germen de pel·lícules posteriors, i en el cas del Quixot tinc la mateixa sensació. Després m'han fet llegir una pedra important, que era la Regenta, que això, vull dir, segur que vaig aprovar l'examen, però el llibre no me'l vaig acabar.
0: A mi també m'han fet llegir la Regenta. Va costar moltíssim.
3: Pal enorme. Crec que està el segon volum està intacte. Crec que aquest el fa. El segon volum està intacte.
0: Sí, ni Oriol Marc va poder amb la Regenta, eh?
3: No,
0: seria el titular.
3: I de fet, ara, quan allò en algun trasllat el mires, penses, ai, crec que no va bé.
0: Ara hi entrarem, però a mi em sembla molt bé que tots ens apuntem a que les lectures obligatòries han de tornar, perquè sembla de sentit comú, realment, i més després de veure com ha anat el PISA, però serà molt interessant veure quina llista presenten de lectures obligatòries, perquè jo, per exemple, tinc el record traumàtic, em sap molt greu, per Joaquim Ruïra, que fa molts anys que descansa en pau, i segur que els seus familiars sí, doncs, entenen que el seu llegat literari és Història de Catalunya, i no poso en dubte això. El que jo dic és que Marines i Buscatges
3: sí, aquest també em va tocar. Sí.
0: És un llibre que no et fa estimar la literatura quan no estàs avesat a llegir. O sigui, crec que has de proposar Marines i Buscatges més endavant. I jo el vaig enganxar en un moment en què necessitava doncs, una cosa que m'atrapés. I això no t'atrapa.
3: No.
0: Aleshores, crec que és molt interessant saber aquesta llista, que crec que la setmana que ve sabrem de quines lectures obligatòries tornen al batxillerat, és a dir, el departament fa una llista i després l'escola sí que té la potestat de dir, doncs mira, nosaltres escollim Últimes tardes con Teresa, Cien años de soledad, la literatura espanyola, o el zoo d'en Pitus infantil, que tu et devia marcar això també.
4: A mi em va marcar, sí, jo recordo... O sigui, no tinc clar si era una elecció dintre d'un conjunt de llibres o si havíem de llegir aquest, però recordo a tercer o quart de GB, el que en aquests moments per mi era GB, el zoo d'en Pitus, com una primera lectura, i a més l'assoliment del... Acabes el llibre, un llibre que encara ara el recordo. O sigui que...
0: L'ha reeditat La Galera en format de còmic, reversionant la història, perquè és una història que envelleix una mica malament en els paràmetres del 2026, I tu i jo no som de la mateixa generació, però a mi també me'l van fer llegir, i recordo que Sebastià Sorribes, que en pau descansa des de fa molts anys també, va venir a l'escola a fer-nos un comentari i va impressionar molt perquè tenies l'escriptor del Zoo d'en Pitus amb una aula de nens molt petits que li podien fer preguntes. I aquesta història recordo que em va marcar. Vull dir que en aquest cas crec que sí que és, doncs, mira, una experiència que te l'emportes per sempre.
4: I a més és important que al final la lectura és un hàbit, no? I si aquests primers contactes no generen l'afinitat i el gust per la lectura, l'hàbit entra en possible risc, no? Per tant, el que sigui, que la selecció, al fil del que comentava Roger, sigui una selecció encertada, més pensada en la capacitat de generar addicció o hàbit per la lectura que per una qüestió pues, estrictament cultural o lingüística, que aquest sigui el viatge, l'enfocament a la selecció, crec que és important.
0: I a tu, Olga, què et van fer llegir?
2: Jo vaig tenir molta sort, perquè tenia una profe de llengua tan catalana com castellana, que ens feien llegir moltíssim. Dic que vaig tenir molta sort perquè, si bé és cert que crec que la lectura, especialment aquelles edats o aquestes edats, ha de ser un equilibri perfecte entre alguna cosa que t'enganxi i alguna cosa que et motivi, però també ha de ser un repte. És a dir, jo no dono per fet que totes les lectures hagin de ser faciletes i que totes hagin de ser sense cap tipus de repte intel·lectual, no? Jo crec que després els llibres que més recorda són aquells que t'han suposat, dintre de que t'hagin agradat, t'han suposat un repte, no? El fet d'haver estat capaç d'entendre la història encara que sigui passats uns anys, no? Jo vaig tenir molta sort, crec que vaig llegir pràcticament tot Rodoreda a la meva època escolar i després a més ho complementaven anant al teatre a veure alguns dels contatges de Rodoreda, cosa que agraeixo moltíssim. Vaig llegir poesia, Miguel Hernández, Pedro Salinas, vaig llegir autors latinoamericans, La Casa de los Espíritus, recordo que ens van fer un treball d'Isabel Allende, i després coses més, possiblement tirant cap a l'adolescència, doncs que jo em podia sentir més identificada, no? Com El Vigilant del Camp de Sègol, Momo, que encara recordo i fa anys i anys i anys, i després sí, coses més, encara més més fortes, no? La Celestina, Lorca, ja tirant més cap a l'edat més adulta, que va ser el que em va introduir a Lorca, però trobo que és el secret. És a dir, sense lectura no hi ha cultura. Mira, m'ha sortit un rodolí. Sense lectura no hi ha cultura, realment. I no hi ha curiositat per aprendre. I jo estic desitjant veure la llista i espero que no tracti els nens, nenes, adolescents com a tontos. És a dir, els nens, nenes i adolescents els hem de tractar amb la intel·ligència que tenen.
0: Les lectures obligatòries, tampoc cal que ens emocionem del tot, tornen només al batxillerat, de moment, que sapiguem. Sí que hi ha la intenció de la voluntat de fer una mica més d'hores de matemàtiques, fer més hores de comprensió lectora i capitalitzar des del departament doncs, les directrius de cada centre. És a dir, que almenys se supervisin, que no sigui tot un esperit lliure, cadascú fa el que vol. Jalong, a la teva època què et van fer llegir?
1: A la meva època, que és abans del Pleistocè, a mi no m'han fet... Si dic el que em van fer llegir...
0: Sí, home, digue-ho.
1: Jo vaig fer l'escolarització entre... Jo vaig néixer el 56 fins al 73. Per tant, la meva escolarització és l'època franquista. Jo no vaig tenir mai català a l'escola. Jo no vaig anar mai... només vaig anar amb nois als 17 anys. Fins als 17 anys jo només havia anat amb nois. Tant a l'escola privada com a l'escola pública, perquè l'institut a Lleida estava separat el masculí i el femení. No teníem, evidentment no teníem català. No, ningú ens explicava ni el català ni la literatura catalana.
0: I com i quan vas aprendre a escriure en català, tu?
1: Jo vaig començar a interessar-me pel català als 17 anys. Perquè jo vaig tenir molta sort de tenir de professor de llengua i literatura espanyola el Jordi Pàmies, que és un gran, gran poeta, en català, que havia començat en castellà, també. I llavors ell em va posar el cuquet de la lectura, però era una cosa com molt individual. A l'aula, tu no...
0: I el franquisme, què et feien llegir?
1: Cantar del mio Cid.
0: Wow.
1: Que si la regenta és no et dic res, el que és el cantar del mio Cid. I després jo recordo, clar, dius, què us feien llegir? Nosaltres teníem una cosa, la meva escolarització hi havia, durant tots els anys, formació de l'espíritu nacional. Uh-huh. Hi havia llibres, jo me'n recordo als 15 anys, el llibre es titulava Ser hombre. Punto.
0: Carai.
1: I allà hi havia lectura, un totxo així. He donat tots aquests llibres al Museu d'Història de Barcelona, perquè si no la gent no es creurà...
0: Per cremar-los,
1: que nosaltres... No, no, perquè els ensenyin. Perquè se sàpiga el que va ser.
0: I ser hombre,
1: una educació tan dirigida.
0: Què proposava ser hombre?
1: Home, doncs pues, el Cázar de Toledo i aquestes coses, la virilitat, l'honor, la defensa de la pàtria, bueno, aquestes coses, no?
0: Veig que tu vas prendre el peu de la lletra, no?
1: Vaig fer exactament el contrari del que deien que havia de fer. Però, bueno, clar, té l'efecte rebuig, això, també. Perquè jo ja estic al final del franquisme. I, clar, quan t'explicaven aquells sopars de duro i veies la realitat de manca de tot tipus de llibertat, de que la llengua era inexistent, és que era inexistent. Jo me'n recordo, jo era puericantó marista. Vull dir que cantava el cor dels maristes. Uh-huh. I teníem un germà que es deia Fernando, que era de Lleida, i es deia Fernando. I un dia ens va dir, el proper diumenge, en castellà, el proper diumenge anirem a Belllloc a cantar a la parròquia, que com vostès saben vol dir bello lugar. Uh-huh. O sigui, arribàvem a aquest punt que fins i tot els noms s'havien de traduir per no fos cas que alteréssim la pau pública.
0: 2 minuts per un quart de 10. Esther Niubó, la consellera d'Educació.
5: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: Back to basics, diu la consellera, i la idea també, hi va haver aquesta cimera amb tots els partits, menys Vox, també Aliança Catalana, per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. Catalunya està al 4%, al voltant del 4% ara, per sota de la mitjana europea. No sé si és una declaració d'intencions, si creieu de veritat, si fer marxa enrere és possible amb el model educatiu que tenim.
4: Jo amb el que crec moltíssim és amb aquesta, darrere d'aquest eufemisme, no? Els materials escrits de referència estable, els manuals de tota la vida, són imprescindibles. És a dir, aquesta idea de que l'alumne pren uns apunts que no deixen de ser la percepció del que el professor amb encert o amb desencert ha explicat, i que aquells apunts són la línia de flotació de l'assignatura, i que és un error pedagògic greu. És a dir, qualsevol assignatura, qualsevol disciplina mínimament rigorosa ha de tenir un manual de complement, no? A les facultats, a les escoles, i això ha desaparegut, havia desaparegut. La idea de que l'alumne, insisteixo, porta la carpeta i allà ho porta tot, penso que és un d'aquests bàsics irrenunciable. Evidentment ortografia, evidentment oralitat, evidentment expressió escrita i verbal, però el manual, no? Com el llibre, el punt de referència, l'essència, la completud de l'assignatura, fora dels apunts, això és imprescindible.
3: I ara perdoneu-me perquè abandonaré la moderació i la prudència per una estona. Jo vull un Nuremberg. Jo vull sang i vull revenja. Vull un Nuremberg contra tothom que va impulsar el contrari del que deia aquests dies la consellera Niubó. Vull que hi hagi un Nuremberg contra aquests que han prioritzat l'educació emocional, exclusivament emocional dels nens, en lloc de l'educació per paràmetres d'aprenentatge. Vull un Nuremberg contra qui va decidir que els nanos se'ls havien de posar pantalles i ordinadors per ensenyar-ho tot a l'aula. I vull un Nuremberg per tots aquells que han menystingut, menyspreat i han volgut apallissar conceptes com la memòria per aprendre a l'aula. Perquè al final, ho deia l'altre dia Lion Sindreu, i crec que té tota la raó del món, si tu no aprens un concepte, després no el pots relacionar. Si tu no tens memoritzats una sèrie de bàsics, després tu ja pots tenir intel·ligència artificial, pots tenir un mòbil a la mà, que si no saps què estàs buscant, mai sabràs què has de preguntar, i per tant la resposta mai et satisfarà. I crec que hi ha coses que s'han fet els últims anys que no tenen cap mena de sentit. Crec que haver desterrat, per exemple, els dictats del funcionament habitual de les classes em sembla una barbaritat. No sigui se li va acudir, però crec que la Fiscalia hauria d'intervenir en aquest improbable Nuremberg que hi haurà, i crec que al final, quan tu veus els resultats de PISA...
0: Aquí hi ha responsables polítics, només cal que mirar sí. qui ha ocupat les conselleries d'educació els últims 15 anys, si vols.
3: Jo aniria més enllà, eh? Hi ha hagut un moviment pedagogista a Catalunya que ha estat profundament decebedor pel que fa als resultats, i crec que en algun punt del camí haurien de donar explicacions de per què hi ha hagut gent o mètodes que han tingut una influència descomunal en els responsables polítics, i que segurament no perdran mai la feina, només faltaria. Jo no desitjo que ningú perdi la feina, només desitjo que se'ls assenyali per haver provocat la caiguda d'un sistema educatiu que ja tenia problemes, i que, sobretot, perquè per mi el problema principal és aquest, l'escola ha deixat de convertir-se en el principal motor de l'ascensor social a Catalunya. L'escola està per igualar que qualsevol persona que entri a qualsevol escola del país surti amb els mateixos coneixements, independentment del seu nivell de renda, independentment del que hagi viscut a casa seva, independentment dels diners que hi hagi a casa seva, del nivell cultural que hi hagi a casa seva, que tu surtis amb 16 anys de l'educació obligatòria, amb els mateixos coneixements de tot. I això s'ha trencat, i és un pacte social d'aquells que costarà molts anys de refer.
0: Ha vingut amb la destral l'Oriol Marc avui. Olga.
2: Sí, podria pràcticament aplaudir tot el que ha dit l'Oriol sense voler el Nuremberg. És a dir, aquí la meva moderació,
3: la meva moderació
2: m'impedeix anar una mica més enllà, però certament jo em faria moltes preguntes. Què és el que hem fet amb l'educació? I des de quan hem deixat de fer coses que juguin a favor de l'educació? En quin moment es va perdre el sentit del que significa anar a escola? En quin moment es va perdre el sentit del que significa esforçar-se? En quin moment es va perdre el sentit del que significa exigència? Que jo crec que són paràmetres que han desaparegut absolutament dels plans pedagògics actuals. Jo hi crec en l'educació emocional. No sé si a horari complet i a les escoles és el millor lloc per dur-la a terme. El que sí que crec és que les xifres, les dades ens demostren que les generacions estan perdent un nivell, o estan arribant a un nivell sota mínims. Només cal passar-se per una aula, no sé, jo he fet classes, jo crec que molts dels que estem aquí hem fet classes, i és desesperant el nivell, especialment de cultura general dels i les alumnes del país, és absolutament desesperant. El nivell de curiositat, de manca, òbviament, de curiositat, que per mi és fonamental per tal d'avançar, és desesperant. Però és que aquí hi ha moltes persones que saben que això està passant perquè ho veuen i perquè tenen fills, també.
3: Sí.
2: Vull dir, és que no cal anar gaire lluny. És que si tu tens fills i tens fills que van creixent i van evolucionant escolarment, tu te n'adones que el seu nivell no és ni molt menys el nivell que hauria de tenir una persona que va a escola tots els dies, que va a classes tots els dies i que suposadament s'està preparant per exercir una vocació ja en el nivell universitari, que aquí ja el nivell universitari, en fi, si traiem tres o quatre carreres que continuen mantenint paràmetres d'exigència estables, és per posar-se les mans al cap. Però jo sí que tinc la sensació de que ara farem una taula de treball, crec que bé entès, farem una taula de treball per fer un calendari, per decidir què és el que farem.
0: L'acord d'ahir és que es tornen a trobar.
2: Ah, molt bé.
0: I la voluntat d'arribar al 6% del PIB, que crec que sí que és significatiu i important.
2: Sí. A mi em sembla bé que hi hagi una voluntat. Em sembla bé que hi hagi una voluntat. El que passa és que no només arribem tard, sinó que tinc la sensació de que estem tota l'estona marejant la perdiu. Estem tota l'estona, vull dir, tots els anys. I sí, tu deies, hi ha hagut responsables d'educació, consellers, conselleres. Això ve de molt enrere. Per tant, no sé si les pantalles... Ens hem gastat molts milions amb que tots els nens i nenes tinguin la seva pantalla individual, la seva tablet o el seu ordinador per treballar. Ara els volem retirar. La pasta no la tornaran, però bé, esperem que a partir d'ara la pasta s'inverteixi, els diners, els calés, de tots, s'inverteixin en coses que siguin més profitoses. És que jo crec que és que clama al cel. No sé.
0: Jalong i Molins.
1: Crec que me salvaré del Nuremberg pels pèls. Perquè jo vaig deixar el Departament d'Ensenyament fa 31 anys.
2: Ai, Jalón, que rebràs avui?
1: No rebré, perquè fa 31 anys...
3: Ha prescrit.
1: Per començar, prescrit. Si havíem fet algun delicte. I mira que em vaig arribar a signar de coses, eh? Però no depeníem dels moviments pedagògics. Eren una altra manera de treballar. No ens plegàvem a l'última moda que passava per allí. I això va costar vagues, perquè bé, el moviment estava ben implantat. Però jo crec que el sistema educatiu necessita quatre coses. Necessita que la gent sàpiga que el valor de l'esforç és insubstituïble. i que sense esforç ni hi ha escola ni hi haurà societat. Perquè el món no funciona per emocions. El món funciona per principis de jerarquia i per principis d'ordre. I llavors, bé, els nens els podem fer feliços, però l'objectiu de l'escola no és fer feliços. L'objectiu de l'escola és que els nens i nenes surtin sabent, tenint una cultura general que els permeti afrontar la vida i que els iguali a tots en el nivell de coneixement. Visquin on visquin. Perquè, clar, per què fem les zones pedagògiques al Pirineu? Perquè aquells nens i nenes o els agrupàvem o no tenien escola. I per què suportàvem escoles amb només 5 nens? Perquè quan tu tanques l'escola, tanques el poble. El poble deixa de tenir vida. Per tant, hem de tenir present aquestes coses. I ens hem fet il·lusions d'una realitat que és molt tossuda i que es basa en l'esforç. Aquest és el primer principi. El segon és el treball, que és la memòria. No pot sortir fent veure que el món... Què hem fet? Hem fet una generació de gent que no accepta la frustració i que la primera vegada que té una frustració cauen en depressió. Dic, home, per l'amor de Déu, els hem de fer... Què és l'antídot contra això? Que treballin. Que treballin i que el seu treball sigui mesurat i tingui recompensa. Perquè, si no, doncs podem parlar a l'infinitum de totes les bondats.
0: Acaba.
1: Després, la continuïtat. No podem tenir un dia fem una cosa, un altre dia fem una altra cosa, ara farem una reunió d'una reunió per preparar una altra reunió. El diagnòstic ja el tenim. En tantes coses a Catalunya tenim diagnòstics. No necessitem més diagnòstics, necessitem tractaments. I llavors no, continuem fent diagnòstics. Bueno, i la tercera és l'estabilitat. Jo quan vaig veure, jo sóc un outsider absolut del sistema educatiu en aquests moments, però quan vaig veure que treien les lectures obligatòries, que tot el que era obligatori es treia, escolti, la vida no és un camí de roses on tot funciona bé i tot es pot preveure. La vida té dificultats. La vida és superar-te un dia i un altre, sabent que a vegades et sortirà bé i a vegades et sortirà malament i que has d'estar preparat per les frustracions. I si no preparem els nostres joves per aquests temes, tindrem una societat als peus dels xinesos i dels americans, si és això el que es vol.
0: Endavant, Marc.
4: Jo és que havia demanat la paraula abans de sentir l'Antoni i no puc millorar. No puc millorar el que comentes. Estic totalment d'acord. És a dir, per mi la reflexió jo la que faria és les responsabilitats, no? En aquest Nuremberg del que parlava l'Oriol. És a dir, jo crec que tots d'una forma molt col·lectiva vam caure en aquest discurs de la felicitat, de la comoditat. En alguna mesura, si t'expliquen que l'escola pot ser la disjuntiva entre aquest model, pel que jo també ara, sense embuts, m'abono, no?, aquest model d'esforç, d'exigència, o un model de felicitat i de benestar, si és veritat que existeix l'opció, evidentment, tots ens aboquem al segon, no?, però és que no existeix l'opció, és que estic totalment d'acord. És a dir, l'escola ha de ser el punt de referència on s'implementen, on es projecten aquests grans valors que construeixen l'individu, que són perseverança, esforç, frustració, empatia, resiliència, i això exigeix un canvi de model, perquè si no ens podem trobar amb els pixats al ventre.
0: Molt breu, sisplau, Olga i Xalong.
2: Simplement per fer un apunt favorable a professors, professores, l'antídot tampoc és el ser hombre d'abans.
1: Home,
2: eh?
1: Jo no ho he dit.
2: Tampoc el ser hombre, eh?
1: Jo no ho he dit.
2: Vull dir, amb això, no, ja ho sé. Amb això el que vull dir és que l'educació emocional és important, i ho és també. Hem de pensar quina responsabilitat ha de recaure en l'escola i quina responsabilitat ha de recaure en les famílies, que han deixat absolutament la responsabilitat d'aquesta educació a les escoles.
3: S'ha externalitzat.
2: Exactament, cosa que és impensable fa uns anys. Però sí que hem de preparar una generació empàtica, una generació que entengui que fer mal al teu company de col·le o de classe ha de tenir un càstig càstig, si no passa res per castigar els joves i els nens i nenes. Però també hem de parlar d'una realitat que té a veure amb els professors. Professors saturats, desencantats, descreguts, mal pagats fins fa res, desautoritzats absolutament. Aquesta és una realitat que també s'ha permès políticament i que s'ha enquistat al llarg dels anys. Ells ho han dit, han aixecat la veu moltes vegades i tampoc sé si els hi hem escoltat el que caldria políticament parlant.
1: Jo només volia fer dos punts. Un, els pares han de confiar en l'escola. No pot ser que els pares s'enfrontin contra els professors i que el nen sempre tingui raó. El nen no sempre té raó i el nen ho ha de saber. I el que volia dir és, hi ha una diferència que jo crec que és fonamental, és educació i ensenyament. L'educació s'ha de rebre a casa i ha de ser refrendada a l'escola. L'ensenyament te l'ha de donar a l'escola, però el nom fa la cosa, en aquest cas. I jo crec que no va ser un bon canvi, aquest, però bé, és igual. Sobre el 6% del PIB, em sembla estupendo. Vigilem en caure amb la dictadura de les xifres, perquè jo vaig conèixer, quan estava ensenyament, la dictadura dels 25 per aula. Escolti, això depèn. Depèn. No hi ha números màgics i no... I el 6% per a fer què? Jo vull saber per a fer què el 6%. Perquè, si no, els llançarem.
0: 3 minuts per arribar a 2:15. He de fer una pausa després de reivindicar el bolígraf vermell. Aquí sí que ho ha estat bastant tots quatre, doncs, amb ganes.
1: Nuremberg.
0: De suspendre, si cal. Farem una pausa i passem per Lleida, que ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona!
11: Escolta el programa barcelona.cat /lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
14: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
15: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
17: De veritat, Mallorca era platja, tio.
16: Torna la travessa 3cat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
18: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
19: Vaig al límit amb tu.
16: Aquí la fama no serveix de res.
20: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
21: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
22: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
23: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
26: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
1: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
2: Lectures per a tots els gustos.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passa un minut de 2:15, el suplement tertúlia amb l'Oriol Marc, el Marc Molins, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. El ple de l'Ajuntament de Lleida ja ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. El govern municipal socialista ho ha acordat amb Junts per Catalunya i Vox hi ha acabat votant també a favor. La resta de l'oposició ha votat en contra. L'argument de la proposta és que ocultar la cara al carrer no és propi d'una societat lliure i democràtica. Un argument que busca que la justícia no tombi la mesura com va passar el 2010, perquè aleshores sí que esmentava el vel integral i el Tribunal Suprem la va anul·lar perquè va considerar que un ajuntament no pot legislar sobre aspectes com drets fonamentals, com la llibertat religiosa. De fet, ho ha de fer una llei orgànica al Congrés. Per això el text aprovat ahir no parlava ni de burca ni de niqab, sinó de qualsevol peça de roba, vestimenta o indumentària que oculti el rostre als espais públics. Així ho defensaven tots els partits que hi van votar a favor. Comencem per l'alcalde Fèlix Larrosa del PSC.
4: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. Perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
0: Des de Junts, Joan Ramon Castro.
5: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. Molt clar.
0: Glòria Rico, portaveu de Vox a la Paeria. En aquest cas també es van sumar a aquesta proposta del PSC i de Junts, tot i que els motius encara anaven una mica més enllà els de Vox.
12: Si algo hay que reprocharle a este proceso no es la falta de rigor, sino la lentitud excesiva con la que se ha tramitado.
0: A l'altre costat, Esquerra i el Comú, que diuen que les multes que es posaran a les dones que vagin al carrer amb el burca o el niqab, en aquest cas, s'oposen a tot això. I sentim primer la portaveu republicana Jordina Freixanet i també del Comú Laura Vergés.
19: Marxarem més tranquil·les si els fiquem 450 euros de sanció?
27: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
0: El PP, en canvi, també hi està en contra, però perquè considera que l'ordenança queda curta i l'excepció que permetria l'ocultació del rostre, si es fa un exercici d'un dret fonamental, fa que tot plegat, diu, sigui un teatre.
28: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció.
0: Hem sentit pràcticament totes les veus del consistori, de la Paeria. El debat està més que servit. No és un debat nou, però sí que és un debat que forma part també doncs, de la situació en diverses ciutats de Catalunya. A veure, Antoni, tu que coneixes la realitat també de Lleida, comences tu i després tota la resta.
29: Bé, això comença l'any 2010, quan era alcalde Àngel Ros, del Partit dels Socialistes, amb majoria absoluta, que va fer una ordenança prohibint específicament el burca i el niqab a l'espai públic i que va ser tombat. A Lleida hi ha un 24% d'immigració, una bona part d'aquesta immigració, jo diria que la majoritària és del nord d'Àfrica, bàsicament de la zona del Magreb, i és veritat que a l'espai públic es veuen moltes dones amb vel, però jo crec que es veu, jo no veig gaires dones amb burca. Jo crec que deuen haver molt poques, i ni cap tampoc. Però ara s'ha fet una altra ordenança de civisme perquè Lleida és una ciutat, com ho diré, per no caure malament enmig de la festa major, que podria millorar la convivència a l'espai públic, diguem-ho així, de suau, per no caure a Nuremberg. I és necessària aquesta ordenança, és molt necessària, perquè hi ha molts casos d'incivisme a la ciutat de Lleida i això va en augment. I és una ciutat bastant tensionada perquè és una ciutat on el PP és el segon partit a la Paeria i hi ha Aliança Catalana que pujarà i hi ha Vox que té un discurs absolutament incendiari i que ahir l'altre paer de Vox va fer una barbaritat. El ple va dir coses absolutament delirants. Per tant, és una ciutat, en aquest sentit, tensionada, i molta gent que es queixa que hi ha massa immigració. I això és adobat per aquests partits. Llavors, l'alcalde i Junts, que són els dos que més vegades han votat conjuntament aquesta majoria, aquesta legislatura, perquè el Partit dels Socialistes està en minoria, però pot fer majories amb els altres, han tirat endavant això. Jo crec que està ben redactat, i jo crec que és raonable que a l'espai públic la gent no pugui anar amb la cara tapada, perquè realment no saps qui són. Però, clar, tampoc ens agradaria que pel carrer la gent anés a passar muntanyes o anés amb altres estris. Per tant, jo, com a ciutadà de Lleida, sóc favorable a aquesta ordenança.
0: Moltes veus que estan en contra d'aquesta ordenança, el que diuen és que estàs condemnant aquestes dones a que es quedin tancades a casa.
29: Bé, la vida és triar. Tu pots triar si vols fer una adaptació a la societat on vius o no. Jo crec que el vel ja és un signe d'identificació religiosa. Jo crec que el burca és un signe de submissió de la dona. Jo crec que són coses diferents. I llavors, a mi em sembla que abonar la tesi de la submissió de la dona, perquè aquí el que hi ha és un home que mana, un home que imposa. Doncs bé, potser hem de lluitar contra aquestes coses. Aquesta reminiscència de hem de fer una educació feminista amb situacions d'opressió, aquesta pedagogia no servirà.
0: Olga.
6: Sí, el tema, ara deia l'Antoni, no? Bueno, es tracta de triar. És que aquestes dones la majoria de vegades no poden triar res a la seva vida. Ni quedar-se a casa, ni no quedar-se, ni portar el vel, ni no portar-lo. Per tant, per mi, hi ha una cosa que està per damunt i crec que està ben trobat, en aquest cas, l'esquerda, que fa utilitzar, o hàbilment el truc que fa utilitzar l'ordenança municipal. Per mi, cap llibertat religiosa pot ser un embolcall que en el fons estigui una coerció. I jo crec que és molt difícil d'entendre com a dona i com a persona humana que cap dona voluntàriament vulgui anar tapada de turmells a cap en moltes ocasions. Per mi és inentendible. Que la solució sigui multar, home, no sé si és la millor solució multar, però és que les ordenances municipals poca cosa més poden fer si han de fer una prohibició. Que això ha d'anar acompanyat de molta pedagogia, de molt acompanyament a aquestes dones, d'un intent de que realment recuperi i no tinguin per primera vegada la seva llibertat, de fer-los entendre amb elles mateixes que allò que diuen que fan voluntàriament no és voluntari, possiblement. Aquí hi ha un antecedent que és important i que per això l'Ajuntament de Lleida ha intentat defugir del tema de la seguretat que va tombar, com deies, el Tribunal Suprem, i és que França, des del 2014, té en vigor aquesta llei de prohibició de portar la cara tapada, o el burca, o el niqab, o qualsevol altre element als espais públics, i en el seu moment el Tribunal Europeu de Drets Humans va confirmar, o sigui, va avalar aquesta decisió, perquè França el que va intentar dir és que es tractava de viure junts, d'un tema de contracte públic, de viure en comunitat, no? I és compatible amb el dret internacional i amb els drets humans. Per tant, aquí és on ara s'intenta agafar l'Ajuntament de Lleida amb aquest contracte social invisible però existent per tal de que es validi aquesta decisió. Després podem entrar en tots els altres temes, no? Evidentment, si jo vaig a un país musulmà o que practica una altra religió, vull entrar a un temple, m'he de cobrir la cara. I és que si no entraré en aquell temple. Per tant, sí que crec que hi ha unes normes de convivència bàsiques que tenen que ser compartides per una comunitat, sobretot quan una d'elles viola el que per mi està per damunt de tot, que és la llibertat individual, per sobre de qualsevol tipus de llibertat religiosa. La llibertat religiosa, i ara sé que les persones creients que d'aquest programa possiblement em mirareu amb una cara de... La llibertat religiosa moltes vegades i en moltes ocasions és la forma més gran d'esclavitud que hi ha depèn de com s'exerceixi aquesta religió i de com sigui de dura i d'exigir aquesta religió, de radical.
0: Marc Molins, que has fet una ganyota, i Oriol Marc.
6: Sabia, ho sabia.
7: No. És a dir, la llibertat religiosa, doncs és, en definitiva, no és res més que la manifestació d'una ideologia. Jo també podria dir que el ser d'esquerres és esclavitzant o el ser de dretes és... És a dir, la religió no deixa de ser una manifestació d'una opció voluntària que només té un punt que la diferència d'altres, que té pues, aquest element dogmàtic.
6: Tu hi veus llibertat religiosa, aquí?
7: No, a mi, saps què em preocupa? Que el que veig per l'altre cantó és la sensació de... Em preocuparia que fos un... És que em molesta veure't. A mi em molesta que vagis amb burca pel carrer, perquè representes tot el que jo no represento, o pitjor, perquè representes algú que jo rebutjo.
0: Aquest sentiment també hi és, per part de molta gent.
7: Exacte. És a dir, llavors...
6: I em fa mal, serviria? És que em fa mal veure't tapada de turmells a cap perquè no et trobo lliure, no et sento lliure, és impossible sentir-te lliure.
7: Sí, sí, el que passa és que aquí és on entra precisament la llibertat individual, perquè a mi em pot fer mal que avui vagis de gris, perquè a mi el gris no m'agrada, perquè m'aboca un record, però tens tot el dret a anar com vas de gris avui, no? Per tant... Aquesta és la col·lisió. Llavors, el que ens hem de... Jo crec que hem de ser valents, perdoneu, en el moment d'identificar, a darrere d'aquest eufemisme, de la convivència a l'espai públic, què és exactament el que hi ha. Què vol dir convivència a l'espai públic? Perquè convivència, precisament, vol dir tolerar el diferent i tolerar a qui opta per opcions que no són exactament les teves, no? És a dir, si el problema és que jo vull tenir clar que quan una persona puja en un autobús amb un burca i fa servir un abonament o un descompte, jo no tinc clar si m'està enganyant o no, doncs el que has de fer és concretar l'obligació de que s'identifiqui en aquell moment, perquè sí que hi ha un factor. Si hi ha elements de seguretat, si hi ha elements... Però em fa por que darrere d'aquest discurs col·lectiu basat en aquest concepte, en ocasions bonista, no? És la convivència col·lectiva, el que hi hagi...

0: manifestant-se davant de l'Ajuntament i dient que Junts és culpable d'estar conxabada amb Aliança Catalana i de fer un discurs dur contra la immigració. Com que és un ajuntament on hi mana el PSC, suposo que aquí no aplica aquesta acusació latent de xenofòbia i de racisme que moltes vegades es fa contra Junts per Catalunya pel fet de que Aliança Catalana estigui pujant a les enquestes. Després, una altra derivada política. Hi ha una determinada esquerra que s'està començant a moure amb un discurs que està en contra del burca. Per exemple, Gabriel Rufián, quan fa la seva gira a Mick Jagger, diríem, per intentar unir un front ampli d'esquerres, un dels discursos que fa servir és que potser ja n'hi ha prou de burca en l'espai públic. I crec que és interessant, ho dic interessant sense connotacions ni positives ni negatives, sinó que és un gir rellevant, crec, en el discurs públic.
1: Fa la sensació que l'esquerra no té un discurs clar i que està incòmode amb aquest debat.
0: Correcte, perquè, a part, com que té una certa vinculació, ni que sigui en termes gairebé també filosòfics, amb la seguretat, perquè mai saps a qui et pots trobar sota un burca, per entendre'ns, hi ha una determinada esquerra que li ha costat parlar d'immigració i que li ha costat molt parlar de seguretat. Hi ha una determinada esquerra que quan a la iaia Maria li roben el mòbil s'ha interessat molt en les circumstàncies socioeconòmiques de qui roba el mòbil i no que la iaia Maria li han robat el mòbil. I això també es nota. I després, crec que hi ha una part d'hipocresia de determinada esquerra que és molt ferotge contra determinats comportaments masclistes i micromasclistes. Irene Montero va posar en marxa des del Ministeri d'Igualtat una aplicació que resultava que si tu no fregaves els plats tant com la teva parella, eres bàsicament una reedició del nazisme, i resulta que quan hi ha dones que estan obligades, que estan sotmeses als seus homes per les raons que siguin religioses, el que sigui, si una dona és obligada pel seu marit a anar tapada pel carrer, jo crec que hi ha un determinat corrent feminista de l'esquerra que hauria d'estar al costat d'aquestes dones i que no ho està. Perquè si cada vegada que Maria Dolores de Cospedal es vestia per anar a missa de Setmana Santa i es tapava el cap per entrar en un temple, en aquest cas catòlic, hi havia moltes crítiques determinada esquerra de com pot ser que una ministra de Defensa vagi així pel carrer, suposo que quan a una dona se l'obliga a anar amb burca pel carrer, em figuro que hi ha una determinada esquerra que, suposo, que en algun punt del camí hauria d'explicar-se sobre per què tolera una submissió d'aquest tipus.
1: Xalom, un segon, després d'algú,
2: Tinc molts temes. Un, la pedagogia. La pedagogia és impossible quan el teu marit t'imposa no anar a cap reunió pública organitzada per l'Ajuntament. I això passa. Per tant, lo de la pedagogia és bonic, però resulta que els marits no els hi deixen anar. La segona, la convivència col·lectiva. La convivència col·lectiva vol dir barrejar-se. I jo veig a les sortides de les escoles a Lleida que es reuneixen com per comunitats, comilles, i això acabarà fent una societat arxipèlag, que això és molt perillós. I necessitem barrejar-nos. I necessitem que aquestes dones de la immigració interactuïn amb dones del país. Perquè si no, farem illes. I això és perillosíssim. Després els drets religiosos. Això no té res a veure amb la religió, i jo ho lamento molt. Això, en tot cas, és una imposició de l'islam més rigorista, perquè la majoria o moltes dones en països islàmics no van cobertes. En cap lloc de l'Alcorà diu que les dones... Sí, diu que les dones han d'anar cobertes. Però també ho diu les cartes de Sant Pau als romans. Vull dir que si ens posem així, els catòlics hem tingut la sort que va passar la il·lustració i moltes coses de les que fèiem les hem deixat de fer, però les dones a les esglésies portaven mantellina fins al Concili Vaticà II. I ara s'ha tret, que és el vel dels catòlics. Però, clar, el problema de l'islam és que no ha tingut il·lustració. I el problema de l'islam és que s'ha imposat el més rigorista. Però no és veritat que l'Alcorà imposi que les dones hagin d'anar cobertes.
1: Olga Ruiz.
3: Sí, intentaré ser molt clara, molt contundent i el més breu possible. Ni és cultura, ni és llibertat religiosa, i em fa molta ràbia que es converteixi això en una lluita del que les esquerres haurien d'opinar i el que les dretes opinen. Sincerament, em fa molta ràbia, perquè per mi va molt més enllà de qualsevol d'aquests àmbits. Per mi és una qüestió de dignitat humana, de respecte envers les dones. No estem discutint aquí si els homes musulmans porten barba llarga o no. M'és igual, no hi ha un xoc cultural, no estem parlant de xoc cultural. Respecto que portin la barba llarga i respecto que portin... Estem parlant d'una dona coberta en moltes ocasions de cap a peus, i que això no es queda i es centra només en que vagi coberta de cap a peus o només el cap o només la cara, sinó tot el que hi ha

0: darrere d'aquesta prohibició, que és una prohibició de viure, de ser elles, una prohibició de fer qualsevol cosa de forma lliure i individual, una submissió completa als designis i als desitjos del seu marit. Per tant, jo crec que m'és igual el que pensi l'esquerra i m'és igual el que pensi la dreta, i em sabria molt de greu que uns i altres no fossin clars, especialment que l'esquerra tingui dubtes amb aquest tema. És que per mi no hi ha un dubte possible. Vull dir, és que és, perdoneu, és que va molt més enllà de tot això. Una dona lliurement no va coberta de caps de cap a peus. Impossible. Que algú vingui i m'ho expliqui. Impossible.
1: Marc.
2: Sí, jo no em sento obligat, però sí en la necessitat d'aclarir la meva postura. Jo no estic a favor del burca. Penso que l'ordenança que s'ha aprovat és un instrument correcte, sempre que efectivament estigui destinat i dirigit a la convivència. Jo el debat que plantejo és si hi pot haver una altra circumstància, si hi pot haver un altre valor a darrere, que és el que em preocupa, que és un germen d'intolerància o un germen d'exclusió. I això ho hem de posar sobre la taula, perquè la mesura en què sigui un instrument que efectivament afavoreixi la convivència, evidentment, és legítim, és encertat. Però em pregunto si hi ha alguna cosa més, perquè, Olga, també en l'àmbit de la religió catòlica hi ha monges de clausura. No és que vagin amb la cara tapada, és que han decidit enclaustrar-se. Llavors, contra això no fem res. És a dir, hem de trobar els límits, és a dir, hem de definir i hem de ser valents, perquè només d'aquesta forma l'instrument serveix al fi pel qual està plantejat, que és la convivència. Si hi ha un punt d'intolerància, si hi ha un punt de racisme, si hi ha un punt d'exclusió, de por, l'instrument esdevé perillós.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí amb l'Antoni Xalón, l'Olga Ruiz, el Marc Molins i l'Oriol Marc, recta final d'aquesta tertúlia. No vull acabar sense preguntar-li a l'Oriol, ell que segueix el dia a dia de la crònica política. Creus que de Colau torna?
3: Sí. Sí, sí. Ho crec fermament, crec que no és casualitat. És una persona que sempre ha dominat molt bé els codis de la comunicació política, crec que és una superdotada en aquest sentit, i no és casual que aquesta setmana hagi sortit a dir que sa mare hauria de sortir del govern espanyol si no es fa una mesura, diríem, categòrica per impedir desnonaments com el de la Mari Carmen o per expropiar el pis on vivia la Mari Carmen a Madrid, i crec que ho fa amb un llenguatge que és propi d'algú que vol tornar a primera fila. Crec que més en clau de candidatura al Congrés dels Diputats per Barcelona que no pas per qualsevol altra qüestió, diria.
1: Però en qualsevol cas hauria de posar d'acord tot aquest espai que sembla tan disgregat i on hi ha tantes personalitats barallades.
3: Sí. Home, déu-n'hi-do, vull dir que l'invent de sumar no ha funcionat. Yolanda Díaz sabem que no serà candidata una altra vegada, ni molt menys. Sabem que Irene Montero ja s'ha posat a disposició per encapçalar una candidatura de l'esquerra, sobretot pel que fa al motor Podem, per entendre'ns, en paraules d'algun assessor. I després també hi ha la qüestió de quin nom tindrà tot això, perquè jo crec que s'està imposant la tesi que es digui Frente Amplio, com ha passat en molts països llatinoamericans, que pugui aglutinar a l'esquerra, que està a l'esquerra del PSOE. Veurem amb quin èxit, perquè les enquestes de moment són discretes.
1: I aquest espai que vol encapçalar Irene Montero, quin encaix té amb Ada Colau?
3: Això és complicat. Sabem que Ada Colau...
1: O amb Gabriel Rufián, que tenia aquella proposta.
3: Tot això costa. Jo crec que Gabriel Rufián sí que vol encapçalar una candidatura, però crec que la candidatura que vol encapçalar de debò és l'Esquerra Republicana al Congrés, fent una llista que sigui més del seu gust que candidatures anteriors, per entendre's, i això Oriol Junqueras, quan tu parles amb ella, diu que ell vol que Gabriel Rufián sigui el candidat d'Esquerra al Congrés dels Diputats a les properes eleccions, que seran com a molt tard l'any vinent. I és veritat que posar d'acord tota l'amalgama de l'esquerra és complicat, perquè aquí hi ha moltes sigles, i a Podem en el seu dia se li va cometre, crec, un acte de greuge important, no permetent a Irene Montero formar part de les llistes de Sumar, batant-la com a ministra, i recordem que Podem va treure un resultat millor que l'espai de Sumar i dels Comuns a les últimes eleccions europees. Per tant, a Podem no se'l pot menystenir en cap cas, i és veritat que Ada Colau i Pablo Iglesias, quan Ada Colau era alcaldessa de Barcelona, podríem dir que la seva relació no era precisament plàcida.
1: Creieu que Ada Colau és la persona que pot reaglutinar tot aquest espai tan disgregat? Creieu que és una bona notícia que torni?
0: Jo...
1: Aquesta és més provocadora, aquesta pregunta. Aquí anava. Va, doncs anem a la provocació. Creieu que és una bona notícia que torni?
0: Jo crec que faré... A veure, jo crec que l'esquerra està molt orfa, moltíssim. Crec que l'esquerra no ha mort per malaltia, o sigui, no ha mort d'accident, perdó, ha mort per malaltia, o està morint per malaltia, i que l'esquerra des de fa temps li han dit que està molt malalta, i en lloc d'anar al metge s'ha posat a parlar sobre la malaltia. I això és el que per mi defineix el que està passant ara a les esquerres. Per tant, crec que és important que alguns debats, perquè realment hi ha una orfandat real, és a dir, alguns debats s'han abandonat absolutament, s'han deixat a la deriva, jo no sé què pensa l'esquerra sobre temes que són cabdals i s'han deixat només els designis de la dreta i de l'extrema dreta. I jo vull pensar que en aquest país, tant a Catalunya com a Espanya, hi ha gent que continua tenint un sentiment d'esquerres i que li agradaria que els seus se'n facin càrrecs de les seves preocupacions, perquè fins on jo sé, fa uns anys, l'esquerra se n'ocupava, encara que sigui argumentalment, dels problemes de la gent que treballa. I la gent continua treballant i té els mateixos problemes, però ara el que escoltem és que aquests problemes els hi solucionarà només la dreta o l'extrema dreta, perquè l'esquerra no apareix, no compareix. Per tant, si ha de ser o no Ada Colau, si el seu personatge està amortitzat o no, tinc dubtes, hauria de pensar una mica més, però que es necessita algú, es necessita.
1: 50 segons per cadascú, Jalón i Molins.
4: A mi el que m'interessaria saber és aquesta esquerra, si és capaç d'agrupar-se, cosa que dubto, en quin programa es presenta. I després Ada Colau té avantatges però té inconvenients, perquè el balanç d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona no és per tirar coets en moltes matèries. Per tant, bé, probablement ella té moltes ganes de presentar-se, i ho entenc, però si li posen el balanç davant, una gran política d'esquerres a la ciutat de Barcelona no s'ha fet, perquè durant el seu mandat hi ha hagut 17.000 desnonaments. Per tant, ara venir aquí a explicar segons quines coses és complicat. I després el que també em sembla interessant són els vasos comunicants PSOE-RESTA. El PSOE no es quedarà parat si s'organitza la resta, perquè va directament contra els seus resultats. Per tant, el PSOE intentarà torpedinar aquesta operació tant com pugui.
2: Donar 50 segons, me'n sobraran 40. L'agrupació és necessària, però l'agrupació s'ha de fer entorn a dos pols, que és l'ideològic i el carismàtic. Els dos són imprescindibles. És evident que Ada Colau arrossega un element carismàtic important, però no es pot substituir en cap cas l'agrupament ideològic per poder aglutinar i encapçalar un discurs.
1: I última pregunta.
0: Vigila, eh?
1: No, sí, ja està.
4: També provoca tot.
1: No, vigila, eh? Sí, és una pregunta de sí o no. Ah. Us creieu la lesió d'Mbappé en plena aturada de seleccions de la Nations League?
3: Sí.
1: Sí que te la creus? Sí. Perquè vol guanyar la pilota d'or.
3: Exacte.
2: Jo també me la crec.
0: Ja saps que em dedico a sopar quan passen coses de futbol.
4: Jo no em crec res de l'Mbappé.
1: Veus que bé. Gràcies a tots quatre, que tingueu bon cap de setmana. Olga Ruiz, Antoni Jalón, Oriol Marc i Marc Molins. Fem una pausa i de seguida Maica Navarro, el suplement, perquè, escolta'm, no pot marxar de vacances aquesta dona. La història de Josep Juan Pere també fa la sensació que donarà per uns quants capítols de crims.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: Com et dius?
8: Josep.
7: On vius?
8: Blanes.
7: 2+2?
8: 4.
7: Capital de França?
8: París.
7: Qui sóc?
8: En Peyu, no?
7: Amb qui tens el mòbil?
8: El mòbil...
7: La fibra?
8: La fibra?
7: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
8: Ah, això.
7: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
6: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
9: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
10: La millor fira de ceràmica i terrissa.
9: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
10: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
11: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
8: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. Com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
15: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
16: Ciutadans de Catalunya.
17: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
18: Sorpresa.
19: Sí que som-hi. A practicar.
16: T'acompanyeu?
15: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
1: Són les 10.
5: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: De seguida al suplement, la Maica Navarro amb tots els detalls del cas de la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere. Després, Mònica Terribas ens visita per parlar del nou documental El Buen Espíritu. Aquesta hora és notícia que comença la manifestació convocada a Madrid per la plataforma Societat Civil Espanyola en suport a Ceuta arran de la crisi migratòria de juliol i per exigir eleccions. Eva, sí. Compte, bon dia.
20: Bon dia. I participen el PP i Vox. Finalment, però, els líders populars Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso no assistiran a la manifestació. Anem a Madrid. Alba Gil, bon dia.
21: Molt bon dia. És la segona manifestació només de la dreta espanyola que aquest matí marxarà pels carrers de Madrid amb un clam que el Congrés jutgi Pedro Sánchez per traïció. Els convocants també reclamen la convocatòria immediata d'eleccions i adverteixen del risc que hi hagi tupinada. Pel que fa a Ceuta, demanen que es militaritzi i que s'expulsin al Marroc el que consideren invasors. El centenar d'entitats es manifestaran, com dèieu, de la mà del PP i Vox. Hi haurà Santiago Abascal i el dos dels populars, Miguel Tellado, sota un manifest catastrofista que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya i en risc la desaparició de la seva identitat. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
20: I del món, gràcies al Val, els Estats Units i la Xina acorden obrir un canal de diàleg per intercanviar punts de vista sobre els riscos i els beneficis de la intel·ligència artificial. Després de la visita del líder xinès als Estats Units, la Casa Blanca ha anunciat que al novembre se celebrarà el primer diàleg sobre superintel·ligència, que és el nom amb què Donald Trump ha rebatejat la intel·ligència artificial. L'acord arriba mentre creix el debat sobre la necessitat de regular aquesta tecnologia. Les últimes setmanes, Trump ha rebutjat les advertències dels principals líders del sector que reclamen més regulació, amb l'argument que els Estats Units no poden perdre la cursa tecnològica davant de la Xina. El president xinès, Xi Jinping, defensa, en canvi, més control humà sobre el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I en esports, la selecció espanyola de futbol debutarà aquest vespre a la Nations League contra Anglaterra, a Wembley. A la prèvia, el blaugrana Rodri qualifica la seva arribada al Barça com a il·lusionant i reconeix que li agradaria tornar a guanyar la pilota d'or. Mentrestant, Kylian Mbappé es lesiona en el Turquia 0, França 1 d'ahir. El davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i torna cap a Madrid.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de les 10.
5: L'Hora Negra. Maica Navarro.
1: Ja no és la Mari Carmen més famosa de Catalunya aquesta setmana. Maica Navarro, bon dia.
22: Què tal? Bon dia.
1: Com estàs?
18: és una mica a l'expectativa a veure què deixaràs anar ara. No.
1: La Mari Carmen, aquesta senyora de 87 anys que han desnonat a Madrid, tothom se l'ha posat a la boca aquesta setmana, tothom se l'ha intentat portar al seu terreny, i la Mari Carmen Navarro ja no és ningú al costat de Mari Carmen Abascal.
18: Per què, bueno, més enllà de tot l'afecte i la solidaritat amb la Mari Carmen madrilenya, per què posen Mari Carmen junt? Per què escriuen als mitjans Mari Carmen junt? És Mari Carmen. Una cosa és que la meva mare ho digui tot seguit Mari Carmen, però és Maria del Carmen, Mari Carmen, no sé. No. M'ha estranyat, vosaltres a La Vanguardia també, Mari Carmen. Pues sí, és Maria del, no sé.
1: Sí, sí.
18: Una tonteria.
1: No, et puc ajudar. En qualsevol cas, els lingüistes d'aquesta casa segur que ens ajuden i ens saben donar una explicació, perquè jo també ho hem llegit, o ho he llegit, i a tots els titulars ho veig junt. Escolta, Maica, és ben bé que no pots marxar de vacances, eh?
18: Mira, no em parlis perquè de veritat...
1: Podem explicar on ets o no? On pares?
18: Sí, sóc a... Sí, sóc a... Bueno, de fet és que no havia fet vacances tot l'estiu, vaig estar treballant quan molta gent estava de vacances i, bueno, doncs vaig anar a Sicília amb la idea de desconnectar, però tota aquesta setmana he estat enganxada... Els primers dies amb les revelacions, amb la, el que col·legiava de les revelacions de la investigació per la mort de d'Isaac Andic, i aquesta setmana doncs la detenció de la que havia estat parella de Josep Joan Pere.
1: Ara hi entrarem.
18: Moral, al desembre.
1: Marxes de l'estudi i tot són plates d'esmorzars. Avui pots triar croissants de tota mena, entrepans...
18: Sí, home,
1: tot això, vinga, que t'estàs perdent.
18: Sí,
1: no em creus,
18: sí,
1: oi?
18: Home. No, sí, home. És que, a més, és que és impossible, és animolent. O sigui, no, què va? Si ets molt rata, tio. O sigui, aquest país ho ha de saber.
1: Això és mentida, però, més, jo saps.
18: No, bueno, vale, pues,
1: amb els esmorzars potser sí. Amb els esmorzars
18: ets molt rata, o sigui, no sé, cuides molt poc a la gent. O sigui, no sé, és que no ho entenc perquè tu muntes tan malament. Estic segur que, bueno, no sé, no, jo hauré de jo buscar pastisseries patrocinadores dels esmorzars de cap de setmana.
1: A Sicília.
18: Bueno, calla, que m'estic portant molt bé perquè...
1: Què estàs menjant aquí?
18: Doncs jo venia collonida pel tema de... Clar, a mi m'ha costat molt perdre pes. I clar, és que jo no entenc com la gent d'Itàlia no té... pot estar prima, és que és impossible perquè mengen,
1: la dieta del cucurutxo,
18: sí, però segurament perquè són guapos. No puc, o sigui, em prohibeixo més d'un gelat al dia. Canolis només m'he menjat un petit i sí, pasta, sí, i ahir vaig demanar fatal, estava com vaig passar tot el dia currant i amunt i avall, vaig demanar fatal una pizza i al final m'han portat una vegetariana, que jo vaig pensar, ara a veure qualsevol li diu aquest, que jo no vull aquesta, però bueno, és igual. Amb el meu Itàlia de Santa Coloma, que era el que és per veure'm, però enganxada una mica al telèfon i tot el dia... I, bueno, les cròniques les estàs... A sort que tinc el Toni Muñoz i estem treballant plegats, però sí, enganxada al telèfon i amb el cap a Barcelona, a Viella, a la redacció, i, bueno, en fi. Però, bueno, aquesta setmana intentarem treure l'astre i descansar.
1: Passen 7 minuts de les 10. Avui amb la Maica Navarro, l'Hora Negra, ens endinsem en el cas de Josep Joan Pere i Miret, és el reconegut arquitecte, amic íntim, per cert, d'Isaac Andic, que va morir el dia 26 de desembre. La causa està oberta per homicidi. Les mirades posades en la seva parella, que després de més de 6 hores al jutjat, n'ha sortit en llibertat amb càrrecs i haurà d'ingressar haurà d'anar a la presó, si no bona, aquests propers 3 dies, una fiança de 80.000 euros. A veure...
18: De fet, ahir els va... Ahir va fer la transferència, perquè va haver-hi un petit error tècnic amb els jutjats i ara té tres dies i el jutge de Vielha ho va veure clarament, que era una qüestió burocràtica o tècnica, i ara té tres dies per acreditar aquest pagament d'aquests 80.000 euros de fiança, que de fet ella ja es troba des d'ahir vespre a casa seva a Madrid.
1: Per tant, s'estalviarà la presó abans del judici, si és que n'hi ha, no?
18: Sí, està a presó. Vaja, la instrucció continua i és molt important advertir que la causa continua secreta. Això vol dir que Mossos d'Esquadra, per ordre d'aquest jutge de Vielha, continua doncs, fent diligències i que l'advocat d'aquesta dona, doncs, tant l'advocat de la dona com l'advocat del fill del Joan Pere, que s'ha personat a la causa, doncs no tenen cap documentació per saber què tenen en aquests moments, amb què elements tenen els Mossos per assenyalar-la, tant Mossos com el fiscal com el jutge.
1: La parella passava les festes de Nadal a la casa que tenien a Baqueira. Ell es va començar a trobar malament, va anar a l'hospital amb problemes estomacals, li van donar l'alta, passa el dia de Nadal a casa, però després deixa de respondre alguns missatges i algun nebot, com que doncs, no sabien què passava, va a la casa de la família, pica a la porta i triguen molt a obrir-lo, no, Maica? Aquest és el punt de partida que fa que sospitar també que les explicacions d'aquesta parella, d'aquesta nòvia que tenia, doncs no acabin de concordar.
18: Jo crec que hi ha dos elements. Primer, explicar que ella, ahir, quan passa... Ella és detinguda a Madrid fa dos dies, és traslladada als jutjats de Vielha, s'acull al seu dret de no declarar, però sí que trasllada al magistrat la seva negativa en qualsevol participació, o sigui, que no havia participat a la mort de la seva parella, i a més manifesta que havia estat enamorada i que continua a dia d'avui enamorada d'ell. Hi ha dos elements, i un important que fins ara no... Nosaltres desconeixíem i avui ho apunta amb una molt bona crònica el Dani Cordero al País, i és que, bueno, ells, com molt bé dius, ells estan a l'apartament que ell ha tingut a Baqueira, perquè a peu de pistes, perquè a més és un gran esquiador i un amant dels esports era un gran esquiador, i el 24 doncs estan esmorzant, comparteixen dinars i sopars amb altres parelles, amics que estan també a la zona, i està la figura d'aquest nebot que té una relació molt i molt estreta amb el Joan Pere, perquè és el fill de la germana que a més va morir, i per tant la relació era molt, molt, molt especial amb aquest nebot. És a sopar que ell es comença a trobar malament, explica que té un molt mal d'estómac, i aquest és l'element novedós que introduïm ara, perd el coneixement i té un cop pateix un cop amb un radiador que li produeix una ferida. I de fet el que explica l'entorn de la dona és que van a l'hospital a conseqüència d'aquest cop. Un cop que, a més, li provoca començar a vomitar a conseqüència d'aquest cop. Van a l'hospital de Vielha i allà, bueno, li posen dues grapes. A l'entorn de la dona assegura que ella li demana que li practiquin un TAC i a l'hospital diuen que no és necessari. Quan acaben en aquest hospital estan acompanyats d'aquest nebot, que et dic que té una relació molt, molt estreta amb el seu oncle. Bueno, quan li dona l'alta al cap d'unes hores, no van anar a l'hospital, no van anar a l'apartament, doncs, bueno, doncs perquè havien tingut aquestes, doncs, el cop, els vòmits, en fi, demanen que es, entenen que, bueno, que no està en condicions i que s'ha de netejar i posar ordre. I se'n van a un hotel que és, a més d'una família que són família també indirecta de la dona. Agafen tres habitacions i contracten fins i tot una infermera, doncs, per una mica estar pendent del Joan Pere. Bueno, al final es troba bé i passen i se'n van a, i se'n van. El Joan Pere diu que no es troba, bueno, que prefereix tornar a l'apartament, i quan està desentat tornen a l'apartament. I aquí és ja, doncs, el nebot s'acomiada, i on és, bueno, doncs, passen aquestes hores on la parella no té comunicació amb ningú. L'informe, el primer informe forense acredita que la mort d'aquest home es va produir entre les 3 de la tarda i les 9 les 9 del vespre d'aquest dia 26. Sí. Dia 26, que és quan comença a haver-hi, doncs, a l'entorn del Joan Pere, no tenia coneixements, el nebot trucava insistentment per saber, ostres, si anirien a esquiar, si no, si dinarien, si com es trobava.
1: Trucava a la porta de la porta de la casa, ja trucava a la porta de la casa.
18: Primer trucava per telèfon. Sí. Trucaven per telèfon i ningú tenia, cap dels dos tenia el telèfon. Mm-hmm. I és veritat que hi ha un moment en què fins i tot una altra parella que també té apartament per la zona i que a més havien quedat per esquiar, doncs es troba, bueno, parlant amb el nebot, i una mica es concentren, coincideixen tots a la porta, perquè el nebot intenta entrar fent servir unes claus, no hi ha manera d'obrir aquella porta, i al final aconsegueixen obrir finalment la porta, i el que es troben és, doncs, l'escena que una mica radiat o fotografiat a aquestes últimes hores, i és ella en un estat de xoc, ell és mort, ella en estat de xoc, i verbalitzant tota una sèrie d'afirmacions que en el moment que arriba el SEM, l'ambulància, doncs també, doncs, criden l'atenció o provoquen aquests primers senyals d'alarma o de sospita, o que fan que, bueno, que els investigadors, que els primers Mossos que arriben i que comencen a mirar el que ha passat, posin el foco cap a ella, cap a l'actitud d'ella. Afirmacions que
1: ja vam explicar.
18: El que ens... evidentment no hem parlat amb ella aquests dies, però fons al corrent del que va passar en aquella estància, el que ens van explicar a l'avantguarda, i així ho vam explicar, és que ella manifestava que el deixessin amb ell, que ella podria ressuscitar-lo, i d'altres afirmacions, bueno, que segons a l'entorn d'ella les situen, les ubiquen en l'estat de xoc que estava patint en aquell moment, que eren absolutament irracionals, i que, però que, bueno, fan aixecar les sospites. Això amb el fet de que durant totes aquestes hores on l'autòpsia determina la possibilitat de que la mort, el fet de que ella no fes una trucada, no gestionés aquella mort, ni tocant al 112, ni trucant a cap familiar, ni demanant auxili, ni res, de res, de res. Tots aquests elements. Hi ha un moment en què, bueno, doncs, Mossos, en els interrogatoris, les declaracions que fan a l'entorn de Joan Pere, amb aquest nebot, també amb el fill de l'arquitecte, doncs comencen a, bueno, doncs, a trobar elements, especialment en aquells primers instants, en aquesta actitud, i s'inicia una investigació que a més ve condicionada per aquestes ferides que presenta el cos de la víctima en el coll, i que doncs, a l'entorn de la víctima atribueix en aquest cop que es dona amb el radiador. Aquí El més important, Roger, perquè ho entengui els oients, serà determinar exactament de què va morir a l'arquitecte. Si va ser d'un infart, com es va... Perquè a l'autòpsia determina que hi ha una... La mort és per un infart. Però, de quina manera aquestes lesions cervicals que presenta són, determinen, són, condicionen o no aquest infart o viceversa. O sigui, ja sé que no, potser no ho estic explicant del tot bé, però aquestes lesions en el coll són les que els Mossos d'alguna manera atribueixen a l'acusada en aquests moments d'aquest presumpte homicidi de la que era la seva parella.
1: Feia 2 anys veig que estaven junts i...
18: Pràcticament tres, més aviat tres.
1: I, Maica, bé, a tothom ens ha cridat l'atenció aquesta relació d'amistat Isaac Antic, per raons òbvies, no? Però les circumstàncies de la mort no tenen res a veure.
18: Ah, no, l'única vinculació que hi ha era, doncs, l'estretíssima relació que Joan Pere tenia amb l'Isaac. Eren molt, molt, molt, molt bons amics, de veure's pràcticament cada setmana, de navegar junts, i de fet, quan mora Isaac Andic, Joan Pere en aquell moment li estava dissenyant el que havia de ser el nou vaixell del fundador de Mango, que ja volia desfer-se del que tenia i li estava dissenyant un nou, com ja havia dissenyat a l'anterior. No, i a més era el responsable de la seu de Mango a Palau i Plegamans, de la casa d'Isaac, i no, o sigui, una relació molt, molt estreta. De fet, Joan Pere com tot l'entorn d'Isaac, va quedar molt, molt tocat de la mort de l'Isaac Andic, sí. I no hi ha cap altra, o sigui, cap altra relació més, o sigui, no hi ha cap altra cosa més enllà
1: de la misteriosa mort.
18: De dos víctimes, dos víctimes sota sospita, i dos persones que pertanyen a un cercle econòmic, social i de rellevància i transcendència determinat, perquè no hem de recordar qui era Isaac Andic, però és que Joan Pere era en aquests moments l'arquitecte de la burguesia catalana, i la seva parella, acusada en aquests moments, doncs pertanya també a una família vinculada als negocis de la restauració, especialment a Marbella, Soto Grande, amb unes capacitats, doncs, també amb una fortuna també molt alta. Deia llicenciada en telecomunicacions, i és veritat que un altre dels elements, amant i seguidora d'aquestes ciències naturals, teràpies alternatives, que també d'alguna manera es van posar en algun moment sota la mirada dels investigadors.
1: No m'estranya. Avui, la història, la misteriosa mort de Josep Joan Pere, amb la Maica Navarro, de vacances, unes vacances atípiques, i en què se les passa treballant perquè la crònica de successos no ens deixa descansar. Maica, intenta descansar, i dissabte que veu una mica més, si és que realment l'actualitat ens porta també per aquests camins. Una abraçada, cuida't, fins aviat.
18: Vinga, una abraçada, ciao, arrivederci.
1: Arrivederci, exacte. 11:15 del matí, farem una pausa i al suplement rebem a Mònica Terribas, que ens presenta el seu últim documental, val molt la pena. El Buen Espíritu és, no sé si la segona part, en qualsevol cas sí que són 3 capítols vinculats a la història de l'Opus Dei i el paper que hi han jugat els homes. Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
22: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
19: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tot, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
0: Amb Renault Captur EcoGel GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
7: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
24: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
25: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
27: Qué ambientazo, mano.
26: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
27: Qué barbaridad.
26: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
27: Buena venta.
26: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
27: Ven a por más.
26: ¡Venta! Ocasión Plus.
28: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Gretschauer, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
29: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
30: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
31: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
31: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 5 minuts per arribar a 2:15.
33: Half a mile from the county fair and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown.
1: Torna a sonar Van Morrison al suplement. Això vol dir que torna Mònica Terribas. Mònica, què tal? Bon dia, bona hora.
34: Molt bon dia, Roger.
1: I bona temporada.
34: I per tu, especialment, i per tot l'equip.
1: Com estem? Ha anat bé l'estiu? Si no entrem gaire en detalls.
34: Exacte. Passem, saps? Canvia de tema. Bé, tot bé. Tot molt bé. Som aquí per explicar una cosa meravellosa. I...
1: Que t'ha ocupat els últims anys de feina, tu, Mònica, això, eh?
34: Sí, de fet, des que vam començar el Minuto Heroico, la investigació sobre l'Opus Dei forma part de la meva vida i per tant, he viscut moltes emocions de gent que ha patit molt i de gent que li ha costat molt explicar-ho, no? Per la reputació social que té l'Opus Dei, no? I, per tant, no em puc queixar de res.
1: La Mònica ens visita amb nova criatura sota el braç, El Buen Espíritu.
35: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
36: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
35: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
37: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
38: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
1: La Mònica ens visita amb aquesta nova criatura sota el braç 2 anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Premi Ondas, per cert. Aquest divendres s'ha estrenat HBO Max El Buen Espíritu. El Buen Espíritu és una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes dins de l'obra i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució, un rol, el dels homes, molt més executiu, per tant, també molta més responsabilitat i amb molta més culpa. Això es va estrenar ahir, Mònica.
34: Ahir.
1: Tens sensació de ostres, això ja ha sortit, i mira, sí, ara ja és de la gent, sí, i que passi, sí, el que Déu vulgui.
34: No, i ho notes perquè comences a rebre missatges i comença a respirar a les xarxes, però sobretot comença a arribar-te feedback i emails que ja feia dies que jo rebia, però ahir especialment, de gent que ho corrobora, de gent que ho ha viscut, de gent també que diu, per què no has parlat amb la gent que estem a dins de l'obra i estem tenint experiències positives? I torno a explicar-los, no, el mateix que he explicat tantes vegades, que és que quan hi ha una vulneració de drets s'ha de parlar amb els responsables, no s'ha de parlar amb la gent que no té els drets vulnerats, perquè si no viuríem en un món on seria molt difícil la denúncia, no? Però és un moment interessant per veure les diferències entre homes i dones. I els homes, com que els hi costa més explicar que els hi han fet mal, en general us costa més explicar que us fan mal, quan ho feu, implosiona d'una manera molt més dura, molt més trista, molt més d'impotència, perquè us heu reprimit molt més temps. Això és fruit d'una educació patriarcal que fa que els sentiments estiguin sempre molt més camuflats, no?
1: Què és el bon esperit i què és el mal esperit, Mònica?
34: El bon esperit, sort que tinc el Juan aquí al costat per si hi ha alguna cosa que no dic bé. El bon esperit a dins de l'Opus Dei és fer el que diuen els directors de l'Opus Dei, fer complir les normes, complir el plan de vida, fer la fidelitat quan toca, fer el testament quan toca a favor de l'Opus Dei. Si vols estudiar una cosa i te'n recomanen una altra, aquesta és l'altra cosa, és el que has de fer, perquè ho diu Déu, perquè Déu parla a través dels directors espirituals de l'Opus Dei. Tenir bon esperit és no queixar-te, fer correccions fraternes als altres companys, no tenir amistats particulars, vol dir no tenir amics a dins de l'Opus Dei, allunyar-te de la teva família de sang perquè t'has d'entregar en cos i ànima a l'obra, etc, etc, etc. I el mal esperit és tot allò que vagi en contra d'això que diem. És a dir, tens mal esperit quan tens esperit crític, quan dius... Això per què ho fem així? Això no ho hauríem de fer així. Això és mal esperit, perquè estàs qüestionant tot allò que l'obra ha establert, no? I aleshores és de mal esperit dir no al teu director espiritual, és de mal esperit parlar amb gent amb la que se suposa que no has d'explicar-li que tens dubtes de fe o que tens dubtes de vocació, això ja és de mal esperit. És de mal esperit no donar tot el teu sou a l'obra, és de mal esperit pensar que a fora de l'Opus Dei pots tenir una vida doncs, emocionalment diferent de la que tens allà dins. És, bueno, és tot el seguit de coses que et portarien a tenir llibertat, per resumir-ho.
3: Va ser una època meravellosa.
5: A tourner mal, c'est que dans cet univers très
3: el que falla és que en aquest món tan bonic de l'Opus Dei hi ha una gota de verí.
5: Cette goutte de poison qui n'est pas visible au début.
3: I és una gota de verí que no es veu.
1: Dos quarts d'onze, aquest és el testimoni un home francès, no?
34: Que
1: el,
34: Bruno Devos.
1: Que va acabar a Polònia, de molt jove, crec que el van enviar a Polònia.
34: Amb 15 o 16 anyets.
1: I la cicatriu, doncs, encara li supura, tot i que va aconseguir sortir-ne.
34: Sí, el testimoni de Bruno Devos, que jo recomano molt a la gent que miri el Buen Espíritu, evidentment sencer, però el minut i mig d'arrencada de la sèrie de Bruno Devos... que puc assegurar-li a la gent que ens està escoltant que jo em vaig quedar blanca perquè vaig començar l'entrevista i ell fa una intervenció, em diu «Un moment, Mònica», i m'atura i fa un speech que és el que encapçala aquesta sèrie, que les muntadores, la Laia Claret, la Laia Giral és la que el va triar, no? I queda meravellós a l'inici del primer episodi. El Bruno Devos era un nano de classe mitja, nascut a Versalles, que entra en contacte amb els clubs de l'obra i que el pita com a numerari i que l'envien a Polònia amb 16 anyets, menor, per expandir l'obra cap allà. I allà es va quedar, perquè quan en va sortir la seva vida ja estava allà i ja no ha tornat mai més, no? Jo l'he anat a entrevistar a Polònia, al mig de la campanya de Polònia. Té una vida meravellosa, és matemàtic, té una companya de viatge ara. És un home amb molta fe, molta, molta fe.
1: Continua creient, eh?
34: Molt creient. Ha escrit un llibre que es diu La Fas Caixer de l'Opus Dei, fa molts anys que el va escriure, però que no ha tingut mai cap rellevància perquè, doncs, evidentment, aquests llibres... tampoc no han tingut la difusió doncs, que es mereixien, però el Bruno és un dels 14 personatges que a mi m'ha deixat derrotada després de l'entrevista, no?
1: Diries que les dones amb qui vas parlar fa un parell d'anys han estat més capaces que els homes de refer la seva vida i desvincular-se'n emocionalment?
34: Jo diria, i ara els homes se'n tiraran al damunt, però que les dones, les numeràries auxiliars, que són una de les protagonistes que estan a dins del Minuto Heroico, com que són persones que han estat abusades laboralment i que no han tingut comandament a dins de les organitzacions de l'Opus Dei, un cop n'han sortit, elles no han sentit culpa perquè elles no havien estat victimàries. Val? I com que no havien estat victimàries, han refet les seves vides d'una manera emocionalment potser més senzilla. En el cas de les numeràries, no. I en el cas de les agregades, tampoc. És a dir, com en el cas dels numeraris i tal, ells han executat també, han sigut els que han fet que tot funcionés dins del sistema. Especialment els homes han organitzat, han administrat, han tocat diners, han anat amunt i avall, etc. Han tingut el poder de l'Opus Dei. I el sortir d'aquesta institució, sentint-te que tu has estat no només víctima, sinó victimari, costa molt més de refer. I més si has trigat més anys. Si tu mires a l'inici del segon episodi del Buen Espíritu, en els Cairons he posat els anys que cadascun d'ells ha estat a dins de l'obra. 25 anys dins de l'Opus Dei, 20 anys dins de l'Opus Dei, 23 anys dins de l'Opus Dei, 17 anys dins de l'Opus Dei. Per què? Perquè ells ja han estat molts més anys, els testimonis que donen la cara al Buen Espíritu. I això fa que la sortida, aprendre de zero, ara m'estan escoltant segur alguns exnumeraris que no surten al Buen Espíritu, però que han parlat amb mi, doncs aquestes persones avui estan veient en el Buen Espíritu les seves vides i segurament hi ha gent del seu entorn que no té ni idea de que han sigut numeraris.
1: Parla'ns una mica dels consells locals i de com funciona aquesta història del controls dels diners i després com es delaten els uns als altres.
34: Ja, són dues coses diferents que segur que el Federico i el Juan podran explicar, però hi ha una figura dins de l'Opus Dei que se'n diu la correcció fraterna. ¿Vale? És a dir, si tu, Roger Escapa, quan treballàvem junts, que vam tenir aquest honor fa uns anys, veies que la Mònica feia una cosa malament, tu me la deies i em deies, Mònica, jo això no ho faria. I jo deia, doncs, tens raó, o el que sigui. En canvi, una correcció fraterna dins de l'Opus Dei és, el Roger Escapa li diu al director de Catalunya Ràdio, la Mònica, saps? Això és una correcció. I llavors, després, el director decideix si ve a tu i tu m'ho dius a mi, o com administra aquesta informació. Però ell ja la té, aquesta informació. M'explico? És a dir, ell va acumulant greuges de tothom, pel bé de tots, eh? Però va acumulant tota la informació. Això és una correcció fraterna. Això fa que tu estiguis tot el dia, com diu l'Àngel Valdés en el documental, pam, ven pa acá, venga, i et llegeixen la cartilla i van tot el dia vigilant, pam, pam, pam, pam. El cas dels consells locals és l'organisme mínim, i això ho hem volgut explicar molt bé al Buen Espíritu, perquè no hem anat a explicar la prelatura, ni no, perquè la prelatura, com saps, no he volgut parlar, sinó com funcionen els consells locals, que és la forma de govern dels centres, que hi ha el director, el sotsdirector, el secretari i el sacerdot amb veu però sense vot. I aquest organisme és el que diu, a veure el Juan com va, a veure el Federico com va, a veure l'Antonio com va, tal, tal, tal. I aleshores parlen entre ells els likes. El director, el sotsdirector, el secretari. El secretari diu, el Juan no ha portat aquest mes, no ha portat els diners que havia de portar, i em consta que s'està gastant diners perquè s'han anat a dinar amb fulanito, fulanita, tal, tal. Val? Llavors el sacerdot, que té veu però no vot, diu, bueno, pregunteu-li si està estable emocionalment o tal cosa, tal altra. I llavors va introduint una cosa que en alguns casos els forcen a fer-ho, en alguns casos ho passen malament els sacerdots, que és la vulneració del secret de confessió, que pot ser directa o indirecta, com explica molt bé Santiago Moner Salinas, el catedràtic de Canònic, no?
6: Te van metiendo en el molde.
8: Te hacen sentir que eres más grande de lo que eres, que tienes más capacidad de la que tienes. Tú eres muy inteligente, tú eres una gran persona.
6: ¿Qué me vas a decir tú que un niño tiene esa sensación o esa visión de que Dios, antes del Big Bang,
0: ya le ha dado la vocación y entonces ¡pum! De repente apareces en este mundo y te rescata el Opus Dei y entonces te dice, y tu vocación, esa que no sabías que tenías, es para ser numerario hasta que te mueras.
1: La Mònica ha viatjat per tot el món buscant testimonis, però el que volia preguntar és, sabem a Catalunya quanta gent forma part de l'obra?
34: És que els números no els saps, perquè... i això és una cosa que ara si m'estan escoltant Antonio Moya des d'Agora Quàntica o l'Agustina des d'Opus Libros, els números de l'Opus Dei són un misteri absolut, perquè sempre diuen que són uns 90.000, 94.000 membres. Clar, has de pensar que, com es veu molt bé en el capítol 3 del Buen Espíritu, els membres laics jurídicament no formen part de l'obra, només ho són els sacerdots de l'Opus Dei, que són uns 2.000, diuen ells. Els membres laics no són membres jurídicament vinculats a l'obra, ho són emocionalment o moralment, però no jurídicament. Ells parlen d'aquests 94.000 pensant en els laics i pensant en els supernumeraris, però en realitat no hi ha un vincle jurídic. Aleshores, d'exnumeraris tampoc, només hi ha els números que circulen, evidentment, si fas comptes de la quantitat de gent que s'ha posat en contacte públic, per exemple, amb Opus Libros i que ha escrit les seves històries, no? Però és molt difícil de dir quanta gent hi ha de l'Opus Dei. Però, Roger, no oblidis que l'Opus Dei no és només els que són membres, sinó els qui li donen suport socialment. I això és molt més ampli, perquè aquí entres dins de famílies dels col·les, gent que està vinculada a l'escola de negocis de l'Opus Dei, al món universitari, que tenen molts amics, que aquests amics els hi donen negocis... Que els hi tenen empatia o simpatia, que ho veuen en positiu, que ho és, perquè hi ha molt... Bueno, tot és bona gent a dins de l'obra, eh? Vull dir que no estem parlant de males persones.
1: Tenint en compte que era la segona part que t'enfrontaves a l'Opus Dei d'aquesta manera, amb aquest treball periodístic, i que has hagut de trepitjar de nou uns quants ulls de poll, quin recorregut va tenir l'impacte de la primera part que va sortir, també tenint en compte que el papa Francesc, entenc que al seu entorn li va arribar el document...
34: No, i a ell. O sigui, ell va rebre el Minuto Heroico, el destí o la Divina Providència, depèn de si ets creient, va fer que el papa Francesc entrés a l'hospital la setmana següent. Em consta que l'havia rebut a través de la seva secretaria personal, i que em van dir envia una salutació a les 14 membres i a les 13 dones que han donat la cara, però fins aquí no vaig saber res més del Vaticà. I em consta que el papa Lleó XIV té la voluntat de seguir la investigació sobre els abusos espirituals, això em consta. La primera cosa que va fer Prevost quan va arribar a la cadira de Sant Pere va ser demanar a l'Opus Dei que li portés la reforma als estatuts. Li va tornar a demanar i ara està a les seves mans perquè ells han entregat un esborrany del que ells consideren que seria una reforma dels estatuts de l'obra.
1: Tu vas demanar una reparació pública.
34: Sí, sí, sí.
1: Creus que això pot arribar a passar?
34: Jo no tinc molta esperança perquè després del Minuto Heroico que ells van demanar, van fer un comunicat des de l'Opus demanant perdó, tal, no sé què, dient que hi havia un canal d'escolta i sanació... Si el canal d'escolta i sanació funcionés bé, les persones que es consideren víctimes de l'obra haurien sortit, perquè totes són de bona fe i les coneixem, dient que el canal de sanació i escolta funciona bé i que estan reparant i indemnitzant. Això no està passant.

0: parlar amb elles, en el cas de l'Enrique és més difícil, etc. No? Vull dir que les casuístiques són molt diverses. El que és comú a tots els que estan al Bon Espíritu és que ho fan tot des de la bona fe i sense rancor, no?
1: Federico Johansen, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Desde la Argentina. Usted fue numerario hace más de 15 años, ahora hace casi 40 ya que salió, sí. ¿No? Durante más de 15 años fue numerario. ¿Cómo está y qué le ha parecido el trabajo de Mónica?
2: Bueno, el trabajo de Mónica a mí me ha parecido espectacular desde todo punto de vista. Y voy a contar algo que Mónica no contaría, pero lo voy a contar igual. cuando Mónica empieza a entrevistar gente, cuando me empieza a entrevistar, a mí me dijo una o dos cosas que no tenían nada que ver con el Opus Dei, que yo decía, ¿esto de dónde lo sacó? Que se lo dije, no, mirá, no es mi experiencia, etcétera. Y después hablé con algún otro que había entrevistado y me dijo que le había pasado lo mismo. Y llegamos a la conclusión de que lo que buscaba Mónica era un perfil de entrevistado que no tuviera rencor, que no tuviera odio, y que si Mónica nos preguntaba algo que el Opus Dei no hacía, no dijéramos, sí, eso, o sea, como tratando de mostrar que había pasaban cosas que realmente no pasaban.
1: Una,
2: o sea,
1: tesis,
2: me pareció de una profesionalidad terrible. Lo segundo que me parece que hay que destacar de Mónica es que nunca permitió que tuviéramos el menor contacto. Yo conocí a los demás, para los otros 13 participantes de la serie, después de que salió la serie, no quiso que tuviéramos el menor contacto entre nosotros para que no se pudiera llegar ni a pensar que esto era una conspiración. Y creo que parte de la fortaleza del relato de la serie es que es un coro. Empiezo diciendo una frase yo, que tengo 70 años y me fui hace 40 del Opus Dei. Sigue Juan, que tiene 36 años y se fue. Entró en el Opus Dei cuando yo me había ido del Opus Dei y está en otro país. Termina la misma frase otra. Es una sensación de que es en todo el mundo lo mismo, que esto es una cosa de la institución. Porque una de las cosas que el Opus Dei, por lo menos en los comentarios que se ven en las redes sociales, intenta mostrar, no, esto lo que pasó son errores de las personas. No son errores de las personas. Esto pasó a lo largo de todos los tiempos, en todo el mundo, y eso muestra clarísimamente que no es un error de las personas, que es algo institucional, que es algo que, como decía Juan astutamente, nos metieron en un casillero, nos formaron a todos igual, y de esa forma lograron que se vivieran las mismas experiencias en todo el mundo.
1: El Federico Johansen explica això al Minuto Heroico.
3: Me quería morir realmente. Estaba en un curso anual en Córdoba, a 800 kilómetros donde vivía, y yo decía, por favor, que cuando vuelva iba a volver manejando me pise un camión, porque honestamente pensaba que me iba a ir al infierno y que además de irme al infierno mi vida iba a ser una porquería.
1: ¿Qué tal estás ahora?
2: No, estoy muy bien. O sea, a ver, esto es una cosa que también hay que entender. Yo, el momento que más sufrí en el Opus Dei es cuando me estaba yendo. Bueno, sufrí. ¿Por qué sufrí cuando me estaba yendo? Porque realmente creía, porque es lo que me habían hecho, no solo me lo habían hecho creer, o sea, estos son frases que aparecen también en el Buen Espíritu. El fundador de la obra, Monseñor Escrivá, hablaba de que si uno se va de la barca, chao, se ahogó, va a ser totalmente infeliz en esta tierra, y además se va a ir al infierno, con lo cual eso era una cosa terrible. Ahora, por otro lado, yo no podía con mi propia conciencia, donde me daba cuenta de que estaba engañando a un montón de gente, que estaba mintiendo, que tenía... Y en esto hay que entender que uno tiene la conciencia cauterizada. Voy a poner un ejemplo muy tonto, si no te molesta.
1: Sí.
2: Hace muy poco, una de las protagonistas del Minuto Heroico, Marina Pereda, publicó un libro que se llama La Obra. Uh-huh. No sé por qué salió el vocero del Opus Dei en Suiza, que supongo que no habrá salido él personalmente, sino que está actuando como vocero del Opus Dei, a decir que el libro mentía porque en el Opus Dei no hay menores. Todos los que estuvimos en el Opus Dei sabemos que en el Opus Dei hay menores. Yo tenía 15 años, 14 años y medio cuando entré en la obra. Y esa misma, entonces dice, no, porque jurídicamente los menores, y como dijo Mónica, bueno, jurídicamente los laicos tampoco son del Opus Dei, con lo cual mentís cuando decís que hay 90.000 miembros en el Opus Dei, es decir, y él no tiene conciencia de que está mintiendo, supongo yo, porque si la tuviera, para la religión católica la mentira es un pecado, y supongo que se tendría que confesar, y para eso tendría que estar arrepentido, y para estar arrepentido debería decir, no, miren, yo dije una mentira. Pero entonces uno tiene la conciencia cauterizada en un punto donde se empieza a no darse cuenta de las cosas que pasan. Yo una cosa que también suelo decir es que la mayoría de la gente del Opus Dei es buena gente y también son víctimas los que están adentro. O sea, no es que las víctimas somos los que salimos. Los que salimos, lamentablemente, fuimos víctimas y victimarios. Y yo pido perdón a todas las personas que les pueda haber causado un daño por este motivo. Pero, o que les causé un daño, no que les pueda haber causado, perdón. Pero los que están dentro también son víctimas, hay que entenderlo y hay que abrazarlos y hay que darse cuenta de que no son mala gente, sino que son víctimas también que todavía no han tenido la posibilidad de darse cuenta, pero son víctimas.
1: Són les històries del Federico Johansen a l'Argentina, del Juan Hernández a Saragossa, totes elles molt ben explicades, en aquest cas El Buen Espíritu, el documental de la Mònica Terribas per HBO Max, que doncs, hi ha dedicat aquests últims anys professionals de la seva vida i que ja han vist la llum, en aquest cas, Mònica.
0: Sí.
1: L'enhorabona, i a veure quin recorregut és. Esperem que serveixi per això que explicaven, no? Si el Juan, després de veure El Minuto Heroico, es va atrevir a alçar el braç i dir, ostres, a mi això també m'ha passat.
0: Jo l'únic que demano és que el Vaticà, l'entorn del papa, si ell no té temps de veure-la, vegi, analitzi i faci alguna cosa, perquè l'Opus Dei, la prelatura, té la responsabilitat, l'Església Catòlica, del que hi passa. I passen coses que tenen a veure amb els sacraments del sacerdoci que ell hauria d'atendre.
1: Mònica, moltes gràcies. T'esperem al suplement un cop al mes.
0: Sí,
1: aquest
0: senyor.
1: És el nostre cor. Per tant, el mes que ve, més actualitat també amb la Mònica. Ara farem una pausa, notícies de les 11, i tornem amb Pau Gasol al suplement.
0: Un beso, Federico.
1: Que vagi molt bé pel Federico i també el Juan.
4: Merci, Roger.
1: Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc, acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
7: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
8: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
18: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
19: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
17: La història del restaurant que ho va canviar tot.
18: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Adéu.
17: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat.
3: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta vuitena edició versa sobre la mentida. Una cinquantena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat. A Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. El suplement, amb Roger Escapa.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Rècord d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca a l'agost. Hi ha gairebé 61.200 persones que es dediquen a aquestes activitats, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors ha augmentat un 2,4% des del repartiment del RAM, destacant que aquesta evolució positiva de les afiliacions posa de manifest la capacitat del sector primari per mantenir i generar activitat econòmica. També evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, diuen especialment a les zones rurals. Cal destacar també l'elevada estacionalitat de l'ocupació en el sector primari amb una incidència especialment alta entre els mesos de maig i setembre. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector primari són homes d'entre 45 i 54 anys. Més notícies que repassem amb la Marta Sánchez. OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització ni instruccions prèvies a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units.
22: L'empresa també reconeix les darreres hores que agents seus van publicar una cinquantena d'imatges enviades per usuaris particulars a ChatGPT.
4: I a tot això, Elon Musk prediu que els robots humanoides podrien superar els humans pel que fa a les seves capacitats i generalitzar-se en un termini de 10 anys.
22: El director executiu de Tesla i SpaceX assegura que els avenços en sensors, en càmeres i també capacitat de computació en intel·ligència artificial poden donar a aquests robots un avantatge important respecte a la biologia humana. Musk ho diu en una entrevista a una televisió xinesa.
23: Els robots tenen un temps de reacció molt ràpid. Serà molt difícil superar un robot en aquest aspecte. I és que nosaltres estem una mica limitats per la nostra biologia. Però en el cas d'un robot, n'hi ha prou de millorar els actuadors, els sensors, la velocitat dels fotogrames de les càmeres i també augmentar la potència de càlcul de la IA perquè, en essència, sigui molt millor i tingui reaccions més ràpides que els humans.
4: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica els controls per decomissar armes blanques durant les festes de la Mercè.
22: Els agents de la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos, fan controls de pas i de curta durada en punts com les sortides del metro, a prop d'on es fan concerts, per confiscar ganivets, navalles o substàncies estupefaents. Ivan Torres, inspector en cap de la Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat de la Guàrdia Urbana, en declaracions a 3CAT Info.
24: Hi ha activitats en els 10 districtes de la ciutat, però els dos concerts principals són el de Bogatell i el de l'Avinguda Maria Cristina, amb 45.000 i 30.000 persones aproximadament. Una persona que ve amb una arma blanca en un concert amb gairebé 30.000 persones no ve amb bones intencions. Per tant, hem d'aconseguir detectar-ho i retirar-li aquesta arma.
4: L'escalfament global està acabant amb les plantes que viuen als cims de les muntanyes europees. Un estudi internacional que ha analitzat durant 20 anys 62 cims de diverses regions com els Alps, els Pirineus o el Caucas, constata que l'augment de temperatures està accelerant la pèrdua d'espècies vegetals que només creixen a grans alçades. Pau Carnicero és un dels autors d'aquest estudi publicat a la revista Science.
25: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa i, per tant, podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
4: Esports, en Roger Arnau.
0: La selecció espanyola de futbol debutarà aquest vespre a la Nations League contra Anglaterra a Wembley. Ho farà amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia, el blaugrana Rodri qualifica la seva arribada al Barça com a il·lusionant i reconeix que li agradaria tornar a guanyar la pilota d'or. Kylian Mbappé es lesiona en el Turquia 0-França 1 d'ahir. El davanter del Madrid, amb una lesió tendinosa al genoll esquerre, torna a Madrid després que Zidane l'hagi descartat per la resta de partits de la Lliga de les Nacions. A segona, victòria del Girona 2-0 Montilivi contra l'Albacete. Els gironins sumen 13 punts i se situen provisionalment tercers a la classificació. Aquesta tarda el Sabadell visita el filial del Celta. A la Lliga F, el Badalona Women rep aquest migdia a les 12 a Palamós al Granada. El Barça visita aquesta tarda a 4:45 al Logroño amb la novetat d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. I les catalanes Mireia Benito i Paula Blasi disputen aquesta tarda la prova femenina de ruta del Mundial de Ciclisme a Montreal. La cursa començarà a les 3 hora catalana. I finalment, avui comença la Lliga ACB de bàsquet amb dos partits en presència catalana. A les 6, Bilbao-Manresa i a les 9, Barça-Corunya.
21: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ara el suplement, una llegenda de 215 centímetres d'alçada que no necessita presentació.

0: Pau Gasol, bon dia.
1: Hola, bon dia, com anem?
0: Com estàs? Et saludem des de Madrid a distància. Tot bé?
1: Tot molt bé, tot molt bé. Aquí, content, fent coses importants, amb impacte i rellevants, així que molt content. Ara acabem de fer una roda de premsa pel treball nostre que fem, o una de les passetes importants de la Gasol Foundation. Així que tot molt bé.
0: On fas vida tu ara, Pau? On vius? Perquè, clar, has estat voltant i rodant el món durant tants anys que no sé per tu què és casa després de créixer a Sant Boi.
1: Seguim rodant pel món. Encara que passem més temps a un lloc o a un altre, al final seguim viatjant molt, segueixo molt actiu i tenim residència a Califòrnia, i intentem passar sobretot la part més important dels estius a Catalunya i a Espanya. Però, bueno, viatgem molt i viatjo molt i intento seguir amb una activitat important i amb objectius ambiciosos i de gran impacte.
0: T'ha canviat gaire la vida aquests últims 5 anys des que vas anunciar la retirada?
1: Sí, m'ha canviat bastant la vida, sí. Òbviament, vaig tenir una rutina molt marcada pel meu esport, per la meva activitat com a jugador de bàsquet, i ara, doncs, encara que també estic molt i sempre estaré lligat altament a l'esport, doncs ho faig d'altres maneres, també amb un projecte familiar important, i així que sí, sens dubte la vida ha canviat, però ens adaptem i fem el millor possible i som feliços.
0: Realment, el teu projecte familiar, a diferència de molts esportistes, l'has anat construint al final de la teva carrera, no? No sé si ha estat una decisió volguda i meditada de voler ser un pare present també per tot el que representava la teva carrera a nivell de partits, de viatges, perquè no hi estem gaire acostumats que els esportistes siguin pares a partir dels 35. Molts doncs, són pares molt joves perquè tenen possibilitat de ser-ho ja.
1: Sí, bueno, és una decisió molt personal, no? Però, bueno, també és una miqueta diferents factors, no? Primer, suposo que sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i al poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària, també, almenys poder fer-ho, encara que ara també doncs, m'ocupo bastant de bastantes coses i tinc molt present que vull seguir prioritzant també el meu temps en família. Però sí que va ser doncs, una entre aquesta, diguem-ne, amb aquesta idea, no?, de potser tenir, com tu dius, i començar una família quan les condicions de vida i de treball doncs, siguin més idònies, perquè veia molts companys, ho he vist amb molts companys, no?, doncs amb famílies, diguem-ne, trencades o no puguem passar gaire temps o no coneixem gaire els seus fills, etc. Però també està el factor, òbviament, de conèixer i haver conegut a la persona adient. I doncs, jo la meva dona la vaig conèixer doncs, també en un moment de la meva vida, més endavant, i també això també és un factor, òbviament, clau i important, no? Però sí, bueno, també, ja dic, és una suma de diferents coses, però sí que sempre he tingut aquesta sensació de respecte i de consciència de com fer les coses el millor possible en el moment més idoni.
0: És veritat que als teus fills els hi hauràs d'ensenyar vídeos de qui eres quan jugaves, perquè no et podran veure mai en directe a alt nivell. Els hauràs d'explicar qui va ser, d'alguna manera, no?
1: Bueno, la meva filla petita sí que em va veure jugar la meva última etapa amb el Barça, quan vam poder jugar el 2021 i vam poder guanyar aquella lliga on els últims partits ja deixaven entrar aficionats als partits, que va ser durant els play-offs, o sigui, van ser pocs partits. Òbviament no se'n recordarà, hi ha alguna foto, vaig tenir la sort de portar-la quan vam agafar i llevar el trofeu de la Lliga al Palau. Però més enllà, doncs no, òbviament que no. Però sí que de tant en tant sí que tenen consciència que el papa ha jugat a bàsquet, que ho ha fet bé, i em diuen, ah, papa, ensenya'm algun vídeo teu jugant a bàsquet i tal, i m'ho demanen una miqueta ells també, no? Perquè jo el bàsquet segueixo veient esport, no? Estic molt involucrat i proper, i llavors doncs sí que de tant en tant m'ho demanen.
0: L'esmaixada davant de Kevin Garnett amb 20 i pocs anys o 19 anys que tenies, aquell vídeo el guardes, eh?
1: Bueno, que vull dir, o sigui, he jugat en altres també, però que he jugat, doncs, està molt, és molt accessible, si vols. No és que el guardi, sinó que la puc accedir en qualsevol moment a YouTube o a les xarxes socials.
0: Clar, has estat gairebé 3 dècades portant el teu cos de 215 centímetres al límit. Ara que t'has aturat, t'han sortit seqüeles físiques d'estar a l'elit durant tant de temps?
1: Intento cuidar-me tot el que puc i seguir un cert regiment, no? Quan no viatjo tant, sobretot, però també ho he de fer, ho incorporar-ho quan viatjo, d'exercici, de rutina i de treball físic per cuidar, que em dius, aquests 215 centímetres i perquè tota la càrrega i desgast que he acumulat durant la meva carrera esportiva doncs no em passi factura i poder seguir tenint una vida altament activa i amb bona qualitat.
0: Dins d'aquest llegat, els hauràs d'explicar també als teus fills segurament qui va ser Kobe Bryant, no? N'has parlat d'ells?
1: Sí, ho saben, sí, ho saben. És el seu, bueno, consideren el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
0: El Pau Gasol, que està molt involucrat, com ens explica, amb la Gasol Foundation, que va crear ja fa uns quants anys, també amb el Marc. Clar, si no t'haguessis dedicat al bàsquet, ara entrarem en alguns detalls de la Gasol Foundation, per on haguessis tirat, Pau, tenint en compte també tota la part de salut, de medicina dels teus pares, tota aquesta herència que tu també ho vas intentar, i de fet ara una mica el que feu amb Gasol Foundation també va de salut, la història, no?
1: Sí, és. Sí, promoció de salut i d'implementar i crear uns entorns més saludables per la societat i per la infància, sobretot, no? Amb polítiques més preventives que curatives i reactives, no? Així que bueno, no sabrem mai el que hagués passat si el bàsquet no hagués arribat on ha arribat o la presència que ha tingut a la meva vida, però sí que intento utilitzar doncs, aquest èxit i plataforma i reconeixement pel bé de la infància, pels seus drets i per la salut i el desenvolupament dels nens i nenes, sobretot els que estan en situació més desfavorida.
0: Heu presentat un informe que de la Fundació sobre l'ús de pantalles en nens i adolescents, 7 de cada 10 joves superen les 2 hores diàries davant d'una pantalla. Realment és un panorama doncs, que després aquí a casa nostra implica que el PISA va com va, no? Vull dir que us esteu fixant també en la influència dels telèfons mòbils amb la salut dels més petits.
1: Sí, totalment. És important, jo crec que posar-ho en rellevància és un tema molt present, molt real, que ja estem veient les conseqüències que té i estem doncs, amb rigorositat científica i metodologia científica i amb estudis com el que hem presentat avui aquí a Madrid, que ja el portem fent 7 anys, l'estudi Passos, doncs això demostrant i conscienciant i educant a la població del que està succeint i perquè després podem actuar en conseqüència i prevenir o redirigir la situació perquè no arribi a extrems realment greus, no?
0: És molt difícil dir-li al teu fill que no té accés encara a un telèfon mòbil quan la resta de la classe el comença a tenir. Tu t'has plantejat com t'ho faràs també, això?
1: Bueno, jo crec que tenim sempre proactiu. Jo crec que la vida s'ha de ser proactiu, tenim converses amb anterioritat. Jo he parlat amb... i he vist estudis, no?, també del com es pot això aconseguir. És estar d'acord entre els pares, estar bé dintre de les escoles. També crec que hi ha certa regulació, no? Hi ha països o inclús escoles, no?, que l'entrada o la presència dels mòbils a les escoles està prohibida o els han de deixar dintre de compartiments o caixes, diguem-ne, i tal, perquè no tinguin accés als nens, almenys durant l'horari escolar. Es parla de restriccions també a nivell d'edat. Bueno, estem veient, no?, com, què és el que funciona i què és el que no funciona i cap on hem d'anar.
0: Pau Gasol, moltes gràcies. Això ha estat breu, ha estat intens. Així ho havíem pactat amb el teu equip. Tant de bo ben aviat ens puguem retrobar cara a cara per respondre també moltes preguntes que tenim ganes de fer encara. Molts èxits amb tot el que vindrà i fins aviat.
1: Moltes gràcies, Roger. Un plaer parlar amb tu i fins a propera.

0: Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
1: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
1: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
3: Grau, què passa?
4: Faig masses coses.
3: T'has de calmar i organitzar-te millor.
4: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
5: Ja, però això és impossible, Grau.
3: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
4: Hòstia, un altre Grau?
3: Buah, això seria la bomba.
5: Buah, no m'ho perdria per res del món.
3: Un altre Grau.
6: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
7: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
8: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
9: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
10: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
10: Denuncien l'accés de burocràcia...
12: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
12: Ja parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir...
13: Avui a Lleida i de dijous...
12: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
12: Faci el temps que faci.
14: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
12: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
15: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: amb Roger Escapa.
1: Ara al suplement, dos germans, dues veus que tenen una cosa en comú. Tots dos canten, encara que amb dos estils ben diferents. Els camps llaurats...

0: El Toti Soler és tot un emblema de la nova cançó, figura històrica de la música d'aquest país, i el seu germà Bernat Soler també posa veu a la història del Barça, en aquest cas.
1: Hat-trick de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para, no para, no para, no para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia.
0: Bernat Soler i Toti Soler comparteixen pare i els separen més de dues dècades de diferència. Avui al suplement els reunim al Baix Empordà per retratar-los d'una manera diferent.

0: seguia.
1: Tot i Soler i Bernat Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal, com esteu?
2: Molt bé, mira, millor no podem estar aquí.
1: Aquí, estem fabulosos. Molta gent acaba de descobrir que sou germans, segurament.
2: Bueno, doncs mira, això és així.
1: Però clar, germans una mica típics, perquè us porteu molts anys de diferència, Bernat, no?
3: Sí, ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
2: Exacte, no? exacte.
1: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
2: Sí, sí, el que passa que jo, quan el meu pare es va casar amb la Pilar, la seva mare, doncs jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat no hem compartit mai casa.
3: No hem convissut mai. El meu pare es va casar amb una dona, amb la Maria Galí, va tenir tres fills. El gran era el Toti, dos més, la Montserrat i el Martí. La Maria Galí va morir, el meu pare va quedar vidu, i al cap de bastants anys,
2: uns 15 anys,
3: va conèixer la meva mare, la Pilar. Aleshores es va casar amb la meva mare i va tenir dos fills més. Jo sóc el gran i després el Pau, que és el meu germà petit, que té dos anys menys que jo. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Soler Bax, va tenir cinc fills.
2: Exacte.
3: Tres d'una tongada i dos d'una altra. Però molta diferència d'anys i d'edat. El meu pare, perquè us feu una idea, a mi em va tenir 58 anys. És a dir, el meu pare tenia perfectament edat d'avi, no? Per això aquesta diferència d'edat entre el Toti i jo, i aquest desconeixement d'una situació de ser germans, que, com deia ara el Toti, no l'hem viscut en una casa. No hem conviscut mai.
2: No.
1: Per tant, tu, Toti, vas perdre la mare molt aviat.
2: Als 5 anys.
1: Als 5 anys. No en deus tenir pràcticament cap record.
2: Sí que tinc record,
1: sí.
2: I tant que tinc record. Tinc flaixos que potser amb el temps es van modificant, es van transformant, però sí, hi ha coses que les recordo clarament, no? Mm. Per exemple, un dia que em van donar diners per anar-me a tallar el cabell i que em vaig trobar un company del col·legi, que suposo que era el diable, que em va convèncer per anar a la pastisseria i invertir.
1: En comptes del perruquer.
2: En comptes del perruquer vam comprar xocolatines. I llavors la meva mare em va pescar al mig del carrer i m'ha fotut una tunda, que això m'ho recordaré. Llavors vam posar les xocolatines en un prestatge i quan venien amics, doncs els meus pares ho explicaven rient. I jo em preguntava... Sí, estan divertits. Per què em van fotre la tunda?
1: Sensacional. Doncs un gran record, un gran record.
2: Oh, això és un record total. També recordo que tenia... vaig agafar alguna enfermedad, no sé, devia ser el sarampió, no sé què era, que me'n recordo que la meva mare em volia abraçar i el meu pare no la deixava. Això també ho recordo perfectament.
1: Perquè el teu pare el vostre pare era doctor, tota una institució, no?, a més, vull dir que...
2: Perquè em sembla que la meva mare estava embarassada, llavors, clar, si ella m'abraçava a mi, doncs hi havia el perill d'encomanar-la i que l'embaràs fes malament. Jo crec que va per aquí la cosa.
3: Pot ser, sí, sí. El nostre pare era metge, va estudiar la medicina, com el seu pare, el nostre avi, el doctor Martí Soler, que té un carrer a Vilassar de Dalt, el carrer allà on vivia ell.
2: Exacte, on vaig néixer jo.
3: El carrer del doctor Martí
2: Soler. Que abans es deia de los Reyes Católicos.
3: Calle de los Reyes Católicos, sí. I el nostre pare, doncs, va seguir la tradició i també va ser metge, tot i que les seves passions, perquè hem de parlar en plural, eren molt més àmplies, artístiques, la música, la poesia, però també científiques, l'electrònica. El nostre pare era una mena d'inventor que creava màquines...
1: Es va inventar l'electro.
3: Sí. Ell de metge era neurofisiòleg i la seva especialitat era l'electroencefalografia. Ell feia electroencefalogrames, allò que et posen tots els cables al cap i et fa la...
2: I tant.
3: I la primera màquina per fer electroencefalogrames la va construir amb les seves mans.
2: I tant. I era un trasto més gran que aquesta taula, que no sé si encara ho conserven, suposo que no, estaven a l'Hospital Clínic i li deien el mamut.
3: El mamut.
1: Uau. Sí. I tu, Bernat, el Toti, com l'has vist? Perquè no sé si l'has vist com un germà gran, com l'artista que ja era de la nova cançó, sempre envoltat d'una vida bohèmia... Perquè, clar, tu has conviscut amb la Maria del Mar, amb l'Ovidi... amb el Pau Riba, amb tota aquesta gent, o sigui, amb admiració?
3: Jo el Toti sempre, la meva imatge d'ell de petit és d'un artista, clar, l'artista de la família, el músic, no? Sempre amb els cabells llargs, jo recordo fins i tot aparèixer algun dinar de Nadal amb uns pantalons vermells, sí. És a dir, realment era un artista, no de rock en aquest cas, però vaja, pràcticament.
2: Sí, acampanats de baix.
3: Sí, eh? Sí. Aleshores, clar, nosaltres, per exemple, amb el Toti ens veiem poc perquè no vivíem junts. Jo me'n recordo de veure'l en concerts, perquè anàvem sovint a veure'l amb ell, amb el Pau Riba, amb el Vidi Montlló, amb la gent que acompanyava, i després, evidentment, doncs, les cites que normalment eren per Nadal, no?
2: Per Nadal.
3: Però sí, sí, era...
2: O no.
3: O venia algun diumenge.
2: Molts dies venia a dinar, clar.
3: Sí.
1: I el pare us posava els seus discos al cotxe o a casa? O...
3: Sí, jo el cotxe que, aquella època, clar, anàvem el meu pare, la meva mare, el meu germà i jo. Parlant de quan jo era petit, i aleshores jo recordo d'haver-lo sentit el tot i el cotxe moltíssimes vegades. Sí. El meu pare era molt fan del Toti, músic.
2: Bé, jo li dec moltíssim al meu pare, amb tot ell, perquè quan es va morir la meva mare, clar, ell feia de pare i de mare. O sigui, en aquell moment es va trobar amb tres criatures...
1: Molt petites. Si tu eres el gran i tenies 5 anys...
2: Exacte. I llavors, doncs, clar, diguem, el treball va ser... Vivíem a Vilassar de Dalt. I arrel d'això, doncs, vam estar una temporada vivint amb els avis materns, que, per cert, el meu avi matern és l'Alexandre Galí, el fundador de l'Escola Blanquerna, de l'original, un noucentista...
1: Quina saga,
2: ...important, diguem, de l'educació catalana. I vam estar una temporada, com un any i mig, potser, vivint amb els avis, fins que el meu pare va agafar un petit apartament al carrer Marià Cubí, que era allò petitíssim, on feia... Ell al matí estava al Clínic i a la tarda feia visites i allà en aquest pis, i allà convivíem tots apretats, com podíem.
1: I ell et va animar a dedicar-te a això de la música?
2: Sí,
1: o...
2: sí, sí. Sempre em va ajudar molt. Bueno, ell ens posava sempre diferents músiques, ens ensenyava tot tipus de música. Perquè ell tocava el violoncel, ell feia cançons, que s'acompanyava amb el piano, d'una manera senzilla, però són cançons molt boniques, que s'han gravat després en disc, i o sigui, la música ha sigut, per mi ha sigut des del meu primer mestre.
1: En algun moment la medicina va ser una opció per vosaltres dos?
2: Per mi no.
1: Seguint la saga també, no? Perquè si l'avi també era metge...
2: Per mi no.
3: No. Cap dels fills del nostre pare ha estudiat medicina i diria que ni s'ho ha plantejat.
2: Jo sempre dic que el meu avi era metge, el meu pare era metge, la mare de la meva filla era metge i jo sóc un malalt professional.
1: Mira, al final tots dos us heu dedicat una mica a cantar, de maneres diferents també, perquè tu la teva virtut principal és la guitarra, tot i que també has gravat moltes cançons i has posat veu, i el Bernat canta gols del Barça.
2: I bé que els escolto.
3: Sí, perquè també el Toti és futbolero, com el nostre pare era futbolero. I també. Tant, no era un super fanàtic, però li agradava, era molt del Barça,
2: sí,
3: i mirava els partits. I de fet el nostre avi també.
2: I l'avi també.
3: De fet, jo ara estava pensant, i ara m'ho confirmaràs, jo crec que l'avi Martí, el nostre avi, jo crec que va veient un Barça-Madrid, jo crec que va tenir un atac de cor.
2: Ah?
3: Sí, això m'ho va explicar un dia...
2: Primera notícia.
3: M'ho va explicar un dia a ma mare, que se'n va...
2: Jo recordo anar amb l'avi, el papà, el tiet Ramon i algun altre, a veure, al camp del Barça, que aparcàvem a sota de tribuna, però a sota mateix, sí. Per veure, vam veure el que veiem, el Kubala i els Ramallets i tots aquells d'aquella època. I els he vist en directe, aquesta gent.
3: El nostre pare, de fet, va anar a la inauguració del camp de les Corts.
2: També hi hem estat amb el
3: camp de les Corts, i recordo que m'explicava que el camp de les Corts es va inaugurar, jo crec que l'any 22, o és a dir, era un nen, i que es va fer una foto, no se'n devia fer perquè no n'hi havia gaire, però que va conèixer el Zamora, el Ricardo Zamora.
2: Ah, caram.
3: Sí.
1: Tot i per tu el futbol, quina importància ha tingut a la teva vida el Barça?
2: Bueno, a veure, quan tu has portat una samarreta de petit, tu ets d'aquell club peti qui peti, no? Sempre he sigut del Barça. i però el que passa és que no, a veure, no m'he dedicat. Jo jugava allà a Vilassar, amb el Vilassar de dalt, jugava amb nanos de la meva edat i en el col·legi. No? En un moment donat, el meu pare va pensar que potser podia fer alguna cosa i em va portar a provar amb el Barça.
3: Ah, sí?
2: Sí. I em va apuntar. Clar, de cop i volta em vaig trobar amb un camp d'herba, perquè sempre jugàvem amb terra, no? Un camp d'herba amb uns tios que em passaven un pam i que...
1: I el teu pare al final et va regalar una guitarra.
2: I evidentment que no em van agafar, no? Evidentment. Però jo, evidentment que jo volia dedicar-me a la música, jo ho tenia molt clar.
1: I veure al cap d'uns anys, també, ja d'adult, que el teu germà petit, amb qui et portes 24 anys, acabava narrant els gols del Barça a Catalunya Ràdio?
2: No, un gust. És famosíssim el Bernat, aquí en el...
1: Qui és més famós dels dos?
2: Jo diria que ell.
1: I qui s'ha guanyat més bé la vida, dels dos?
2: Segurament ell.
3: Guanyar-se la vida és molt relatiu, eh? Sí, sí. Al final, aquí, rics crec que no ens n'hem fet cap.
2: A veure, ser músic realment és una experiència una mica dura, I ja no aquí, a tot el món, suposo, no? I has de tenir molta sort per, de cop i volta, tenir un cop de sort per guanyar-te bé la vida. És molt difícil fer de músic. Jo m'he dedicat a acompanyar molts cantants, fer publicitat. Diguem, l'època dels 60, finals dels 60, clar, et multiplicaves per guanyar-te la vida. Després, a poc a poc, vaig anar trobant la meva forma i anar vivint amb pentes i rodolons, com pots, però feliç perquè fas el que vols i el que tens ganes. Què et sembla?

0: s'ha de dir que jo, que evidentment conec moltíssim tota la música del Toti, ell va fer una elecció que no era fàcil. Ell no ha optat mai per la música comercial, tot i que acompanyat a grans figures de la música catalana, la seva música és una música que jo crec que requereix d'un esforç i capacitat intel·lectual que, ho diré així de clar, no està a l'abast de tothom. I aleshores ell ha estat, no diré un rar avis, però sí que ha apostat per un nivell de música que no és el que la massa consumeix, no? Aleshores, bueno, ha sigut la seva elecció. Jo crec que ell és un músic d'un nivell que jo crec que la gent no coneix, no sap ben bé de què estem parlant, perquè moltes vegades són el Toti Soler i li diuen cantautor. El Toti és un músic. Ell és un músic, és un guitarrista amb una capacitat excepcional. I a mi em sap greu que a vegades diguis no, però és que el Bernat Soler és més famós que el... Bueno, si jo explico quatre tios fotent-li patades a una pilota. El Toti, la seva feina
1: és una institució,
0: és molt més exigent del punt de vista intel·lectual.
1: I que el nom del Toti Soler va lligat al de tots aquests artistes de la nova cançó que van marcar totes les generacions posteriors i que ara, amb la perspectiva del temps, també, ara que us esteu fent grans, que es van morint també pel camí, perquè el Pau Riba ens va deixar fa poc, l'Ovidi Montllor se'n va anar molt jove, la Maria del Mar ara celebra també els 50 anys de l'Olímpia, del concert a l'Olímpia. Ostres, és un llegat cultural de Catalunya brutal, i tu has estat sempre allà, no? Per exemple, com era l'Ovidi?
2: És que l'Ovidi era un tresor, era una delícia de persona, un home que, en fi, ell sempre deia, quan més sucre, més dolcet, no? Llavors, més músics i més arranjaments i més alegria. Era un home que sempre li agradava sumar, I per mi era com un germà gran, com si diguéssim un germà gran.
1: Crec que ets el padrí d'alguna dels seus...
2: Ell feia de padrí de la meva filla. Ah. I em tallava el cabell quan jo tenia una mica de cabell, que ara ja en tinc ben poc. I anàvem, havíem vist el Cruyff junts amb l'Ovidi, jugant. El Cruyff jugant. I, o sigui que, i quan hi havia partit em trucava i tal, què, vens? Llavors anava a casa seva, ens fèiem un whisket, ens veiem al partit tranquil·lament, xerrant i tal. O sigui que era un tio fenomenal. I clar, jo vaig... encara anava a col·legi, que molt a prop de l'escola hi havia la casa del Martí Llaurador, que és un dels que van començar en els 16 jutges. Un que va tenir un problema com l'Ovidi, però es va poder operar i es va salvar. El que passa que no va poder cantar més, però és autor de cançons molt boniques. I a casa seva hi va haver la primera oficina per la cançó, perquè portaven els concerts, els primers concerts dels 16 jutges, Espinàs i tot, i companyia, no? I clar, jo vaig conèixer aquesta gent, el Pi de la Serra és el primer que vaig conèixer.
1: I del Pau Riba també vas participar del Dioptria, d'aquella gravació?
2: Oi, tant, o sigui, a veure...
1: Aquell és el que està considerat per tota la crítica el disc més important fet mai en català.
2: Bueno,
1: riu-te'n.
2: Em fa riure una miqueta perquè aquest disc el vam fer amb el Jordi Sabatés. El Jordi Sabatés, el Romà Escales, que després va ser director d'Arts Música, i jo vam fer un grup que es deia OM, que era per acompanyar. Al principi vam acompanyar la Maria del Mar Bonet, després el Pau Riba, no? O sigui, aquell disc l'hi vam fer nosaltres. El Pau no li va agradar, perquè Pau, per això va gravar el Dioptria 2 amb uns altres, amb el Cisa i amb aquests altres. A ell li agradava això, el ranga-ranga, t'entens? I sobretot el que li agradava era manar. I amb nosaltres no podia manar.

0: Jo que tinc una formació musical limitadíssima, per no dir nul·la, sí que va haver-hi un moment que em va venir de gust, com a tota la gent de la nostra família, fer alguna cosa, i vaig tocar una mica la bateria. I vam fer un grup amb amics, també tocava el Pau, el meu germà petit, i una de les... fèiem versions, i una de les cançons que vam triar, jo no sé si això t'ho havia dit, o potser sí, era Vindrà la llum, Tom. Jo he tocat Vindrà la llum,
1: clar,
0: que és una cançó que, si la podeu posar, és xulíssima.
1: Clar,
0: que cantes tu allà.
1: Canto jo, sí. Clar.

0: diguem, són els dos, diguem,
1: les coses com més prehistòriques,
0: petits,
1: no?
0: Els petits contactes amb el rock.
1: Sí, sí, sí. Perquè és el Toti rocker.
0: Jo no sóc rockero, no, mai ho he sigut, eh? Però una mica, doncs, el Vindrà la Llum i el Hi ha gent. Sí. Són els dos discos que són més o menys amb rock, no? I amb el Pau Riba, doncs, ens hem divertit molt gravant això, però clar, el Pau Riba de música no en sabia massa. Llavors, doncs, s'equivocava. En aquella època no hi havia les facilitats que hi ha ara de punxar, de corta i pega i totes aquestes coses que es poden fer amb els ordinadors, no? O sigui, en aquell moment, doncs, si t'equivocaves, havies de tornar a començar. I llavors, doncs, clar, ens feia perdre molt de temps.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Palau-sator, a l'Empordà, al restaurant Mas Pou, xerrant amb el Toti Soler i el Bernat Soler de tota aquella època de joventut en què també experimentàveu i aquests noms anaven lligats als excessos. Com t'hi vas relacionar amb tot això, tu, Toti? Recordes una joventut també frenètica, en aquest sentit, a nivell nocturn?
1: També. Clar, són moltes èpoques diferents, no? Perquè, bueno, el 60 era una cosa, el 70 va ser una bogeria. Era una bogeria que no paràvem de fer discos, de gravar, de viatjar, d'actuar, tal. Després dels 80 va venir la gran caiguda. Va començar el desastre cultural, diguem. O potser no només cultural, però diguem-ho així, no? Que l'Ovidi ho va pronosticar. Va dir, ara passarà això, no? Quan m'arriba determinats polítics, que no vull dir el nom, doncs la cosa culturalment va començar un declivi i jo diria que encara hi som, en aquest declivi, que no hem parat d'anar baixant. Vull dir, el nivell musical, malgrat que hi ha grans músics que jo conec, i ara hi ha escoles, perquè en aquella època jo anava primer anava al Conservatori Municipal, que era un desastre. Després vaig anar al Liceu, que era un altre desastre. Ara jo sé que tot això ha canviat bastant, no? O sigui, hi ha molt més bons professors, hi ha un nivell molt més alt, i això doncs, fa que hi hagin més bons músics, no? Ara, creativament, jo no veig que hi hagin gaires coses noves, interessants, pel meu gust, eh? Potser és que em faig gran i, jo què sé, sóc un viejo gruñón, que saps?
2: Una mica sí que ho has estat sempre, oi?
1: Sempre, exacte, sempre ho he estat, és veritat, té tota la raó.
0: Bernat, els que hem anat seguint també els teus programes des de fa anys, tu has tingut una sensibilitat per això, per la música. És a dir, tens una obsessió amb Queen, de fet hi ha un podcast que el Bohemian Rhapsody que el podem degustar, i jo recordo el Club de la Mitjanit que sonava música, no? I hi ha aquesta sensibilitat també.
2: Sí.
0: Per un periodista d'esports que potser no té per què tenir-la.
2: Sí, jo abans de ser periodista esportiu, quan estava estudiant la carrera, a mi el que m'hagués agradat era ser periodista musical. Jo volia anar als concerts, jo volia fer crítiques de concerts. Rock, jo sempre m'ha agradat molt el rock. El que passa que és veritat que amb els anys veus tot aquest pòsit familiar, jo crec que ha influït molt, perquè abans parlava del cotxe que anàvem amb el meu pare, on també s'hi escoltava el Puyal, evidentment, els dies que jugava al Barça. Però després la música, i allà jo recordo haver escoltat molt Beatles, per exemple, no? Sí. Jo els Beatles els vaig...
1: Home, clar, és que tots els hem escoltat.
2: Els vaig escoltar a casa i al cotxe.
1: Qui no ha escoltat,
2: exacte,
1: els Beatles?
2: I aleshores això et va creant... Però després també música clàssica. Clar, el meu pare tocava el violoncel, abans ho ha dit el Toti. Jo recordo quan era petit, cada dissabte, a casa meva hi havia un quartet de corda.
1: Sí, exacte.
2: Que venien amics del meu pare, que venien allà i feien un quartet de corda. I jo me'n recordo d'aquell nyigo-nyigo, que és com li deia quan va dir, de sentir allà totes aquelles obres. Clar, els meus pares de petit em portaven a concerts de música clàssica, per exemple. Aleshores, tinc un catàleg de gustos i molt interès.
1: Clar, molt ample. Sí. Perquè és que el nostre pare tenia una visió molt ample de la música, perquè ell tocava la viola de gamba amb una orquestra de música antiga, però a la vegada...
2: El Jordi Savall.
1: Sí, a la vegada ell estava a Ars Musica abans que el Jordi Savall. Mm. I després, en canvi, doncs, li agradava la música electrònica, per exemple.
2: Però l'electrònica... dels anys 70, que era com una música experimental.
1: Exacte. No? Música electrònica de veritat, no això comercial que es fa, el xumba-xumba aquest comercial que en diuen electrònica. No. Música electrònica de veritat, o sigui, parlo del John Cage, o parlo de l'Stockhausen, o de l'Edgar Varese, i me recordo que ens havia portat a concerts, de vegades, amb els meus germans, amb la nosaltres morint-se de riure per allà a terra, no pas, ens feia callar, no? Perquè clar, sentíem uns concerts ultramoderns.
2: Molt estrany.
1: Que per nosaltres era molt còmic, no? Però, o sigui, que tenia una visió molt ampla. I, clar, sempre ens feia sentir coses diferents. Ja sigui Debussy, ja sigui Schumann, ja sigui Bach, ja sigui de tot.
0: No al·lucinaves, Bernat, que aquell fos el teu germà quan l'anaves a veure de petit a uns concerts acompanyat d'aquestes estrelles, o no eres conscient tampoc?
2: No, jo crec que quan ja neixes i ja vius allò, doncs ho normalitzes, no?
1: Clar.
0: Sí. Ja, però el no haver conviscut mai amb ell i...
2: Sí. No, no, però realment ho vivia amb molta naturalitat i...
1: Si ens veiem prou,
2: sí, també, vull sí, dir
1: que...
2: Sí, sí.
1: Hi anava molts dies a menjar a casa vostra.
2: Sí, després hi ve la seva filla, la Laia, que és neboda, però gairebé és com una cosina, perquè té només 2 anys menys que jo. La teníem també per casa tot el dia.
1: Es porta un mes amb el Pau.
2: És més gran.
1: És més gran.
2: La Laia és neboda del meu germà, que és el tiet, però és més gran la neboda que el tiet.
0: Clar, clar.
2: Un mes més gran.
0: Sí. I... Tot i que Palau-Sator sí està bé, no?
1: Això és meravella.
0: Clar, hem vingut d'excursió, però és que clar, potser ens hi quedem, eh?
1: Per favor, doncs ja ho sabeu, eh? Ara prepareu la butxaca, perquè...
0: A l'estiu estàs més acompanyat que a l'hivern, segurament. Eh?
1: Sí, però és un poble prou petit per no omplir-se tant, no?

0: ràdio, no?
1: Potser aquest és l'any, no?
2: No, a veure, jo per mi, el més difícil és la Lliga. Jo crec que el més difícil és la Lliga, que és la regularitat. És la competició de la regularitat.
0: Però els joves aquí els agrada la, ara, la Champions.
2: La Champions és una cosa que pot ser d'una mica de sort, també.
0: Sí, no, això sí.
2: I llavors, clar, no sé, sí, clar que ens es fa molta il·lusió la Champions, però quantes en té el Barça?
0: Cinc,
2: no està malament. Però jo considero que té més valor la Lliga, que és la regularitat, aquí és on es demostra realment que coneix.
0: Això diuen molts entrenadors, eh? Sí. Jo sóc molt de Champions. És que fa una il·lusió veure, no, sentir clar, aquell himne i veus... I els jugadors...
1: Home, i que encara no l'ha cantat mai a Catalunya Ràdio.
2: Fa molta il·lusió.
1: Tots tenim ganes de fer aquest programa.
2: Bueno, Champions i tot, el que ens posin per davant.
0: Tu quin dia fas anys?
2: El 7 de juny.
0: Ah, doncs el 5 de juny.
1: Mira,
0: el 5 de juny és la final.
1: Seria un gran regal d'aniversari anticipat, aquest.
2: Doncs ja està, ja hi podem comptar.
1: Segur que serà així. A més, a Madrid aquest any, vull dir que...
2: A Madrid?
1: La final. No fot. La final és
0: el Metropolitano. Però el camp de l'Atlètic de Madrid, eh?
2: Ah, val.
0: No el del Madrid.
2: Menys mal, menys mal.
1: Bernat, amb quina cançó del Toti podríem acabar aquesta conversa d'avui?
0: A mi, el Toti m'agrada molt les cançons, les clàssiques de la vida, el Petita i Blanca, que és...
2: Petita i Blanca. Clar, això són unes cançons que vaig fer entre els 16 i els 19 anys.
0: Sí, però són... aguanten.
2: La primera producció.
0: A mi m'agrada molt... Ell les cançons... feia la música, sempre el que ha fet és música poemes.
2: Sí, no ha fet mai una lletra.
0: No és cantautor, ell, ha musicat els poemes. Aleshores, la clàssica seria Petita i Blanca. A mi m'agrada molt Em dius que el nostre amor.
2: Ah, bueno, és la més coneguda de totes.
0: Sí, tu creus? Més que el Petita i Blanca?
2: Sí, ui, i tant. Sí, a més, Em dius que el nostre amor l'ha cantat...
1: L'ha versionat molta gent.
2: Sí, sí.

0: és com trista, eh? Fa com...
1: Sí, és... Bueno, Joan Vergés, el poeta, era amic del nostre pare, i bueno, quan va veure, li va passar un llibre que es diu Soledat de paisatges, i jo vaig musicar uns quants poemes, no? Quan va veure això, el poeta, doncs es va engrescar i va escriure uns quants poemes expressament. O sigui, em dius que el nostre amor no està en el llibre.
0: Ah, és perquè la musiquessis tu.
1: Exactament. I altres, no ploro més, hi ha uns quants poemes que va escriure expressament perquè es musiqués. I, bueno, tot un honor. Però vaja, que, clar, el nostre pare el que feia, doncs posava llibres, Joan Vergés, Joan Vinyoli, Marià Manent, no sé què, l'altre. Ell anava posant llibres perquè veia que jo anava fent. Jo tenia, clar, tenia 16, 17, 18 anys, tota la potència d'aquesta edat, doncs anava fent.
2: Tot i Soler, Bernat Soler, moltes gràcies, molta sort.
0: Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. I visca el Barça.

0: Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
5: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos.

0: Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
1: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
2: Ja podem obrir...
3: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comerciada de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
4: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
5: El meu sol solet.
4: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
6: Que xula!
4: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
5: Superxuli!
4: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
7: Uau! El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
8: Passen 5 minuts de 3 quarts de 12 del migdia, és un cap de setmana de cinemes plens perquè s'acaba d'estrenar l'esperadíssima pel·lícula dels Javis, La bola negra.
9: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
8: Entrades esgotades a molts cines del país per veure aquesta història basada en l'obra de Federico García Lorca sobre tres homes homosexuals en diferents moments de la història d'Espanya.
10: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla un superben trabada, superben lligada.
11: M'ha impactat molt. És molt bonica, és dura, però és a la vegada molt dolça, molt poètica.
12: Estoy llorando. No sé, no puedo pensar mucho, estoy llorando.
13: Increïble, èpic, absolut cinema, ja està.
14: Fa falta més història d'aquesta Espanya i al cinema en general. L'amor s'ha demostrat tal com és. És una cosa dolorosa i bonica i m'ha encantat.
8: Són algunes de les reaccions del públic just sortir de la sala. L'últim triomf dels Javis ja ha fet història perquè es va endur el premi a millor direcció del Festival de Canes, el Festival Internacional de Toronto, s'ha endut també el Premi Gros i a Sant Sebastià s'acaba d'emportar el premi del públic. De fet, els que en saben ja la col·loquen entre una de les favorites als Oscars, no només com a millor pel·lícula internacional, sinó fins i tot com a millor pel·lícula global. Marta Ferrer, què tal? Bon dia.
15: Bon dia.
8: Quina arrencada, eh?
15: Déu-n'hi-do. Ara sentia aquestes reaccions del públic que ha anat a veure la pel·lícula i pensava, quina gran síntesi de la sensació que se't queda quan surts de la sala de veure La bola negra.
8: Et va agradar?
15: Em va agradar moltíssim. I mira que jo no sóc defensora dels Javis, em desemmascaro com una petita hater, podria dir fins i tot dels Javis, no m'ha agradat res del que han fet fins ara. No vaig entrar a la Messias, no he entrat mai a Paquita Salas, no li he vist la gràcia a Veneno... És a dir, és un tipus de cinema que a mi, doncs, pel que sigui, jo no hi connecto. Mm-hmm. Aleshores, vaig anar a veure La bola negra amb moltes expectatives perquè venia d'aquest triomf absolut a Canes, perquè tothom estava dient que era una pel·lícula que et canviava la vida, però, clar, amb aquesta reserva de... Ja, però és que a mi, els seus directors, mai m'han arribat a dir res. I amb aquesta, per fi, m'han dit alguna cosa. És una pel·lícula que és imperfecta. Jo no crec ni de bon tros que sigui una pel·lícula absolutament rodona. Crec que té petites coses que també moltes són fruit de que els Javis són així i ells dirigeixen així i expliquen les històries d'aquesta manera i això et pot agradar més o et pot agradar menys. Però sí que és veritat que en el seu context general i sobretot amb el seu tercer acte és d'aquelles pel·lícules que cap al final, l'última mitja hora, et deixa molt, molt, molt amunt. Aleshores és molt difícil que surtis de la sala sense pensar que és de les millors pel·lícules que has vist mai.
8: Explica'ns què narra el film, perquè també ha estat molt comentat i fins i tot hi ha qui diu que ha tergiversat la història real.
15: Clar, aquí, partint de la figura de Federico García Lorca, que històricament ha sigut una figura molt instrumentalitzada i molt silenciada, sobretot pel que fa a la seva homosexualitat. No? A molts de nosaltres ens van explicar la seva història i la seva obra amb el context de que era homosexual, però històricament és una part de la seva vida que s'ha silenciat bastant. Aleshores, el que fan els Javis és agafar aquesta figura i reivindicar-la com una figura artística obertament homosexual. Ara, evidentment, en aquella època, doncs no, perquè no es podia ser homosexual. Aleshores, La bola negra el que fa és agafa una obra inacabada de Lorca, que si no m'equivoco és l'última, que es diu justament La bola negra, i ens presenta tres línies temporals diferents. La primera és el 1932, i és un jove de Granada que vol formar part del casino, d'un casino molt important d'aquella època. La segona, que per mi és la més interessant realment, passa al 1937, i ens presenta un soldat arrossegat al bàndol nacional, que és Guitarrica de la Fuente, que ha de tenir cura d'un soldat del bàndol republicà, que és Miguel Bernardo, que ha quedat ferit en una batalla, i ell és una mica el soldat que el vigila perquè no s'escapi, perquè l'han d'interrogar. I la tercera, que per mi és la que potser és més prescindible, però entenc el seu significat i la seva necessitat dintre de la pel·lícula, és en el 2017 un jove que es mor el seu avi, que no ha conegut mai, i rep un encàrrec, diríem, misteriós per no acabar revelant res del que acaba sent la pel·lícula, i entenem, evidentment, que normalment en una pel·lícula en què hi ha tres línies temporals diferents, totes acaben lligant d'alguna manera, i si sabeu fer mates, més o menys us podeu imaginar com acaben lligant. Mira,
8: Guitarrica de la Fuente, com a actor i també com a autor d'aquesta La Nieve, una banda sonora que tothom coincideix a dir que té molts números també d'emportar-se estatueta.
15: Clar, estem parlant molt dels Oscars i és veritat, i part d'això és que Netflix ha comprat els drets de distribució internacional. Li ha donat una finestra d'explotació de cinemes històrica, perquè sabem que Netflix no és partidària d'estrenar en cinemes, perquè el seu negoci és la plataforma, però en aquest cas ha fet aquest exercici perquè van a per l'Oscar ha mort. Aleshores, ja s'està parlant de que segurament estarà nominada a millor pel·lícula. Jo crec que el guardó que s'emporta seguríssim és el de millor pel·lícula internacional, perquè no hi ha competició.
8: Ha passat mai que la millor pel·li internacional guanyi la categoria sènior, si m'ho deixes dir així?
15: Ostres, ara no sé, suposo que m'ho dic no de recordo, memòria no i segur que m'equivoco. No
8: Paràsit.
15: Sé si en Parasite va passar. Sí, Parasite jo diria que deu ser
8: era
15: la que...
8: Era coreana, crec, no?
15: Sí, exacte. Clar, es podria repetir el triomf de Paràsits, que ja va ser històric en el seu moment, ara podria tornar a passar. Jo crec que aquesta la té en el sac, seguríssim. I la de millor cançó, també per absència potser de contrincants molt clars, jo crec que és de les altres que segurament també s'endurà. Les altres categories crec que estaran molt competides i veurem què passa. Guitarrica de la Fuente, per cert, que la cançó és boníssima, però que ho fa molt bé com a actor, i en les darreres hores els Javis han explicat que era un paper inspirat per Héctor Bellerín, que ja em diràs tu quina relació tenen Héctor Bellerín
8: no
15: i Guitarrica de la Fuente. No.
8: Penélope Cruz sí que hi surt, Glenn Close, Albert Pla, fins i tot l'elenc és considerable. Eh?
15: Sí, a veure, és veritat que no hi aneu pensant que és una pel·lícula de Penélope Cruz i de Glenn Close, perquè tenen dos papers molt anecdòtics. S'està parlant molt del paperàs de Penélope Cruz, que fa de cabaretera. Per mi no és una cosa tan excepcional. També és veritat que a mi Penélope Cruz mai m'ha despertat molta passió. I el de Glenn Close també és un paper molt, molt anecdòtic. I el d'Albert Pla fa gràcia perquè fa de coronel feixista.
8: I que la Messia sí que tenia un paper molt protagonista, no? Vull dir que també és una altra que volen treballar amb gent que coneixen.
15: Sí, en general els actors estan molt bé. Per mi és de les coses més destacables de la pel·lícula, fins i tot Miguel Bernardo, que venia de fer Élite, que precisament no és una sèrie on pots demostrar tots els teus talents. Els Javis, per mi, han aconseguit treure tot el suc possible d'aquests actors, que ja et dic, tampoc eren grandíssims actors, perquè Guitarrica de la Fuente no havia fet mai res, però el seu és un personatge que se't queda realment, i que com que tots tenen molt protagonisme, sobretot, i tenen com aquesta eclosió emocional en el tercer acte, clar, t'emociona moltíssim.
8: La crítica també hi suc a pa perquè diuen que si no t'agrada la pel·lícula ets homòfob.
15: Sí. Clar, jo no sé explicar ben bé per què la crítica internacional ha encantat de manera gairebé unànime aquesta pel·lícula i, en canvi, la crítica espanyola està dividint, com feia molt de temps que no havia vist jo, que havia dividit.
8: Perquè és una pel·lícula que segurament l'esquerra se la pot apropiar i a la dreta tot el que sigui desgastar l'esquerra, doncs ja els hi va bé.
15: Clar, aleshores s'ha fet servir aquest argument de no, és que si no t'agrada la pel·lícula ets homòfob. Aviam, és una pel·lícula que és molt amable. No és una pel·lícula que vagi a fer mal ni a furgar excessivament en la ferida, no és provocadora, no és atrevida, és bastant tradicional en el que explica i en el format. Està molt ben fotografiada, cada plano és un quadre i això s'agraeix molt també de veure perquè és part d'aquesta emoció que sents quan veus la pel·lícula, però és veritat que no és una pel·lícula que vagi a fer mal ni vagi excessivament contra la dreta. Evidentment sí, perquè el que explica doncs, és la història de com les veus homosexuals i les històries homosexuals s'han silenciat al llarg de la Guerra Civil i el feixisme, però em sorprèn que hagin hagut experiències i crítiques tan reactives en aquest sentit.
8: La Bola Negra, ja estrenada als cines, amb cines i sales plenes tot aquest cap de setmana i el que ens espera. Gràcies, Marta.
15: Que vagi bé.
8: Arribem a les 12. Notícies, i de seguida tornem amb el Joan Callarissa, avui acompanyat de la flamant nova presidenta del Gran Teatre del Liceu, l'Helena Guardans, nova temporada, Aïda, sentirem una mica d'òpera, i també xerrarem del que depara el Liceu aquestes properes temporades.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. En marxa a Madrid la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i de Vox i que vol fer visible el suport a Ceuta, la defensa de la integritat territorial i l'exigència d'eleccions generals anticipades. La manifestació recorre alguns dels carrers principals del centre i culminarà a la plaça d'Espanya a Madrid. Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. La manifestació ja passa de la plaça Espanya i enfila ara cap a l'arc de la Moncloa, un recorregut en què se senten forts insults contra Pedro Sánchez. Volen que se'l jutgi per traïció, tal com ha recordat Santiago Abascal, qui no participa, en canvi, és Núñez Feijóo, però sí que ho fan representants del Partit Popular. Recordem que és la segona manifestació en un mes de la dreta espanyola, avui sota el paraigües d'una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs i que reclamen, a més de la devolució al Marroc del que consideren invasors, la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
16: I adverteix que podria reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. El president dels Estats Units respon a la seva xarxa social amb un mapa de l'estret amb la inscripció Estret de Trump.
2: Rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família.
16: Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. També se'ls acusa d'un intent d'homicidi per haver agredit amb una arma blanca la parella de la dona, un home també veí de Barcelona, que és qui va alertar els agents del possible matrimoni forçat.
2: I avui s'ha declarat l'estat de desastre a Bangkok per les inundacions greus arran de la pluja torrencial que cau des de fa més de 24 hores a la capital de Tailàndia.
16: L'alerta s'ha declarat en 50 districtes de la ciutat, que té desenes de carrers completament negats i s'han habilitat, a més, diversos refugis temporals pels afectats. Bangkok és una ciutat enorme amb més de 9 milions d'habitants i més de 15 milions si sumem tota l'àrea metropolitana.

0: L'Auditori Pau Casals del Vendrell al Baix Penedès enceta avui temporada amb el concert del trio Freixa. Les tres integrants de la formació interpretaran peces del repertori del trio de música de cambra, format per Alfred Cortó, Jacques Tribó i el mateix Casals. Es recrearan obres que van formar part dels llegendaris enregistraments que el compositor vendrellenc va fer ara fa un segle acompanyant d'aquests dos músics davant de la Casa Blanca. El concert d'avui és a les 8 del vespre i s'emmarquen els actes de commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I els esports, Xavi Soler.
1: Ja ha començat el Badalona-Granada. Partit que obre la cinquena jornada de la Lliga F. Anem fins al municipal de Palamós. Joan Fitó, bon dia.
2: Bon dia a tots. Just 3 minuts d'aquest partit. De moment, sense ocasions de gol, però amb el Badalona aglutinant pràcticament el total de la possessió. Les de Marc Ballester, que encadenen 3 partits sense perdre davant el Granada, conjunt que és a un punt del descens. Tot plegat en directe per Esport 3. Com et deia, Xavi, 3 minuts i mig de partit. De moment, Badalona 0, Granada 0, Joan Fitó, Catalunya Ràdio, Municipal de Palamós.
1: El Barça visitarà el Logroño 4:45 amb la principal novetat del retorn d'Aitara Bonmatí a la convocatòria blaugrana. Demà l'Espanyol juga al camp del Depor. A segona divisió masculina, el Sabadell juga al camp del filial del Celta. Serà 6:45. Ahir, victòria del Girona contra el Albacete per 2-0 en un partit en què va jugar uns minuts Porto després de més de 10 mesos lesionat. De la jornada de seleccions destaquem la lesió de Kylian Mbappé. El francès es va lesionar després de marcar el gol en el Turquia 0, França 1. Té una lesió al genoll que, segons les primeres informacions, no és greu. Avui la selecció espanyola juga contra Anglaterra a la Lliga de les Nacions. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha descartat el davanter de l'Espanyol Roberto per aquest partit. A la Lliga CB de bàsquet, primera jornada amb 2 partits pels catalans. El Manresa juga a la pista del Bilbao a les 6 i el Barça rep el Coruña a les 9. I a partir de les 3 comença la prova en ruta femenina del Mundial de Ciclisme al Canadà i participen dues catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito.
3: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12. Pantalla, score i molt de glamour. Joan Callarissa, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què
1: tal? Com estàs, Joan?
2: Pues mira, encantat de veure't, com sempre.
1: Un dels últims dies que ens vam veure tu i jo era al Liceu, precisament.
2: Efectivament.
1: A l'estrena de Cronos.
2: I després ja he tornat, encara, la setmana passada. Vaig tornar i espero tornar-hi moltes
1: vegades. Tens l'abonament de temporada, tu, pràcticament.
2: Tinc l'abonament de totes les inauguracions que fan a Barcelona.
1: Com et vesteixes tu per anar al Liceu? Per això també hi ha per tanta discussió.
2: No? Ui, això és tot un tema. A mi em sembla molt bé la gent que decideix que al Liceu s'hi pot anar en texans. O sigui, estic molt d'acord en el concepte, però no és la meva.
1: Ramon Gené va fer molta feina a favor d'això.
2: Efectivament, efectivament, però no és la meva fórmula. Jo crec que sempre t'has de vestir... Jo me sento més a gust anant-hi, més ben vestit del normal, però canviant segons de la convocatòria.
1: I que si no t'arregles per anar al Liceu, ja no t'arregles mai per enlloc, no?
2: Totalment d'acord, efectivament. No em ficaré l'olfrac clàssic, un smoking, no arribo tant, perquè no és la meva fórmula exacta, però sempre més del normal.
1: Avui amb el Joan Callarissa ens vestim de gala. Perquè aquesta setmana el Gran Teatre del Liceu ha estat notícia. Entre altres coses, perquè ha inaugurat temporada i ho ha fet amb un clàssic, Aïda. El Liceu aquests dies també ha estat notícia perquè des d'ahir estrena presidenta, la primera dona a ocupar aquest càrrec. I a aquesta hora, després d'anar a dormir molt tard, la primera entrevista amb Helena Guardans, la nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Bon dia i benvinguda.
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: I l'enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: A quina hora van a dormir ahir?
3: Passades les dues.
1: Passades les dues.
3: Sí.
1: S'hi ha acostumat ja, això que li diguin presidenta?
3: Sí, ja m'he acostumat, sí.
1: O sigui, ahir va venir Salvador Illa, de president a president.
3: De president a president, i també amb Salvador Alemany.
1: Clar.
3: De president a presidenta.
1: De president. Sí. Com va anar l'estrena? Perquè he llegit les crítiques i déu-n'hi-do, en parlaven tots molt bé. No passa, eh?
3: No passa. Va ser preciosa. Va ser molt, molt, molt bonica. Molt bonica. Jo crec que, no sé, la Shirin Deshat va fer una posta en escena meravellosa, meravellosa, que feia que encara t'emocionessis més amb el que estaven cantant, no? Tenies unes imatges que t'estaven explicant això, no? O sigui, no hi ha guerra que valgui la guerra pel patiment que causa. Parlava d'emocions i entre la Netrebko, les imatges, i molt bonic. Va ser molt bonic.
1: Joan, segurament la primera vegada que vas al Liceu no s'oblida, eh?
2: No, efectivament. De fet, ahir, quan vaig pensar que coincidiríem avui amb la nova presidenta, la flamant presidenta del Liceu, vaig pensar, quina és la primera vegada que vaig anar? I me'n vaig recordar que va ser el 2003, a veure Macbeth, a un assaig general, en Amics de la Uni. O sigui que, mira que gravat que ho tinc. Una experiència única.
1: O el dia que es va cremar el Liceu, no? Tampoc s'oblida.
3: Tampoc s'oblida. No, crec que és una miqueta... Tothom sap on estava en aquell moment quan es va cremar el Liceu. Va ser un moment molt emocionant, jo crec.
1: El seu vincle amb el Liceu ve de lluny.
3: Sí, ve... Però jo crec que, bueno, ve de que de petita anava al Liceu amb els meus pares i... I també recordo més que anar-hi jo, recordo quan els meus pares sortien de casa per anar al Liceu, als vespres.
1: Expliqui'm com es decideix que vostè és la nova presidenta del Gran Teatre, tenint en compte també tot l'organigrama del Liceu, que és un complex que no és senzill, no? Hi ha intervenció política, no? Hi ha una proposta.
3: Sí. Però exactament com es decideix, jo tampoc ho sé, però i espero que sigui una decisió encertada. Però... Jo crec que sóc una persona que tinc una trajectòria professional que és bastant consistent i que des de sempre he estat involucrada en temes de cultura i a Barcelona. No, o sigui, no només m'he dedicat a l'empresa, sinó que també he estat implicada en altres projectes de Barcelona. Per mi sempre Barcelona va per davant de tot. O sigui, que sempre he dit que si em demanen que em comprometi amb temes de Barcelona... tenen el meu sí garantitzat.
1: Vostè fins ara era la responsable del mecenatge del Liceu, d'on penja una gran part del finançament, i aquests últims temps també s'han esforçat a explicar que el Liceu, els números estan sanejats.
3: Sí, ens hem esforçat a explicar-ho perquè és així, eh? Però...
1: Com s'ho han fet per aconseguir-ho?
3: La veritat és que aquí una feina molt ben feta per part del president, Salvador Alemany, i de donar molta visibilitat a la importància de la cultura per a la nostra societat. I aleshores ha aconseguit doncs, molts acords amb l'administració per aconseguir estabilitzar els pressupostos i, per altra banda, des de mecenatge doncs, hem aconseguit atraure a més empreses perquè donessin suport al Liceu. Suport que és important, que no és només un suport econòmic, sinó que realment, i és el que fa la diferència, no? Són empreses i persones, també amb els benefactors, són empreses que realment estimen el Liceu, que es comprometen amb el Liceu i que va molt més enllà de donar un taló.
1: Vostè és la primera dona, això és notícia també, sí, que sigui notícia. Una dona que és presidenta. Avui ens despertàvem també explicant que a Nova York l'alcalde Mamdani ha anunciat que regalarà 70.000 entrades per veure funcions a l'Òpera Metropolitana. Se sortejaran entre tots aquells que visquin a Nova York i no hagin assistit a una funció com a mínim des de l'any 2019. Es va comentar això ahir amb tanta autoritat?
3: Es va comentar... Vaja, jo quan vaig veure la notícia, el primer que vaig fer va ser enviar-li un WhatsApp al director del Liceu, a l'Enti Oviedo, i dir-li, mira, ens han posat el llistó ja bastant alt, O sigui, que va ser el primer que vaig fer quan vaig veure aquesta notícia. Em sembla molt bonic obrir les portes a una comunitat molt més àmplia. Em sembla molt bonic. Dit això, hauríem de pensar de quines maneres ho podríem fer des del Liceu.
1: Vull dir que el Liceu, no tant el Liceu, potser l'Òpera continua portant aquesta llufa d'elitista, de que els preus no són populars. Tot això entenc que també és un dels reptes d'intentar apropar tot el que es fa dins del Liceu, no només les òperes, al públic general, i que econòmicament també sigui possible poder-se pagar una entrada?
3: Ara, el tema d'elitisme també és un concepte que a mi m'agrada matitzar, no? O sigui, elitisme és gent que li interessa la cultura, gent que li agrada la música. És veritat, i crec que va ser Barenboim, no?, que deia una vegada que les òperes que més has escoltat són les que més t'agraden. Jo, com he dit abans, vaig tenir la sort des de petita d'escoltar òpera, no? Això és el que hauríem d'afavorir, que més nens i nenes tinguessin l'oportunitat d'escoltar òpera des de ben aviat, perquè els hi pugui agradar, perquè tinguin interès en venir.
1: Això es fa muntant funcions escolars, per exemple.
3: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? I llavors, que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer, no? Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
1: Estava llegint el seu currículum. Inclosa vostè a la llista Forbes de les 100 dones més influents de Catalunya. Empresària, directiva del sector de la publicitat, atenció al client, membre del Consell d'Administració de la Fira de Barcelona. Ha publicat un llibre. I em fixava també amb el seu cognom, Helena Guardans i Cambó.
3: Sí, no enganya.
1: No enganya el cognom.
3: No enganya.
1: És la neta de Francesc Cambó.
3: Soc la neta de Francesc Cambó, sí.
1: Però no va conèixer el seu avi, vostè.
3: No vaig conèixer. Va morir quan la meva mare era jove encara.
1: 14 germans, veig.
3: Sí.
1: Família més que nombrosa, eh? Això ja no es porta, eh?
3: No, família més que nombrosa.
1: Com era aquella casa de petita?
3: Mira, ahir justament per mi va ser un dia emocionant perquè vaig pensar molt amb els meus pares, no? Perquè els hagués fet molta il·lusió veure'm que estava anomenada presidenta del Liceu, no? I em va fer il·lusió que em vaig posar una pulsera de la meva mare que porta les inicials dels 14 germans. O sigui que, bueno, ahir...
1: Ha de ser ample la...
3: És ample, sí. És ample. És la inicial,
1: no? Només la inicial perquè els noms no hi cabien. Jo a la Nelly porto els noms de la família, però clar, són més reduïdes.
3: No. Sé que bueno, no la va, el meu pare no li va regalar aquesta pulsera quan ja en tenia 14, o sigui que van anar
1: els van anar posant a poc a poc.
3: Les inicials es van anar movent, sí.
1: I el pes de la figura de Francesc Cambó, tot i que vostè no el va conèixer, dins de casa es respirava el seu llegat, tota la seva història?
3: Jo crec que dins de casa es respirava, sens dubte, el seu llegat, però sobretot es respirava l'estima cap a Catalunya i la responsabilitat que tenim tots pel nostre país. Això és el que respirava a casa i crec que sent tots molt, molt diferents, això ho tenim en comú.
1: Jo tinc la sensació, i si no segur que la presidenta em corregirà, que la llotja del Liceu deu ser una mica com la llotja del Bernabéu a Catalunya. Hi està d'acord?
3: No gaire, no gaire.
1: No es fan negocis allà?
3: No tant.
1: No es prenen decisions?
3: No, no, jo crec que és molt bonic que gent d'empresa i es trobin en un món de cultura, no? I barrejar els negocis amb la cultura, però no es fan negocis en allà. A veure, coneixes a gent, obres el teu entorn perquè coneixes a gent que potser pel teu tipus de negoci, per la teva empresa, no tindries accés, no? Però crec que és molt bonic. Jo, quan he estat allà, bàsicament parlem d'òpera i de cultura, sí. Mm.
1: Fins a mitjans d'octubre hi haurà aquesta ida que es va estrenar ahir. Com pinta aquesta nova temporada? Què ens espera? Què no ens podem perdre?
3: Però aquesta temporada, Aida, es va estrenar i aconsello a tothom que pugui que vagi a veure-la perquè és impressionant. Com ja ho he dit abans, vull dir, val la pena veure-la i la feina que ha fet Shirin Neshat i per suposat, els cantants, vull dir, és una meravella. Aquest any estrenem amb el Das Reinhold, no?, que és la tetralogia de Wagner, i és la primera vegada, bueno, ja que dirigeix el nostre nou director musical, que és Jonathan Nott, o sigui que també val la pena i crec que serà impressionant. Bueno, Wagner sempre és molt impressionant. El Liceu ja sabem que és molt wagnerià, o sigui que tenim un públic que segur que estarà entusiasmat amb Wagner, no? Amb el que dèiem d'escoltar i doncs a títol personal, no? Doncs jo a casa escoltava molt Mozart. Per tant, jo sempre que hi ha Mozart m'atrau i aquí veig doncs, que tenim la flauta màgica, o sigui, doncs que aniria cap a Mozart. Després també soc, m'agrada molt, títol personal, la dansa, no? És com un art que a mi m'encanta i, per exemple, doncs també jo escoltava molt a casa el Trencanous. Mm. O sigui que bueno, també tenim un trencanous i per Nadal, que també animo a que s'hi vagi, no? Però bueno, hi ha moltes més coses, moltes, bueno, hi ha temes molt, molt, molt, molt, molt bonics aquesta temporada.
1: I qui no ha intentat callar-se alguna vegada cantar a la dutxa a provar el Nessun Dorma, no? Tu fas cara de...
2: Jo faig cara de... I, bueno, consta que jo formava part d'una coral, quan era petit, però vaig quedar allí. No vaig continuar en la meva ambició artística.
1: El Nessun Dorma aquest any no el teniu, de moment?
3: No.
1: Segur
3: no.
1: Que trobarem la manera.
2: Però jo sóc més de la Calas, també t'he de dir, per una qüestió de celebritisme, no? Que és una mica el meu sector.
1: Avui donem la benvinguda, inaugurada també aquesta temporada, amb l'Helena Guardans, la nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, que ens ha visitat l'endemà d'aquesta estrena. Molta sort amb el que vingui i felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: Fem una pausa i continuem aquí al suplement amb el Joan Callarissa.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
2: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
4: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
5: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
6: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
8: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: amb Roger Escapa.
1: Un quart i mig d'una. Amb el Joan Callarissa, comentant l'actualitat del cor i les pantalles i alguns noms propis de la setmana que han passat pel Festival de Sant Sebastià. Aquest vespre coneixerem el palmarès. Aquests dies hi ha hagut un degoteig constant d'estrelles, moltes d'internacionals que han passat per la ciutat basca per presentar les seves pel·lícules. Una d'aquestes figures ha estat Brad Pitt, que ha dit això.
2: Then I think we can listen better. Maybe we just start taking care of the people that are around us and making sure they're okay. And if everyone did that, I'd say that's a good place to start.
1: El Joan Callarissa, que com a Brad Pitt has anat fent el seguiment aquests últims anys,
3: sempre.
1: Fins i tot es va declarar fan de Chillida per guanyar-se el públic, que se l'ha de tornar a guanyar una mica Brad Pitt després de totes les polèmiques que continuen sortint al seu voltant.
3: És curiosíssim perquè aquestes estrelles internacionals que porten tants d'anys i els veus tan curtits que, saps, quan saps, van a València, no?, i és com, paella, que buena, saps, a cada lloc que van... Saben perfectament. Sagrada Família, Very Beautiful, en sí. Barcelona.
1: I devia haver més d'un periodista que va dir ha saltat Chillida, no?
3: Exacte. Sí. Encantado el gordo. Efectivament, doncs sí, va dir que era Chillida, però que en aquest cas jo crec que per part de Brad Pitt això és veritat, perquè ell és un gran col·leccionista d'art. De fet, va comprar una casa en forma d'ovni que havia exposat aquí, a l'Empordà, que va ser notícia, perquè quan ets tan ric pues, ja no col·lecciones quadres ni escultures, col·lecciones cases, que això és un tema del qual esta setmana en podríem parlar molt. Bé, en qualsevol cas, és tan fan de Chillida que va anar a fer el passeig marítim, va anar a veure el Peine del Viento i després també va anar al Chillida l'Eco i un net d'Eduardo Chillida, Miquel Chillida, va penjar una foto dels dos junts i va dir que Brad Pitt és un expert. O sigui que va quedar molt sorprès de quan Brad Pitt sabia sobre Chillida. Mm. És a dir, que aquí diríem que no és lo moment paella, sangria, que rico, saps?
1: Què tal el seu pas pel festival, per Sant Sebastià?
3: Doncs mira, ha estat 5 dies a la ciutat, se va saltar el protocol per poder atendre els fans, tot i que va fer mitja horeta tard. Després va compensar fent-se totes les fotos del món, signant autògrafs, en fi, de fet diuen que també, que això m'ha sorprès molt, que va demanar dues ampolles de Miraval, que és el vi que fan al castell que ell va comprar a mitges en Angelina Jolie i que està enmig d'un procés legal tortuosíssim que no explicarem a la gent perquè no caigui de fallida, però me va sorprendre també perquè en principi ell és exalcohòlic declarat, o sigui que no hi ha entès esta filtració, potser les va demanar per a alguns dels seus acompanyants, etc.
1: Jo crec que els últims anys havia reconegut ell mateix que havia tornat a prendre alcohol de tant en tant.
3: Pues potser és això, però sincerament massa, perquè la gent que ha tingut problemes seriosos normalment no volen tornar-hi mai, però bé, en qualsevol cas no sabem si eren per a ell o no eren per a ell, però és veritat que les decisions que prenen aquestes persones tan conegudes, no?, que tenen un impacte social bastant gran, haurien d'estar una mica més mesurades.
1: Fa la sensació que necessita tornar-se a guanyar l'estima del públic després de tots aquests escàndols als quals va associat el seu cognom del qual els seus fills, que en té diversos, en té 6, s'han volgut desprendre.
3: Exacte. Sí, la veritat és que quan veus a Brad Pitt sent tan acollidor, tan simpàtic, tan amable, tan friendly en tothom, dius, uf, estem aquí en una operació de rebranding bastant important, no? Aquí estem intentant reposicionar la imatge pública perquè, evidentment, o sigui, bueno, Angelina Jolie ho va explicar en dues ocasions i que va haver-hi episodis de presumpta violència perquè al final mai això va ser jutjat, per tant, no es pot afirmar, però dos episodis de presumpta violència contra ella i contra els fills. De fet, fa 10 anys, enguany al setembre, es compleixen els 10 anys del ja recordadíssim incident que van tenir Angelina Jolie i Brad Pitt quan encara estaven casats a un avió en què ell presumptament anava begut i va agredir-la a ell i als fills, a alguns dels fills. Llavors, diríem que després que es filtres això, ell té una tasca importantíssima de reposicionament de la seva imatge pública. Llavors, pues, mai hi haurà prou somriures per a reposicionar-se.
1: Té parella actualment?
3: Sí, actualment té una parella 30 anys més jove que ell, que no és una dona poderosa, famosa, és algú que diríem que pot conviure bé, està a l'ombra seva. És una noia d'orígens espanyols, uns pares són espanyols.
1: Ah,
3: diu, sí, se diu Inés de Ramon, d'origen madrileny, però ella ja és nascuda als Estats Units, a New Jersey, i després se van traslladar a Suïssa als uns pares, i ella ja va estudiar a la Universitat de Ginebra, i va ser allí on va començar a treballar al món del luxe. De fet, Inés de Ramon ja va estar casada en un altre personatge
1: conegut. En una altra vida.
3: Sí. No, perquè és que parlem que en Brad Pitt, que té 62 anys, per cert, deixem-ho dir.
1: Els 62 anys més importats de la història de... No sé com s'ho ha fet, eh?
3: No,
1: perquè
3: no,
1: tampoc fa la sensació que sigui una cara gaire operada.
3: No, no? Vull al dir... contrari. De fet, el nostre problema és que té una cara molt natural. O sigui, aquí el problema és que sense aparentment haver-se fet res, mos fa quedar molt malament a tots.
1: I que físicament se'l veu molt fort.
3: Totalment.
1: 62 anys, dic, és que no m'ho crec.
3: No, és que no té ni la típica panxeta ni les penja als cols, o sigui, cap símptoma.
1: Molt de gimnàs.
3: Molt, bueno, a veure, també t'he de dir que una vegada va anar després de tot aquest renou, va anar al tennis i li van fer unes fotos a prop i de cop és que estava irreconeixible perquè havia perdut com 15 anys i allí alguns metges van dir que sí que havia hagut intervenció quirúrgica. El que passa és que quan te la fas també.
1: Una punxada molt ben posada.
3: O fins i tot més, eh? Allí hi havia facelift, sí, perquè algunes persones asseguraven que hi havia una mica de recosiment a l'orella.
1: Però molt ben fet, eh?
3: Però molt ben fet, clar.
1: Escolta'm, aleshores, la seva parella d'ara, aquesta Inés de Ramon, amb qui va estar casat?
3: Va estar casada en un altre actor famós que es diu Paul Wesley, que és conegut per The Vampire Diaries, i van durar des del 2009 fins al 2022. És a dir, que ella, quan va arribar a la vida de Brad Pitt, ja estava divorciada en 29 anys. O sigui que jo encara estic per casar, que això és just.
1: Passem a una altra icona de Hollywood, Sharon Stone. També és notícia, més enllà també de Brad Pitt. Fa uns dies va passar per un conegut podcast americà i va explicar episodis foscos del seu matrimoni. Realment, a cada entrevista que fa, es va despatxant a gust amb el seu ex. Ara que ha explicat, Sharon Stone.
3: Sharon Stone ha explicat que va estar casada amb Phil Bronstein, que és un periodista dels Estats Units, i que quan ella va patir una hemorràgia cerebral gravíssima el 2001... ella estava a casa en ell i ell, d'entrada, no s'ho creia, després no la volia portar a l'hospital i quan va arribar a l'hospital ell li deia al metge que ella estava exagerant els símptomes o fingint-los. Això ja seria gravíssim, però és que la següent cosa que recorda és que ella estava a una llitera i que un sotrac de la llitera la va fer despertar i va començar a veure passar fluorescents per dalt del seu cap i va preguntar a on estic i el metge li va dir estem portant al quiròfan i ella no havia autoritzat mai que ningú li obrís el cap per operar-la i és el que li anaven a fer. Llavors ella va dir com que m'estic portant al quiròfan i el metge li va dir sí, tinc un burofax a on això se'm permet i ella va dir no, parem això i el metge insistia en que sí i el metge estava parlant durant aquell procés en la revista People. O sigui, imagineu aquí darrere el que podríem rascar de per què estava passant tot allò. En qualsevol cas, una infermera, quan va veure que ella s'ho posava, va dir no, aquesta persona no se la intervé i no se la va intervenir, però sí, segons ha explicat, el seu marit la va enviar a quiròfan sense demanar-li permís i després, bé, diríem que ha continuat despatxant-se contra el seu marit.
1: Ha tingut diversos problemes amb metges, perquè jo recordo que també havia explicat que un cirurgià li va fer augmentar la mida dels seus pits sense consentiment.
3: Efectivament, és que ella és d'aquell Hollywood, ella és d'aquella època, no? I després també, en relació als seus pits, Phil Bronstein també va tornar-se boig quan ella va tindre sobre la taula la possibilitat de fer-se una doble mastectomia, com li va passar amb Angelina Jolie.
1: Havia tingut càncer de pit, no?
3: Efectivament, i llavors ell se va tornar boig sobre aquesta qüestió perquè ell no podia tolerar que la seva dona no tingués els pits que ell somiava. O sigui que realment el que ha passat aquesta persona en el seu exmarit és gravíssim. De fet, en el seu exmarit, en qui va adoptar el seu primer fill, que es diu Rohan, se va beneficiar de que un jutge, quan se van divorciar, li preguntés a la criatura, que aleshores tenia 4 anys, si era conscient que la seva mare feia pel·lícules de sexe. I això va ser com, finalment, segons el testimoni de Sharon Stone, determinant per a que la custòdia quedés al complet a mans del seu exmarit. li van dir que tenia un 1% de possibilitats, de salvar-se de la, del vessament cerebral, i al final se n'ha sortit. Però bé, diu que va ser un procés llarguíssim i que va estar 7 anys sense aprenent a parlar, a escriure i a caminar.
1: Sharon Stone i Brad Pitt, dues estrelles de Hollywood, de si fa no fa la mateixa generació, que doncs continuen sent protagonistes de la crònica glamurosa d'aquest país, en aquest cas perquè Brad Pitt aquests dies ha estat a Sant Sebastià. Joan, no marxis perquè vull saludar també el Pep Noguer. Pep, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, de seguida arriba l'Arca de Noguer. Avui aprendrem a fer les ostres i a obrir-les sense fer-nos mal.
3: Home,
1: perquè avui la cosa va d'ostres.
3: Delícia.
1: Les ostres mariden amb cervesa, Pep?
0: I tant que sí, perquè pensa que aquesta salinitat que té l'ostra, amb segons què, amb un vi negre, difícil que et maridi, eh? En canvi, la cervesa, amb aquest carbònic que té, que si és una cervesa que no està pasteuritzada, a més encara té altres aromes i té altres característiques, combina de meravella, tu.
1: Ho dic perquè, mira, el Joan Callarissa, jo sé que és abstemi, però aquests dies l'han vist a l'Octoberfest.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. M'haig de dir que sóc abstemi, però que el menjar alemany m'encanta. Me vaig pegar una parrillada de Frankfurt, que encara l'estic digerint.
1: On es fa això aquests dies?
3: Això es fa... això s'ha fet tan gran, això és l'Octoberfest de Barcelona, i s'ha fet tan gran que l'han traslladat a la Fira de Barcelona de Gran Via, perquè ja no cabien. O sigui, és l'Octoberfest més gran d'Europa després de l'original. Me vaig quedar paradíssim del munt de gent que hi havia, del bo que és lo menjar i de la Pau Lanner, que s'arriba a veure la gent.
1: De seguida, amb el Pep Noguer, obrim l'Arca de Noguer. Abans, però, toca resoldre l'enigma criminal. A veure, Joan, a veure, Pep, si us hi atreviu. Avui la cosa deia així.
4: Enigmes criminals. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat?
1: Què? No, no la van atropellar, perquè sí.
3: No la van atropellar. Jo crec que es va morir de calor esperant l'autobús.
1: Ah, mira.
3: Això és una opció de canvi climàtic.
1: No seria la resposta més original, que és el que valorem, també, entre tots els oients que ens han escrit a suplement@catradio.cat. Tu, Pep, alguna idea?
0: Home, li podia haver caigut un arbre d'aquests, ara que hi ha sequera i que cauen arbres, no?
1: Un plataner.
0: Sí, no?
1: No, vull mira, que... avui... aquest talonari de xec regal per valor de 200 euros bescanviable en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada, se l'emporta la Rosa Iáñez, que ens ha enviat un correu i diu: la senyora estava sola, era cega i gran fan del grup Madness. Mentre esperava l'autobús, mal ubicada des que va arribar a la parada, portava els auriculars i sonava tot drap la seva cançó preferida, One Step Beyond. I clar, es va prendre la cançó al peu de la lletra, diu la Rosa.
3: Hola!
1: I el que va passar no cal que us expliqui, oi?
0: Però escolta'm, això...
1: Rosa, l'enhorabona, aquest xec te l'has més que guanyat avui. Moltíssimes respostes, no tan originals com les de la Rosa. Demà, nou enigma criminal.
3: S'ha passat totes les pantalles, Rosa.
1: La Rosa té imaginació, la fitxarem de guionista. Pep, ara tornem i això de les ostres m'expliques com va, que no en tinc ni idea.
0: Doncs vinga, va, fotem-li.
1: Fins ara.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
1: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
2: Lectures per a tots els gustos.
3: Aquest diumenge s'atura la lliga masculina de futbol.
4: Malament anem.
1: Però no pas el tot gira.
5: Bueno, ojo.
3: Des de Riazor seguirem el Deportivo Espanyol de la lliga femenina i des de Can Dragó l'Europa Rayo Majadahonda de primera rep.
1: També serem a la doble estrena catalana a la lliga ACB de bàsquet.
3: Des de Fontejau, Girona UCAM i des del Roig Arena, València Lleida.
6: Tot gira.
3: Aquest diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 1:45.
0: L'Arca de Noguer.
1: Jo crec que avui el Pep Noguer es penedirà de no haver vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio i de saludar-nos des de casa seva. Vall de Bianya, Pep Noguer, bon dia de nou.
2: Doncs sí, bon dia, bon dia. Estic a la Vall de Bianya, però saps què passa? Que jo estic preparant la demostració que haig de fer demà a la Fira Mos, la Fira de Sant Miquel de Lleida, i clar, m'he hagut de quedar a casa avui, però ja sabia que em faries dents llargues avui, eh?
1: Les ostres són un producte gourmet de la cuina mediterrània d'extrems, o t'agraden o no t'agraden, i si en volem menjar, sigui casa o al restaurant, potser ens toca gratar-nos la butxaca. Avui ens acompanya una dona que d'aquest tresor del mar, com són les ostres, n'ha fet una experiència gastronòmica. Ell és l'Agustina Jaques, responsable de l'empresa Ostrens de l'Escala. Agustina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvinguda.
3: Gràcies.
1: Com van els nervis?
3: Uf.
1: Tots fora. A veure, doncs va, per trencar el gel. Agustina, quantes ostres ets capaç de menjar sense que et faci mal la panxa?
3: Depèn de cada panxa. Jo, il·limitades. Però...
1: Tu il·limitades, eh?
3: Jo, sí. Però depèn de les panxes, clar. Si una panxa que no menja gaire ostres ni poses de cop una dotzena, poder li faran mal. Mm.
1: Quina relació tens amb el mar, tu?
3: Soc instructora de submarinisme, patrona portuària. Estic al grup de rem de l'Escala. Faig pàdel, vela, natació, pesca subaquàtica. Vaig a pescar amb el meu pare.
1: De tot.
3: Acabo, perquè si no...
1: Cada dia hi ets, eh?
3: Sí, sí. Molt per bé. Un motiu o per un altre hi soc. Mm.
1: Com descriuries el gust de les ostres, Agustina?
3: Mar. Mar pur. Mar al mar. Una esbotzada. A l'Escala en diem esbotzada, la que vosaltres dieu... onada. Mm. Eh? Una esponsada a la boca.
1: Tu, Pep, com ho descriuries, el gust de l'ostra?
2: Jo sempre penso que l'ostra és la concentració d'una glopada de mar amb una cosa important, que és que té una textura, diguem-ne, que no es pot explicar. És a dir, el que no hagi tastat mai una ostra, no hagi menjat mai una ostra, allò acabada d'obrir... És que no es pot dir, és dir, aquella textura que té, aquell punt que sembla aquella cosa de gelatina, que té la part d'allò que tu te la menges i que depèn de les ostres, perquè clar, diem ostra i hauríem de dir ostres en general, perquè no és el mateix una ostra d'aquí del Mediterrani que una ostra de l'Atlàntic de la banda de baix de Bordeus que una de dalt de Normandia. Vull dir, cada ostra té les seves vicissituds. I t'haig de dir que jo les millors ostres que m'he menjat me'ls he menjat a l'interior, tu.
1: Ah, sí?
2: I d'on va? Alemanya.
1: Ah, veus?
2: Les millors que m'he menjat mai a la meva vida, eh? Aquelles que dius, hosti, tu... Després aquí a casa nostra n'he menjat de molt bones i ara, diguem-ne, que hi ha tanta cultura d'ostres en tot el món, diguem-ne, no només els restaurants de peix, sinó sobretot els restaurants japonesos també que et fan aquestes ostres amb aquestes salses amb molt d'umami i això, ara aquí també trobes ostres boníssimes, allò espectaculars, però clar, allò fa 15, 20, 30 anys, allò, menjar-te una ostra que diguis m'he enamorat, hosti tu, que bones.
1: D'on venen, Agustina, les que has portat tu avui?
3: Les que jo porto avui és la irlandesa, que és la que ens fa més famosa a casa, que ens busquen per aquesta ostra.
1: És un mol·lusc, que evidentment ens l'hem de menjar viu, no? Viu?
3: Sí, és un mol·lusc, un bivalp. Sí, si fos mort seria dolent.
1: Importantíssim no trencar la cadena del fred, no? Des que es pesca fins que ens la posem a la panxa.
3: No es pesca ben bé, és de cultiu, és recull.
1: Recull, es diu. N'hem de parlar de recull.
3: Sí, ara són de cultiu. Quasi bé el 90% són de cultiu. La ostra salvatge no es pesca i es comercialitza. És molt poca la que queda salvatge. Sí que inicialment, fa anys, havia de ser tot salvatge fins que van fer l'ostricultura, que és el...
1: I després hi ha ostres i hi ha ostrons, no?
3: Vale.
1: És el mateix?
3: No. Estem parlant de dos bitxos diferents. L'ostró que nosaltres diem a tota l'ostra és el que els gallecs fan la plana i la còncava, vale? I a la còncava li diuen ostró i a la plana li diuen ostra. En aquí diem ostra a tot, sobretot, i fins i tot la còncava, vale?
1: I tenen gust diferent?
3: Sí,
1: aquesta plana
3: sí.
1: I aquesta còncava?
3: La ostra plana tarda molts més anys a fer-se i té molt poca xitxa, diguéssim, i és plana, és completament plana, vale? Aquí ni diem ostra plana, o a Galícia en diuen ostra, i a França li diuen l'abelón, perquè és on es fa. Mm. Val? Que també es comercialitza. I, però bàsicament el 80-90% del que es comercialitza és l'altre, l'ostra còncava, que seria la... Una cosa estem parlant de Casostrea gigas i l'altra és l'ostra edulis, que és la plana.
1: Carai, Pep, veig que és un territori que n'has de saber, eh?
2: Sí. Home, tu pensa una cosa, que un producte com aquest, que moltes vegades la gent el veu, però no sap l'origen, no sap d'on és, i tampoc té aquesta cultura de menjar ostres, a vegades semblarà que, bueno, qualsevol ostra o totes són iguals, no? Però quan comences, diguem-ne, a trobar matisos, quan comences a veure, com deia ara l'Agustina, no? Clar, l'ostra plana, dius, ah, mira, és la que... A vegades ens ensenyem més a la foto, no? Però, clar, tu la veus, la tastes i la compares amb l'ostró. Jo, per exemple, m'agrada molt més l'ostró. És a dir, és molt més carnós. L'ostra plana, ostres, saps allò? És un pensament, pam, i ja està. En canvi, l'ostró, aquests ostrons grossos, carnosos, que hi ha, que et deia, amb aquesta textura que tenen, són espectaculars. I després també és això que ara parlava, és a dir, a mi el que m'agrada... Hi ha molta gent amb totes aquestes coses, quan compares, dius, bueno, però quina t'agrada més, tu, no? Que si la del Delta, que si la de l'Atlàntic, que si la de Normandia, que si la d'Irlanda i això. Mira, depèn també de quin, perquè com ha dit l'Agustina, les ostres que es venen, que es comercialitzen, són ostres, diguem-ne, d'ostricultura. Per tant, depèn d'on siguin, depèn de què mengin, depèn de la temporada. És a dir, una ostra de Normandia no és igual el mes de setembre que el mes de febrer, no? I això passa igual amb totes. Ara que parlàveu d'això, tu, Agustina, deies això d'Irlanda, les irlandeses, a mi em van explicar que es va fer un tast a cegues entre ostra francesa i ostra del Delta i, atenció, que l'ostra del Delta va quedar allà, saps allò que no saps si pujar del segon i treure la primera, perquè clar, aquí tots hem nascut, els que tenim la diguem-ne aquesta edat que tenim ara, tots hem nascut aquell lloc.

0: perquè la qualitat justeja. Llavors, el que estiguis disposat a arriscar la teva panxa. Jo menys d'un euro no me les menjaria. No, porten molta cura, porten molts anys de cura i molta feina. És una cosa que s'ha de pagar. Quan vols una ostra bona, un especial, una fin de clair, una cosa ben treballada, ben alimentada i ben acabada.
1: I que a vegades pots dir, bé, escolta'm, en tasto una... faig una inversió aquí i ja tinc un aperitiu, no?
0: Pues
1: d'un cop al mes, potser, que dius Pep, no?
2: Però escapa, escolta'm, que estàs parlant que una ostra val menys gairebé que un cafè. És a dir, quants cafès fas a la setmana, tu?
1: Ui, jo no t'ho puc dir, dient-te la veritat, no t'ho puc dir, això.
2: Ja ho sé, perquè tu ets d'aquells que d'allò, saps? Però tu, és a dir, el preu d'una ostra no ha de ser l'excusa per menjar-ne o no menjar-ne en un context, diguem-ne, així, perquè dius, mira, quan val un cafè i quanta gent fa quatre cafès al dia a fora de casa, no? I mil i una cosa, és a dir, jo crec que l'ostra... té també aquesta, podríem dir, aquest hàndicap, no? Que se l'ha posat tant en el model del luxe amb el xampany, no? Que després, ui, l'ostra és cara. I com veus, una ostra no és cara. Evidentment val diners, però menjar-te una ostra, posem-hi aquest preu d'un euro, eh? D'un euro l'ostra, escolta, hi ha pizzas que valen 25 euros ara, eh? I menges un tall de pa amb quatre coses al damunt.
1: No,
2: és que clar, que sempre a tu el tema de la vireia et fa córrer, eh?
1: Sí. Això que diuen que només s'han de menjar ostres els mesos que porten R, què hi ha de ser aquí? És a dir, hauríem d'eliminar, no? Per tant, de maig a agost no n'haurem de menjar.
0: No, però nosaltres estem fent festes tot l'any, i si el teu aniversari és el 12 de juny, doncs és el 12 de juny i s'ha de celebrar llavors. Les ostres són de cultiu, n'hi ha tot l'any. L'únic que passa amb les ostres a l'estiu és que estan una mica més lletoses perquè a juliol i agost estan en reproducció. Però fins i tot s'ha inventat d'esterilitzar-los perquè segueixin igual tot l'any. Mm. Això dels mesos de les erres i d'això és més antic. És perquè abans els mesos sense erres són els mesos al voltant de l'estiu, que hi havia molt poca refrigeració, i portar peix i sobretot marisc, pues, és molt més delicat i se'ls hi feia molt més malbé. Però això ja està. I menys amb una cosa que és de cultiu.
2: Però, Agustina, també influeix en la temperatura de l'aigua, no? És a dir, aquí ho veiem, el Delta de l'Ebre, per exemple,
0: sí.
2: Aquest any que ha fet tanta calor, pregunta'ls com tenen els vivers.
0: Pep, fa 15 dies feia immersió a Tossa, totes les ostres mortes.
2: Clar.
0: De tantes calors que hem passat aquest estiu. Veies totes les puntets blancs a la paret de totes les ostres que es havien mort.
2: També hi ha una cosa, i deixeu-me trencar una llança, que moltes vegades parlem de les ostres, i a vegades, ara segurament que hi haurà molta gent que ens escoltarà i dirà, jo no em menjaré mai més d'ostres, vaig agafar un mal de ventre un dia i d'allò. Les ostres, una cosa és que allà on te les tinguin, el restaurant que les compra i això, doncs les tracti malament, és a dir, no tingui, com deies tu, el fred i tot, que tothom ho té bé i d'allò. Ho dic perquè moltes vegades, per exemple, hi ha gent que ha tingut una toxicoinfecció amb ostres. I no tens una toxicoinfecció amb ostres, només si el lloc on les has menjat les han tractat malament. És a dir, l'ostra, segons quina temporada, també de forma natural, pot portar també que l'ostra, diguem-ne, no estigui bé. És a dir, tu te la menjaràs i estarà bé, però pot tenir un norovirus, eh? Jo, en un lloc que conec, va passar el mes de febrer... Les ostres estaven de meravella, les havien acabat de portar el mateix dia a les 8 del matí, havien anat a la nevera, de la nevera obrir i d'obrir menjar, i va haver una toxicoinfecció. I es va demostrar precisament, doncs, que les ostres, diguem-ne, ja venien d'origen així, eh? I això és una cosa que passa a vegades de forma natural. Per tant, deixeu-me trencar una llança aquí amb els restaurants i amb les peixateries, que, si, escolteu, si mengeu una ostra i us fa mal, no ho penseu malament tampoc, eh?
1: Escolta'm, Pep, tu com la maneixes? No sé si era d'amanir o de gustar-la, o què hi posem per sobre?
2: No? Sí, a veure, jo sóc molt clàssic, eh? A mi, per una banda...

0: m'agrada sola. És a dir, jo sempre sóc d'aquells que primer, la primera l'has de fer sola. Perquè, clar, si la primera ja hi fots allò, el suc de mitja llimona, malament anem. Eh? Jo les dues o tres primeres soles, si menjo allò una dotzena. I després, si vols, comença a jugar, saps? A mi, per exemple, m'agrada molt, per donar-li un toc a allò, a les dues últimes que fem, que fa el meu gran amic Isidre de Carbons Vallès, que agafes un carbó encès i poses un carbó, un tall de carbó encès, al damunt de l'ostra, oberta, eh? És a dir, tocant a l'ostra durant 5 segons, i aquell toc que et dona l'ostra, que no et queda cuita, eh? És a dir, és només un toc de 5 segons, ostres, li dona una potència a aquella ostra espectacular, eh? Però jo primer, sola, això de posar-li la llimona, si n'hi poses jo, com a molt, un parell de gotes, i para de comptar allò, un perfum, i així. I d'una manera que m'agrada molt, i que és molt clàssica, i ho haig de reconèixer, és amb aquella culleradeta de salsa holandesa, que és una, podríem dir, és una mena de maionesa, maionesa tèbia, però feta amb mantega. Escolta'm, jo, és que són una delícia.
1: Què et sembla, tot això que diu?
2: La maionesa queda-te-la per tu.
1: No. Bé, foli canya, foli canya.
2: Bueno, per opinions, colors. Vull dir,
1: clar que sí, Agustina.
2: Jo, l'ostra, la primera que es menja la gent, els hi dic a tothom que sense res.
1: No hi posis.
2: Que ja saben quin gust té la llimona, doncs ara anem a veure quin gust té l'ostra. Jo, quan haig d'investigar, també, sense res. Llavors, volem jugar? Podem jugar a el que vulguis. Cítrics, vinagres... perles de tot tipus, picants, a mi m'encanta el picant. El picant obre les papil·les gustatives, és ideal per menjar ostres. A mi, quan ja les volen mantegues, maioneses, no sé què, i al forn, a mi aquí ja no m'hi troben, perquè a part no toco l'ostra cuita.
1: Clar.
0: No, crua, eh? Amb holandesa crua.
2: Bueno, igual. Maioneses, tampoc soc gaire de maioneses, potser soc jo, eh?
1: Noguet, tu les saps obrir?
0: No, sí, home, i tant.
1: Sense fer-te un tall al dit, eh?
0: És tota una història, això d'obrir-la, eh? Però quan et trobes allò, quan tu veus i t'han ensenyat bé com s'obre una ostra, llavors és fàcil. Llavors és quan dius, com és que hi ha gent que obre tan ràpid una ostra i a mi em costa tant d'obrir, no, l'ostra? I és que té tècnica, Agustina, eh?
2: Sí, home, clar, i el millor mestre, com amb tot, és la pràctica. I quan portes 14 anys obrint ostres, doncs... pues... tens una miqueta més de pràctica. Per això existim. Fins i tot anem molts restaurants que tenen ostres i, en canvi, ens contracten a nosaltres el dia del casament de no sé qui. Perquè tenim més la pràctica, la ostra surt neta, no hi trobaràs talls de clova. És una especialització i per això estem.
1: Noguer, què dinaràs avui?
0: Doncs avui, ui, si t'explico avui, saps què passa? Que acabo de venir d'allò, de caminar, saps? Perquè m'haig de posar en forma des de la setmana passada que aquell home que tenia amb tu ja porta 35 quilos i d'això i està més en forma que jo. I ara, avui tinc bròcoli i tinc un pit de pollastre, que és fantàstic, saps allò? Així que el farem macerat amb una miqueta de iogurt.
1: Mira, també era el meu fill, que el bròcoli no el toquem gaire bé.
0: Què dius ara?
1: Sí, home, costa. Home. Ja estem en aquesta fase de tot allò de color verd, no ens agrada, en fi.
0: Envia'l cap aquí dalt,
1: ja
0: a casa.
1: Ja te'l portaré, però una setmana, no un àpat, no.
0: Bueno, això n'hem de parlar, eh? Perquè això ja una setmana, jo, 4 horetes, molt bé, però no sé.
1: Pep, una abraçada, cuida't.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Agustina Jaques, gràcies avui per acompanyar-nos també i il·lustrar-nos una mica en aquest món que és tan desconegut, responsable de l'empresa Ostrens de l'Escala. Gràcies per haver vingut i salut.
2: Moltes gràcies.
1: Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Farem un espectacle que ens hem inventat. El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
6: Serà molt xulo!
5: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
7: Sí.
5: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
11: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: La Raquel va ser mare fa 3 mesos.
13: Tiene a veces días que duerme mejor y días que se despierta cada media hora o una hora.
12: Té una discapacitat intel·lectual i la van pressionar per esterilitzar-se.
13: Me lo dijeron 3 o 4 veces, digo, a mí me da igual que se lo digas al Papa de Roma, se lo digas al jefe de la fundación que manda, que mi cuerpo lo mando yo. Que yo digo que no quiero operarme, no me voy a operar.
12: Ara té el suport de Som Fundació.
14: Quan va amb la seva filla o ha volgut ser mare, s'ha trobat amb moltes dificultats, estigma, prejudicis, sabràs fer-ho?
12: La Sabina és cega, té una filla de 3 anys.
15: Hi ha vegades que quan estàs embarassada i algú fa algun típic comentari de pobreta, cega i embarassada.
9: Solidaris.
3: Amb Mercè Folch.
12: Maternitats diverses.
9: Dissabte a les 10 de la nit.
3: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
16: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
3: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
16: Salut.
1: Un minut per arribar a la una del migdia, recta final d'aquest suplement. Avui aquest programa l'hem fet possible a la coordinació d'informatius, el Joan Trias i l'Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Ismael Ibrahimi, a la producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, al control tècnic el Blai Iniesta i al control central el Víctor Lorenz. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda, avui programa dedicat a Samuel Beckett. Nosaltres hi tornem demà a les 6 del matí, demà diumenge, i fins la una del migdia. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement, on hi trobareu la conversa amb Pau Gasol, la conversa del Toti, el Bernat Soler, l'espai de la Maica Navarro, la xerrada amb la Mònica Terribas al voltant de l'Opus Dei, en fi, tots els continguts que hem anat desgranant al llarg d'aquestes 7 hores de programa. Demà una mica més. Parlarem, entre altres coses, dels oasis, a favor i en contra de pagar una morterada per anar-los a veure. Salut i ràdio.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Les defenses antiaèries russes han aconseguit abatre 645 drons ucraïnesos en un atac que ha causat desperfectes importants en diverses empreses i zones industrials de Krasnodar, al sud del país. L'atac amb drons ha provocat almenys 3 morts i ha deixat sense electricitat prop de 26.000 persones. Mentrestant, a la veïna Rostov, una trentena de drons han atacat aquesta nit la regió i han provocat danys a diversos habitatges i a una escola. L'operació, que tenia com a objectiu una planta de subministrament d'equips per l'exèrcit rus, ha fet 5 ferits. Els atacs arriben pocs dies després de les eleccions legislatives russes, durant les quals Ucraïna ja va llançar una ofensiva amb més d'un miler de drons contra territori rus. El president rus, Vladimir Putin, va dir ahir que aquests atacs allunyaven qualsevol possibilitat de represa de les negociacions de pau amb la mediació dels Estats Units, que s'havien de fer a partir del mes que ve. Més notícies que repassem amb la Gemma Bonet. 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, participen en la manifestació que s'està fent a la ciutat, convocada per Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i de Vox.
2: La marxa vol fer visible el suport a Ceuta, la defensa de la integritat territorial i l'exigència d'eleccions generals anticipades. La manifestació recorre els principals carrers del centre i s'acabarà a l'entorn de la plaça Espanya de Madrid.
1: A Catalunya s'ha arribat gairebé als 61.200 afiliats a la Seguretat Social que treballen en l'agricultura, cultura, ramaderia i pesca.
2: Són dades del mes d'agost que representen un màxim històric, segons l'IDESCAT. Aquest increment coincideix amb el gran nombre de personal que es necessita per la campanya de recollida de la fruita.
1: La nova presidenta del Liceu aposta per seduir el públic jove i infantil fent pedagogia de l'òpera.
2: Helena Guardans ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per l'òpera metropolitana, però ha dit que cal anar més enllà.
3: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes, i tot això s'està fent, no? I llavors, que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
1: I el rock gallec està de dol per la mort de Peón Kurtz, fundador del grup Defcon 2. Aquesta banda és una de les que van donar força al moviment musical de la ciutat de Vigo als 90. Van ser pioners del metal rap després de fer fusió entre el rock i el hip-hop. José Costas Peón, el nom real de Peón Kurtz, tenia 55 anys. Bona part de la seva família estava involucrada en l'efervescència musical de Vigo. El més popular és el seu germà Miguel Costas, de Sinistro Total, i la seva germana Rosa Costas també va formar part del grup Aerolíneas Federales. Peón Kurtz es va mantenir a Defcon 2 fins l'any 2016. I els esports, Xavi Soler.
4: En joc, partit de la Badalona a la cinquena jornada de la Lliga F. Rep el Granada. Entrem al municipal de Palamós. Joan Fitó, bon dia.
5: Bon dia a tots. Just acaba de començar la segona part, 2 minuts d'aquesta segona part, i ha tingut l'ocasió més clara del partit el Granada. En un contracop ha estat a punt de fer el primer gol del partit. De moment, empat a 0 entre Badalona i Granada. El conjunt local de Marc Ballester ha tingut la millor ocasió del partit a la primera meitat. En un cop de cap de Cris Cubedo, no l'ha pogut materialitzar. Domina la possessió, però sense ocasions més clares més enllà d'aquest remat de cap de Cubedo. Tot just a l'inici de la segona meitat, empat a 0 a Palamós, Badalona 0, Granada 0. Joan Fitó, Catalunya Ràdio, Municipal de Palamós.
4: El Barça visita Logroño 4:45, amb la principal novetat del retorn d'Aitana, la convocatòria blaugrana. Demà l'Espanyol jugarà al camp del Depor. A segona divisió masculina, el Sabadell juga al camp del filial del Celta. Serà a 2-7. Ahir, victòria del Girona contra l'Albacete, 2-0, en un partit on va jugar uns minuts Porto, després de més de 10 mesos lesionats. De la jornada de seleccions, destaquem que la selecció espanyola juga contra Anglaterra a la Lliga de les Nacions. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha descartat el davanter de l'Espanyol Roberto per aquesta nit. A l'ACB de bàsquet, primera jornada amb 2 partits pels catalans, el Manresa, que jugarà a la pista del Bilbao a les 6, i el Barça, que rebrà la Corunya a les 9. I a partir de les 3 comença la prova en ruta femenina del Mundial de Ciclisme al Canadà, amb la participació de 2 ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito.
0: Fins aquí les notícies.
6: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: El Museu Darder de Banyoles es deu a la figura de Francesc Darder, taxidermista, veterinari i marxant d'animals vius i morts, una figura cabdal de la ciència i de la divulgació científica de finals del segle XIX. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Aquest cap de setmana s'atura la Lliga Masculina de Futbol.
9: És que lo que hay en este momento.
8: Però no pas el tot gira.
10: Bueno, ojo.
6: El dissabte arriba amb tres plats forts.
8: La transmissió del Dux Logroño Barça de la Lliga F i del Celta B Sabadell de la segona divisió. I el seguiment de Paula Blasi i Mireia Benito al Mundial Femení de Ciclisme.
6: I diumenge encara més.
8: Deportivo Espanyol de la Lliga F i doble estrena catalana de la Lliga ACB de bàsquet. Girona, UCAM Múrcia i València Lleida.
6: Tot gira.
8: Aquest dissabte i diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.
11: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
12: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
11: 6 dies per viure les lletres.
12: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
11: Programa complet a horitzons2050.org.
13: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
14: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
15: Et desafio a un duel.
16: Ets al·lucinant, oi?
14: Dues grans llegendes.
16: Quina bestiesa!
14: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
16: Jo em dic Tsubasa Ozone. Ens passaran un munt de coses increïbles.
14: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.

0: El traductor Joaquim Sala Sanahuja ho diu de manera diàfana. El text de Beckett s'experimenta amb la veu. No és sentit, sinó experiència. Som, per tant, convidats no només a llegir, sinó a dir en veu alta aquestes proses que acaben d'aparèixer a Club Editor. Narracions i textos per a no res. Dues mostres fascinants al talent de Beckett a l'hora de disgregar la mateixa idea de narració en una suma d'imatges que funcionen més per associació que per causalitat. Un Beckett hipnòtic i una traducció transparent que és també el preàmbul de la trilogia en prosa que publicarà Club Editor amb Sala Sanahuja. Avui a Ciutat Maragda celebrem l'obra en prosa de Beckett, acompanyats d'una escriptora que el coneix i l'explica com ningú, Cristina García Molina, que està convençuda que més que entendre el primer cal escoltar-lo. Des d'aquest octubre i fins al desembre, la Cristina imparteix a l'Escola Blum el curs Treva a Res, justament a partir d'aquests textos. I amb ella i amb Borja Bagunyà mirarem d'escoltar, per tant, aquesta veu escàpula que ens continua fascinant 80 anys després. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.

0: Som-hi, obrim, saludant la Cristina García Molina. Com estàs, Cristina?
1: Molt bé, des d'aquí, doncs, esperant el diluvi una mica, també, eh?
0: Sí, esperem, sí, esperem, sí, que no acabi d'arribar, amb el Josep Lluís Santiso, des de la delegació de Girona. Gràcies per ser-hi tots dos. I en Borja Bagunyà, com estàs?
2: Hola, hola. Bé, també esperant, també
0: ja,
2: esperant.
0: També esperant, avui és el verb. Hem de dir que hem dedicat altres programes esperant Godot, i per tant, avui no serà el protagonista, aquest Godot.
2: La broma acaba aquí.
0: La broma acaba aquí, nosaltres, com sempre, l'Helena, Miquel i la Rosa Silloé, des dels Estudis Centrals de Catalunya Ràdio, en aquest Ciutat Maragda especial sobre Beckett, aquest gegant, ja ho sabeu, de la literatura, que avui singularment ens dedicarem al Beckett prosista, i sobretot al Beckett de les narracions i els textos per no res, a partir d'aquesta nova edició, que és la nova traducció de Joaquim Sala Sanahuja, Club Editor, i amb una tardor beckettiana a l'Escola Blum, l'Escola de Literatura, amb aquest curs titulat Treva a res, una beckettíada, m'agrada molt el títol, que imparteix la Cristina des d'aquest octubre fins al 9 de desembre. Ja sabeu com la Cristina García Molina, hem parlat de, sovint de literatura italiana, triestina, hem parlat del seu magnífic llibre Els Irredems, de Rilke, és una gran lectora i és una gran coneixedora de clàssics de tota mena, Cristina, i ara te les heus amb Beckett, que no és poc, i amb un curs molt llaminer. Jo sempre dic que els cursos a l'Escola Blum, diguem-ne, m'agradaria tornar, no a la universitat, sinó a la Blum en aquest cas, i no, deixar-ho tot i posar-me a estudiar literatura, i clar, és que és fàcil perquè ho poseu, és tan tentador tot el temari, no? I t'has centrat justament amb el llibre, no?, que avui comentem, o amb els textos en prosa que avui comentem de Beckett, no?
1: Sí, correcte. Doncs mira, és un curs que em fa moltíssima il·lusió, perquè és un repte per mi, principalment, no? I espero que també ho sigui pels alumnes, no? Però realment, fa temps, en una entrevista vam posar un titular que em van fer i deia: m'agrada complicar-me la vida, no? I és una cosa que, és una cosa que veig que no he superat, i potser ja no ho superaré, i benvingut, no? El cas és que he tingut la sort immensa de fer ja dos seminaris de conte a l'Escola Blum, i en tots dos sempre ha tret cap Beckett, no? L'oncle Sam, no? Ha vingut a visitar-nos. El primer any, doncs, vam fer una anàlisi bastant exhaustiva de primer amor, del conte, del relat llarg, no? Primer amor, del que és el 45. L'any passat, un conte que és magnífic, magnífic, que no forma part d'aquest recull, perquè és un dels contes primerencs de Beckett, del Moll Prix, d'en Keeks, que es diu Dante i la llagosta, que el vam gaudir moltíssim, moltíssim, i aquest any, no?, doncs, aprofitant aquesta grandíssima notícia, que és la traducció de les narracions i els textos per no res, de Joaquim Sala Sanahuja, doncs vaig tenir, bueno, va venir aquesta idea al cap, i, bueno, amb la complicitat de la Blum, no?, doncs, la vaig tirar endavant. I la veritat és que ara mateix, doncs, des d'això, no?, és un repte, perquè és un curs que parteix d'una pregunta, que és una pregunta que jo em faig moltes vegades, que és: què pot fer la literatura, i en aquest cas els contes, quan ja no confia plenament ni en la història, ni en el personatge, ni en el llenguatge, no?
0: Sí, sí.
1: Aquesta és literalment la pregunta que obre el programa del curs.
0: I que de forma, jo crec que impecable, epitomitzen aquests textos i aquests contes, perquè són bastant sovint la quintessència d'això, no? M'ha fet gràcia la referència a Dante, perquè també hi és en l'epíleg, que les notes d'en Joaquim Sala Sanahuja, i la influència de Beckett, no? Has citat un any, m'agradaria, per qui no els tingui ubicats, situar una mica aquests textos, sí. Recordem-ho, escrits en francès, les tres primeres narracions són dels anys 45-47, és a dir, postguerra, per tant, previs a la trilogia en prosa, no? Molloy, Malone Moore i l'Innomenable, sí. I en el cas dels textos per no res són de l'any 50, per tant, ja amb el Beckett que ha escrit la trilogia, que ha escrit el Godot i que doncs gaudeix també d'aquesta fama, i com deies ara, Cristina, són textos profundament beckettians, i per beckettià entenem aquesta idea de trama mínima o inexistents, personatges també esborrats, absència d'objectiu narratiu convencional, és a dir, si pensem en les convencions del conte, no? Per tant, textos que són veus, que són fraseig, i que són repetició i negació moltes vegades, per tant, com retorçar, Cristina, el llenguatge, ho dic també com a prevenció de lectora, aquí, si vulgui acostar buscar, eh?
1: Sí, sí, sí, totalment, eh? Clar, si uno es pregunta, no? Què perd el relat tradicional, no? Què perd el relat de Beckett, si és que perd alguna cosa, no? Per mi no perd, eh? Guanya, eh? Respecte del relat tradicional, no? Una mica seguint això que deies, no? Perd o deixa de poder donar, per descomptades, moltes de les garanties que ens permeten reconèixer immediatament una narració, no? Un personatge amb una identitat estable, una causalitat clara, una cronologia fiable, no? Un espai consistent, una distinció molt fixa o no, molt segura entre el record, la imaginació, la realitat, no? I finalment un narrador, no? Aquesta veu narrativa que sap què està explicant, no? Per tant, aquesta mena de dissolució, no? De la veu, no? Que es comença ja amb, que comença ja amb aquests tres primers relats, no? I que després ens portarà als textos per no res, i després, molt més tard, ens portarà a textos com un que és dels meus preferits, que és una prosa ja més cap al final de la seva vida, que es titula Bing, no? Mm-hmm. El cas és que tot aquest despullament de la narrativa beckettiana, no es pot presentar com una operació negativa. Ell no va simplement traient coses fins que no queda res, no? Perquè a mesura que aquestes estructures s'afableixen, no? Per dir-ho d'alguna manera, altres aspectes que la narració convencional mantenia subordinats, no? Es tornen absolutament perceptibles. La veu, el ritme, la sintaxi, la repetició, totes aquestes interrupcions i l'acte mateix d'inventar una història, no? Podríem dir que perd món, no? Però guanya llenguatge.
0: És bonica aquesta idea, eh? Perquè al final els que ens agrada la literatura bàsicament, entre altres coses, una de les raons principals per la forma, pel que ens explica, per com ens ho expliquen, no? I per què fa, quines operacions i quines tensions fa amb el llenguatge, bé, aquest és un regal amb això.
2: Mm-hmm. Sí, a més, ara això que has dit del món i el llenguatge, des del punt de vista de l'operació que fa Beckett i que, diguem-ne, inaugura per tota la segona meitat del segle XX, crec que té molt a veure, o que es pot pensar, no com una pèrdua, que és el que tu dius, Cristina, no? Sinó com una alliberació del llenguatge a la submissió d'aquesta realitat, no? És a dir, perquè moltes d'aquestes coses que, entre cometes, es perden, en realitat volien, o es podrien pensar com una sèrie de concessions o de pleitesies que el llenguatge, la pura potència creativa del llenguatge, havia de retre a una certa imatge de versemblança, una certa imatge de món, o això que llistaves meravellosament, no? Doncs el personatge, la causalitat, l'espai, uh-huh. Tots aquests mites, els vells mites de la profunditat, que em sembla que ho anomenava Rob Grier, no? És que hem de fer tot això per crear una imatge, no? Dins d'un text que sembli o que reprodueixi el món. Clar, el que fa Beckett és dir, què passa quan també alliberes o deslligues, no?, el text d'aquest món i el poses a treballar des de la seva pròpia lògica, eh? No sé si hi ha alguna cosa aquí que es podria llegir Beckett, i crec que des d'una positivitat, no? Perquè sempre, si no, tendim a pensar Beckett com l'agonista, l'angoixat, no? El negatiu, el que forada, el que destrossa, i trobo que òbviament hi és tot això, però que també cal atendre, i crec que tu ho expliques molt bé, no?, aquesta dimensió positiva, no?, de Beckett.
1: Sí, sí, sí, absolutament, eh? De fet, jo l'he triat com a... Bueno, jo el convoco a la Blum altres anys
2: ritualment,
1: no? No m'aturaré fins que se'ns aparegui, no? Mm-hmm. El convoco perquè realment crec en alguna cosa meravellosament positiva que dona Beckett, no? Mm-hmm. Al contrari del que es pot pensar, no?
0: Sí, o el lloc comú aquest que ens l'ha plantejat a vegades com a fort, com aquesta falsa idea de l'existencialisme, nihilisme, tots els ismes pitjors.
1: Exacte, i tenint en compte, a més, que és un autor divertidíssim, no? Exacte. Perquè l'humor, és a dir, l'humor sí. Evita convertir Beckett en un com una mena, en una mena de sacerdot solemne del no res, no? Que sembla que és el que és, no? I en canvi és divertidíssim, no? Jo torno a reivindicar aquest conte de Dante i la Llagosta, que si l'heu llegit o teniu oportunitat de llegir-lo o el rellegiu, veureu que hi ha un humor allà tan fi i tan intel·ligent que és molt bèstia, no? I és cert que Beckett hi ha degradació corporal, hi ha absurditat, hi ha moments de pedanteria també, hi ha problemes que són com ridículament concrets, no? I raonaments portats fins a extrems absolutament grotescos, no? Que són com una mena de fracassos entre, de coordinació, podríem dir, entre el cos i el món, no? Però aquesta precisió obsessiva de Beckett esdevé còmica, no? També, per tant, jo voldria també reivindicar tota aquesta part còmica de l'autor, no? Tot i que, bueno, evidentment ens posa davant de qüestions molt serioses, també.
0: Sí, és una comicitat que s'ha d'agafar una mica com Granosalis, perquè o sigui, l'humor a Beckett, no? També dona per un...
2: Bueno, saps aquest típic article de l'humor en Kafka, que sempre reivindica periòdicament,
0: sí, sí,
2: no? De
0: dir, bueno, que Foster Wallace el que en parla, no?
2: Famosament.
0: Els lagostes, també.
2: Jo aquest article de l'humor de Beckett crec que també s'hauria d'anar escrivint periòdicament, sí, perquè ens n'oblidem. Sí. Bàsicament és com a recordatori, no, no com, com a tesi original.
1: Sí, sí. I a mi m'interessa molt, bueno, tornar una mica al curs, que sembla que, no, de, doncs triar Beckett, no, com a centre, no, com a eix central d'un curs, no, pot semblar una mica arriscat, no? Però
0: home, arriscat, Cristina, un premi Nobel, eh? I que també estem parlant d'algú que ha sancionat per la tradició i pel cànon.
1: Evidentment, eh? Però vull dir que el 2020... Anava a dir el 2027, no, el 2026, no? Ja m'avanço, eh? Jo soc post-apocalíptica, ja. Doncs jo reivindico la seva figura perquè a mi em convida molt a pensar i a preguntar-me què passa amb la literatura quan comencen a fallar moltes coses, no? I quan comencen a fallar totes les coses que donem per fetes, no? La història, no? L'argument, les grans històries, no? Jo tinc una mica de repel·lència amb les grans històries, no? Jo com a escriptora també, no? I per això m'interessa, no? I per això en ell tot això es torna fràgil, val? Però curiosament el que queda i el que continua sempre és la literatura. O sigui, hi ha una operació de buidar, però la literatura sempre hi és, no? Per això, òbviament, no? Com diu en David, no? Per què, si ens preguntem, no? Si jo em pregunto per què ve aquest, no? Doncs una resposta podria ser, no? Perquè òbviament és un dels grans autors del segle XX, no? Però també perquè em permet portar aquesta pregunta literària que jo em faig, no? Fins a un lloc extrem, que jo em faig com a lectora, com a escriptora i com a persona que bueno, com a docent, no? En determinats moments, no? Què passa si cada vegada traiem més coses del relat, si la trama es debilita, no? Si el personatge deixa de ser estable, no? Quan, no? Fins i tot la veu que parla dubta de si mateixa. Podríem pensar, no, que no queda res, però amb Beckett passa una cosa que és fascinant, que és que continua, repeteixo, quedant la literatura. I a mi m'interessa molt mirar què és exactament això que queda.
2: Totalment, i ara que deies això, ara he recuperat aquí a l'inici de tot, d'aquesta una de les primeres tres narracions, perquè el volum consta de les tres d'aquestes narracions més llargues i dels textos per no res, no? I en aquesta primera narració, crec que és l'expulsat, a la segona pàgina, vull dir, allò, estem començant el llibre i estem començant l'expulsat, el personatge està parlant d'un barret, no? Que si em poso un barret, que si me'l quedo, que si el trobo, i llavors diu, com descriure aquell barret? I per què? Jo aquí, una mica, Cristina, si estàs d'acord amb mi, jo aquí ja vaig riure.
0: Sí, sí.
2: Perquè el moment en què tu ja entres en un món, que és un dels pactes, no? De dir, bueno, escolta, jo estic llegint i si l'autor em descriu un barret, serà per alguna cosa.
1: Exacte.
2: Llavors, enmig d'això, l'autor de Beckett, no? El seu narrador, diu, sí, com descriure el barret? Que és una mica una convenció que podries pensar que és una mica més clàssica, no? Com, ah, no tinc paraules, no? El barret de Bovary convoca totes aquestes coses.
0: Sí, sí.
2: Llavors diu, i per què? I dius, és que tens tota la raó. Per què? Per què has de descriure un barret? Però, clar, la idea del per què sembla que per mi té un element de comicitat inicial i em passa sovint amb tot aquest volum que anava rient de dir, però com li fas això? Hi ha un moment en què parla d'un personatge que tenia una cama i mitja. Dius, no sé per què, que aquest i mitja el trobo hilarant. Però bueno, com descriu aquell barret és una pregunta tècnica i gairebé epistemològica. Però per què? Jo crec que és la pregunta del segle XX. De per què descriure? I crec que no és una pregunta banal, perquè a més, Beckett, una mica amb el que tu deus, venia d'un segle i mig, gairebé podríem dir, en aquest 1950, no?, que està escrivint això, en el que la descripció havia esdevingut, crec, una de les eines més catedralícies de tota la literatura realista del segle XIX. És a dir, els grans escriptors del XIX realistes també eren els grans descriptors del món, no? Que des del verb just o l'adjectiu precís fins a l'escena triada, etc, etc. Clar, arriba Beckett i amb aquestes dues preguntes, en realitat, gairebé clausura tot un segle. No per matar-lo, que jo crec que aquí també es malentén, Beckett. No per dir, ja no té sentit descriure, sinó que ja no podem descriure sense fer-nos aquesta pregunta de per què descriure un barret. I aquí es torna tot molt més interessant. Jo amb això estic molt d'acord amb tu, Cristina, de dir, hosti, és que a partir de 1950 dius, és que ara hem de tornar a trobar una raó per descriure un objecte.
1: Sí, sí, sí.
2: I
1: doncs
2: això aquests, és fascinant.
0: Mira que aquests textos són del 45-47, uns 3, 4, 5 anys més tard ja no es pregunta només per què descriure un barret, sinó per què incloure una trama, perquè, és a dir, són textos,
2: clar,
0: no?
2: Textos, són...
0: Sí, sí, les peces de les 13 narracions dels textos per no res, ja directament entres in media res i tu has d'anar jugant i a més amb aquesta cosa també tan beckettiana de la contradicció d'interpel·lar-se ell mateix, un narrador que nega el que acaba de dir, duplica, una cosa fascinant. Amb això a vegades em recorda una mica Berger, no? El tercer dels textos per no res comença, per exemple, dient «Deixa-ho, anava a dir-me, deixa-ho estar. És igual qui parli. Algú ha dit que és igual qui parli. Hi haurà un començament. Jo hi seré. Però no seré jo. Jo seré aquí. Diré que sóc lluny. No serà jo. Jo no diré res. Hi haurà una història. Algú intentarà explicar una història». Uf,
2: és meravellós.
0: No, és igual, deixa't portar. És aquesta cosa també, tan, a vegades la comparació no és oportuna, però tan joiciana, oblida't d'aquesta obsessió intel·lectiva, no intentis entendre-ho, deixa't portar, això flueix. I a més hem de dir que està molt ben traduït, no?
1: Sí, no, és que potser, més que entendre Beckett, no? primer cal aprendre a escoltar-lo, no?
0: Exacte.
1: És això, no? I jo també sóc una mica obsessiva, perquè, bueno, torno a un dels textos que dels quals he parlat abans, no? Que és un text ja posterior als textos per no res, però que m'ha fet pensar tot això que deies tu, David, m'ha fet pensar en això, no? Que és aquest Bing, no? Que és un text breu, que és del 66, no? Bueno, publicat a Minuit, no? Com tot, no? I per mi és una peça importantíssima, no l'he posat al programa, però segurament acabarà passant, no? Per entendre-la bé, que tardà, perquè mostra fins a quin punt es pot desmuntar la narració sense abandonar del tot l'escriptura narrativa, no? Perquè en aquest text, no, sí, no, que és un text per gaudir de dir-lo, a més, no, en veu alta, no? És un text que si intentes explicar-ne l'argument, doncs on hi ha, no? Hi ha un cos, hi ha un espai blanc en un espai blanc tancat, reduït, no? Hi ha una sèrie de característiques corporals, especials, ulls, boca, mans, peus, etc, no? Que el text va presentant i recombinant, no? Una mica com això que acabem de llegir, no? No assistim a una successió convencional d'esdeveniments i precisament això és absolutament radical, no? I també la qüestió de la sintaxi, no? Una sintaxi que ell redueix fins a límits violents, diria, no? Hi ha molt poca subordinació, a moltes frases semblen fragments o blocs verbals, no? I determinades paraules i estructures reapareixen obsessivament.
0: Sí, sí, la paraula és obsessiva, i fins i tot hi ha moments que causen una frase que dius, home, això és impropi de... No m'esperava també en aquest tercer dels textos, per exemple, hi ha un moment que diu... Res d'allò que és humà no ens és indiferent. Com això és un lloc comú. Però com continua? Una vegada païdes les notícies hípiques i canines, no? És a dir, és capaç de desmuntar-te també com les frases que són en elles mateixes un fòssil o que poden semblar-ho, no? Sobretot en aquesta part dels textos per no res on no hi ha pràcticament una temptativa de història, com deia, en el sentit convencional. Sí que hi és, si voleu parlar-ne també, mínimament en l'expulsat, el calmant i la que són les primeres tres històries, no, que aquí s'han volgut llegir com esborranys que prefiguren alguns dels seus grans personatges o aquests famosos clochards, no, que no són ben bé només els erràtics i els que no tenen sostre, sinó també aquest punt d'aquests mig filòsofs o que veuen més enllà, Godot inclòs, i que és una figura fascinant que en tots tres textos, Cristina, no? Pren encarnacions diferents, però que a la vegada ens porta amb aquest punt també erràtic i errabunt que tenen els personatges, no? Les passejades, la lluita aquesta també contra la degradació, algun final oníric, com el de la fi, sí. I marítim també, no? Amb aquella mena de bot, no sé com ho veus tu.
1: Clar, són tres relats aquests d'homes que han perdut o estan perdent gairebé totes les formes convencionals de pertinença, no? La casa, la família, la posició social, fins i tot la continuïtat biogràfica, no? Però el que interessa més, o que m'interessa més de Beckett, és que Beckett no es converteix en figures, òbviament, ni exemplars ni sentimentals, no? Són veus molt singulars, tenen aquest punt còmic, no? Són veus irritants, obsessives, no? Que intenten explicar-se mentre el món se'ls va tornant cada vegada menys habitable, no? O sigui, que clar, això és important, no? No són simplement contes sobre el sense sostre, no? Hi ha una despossessió material, però el procés és narratiu i ontològic, no? Cada vegada costa més establir on és el personatge, qui és exactament i quina relació té amb allò que explica l'expulsat, per exemple, que no comença per una expulsió i acaba parlant de com comptem el món, no? El conte comença amb un fet, no? Que és una narració convencional, no? Que podria ser un fet dramàtic, no? Un home que és expulsat, però el narrador desplaça immediatament la importància cap a altres coses, no? Cau escales avall, no? Però allò que l'obsessiona és el nombre d'esglaons, no? Això és molt bé que hi ha, no? Perquè la pregunta com convencional podria ser per què l'han expulsat, qui és i què farà ara. Però la seva consciència va cap a una altra banda, no? Quants esglaons hi havia, com els he comptat, ho recordo bé, no? Clar, aquí hi ha com, en aquests textos, no? Hi ha com en miniatura una part enorme de Beckett, no? La desproporció entre allò que nosaltres esperaríem que fos important i allò que ocupa realment la ment del narrador, no? I per tant, no? A Beckett s'ha expulsat acaba sent gairebé una manera d'estar al món.
0: De fet, acaba dient aquest expulsat, aquest primer dels relats, acaba dient una mica lligant amb en què deien Borja, no? No sé pas per què he contat aquesta història. De la mateixa manera, hauria pogut contar-ne una altra. Potser una altra vegada en podré contar una altra. Ànimes vives, ja veureu que tot és semblant, no? És a dir, el qüestionament i la negació del mateix fet de narrar, d'explicar i de contar, no?
2: I d'un dels pressupòsits, diguem-ne, filosòfics de tota narració i de tota veu, que és la singularitat. És a dir, tu llegeixes una història perquè algú que ha viscut aquesta història creu que és una història única o singular, diferent de la resta d'històries, que t'ho explica i només t'ho pot explicar aquest narrador, perquè això que li va passar només li ha passat a ell. O sigui, si ho penseu, hi ha una quantitat d'assumpcions prèvies a l'acte mateix d'explicar una història o de llegir una història que crec que és part del treball que Beckett i tots els que han seguit en aquesta línia inaugura, no? Que es diu, un moment, el supòsit de la singularitat aquí cau, podria haver explicat aquesta història o una altra i tot és el mateix. I no sé si podré, perquè tampoc em constitueixo com a narrador, que demà us explicaré una altra història. Si fa caure tantes coses d'una manera tan clínica i a més tan eficient, perquè no fa unes grans disquisicions sobre tot això, són gestos molt subtils, que crec que és una de les claus per qui no s'hagi barallat mai o bregat mai amb aquest Beckett, o que potser conegui el Beckett teatral, que també en podem parlar, sí. I menys el Beckett de la prosa. Crec que és una bona manera, una bona orientació, no? D'anar-se a fixar amb el que tu deies al començament, Cristina, que és què fa i què fer. O sigui, la pregunta ja no té a veure amb què explica, que és una de les coses amb les quals topem moltes vegades quan comencem a llegir les proses de Beckett, no? Dic, bueno, però què m'està explicant, Has d'abandonar, ell et força a abandonar aquesta pregunta per dir què està fent, i què està fent aquest narrador amb el que narra, i què està fent aquest personatge amb el seu llenguatge, i què està fent aquest, això que acabes de dir, no? Aquest expulsat amb la seva pròpia expulsió. Dius, doncs, fixar-se en com descriu un barret i per què. Dius, hosti, però si t'acaben d'expulsar, hi ha una condició que, no?, camusianament podria ser una cosa existencialista i molt més potent, i el tio et parla de per què d'escriure un barret, no? I aquí és on un comença a entendre, a jugar amb la proposta de Beckett, sí. No? De dir, aquí estem fent una altra cosa, i quan comencem a fixar-nos en què fa, crec que Beckett es torna més amable, no? O acull més, d'una manera diferent.
1: Sí, no, i a més, quan veig en aquests textos, no, que bueno, per mi Beckett sempre és, és un d'aquells autors als quals no acabaré d'arribar mai, no? És a dir, jo vaig avançant, no, i ell es va allunyant, no? Però precisament per això m'agrada tant, no? I per això, no, ha acabat sent una de les meves obsessions, no? Però quan penso en ell i penso en els seus textos i com portar-los per exemple, en un seminari on després s'haurà d'escriure a partir d'aquells textos, no? Perquè, clar, és una cosa que no és fàcil, no?, aquesta operació, no? Però crec que a partir dels textos, d'aquestes narracions i textos per no res, i després anar a l'escriptura, no és perquè els exercicis d'escriptura siguin un afegit lúdic, no?, sinó que ens ajuden, no?, a compartir l'escriptura en una forma de lectura crítica total, no? Perquè quan hi ha coses que entens d'una manera diferent, no?, quan intentes fer-les, no? I nosaltres podem estar analitzant molta estona, no?, una repetició en un text becatià, però quan intentem, no?, quan jo intento escriure una pàgina en què la repetició sigui l'estructura mateixa del text, de sobte descobrim problemes que com a lector potser no hem percebut, no?
0: Per exemple?
1: Les dificultats aquestes de repetició, no? Per exemple, no? Per què, no? Amb Beckett funcionen d'una manera, no? I quan jo intento escriure, no? Hi ha un pensament meu que m'impedeix, no?, que aquella repetició tingui el mateix efecte, no? Per exemple, no? Per això no penso en l'escriptura com una pausa creativa després de l'anàlisi, no? Sinó en una altra manera d'analitzar, no? Perquè, bueno, no escrivim després de llegir, perquè sinó que escrivim per llegir millor, no? Diria jo.
0: Sí.

0: much longer pent up here in the dark.
1: La música de Morton Feldman, que tant va treballar amb Beckett, en aquest cas a partir de Words and Music, el guió que escriurà Samuel Beckett per ràdio. Avui a Ciutat Marac estem parlant de Beckett amb la Cristina García Molina i amb Borja Bagunyà, a partir d'aquestes narracions i textos per no res, però val la pena recordar que prolíficament, allà del teatre, ens va escriure molts textos i molt tipus de... La seva literatura té també diferents plasmacions. I jo recordo, Cristina, tu que ets dona de teatre també, una conversa fa força temps, fa uns quants anys en aquest programa també a Ciutat Maragda, amb Antoni Casares de la Sala Beckett, precisament, que ell em deia que amb els hereus que gestionen el llegat literari de Beckett sempre ha tingut, o sempre hi ha hagut, una grandíssima dificultat, per no dir una impossibilitat, a l'hora de demanar els drets per l'adaptació de les proses en teatre, no? Això que els últims anys, com sabeu, és més cada cop més habitual al teatre de casa nostra, que és que s'escenifiquin textos narratius, no? Cosa que abans no hi havia tantes novel·les adaptades en teatre. Doncs bé, en el cas de Beckett, és més complicat, els textos teatrals no hi ha problema, però les proses, no sé si per una qüestió de dificultat, tu has plantejat això de portar al teatre o de per quina raó doncs aquests textos costen més allà, per exemple, en aquest llibre el mes de juny, crec, precisament a la Beckett es va fer una lectura, no?, escenificada, o vaja, una lectura en veu alta, més allà de la lectura, que efectivament fins i tot ve molt de gust escoltar, no?, aquests textos en veu alta, perquè a més està, insisteixo, molt ben traduït. Què passa amb les proses en teatre que no acaben de... Tu creus que és una qüestió escènica? Però perquè si fos així també hi ha textos teatrals de Beckett que parteixen de les mateixes dificultats inicials, no?, a l'hora de traslladar-los a l'escenari.
2: Sí, jo no acabo d'entendre això, eh? Ja estava pensant, no?, en l'adaptació magnífica del Primer Amor que va fer en Pere Quilloé, bueno, ell com a actor, no? Vull dir que... I és un dels relats, és un relat llarg, no? I en canvi, no? Allò tenia un pes a l'escena molt, molt potent, perquè hi ha el pes aquest del llenguatge que és innegable, no? Llavors no acabo d'entendre aquesta reacció, no?, davant la possibilitat de portar aquestes proses a l'escena, no? Clar, jo el teatre de Beckett és un teatre de veus, no? I les narracions de Beckett són veus, no? Però la meva concepció també del teatre és la veu, no? I la veu és importantíssima. I de fet, el llenguatge mateix, no?, pot articular una peça escènica impecable, no? Vull dir que realment no sé per què es perd aquesta oportunitat, no?, de fer-ho així.
1: Borja, tu els teatralitzaries aquestes proses?
3: Jo afegiria, ja que estem parlant d'aquesta traducció escènica, que abans ho heu mencionat una mica de passada, però que era la qüestió del cos i la corporalitat. Perquè tant en les narracions com en els textos per no res hi ha una presència, crec, molt característica o molt singular del cos. El cos està una mica amb el que dèieu abans, obsessivament, minuciosament descrit cada gest, cada fracció de gest, cada lògica d'aquest gest, cosa que té un efecte que jo associo una miqueta amb altres autors posteriors tipus Haneke o Berger, sí, que construeixen aquest efecte en el qual com més parlen d'una cosa, més incomprensible es torna aquesta cosa. És a dir, no acabes... Hi ha un punt gairebé de proporció en el qual la imatge que tu puguis treure d'aquell cos o d'aquell gest necessita d'unes informacions per dibuixar-se. Però un cop l'has dibuixada, si segueixes parlant, comença a desdibuixar-se, no?, i a deformar-se. I bé, aquest és un d'aquests autors que juga aquesta paradoxa, no?, o treballa molt amb aquesta paradoxa de... Què passa quan segueixo descrivint un objecte que es torna, no?, i, o gràcies al qual, a la qual es torna incomprensible o indescriptible. Llavors jo volia comentar-vos aquesta qüestió del cos, perquè jo aquí havia també recuperat allò de biblioteca que tenia a casa, l'edició que va fer Tusquets en els quaderns ínfims del film, sí, no?, d'aquesta cosa que va fer el 63, sí, i ja llegiré un fragment després, però que lògicament, vull dir, no podia ser d'una altra manera, havia de protagonitzar Buster Keaton. Ah, i pensava que hi ha alguna cosa en els textos per no res i en les narracions en el qual aquesta corporalitat adquireix gairebé una qüestió, un gest de slapstick, no?, de clown. Això per una banda. Per l'altra, això que deies ara de la veu, Cristina, hi ha una escissió constant entre la veu i el cos, no? És a dir, com els narradors parlen del seu cos, És gairebé com si fos una cosa altra que arrosseguen, que són, no, cavalls que estan estesos a terra, que són coses que han de carregar, moure, arrossegar. És ben bé com si el cos se'ls hagués penjat a sobre d'una veu, no? Vull dir que aquest tall entre veu i cos, a Beckett, almenys en aquests textos, en aquestes proses de finals dels 40 i principis dels 50, és molt marcat. No sé com, clar, això ho trobo com fascinant a l'hora de traslladar-ho a escena, eh?
2: No
3: sé com ho faria.
2: Jo fa dos minuts reivindicava molt que passessin a l'escena, però evidentment és una dificultat, no? Però clar, recordem també que Beckett té peces de teatre que són només acotacions. És el mestre de l'acotació i clar, és un exercici matemàtic, és una coreografia exacta. Vull dir, jo treballo bastant a classe, treballo les seves acotacions i clar, són meravelloses. Però també tenen un punt de com d'inflexibles també, no? Vull dir que de moviment del cos, d'expressió, no? Tot molt contingut, tot molt tensat, no? I això és una dificultat afegida, no?
1: Home, per contenció ara estava pensant en les diferents teatralitats del mateix Samuel Beckett, aquella famosíssima entrevista sense paraules, diria que per la televisió sueca, on bàsicament el que veiem és amb ell en diferents postures que diguem-ne, si no sabessis que és Beckett, podria ser a la portada de Vogue del mes que ve, no? Sí. La tens present, Cristina, aquestes imatges?
2: Sí, absolutament.
1: És meravellós, a més tenia aquella expressivitat, no? Aquella gestualitat hieràtica, que malgrat tot era capaç de comunicar, en fi, que com els seus, les acotacions, no? Que és, en ben poc podem muntar aquí, o com a mínim ofereix comunicativament al lector un tot un univers hermenèutic per fer-se la seva pròpia pel·li, no?
2: Absolutament, sí.
3: No, i que amb això del cos té moltes dimensions, perquè seria per rellegir tot el volum que estem comentant només des del punt de vista del cos, perquè hi ha el cos en moviment, no? I tot el problema i tota la desnaturalització que aconsegueix Beckett d'aquest moviment, perquè nosaltres ens movem bàsicament perquè no pensem en el que fem quan ens movem. Té a veure una mica amb el que deies de la desconfiança, no? De dir, però què passa si jo començo a pensar cada cosa que faig per moure'm? Que gairebé no em podré moure, perquè cada gest es pot descomposar en altres gestos, que es poden descomposar en altres gestos, no? Etcètera. Després hi ha el cos escatològic, que també hi és, gairebé com una mena de cos maquínic, no? Que això de Les i Guattari els encantaria, no? De dir, bueno, és el cos que fa coses, que excreta, que secreta, que segrega, que, no? Que bueno, treballa sense que tingui res a veure amb la consciència o amb la veu, i molt menys amb la paraula, no? El cos és allà i és una cosa de la qual ignorem moltíssim, no? Les seves lògiques, els seus treballs. I després hi ha el cos, i ara recuperava aquest film, que és, i està plantejat, el film, aquesta edició comença amb una petita pàgina del que anomena Generalitats, on ell explica que juga amb aquest principi de Berkeley de que ser és ser observat, no? És a dir, que si ningú ens percebés, d'alguna manera no existiríem, existim perquè som observats. I bé, que t'ho porta una qüestió de l'autopercepció, que també és una part de l'argument de Berkeley, no? De dir, què passa si Déu no existeix o què passa si no estem sols? Bueno, que sempre hi haurà l'autoobservació, no? L'autopercepció. Llavors això, Beckett ho porta en una mena de lluita o de fuga constant entre el que anomena l'objecte i el que anomena l'ull. I la pel·lícula, aquest film, d'això és de mitjans dels 60, és aquest ull que persegueix un objecte que sempre està en fuga. I ell ho escriu dient, busca de, no, recerca del no ésser en fuga de la percepció estranya, descomposant-se en inevitabilitat d'autopercepció. Diu, toma ja, no? Com a entrada a un guió, eh? Una mica amb el que deixo les acotacions.
1: Els oients volen acotacions ara mateix, el que acaba de dir en Pau.
3: Clar, el que has dit aquí, bé, que clar, són aquestes acotacions, que si t'entenc per on anaves, Cristina, clar, dius, acota això, no? I entén aquesta acotació. El que sí que tu t'hi poses a pensar, i sí que ja té sentit, però aquest objecte en fuga d'un ull que vol observar-la i d'aquesta dialèctica entre què passa quan algú vol observar un objecte, o sigui que el cos també és un objecte, no? És a dir, són totes aquestes dimensions del cos que trobo que de vegades no li fem prou cas a Beckett, no? Que Beckett el pensem sovint com aquesta cosa d'aquest fenomen de llenguatge, però a la primera que et poses a llegir Beckett veus que atrapat en les vetes d'aquest llenguatge hi ha cossos, hi ha corporalitats, hi ha trossos de cossos, hi ha carns, hi ha objectes, i crec que de vegades per trencar una llança a favor de Beckett en aquest sentit, crec que hi ha una certa tradició que ha separat, no, aquesta, si voleu en parlem ara, però aquesta oposició clàssica entre Joyce i Beckett, no? Joyce és el poeta, no, el gran escriptor de la potència il·limitada del llenguatge, Beckett és el que l'esquerda i el forada i el fractura. Joyce és el gran cantor del cos, no? Perquè sí que és veritat que és el grandíssim escriptor, diguem-ne, de la corporalitat, la carn i els excessos, i Beckett no, és la veu i el cervell. I penso que no, que de vegades se'ns pot escapar la dimensió de cos que hi ha en Beckett, no?
2: No, evidentment, eh? I a més, ara t'escoltava, no? I pensava en el conte a la fi, no? Un dels contes de les narracions, perquè és una narració construïda sobre una impossibilitat d'instal·lar-se, no? D'instal·lar el cos, no? És un conte on refugi no significa necessàriament casa, no? Perquè pot ser qualsevol configuració provisional en què el cos, no?, aconsegueixi aguantar una mica més. I aquí, en aquest conte, no, la materialitat és important, perquè crec que Beckett és molt menys abstracte del que sovint diem, eh? Perquè en aquest conte hi ha fred, hi ha gana, hi ha cansament, hi ha brutícia, hi ha cos, hi ha diners, allotjament, hi ha intempèrie, no? I això em fa pensar que la gran filosofia beckettiana, no, doncs passa sovint per problemes que són brutalment concrets. On dormo aquesta nit i on poso el cos, no? I això és essencial, jo crec, penso, no, per evitar un Beckett excessivament filosòfic, no? I pensant en el cos i en tot això que has dit tu, Borja, eh?
3: Sí, totalment.
1: I a més, efectivament, és molt precís amb això, malgrat les imprecisions, perquè és un conte, si recordeu, que comença aquesta fi amb aquest home que el fan fora d'un lloc que no ens detalla, no? I tot el conte és aquesta necessitat de trobar un altre refugi i, vaja, hi va encadenant espais, no? Com a mínim, la necessitat de construir-se un refugi que no sempre vol dir llar, no? Una mica en parlaves abans, Cristina.
2: Exacte, eh? Clar, jo aquests tres primers contes, no, els llegeixo com un procés de despossessió, no? És a dir, a l'expulsat encara hi ha una expulsió concreta, no? Algú surt d'un lloc i circula pel món. El calmant, la desorientació ja afecta el temps, la memòria, no? I fins i tot la distinció entre estar viu i estar mort. I a la fi, els llocs on el personatge podria instal·lar-se es converteixen en refugis provisionals, no? És com si, conte rere conte, ve que retirés una mica més la possibilitat de situar el personatge en un món estable, no? I per tant, llavors, quan arribem als textos per no res, el problema encara és molt més radical, no? Ja no només és difícil establir on és el personatge, és que ja no sabem, no? Ja ho hem dit, no? Ni qui parla, no? Vull dir que és així, no? I també penso que entre l'expulsat i la fi, no?, que és el primer i el tercer, no?, hi ha un moviment molt interessant, perquè primer algú perd una casa i no? Al final el problema ja no és trobar una altra casa, sinó és el problema d'habitar el món, habitar.
1: Sí, sí, evitar-lo, no?
3: Sí, sí.
1: Hi ha una dimensió que

0: Funifa.
1: Sueño con mujeres que ni Funifa, gràcies. En la traducció que va posar-hi
0: Busquets. En la traducció, sí, tens raó. Que allà veus una mica aquesta baralla Beckett amb el món joicià, no? Després ja talla i constitueix el seu. Però és molt bonic veure com encara hi ha aquesta mena de fluidesa, aquesta mena d'exuberància de llenguatge, no? Jo el tall, biogràficament, m'interessa menys que no pas estilísticament. Jo crec que aquí... Beckett comença, i crec que això és molt interessant i crec que és part d'una manera de pensar la relació entre escriptors, que té a veure amb quin territori se li reconeix a l'altre. I crec que Beckett aquí reconeix un Joyce, que potser no és tot Joyce i que potser no és tan Joyce, però sí que el reconeix, no? D'alguna manera el delimita en la seva retirada. És a dir, bé, aquella manera d'entendre la relació del llenguatge amb el món és la clau joyciana. Per tant, ell crec que comença a néixer com a Beckett en el moment que codifica i xifra una altra relació del llenguatge amb el món, a partir d'altres preguntes, no? I llavors fixeu-vos que hem començat així, no? La Cristina ha començat així, de dir, per entendre o per parlar de Beckett hem d'entendre en quin món s'instal·la, no? I aquest món en el qual s'instal·la és un món de relació entre coses, de relació d'un mateix, d'un narrador amb una veu, de nosaltres amb el llenguatge, del llenguatge amb el món, del llenguatge amb els objectes, dels cossos amb les paraules. I aquest camp de relacions tu pots veure clarament com ho respon Joyce i clarament com ho respon Beckett, no? I a partir d'aquí entens que l'altra pregunta seria que Beckett s'ha de separar del món de Joyce si vol existir com a Beckett, perquè Joyce és com els grans genis de la literatura, són una mena de forats negres que si t'hi acostes massa t'absorbeixen, no? Sí. Per tant, has de fer aquest trencament. Però per altra banda, jo em preguntava, no? Aquest trencament hauria estat possible sense passar per Joyce abans, no? Sense algú que realment posa al centre de tota la creació literària aquest camp de preguntes. Després tu les pots respondre diferents, on pots fer d'altres. Però Joyce això ho instal·la com un meteorit al principi del segle XX, no? Dir, escolteu, ja no podem escriure sense pensar i respondre a cadascú de nosaltres tot aquest camp de preguntes. Cadascú amb les seves, però no podem no respondre-les. No podem actuar per inèrcia, no? Crec que són els dos grans autors que trenquen amb totes les inèrcies heretades. De maneres molt diferents, però en el fons ho fan tots dos.
1: Cristina, tu com ho veus?
2: No, jo penso en la dificultat, evidentment, no?, d'escriure una llengua que no és la teva, no?, que això ho sabem, no?, i en la protesta que això significa, no?, també. Vull dir, no és només el pas d'una llengua que no és la teva llengua materna o una altra, sinó és aquest moviment de protesta, i a mi m'agrada molt el Beckett poeta, també, no?, perquè és, bueno, té aquesta cosa de críptica i de divertidíssima, no?, i penso en aquests versos en francès precisament, no?, que em serveixen a mi una mica com a títol, no?, del curs, no?, que és aquest somni sense fi i treva res, no? I això ell ho agafa, no?, de la cultura francesa, no?, que és la Merlitonnade, no?, que són uns poemes mínims, no?, deliberadament modestos, que ell doncs escriu al final, no?, de la seva trajectòria, no?, i ell mateix en aquesta llengua, no?, adoptada, no?, doncs a vegades ja fa aquesta mena d'autodesqualificació còmica, no? I per tant el joc que fa ell amb les dues llengües em sembla fascinant, no? A banda de tot això que comenta en Borja del pes i l'herència de Joyce, no?
0: Però sí, és veritat que amb el francès hi ha aquesta qüestió que deies abans de l'expulsió, no? D'una autoexpulsió. I crec que aquí hi ha tota aquesta altra tradició dels autors que s'han situat en una relació d'estranyesa amb el llenguatge, sigui perquè la mantenen o perquè la construeixen, o sigui perquè escriuen en llengües que no són les seves llengües maternes, no? Penso en Conrad, en Nabokov, en tots aquesta tradició que dius, bueno, hi ha alguna cosa de percebre o d'escriure en una llengua que no és la teva que també la perceps més fàcilment com una cosa, com una matèria. Exacte. O sigui, perceps la materialitat del llenguatge d'una altra manera.
1: O el cas Palmari de Godot, que la va escriure en francès i en anglès, és a dir, en anglès i en francès, i me'n recordo que parlant-ne amb en Pedrals, que va fer l'última traducció que tenim en català, va treballar els dos textos, no? I perquè dius, quan treballes en paral·lel, veus que incorpora solucions diferents, idees diferents, que a mi em va servir per... No? Perquè això ja és curiós, també, de traslladar-ho en dues visions del món.

Som a Ciutat Marac de propòsit de Samuel Beckett i no volia acabar sense preguntar-te, Cristina, tornant al curs, aquest curs recordem a l'Escola Blum que comença a l'octubre fins al 9 de desembre i que ens proposa aquesta treva a res, com ara citava la Cristina, no?, per dir aquests versos en francès. Estem escoltant Philip Glass, que també bequeteja i com, i un dels, en el temari del curs, un dels apartats és aquest famós no puc continuar.

0: No, I can't go on, I'll go on, que no surt en cap dels textos del llibre que avui comentem, sinó en un altre lloc, però que parla d'herències, no? I volia preguntar-te si algú vol atrapat, enamorat, apassionat per la descoberta o la redescoberta de Beckett, continuar una línia literària que, de germanaments, quins autors, perquè aquí surten citades en alguns casos, no? Que sí. Proposaries tu, Cristina?
1: Sí, jo he proposat, doncs, el que fa el curs és, bueno, evidentment, proposar primer l'anàlisi, no? I l'exercici successiu, no? A partir de les narracions i textos per no res, no? Però després hi ha una altra part que és, bueno, sortint de Beckett, no? Sense sortir del problema que Beckett ha obert en nosaltres, no? I com ho podem fer? Doncs a través d'autors, no? Que és una tria molt personal, no? Però que són autors que a mi em sembla que d'alguna manera, no? Podem lligar amb Beckett, no? Encara que sigui per rebatre'l, no? Perquè, per exemple, jo he incorporat en el temari, no? un dramaturg que és el Valer Novarina, no? que és un autor que comparteix amb Beckett la desconfiança amb el personatge, en la narració, no? I allò del discurs coherent, tot i que ell fa l'operació contrària, en lloc de buidar, desborda. Val? Estic pensant en autors com John Fosse, no? També el Premi Nobel, no? Que juga amb el ritme, amb la repetició, no? Per tant, bueno, no sé si hi ha hereus de Beckett, no? ni si cap de nosaltres serà un hereu de Beckett, no? O serem uns simples imitadors, no? No és tant això. Jo crec que la pregunta que ens hem de fer és quines llibertats narratives, no? ens ofereix Beckett i com podem pensar-les després d'ell, no? Si fem això, potser no ens convertirem en deixebles, no? Però sí que estarem a mig d'una transformació en un camp de probabilitats o alguna cosa per l'estil.
0: Doncs ens fa una pregunta suficientment atractiva com per, no?, convidar tothom no només a llegir aquests textos, narracions i textos per no res que ara tenim en l'edició del Club Editor, la traducció en Sala Sanahuja, sinó per assistir a les 10 sessions de la Cristina García Molina a la Blum fins al principis de desembre, vaja, fins al pont de desembre gairebé, aquesta bequetíada que obre tantes portes i ens convida a llegir, perquè el com llegir-lo jo crec que és també una manera de xalar amb ell, aquest Beckett tan particular que és el Beckett de les proses. Gràcies, Cristina, com sempre un plaer parlar amb tu i compartir-ho. Que vagi molt bé. Gràcies, Borja.
2: Adéu, fins aviat.

0: never.
1: Loss will not abase one jot, but of what? Of the coming to, of the being as, of the going from, not habitat.
2: Amb vosaltres, com sempre, Rosa Sillué i Helena Miquel. I ara, mentre sentim la veu de Beckett dient un passatge de Watt, acabarem amb un fragment de la conversa amb Toni Casares, director de la Beckett, parlant aquí a Ciutat Maragda no només de la seva obra, sinó de la relació del dramaturg amb la sala que porta el seu nom.
3: Jo recordo els primers anys de la sala Beckett, precisament, amb el Sánchez Sinister al capdavant. El Sánchez tenia una companyia que es deia el Teatro Fronterizo, i que bàsicament es deia Fronterizo perquè estaven interessats sobretot en les fronteres entre el teatre i altres disciplines artístiques. I en aquest treball sobre les fronteres el que els interessava era això, és anar a l'essència, a allò mínim indispensable perquè es produeixi teatre en un escenari. I és per això que van apropar-se a Beckett i van descobrir Beckett, i també el minimalisme. Recordo uns exercicis que ens proposava el Sánchez Sinisterra quan érem joves i alguns més o menys fèiem d'actors o estàvem, diguem, al voltant de la companyia fent laboratoris teatrals, i el Sánchez Sinisterra s'inventava una mena de plantejament dramatúrgic molt innovador que era la sistèmica, no? Treballar la dramatúrgia des de sistemes. I això està molt, molt relacionat amb les ultimíssimes peces de Beckett, que són gairebé acotacions, instruccions, que els personatges no tenen ni nom, són lletres A, B, C, i l'obra senzillament proposa una sèrie de moviments, no? Per tant, sí, és anar a l'essència, és anar a allò mínim, mínim indispensable perquè es produeixi emoció i sentit a dalt d'un escenari.
4: Que revolucionari, tot plegat.
3: A mi em passa sovint, no sé si és encertat o no, el que vaig a dir, però penso molt en el context històric en el que Beckett escriu, en aquesta sensació de perplexitat respecte de la realitat política i social del món en el que viu, després de la Segona Guerra. Clar, imagino la sensació després de descobrir la realitat dels camps d'extermini, etc, etc. Aquesta sensació de que ja les paraules no serveixen per res, no construeixen res, i aquesta desconfiança absoluta respecte de això, no? de la pròpia capacitat lingüística, i aquest voler anar a buscar el mínim indispensable per no apropar-se a la mentida, per dir-ho d'alguna manera. Qualsevol ús de la paraula és una temptació a allunyar-se de la realitat, de com són les coses, no? Aquesta sensació de això, no? La perplexitat, de dir, jo no puc dir res perquè ja res és visible, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aquesta jo crec que és bastant l'explicació de la forma lingüística de les obres de Beckett.
1: Of a flame with dark winds hedged about, going out, gone out, of the empty heart, of the empty hands, of the dark mind stumbling through barren lands, that is of what
5: Ciutat Maragda, amb David

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
3: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions de migrants al Marroc, mentre el PP i Vox surten al carrer per reclamar eleccions anticipades per la crisi a Ceuta. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
3: La intenció de la Moncloa és que la nova regulació permeti retornar també als migrants que ja hagin iniciat els tràmits de petició d'asil abans de resoldre la sol·licitud. Mentrestant, 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat, convocades per Societat Civil Espanyola, que eleva la xifra fins als 180.000 participants. I del món, cop de porta de Donald Trump a la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. El president nord-americà, a més, amenaçat de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. I avui, OpenAI ha admès que els seus agents d'intel·ligència artificial s'han infiltrat a webs del govern dels Estats Units, com el Departament de Comerç i la Comissió de Borsa i Valors. A Catalunya, rècord de treballadors del primer sector. A l'agost s'ha arribat gairebé als 61.200 afiliats a la Seguretat Social que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Cal tenir en compte, però, que bona part tenen contractes temporals. I informatiu d'avui també us explicarem que l'augment de la temperatura del planeta està accelerant la pèrdua de les plantes que viuen als cims més alts d'Europa. Ho revela un estudi que durant 20 anys ha analitzat més de 60 cims dels Alps, els Pirineus i altres zones europees.
4: Per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
3: Pau Carnicero és un dels autors d'aquest estudi publicat a la revista Science. I de la cultura, pendents avui del palmarès aquest vespre del Festival de Cinema de Sant Sebastià. De moment, Sant Sebastià Margarriga, ja sabem que La Bola Negra s'ha endut el Premi del Públic.
5: Sí, estava cantat perquè la nota era altíssima, la segona més alta de la història del festival, i aquest matí s'ha confirmat que cap altre film de la secció Perles l'ha superat. Per tant, un altre premi del públic per la pel·lícula dels Javis després del de Toronto, i el premi que també és l'allau d'espectadors que l'estan anant a veure als cinemes. D'altra banda, El Debut ha rebut el premi de la crítica espanyola.
3: Tot això us ho explicarem fins a 2:45. A partir de llavors, l'actualitat esportiva que destaquem avui, Sergi Camps.
6: Doncs aturada la primera divisió, aturada la Lliga de Primera, farem un repàs als compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans de la primera divisió. També repassarem la victòria d'ahir del Girona contra l'Albacete a casa, farem la prèvia del partit del Sabadell que juga avui a Balaïdos contra el Celta B. I també parlarem molt de bàsquet, perquè avui comença la Lliga ACB, avui debuten el Barça i el Manresa, i per ser un marcador d'última hora acaba de perdre el Badalona a la Lliga F, la màxima categoria, Badalona 0, Granada 1.
3: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
7: Bon dia, Eva. Sí, hi ha un carril tallat a la B30 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident. Intensitat a la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud a la C55. A Sant Vicenç de Castellet en sentit nord a la C58. A Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt a l'altura de Sant Gervasi en sentit Besòs. Fins aquí la informació viària.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Quina és la previsió per les pròximes hores? Jofre Genover, bon dia.
9: Bon dia. Doncs, de moment, per les pròximes hores no esperem gran cosa que no sigui la presència d'aquests núvols baixos en alguns sectors de la costa, que al llarg de la jornada estan anant a més, i també alguns núvols prims passatgers per l'interior, fent que el sol doncs, no llueixi amb tanta força com dies enrere, tot i que és protagonista, i encara l'ambient és força d'estiu. De fet, avui les temperatures s'estan frenant més, i de fet els valors més alts, a més difícil que arriben ja als 35. Per tant, pels propers dies el pronòstic pronòstic és, clar, anirem perdent una mica aquestes constants típiques d'estiu, els termòmetres lentament aniran de baixa, tot sempre de manera molt lenta, per tant, encara amb temperatures força altes, i també aniran apareixent més núvols. De fet, demà esperem que al llarg del dia encara es facin més abundants, a la tarda un cel mig ennuvolat, puguin sorgir fins i tot alguns petits plogims a l'Empordà, també a la Costa Daurada, o també algunes nuvolades cap al Pireu, amb temperatures sense grans canvis, o amb tendència a això que dèiem, anar una mica a la baixa, que és el que tindrem la setmana que ve, i a més amb la presència de més risc d'algunes febles pluges.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: Són les 2:05. I comencem a explicar-vos que el govern espanyol treballa contra rellotge per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez està preparant un decret llei per retornar al seu país els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. El van aprovar dimarts al Consell de Ministres, Maria Guixà.
1: El govern espanyol ha confirmat que està treballant amb aquesta mesura, ho ha confirmat el ministre i secretari general del PSOE de Madrid, Óscar López.
10: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta.
1: La regulació afectarà principalment els qui han iniciat els tràmits d'asil i els quals Espanya podria retornar abans de resoldre aquesta sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta des de l'entrada massiva del juliol, però no queda clar, en canvi, quants han iniciat els tràmits de petició d'asil. Les darreres xifres parlen d'unes 2.500 persones. El nou decret també contempla que redueixin a 5 dies els terminis judicials per resoldre recursos a una denegació d'asil, segons avança el diari El País.
3: I tot plegat enmig del nou pols que avui ha fet la dreta, Pedro Sánchez. 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, han sortit al carrer per mostrar el suport a Ceuta, defensar la integritat territorial i exigir també eleccions generals anticipades. Anem, doncs, cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
11: Bon dia. Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents ja hi ha escridassades equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Ho explica Santiago Abascal.
12: ¿Cuál es el empeño para que no se proceda a la devolución? Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre, pero lo único cierto es que este gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta y el culpable no es el que va a resolver la situación.
11: També reclamen la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. De moment, però, el PP no es mulla. Sentim Miguel Tellado, que hi ha anat en absència de Feijóo.
13: España es mucho mejor que el gobierno que hoy tiene y por eso exigimos de forma inmediata que Sánchez disuelva las cámaras, convoque elecciones y se someta al dictado de la sociedad española.
11: Pel que fa a Ceuta, volen que es militaritzi i que s'expulsin al Marroc el que consideren invasors. La marxa ha sortit de Cibeles i ha recorregut el centre de Madrid fins a l'arc de la Moncloa i allà la policia ha impedit que alguns manifestants enfilessin cap a la seu de l'executiu. Recordem finalment que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
3: Gràcies, Alba. Bon dia.
11: Bon dia.
3: I sobre altres decrets que el govern de Pedro Sánchez té a l'agenda, els seus socis d'Esquerra continuen pressionant per separar els socialistes de les postures de Junts i el PNB.
6: En el decret de l'habitatge, en concret, Sumar ha emès un comunicat amenaçant de plantar dimarts la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Reclamen que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anterior. Han explicat que no es pot produir cap més cas com el de la veïna de Madrid, Mari Carmen, i que no esperen mesures parcials ni descafeinades en els desnonaments.
3: Gràcies, Joan Trias. I obrim ara crònica internacional. L'Iran planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies amb una proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran s'avé a obrir el pas marítim si Washington aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger. Però a Truth Social, Trump ha respost molt gràficament, Marta Sánchez.
1: Doncs sí, ho ha fet publicant un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Ja és pràctica habitual del president dels Estats Units rebatejar amb el seu nom punts geogràfics de llarga tradició. El diari Wall Street Journal assegura que Trump està estudiant la possibilitat, a més, de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Tot plegat després que des de la seu de les Nacions Unides a Nova York el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, llancés aquesta proposta.
14: There are certain actions to be taken by the United States.
15: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
1: Diu l'Iran que les mesures que ells proposen estan incloses en el memoràndum que es va signar, que van signar tots dos països al juny per aturar la guerra a l'Orient Mitjà.
3: I de la guerra de l'Iran a la guerra d'Ucraïna, les defenses antiaèries russes han aconseguit abatre 645 drons ucraïnesos en un atac que ha causat desperfectes importants en diverses empreses i zones industrials de Krasnodar, això és al sud del país, Miquel Àngel Violant.
5: L'atac amb drons ha provocat almenys 3 morts i ha deixat sense electricitat prop de 26.000 persones. Mentrestant, a la veïna en Rostov, una trentena de drons han atacat aquesta nit la regió i han provocat danys a diversos habitatges i a una escola. L'operació, que tenia com objectiu una planta de subministrament d'equips per l'exèrcit rus, ha fet 5 ferits. Els atacs arriben pocs dies després de les eleccions legislatives russes, durant les quals Ucraïna ja va llançar una ofensiva amb més d'un miler de drons contra territori rus. El president rus, Vladimir Putin, va dir ahir que aquests atacs allunyaven qualsevol possibilitat de represa de les negociacions de pau amb la mediació dels Estats Units, que s'havien de fer a partir del mes que ve.
3: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. L'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI reconeix que alguns dels seus agents han intentat accedir sense autorització a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units, sense haver rebut instruccions, per tant, explícites de fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. L'empresa que dirigeix Sam Altman ha confirmat que els agents van interactuar amb webs de diversos organismes públics, entre els quals, per exemple, els departaments de Comerç i Educació o la Comissió de Borsa i Valors. OpenAI diu, Marta, que està investigant aquests incidents.
1: És l'últim episodi d'una sèrie d'incidents que posen el focus en la capacitat dels agents d'intel·ligència artificial per actuar de manera autònoma i escapar, per tant, dels controls previstos pels seus desenvolupadors. El cas, a més, arriba pocs dies després que el govern d'Austràlia denunciés que agents d'OpenAI s'havien infiltrat també en webs del sistema sanitari del país. En un moment també en què es multipliquen les veus dins mateix de les empreses per posar fre al desenvolupament d'aquesta tecnologia. Avui mateix, el líder de Tesla i de SpaceX, Elon Musk, ha predit en una entrevista en una televisió xinesa que els robots humanoides podrien arribar a tenir capacitats físiques superiors a les humanes i que podrien generalitzar-se en un termini de 10 anys.
16: Els robots tenen un temps de reacció molt ràpid. Serà molt difícil superar un robot en aquest aspecte. I és que nosaltres estem una mica limitats per la nostra biologia. Però en el cas d'un robot, n'hi ha prou de millorar els actuadors, els sensors, la velocitat dels fotogrames de les càmeres i també augmentar la potència de càlcul de la IA perquè, en essència, sigui molt millor i tingui reaccions més ràpides que els humans.
1: En les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, unes imatges que provenien de comptes que havien autoritzat utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, aquestes imatges s'estan retirant.
3: I parlem ara d'ocupació. A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, Maite Curtó.
17: Sí, són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector primari són homes d'entre 45 i 54 anys.
18: I parlem ara de plantes, perquè l'escalfament global està acabant amb les plantes que viuen als cims de les muntanyes europees, on cada cop se'n veuen més d'espècies que fins ara només es trobaven en cotes més baixes. Un estudi internacional ha analitzat durant 20 anys, 62 cims de diverses regions, com els Alps, els Pirineus o el Caucas, i ha constatat com la pujada dels termòmetres està canviant el paisatge i posant en risc la supervivència d'unes plantes adaptades al fred i a unes condicions cada cop més estranyes, Montse Poblet.
19: Per fer aquest estudi s'han triat 62 cims on pràcticament no hi puja ningú i cada 7 anys els científics que el firmen hi han pujat i han mostrejat les plantes que hi ha. Han constatat que per cada 0,1 graus d'increment de temperatura puja un 1% la taxa d'extinció d'unes espècies acostumades a viure en condicions extremes que ara ja no troben. L'altra cara de la moneda són les plantes de cotes més baixes que amb la pujada de temperatura es poden permetre pujar i que estan canviant el paisatge dels cims. Pau Carnicero, un dels autors d'aquest estudi, publicat a la revista Science, ens parla de transformacions radicals del paisatge, tant d'alta com de mitja muntanya.
20: El que s'està observant és que aquestes zones més altes estan passant d'aquesta mena de tarteres o parts pedregosos a uns prats més tancats, i en canvi les zones més baixes estan passant de prats més tancats cap a matollars.
19: Els Pirineus són, de totes les serralades europees estudiades, la que està patint més extincions de plantes d'alta muntanya. Difícilment es pot fer res per revertir la pujada de temperatures que està acabant amb aquestes espècies, però sí que es poden prendre mesures per protegir-les abans no desapareguin.
20: Si estan en una zona que, a més, sabem que hi ha molta pressió de pastura, és una zona que és molt trepitjada, etcètera, etcètera, aquí sí que llavors ens podríem plantejar algunes mesures que, com a mínim, no facin accelerar la desaparició d'aquesta espècie.
19: Abans d'extingir-se, les espècies pateixen una caiguda de població, senyal que toca fer alguna cosa per protegir-les.
18: I encara un exemple més d'aquests efectes del canvi climàtic a casa nostra, la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Anem cap a Estamariu. Joaquim Albalater.
21: Bon dia. Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultiu que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
21: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
18: Rescatada del Pakistan una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família, Gemma Bonet.
23: Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. També se'ls acusa d'un intent d'homicidi per haver agredit amb una arma blanca la parella de la dona, un home també veí de Barcelona, que és qui va alertar els agents del possible matrimoni forçat.
18: I al Nepal encara hi ha més de 6.000 persones desaparegudes per la monumental esllavissada d'avui fa just un mes. Després de 30 dies intentant trobar supervivents, ara les tasques se centren a intentar recuperar i identificar els cossos. Fins ara s'han registrat 1.400 morts.
23: La catàstrofe va arrasar la zona de Rasuba, a la frontera amb el Tibet, i va destruir la majoria de carreteres i ponts del nord del Nepal. Per això, un mes després, encara hi ha molts pobles que continuen aïllats. Jordi Mates, de l'Agència de Viatges Plan Himalaya, a Katmandú, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
24: Tot el que és la carretera que comunicava amb la frontera està absolutament desapareguda. El primer poble, així una mica important, és absolutament un poble fantasma, ha desaparegut tot. És un poble mig enterrat per tonelades de fang.
23: La catàstrofe va provocar desenes de milers de desplaçats, molts dels quals tenen por de tornar a casa davant del risc que un desastre similar es repeteixi. I Múnich parteix com a favorita al davant de Colònia per ser designada en els pròxims minuts pels alemanys com a candidata per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o en les convocatòries posteriors, per exemple, les del 2040 o fins i tot del 2044, Miquel Àngel.
0: Les ciutats candidates han estat la mateixa Múnich, que és la capital de Baviera, i ja els va celebrar el 1972 amb un final tràgic amb la matança d'atletes israelians, i també candidata a la ciutat de Colònia, conjuntament amb la regió de l'Ruhr. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'actual alcalde de la CDU va descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegener, ha preferit retirar-la a ell.
2: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Eralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
23: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Eli Veralp, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem cap a Berlín, doncs. Jordi Regas, bon dia.
4: Bon dia. La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
2: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
4: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat a entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
7: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
4: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Eli Veralp.
9: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
4: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
23: Un minut per la publicitat i de seguida tornem.
25: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
26: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
27: De veritat, Mallorca era platja, tio.
26: Torna la travessa Trescar. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
28: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
29: Vaig al límit amb tu.
26: Aquí la fama no serveix de res.
30: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
31: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
23: I ara cinema.
5: Hey Mona, what did you do all day?
6: Well, kids can drive.
3: Primers premis confirmats al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La Bola Negra aconsegueix el premi del públic de la secció Perles i El Debut rep el premi de la crítica espanyola. El palmarès oficial, però se sabrà aquesta nit. Tenim un enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: La nota de 9 amb 40 que va rebre la pel·lícula dels Javis la convertia en la màxima favorita al premi del públic i avui, després de rebre les notes dels últims films projectats a la secció Perles, es confirma que no l'ha superat cap altra. Per la seva part, l'Associació d'Informadors de Cinema Espanyols, que organitza els Premis Feroz, han considerat que El Debut és la millor pel·lícula de la secció oficial a competició. És la història d'una dona ofegada per una família que l'ignora i que troba en el Teatre Amateur una taula de salvació. El seu director, Jesse Eisenberg, ho ha agraït recordant que el cinema espanyol l'ha inspirat sempre i ha explicat com va anar el procés d'escriptura del guió.
10: El meu terapeuta em diu cada setmana que no cal que em suïcidi per aconseguir una bona escena, però ell no sap com és escriure el guió d'una pel·lícula. Les meves millors idees sorgeixen d'un dolor real, per exemple, l'escena on ell les cridassa a ella. La vaig viure a l'escola d'art dramàtic. Em vaig enfonsar, com li passa al personatge de Julianne Moore. Però també em va canviar la vida, com a ella, que després d'anys a callar, troba la seva veu i diu el que feia 50 anys que volia dir.
8: Julianne Moore i Paul Giamatti estan entre els favorits de cara als Oscars a millor actriu protagonista i millor actor de repartiment per aquesta pel·lícula.
3: I a Barcelona, dissabte de les Festes de la Mercè, avui jornada marcada pels grans concerts a la platja, també espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, Maria.
1: Sí, el Correfoc aquest any estrena precisament la nova Porta de l'Infern, de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc. És a 8:45 del vespre, al Passeig de Gràcia, precisament al mateix escenari del Correfoc infantil, que es fa a partir de les 6 de la tarda. A les 10 del vespre, a la platja de l'Espigó del Gas, s'hi fa el Festival Pirotècnic Internacional i també a la Façana Litoral, però en aquest cas a la platja del Bogatell, música. Tu, pocos más. Aquests que sentim, Love of Lesbian, que ha anunciat que aquest any és el seu últim any als escenaris abans d'una aturada indefinida, seran un dels grans protagonistes aquest vespre, per tant, una de les cites més especials també per ells, aquest concert que comença a 11:45 de la nit. Abans, a les 8 del vespre, actuen Al·lèrgiques al Polen, a 9:45 farà La Pegatina i tancarà la nit musical, El Ritme, amb Svetlana, a partir de 1:45 de la matinada.
3: I a Lleida també celebren, també són de festa aquest cap de setmana, festes de tardor en honor a Sant Miquel. Un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte ha estat la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons per commemorar els 325 anys de la primera referència d'aquesta dansa a la ciutat. Anem cap a Lleida, Alba Mor.
11: Uns 120 bastoners de 8 colles vingudes d'arreu de Catalunya han omplert el carrer Major de Lleida de cultura popular i tradició amb una cercavila. La trobada ha finalitzat a la plaça Sant Joan amb una ballada conjunta del Vall de l'Esquerrana, pròpia de les comarques de les Valls d'Àneu. Xavier Ramon Molins és el president dels bastoners de Lleida.
12: El dia 24 de setembre de 1701 va haver la primera referència de Vall de Bastons d'aquí de Lleida, el qual hi va haver també una trobada infantil de Vall de Bastons. I nosaltres el que hem volgut, el 24 no, perquè era dijous, ja vam fer la presentació de l'exposició, ho fem amb dissabte, adaptant la data, però intentant recuperar una mica l'esperit de fa 325 anys.
11: La trobada ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida en un programa que també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
3: I un parell de qüestions més abans dels esports. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic. Ja té 9 estacions a punt i ha demanat a la Generalitat una nova línia de bus que les connecti perquè tant visitants com veïns la puguin utilitzar. Berta Artigas Fontàs.
13: Fa 3 anys que una línia de bus que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses permet, per exemple, visitar la capital i la Fageda d'en Jordà sense haver de desplaçar-se en cotxe. Ara, des del Consell Comarcal, han demanat a la Generalitat una nova línia de bus que enllaci Olot amb altres municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca, també amb diversos espais naturals. Albert Danés és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
14: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca
6: però que també se'n benefici al públic local, la gent que viu a diferents municipis. Al final és una taxa molt econòmica, que és 2 euros el bitllet, i pots fer els viatges que vulguis durant tot el dia, i crec que hi ha d'haver l'aposta per joves, hi ha d'haver l'aposta doncs, per gent gran, per desplaçar-se a la capital.
3: De fet, en aquests municipis ja han adequat 9 espais gràcies a un fons Next Generation amb estació de bus, aparcament dissuasiu per cotxes i també per bicicletes.
14: La nova presidenta del Liceu veu molt bé la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zora Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Helena Guardans, però, també defensa que cal anar més enllà i aconseguir seduir el públic jove i infantil fent pedagogia de l'òpera. Ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
15: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? Però que, a més, puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només a l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
14: Helena Guardans i Cambó és, des d'ahir, la nova presidenta del Gran Teatre del Liceu. És la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de la institució. I dia de dol per al rock gallec. José Costas Peón, o més conegut com Peón Curs, fundador del grup Defcon 2, ha mort aquesta nit als 55 anys.
16: Nada tiene sentido sin ordenador.
14: Defcon 2 va ser un grup pioner del metal rap després de fer fusió entre el rock i el hip-hop. Peón Curs en va formar part fins al 2016. I el rock andalús també lamenta la pèrdua d'Eduardo Rodríguez Rodway, de reintegrant i membre fundador de la banda de rock progressiu Triana. El guitarrista de la banda ha mort avui als 81 anys a Cádiz. Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
17: Bona tarda, Eva. Com deia el dramaturg irlandès Bernard Shaw, els que diuen que no es pot fer no haurien d'interrompre els que ho estan fent. Aturada la primera divisió, un coitus interruptus pel bon moment del Barça. Esperem que quan torni la Lliga els de Hansi Flick estiguin tan fins com abans de marxar amb les seleccions. Ara repassarem els compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans. El dia que el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B, en farem la prèvia, i l'endemà de la victòria del Girona contra l'Albacete per 2-0, en farem la ressaca. I el dia que comença la Lliga ACB, avui debut en el Barça i el Manresa, ara també en parlarem. Abans, però, Esport en directe, acaba de finalitzar la Lliga F, el Badalona 0, Granada 1, Municipal de Palamós. Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
18: Derrota per la mínima del Badalona Women a casa, a Palamós, una derrota que, a més, s'ha produït de forma molt cruel amb un gol en l'última acció del partit del Granada, un rebuig dins de l'àrea en una pilota penjada que Raquel i l'ha aprofitat per fer l'únic gol del partit. El Badalona, que ha merescut molt més, que ha dominat tot el partit, ha dominat la possessió, ha tingut les millors ocasions, però no ha estat capaç de materialitzar-les. Per tant, derrota del Badalona. Badalona 0, Granada 1, cinquena jornada de Lliga. El Badalona 7 punts de 15 possibles en aquestes 5 primeres jornades.
17: En motor en dansa, el Gran Premi de l'Azerbaidjan de la Fórmula 1 al circuit urbà de Bakú. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda. Ara mateix 6 voltes pel final, amb George Russell i el Mercedes líder, molt seguit de Verstappen, en situació de poder utilitzar el DRS per posar-se líder de la cursa, i amb Kimi Antonelli, el líder del Mundial, rodant en cinquena posició després d'una gran remuntada. Recordem que sortia des de la 16a posició. Gran premi accidentat, amb 2 safety cars, amb accidents múltiples, Alonso està fora, per exemple, i un mitja dotzena més de corredors.
17: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
30: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
17: No hi ha Lliga a la primera divisió, estem en cap de setmana de seleccions i la selecció espanyola de futbol debutarà aquest vespre a la Lliga de les Nacions de la UEFA contra Anglaterra a Wembley. Ho farà amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria: Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente finalment ha descartat pel partit d'avui el jugador de l'Espanyol Roberto i també el català Víctor Muñoz. Enviat especial a Wembley, Roger Busà, què tal? Bona tarda.
20: Com estàs? Bona tarda.
17: Escolta, com gairebé sempre en els últims anys, una selecció espanyola que parla amb accent del Barça, eh?
20: Sí, ara ho deies, 7 jugadors del Barça, aquests que ara anomenaves. Recordem que no hi és Joan Garcia, que està lesionat, tampoc hi és Gavi, que va quedar fora per decisió tècnica. Ha entrat Fermín, que torna a la selecció espanyola després de perdre's el Mundial per lesió. Però déu-n'hi-do, 7 jugadors del Barça en aquesta convocatòria. Al Mundial n'hi havia un més, eren 8, però vaja, n'hi ha molts. És el primer partit de la selecció espanyola en aquesta Nations League, el primer dels 4 que Espanya jugarà en aquesta llarga aturada, i és un partidàs pel rival, perquè és Anglaterra, una selecció històrica i recentment semifinalista del Mundial, i també per l'escenari, l'estadi de Wembley, que és tan especial sobretot pels barcelonistes. Aquí el Barça ja ha guanyat 2 de les 5 Champions, el 92 i el 2011. Avui, que és el partit gran, s'espera que Luis de la Fuente surti amb tot. Veurem Eric segurament al lateral dret. No hi són ni Pedro Porro, que està lesionat, ni Marcos Llorente, que ha deixat la selecció espanyola. Cubarsí, indiscutible a l'eix de la defensa. Rodri al mig centre. Veurem, això sí, quin és el rol de Pedri, si continua sent el rol de suplent o torna a tenir més protagonisme. A la recta final del Mundial va ser suplent per darrere de Fabián. Lamine Yamal, indiscutible a la dreta. I a la mitja punta el dubte és si Olmo o Fermín, que com dèiem torna després de perdre's el Mundial. Serà també el primer partit amb la selecció espanyola de Rodri ja com a jugador del Barça. Ha estat el nom de l'estiu pel que fa al mercat de fitxatges. A més, va ser el millor jugador del Mundial, i ell mateix explica com ho ha viscut tot plegat aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, i també explica com de feliç és a Barcelona.
0: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
20: Rodríguez és el capità d'aquesta selecció espanyola, com dèiem, plena de jugadors del Barça, amb 7 blaugranes, i això és una cosa que Rodri celebra, perquè a més creu que l'estil del Barça és molt similar a l'estil de la selecció espanyola.
0: Siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando vienes a la selección, pero entiendo que es una nota muy positiva que haya 7-8 jugadores por concentración de un mismo club, y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección, así que yo creo que es positivo.
20: Ahir, per cert, Sergi, va ser un dia mogut aquí a Anglaterra a partir d'aquesta notícia de la possible sanció del City, que va ser declarat culpable d'infringir les normes del fair play financer a la Premier. Hi havia molts mitjans anglesos ahir aquí a Wembley, a la roda de premsa prèvia a aquest partit, que li van preguntar a Rodri per tot plegat què en pensava sobre el seu ex-equip, i Rodri, ell, escombra cap a casa, ell coneix el club, el City, diu que confia molt en el City, però això sí, espera que en tot cas es faci justícia.
0: Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
20: Bé, veurem com acaba això aquí. Mentrestant, avui aquest Anglaterra-Espanya. Espanya que torna després de guanyar el Mundial. La pregunta ja de la Fuente era obligada: com s'ho farà la selecció espanyola per no caure en l'autocomplaença, per evitar allò de la panxa plena? Diu de la Fuente, i ho deixa molt clar, el passat ja no val i aquest equip no es conforma.
2: Nosotros nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora, te lo garantizo. Ahora ya termina una historia, ahora empieza otra. Otra en la que tenemos muchísima ilusión. Queremos seguir caminando, queremos seguir haciendo cosas importantes, seguir haciendo registros tan históricos como los que se están consiguiendo.
20: El partit a 3:15 a Wembley, Espanya contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon, i també de Harry Kane, aspirant a guanyar la pilota d'or, igual que el seu rival avui, amb la selecció espanyola, Lamine Yamal.
17: Doncs aquest partit el seguirem amb el Roger Bosà, desplaçat a Wembley. Gràcies, Roger. I també ahir la selecció espanyola sub-21 va perdre 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser canviat a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. I més enllà d'aquest Anglaterra-Espanya, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
17: Hi ha més vida a la jornada de seleccions.
4: Comencem amb els partits d'avui, d'entrada del màxim grup d'aquesta UEFA Nations League. Viurem a partir de 3:15 un República Txeca-Croàcia. Recordem, Croàcia, amb el porter blaugrana Livakovic, la República Txeca que entrena el exjugador espanyol Santi Denia, ara seleccionador txec. El grup B d'aquesta UEFA Nations League, a punt de començar, ho farà a les 3, una Eslovènia-Escòcia, ja tenim l'11 inicial i Eslovènia jugarà el central de l'Espanyol d'Erkusic de titular. Aquest partit començarà a les 3. I també amb presència de jugadors de dels equips catalans, un Sud-Àfrica-Guinea en el grup de l'Àfrica. Començarà a les 3 els guineans amb l'As Kuruma, el jugador del Girona. Pel que fa als partits de classificació per l'europeu sub-21, també destaquem el que jugaran aquesta tarda les seleccions d'Ucraïna i Turquia, perquè Ucraïna té dos jugadors més del Girona, són el Llargarut Pixur i el porter Krapitsov, que apunten a ser titulars. Tot això pel que fa a la jornada d'avui. Parlant de la jornada que vam viure ahir, el més important, la lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França d'ahir, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una lesió lleu, tot i que el seleccionador Zinedine Zidane ja l'ha descartat per als pròxims partits de la Lliga de les Nacions.
7: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
4: A més, es va lesionar just en el moment de marcar l'únic gol del partit d'aquest Turquia 0, França 1. Avui, a priori, sense ser oficial, però diuen que a les 6 passarien noves proves per determinar aquest abast de la lesió. Recordem que en aquest partit Jules Koundé, el jugador del Barça, va jugar tot el partit. També dels partits d'ahir, destaquem la derrota d'Itàlia contra Bèlgica per 0-2 i la victòria d'Ucraïna 0-1 contra Hongria amb Banat titular. El jugador del Girona va jugar 59 minuts.
17: Doncs, Xavi, no marxis massa lluny, que de seguida parlem amb tu de la ressaca del Girona ahir a Montilivi, victòria per 2-0 contra l'Albacete. També marxem a Balaïdos per fer la prèvia del Sabadell-Celta B. Però abans, un últim apunt de futbol en clau primera divisió, perquè, escolta, aquesta setmana hem estrenat una nova temporada de l'Espanyol Reservat amb el Sergi Andreu, i en el primer capítol hi tenim un protagonista d'excepció, Quique de Lucas. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Sergi. Així és, arriba el primer capítol de la nova temporada de l'Espanyol Reservat. Ho fa en plena aturada de seleccions i després de dues derrotes doloroses de l'equip de Manolo. Per això mirem d'analitzar la situació de l'equip per saber què li ha passat en aquests últims partits, com es pot reconduir aquest sotrac i, sobretot, si en fem un gra massa amb la figura de Manolo, és a dir, si l'hem assenyalat massa com a principal responsable d'aquesta situació. En parlem amb l'Eudald Serra, el Marc Maiola i l'exjugador blanquiblau Quique de Lucas, que creu cegament en la feina que ha fet Manolo, com podem sentir en aquest extracte de l'entrevista.
21: Manolo ha fet un treball impressionant, és innegable, no? Jo crec que ha fet un equip de recursos complicats, limitats, i jo crec que estan on ara mateix ha d'estar, no? Pensant que hem de lluitar per no baixar.
9: Recordeu que podeu recuperar l'Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
17: Doncs molt bé, gràcies, Sergi Andreu. Sí que hi ha Lliga, és a la segona divisió, però abans de marxar cap a Vigo, Alfons Gorina, últim revolts al circuit de Bakú, a tram final del Gran Premi de l'Azerbaidjan.
19: Sí, i segueix líder George Russell, és un d'aquests circuits urbans que és gairebé impossible avançar en cap punt. Ha estat enganxat el pilot de Mercedes Verstappen amb el seu Red Bull, quan alerta que veiem un accident ara a l'última volta, per tant pot ser que la cursa s'acabi aquí, és de Valtteri Bottas. En qualsevol cas, George Russell ja negociant aquests darrers revolts, la victòria no se li hauria d'escapar, perquè Verstappen sembla que ha tirat la tovallola després d'estar una bona estona intentant avançar al pilot de Mercedes.
17: Per tant, que Russell guanyant aquest Gran Premi sortia des de la pole, un circuit urbà on és difícil avançar, per tant, el primer que ha sortit, el primer que arribarà.
19: Doncs sembla que sí, a vegades passa això, ja ho vam veure amb el Mad Ring o aquestes curses de Mònaco, molt glamour, tot el que vulguis, però avançaments poquets més aviat, eh? Segueix Russell ara en aquesta gairebé recta final, volta llarga, molts revolts, òbviament, un circuit molt estret, i amb Verstappen enganxat en punt de DRS, però sempre impossible d'avançar. Guanya George Russell finalment amb Max Verstappen en segon lloc. El tercer hauria de ser Hadjar, que arriba ara amb el seu Red Bull, seguit de Charles Leclerc amb el Ferrari, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que salva els mobles, considerant que sortia des de molt enrere i acabarà en cinquena posició.
17: Doncs Russell, que s'apunta aquest gran premi de la Fórmula 1 de l'Azerbaidjan, gràcies al fons.
19: Gràcies.
17: I tornem al futbol per parlar de la segona divisió, perquè avui el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B al partit de 6:45 de la tarda. El Sabadell setè, amb els mateixos punts que el sisè, ve de guanyar l'Oviedo per 3-1. El Celta B és quinzè, ve de dues derrotes seguides. A Vigo, com dèiem, ja hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
17: Última hora del Sabadell.
5: Doncs mira, que estan a l'hotel de concentració, que per cert és el mateix que el meu, per tant, ser de bona mà, que estan allà, ja han dinat i descansant per d'aquí un parell d'horetes i a marxar cap a Balaïdos, on intentaran aconseguir no la primera victòria de temporada, però sí la primera com a visitants, perquè les tres que han aconseguit fins ara ho han fet a la Nova Creu Alta, com a locals.
17: Hi ha moltes baixes al Sabadell. T'atreveixes amb un possible 11 de l'equip de Ferran Costa?
5: Mira, Ferran Costa encara no ho ha fet, però jo diria que podem veure el primer cop que repeteix 11 respecte a la jornada anterior. Per tant, Foli la porteria, Ton Ripoll, Oscar Sanz, Edgar, Català i Codin a la defensa, Urri, Pere Pons i Quadri al mig del camp, Gerard Priego i Gastón Valles, que serà bull davanter centre després de la lesió de Joaquín, el màxim golejador, que vam conèixer que té una lesió greu, l'han d'operar i per tant es perdrà el que resta de temporada.
17: I ara ho deies, Ripó, acabem de començar la temporada, jornada 7, però el Sabadell s'està fent fora a casa, com la temporada passada també la Primera Federació, però a fora de casa li està costant no puntuar perquè ha sumat dos empats, però sí guanyar, i el que deies, si avui es guanya Vigo, seria la primera victòria a domicili d'aquesta nova temporada.
5: Sí que és cert que els tres desplaçaments que ha tingut el Sabadell han estat molt complicats, el camp de l'Sporting de Gijón, el camp del Castelló, aquests es va empatar i va perdre el camp del Mallorca, un dels equips cridats a pujar directe a primera divisió. La imatge del Sabadell a domicili ha estat bona, però li falta la victòria i també marcar un gol, perquè encara no ha marcat a domicili.
17: I el Celta B, Ripó, el butxí de l'any passat de l'Europa, a la play-off descens a la segona divisió, l'únic filial d'un primera divisió a segona, què hem d'esperar d'aquest equip?
5: Mira, és un equip... És un filial, és a dir, són jugadors que són joves, que són molt bons. De fet, Hugo González està amb el primer equip i va ser una de les estrelles del Celta B l'any passat. I és un equip irregular. Si mirem els últims resultats, pot guanyar per 4-2 a l'Andorra o 0-2 al camp del Ceuta, però sí que és cert que ha perdut els seus últims partits, 2-0 a l'Almeria, i l'últim que va jugar a Balaïdos, 0-4 contra l'Eibar. A més, el Celta també té baixes, té jugadors convocats. Per tant, aquests filials, que si em permet, Sergi, t'afegeixo que també hi ha la Reial Societat de Segona.
17: Ah, és veritat, sí, home, sí, lapsus.
5: Doncs, són dos filials que no s'esperen on sortiran, però que, evidentment, no serà partit fàcil.
17: Doncs sí, senyor, aquest filial del Celta ve amb aquest jugador Hugo, que ens va enamorar l'any passat contra l'Europa, que, lògicament, l'entrenador del Celta, del primer equip, va dir, mira, aquest me'l deixes per mi, i que el filial s'arregli amb altres jugadors. Ripo, àrbitre del partit...
5: El basc Gorka Etayo.
17: Per cert, aquest partit, recordem, a 6:55, ens hi posarem una miqueta abans amb el Ripoll i el Fitel, Carles Fitel, el nostre comentarista dels partits del Sabadell. Viurem aquest partit a 6:55 en directe al Tot Gira. Gràcies, Ripo.
5: Adeu.
17: Avui a la segona divisió, de fet, tenim en joc un partit, al llindar del descans, el Ceuta 0, Reial Societat B, precisament 0, partit a punt d'acabar la primera meitat, el Granada Andorra, 4:45, i a la mateixa hora que viurem aquest Celta B Sabadell, a 6:45, tindrem també el Tenerife Cádiz. I encara segona jornada rodona pel Girona per la victòria pels protagonistes i per un retorn.
8: Encara Agus Medina, molt bé, se'n va a Carles Pérez en velocitat, pot entrar dins l'àrea, la deixa per Van de Vic, precisament el xut, gol!
10: Que remat, s'ha regirat molt bé.
17: Ara explicarem, Xavi, per què reiem tots a la transmissió. Victòria contra l'Albacete i alguns noms propis destacats.
22: Aquest gol de Van de Vic arriba 30 segons després

0: important.
1: Unes declaracions de Bel Ruiz que podrem sentir a l'entrevista sencera al Tot Gira aquesta tarda. El segon nom propi, ja ho sentíem, va ser el de Donny van de Beek, que es va estrenar aquesta setmana com a golejador i va donar alguns minuts de qualitat que feia temps que no veiem a Girona, i especialment a les transmissions del Girona de Catalunya Ràdio. També destaquem el bon partit de Gazzaniga i, sobretot, el més important, el nom de Porto. Va tornar a jugar després de més de 10 mesos absent per lesió.
2: Molt bé de sentir lo que era Montilivi y ha sido espectacular. Solo puedo decir gracias. Es la palabra que más puedo decir del recibimiento de la gente. Ver cómo tantísima gente, tanto fuera como el equipo, como el staff, como trabajadores, se alegran, ¿no?, por ti. Eso es algo muy difícil y la verdad que te llena.
1: Ara la Girona suma 13 punts i ocupa provisionalment, a falta de pràcticament tots els partits de la jornada, el tercer lloc de la classificació. La setmana que ve, diumenge, partit interessantíssim a Montilivi contra el Mallorca, on el club gironí espera recuperar Fran Beltran i té alguna petita opció de recuperar algun dels internacionals, com per exemple Júnior, Píxur o Krapitsov.
3: 4 minuts per sobre de 3 quarts de 3. Tanquem la carpeta de les competicions masculines de futbol i obrim la carpeta de la Lliga F, perquè a 4:45, Logroño-Barça, el Barça líder amb 4-4, ve de guanyar l'Alavés per 0-6. El Logroño, 7-6 punts, ve de perdre contra l'Atlètic de Madrid per 2-0. A Logroño ja hi tenim el Marc Andrés. Marc, què tal? Bona tarda.
4: Hola, Sergi, bona tarda.
3: Escolta, una última hora del Barça que suposo que passa per la tornada a la convocatòria de l'Aitana Bonmatí.
4: Sí, és la gran notícia del Barça per aquest partit. Una Aitana Bonmatí que, recordem-ho, es va lesionar, es va fracturar el peroné, de fet, al novembre del 2025. Va tornar a finals de la temporada passada, però sense fer net. Va forçar una miqueta per jugar partits importants, però no estava del tot bé. I fins ara, aquesta temporada 26-27, no havia disputat cap minut, ni havia trepitjat gespa. De fet, ni a la pretemporada, ni ara ja en competició oficial. Però avui podríem tenir els primers minuts d'Aitana sobre la gespa. No és l'única novetat. També Clàudia Pina, que si bé és cert no s'ha perdut cap partit per lesió, aquesta setmana al partit de la Champions contra el París, que el Barça va guanyar per 5-2, Pina va acabar amb un fort cop al turmell, amb molèsties. Això sí, està bé, va poder fer sessions una mica específiques per ella i ha pogut entrar a la convocatòria. La notícia negativa, això sí, és Cata Coll, que no viatja per precaució pel seu genoll. És el segon desplaçament consecutiu, ja que el partit de l'Alavés tampoc va viatjar, però sí que va jugar aquest dimecres a la Champions.
3: Per tant, Marc, és un partit el d'avui entre dos compromisos de Champions, el París a casa de la setmana passada i el de la Roma a fora la setmana que ve. En aquest 11 que presentarà Pere Romeu, suposem que hi haurà rotacions avui, no?
4: A priori sí, n'hi hauria d'haver. I dic a priori sí, perquè al final el Barça ha viatjat amb només 12 futbolistes de camp del primer equip. I la norma és bastant clara en aquest sentit. A l'inici hi han d'haver mínim 7 jugadores del primer equip i en cap moment del partit poden coincidir més de 4 futbolistes que no siguin del primer equip. És a dir, 4 futbolistes del B poden estar al terreny de joc a la vegada. Per tant, sí, Sergi, hi ha d'haver rotacions, però hi ha unes normes a seguir i s'hauran de complir sí o sí.
3: En qualsevol cas, Marc, avui victòria a priori fàcil, no?
4: Sí, perquè el Logroño és veritat que ara porta 6 punts, però l'any passat en va aconseguir 21 i, de fet, 11 d'ells en les 7 últimes jornades. És a dir, va esperar fins al final per aconseguir la salvació. I, a més, hi ha una dada que és demolidora. El Barça ja no és que sempre hagi guanyat el Logroño, sinó és que a dia d'avui encara no ha encaixat. És a dir, tots els precedents, el Barça ha guanyat deixant a 0 la porteria. Per tant, un gran avantatge que té el Barça per aquest partit d'avui contra el Logroño, un rival a qui sempre ha guanyat i a qui no ha encaixat cap gol.
3: Vinga, et faig la clàssica. Àrbitre del partit?
4: La basca Arantxa Galastegui.
3: Gràcies, Marc.
4: Fins ara.
3: Avui a la Lliga F ja ha finalitzat el Reial Societat 3, Madrid 5. El Madrid ha començat perdent, ha hagut de remuntar i encara doncs li manté el pols al Barça al capdavant de la classificació. I a 6:45, Madrid Club de Futbol a l'Alavés. Demà l'Espanyol juga contra el Depor a les 6 a la Corunya i, com deien abans, el Badalona Women, que ha perdut per 0-1 contra el Granada amb un gol a l'últim segon gairebé. I em demana pas des del municipal de Palamós el Joan Fitó, que té protagonista, està al costat del míster del Badalona Women.
5: Doncs mira, Sergi, ara mateix al costat del tècnic del Badalona, del Marc Ballester. Marc, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Hi ha una màxima del món del futbol que diu que és molt injust l'esport. Avui aquesta màxima aplica al 100%?
6: Sí, crec que tant a primera part com a segona, dins que han sigut partits una miqueta diferents, crec que nosaltres hem tingut el control total.

0: superioritat absolut del partit. En primera part el Granada encara s'ha atrevit una miqueta a moments a venir-nos, a segona part directament s'ha enfonsat. Crec que el partit que volíem jugar des d'un inici l'hem jugat, però sí que ens hem trobat en situacions de zona 3, d'àrea rival, on no hem decidit gens bé. Crec que les jugadores, doncs aquí ens ha faltat aquesta última comunicació de pot estar sola, tens un segon, et pots girar, pots golpejar, i ens ha faltat més situació això de trobar porteria rival, i això el que et provoca el futbol és que passen els minuts, l'altre equip es va creixent, es veu millor dins del camp, i bueno, doncs l'última acció al final és molt desafortunada, és una acció que et pengen des de mig del camp, però bueno, és futbol.
1: Això anava a dir, què us ha faltat? Perquè heu tingut moltíssima possessió, heu dominat el partit pràcticament de principi a final, però què us ha faltat exactament? Dius aquesta zona 3, aquest tram final, és només això o ha faltat alguna altra cosa més?
0: Bueno, jo sobretot penso que des del minut 20-30, quan hem vist que el Granada s'ha començat a enfonsar, hem guanyat una jugadora més en zones intermitges o avançades, ens hem quedat amb un 3-1 en zona defensiva perquè crec que era suficient per tapar les seves contres, tot i que en moments també ens han pogut fer mal, però havíem de ser agressius en el plantejament, jo crec que hem trobat solucions. El que passa és que bueno, els perfils tant d'inici com els que han entrat després no ens han acabat de donar justament el que buscàvem en aquesta última zona. Jo estic content, sobretot amb el partit que ha fet aquí, perquè és el que volíem fer des d'un inici, amb el que hem treballat durant tota la setmana, però al final el futbol són gols i avui no hem estat encertades.
1: Veig passar futbolistes del teu equip per aquí molt afectades. Això també parla bé d'elles, parla bé de l'equip, de l'ambició que teniu aquest any. 7 de 15, és un bon inici de temporada, tot i la derrota d'avui.
0: Volíem 10 de 15, és l'únic que et puc dir. Crec que les jugadores des d'un inici sabien que avui teníem una oportunitat d'or, així els hi hem transmès i crec que dins el camp ho hem demostrat. El que passa és que doncs, avui el futbol no ha estat de la nostra part i reaixecar-nos perquè tenim doncs, un partit al camp del Sevilla molt complicat la setmana que ve abans del parón i volem acabar amb molt bones sensacions.
1: Fantàstic, Marc, moltes gràcies.
0: Merci.
1: Són les paraules del Marc Ballester, tècnic del Badalona. Avui el conjunt badaloní ha caigut en l'última jugada del partit a casa, aquí a Palamós contra el Granada. Setmana següent, pròxim repte, visita al camp del Sevilla.
2: Gràcies també, Joan Fitó. I un últim apunt de futbol. Tornem a les competicions masculines perquè a la Primera Federació aquesta tarda a 3:15 es disputa a Tarragona el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. L'Europa rebrà demà el Majadahonda a 4:00 PM. 6 minuts i les 3, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de bàsquet i de ciclisme.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
4: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
6: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
7: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
8: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
6: La història del restaurant que ho va canviar tot.
7: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Al lío.
6: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. El piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
9: Aquest any ho petarem molt fort.
6: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
10: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
2: A l'ACB, Barça i Manresa juguen la primera jornada de la Lliga contra rivals que tenen entrenadors catalans. Un dels equips catalans ho fa a casa i l'altre a fora. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, Sergi. Sí, a les 9, debut del Barça després de guanyar l'Efes d'Istanbul a la primera jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes l'afronten amb només Oleg Balcerovski de pivot i amb altres jugadors com Stanley Umude, Tyrese Martin i Joel Parra havent de pujar el seu rol dins l'equip i la seva posició. El rival d'avui és el Coruña, que enguany torna a la CB entrenat pel català Carles Marco. Sentim el blaugrana Olivier Camois.
12: Yeah, one of the best domestic leagues in
13: the world. És una de les millors lligues del món. Serà un partit molt emocionant, molt ritme, molta velocitat i molta intensitat. Pel que m'han explicat, tots els partits de l'ACB has d'esperar això, intensitat, i sent el Barça, tothom donarà la seva millor versió contra tu.
11: D'altra banda, el Manresa viatja a Bilbao per jugar contra l'equip de Jaume Ponsarnau. Els manresans tenen dos dubtes que, no obstant, han viatjat Pierre Oriola i Timmy Allen, dos dels homes forts. A l'altre costat, el Bilbao ha fet 6 fitxatges i ha pogut mantenir els jugadors més importants de l'any passat. Una de les noves incorporacions, Ondrej Ustak, jugava precisament al Manresa. El tècnic manresà, Diego Campo, parla del rival.
14: Tenen una estabilitat, no?, esportiva i econòmica molt alta, i això les facilita pues, mantenir el bloc, l'entrenador i com juguen. Crec que és una manera de jugar que està basada en el temps, en la convicció, i la clau per mi és l'entrenador. Una alta qualitat que ha fet créixer molt els jugadors que tenen al club.
11: Aquest Bilbao Manresa és abans que el partit del Barça a les 6 de la tarda.
2: Gràcies, Bill Cadilla. I a la Lliga de Futbol Sala, pas enrere del Barça, que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Els blaugrana més també perden Mateus per problemes al genoll. Sergio González, autor del segon gol del Barça, lamenta el resultat i fa una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
16: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé. Seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però bueno, el dimecres va per totes.
15: El CatGas Energia Santa Coloma visita demà a la 1 al Manzanares.
2: Gràcies, Roger. I per acabar, Xevi, una de ciclisme, perquè a les 3 comença el Mundial.
17: Sí, falten segons perquè comenci el Mundial femení. Són 180 quilòmetres amb 8 pujades, un port curt de 1,7 quilòmetres, però amb pràcticament el 7,5% de desnivell. Recordem dues catalanes, Paula Blas i Mireia Benito. D'elles, Paula Blas és qui té més opcions de medalla. Tot i això, no estaria entre les favoritíssimes, on hi podrien comptar Demi Bollering, Marlene Reusser, Kasian Yevadoma o Antonia Niedermayer. Espera Paula Blasi de poder fer un bon Mundial en una prova que, com diem, començarà a les 3 i s'allargarà aproximadament fins a les 8.
2: Gràcies, Xevi. La gent d'Esports anem a fer un cafè i ens hi posem a les 4 amb el Tot Gira avui amb l'Oriol Rodríguez.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
19: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Sumar exigeix als socialistes mesures contundents per afrontar la crisi de l'habitatge. Avui han emès un comunicat on amenacen de plantar dimarts que ve a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge. Reclamen en concret que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anteriors. Així de contundent ho deia fa pocs minuts el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
20: La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos, una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
19: Mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge amb Junts i amb el PNB, que són imprescindibles perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats. Ho recordava avui el ministre socialista Òscar López.
21: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
19: Aquesta tarda, a partir de 6:45, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una nova manifestació de protesta pel desnonament dimecres a Madrid de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Més notícies amb la Maria Guixà.
22: La dreta ha fet avui un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació convocada per Societat Civil Espanyola que ha tingut el suport de PP i de Vox. La marxa ha fet visible el suport a Ceuta, a la integritat territorial i també ha exigit eleccions generals anticipades. Segons la delegació del govern espanyol a Madrid, a la manifestació s'hi han sumat 20.000 persones. Madrid, Alba Gil.
23: Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs col·lectius de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents ja hi ha escridassades equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Recordem, finalment, que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
19: Els alemanys trien, finalment, Múnich per davant de Colònia com a ciutat candidata per organitzar els Jocs Olímpics del 2036. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín. Però la derrota electoral diumenge passat de l'actual alcalde de la CDU va descavalcar Berlín de la cursa. Kai Wegener és l'alcalde sortint.
0: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
22: I al centre d'Atenes, almenys 2 morts i 4 desapareguts en ensorrar-se un edifici de 3 plantes arran d'una explosió, probablement per una fuita de gas. Entre els morts hi ha 2 turistes nord-americans i 2 més estan desapareguts. El sinistre ha tingut lloc al barri de Plaka, de la capital grega, prop de l'Acròpolis, i d'altres indrets molt visitats pels turistes. L'explosió també ha malmès els edificis veïns en un sinistre que l'alcalde d'Atenes ha qualificat de desastre increïble.

0: I a Barcelona avui l'agenda de les festes de la Mercè la marquen els grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i també el foc de la cultura popular. A partir de les 8 del vespre a la platja del Bogatell hi actuen Al·lèrgiques al Polen, a 2:15 farà la Pegatina, aquí ara sentim, i tancaran la nit Love of Lesbian a 11:45 i Esbetlana a 2:15 de la matinada. El Correfoc aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc. Els esports, Alfons Corina, bona tarda.
1: Bona tarda. A la Lliga F, el Barça visita el Logroño a 4:45 amb la principal novetat del retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria blaurana. Demà l'Espanyol juga al Camp del Depor. Jugat aquest matí, Badalona Women 0, Granada 1. A la segona divisió masculina, el Sabadell juga al camp del filial del Celta 6:45 i a la primera ref, duel català al nou estadi de Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu a 6:45. Avui la selecció espanyola juga contra Anglaterra a la Lliga de les Nacions a 8:45. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha descartat el davanter de l'Espanyol, Roberto, per aquest partit. A la Lliga CB de bàsquet, primera jornada amb dos partits pels catalans. El Manresa juga a la pista del Bilbao a 6:00 i el Barça rep el Corunya a 9:00. En handbol, Alacant Granollers a 9:15. Ara arrenca la prova en ruta femenina del Mundial de Ciclisme al Canadà, on hi participen dues catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, i fa tot just uns instants que ha acabat el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaidjan amb victòria de George Russell amb Mercedes, seguit de Max Verstappen i de Hadjar també amb el seu Red Bull.
2: Fins aquí les notícies. Sense fronteres.
3: Tornem a activar el GPS del català.
4: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
3: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
2: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
3: La llengua diu qui som, aquí i al món.
2: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
5: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Al llarg del segle XIX, el domini colonial europeu sobre països llunyans va propiciar el comerç d'animals, vius o morts, per l'exhibició, l'estudi científic o per formar part de col·leccions particulars. En molts casos, aquests exemplars eren dissecats, aplicant els coneixements de taxidèrmia que ja es coneixien a l'antic Egipte i que Europa havien revifat a partir del segle XVI. A Catalunya, un personatge que va destacar en aquesta tasca va ser Francesc Darder.

0: Francesc d'Assís Darder i Llimona, membre d'una nissaga de veterinaris nascut el 1851, va ser un divulgador incansable del món animal i de la història natural aplicada. Tot i que la relació que va tenir amb el món acadèmic va ser complicada, va ser un personatge especialment actiu i popular a la seva època. Entre d'altres iniciatives, va impulsar el Gabinet d'Història Natural, la Casa Darder, va escriure el llibre Gran Museu d'Història Natural d'Anatomia Comparada, etc, etc. També va fundar revistes com el Zoochèrix i el Naturalista, i el 1892 va ser nomenat primer director del Zoo de Barcelona. Tot i que en l'època ja havia detractors de la manera com els països europeus es relacionaven amb les colònies, Francesc Darder va aprofitar el context per fer negoci. A més de veterinari, va ser reconegut com a taxidermista, seguint la tradició de molts professionals que s'hi havien dedicat a França i també a Catalunya. No només dissecava animals i embalsamava éssers humans, sinó que sovint també els comprava. El 1886, en un viatge a París, va pagar 7.500 pessetes per un home de l'ètnia San, del sud de l'Àfrica, que els colonitzadors europeus anomenaven Buximà. El cadàver d'aquest autòcton havia estat robat i dissecat per un taxidermista francès, Eduard Barreró. Darder el va exhibir a l'Exposició Universal del 1888, juntament amb dos exemplars de Carabao, un tipus de búfal de les Filipines, i amb altres animals. El 1916, quan es va fundar el Museu Darder, poc després de jubilar-se, el taxidermista va cedir a l'Ajuntament de Banyoles uns 2.000 espècimens d'animals dissecats, mòmies i restes humanes. Entre elles, la de l'africà, que ja havia mostrat a Barcelona, del qual s'havia volgut desfer i que amb els anys va generar una intensa polèmica. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Tu havies vist el famós negre de Banyoles?
1: Qualsevol persona que tingués un cert interès cultural al llarg i ample d'aquest país nostre tan, diguem, tan ric, sí, culturalment, havia anat a veure el Museu de Banyoles i t'he de confessar que quan jo el vaig veure, que devia ser, sí, devia tenir 24 o 25 anys, el vaig veure amb la mateixa naturalitat com després mirava altres peces i no havia trobat res especial ni extraordinari.
0: A mi em va portar al col·legi i recordo aquell dia l'excursió al llac de Banyoles especialment. Sí, sí. El tema del negre de Banyoles no el recordo especialment.
1: Sí,
0: no?
1: La gent ho deia una mica en aquella
0: època. Sí, era curiós, una curiositat.
1: Era curiós, cridava l'atenció.
0: Però no hi havia cap mena de separació ètica amb allò.
1: La veritat és que no. No hi era i bé, aquesta és la...
0: Ens vam fer reflexionar tots molt, amb raó. Però...
1: Amb raó, perquè, clar, al fons podies tu veure una mica les conseqüències d'aquesta actitud entre colonial, entre de superioritat racial. També podies veure de que s'ha d'entendre amb el seu context,
0: clar.
1: Tot, no solament el negre de Banyoles, s'ha d'entendre que en aquell moment la gent no coneixia parts exòtiques del món, perquè la gent no viatjava.
0: Sí, el segle XIX era clar, en aquest sentit. Sí,
1: i aleshores portar, diguem, a més, s'havien repartit tot el món més pobre del món, les potències colonials europees. Havien fet coses tan extraordinàries com els zoos humans, que feien, és a dir, reproduïen un poblat de l'Àfrica o un poblat d'Àsia o algun lloc primitiu de Nova Guinea i aleshores el reproduïen, vivien allà, i la gent anava a veure com vivien aquella gent, que cuinaven, ven als llocs on menjaven, ven als llocs on feien les necessitats més, en fi, més
0: bàsiques, sí.
1: Més bàsiques elementals, i això era un zoo, i estava mentre durava aquesta exposició. Sí, vull dir que era una cosa general.
0: Les dues grans exposicions de Londres i París són les més importants, en va haver-hi més, a Chicago,
1: sí, sí,
0: etcètera,
1: sí, sí, sí.
0: Però allò va ser dels grans èxits de l'exposició,
1: un zoo humà, i la gent ho anava a veure perquè era tot tan particular. Aquestes persones vivien, suposo, en unes condicions que mai havien pensat de repetir el seu esquema, i els devien pagar molt bé, però al cert...
0: No sé si els hi pagaven molt bé, em temo que... Hi ha un cas que jo recordo, que potser el nostre convidat, si no, no cal que en parlem, però d'una pobra senyora negra que tenia un cul immens.
1: Sí. Llavors... tenia uns glutis extraordinaris, ja me'n recordo aquest cas.
0: I llavors l'exhibien amb aquest tipus de zoo fos com la cosa extraordinària, pobra dona.
1: Com si fos...
0: condició de semi-esclavatge, eh?
1: Sí, sí, a més d'un embrutiment i a més d'una morbositat fora de lloc amb totes les característiques.
0: Sí, sí.
1: Però tot això, és a dir, per situar-ho en el context de que la societat era així, com amb altres coses que passen cada dia ara i que no ens n'adonem, que som insensibles amb el dolor d'aquesta gent que està patint tant, i ara ho fem, i dins de 100 anys es dirà, doncs la gent aquestes coses les trobava naturals. També això derivava en que també es feia, diguem, s'embalsamaven cadàvers més cara, es conservava el cor, aquest tipus de coses. Algunes van arribar fins a èpoques i algunes encara s'han mantingut fins al present, eh? Encara...
0: Francesc Macià, el cor de Francesc Macià està separat del cos.
1: I encara hi ha una estàtua de Lenin amb el qual, en fi, la gent encara va passant per allí.
0: A veure la mòmia de Lenin,
1: etcètera. Vull dir, no... I altres coses que, en fi, que a altres parts del món s'han conservat. També forma part de la història de la humanitat, això, eh? No ens componguem. És a dir, nosaltres tenim les mòmies egipces, tenim les mòmies de tots els països andins, del món incaic, del món, diguem, de totes les cultures sud-americanes.
0: I després les restes momificades naturalment, sobretot de molts pantans, del nord d'Europa, etcètera, etcètera. N'hi ha molts, eh?
1: I això sempre...
0: Ozi, el famós Ozi.
1: Sí, esclar, exacte, sí, l'home de gel, no? Sí. Tot això hi era.
0: Però el que avui parlarem és d'en Darder, que és un personatge específic molt català, però al mateix temps molt significatiu de l'època, i qui ens acompanyarà per fer-ho és el doctor Jordi Tomàs Aguilera, professor d'Antropologia Social a la Universitat de Barcelona i membre de l'equip de recerca Traficants, que rastreja l'origen de peces de museus públics catalans obtingudes en contextos colonials. Doctor Tomàs, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
0: El cas d'en Darder era un cas extraordinari dins d'Europa, un personatge on hi havien moltíssims taxidermistes humans i aquesta barreja entre antropòleg, veterinari, taxidermista, que ara ens resulta una mica xocant, però no sé si això era molt habitual o relativament habitual a l'Europa del segle XIX.
2: Era habitual, i de fet Darder el que feia era anar per Europa a comprar peces diverses, animals diversos, i també mòmies, i també persones dissecades, i anava a Marsella, anava a París, anava a Manchester, a Liverpool, a Londres. De fet, hi havia anys que feia dos o tres viatges i anunciava les seves revistes. Jo me'n vaig ara amb una missió, estaré un mes fora, i després tornava carregat amb milers de peces.
0: Milers
2: o d'objectes o d'espècies.
1: Animals, també, molts.
2: Sobretot animals. Sí. Sobretot animals. Però sí que, això per dir que sí que era freqüent.
0: Sí, per
2: que,
0: això.
2: Els germans Berro mateix, els gabinets de curiositats que hi havia doncs, a París, etc. Era molt,
0: sí, era un negoci, també.
2: Era freqüent.
0: O sigui, no només era, òbviament, un interès científic, però hi havia un negoci darrere molt important.
2: És com, ja que heu parlat dels zoos humans, exhibicions colonials, n'hi va haver moltíssimes per tota Europa. No només París, Londres, no París, Londres, Berlín, Varsovia, Nàpols, Roma, Lisboa, tot el que vulgueu, i Barcelona. El 1897, a Barcelona, hi va haver, a la Ronda Universitat, una exhibició d'Aixantis, que eren un poble vingut de la costa, el que es deia Costa d'Or, que ara és Ghana, i que va ser just després de la colonització, quan els britànics, després de les quatre guerres anglo-aixantis, van derrotar els aixantis. L'any següent, un empresari que es deia Gravier, francès, es van portar aquests aixantis, i llavors feien tota la volta. Estaven dos o tres anys pel continent europeu, van passar per París, per Lió, per Barcelona, després van anar cap a Madrid, i llavors, doncs, això, feien el que heu explicat, feien vida quotidiana.
0: O sigui,
2: quotidiana però disfressada, és a dir, caracteritzada segons els espectacles de l'època europeus. No és que fessin la vida exactament com la feien allà, sinó que se'ls obligava a reproduir d'una determinada manera, ballar d'una determinada manera, ara us poseu aquí, ara us poseu allà, mentrestant també naixien nens i nenes pel camí, es morien gent que eren enterrats aquí, cosa que era dramàtic per ells mateixos, perquè havien de ser enterrats al seu poble d'origen.
0: I no es traslladava el cadàver, quedava allà i ja està.
2: I estem parlant, perdoneu, de desenes de milers de persones que a diferents llocs del continent africà i d'altres llocs del món van estar en aquestes exhibicions.
0: Clar, que comentes, 1897, per tant, diguéssim, ja és el moment de canvi de segle i que dona la sensació que ja s'havia superat el segle XIX, en absolut, pel que veig.
2: No, a més, el 1913 n'hi va haver un altre de senegalesos al Tibidabo.
0: Ja,
2: i de fet l'última que jo recordo d'Europa és el 56,
0: l'any 1956,
2: sí, a Bèlgica. Caram. Estem parlant del Congo belga,
0: sí,
2: i el rei
0: Leopold. Sí,
1: que... Bueno, abans que sortís totes les atrocitats que van cometre, diguem...
0: De fet, hi havia sortit, però...
1: Segon, però
0: allò que deies,
1: sí, la gent feia veure que sí.
0: Sí. Feia veure que no existia. Són coses del passat, ja se sap.
1: Bueno, a més, perquè el país em va beneficiar, no ens equivoquem.
0: Sí, Bèlgica em va rebre molts beneficis econòmics d'aquella explotació brutal.
2: No, i és molt interessant, perquè això surt molt sovint, que diem, no, això en aquella època era normal. O això en aquella època era així... No. Era així, però hi havia molta gent que era crítica amb aquest comportament. I això també passava amb el Darder, que sembla que a vegades parles amb gent i diuen, no, va ser en altres temps. Bueno, en altres temps, però hi havia molta gent... De la mateixa manera que hi havia gent que s'oposava doncs, o que estava a favor de la independència de Cuba, i hi havia catalans que estaven en contra de la independència de Cuba, doncs el mateix amb totes les pràctiques...
0: I l'esclavitud, etcètera, tot era exactament... Sí, ens ha quedat la via allò de què va passar bàsicament, però l'oposició i la gent que tenia un principi ètic molt més important que no pas el mainstream, el corrent principal de pensament, realment n'hi havia molta.
1: Pot ser que aquest antecedent cultural exòtic d'un poble diferent, etc., fos potenciat per la vinguda de Buffalo Bill quan va venir a Barcelona i van fer aquelles exposicions i aquells actes i tot això, que la premsa anava plena i va tenir uns èxits extraordinaris, etc.?
2: Va lligat, però de fet el Buffalo Bill ve després dels Aixantis, si no recordo malament, poc després. És el mateix context, una mica diferent els casos, però de fet a les primeres exhibicions, aquella que comentàveu de la que s'anomenava Venus o Tantot, que ara no em recordo un nom propi.
0: Sí,
2: també hi va haver un noi jovenet que va estar a Nova York, que es deia Obenga, però després aquests eren com casos individuals. Estem parlant de 1816, 1820 i pico, però a partir de mitjans del 19 la cosa es generalitza, i sobretot amb la conferència de Berlín del 1884-85.
0: Sí, és el repartiment
2: del pastís africà.
0: Sí.
2: Doncs això encara es multiplica per més, perquè, és clar, era la manera que Europa tenia de mostrar totes aquestes exhibicions colonials el seu domini sobre el món.
1: I que era la necessitat de que els europeus, que som tan excel·lents, colonitzéssim aquests pobres desgraciats, no?
0: Sí.
1: I els civilitzéssim.
0: Civilitzéssim, aquesta és la paraula clau.
1: La civilització, tota l'argúcia tramposa de sempre.
2: Exactament.
0: Anem a parlar d'en Darder, si us sembla. En Darder venia d'una família més o menys benestant, Nissaga Veterinaris, per tant, el contacte amb animals vius i morts no li havia resultat gens estrany. A més, ell era veterinari. Va ser una vocació clara o simplement mantenir el negoci familiar?
2: Era una vocació claríssima. A més, el seu pare també era veterinari i ell l'admirava, pel que sabem dels seus escrits, i de seguida va estudiar veterinària i es va posar en diferents... Tenia una part acadèmica, però ella era més de divulgació, que arribés al gran públic, i de negoci, per descomptat. Però no, això era de tradició familiar. De fet, no només el pare, altres avantpassats seus també eren veterinaris.
0: D'on era, Darder?
2: Doncs crec que ha nascut a Barcelona.
0: No, o sigui, per tant, diguéssim, va estudiar a Barcelona, etc. No és que fos d'algun indret diferent que després havia baixat a ciutat, etc. Com era la veterinària d'aquell moment? Els veterinaris eren... Ara, gran part dels veterinaris, òbviament, es dediquen al bestiar, diguéssim, ramat, etc. Hi ha una altra part que es dedica més aviat al bestiar domèstic, a les mascotes, que diem ara.
1: Animals de companyia.
0: Animals de companyia. Però, no sé, sospito que l'últim terç del segle XIX no devia anar exactament així.
2: No, de fet, sobretot pel que sabem del cas d'Arbé, que no era molt estimat per l'acadèmia, perquè hi havia veterinaris professionals que el veien com un senyor que es dedicava més a l'espectacle.
0: Un passa volant.
2: Sí, i el negoci que no pas a la ciència. Però, en canvi, ell, el personatge en si, en aquest sentit, és bastant... Bueno, és molt interessant, perquè ell tracta de tot. Es va interessant per diferents temes, pels cavalls, pels coloms, pels conills. Ell rebia animals malalts i explicava l'estudi que havia fet, el diagnòstic que havia fet, que el publicava a les seves revistes. El senyor tal de no sé d'on me manda tal animal que tenia això. Gent que li enviava consultes per carta i ell responia
0: a la
2: revista dient què s'havia de fer, com s'havia de tractar. I després també, quan rebia animals que es morien, o fins i tot hi havia gent que li portava animals que es morien, quan es van fent famós en el tema de la taxidèrmia, doncs ell els dissecava.
0: La taxidèrmia era habitual en aquell moment?
2: Sí, era molt comú. Sí.
0: O sigui,
2: I de fet, ell no era el més famós de l'època. Ens ha arribat més pel museu, sí, per tot el que ha arribat després, però en aquella època hi havia altres
1: taxidèrmies. No hi havia tants veterinaris aleshores,
2: ni
1: molts menys, perquè jo recordo molt les figures, encara jo el vaig agafar a la cua, tot això dels manescals, de tots els que tractaven per costum, per tradició, animals, i els cuidaven, però veterinaris no era massa comú.
0: Formació, diguéssim,
1: de,
0: no.
1: De, bueno, la prova està que la primera facultat de veterinària que es posa a Catalunya és a Lleida i, en fi, atenció, i després a l'Autònoma de Barcelona. No.
0: Però ja als anys 70, no?
1: I als anys 70, sí, sí, l'Autònoma de Barcelona.
0: 70-80, sí. No me'n recordo, però sí, sí.
1: I diria que també, i, en fi, no era tan habitual perquè només hi havia un parell de facultats a l'estat espanyol de veterinària.
2: Sí, sí, ell de fet va anar a Madrid. Sí, sí, vull dir que...
0: Per tant, Darder, tenim un personatge que des del primer moment entén la divulgació com una manera també de fer negoci, una barreja de les dues coses. Com vivia llavors Darder? O sigui, bàsicament era compra-venda d'animals o quina era la seva...
2: Ell va tenir molts...
0: Una via lucrativa. Sí,
2: sí, molts negocis de compra-venda d'animals, allò que dèiem que anava per Europa i venia amb... A vegades hi havia gent que li feia comandes, voldria un guacamayo, voldria un... I ell portava...
0: Guacamayo viu.
2: Sí, sí, sí. I a vegades els portava dels dos, vius i morts. Després també feia aquestes naturalitzacions i després també en feia per encàrrec. O sigui, hi havia gent que naturalitzava familiars seus i ell anava publicant com es feia tot això.
0: Familiars.
2: Sí, sí.
0: Humans.
2: Sí, sí. O ell intentava que això es generalitzés, cosa que no es va generalitzar.
0: No, perquè tenia el tiet allà plantat al mig de la sala, em sembla que no ho he vist gaires vegades.
1: Sí, vols dir dissecats?
2: Sí.
1: Dissecats. Però no, encara es fa, eh? I encara hi ha molts llocs de que veus així porcs senglars i coses d'aquestes, que la gent...
0: Sí, que però la cacera és diferent, que tenia això, que té el tiet allà plantat, crec que és una mica... És una mica diferent, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, el que tenim sobretot és propaganda d'ell, que explica com era el mètode de l'embalsamament, i de fet ell mateix abans sembla ser que se n'havia arribat a anar al cementiri a buscar cadàvers, també havia naturalitzat un nen, i ell explicava a la revista, després de tants dies hem fet això, ara el nen que va morir tan jovenet té encara aquella cara rosadeta, tres dies després, o sigui, era un... que era, diguem, un friqui, molt friqui de tot aquest tema.
0: Sí, però no només ell, perquè, clar, si tenia una revista vol dir que la gent comprava la revista, en parlava, no ho trobava tan extraordinari, no devia ser tan inhabitual, per tant.
2: No, de fet, ell sobretot vivia d'això, d'aquests diferents negocis que van anar canviant de local, en va tenir diferents llocs de Barcelona al llarg de la seva vida, fins que va haver un moment, 1892, que va, si no recordo malament, que va ser nomenat director del Zoològic de Barcelona, el primer director. Però fins aleshores, tot el
0: dedica,
2: seu... Sí, sobretot en això, i també a fer de veterinària, o sigui, a curar animals malalts, per descomptat.
0: La feina de marxant, perquè en definitiva ho era, d'animals vius i morts, com ho organitzava? Perquè, esclar, puc entendre que portar uns periquitos amunt i avall doncs és relativament senzill, no ocupa gaire volum, però si tu portes un carabao o un hipopòtam, o etcètera, això no es fa d'una manera comuna, no dius, a més, transportar-ho per Europa o esperar que t'arribi un transport des de l'Àfrica. Deu ser bastant complicat, tot plegat. Com s'ho feien, Darder?
2: No et sé dir exactament, així com molt per sobre. Jo el que sé és que arribaven a vegades arribaven, depèn de les zones, podien arribar a peu, podien arribar amb tren, i després amb carro, i després algunes venien de les colònies amb vaixells. Els carabaos van arribar de Filipines amb vaixell, i bueno, aquí hi ha un debat, un possible debat. De fet, el 1887, es va fer una exposició de Filipines a Madrid. Amb aquesta espècie d'això que dèiem dels zoos, exhibicions colonials, sí. Eren gent de Filipines que feien, els van muntar allà com un entorn semblant a les Filipines, una cosa totalment colonial, racista i endocèntrica, al·lucinant, i llavors els filipins estaven allà. I també van portar animals i plantes de les Filipines. I llavors allà hi ha una foto amb dos carabaos i, curiosament, l'any següent apareixen dos carabaos a l'exhibició colonial de Barcelona portats per Darder. No sé si són els mateixos,
0: però és estrany que circulessin molts carabaos pel món, sí. Com per pensar que no poden ser els mateixos quan l'any anterior estaven a Madrid.
2: Exacte. I ara aquests dos carabaos, o sigui, en tot cas els dos carabaos de Barcelona van estar al Museu Darder, estava al Museu Darder des de 1916, a Banyoles.

0: Francesc Darder va començar a oferir serveis de conservació i embalsamament de cadàvers humans cap al 1883 a la botiga del carrer Jaume I de Barcelona. A la mateixa adreça estava domiciliada la redacció de la revista il·lustrada El Naturalista, una publicació quinzenal que Darder va publicar entre el 1886 i el 1891. A les seves pàgines hi solia incloure una explicació dels serveis que oferia. Tot i que tenia un to publicitari, donava força a explicacions tècniques.
1: Dedicat assíduament des de fa alguns anys a la naturalització d'animals i a la conservació de preparacions d'anatomia normal i patològica, la naturalesa d'aquests treballs va fer concebre la idea d'arbitrar un nou procediment per embalsamar cadàvers humans. Amb un estudi detingut i perseverant d'aquest art, i després d'experiments laboriosos i assajos repetits, he aconseguit adquirir la destresa i seguretat necessàries per obtenir, amb el meu procediment especial d'execució ràpida i de cost mòdic, la conservació indefinida del cadàver, la forma i volum del cos, sense haver d'apel·lar a mutilacions i evisceracions, i el que aprecien més les famílies, l'animació indeleble dels trets fisionòmics, tot conservant aquell segell trist i respectable que només imprimeix la mort i que no es pot disfressar o alterar sense incórrer en el disgust de les famílies. Respecte al cost de l'operació, la Casa Darder ha procurat que sigui prou barat per estar a l'abast de totes les classes socials, segons ho demostra la tarifa següent. Per l'embalsamament d'un cadàver de pàrvul o adult, de 500 a 1.000 pessetes. La diferència de preus obeeix al volum més gran o més petit del cadàver i al fet que se n'hagi iniciat o no la descomposició. Observacions. L'embalsamament s'ha de verificar 24 hores després d'haver succeït la mort i només podrà anticipar-se quan el cadàver doni senyals de descomposició abans d'aquell termini, mitjançant autorització prèvia del senyor subdelegat del districte que ha de presidir l'embalsamament. Quan el metge de la família vulgui dirigir per si mateix les manipulacions de l'embalsamament, podrà fer servir els líquids conservadors, instruments i utensilis que empra aquesta casa. Com que l'operació consisteix en una petita obertura d'una artèria per injectar per ella el líquid conservador, l'embalsamament pot efectuar-se en el mateix llit mortuori i sense necessitat de treure el cadàver als seus vestits. L'operació no dura més de 40 minuts.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Jordi Tomàs Guilera i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'en Francesc Darder, taxidermista, naturalista, veterinari, etc, etc, i creador del Museu Darder de Banyoles, que em sembla que és potser el que en el segle XXI més recordem. Doctor Tomàs, acabem de sentir aquesta descripció de la revista, que per cert és bastant crua. O sigui, plantejar-se que una revista de divulgació normal i corrent, que la gent compra al quiosc, sí, sí, en aquella època t'expliquen els detalls aquests de l'embalsamament, home, posa una mica els pèls de punta, fa oi, no, això?
3: Sí, sí, és veritat. El que passa que quan les mires amb aquella curiositat que ens porta la gent que ens interessa la història i el passat, bueno, i el present, és molt curiós perquè hi ha també, no només hi ha l'embalsamament, sinó al costat parla de, o la pàgina anterior, de com es curen uns conills, i una mica anterior d'un doncs, naufragi, o, no, o és igual, o uns mariners que van veure qui sap què al mig del mar. És una espècie de poti-poti, passa que, com deia abans, els hi va
0: per... Poti-poti entretingut, però sí, una mica morbós, no?
3: Sí, passa que li va per èpoques, doncs una època va molt als cavalls, com dijimos en el número anterior, tal, tal, tal, llavors fa com tres números sobre els cavalls, amb algunes anècdotes i algunes propagandes.
0: Clar, aprofita la vinentesa.
3: Però després sí que hi ha com diversos, no?, varietats, i llavors aquí ja trobes de tot. De tot, de tot el que ell li arribava per carta, per diaris estrangers que rebia, per coses que li explicaven col·legues que havia conegut, per gent que havia conegut quan viatjava, perquè fos, ell ho anava publicant. Nos llega la notícia de no sé d'onde, i llavors explicava qualsevol cosa vinculada als animals. Mm. Rècords també, històries de caçadors. Hi ha, per exemple, la història de caçador, d'un caçador del que era bueno, Algèria colonitzada pels francesos.
0: Mm, on província havia... francesa, en aquell moment, sí.
3: Un caçador àrab que havia... tenia una medalla donada pels francesos perquè havia matat 60 i pico lleons. Llavors, ell es fa ressò d'això i amb tota la... Perquè, clar, tot això està sempre vinculat a la cacera. Estem parlant, al fons, la vincle amb la cacera...
0: Clar, la visió del món, que ara ens posa els pèls una mica de punta, perquè és evident que continuen havent revistes de cacera, etcètera, en què es parla de la mort dels animals a través de la caça com a esportiva, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha costa, hi ha molts sectors de la societat actual que això no ho veu gens clar. Però sospito que el segle XIX, a part de la gent que hi tenia reticències, en general es trobava d'allò més normal, perquè que un veterinari toqués la cacera exactament igual que l'embalsamament de cadàvers o el transport de persones i d'animals exòtics a les ciutats europees com la cosa més normal del món, revela una mirada molt particular.
3: Sí, en el fons, jo crec que, em sembla que el Dardier el que li interessava era el món natural, el món animal, vaja, en general, i llavors per tal de conèixer el màxim de coses li anava bé tot, des dels animals vius, i per això va acabar dirigint el zoològic, fins a tot això que estàvem parlant.
4: Això vol dir que la societat ho valorava, si no l'haguessin nomenat director del zoo de Barcelona.
3: En aquells temps la societat occidental valorava tenir un zoo amb espècies molt diverses, exòtiques d'arreu del món, perquè la gent, també hi ha la part pedagògica, també en el fons Dardier també era una espècie de pedagog. De fet, molt del que ell naturalitzava, ho compraven instituts, escoles, etc., perquè els joves de l'època veiessin com era tal animal i els tenien dissecats allà. O també ossos, i també cranis amb guix, reproduccions de cranis amb guix. Vull dir que ell tenia una vessant pedagògica, barra sempre econòmica, però vessant pedagògica important. Però tornant a si això era normal o no, normal en el sentit d'habitual, a Europa potser sí. Però al continent africà es muntaven caceres, els anglesos muntaven caceres on es podien plomar 20.000 animals en un mes.
0: Quin horror.
3: Quan allà la caça, a les societats corresponents, estava regularitzada. Cada vegada que anava de caça es feia algun ritual. Les peces es distribuïen per menjar d'una forma molt, molt estricta. Evidentment, Àfrica és molt gran, estem parlant d'una forma molt general. Però llavors van arribar a l'època colonial, els territoris van deixar de ser dels autòctons, van passar a ser dels invasors estrangers, dels colons, i la caça... Però és que va arribar un punt que la caça, els mateixos govern britànic, la va haver de regular, perquè va dir els caçadors anglesos s'estan carregant tot el que hi ha a Kènia, Tanzània, etc. Bueno, Tanzània va ser Alemanya primer. Tot el que hi ha als nostres territoris està desapareixent. Els mateixos britànics com 20 anys després de la conferència de Berlín.
0: Les girafes baixen, no queden hipopòtams, estan matant rinocerons, etc.
4: Jo diria que ha arribat en èpoques molt recents. Jo recordo la mort d'algun animal que algú el va matar, no?
0: Continuen. No? Sí, a part del Joan Carles. Sí.
3: El lladre, no? El rei lladre.
0: Sí.
4: Clar, perquè jo... I això va produir un escàndol absolut, però això no fa tants anys.
3: No, sí.
4: I després hi ha una altra figura, tampoc ara anem tan de purs. Jo diria que el floquet de neu també va ser una cosa que el doctor Sabater i Pi va portar cap aquí i es va convertir, és encara el floquet símbol de Barcelona i no deixa de ser de que ho vam agafar.
0: Sí, una mica diferent, però amb aquesta línia.
3: Estava en el mateix context.
0: Sí, i tant. No, a més, clar, la sensació de que la cacera era el domini també sobre un món salvatge i, per tant, no civilitzat, es podia aplicar als animals i a les persones, encara que no es fes el mateix. O sigui, matar a una persona de l'Àfrica, evidentment, tenia consideració ètica també al segle XIX molt diferent de matar un lleó, però, tot i així, era el mateix context. Se'ls havia de civilitzar d'una manera, amb els lleons no hi ha més remei que matar-los, perquè no els civilitzaràs, i, en canvi, els humans els de fer passar per l'adreçador. Aquest era el concepte.
3: No, els has de passar per l'adreçador, i recordem vull dir que el tracte rebut pels africans, molts dels quals tenen 80-90 anys. Alguns ho han viscut, altres ja no, perquè estem parlant de fa molt de temps, però la colonització dura fins als anys 60.
4: Sí.
3: Per tant, algú que va néixer l'any 40, que en podem trobar uns quants, ho va viure de primera... Tota la repressió contra el que ells deien, revoltes, igual terroristes, tot això que sembla etiquetar l'altre com a inferior. Exacte, doncs, camps de concentració, sense oblidar el que va passar a Namíbia, amb els alemanys a principis del segle XX, 1903-1904, amb els hereros... I un genocidi.
4: I amb els hereros,
3: un genocidi de cap a peus que van fer els alemanys.
4: Mm. Bueno, i els càstigs, els treballs forçats que hi va haver al Congo per part dels belgues.
0: Clar, sí, i això...
4: I a Sud-àfrica, en tot els anglesos, en referència, diguem, tots els sud-africans. Bueno, i tots els països, eh?
0: I
3: els espanyols de Guinea Equatorial.
0: Clar, clar. A l'època de Darder, diguéssim, no s'amagava gaire, tampoc. No era una cosa... Hi ha hagut una revolta i n'hem matat 200, i això sortia publicat, ningú deia, deixa-ho córrer, no ho expliquem gaire, no, era la cosa més normal del món.
3: Bueno, era normal pels governants,
0: òbviament.
3: No sabem la població que pensava, sí que ho podem saber, però...
4: No, i sense voler sempre vas a fer referències amb el present, i encara hi ha llocs d'Àfrica, que no fa massa anys, que diguem que els estats, o bé influència d'estats colonials, o bé dels estats actuals, han potenciat enfrontaments tribals que produeixen molta morts, uh-huh. amb referència, diguem, actituds com, per exemple, en referència als goril·les, enfrontaments que, en fi, també.
0: Sí,
3: el neocolonialisme està bastant dansa des de l'endemà de les independències.
4: Parlem de Ruanda, Burundi, uh-huh. Parlem dels Hutus i dels Tutsis, sí, clar, això és així.
0: Tornem al Darder, si us sembla. En Darder arriba un moment que té un gran prestigi i això fa que el Zoològic de Barcelona el fitxi com a director. És el primer director del Zoològic, és quan arrenca ell, però s'ho inventa ell o el busquen amb ell perquè ho posi en marxa?
3: No, ell, clar, ja tenia molts contactes. De fet, hi havia un zoològic privat, crec que es deia Martí Codolà.
0: Sí, aquí a Horta, a Horta de Barcelona.
3: Que ell tenia elefants i tenia la tira d'animals, i el Darder tenia molt bona relació amb aquest senyor, i llavors, de fet, una part d'aquell zoo és el que va fundar, va desembocar en el zoo de Barcelona. Si
4: que estava baix malament. De tot el carrer Urgell, per allà al carrer Urgell?
3: No, estava allà a Horta.
4: No, un que es va fer després, el primer zoo, no es va fer per allà al carrer Urgell, que es posaven animals, etc. en zona...
3: Ara mateix no t'ho sé.
0: S'hi posa en marxa el zoològic, i és un zoològic important, o és un zoològic purament de poqueta cosa per exhibir a Barcelona?
3: Clar, no et puc dir en comparació amb... Clar, en comparació amb grans capitals és una cosa petiteta, en comparació amb París o... Però sí que comença fort, perquè ja comença amb elefants, amb diferents animals, diguem, que aquí es veien poc, i per tant era una gran atracció pel públic barceloní.

0: L'any 1886, a París, Darder havia entrat en contacte amb el que anys després seria conegut popularment com el negre de Banyoles, una expressió que durant dècades ha aixecat moltíssimes controvèrsies. Tot i conèixer la història de com els germans Berró havien aconseguit aquell cadàver, el taxidermista català no hi va veure cap problema de tipus ètic o moral. A l'obra Gran Museu d'Història Natural d'Anatomia Comparada, Etnologia, Antropologia, Anatomia Normal i Patològica, publicada el 1888, Darder considerava erròniament que aquell era un exemplar únic al món d'ésser humà naturalitzat, és a dir, dissecat. Abans d'anar a parar al Museu de Banyoles, l'any 1888, l'home de l'ètnia San va formar part de l'exposició universal.
1: Senyor Darder, és realment curiós aquest negre que té el seu gabinet. Quina mirada. Et fa venir mareig perquè... No sé si m'explico. És com si estigués viu. Fins i tot em fa una mica de por.
2: Ah, senyora meva. Sens dubte és un exemplar magnífic. És més, li puc assegurar, sense disputa de cap tipus, que és l'únic que existeix naturalitzat a tot el món.
1: L'únic negre dissecat? Jo em pensava que això, amb els negres, com li diria, era fins i tot normal.
2: Ni negres, ni blancs, ni de cap color. No n'hi ha d'homes dissecats enlloc del món. Tot es deu a l'audàcia del preparador francès, Monsieur Edouard Verrou. Aquest senyor, en un dels múltiples viatges que realitzava de manera freqüent a la recerca d'exemplars notables que han enriquit molts museus d'Europa, va assistir a l'enterrament d'un cap de tribu que s'estava celebrant amb gran pompa en aquelles comarques remotes.
1: I aquell cap de tribu és aquest que tenim aquí davant? Ja fa cara d'haver donat moltes ordres, ja.
2: És aquest, sí. El cas és que els germans Verrou, l'Edouard i en Jules, van convenir que a mitjanit, quan els parents i acompanyants del difunt s'haguessin allunyat del lloc on li van donar sepultura, anirien a desenterrar-lo. Després el van conduir al cap de Bona Esperança i el van preparar conforme es troba actualment, tal com jo me'l vaig trobar a París.
1: Que el van desenterrar? Quin horror! Això no em sembla gaire cristià. Vol dir que està bé? Ai, Verge Santíssima.
2: Senyora, li asseguro que aquells salvatges no en tenen res de cristians. Tenen les seves religions exòtiques, sense importància. Recuperar aquell cadàver va ser tot un èxit d'aquests germans. Sobretot perquè era una empresa arriscada. Només Déu sap què els podria haver passat si els hagués enxampat algun membre de la tribu.
1: Jesús, Maria i Josep, quines coses que han de fer vostès, els savis, per tal d'avançar en la ciència?
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
5: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
6: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
7: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
5: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
10: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
11: Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
12: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
14: Et desafio a un duel.
15: Ets al·lucinant, oi?
13: Dues grans llegendes.
15: Quina bestiesa!
16: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
17: Jo em dic Tsubasa Ozori. Ens passaran un munt de coses increïbles.
13: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
18: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Tomàs, una altra vegada ens posem els pèls de punta,
19: portem... Sí, sí, realment.
0: Sí, sí. Com la cosa més normal del món, sí, sí, i els salvatges, sí, aquests, tot plegat. Realment era un cas tan únic, aquest d'un indígena dissecat per mostrar arreu d'Europa?
19: Al segle XIX, a finals del XIX, no era tan generalitzat com...
0: No.
19: No. Era una cosa molt... era una cosa que entrava dins els paràmetres possibles des de la mentalitat europea colonial i racista, i en aquella evolució de les ciències humanes, les ciències naturals, etc, i aquella època en què es feia la tipologia d'unes, sí, races superiors, etc, això que ja sabem, de l'evolucionisme, però tampoc era tan habitual. De fet, ell, un cop passada l'exposició, es va voler desfer d'aquesta persona, del senyor Sant.
0: Sí, sí.
19: I el va oferir al Museu Antropológico, se l'ha recordat, de Madrid, i li van dir que no.
0: Que allò no.
19: I després ell se'l va quedar, tampoc el va poder vendre ningú, i va acabar el 1916 al Museu de Banyoles, però de fet...
0: Per tant, va ser un mal negoci, des del punt de vista del Jardí.
19: Jo crec que sí, des del punt de vista econòmic, per ell va ser un mal negoci. Tot i que atreia, segur que atreia.
0: Clar, el morbo era, sí, sí, era clar. Suposo que se sap la història de com va anar la compra, o la captura d'aquest cadàver, o el robatori d'aquest cadàver, etcètera, etcètera. Com va anar la cosa?
19: Això ell mateix presumia que... els que ho havien fet eren uns germans, bueno, un dels dos, Berró, que van anar... Sud-àfrica, i van veure, això és el que expliquen els textos, van veure un enterrament i van dir, va pensar el senyor aquest, el Berro aquest, el salvatge aquest, anomenat Berro, va decidir, mira, doncs ja que hi som, quan se'n vagin els familiars, quan hagin fet la cerimònia de comiat i se'n vagin cap a casa, jo aniré a desenterrar el cadàver.

0: i el compra. El porta cap a Barcelona.
1: Va haver-hi, després, amb el, òbviament amb la polèmica que es va generar, etcètera, etcètera, va haver-hi, que s'ha vist després, un error, no? Perquè hi havia una atribució d'aquesta persona, era d'una ètnia determinada, i resulta que n'era d'una altra. Tot això ja venia de l'època d'Arder.
0: Sí, és clar, perquè en aquella època tant els hi, una mica tant els hi feia, i menys amb un naturalista, que el que li interessava era
1: el cadàver, que
0: el negoci, exacte. Sí, sí. Per tant, si era aquest grup o d'aquell altre, 50 quilòmetres amunt o 50 quilòmetres al sud,
1: tampoc, igual.
0: Ni com se deia, ni quin era el seu origen, ni res. El que els interessava era la peça entre mil cometes,
1: sí,
0: per mostrar. Per tant, vaja.
1: Quin impacte va causar l'Exposició Universal del 88, aquella peça, també, en les cometes?
0: La premsa de l'època en parla de manera diferent. Alguns en parlen així com molt... Bueno, com... reforçar una mica que és entre mil cometes, una atracció.
2: Sí, exotisme.
0: Exotisme.
1: Sí, no, i ho és una atracció. El que passa que és una atracció terrible, però ho és, sí, és evident.
0: I altres, no només d'això, sinó una mica de la feina del Darder en general, em fan una mica de befa de tant en tant. Ja. Per exemple, fins i tot la premsa de l'època, aquella de Torratxa, el Cucú, tots aquests diferents moments, de tant en tant apareix alguna vinyeta i el senyor Darder...
1: Sí, és una bona
0: mica
1: peça.
0: Especialet.
1: Una bona peça, sí, el senyor Darder. Tot i així, el fet de que en Darder comercialitzés, en definitiva, aquesta peça tan macabra, no li va preocupar res a les autoritats de Barcelona per oferir-li la direcció del zoo.
0: No gens.
1: Ho van trobar, bé, una cosa més...
0: No gens. Les autoritats estaven dins de l'òrbita colonial i Barcelona tenia molt lligam... Ara no estem parlant de cas d'Ardeguera, estem parlant de l'Ajuntament.
1: Sí, sí.
0: Molt lligam amb Guinea Equatorial. Més, una miqueta més endavant, però bueno, estem allà mateix.
1: Durant l'etapa seva com a director del Zoo de Barcelona, es va notar aquesta vena comercialota que tenia en Darder?
0: Sí, ell buscava maneres de treure diners de maneres molt diverses per tal que el zoo tirés endavant, perquè vulguis o no era una empresa arriscada.
1: I cara.
0: I cara, i molt cara. Però sí, ell aquesta visió comercial ell la tenia molt clara i tenia molta experiència.
1: Venia restes d'animals, sí, cadells, etcètera, etcètera.
0: Sense també continuava fent de veterinari, feia una mica de... Sí, sí.
1: Ell va combinar la direcció del zoo amb els seus negocis privats?
0: Diria que sí, però no t'ho puc assegurar al 100%. Ah.
1: Clar, perquè també sembla una cosa d'una certa incompatibilitat, no?
2: Sí, bé, però això és un concepte molt actual, eh? Això d'incompatibilitats.
1: En aquell moment no era tant això.
2: No, ni molt menys. Que va...

0: Amb el pas dels anys, Darder va preferir ser recordat com a zoòleg i no tant com a antropòleg. És en aquesta etapa que va esdevenir fundador i primer director del Parc Zoològic de Barcelona l'any 1892. Darder va morir el 1918. Uns mesos després, al setembre del 19, a Agricultura, revista agrícola catalana, Frederic Rahola englossava la vessant de naturalista, destacant la creació de la Festa del Peix de Banyoles i la passió que tenia Darder pels animals.
1: No hi ha pas cap mena de dubte que l'estimació provada als animals revela un temperament ple de bones inclinacions i de perfecta sanitat moral. En Darder fou l'organitzador de la col·lecció zoològica del Parc de Barcelona i feu el miracle de sostenir-la, o poc menys, amb els seus propis rendiments. Ell va fomentar els bons tipus de gossos i, principalment, va influir en el progrés de l'avicultura catalana, estenent la raça magnífica del Prat i propagant l'encreuament amb les més selectes espècies d'Espanya i de l'estranger. Això sol mereix que Catalunya no el tingui en oblit. La seva obra, a l'Estany de Banyoles, serà sempre digna de remembrança. Quelcom de culte a la bellesa tenia la Festa del Peix que ell va crear, ensenyant a estimar la vida i a avorrir la destrucció. Avui l'Estany de Banyoles és un estany ric de peix, cridat a ésser una font de riquesa, així que les carpes i les truites salmonades que ell va sembrar-hi estiguin en condicions de donar lloc a una explotació ordenada i profitosa. M'explicà un dia el seu viatge famós acompanyant el popular avi del parc. El Bonifaci Elefant va pertànyer primer a la col·lecció d'en Martí Codolà. I per compte d'aquest home generós i simpàtic, fou que en Darder anà a Gènova a cercar-lo, que havia estat allí remès des d'Hamburg.

0: El tren no varen voler admetre-li l'elefant i no tingué altre remei que emprendre el viatge per la carretera, anant al davant el gros animal, manat per l'home que el cuidava, i ell al darrere en un cotxe, descobert, de lloguer. Imagineu-vos-hi si n'hi hagué de dificultats i amoïnos en aquella travessia al llarg de la blava riviera. Ah, però en Darder ho suportava i ho resolia tot amb la traça i la paciència d'un naturalista. Feia somriure agradablement quan se li sentia recordar aquell viatge com una passejada agradable i pintoresca.
1: Això és En Guàrdia.
2: Jordi Tomàs, en Darder, òbviament, va fer totes aquestes coses, director del Zoo de Barcelona, etc. Però si se'l recorda actualment, aquest primer terç del segle XXI és pel Museu de Banyoles, el Museu Darder, que posar-li el nom fa que el recordem d'una manera o altra. Va ser important la fundació d'aquest museu. Ara, el museu, evidentment, que ha evolucionat, és molt diferent de com s'ho va imaginar Darder, però no sé si el primer que fa Darder amb aquest museu és prou seriós.
3: Sí, de fet, perdó, aprofito perquè ara... aprofitant, he consultat. Sí. Efectivament, ell continuava amb els seus negocis.
2: Ah, o sigui, mentre era director del Zoo...
4: Sí. No, quedem d'incompatibilitats, clar, home, clar.
2: Sí, exacte.
4: Si ara hi ha lleis que diuen incompatibilitats i la gent, en fi, encara fa negocis...
2: Doncs imagina't. Sí, sí.
3: I precisament, tot el que dona, tot el que no pot vendre fins que jubila, és el que acaba anant al Museu d'Art.
2: Però si són les restes, diguéssim, del seu magatzem, per entendre'ns.
3: Sí, que eren al voltant de 2.000 peces.
2: Déu-n'hi-do.
3: A 1916, 2.000 peces a Banyoles, van ser tot un esdeveniment. I a més, tot això lligat a una cosa superimportant per a Banyoles, en el fons segurament més important que l'altre, que era la festa del peix, perquè ell es va implicar en tot aquest tema, es va, diguem, també interessar pel món del peix, i per tant es va muntar un museu una mica amb aquestes dos, bueno, amb aquest context així més general. I això què venia?
4: Relacionat amb això del museu que està ben dient,
2: sí, museu,
4: que consti que actualment el Museu de Banyoles s'enriqueix moltíssim per totes les dragues que fan en referència a tot el passat prehistòric. Uh-huh. Vull dir que això està bé que hagi hagut un museu amb totes les crítiques que vulguem fer, però que té un bon fons, i que ha tingut un bon fons,
2: sí,
4: i que l'excepcionalitat era aquesta peça, que era un ser humà.
2: No oblidem que molts museus, no només el Museu Darder de Banyoles, tenen un començament que podríem dir una mica fosc,
4: sí, clar,
2: des de portar peces d'arreu del món absolutament expoliades, a conceptes ascientífics a l'hora de crear-los, etc. I això no vol dir que actualment no siguin unes institucions acadèmiques serioses i importantíssimes.
4: Fins a col·leccionistes pobres que donen quatre peces, fins a col·leccionistes molt rics que el que fan és que controlen gent perquè vagin furtant a restes, etc.
2: Per això que el Museu Darder de principis del segle XX, per sort per Banyoles, sobretot i per Catalunya, és un museu molt diferent a hores.
4: Ara, és un bon museu.
2: Sí, sí.
3: Sí, i de fet, tot això que estàvem parlant passa a tots els museus d'Europa.
2: Clar.
3: Museus etnològics, museus arqueològics, museus d'història, també els d'història natural, mm-hmm, estan sent qüestionats i revisats de com s'explica la informació, què es diu dels objectes, d'on venen, com van ser adquirits. Sí. Tot això és una feinada que s'està fent en diferents països.
4: Els catalans som especialistes, amb tot el de Gixena, imagina't.
2: Sí. Clar, sí. El concepte de museu ha canviat molt. La mort de Darder va ser un drama per tots aquells que estimaven la ciència i la natura en la seva època, o ja va començar des que va morir que tothom va dir en Darder tenia les seves coses?
3: Jo crec que hi havia una mica de cada. Home, aquest text del...
2: d'en Rahola,
3: ho diu molt clar, i era, una figura, jo crec, em sembla, pel tampoc el conec tantíssim, però pel que he llegit diria que una figura, en el fons, estimada, perquè era un tio innovador, era un tio implicat, era un tio dinàmic.
2: Devia tenir la seva gràcia, l'home.
3: Exactament. Això no treu que crítics, per sort, n'hi havia, i per tant, potser hi havia gent que deia, aquest senyor que tanqui la paradeta ja...
2: Que ja ha passat la seva època, no? Clar, a partir del 18 les coses ja no eren el mateix d'abans de la Primera Guerra Mundial. Havia començat a veure's el món d'una altra manera. Doctor Jordi Tomàs Vilera, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta figura tan curiosa, tan simpàtica i antipàtica al mateix temps, que és una barreja ben, ben curiosa d'en Francesc Darder. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Joan Maria Soler i Sabater, a tu t'agrada la taxidèrmia?
4: No, però...
2: Que no t'esperaves aquesta pregunta?
4: No, no gaire, però... La veritat no m'agrada gaire. En fi, però quan veus molts museus... Ara estic recordant un de Montauban, que tot és així, tot és de taxidèrmia, diguem aquí a Occitània, però quan van treure el Boximà en 1990, a finals de segle,
2: sí,
4: van
2: sí,
4: treure
2: sí.
4: el Boximà Sant, etc de l'ètnia, sí. La veritat és que va produir un debat interessant a la societat, eh?
2: Mm-hmm.
4: Bueno, hi va haver una persona que ho va, un metge haitià, sí, instal·lat sí. a Catalunya de sí, anys sí. i panys, i jo crec que va estar bé, va sacsejar consciències.
2: Això és La Guàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Gemma Comte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Marc Lobato, Bec Verdagí i Albert Cortés.
7: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els Estats Units i Rússia es van conxorxar a l'ONU per debilitar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. El diari The Washington Post informa que els dos països van retocar el document esbossat per centenars de diplomàtics encaminat a posar límits a l'ús d'armes autònomes letals i que hauria estat el primer acord per regir l'ús d'armament basat en intel·ligència artificial capaç de matar. En paral·lel, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha dit al canal nord-americà NBC que la intel·ligència artificial és, sens dubte, prou potent per desencadenar, diu, esdeveniments que provoquin 1.000 milions de morts. Gates afegeix que preveu un futur en què la intel·ligència artificial podria exterminar, literalment, la humanitat. Més notícies amb la Maite Curto.
2: La Casa Blanca ha exclòs avui la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta dels mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba 48 hores després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS9 i Polit vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions.
1: El govern espanyol treballa per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez prepara un decret llei per retornar al seu país els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. La regulació afectarà principalment els qui ja han iniciat els tràmits d'asil, perquè Espanya els podrà retornar abans de resoldre la sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta, però no queda clar quants han tramitat la petició d'asil. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest mateix dimarts, y asegura que el gobierno español trabaja a contrarrellotja.
3: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
2: Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptar contra els agents de l'autoritat, furtos de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial i dos agents van acabar ferits lleus.

0: Ripoll barreja música i solidaritat en una nova edició del Festival Inspira, una jornada musical inclusiva i accessiva a la Devesa del Pla de Ripoll. Al migdia ha actuat la Ludwig Bank i a la resta de concerts, com el de Sopa de Cabra, que ara sentim, seran al vespre. L'emblemàtica banda gironina és un referent indiscutible de la música del nostre país, amb una trajectòria de gairebé 40 anys i continua omplint escenaris amb un directe enèrgic i emocionant. Després de Sopa, actuaran els Detalles a les 10 de la nit. I ara els esports. Alfons Gorina, bona nit. Bona tarda, perdó.
1: Bona tarda. A la Lliga F, el Barça visita el Logroño a 4:45 amb la principal novetat del retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. Aitana Bonmatí, això sí, començarà el partit des de la banqueta. Demà juga l'Espanyol al camp del Depor i el Badalona Women ha perdut 0-1 amb el Granada. Podeu seguir el partit del Barça i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara al Tot Gira.
2: Fins aquí les notícies.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
2: Aquesta tarda farà més proves al genoll esquerre Kylian Mbappé. El davanter francès del Real Madrid va demanar el canvi ahir després de marcar contra Turquia. Avui sabrem si la lesió és greu o si el davanter a la primera de canvi ha decidit descansar una mica en aquesta aturada de seleccions i està a punt per a un tram exigent de temporada amb el clàssic tot just d'aquí un mes. Mbappé, però, pot ser la primera gran víctima del virus FIFA que tortura equips i jugadors any rere any, si no és que ha fet un curs accelerat d'interpretació. I veient això, el Barça pot rajar, tenint en compte que el seu jugador més en forma, Rafinha, està fent milers i milers de quilòmetres pel món i que en el primer amistós ja ha jugat els 90 minuts, o que avui 8 blaugranes, 7 amb Espanya i un amb Anglaterra, seran a Wembley jugant, això sí, un partit d'escalf. Cal posar un CD allà on sigui.
3: Tot Gira, amb Oriol Rodríguez.
2: Bona tarda, benvinguts al Tot Gira. Primera pausa, això sí, feixuga de la temporada de la Lliga Masculina de la Primera Divisió, però, tot i que ens sentim una mica desemparats, no us desfallarem. Us serem fidels tot el cap de setmana. Ja ho sabeu, que serem cada dissabte, cada diumenge, aquí a Catalunya Ràdio, el Tot Gira, de 4 a 9.
1: Tot Gira 2326.
3: Els 11 titulars.
2: Vistaire, Sergi Camps, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: A veure, els 11 titulars d'aquest dissabte, 26 de setembre del 26, no hi ha lliga a la primera divisió masculina, però sí que tenim jornada de seleccions amb un destacat Anglaterra-Espanya-Wembley.
4: Amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria d'Espanya, Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. Luis de la Fuente ha descartat el jugador de l'Espanyol Roberto i també el català Víctor Muñoz. Recordem que amb Anglaterra jugarà Gordon.
2: Juguen més jugadors d'equips catalans.
4: República Txeca-Croàcia, amb el Blaugrana Livakovic a 3:15. Està en joc l'Eslovènia-Escòcia, amb Derkusic de l'Espanyol, en joc al minut 2 de la segona meitat i empat a 0. Tenim també en joc el Sud-Àfrica-Guinea, els guineans amb el jugador del Girona Las. Aquest partit el tenim al descans, empat amb derrota de Guinea per 1-0 contra Sud-Àfrica. I en les seleccions de l'àmbit sub-21 tenim un Ucraïna-Turquia, amb els ucraïnesos, amb els gironins Pichur i Krapichov, a les 6.
2: A la segona divisió, aquesta tarda, juga el Sabadell.
4: A 6:45, al cap del Celta B.
2: A la Lliga F, alerta, perquè torna i tant a bon matí.
4: Torna la convocatòria, començarà el partit a la banqueta en el Logroño-Barça, que comença a 6:45.
2: I en farem la transmissió aquí al Tot Gira. Aquest matí també, d'altra banda, de derrota del Badalona Women.
4: A l'últim minut, a casa, contra el Granada per 0-1.
2: Lluga el català, la primera, ref.
4: Nàstic Sant Andreu, a 6:45.
2: I serem aquesta tarda també post-Santa Tecla Tarragona, a veure com va aquesta ressaca amb en Biel Cadilla. Avui també comença la Lliga CB per dos catalans.
4: A les 6, Bilbao-Manresa, a les 9, la Corunya-Barça.
2: Marxa al Mundial Femení de Ciclisme.
4: Estarem pendents a les evolucions de Paula Blasi, una prova que es preveu que s'acabi cap al tard, cap a les 8.
2: George Russell ha guanyat el Gran Premi de l'Azerbaidjan.
4: Verstappen ha estat segon, mentre que Hadjar ha estat tercer.
2: A la Lliga Sobal d'handbol, avui juga el Granollers.
4: A 9:15, a la pista de l'Alacant.
2: I a la xarxa, Sergi, que s'hi mou?
4: Doncs ara ho deies, el nom del dia a les xarxes és Kylian Mbappé. Ahir es va lesionar en França. A les 9 es preveu que li facin proves per saber l'abast de la lesió. I si consultem, per exemple, el diari AS, diuen que a Can Madrid hi ha intranquil·litat sobre l'estat de salut del seu jugador.
3: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat. Estàs escoltant el Tot Gira.
5: Bon estat.
3: L'esport en directe, sí. A la nostra manera.
6: Teatro del Bueno.
3: Amb Oriol Rodríguez.

Vinga, comencem avui fins a les 9. Benvinguts i benvingudes tots i totes al Tot Gira. Avui amb en Marçal Turó i en Joan Arroyo a les vies de som, la Nàdia Roig a la producció, el control central. Avui tindrem a Manel Chiri i la Júlia Aparicio i avui amb diversos plats forts que tenim al llarg d'aquesta tarda al Tot Gira. D'entrada, d'aquí uns minuts, transmissió del Logroño United Barça de la Lliga F des del mític Les Gaunes. Allà hi serem amb el Marc Andrés i també amb la Susi Sala. Les blaugranes, de fet, van debutar a la Champions entre setmana, van golejar el París. La setmana que ve torna a haver Champions contra la Roma i després hi ha clàssic diumenge que ve al Camp Nou contra el Real Madrid, diumenge 4 d'octubre. A dos quarts encetarem aquesta transmissió i un parell d'hores més tard, aquí al Tot Gira, el Sabadell vol seguir amb la seva gran trajectòria a la segona divisió. Els vallesans buscaran 3 punts que poden ser importants al camp del Celta B. També en farem la transmissió, ja ho sabeu, amb la nostra parella aquesta temporada dels partits del Sabadell, en Francesc Ripoll i en Carles Fiter. De fet, el Sabadell i el Celta B són dos equips que la temporada passada els dos els teníem jugant a la primera ref. I avui també serem a Tarragona. Avui el duel català de la primera ref entre el Nàstic de Tarragona, el Sant Andreu. Veurem si al Nàstic li passa factura la ressaca de Santa Tecla i també la derrota al Corcón. I els de Sant Andreu, ja ho sabeu, van jugar entre setmana contra el filial del Real Madrid, on van rascar un empat. I avui també comença la Lliga ACB. Farem el seguiment del Bilbao Manresa a partir de les 6 de la tarda. Amb aquest partit comença la temporada. Ja encetem aquesta temporada de la Lliga CB després de la Supercopa del cap de setmana passat. Ja ho sabeu, que vam cantar aquí el títol de la penya contra el Barça, un Barça que després de debutar també en victòria a l'Eurolliga rep el Corunya avui de Carles Marco a partir de les 9. I avui també pendents de dues catalans que tenim al Mundial de Ciclisme.

0: Perquè d'aquí 3 minuts arribarem un quart de 5 de la tarda, ja fa una mica més d'una hora. Que Txell Soler, bona tarda.
1: Hola.
0: Tenim dues catalanes, ens centrem amb elles, amb la Paula Blas i la Mireia Benito, pels carrers de Montreal, en aquest circuit tan xulo. A veure si avui tenim una mica de sort, volem que una de les dues rasqui medalla en aquesta prova del Mundial de Ciclisme. Ara mateix com està la cursa i quines opcions hi veus tu?
1: A veure, queden encara moltíssim, més de 135 quilòmetres perquè acabi. Encara no han passat per la línia de meta, que hauran de donar 8 voltes en un circuit final a Montreal. Estan fent el primer tram, que és un tram pla, de moment sense exigència. Després recordem que hauran de pujar aquest Volcà Milenot, que és un petit port de menys de 2 quilòmetres, això sí, amb un 7% de desnivell, l'han de passar 8 cops, per tant, farà que la prova sigui exigent. D'entrada ja són 180 quilòmetres, que és una prova molt llarga pel ciclisme femení. Ara no està passant res, de fet hi ha una escapada de 4 corredores que no tenen absolutament cap opció d'arribar, tenen més de 2 minuts, ara marquen 2:40 l'avantatge que tenen Etzet, Quinn, Rosso i Stoyanova respecte al gran grup, ara mateix comandat per les corredores dels Països Baixos, on Demi Vollering, la seva cap de fila, segurament és la gran favorita en aquest Mundial, tot i que és molt obert. Pel que em deies de les opcions, a priori de les dues catalanes, Paula Blasi compta amb més opcions i a més amb més galons a l'equip espanyol, juntament amb Usue Estolaza i Mavi García serien les tres corredores amb més opcions, però Paula Blasi, sens dubte, és la que en té més. Potser no favoritíssima per aconseguir l'or, hi ha altres corredores com Demi Vollering, Marlene Reusser, Cassia Nevadoma o Antonia Niedermayer, que serien el quartet de corredores amb més possibilitats. Això sí, és dura la prova, potser no és d'una duresa extrema, això podria fer que algunes altres arribin a les opcions de medalla en una prova que s'estendrà moltíssim, 138 quilòmetres pel final ara, i acabarà aproximadament cap a les 8 del vespre.
0: Aquí serem amb en Xavier Soler per explicar què hi ha de si per una prova en què hi tenim esperances, amb la Paula Blasi i també la Mireia Benito, perquè quan les hem vist competint a la contrarrellotge entre setmana no ha anat tan bé.
1: No, és veritat que no era la seva especialitat, també és veritat que segurament aquestes posicions, ara parlo de memòria, crec que va quedar 18a Blasi i 20a Mireia Benito, estarà una miqueta lluny del que s'hauria d'esperar d'elles, que són corredores tops mundial. Evidentment no tenen l'experiència contrarrellotge de Marlene Reusser, que és la suïssa que va guanyar la contrarrellotge, però no se les va veure en molt bona forma. Ara caldrà veure si estaven reservant fons també per a aquesta prova, on ara mateix ja ha pujat a 3:25 l'avantatge de les quatre escapades. Continuen les ciclistes dels Països Baixos marcant un ritme perquè no se'ls vagi el temps escandalosament, però vaja, que quan comencin les primeres pujades en aquest, ara que ho he pres a dir, tornaré a dir Volcà Milenot,
0: que és el
1: Volcà Milenot. És el port aquest que han de passar de 1,7 quilòmetres i 7,3 de mitjana de desnivell. Després dels primers passos començarem a tenir les coses clares en aquest Mundial de Montreal.
0: Perquè gairebé en total seran 2.600 metres de desnivell acumulat, per tant, evidentment a les cames anirà passant aquest esforç. Ho explicarem perquè l'hora prevista de l'organització és cap a les, quan faltin 5 minuts per un quart de 9. Per tant, sí, al llarg de tota la tarda, amb en Xavi Soler, que ens anirà explicant quines les aventures de la Paula Blasi i la Mireia Benito. Passa un minut d'un quart de 5 de la tarda.

0: De seguida anirà fins a les Gaones. Ja ho sabeu que a partir de 4:45 de la tarda comença el partit de la Lliga Femenina entre el Logroño United, així li hem de dir ara a l'ex Dux Logroño, després que Marc Andrés ens expliqui el perquè d'aquest canvi de nom, i el Barça, de moment sense l'Aitana, que comença el partit des de la banqueta. De seguida anirem fins a les Gaones, però abans deixeu-me anar fins a Anglaterra, perquè fent l'hora fish and chips o menjant fish and chips tot el cap de setmana ja tenim en Roger Busar. Roger, bona tarda.
1: Hola, Uri, bona tarda.
0: No només és per menjar fish and chips que ets a Anglaterra, sinó perquè hi ha molts jugadors del Barça que aquesta nit formaran part de l'11 titular de la selecció campiona del món. Veurem si un altre jugador del Barça d'Anglaterra en un autèntic partidàs a Wembley.
1: Sí, no n'he menjat, de fish and chips.
0: No.
1: Ho tinc pendent, de moment, amanida, amanidetes i...
0: Molt bé.
1: I avall.
0: A conservar
1: la línia. I Jackie Wembley. Sí, Jackie a Wembley, a punt per viure aquest partidàs avui, el primer de la selecció espanyola, la Nations League. I com deies, amb 7 jugadors del Barça, Cubarsí, Eric, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal, avui contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon, per viure aquest partit, el primer de la Lliga de les Nacions, i serà important veure com De La Fuente gestiona la càrrega de minuts dels jugadors del Barça avui en aquest primer partit, el primer dels 4, n'hi haurà 4 en aquesta llarga aturada, avui el primer aquí a Wembley, aquest partidàs a 8:45, Anglaterra-Espanya.
0: És el primer partit que, com comentava, juga la selecció campiona del món després del Mundial dels Estats Units, Canadà i també a Mèxic. I t'has trobat, suposo, que ets a Anglaterra, amb, sobretot la premsa, parlant del que ha passat amb l'afer Manchester City a les darreres hores, que veurem si això acaba amb una gran sanció o amb una lleu sanció. Això suposo que Anglaterra ha arribat com un trasbals.
1: Sí, sí, ha estat una bomba, des d'ahir. Pensa que, mira, jo vam sentir Rodri aquí a Wembley en aquesta roda de premsa prèvia a aquest partit d'avui, i hi havia molts mitjans anglesos d'aquí que només li preguntaven pel City, per aquesta sanció al City. Avui també, si miraves una mica la premsa, els quioscos per sobre les portades, era protagonista, això, aquest cas era protagonista a les portades. He llegit un diari que deia dia sísmic al City, culpable, un diari que amb lletres ben grosses definir el City com a culpable després que se l'hagi acusat, que no és oficial, això és una informació que va avançar ahir The Athletic, se l'ha acusat de 114 casos per haver infringit el fair play financer, i veurem com acaba, perquè es pot exposar sancions molt i molt importants, des de la pèrdua de punts fins i tot en temporades futures, una multa econòmica bestial o fins i tot l'expulsió de la Premier. Això seria ja una sanció sense precedents, seria històric. Per tant, ara mateix hi ha molta incertesa, sí que hi ha molt soroll, però també molta incertesa, perquè primer s'ha de fer oficial, ja sabem que el City això ho recorrerà, però després, d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes, no sabem quan, ningú sap quan, s'ha de fer tot oficial i a veure com acaba tot plegat, perquè la sanció pot ser històrica.
0: I el que costa pensar és que el City pugui lliurar-se de qualsevol sanció, tenint en compte que dels 115 casos a 114 els han trobat culpables, no?, com comentaves.
1: 114 de 115,
0: 114,
1: sí, sí,
0: 115,
1: això,
0: clar,
1: això per no haver proporcionat informació a la Premier sobre les finances del club, per exemple, també casos sobre els salaris de jugadors i entrenadors, compliment de les normes financeres de la UEFA, compliment de les normes de sostenibilitat financera de la Premier. Per tant, això són casos que s'han arrossegat, 114 casos, per tant, no són pocs, i això pot acabar molt i molt malament pel Manchester City.
0: I com comentava l'Arbusà, ahir en va parlar Rodri, el jugador del Barça, ex del City, a la prèvia d'aquest Anglaterra-Espanya.
2: Quiero recordar que el proceso fue el mismo, también salió culpable en primer dictamen y luego se acaba absolviendo, así que bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: Bé, doncs veurem com s'acaba tot plegat. El que fa pintes que ho té pelut al City perquè no tingui, evidentment, conseqüències importants. Arbusal, allà al llarg de la tarda, quan tinguis alguna informació més o l'11 ja d'Anglaterra i d'Espanya, ens demanes pas i tens bé el lliure aquí al Tot Gira.
1: Molt bé, fins després.
0: Passen 6 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Ja ho sabeu que a 4:45 de la tarda comença aquest partit a les Gaunes entre el Logroño United i el Barça. Podem entrar ja a les Gaunes i saludar en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
3: Hola, Oriol, bona tarda.
0: Avui acompanyats de la Susi Sala aquí a l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio, que farem aquesta transmissió. Susi, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Abans vas fent que no, Susi, amb el cap, que en aquest canvi de nom, Logroño United, li hem de dir el rival del Barça.
4: Sí, que ja venia d'un altre nom, abans era el Dux Logroño i abans un altre nom, no sé...
3: De... Clar, és les escoles de futbol.
4: I el filial es diu Promeses, no?
3: Sí, sí, sí. Abans era l'EDF Logroño a les escoles de futbol, després va canviar el Dux i ara, doncs, el Logroño United. Però bé, jo estic molt a favor, he de dir, estic molt a favor d'aquest canvi.
0: Jo crec que dona més a... Com que sembla un rival més complicat pel Barça, que no pas el que a priori es pugui trobar aquesta tarda. De seguida tornem a les gaunes abans, però digue'ns amb quin 11 sortirà Marc Andrés avui al Barça, amb la gran notícia del retorn d'Aitana, que a priori comença, a priori a posteriori, des de la banqueta, eh?
3: Sí, haurem d'esperar per veure el retorn d'Aitana en partit oficial, perquè comença la banqueta en un 11 de circumstàncies. Dèiem al migdia amb el Sergi Camps, sí, que home, segurament hi hauria rotacions. Doncs n'hi ha moltes. Gemma Font a la porteria, això era una evidència, Catacoll no ha viatjat. En defensa, Lu Arufe, Marta Torrejón, Martina Fernández i Martina González. Al mig del camp, Clara Serra Jordi, Sidney Sertenlep i Carolina Ferrera. I a davant, Caroline Graham Hansen. I atenció, en punta, Maisa Baja, la futbolista de l'any 2011. I t'he dit l'11, però també deixa'm repassar-te breument les futbolistes de la banqueta, perquè són Aitana Pina, Patrick Jarro, Eva Payor o Esmei Brooks.
0: Tornem a repetir l'any de naixement de la jugadora del Barça, de Baja.
3: Maisa Baja ha nascut l'any 2011 i després parlarem de les curiositats de Maisa Baja, que també han repassat molt bé també el Fem Futbol, que ha tornat a una nova temporada aquesta mateixa setmana.
0: 15 anys, tots els nassos. Fem una pausa i de seguida tornem a les gaunes, perquè viurem en directe aquest Logroño United Barça amb en Marc Andrés i la Susi Sala. Ara tornem.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Així és que vostès m'han vingut a veure.
8: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
9: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
10: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
11: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
9: La història del restaurant que ho va canviar tot.
10: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? Val, Leo?
9: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
13: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
14: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
9: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
16: Sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
15: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
17: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
15: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
18: Me siento super, me siento fantástico.
15: Perquè hi ha coses que semblen increïbles, amunt, però que al final són falses.
19: El rotllo, no m'agrada.
9: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
20: Tu l'ho has de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
21: Ens hem begut l'enteniment o què?
22: Apa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
20: Nosaltres també.
23: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesis.
24: Per mi, la sèrie té un efecte ratatouille, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part d'escut.
25: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
26: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona al bulli.
27: Massa aviat per opinar en aquell moment.
28: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
29: Estàs escoltant el Tot Gira.
30: Barça, Espanyol, Badalona. Els partits dels equips catalans a la Lliga F, el Tot Gira.

0: D'aquí 3 minuts arribarem a 4:45 de la tarda. Ja ho sabeu que som els del Tot Gira, en un cap de setmana en què tenim la gent plorant pels indrets perquè no hi ha futbol de la primera divisió. Però nosaltres, en canvi, ens n'alegrem perquè sí que tenim futbol, en aquest cas a la Lliga F, i ara el que farem serà oferir-vos un dels grans plats que hi ha a continuació, que no és cap altre que veure com el campió d'Europa, el Barça, juga al camp del Logroño United. I allà ja hem enviat en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, Oriol.
0: El mític Les Gaunes, un estadi que fa patxoca, que veiem com, evidentment, no s'acabarà omplint, però que hi ha una bona entrada per veure com el campió d'Europa i aquestes rotacions, doncs, avui es presenten a Logroño.
1: Sí, a més és que són unes rotacions, d'una banda, obligades, perquè el Barça, recordem, ha viatjat a Logroño amb només 12 futbolistes del primer equip, només 12 futbolistes de la primera plantilla, i de l'altra també unes rotacions pel calendari. El Barça ve de jugar aquesta setmana partit de Champions, el Barça juga avui, el Barça torna a jugar Champions entre setmana aquesta propera setmana, i a més el clàssic, recordem, dissabte, diumenge vinent, vull dir, el dia 4 d'octubre, contra el Real Madrid. Per tant, queda lleig dir-ho així, però és cert que el d'avui, entre tots aquests partits, potser és el menys important o el de menys dificultat sobre el paper.
0: Molt bé, repeteix l'11 titular del Barça per qui acabi de connectar ara mateix la ràdio.
1: El Barça que sortirà amb Gemma Font, defensa amb Lu Arufe, Marta Torrejón, Martina Fernández i Martina González, mig del camp amb Clara Serrajordi, Carolina Ferrera i Sidney Shertenleib, i a davant Caroline Graham Hansen, Caroline i Maïssa Baja, que per cert podem donar una dada, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies, és la futbolista més jove de la història del Barça en ser titular. No la més jove en debutar, això també ho podem repassar més endavant, però sí la més jove en jugar un partit de titular.
0: La més jove en jugar un partit de titular, per tant, Susi, ens recorda el que s'ha viscut amb l'equip masculí no fa massa anys, és un cas semblant al de Lamine Yamal.
2: Sí, i el Barça, el femení, està, no diré obligat, però sí que ha de fer aquestes rotacions avui per les lesions i també perquè hi ha un canvi de cicle amb les sortides que hi ha hagut aquest estiu. Llavors, totes aquestes jugadores, que tant Pere Romeu com Cata Coll com Patri, han demanat que facin un pas endavant. Avui tenen l'oportunitat de fer un pas endavant, i el que és important és que mai segur que s'ha guanyat la titularitat, i que el que necessita és partits d'aquests, que la pressió no sigui molt alta i que pugui anar agafant minuts per anar-se consolidant en aquest equip.
0: Recordem que el Barça ve de debutar a la Lliga de Campions, per tant, amb victòria entre setmana, i que torna a tenir partit. De fet, la setmana que ve pel Barça comença a ser la primera setmana una mica exigent de la temporada, perquè tens partit de Champions contra la Roma, i després tens el gran clàssic el diumenge 4 d'octubre contra el Real Madrid al Camp Nou.
2: Sí, el Real Madrid, que sempre serà, és aquell equip que ofereix molt bona plantilla, però poc equip. Veurem aquest any si ofereixen una mica més de resistència. Jo crec que continuen estant lluny, per més que intentin apropar-se, continuen estant lluny, però sí que és cert que estan a 2 punts del Barça, i per tant per al Barça serà important guanyar aquest partit per deixar-les ja a 5 punts de distància.
0: Vinga, Marc, tot teu.
1: Ha començat ja el partit aquí a Les Gaunes amb la primera possessió pel Barça. Ho ha intentat en un petit contraatac, però molt lleu, al Logroño, però el Barça ja controla la pilota amb Lu Arufe, tot i que ara la jugadora del filial la perd. Per tant, recupera el Logroño United, un Logroño que, recordem, ha guanyat 2 partits aquesta temporada, ve de perdre contra l'Atlètic de Madrid a l'última jornada, un resultat esperable, però només 1-0. Està competint molt millor aquest any aquest conjunt de La Rioja que no pas l'any passat, on va estar lluitant per no baixar en un descens que anava bastant econòmic, honestament, perquè van sumar molts pocs punts, i el Logroño, fent 11 punts en les 7 últimes jornades, en va tenir prou per garantir la permanència.
3: I un partit, el del Barça, que fins fa unes hores podia ser decisiu per deixar el Madrid ja una mica, no direm fora de joc, perquè acaba de començar la Lliga, però per què dic això? Perquè el Madrid li ha costat molt avui guanyar contra la Real Societat, ha guanyat per 3-5, però al minut 85 el partit estava amb empat a 3, de fet les madrilenyes han anat perdent bona part de la segona meitat, finalment han remuntat, però ha estat a punt que les grans rivals del Barça ja es deixessin una victòria, en aquest cas 3 punts, en les primeres jornades de Lliga.
1: Sí, el Madrid que ja es va deixar una victòria contra l'Eibar, I aquí, bé, ja tindrem temps per parlar-ne segur, però aquí el gran nom és Felicia Schroeder, que ha arribat aquest estiu amb el Real Madrid.
3: Dos gols, òbvio, al tram final.
1: És una futbolista que està sent líder a l'atac i és la gran amenaça. Atenció que ataca el Barça. La té Clara Serra Jordi, que trepitja àrea, acaba perdent la pilota. La migcampista blaugrana recuperarà el Barça, però ho ha de fer retrocedint la pilota fins a Gemma Font. Arribem al minut 2, gairebé ja de partit. Continua aquí l'empat a 0 a les Gaunes, aquest estadi clàssic del futbol espanyol, que s'ha de dir, no sé si es veu bé per imatge, però presenta una gespa bastant pobra.
2: Mira,
1: la veritat.
2: T'ho anava a preguntar perquè es veu, per televisió, es veu...
0: És un camp de patates,
2: sí, tot de clapes de diferents colors que no sembla que afavoreixin a cap dels dos equips, eh?
1: Sí.
2: I a més que res també perquè és un tema... evidentment de joc, eh? I de circulació de pilota, però si està tal com sembla que està és un tema de probabilitat de lesió.
0: I tu t'han tancat també en una cabina que, escolta, la que puguis marxar d'aquesta cabina i posar-te amb el públic gairebé infiltrat tu mateix, eh? Perquè així, evidentment
1: tenim una mica més d'ambient, no?
0: Millorem aquesta cova. Saps que quan Plató el van tancar allà, ell no, però estava allà al mig de la caverna,
3: veia les ombres,
0: sí, doncs, veiem ombres, sí.
1: Anem a buscar un lloc.
3: No hi ha futbol de la primera divisió, però sí de la segona divisió. De fet, a 2-7 jugar al Sabadell, ja ho sabeu, al camp del Celta B. S'ha acabat ara fa uns minuts al partit del Ceuta. Ceuta 3, Reial B 1. La Reial B jugant amb 9 jugadors al tram final del partit. Primera victòria del Ceuta en aquesta segona divisió. I ara tenim en joc, al minut 18, el Granada 0, Andorra 1. A la mateixa hora que el Sabadell, a 2-7, també hi tindrem el Tenerife Cádiz.
0: Ja ho sabeu que ahir el Girona va guanyar per 2-0 l'Albacete. Un Girona que el tenim a la part alta de la segona divisió. I que hi va marcar l'Abel Ruiz, amb qui esperem avui poder parlar aquí al Tot Gira. Això sí que va marcar ahir l'Abel.
2: Abel Ruiz, Ivan de Vic.
0: És a dir, quan la Susi no la tenim a la transmissió del Girona, doncs marquen els seus antiherois. Marc.
1: De moment controla el Logroño United. Crec que ara se m'escolta i se'm
0: ara
1: sent una miqueta millor.
3: Home, ara molt millor. Perfecte, eh? On vas a parar?
1: He sortit fora. Veurem com aguantem el tema de les bateries dels dispositius. Però de moment estarem aquí mentre intenta atacar el Logroño United. Recupera fàcilment el Barça mitjançant Marta Torrejón per Clara Serra Jordi. I ara amb Sidney Sherterley controlant el conjunt blaugrana avui de blau cel. Controlant en el seu propi terreny de joc, en el seu propi camp, per un Barça que és això, no? Avui presenta una alineació de circumstàncies, és que també els precedents conviden a potser presentar una alineació una mica més de circumstàncies, perquè bé, el Barça ha guanyat tots els partits que ha jugat contra el Logroño.
2: I al final s'han d'anar fent rotacions, Marc, perquè com deia, és un any de transició, hi ha un canvi de cicle, han sortit jugadores importants i aquestes jugadores són joves i necessiten acumular minuts per anar-se fent a la categoria. Per tant, això crec que ho viurem en més d'un partit.
1: Tot això ho estem comentant perquè el Barça no creu a camp. Ara sí que ho fa, és Martina González que intenta pujar, controla per Caroline Graham Hansen, aquesta amb Carolina Ferrera. Atenció, Caroline Graham Hansen, que pot trepitjar àrea, té tot l'espai per xutar o per assistir. Assisteix per Caroline, s'equivoca la noruega, ha tallat Comfort, però el refús és pel Barça, és per Martina González, per tant el perill encara continua. Ara serà servei lateral pel Barça a la dreta de l'atac blaugrana. Bona jugada de Caroline Graham Hansen, que podria haver xutat, ha preferit assistir i al final s'ha perdut aquesta primera oportunitat, aquesta primera aproximació del Barça quan estem ja al minut 5 de partit.
2: Ha entrat molt fàcil amb una paret, ha desbordat, ha arribat fins a la línia de fons. Jo no, potser havia d'haver xutat abans, però ha preferit arribar fins a la línia de fons i la passada enrere era la correcta. El que passa és que la defensa estava ben col·locada i l'ha pogut treure.
1: Protesta ara el Logroño, protesta ara Isina, la seva capitana, perquè havia recuperat una pilota per poder sortir a la contra. L'ha agafat del braç de la samarreta, no ho he vist bé exactament, Martina Fernández. I en aquest cas l'àrbitre només ha assenyalat falta. Les jugadores i el públic protestava una possible targeta groga que de moment no apareix en aquest partit. La col·legiada, recordem, la basca Arantxa Galastegui, que ara el Sergi Camps.
0: Era falta, però tampoc n'hi havia per ensenyar una targeta groga, tenint en compte que també som al minut 6 de la primera part. De moment amb aquest empat a 0 en un camp que, com més la veiem per la televisió, més em sembla un camp de patates, sembla mentida com poden tenir una gespa en tan males condicions, tenint en compte que la Rioja deu ploure bastant.
1: Aquí hi ha un detall que a mi m'agradaria fixar-m'hi, que és ara mateix a la zona on està defensant el Logroño, perquè la gent s'imagini casa seva, per exemple, el terra que tingueu, doncs és entrar a una altra habitació i posar-hi una moqueta, però a sobre del terra. És una cosa molt estranya. Hi ha
2: és
1: una
2: un pedaç,
1: zona...
2: Marc, és un pedaç.
1: Sí, hi ha una zona que directament és d'un altre color, és d'una, sembla un altre estil de gespa, i és, bé, és, des de lluny es veu absolutament desastrós.
0: Però que deuen ser com 40 o 50 o 100 metres quadrats gairebé, eh? És a dir, que déu-n'hi-do a aquest tros de pedaç que hi ha aquí a les Gaunes.
1: De moment el Barça controla amb defensa tot això, ho podem comentar, perquè això, el Barça està controlant el seu propi camp amb jugadores defensives, Marta Torrejón, amb Carolina Ferrera, i de moment no hi ha perill. Ara ho prova en llarg el Logroño, s'avança molt bé Gemma Font, avui titular, perquè per segon partit consecutiu, o segon desplaçament consecutiu, Cata Coll no ha viatjat per precaució. Ataca el Barça amb Sidney Schertenleib, és Caroline Graham Hansen, que envia cap endarrere una mica més per Martina Fernández, per aquesta per Marta Torrejón, i Marta per Clara Serrajordi. Serrajordi que buscava el peu de Sydney, però no l'ha trobat i, per tant, recuperarà el Logroño en zona defensiva, molt a prop de la posició de Caroline Graham Hansen, és a dir, de la banda atacant dreta del Barça.
0: De moment la possessió és molt majoritària, evidentment, pel Barça, amb el 72%, el 28% per les de la Rioja, tot i que encara no hi ha ocasions de gol, amb aquest empat a 0 en el minut 8 de la primera part.
3: Estic mirant les Gaunes, informació sobre les Gaunes. És un estadi molt gran, 16.000 espectadors gairebé de capacitat, i mirant els hits de la història recent, el 21 de juny del 2025, aquest estadi, Marc, que tu que ets un tio una miqueta friqui,
1: sí,
3: va doncs, tenir la cerimònia inaugural del Mundial Sub-24 de frisbee. Aquell esport que consisteix, mira, en llançar un disc, doncs mira, en aquest estadi va haver-hi la cerimònia inaugural d'un Mundial Sub-24 ara fa un any i pocs mesos.
1: Només, jo no vull entrar molt en detall perquè estem aquí per fer el Logroño United Barça, però mentre Gemma Font es corda les botes i es reprena el joc aquí a les Gaunes, et diré que jo, que sóc molt aficionat dels esports americans, durant una època hi havia un canal dedicat que era la ESPN, la clàssica, però el número 8, on només es feien competicions friquis com la competició de qui tenia el millor mullet, competicions de carreres de corguis, competició de menjar frankfurts, que aquesta és la més famosa.
0: Corguis, què són?
1: Gossos.
0: Ah, gossos.
1: Bé, no ho sé, pregunta-li al Sergi, que és l'expert en gossos de la casa.
0: És un host.
3: Hosti, no... Ara mateix no em ve res per això.
1: No, però és això, hi ha una quantitat de esports, o més ben dit esports, competicions absolutament friquis que, doncs, jo conec perquè per gust personal. En fi, deixem, comentem una cosa del partit, i és que Gemma Font no ha hagut de ser atesa del tot, però sí s'ha tocat una mica la part del turmell, i això ha fet que l'àrbitre indiqués que una jugadora hagi de sortir fora. Per tant, durant el proper minut el Barça estarà amb una menys. Això sí, ataca Mai Sabaja, que ara perd la pilota perquè li roba molt bé Marta Masferrer, la jugadora de Mataró, i ataca o intenta atacar el Logroño United, que s'enfronta contra Martina González, la roba Martina, i ara el Barça, que es recupera tot encara amb 10 futbolistes per la banda esquerra, amb l'Uarufe, que encararà Comfort, no vol intentar driblar, envia la pilota cap enrere i ara la controla Serra Jordi. Això en camp del Logroño, mentre el Barça potser espera i temporitza una mica per intentar recuperar la seva jugadora, que ara mateix està esperant a la banda per poder tornar a entrar al terreny de joc. Minut 10 de partit, empat a 0 aquí a les Gaunes.
0: Això sí, costarà avui pel Barça, no, tenint en compte que cau entre Champions i Champions i Clàssic i tantes jugadores noves? O...
2: Jo crec que no costarà, el que passa que costarà fer el primer gol. És el típic partit que defensa el Logroño en bloc baix, amb 5 jugadores darrere, quan habitualment utilitza un 4-3-3, o el darrer partit crec que va fer un 4-1-4-1, però avui els veiem amb 5 jugadores darrere i amb 3 línies molt juntes, que fa que el Barça no pugui gaudir de gaires espais, que hagi de jugar de forma més lenta. Segur que la gespa, com dèiem, no ajuda, i de moment és un partit avorridot i sense ritme, que a la que entri el primer gol, com sempre, es desencalla tot.
0: La Susi és l'hòstia, perquè nosaltres li diem, comenta el Girona, ho sap tot del Girona, de com juga el Girona, però li diem, vine a comentar també el Barça femení, i evidentment en sap tots els detalls de com juga l'equip. Per tant, és una autèntica joia tenir-te aquí cada cap de setmana, quan no és per una ella, és una seva, però vaja.
2: Perquè m'agrada.
0: Ens n'alegrem de tenir-te aquí.
1: L'únic que falta ara potser és que la Susi comenci a criticar algú, llavors aquí, així ens assegurem una bona actuació per aquesta temporada.
2: Si veiem que no es desencalla, Marc, em fixaré en alguna cosa dolenta i t'explicarem.
0: Ella treu el seu Perfecte. Fuet i comença a fotre fuetades aquí, vull dir que alerta amb la
1: Per cert, aquí a les Gaunes això no està ben 20 ocasions, però el Barça ja ha recuperat la futbolista que ha hagut de sortir durant un minut, per tant 11 contra 11, mentre controla el Barça just al minut 11 de partit, gairebé al 12, buscant el primer gol amb Schertenley per la banda esquerra, molt a prop de les banquetes, toca per Kerolin, aquesta li notava tornar la pilota a la Suïssa, refusa la defensa del Logroño i la pilota acaba a peus de Gemma Font, fora una mica de la seva àrea, però posicions defensives pel Barça que intenta tornar a construir. Ara és per la dreta, Martina González amb Carolina Ferrera, Martina a Martina, amb un altre nom, Oriol, sé que això t'agradaria molt, això de Martina a Martina.
0: Sí, sí.
1: Ara Kerolin creua la divisòria, Kerolin busca Serra Jordi, no aconsegueixen connectar, la pilota a peus de Marta Torrejón, que torna a buscar la brasilera Kerolin per atacar per la banda esquerra. Kerolin s'intenta desfer de la seva rival, de la seva marcadora, Maria Barquero ho aconsegueix, però retrasant posicions, per tant, el Barça que continua buscant l'espai, continua buscant el forat, però de moment no el troba. Només crec que en aquest gairebé quart d'hora encara no hem arribat.
0: No,
1: aquest gairebé quart d'hora.
0: Sí,
1: no, estem al minut 12 encara, però en aquest gairebé quart d'hora l'únic que podem comptar potser és aquella incursió de Caroline Graham Hansen, que ha estat potser l'única oportunitat que li podríem comptar al Barça.
0: Ara tornava a dir que de rematades i d'ocasions per part de Barça no n'hi ha, però sí que ens té acostumats que aquesta temporada la mitjana de gols entre Champions i Lliga és de gairebé 5, per tant és evident que Barça avui acabarà obrint la llauna per fer-ne, és igual, 1, 2, 3, 4, 5 o els que siguin, però que també hem vist un Barça que aquesta temporada també l'hem vist anar al darrere del marcador en un parell de partits contra París i contra l'Atlètic de Madrid, a la Champions i a la Lliga. Per tant, ja no ens estranya tant, no? Sí que veure com el rival s'avança a...
2: No.
0: Cosa que abans era gairebé impensable.
2: No, i el que passa és que el tipus de rival que se t'avança, per exemple, l'Atlètic de Madrid, són jugadores que corren molt bé l'espai, que et guanyen per velocitat d'esquena quan tens els laterals una mica alts, i això serà difícil que avui passi, perquè pel que sembla, la capacitat de recuperació de la pilota del Logroño ara mateix és limitada i el que es dediquen és simplement a tapar els espais. Veurem també, avui m'agradarà veure, Marc, Sidney Schertenley, que torna a recuperar la seva posició original, sí, per dir-ho així, a veure quina aportació en atac pot fer després d'haver jugat de lateral l'altre dia.
0: I el Logroño, Marc, marca molts pocs gols, ni fan pocs, però també marca molts pocs. És a dir, que no seria un equip ni que goleja ni que ni marquen.
1: I també és veritat això que dius, Oriol, que ens podria no sorprendre que el Barça encaixés, però avui sí, perquè ens hem fixat en una dada i l'hem donada al migdia, i és que amb aquest ple de victòries que el Barça ha sumat contra el Logroño, també ens hem fixat que el Barça no ha encaixat mai contra el Logroño. Han jugat 9 partits i totes les victòries del Barça han estat deixant el Logroño a 0. Evidentment, això sempre algun dia canviarà. No sé si serà avui, però seria una sorpresa perquè no ha passat mai. Ara qui ho intenta és el Barça, per banda esquerra, precisament amb Schertenley, que perd la pilota intentant buscar l'U Arufe, però recupera bé Clara Serra Jordi. Al final qui se la queda és Kerolin en zona d'atac, banda esquerra, Sidney per Serra Jordi, torna Sidney, tot això en banda esquerra, molt a prop de la banqueta del Logroño, Marta Torrejón buscant l'espai, buscant el forat, intentant atacar l'esquena de la defensa, però sense sort. I tot això davant, el que diem, davant de la banqueta del Logroño, molt poc moviment de pilota, la pilota va força lenta, i el Barça que ho segueix intentant. Ara Kerolin, que pot trobar l'espai, és Martina González, Caroline Graham Hansen, tota la pilota ara gira cap a la dreta, Caroline Graham Hansen que encararà, la noruega ho intentarà, busca la passada filtrada per Carolina Ferrera, l'acaba perdent, no hi ha falta, l'àrbitre no assenyala falta, protesta el Logroño, ho xutarà Kerolin, bloqueja la defensa i ara la pilota és que la té Marta Torrejón, que és la jugadora en la posició més defensiva, podríem dir, del Barça, però està potser a uns 35 metres de la porteria rival. El Barça està avançadíssim.
2: És que juga tot el joc està a aquesta zona 3 que es parla tantes vegades al món del futbol, però és que aquí hi ha les 20 jugadores, excepte les 21 jugadores, excepte la Gemma Font, la resta estan és molt difícil aquí trobar espais. Tot i que si el Barça aconsegueix en aquesta zona encadenar dues, tres passades al primer toc, serà més fàcil que pugui penetrar, inclús pel mig de la defensa de les centrals.
1: I ara inclús ho deia Susi, que amb aquestes dues, tres passades al primer toc hi hauria èxit, doncs ho han intentat Kerolin i Maissa Baja, i el que han forçat és el primer córner del partit, al minut 16 de joc, el traurà des de la banda esquerra de l'atac blaugrana Caroline Graham Hansen, i veurem si a pilota aturada, que li està funcionant molt bé en els últims temps, des de ja la temporada passada, el Barça aquesta pilota aturada, veurem si es pot obrir la llauna. Graham Hansen aixeca el braç dret i marca jugada. Pica la Noruega, la pilota al primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maïssa Baja, la futbolista de 15 anys. Només 8 mesos i 10 dies acaba d'avançar el Barça, acaba de marcar el gol inicial aquí a Logroño, i deixeu-m'ho dir, hi ha gol a les Gaunes perquè marca el Barça, marca el minut ja 17 de partit. Maïssa Baja, la futbolista més jove en ser titular amb un partit amb el Barça, avança el seu equip, avança l'equip de Pere Romeu. Logroño 0, Barça 1 aquí a les Gaunes.
0: El 17 de la primera part s'avança el Barça amb el gol d'aquesta nena, perquè és una nena que només té 15 anys. Després de la sortida d'un córner, celebra amb les seves companyes, somriu a Maïssa, que el que ha fet és rematar molt bé amb el cap al primer pal.
2: Ha pentinat la pilota enrere, s'ha avançat a la defensa i ha fet un bon cop de cap enrere per pentinar-la, però amb intenció, no només per fer una passada, diguéssim.
0: Tu creus que remata, eh? No intenta buscar una prolongació amb el cap, sinó que ella té clar on és la porteria i la portera.
2: Jo crec que remata perquè les davanteres, una nou com és ella, té aquest instint. No penses, quan estàs dins l'àrea petita, no penses en passar-la si tu tens oportunitat d'intentar rematar entre els tres pals. És una jugadora també que és corpulent.

0: quin era el col·legiador més jove de la història. Segurament el Manel Tomàs, per cert, que és un gran historiador del Barça i que té un llibre sobre el Barça femení, segurament això ell ho sap.
1: Doncs si ens està escoltant, 93207474, i que entri i ens expliqui a veure si té aquestes dades. Perquè la Maïssa va néixer el 16 de gener, és que clar, abans d'ahir és 2011, que em sembla aquí a la cantonada, i que aquesta paella està marcant gols amb el primer equip del Barça, vull dir, em sembla espectacular.
0: Sí, i amb això que dèiem de les jugadores més joves, això també ho he buscat, clar, el tema de ser titular, sí que és la més jove en ser titular, però, per exemple, abans mencionava el nom de Melanie Serrano, i tinc l'estadística a mà, clar, Melanie Serrano va debutar amb el Barça la temporada 2004-2005 amb 14 anys i 11 mesos. Per tant, clar, aquí hi ha molta estadística que... Melanie Serrano, perquè és una llegenda i la jugadora amb més partits a la història del Barça, però altres jugadores que potser no van tenir tanta trajectòria, doncs s'acaben perdent, Marc, una mica en el temps.
2: Perquè ha arribat a professional a partir del 2015 i, per tant, l'estadística ha vingut amb ella, perquè de més enrere... jo et diria potser que Melanie és de les més joves, hem de votar. Jo que sóc d'una generació més enrere...
3: Tu no sé en quina edat vas debutar.
2: Jo tard. Jo vaig debutar...
3: Amb 35.
2: 19.
3: Amb 19.
0: No, 19, està, 19 pel futbol femení és tardíssim.
2: És tardíssim.
3: Sí, no, pel femení sí, però...
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
3: Però vaja, no eres veterana, encara.
1: Ara vaig a buscar quan va marcar en la mitja mal el primer gol amb el primer equip del Barça. Així podrem
2: en devia tenir 16, com a mínim.
1: Sí, no? Més o menys.
3: I fins a quin edat vas jugar, Susi?
2: Jo fins a 39.
3: 39, caram tu.
0: I clar, jo la dada que tenia sobre aquestes edats és, per exemple, Vicky López, que sí que va marcar amb el Barça, però ella ja tenia 16 anys. Però, repeteixo, tot això a partir d'aquest 2015, a partir d'aquesta professionalització. Crec que Clàudia Pina també va arribar a marcar amb 16 anys i pocs dies.
2: Sí.
0: Però clar, tot això és a partir de 2015 i doncs, no hi ha, o no vaig saber trobar, o no hi ha molta informació sobre dades pre-2015, i per això és una mica complicat. Però des de la professionalització, això sí que podem dir, és la jugadora més jove que marca amb el Barça. Un Barça que, per cert, aquí a les Gaunes s'apropa al minut 21 de partit, de fet ja hi som, i ataca per intentar fer el segon en un partit que, bé, sí que és cert això, ha marcat el gol Maïssa Baja, però no està tenint moltes ocasions o molta continuïtat en el joc aquest gol, i traduint-se en això, en trepitjades d'àrea del conjunt blaugrana.
1: Tenia els 16 anys ja tocats, perquè va marcar el camp del Granada, en un Granada 2, Barça 2, el 8 d'octubre del 23, i ell és del juliol del 2007, per tant ja tenia els 16 anys i uns quants mesos.
2: De tota manera, Marc, no crec que hi hagin molts gols, no serà una golejada, m'imagino, com el dia de l'Alavés, perquè al Logroño li fan pocs gols. I a més té un, pel que he vist, té molt bona estadística la seva portera. Em sembla que atura quasi un 80% de xuts que li fan. És cert que li xuten moltes vegades, però clar, això també permet que l'equip se'n vagi sense unes golejades escandaloses, almenys de moment.
1: Això a la primera divisió de femenina, amb aquesta victòria del Barça per 0-1 amb gols de la Maïssa, qui també està marcant gols. L'Andorra havia començat molt malament a la segona divisió, però ara està traient el cap en un camp complicat com el de Granada, Sergi.
3: Sí, minut 37 de la primera meitat, Granada 0, Andorra 2. Amb aquesta victòria l'Andorra sortiria dels llocs de descens. El Granada, que hauria de ser un dels grans de la categoria, el tenim a mitja taula. Al partit encara li queda molta vida, però vaja, l'Andorra que guanya per 0-2. I acaba de finalitzar l'Eslovènia-Escòcia de la Lliga de les Nacions. Recordem que és un partit de la Lliga de les Nacions, Lliga B, empat a 0 entre eslovens i escocesos.
0: Ataca el Barça que trepitja àrees. Graham Hansen, el refús de la defensa, que ha fet una mica de pinball i ha acabat a les mans de Maria Miralles, que ha pogut blocar sense problemes. Per tant, es manté aquí el resultat, però una bona acció de nou de Caroline Graham Hansen, que bé, Susi, no sé si més enllà de les jugadores que s'han quedat a la banqueta com Pina, Payor, Patri, potser Graham Hansen és la que millor ha començat aquesta temporada amb el Barça.
2: Sí, sí, sí, perquè ara ho estava analitzant mentre feia aquesta jugada. Totes les jugades d'atac del Barça d'avui han arribat per la banda dreta, excepte el córner, que sí que s'ha tret per la banda esquerra. L'única que està arribant i superant clarament la jugadora

0: El de Logroño és Graham Hansen.
1: I en aquest Eslovènia-Escòcia que comentava, perdona Marc, repassem els minuts de Derk Usic, el central de l'Espanyol. N'ha jugat 64, per tant, poc més d'una hora a les cames pel defensa de l'Espanyol en aquest Eslovènia 0, Escòcia 0.
2: Mentre el Barça la té en defensa aquí a les Gaunes, clar, ens hem fixat molt en el gol de Maïssa Baja i simplement ho hauríem de dir. És la sisena assistència de Caroline Graham Hansen en aquesta lliga, que ja va debutar a la Champions amb un gol i dues assistències. I ara en podria aconseguir una altra perquè troba Caroline dins l'àrea. Caroline la cedeix per Serra. Jordi, fora! Fora, surt llepant el pal dret de la porteria de Maria Miralles, el xut de Serra Jordi, una bona intenció de la futbolista del Barça, però de moment es manté aquest 0-1 al marcador aquí a les Gaunes.
0: I segurament, Marc, per acabar el tema de Graham Hansen, serà una de les jugadores, aquelles jugadores que quan acabi la seva carrera esportiva no haurà aconseguit una pilota d'or i serà d'aquelles tan merescudes i no donades per mi.
2: Sí, sí. Sí, sí, és una futbolista que ha estat decisiva i
0: és diferencial.
2: És diferencial completament.
0: I quan està lesionada, el Barça ho nota molt. I sempre té fases, en la Lliga que té lesions musculars i que el Barça l'ha trobat a faltar amb molta insistència. També és veritat que això farà que algú més hagi de donar una passada endavant.
2: I passen els anys i bé, potser hi ha algú que ens ho discuteix, però jo no crec que hi hagi al món una futbolista amb un millor contra un que Caroline Graham Hansen.
0: Jo crec que no.
2: La veritat.
0: A més, ho fa molt fàcil. Sembla molt fàcil el que fa. I no és gens fàcil.
2: Una noruega que, com diem, avui ha repartit una assistència i amb els partits que ha jugat entre Lliga i Champions ja són 4 gols i 8 assistències. Per tant, és una futbolista que està en un estat de forma excel·lent i avui doncs, ha tornat a ser d'una manera decisiva, donant l'assistència a Maïssa Baja. I ara en podria potser donar un altre rep a zona de 3 quarts. Graham Hansen amb possibilitats de driblar. De moment busca Caroline, que torna a combinar amb la noruega. Ara ja l'oportunitat s'ha perdut una mica. Torna a zona més de mig del camp per combinar amb Martina Fernández, la jugadora avui central, la Martina del primer equip, que combina amb Marta i aquesta amb l'Uarufe, banda esquerra. Torna al centre la pilota amb Clara Serra Jordi, que se'n va a la posició de l'Uarufe i acaba tallant Comfort la defensa del Logroño. El Barça que continua controlant la pilota en camp ofensiu. Ara fa fora falta Maïssa Baja, per tant, perd la pilota el Barça, recupera el Logroño United. Minut 26 de partit aquí a les Gaunes. Val el gol de Maïssa Baja. Logroño 0, Barça 1.
3: I creiem que quan va renovar fins al 2028 va dir que renovava amb el Barça perquè és el millor club del món, per tant, segur que hauria tingut alguna oferta fora per emprendre alguna altra aventura, però va decidir que aquí s'hi volia quedar.
0: Ah, i està molt a gust, també. És un futbol que practica el Barça que amb ella li va molt bé. Bé, del Wolfsburg, que també aprofitaven aquesta banda, però és que la davantera que li rematava les pilotes al Wolfsburg també està al Barça. Eva Pajor també està aquí, per tant no pot estar més a gust que en el Barça.
2: Ara ho intenta el Barça de nou, ara però per la banda esquerra, l'Uarufe contra Comfort, guanya la futbolista del Logroño i traurà de lateral el conjunt local, avui el conjunt de La Rioja.
3: No hi haurà pausa d'hidratació, amb la calor que fa
2: no,
3: a La Rioja o no t'hi fa tanta calor?
2: No, fa tanta calor, De fet, s'espera potser que les màximes arribin d'aquí una horeta o una cosa així, però la veritat és que la sensació, almenys des de la meva posició, és bona.
3: O sigui, van tard, que les màximes arriben tard, de la tarda, a La Rioja.
2: Sí,
3: no?
2: Sí.
3: Va bé. A La Rioja...
2: Espera, que ho intenta el Logroño, que trepitja àrea, pot ser una bona oportunitat pel conjunt local. És Sissina, que controla, busca la centrada lateral, Gemma Font s'estira bé i atrapa la pilota, però això anima el públic de Logroño, que veu com el seu equip ha trepitjat àrea. No és molt el marcador, però ha avisat, en certa manera ha avisat el Logroño a la porteria de Gemma Font.
1: Quanta gent diries que hi ha a la graderia, Marc?
2: Ostres, se'm fa complicat dir-ho, però... unes 700, potser 800, no ho sé, potser m'estic anant molt amunt.
3: Sagrat, també, nosaltres perquè... veiem la imatge des del cantó contrari de la tribuna.
2: Vosaltres veieu les lletres gaunes, no?
1: Sí.
3: Sí, clar, no veiem el que seria la tribuna principal, per tant no sabem si hi ha
2: massa
3: gent.
2: Allà és on hi ha més gent, darrere la porteria de Gemma Font hi ha unes certes persones també, i la zona, que seria la zona de premsa, que és on estan les càmeres de televisió també, que és on estem nosaltres, nosaltres, aquí hi ha una mica menys gent. Hi ha una llotja per autoritats, també hi ha públic, però menys persones que a la zona de televisió.
3: Jo crec que tiràs una mica baixa, per això amb 700 o 800, sí? Potser n'hi ha alguna... Home, quanta gent hi cap aquí a les Gaunes?
1: Això
2: ho tenies, no, Sergi?
1: 16.000,
3: 16.000.
1: 16.000, sí. Sí, 16.000, una miqueta menys, 15.900 i escaig.
2: El Barça, que segueix guanyant aquí a Logroño, al minut 29, gairebé mitja hora de joc, però això, Clara Serra Jordi ha tingut l'últim atac, jo crec que perillós pel Barça, l'últim xut perillós, i des de llavors, doncs, tampoc està passant massa res aquí al terreny de joc de les Gaunes, però bé, podem dir que hem cantat un gol a les Gaunes i amb això ens podem marxar contents.
0: I ha avisat el Logroño en aquella ocasió.
2: Sí, sí.
0: Ha estat bastant clara, eh? És cert que Gemma Font s'ha pogut estirar i ha arribat clarament a atrapar-la dins l'àrea petita, però han trepitjat àrea, han estat capaces de fer una passada de la mort, i això que el Logroño ha marcat només 4 gols en aquesta lliga, però un d'ells l'ha marcat Isina, que és la seva capitana, que és qui ha fet la jugada.
1: I del futbol internacional s'acaba el partit entre Sud-àfrica i Guinea, Sud-àfrica 2, Guinea 1, partit de la Copa de les Nacions de l'Àfrica, i ens fixem en els minuts que ha jugat l'As, el jugador del Girona, està titular, n'ha jugat 45, per tant, a mitja part a les cames del jugador de Quique Álvarez.
2: Aquí a Logroño, ara l'està tocant una mica el conjunt local. És Cris Navarro, al mig del camp, intenta obrir per la seva companya, però talla molt bé en posicions defensives. Caroline Graham Hansen i recupera el control de la pilota al Barça en zona defensiva. Un Barça que, evidentment, és normal, en certa mesura, que pateixi en defensa, perquè les defenses de circumstàncies, i s'ha d'acceptar que la defensa és de circumstàncies, però segurament també ho serà d'aquí una setmana quan vingui el Real Madrid, i per molt que sigui de circumstàncies, t'has d'enfrontar al principal rival que tens per la Lliga.
0: Sí, el que passa que Irene Paredes, que és una jugadora importantíssima i serà segur, segurament Brooks també hi serà,
2: sí, sí.
0: A l'esquerra. Veurem a la posta de la dreta per qui és, perquè Van Aasten no arriba, no?
2: Van Aasten es va lesionar 3 setmanes el 12 de setembre, per tant, podria arribar. I clar, i després hem de comptar, recordem-ho, que demà la selecció espanyola sub-20 juga ja la final del Mundial sub-20 amb Carla Julià i Aixa Càmara, i aquestes jugadores entenc que després de jugar la final ja tornaran, no tindran cap mena de vacances. I perdoneu que hem de posar el focus ara mateix sobre el terreny de joc, perquè diria que és Sydney Shertenleib que està al terra i s'està tocant, no, crec que és la part del maluc dret, potser és d'aquells cops que
0: al final de l'esquena.
3: És el coccis, sí. Bàsicament.
2: És el coccis, sí. No el maluc, d'acord. No sé si potser ha estat un cop i és aquella zona que el que s'anomena potser popularment com un calmant, que ostres, fa molt mal durant un moment, però realment és més dolor momentani que no permanent, però ja surt a escalfar-se Patrick Guijarro per si es necessita el canvi i perquè recordem aquesta normativa que no es pot jugar cap partit aquí a la Lliga F amb més de 4 futbolistes que no siguin del primer equip. I el Barça ara està jugant amb Maisa Baja, amb Lu Arufe, amb Martina González i amb Carolina Ferrera. Per tant, si Sydney Shertenleib es lesiona, no pot sortir una futbolista del filial, ha de sortir una jugadora del primer equip. Una Sydney que amb certa coixera abandona el terreny de joc, acompanyada pels serveis metges, que diria aquell, del Barça, i veurem si la Suïssa pot continuar o és una altra baixa del Barça, que seria la vuitena. El Barça avui s'ha presentat a Logroño amb 107 de les seves futbolistes.
0: Segur que el Barça avui, però no s'equivoca en fer un canvi d'una jugadora del B per una de l'A, perquè després del que li va passar amb Jayce Ferreira,
2: sí,
0: diria que copa, no? van prendre nota i no tornar a passar això.
2: Sí, sí, allò va ser una copa, Sergi, que ara ho mencionaves. Em sembla que el Barça va guanyar 0-9 al Sadar o Sassuna, però perquè va posar a Jayce Ferreira, que no podia jugar, doncs va acabar eliminat pels despatxos, tot i això, haver guanyat 0-9 un partit amb un hat-trick no oficial de Bruna Vilamala. Sap greu, però clar, aquells gols en principi no sumen.
1: De fet, deu ser l'únic títol de l'àmbit estatal que el Barça no ha guanyat, no?, des que domina les competicions domèstiques amb tanta autoritat, no?
2: Si tens aquesta copa i després tens una supercopa post-pandèmia,
3: sí.
2: Que perds a les... no sé si era ja la final o les semifinals, però perds contra l'Atlètic de Madrid als penals.
0: Diria que era semifinals.
2: Sí, jo també ho diria. Però bé, la cosa ara, és que es va perdre.
3: Ara ho buscarem.
2: Es va perdre els penals segur.
3: Anem buscant dades. Mentre anem buscant aquesta dada, a Montreal, Xavi Soler continua aquest Mundial femení amb la Paula Blas i la Mireia Benito. Hi ha alguna cosa que hagi passat en aquests últims quilòmetres?
4: No, que falten 105 encara, que el gran grup està totalment apilat, que de les quatre corredores que han fet l'escapada inicial en queden només dues, que són la noruega Edset i la nord-americana Quinn, que tenen 3 minuts sobre el gran grup, que ja han passat per primer cop la línia de meta, queden 8 passos per aquesta línia de meta, ja han vist per primera vegada aquest petit port de 1,7 quilòmetres, el Volca Milenut, és dur, aquí es poden marcar algunes diferències, i que quan hem vist el primer pas per la línia de meta, sobretot hem vist dues seleccions que dominaven, sobretot la dels Països Baixos, que és la que està marcant el remei. És que no només hi ha Demi Vollering, sinó que hi ha altres corredores que tenen opcions de poder guanyar, i també comencem a veure el color negre de la selecció espanyola. Per exemple, en el primer pas per la línia de meta hem vist a Paula Blasi just per darrere de Mireia Benito, que era la corredora encarregada a portar-la a les primeres posicions, però encara queda moltíssim, 105 quilòmetres perquè acabi aquesta prova. De moment, dues escapades, 2:55 respecte al grup on hi ha totes les favorites aplegades.
2: Aquí a Logroño ha tornat Sidney Shertenley pel partit, ha tornat també Patrick Harro a la banqueta, per tant, pocs problemes per la jugadora suïssa, tot i que s'ha estat una bona estona amb aquest esprai miraculós, i també ho monitoritzarem per si és un dels canvis Sidney Shertenley durant el partit. Però de moment torna el Barça a jugar amb 11 i ho fa amb la dorsal 6, blaugrana, la suïssa Sidney Shertenley al terreny de joc. El Barça, que al minut 35 de la primera meitat guanya 0-1 gràcies al gol de Maisa Baja i controla el partit ara per la banda dreta amb pilota per Caroline Graham Hansen.
1: I controla la memòria de la Susi perquè efectivament aquesta derrota del Barça contra l'Atlètic de Madrid era les semifinals de la competició. Els penals.
2: Martina Fernández, amb Marta Torrejón, tot això just al punt central del terreny de joc. Controla el Barça en defensa. Martina, de nou, la futbolista del primer equip, que cedeix per Martina, la futbolista del filial, lateral dreta. Caroline Graham Hansen, que pot intentar crear, però de moment cedeix per Marta Torrejón. El Barça, que segueix buscant espais, però no està trobant gaire comoditat per crear oportunitats a la porteria del Logroño, i això fa que la pilota torni a peus de Gemma Font.
0: La jugadora més clarivident és Graham Hansen, i és la que imprimeix el ritme més alt que, per intentar atacar. És la que decideix quan hi ha passada l'espai, quan hi ha passada interior, perquè la resta, sobretot les del mig del camp, Serra Jordi avui està bastant desapareguda, no està rebent entre línies ni per iniciar el joc, i a la banda esquerra, Lua i Caroline, diria que és el segon partit, el primer o el segon partit que juguen juntes, per tant, és difícil que hi hagi molta compenetració, difícil de poder veure aquelles jugades que dèiem, Marc, del primer toc per intentar trobar l'espai.
2: Però mira, ara l'Uarufe ha atacat l'espai, ha atacat la banda esquerra, ha posat una bona centrada i ha forçat un corna. És el segon del partit i bé, si el resultat és el mateix que el primer, el Barça tornarà a marcar, perquè en el primer Caroline Graham Hansen ha trobat Maisa Baja i ha fet l'únic gol del partit. És el segon corna del Barça que tornarà a picar la noruega. Amb cama dreta, ara té a prop, això sí, Caroline. Podria picar-lo amb curt cap a la jugadora brasilera, que no té ningú pressionant-la ni ningú a prop. Però Caroline Graham Hansen aixeca el braç dret, torna a centrar la pilota, pot rematar el Barça? No, la treu la defensa ara del Logroño. Era una molt bona centrada, just al cor de l'àrea petita, però acaba de refusant la defensa del Logroño, que ara busca intentar el contraatac, però no li surt bé, es rendeix sorprenentment la jugadora Comfort del Logroño, pensant-se que la pilota anava, per dir-ho així, a Campistraus, però la pilota no ha sortit i bé, s'ha rendit a una jugada que encara estava ben viva
0: i que tenia avantatge.
2: Sí, jo crec que ha vist això, que el refús no era del tot bo, que la pilota a priori havia de marxar ben lluny, però no ha estat així i ha acabat sent una jugada on sembla que no li hagi importat o no li hagi interessat seguir la pilota.
3: El 38 de la primera part, el Barça guanya les Gaunes, el mític les Gaunes, arriba al descans del partit que controlàvem de la segona divisió amb sorpresa relativa.
1: Granada 0, Andorra 2, un dels gols de Jordi Cano, l'exjugador de l'Europa, i com deia abans, l'Andorra amb aquesta victòria sortiria de la zona de descens, es col·locaria mitja taula, Granada també doncs ronda per allà, però vaja, encara queda molta lliga.
2: Aquí a les Gaunes ho ha intentat Kerolin amb un xut amb la cama dreta. Ha aturat molt bé Maria Miralles. El xut era bastant fluixet, bastant minso, com el jugador ex del Girona.
3: Molt bé.
2: I ha anat a les mans de Maria Miralles.
1: Està bé.
2: Ara tindrà, això sí, un servei de lateral al Logroño, tot això camp propi, amb una Kerolin que jo volia destacar perquè ho estic veient, Susi, que és veritat que, a priori, a l'esquema tàctic, juga a la banda esquerra, però està assumint aquest rol molt de Clàudia Pina, que és més, no tan extrem, sinó quarta migcampista, per deixar el carril sencer esquerre per la lateral, i no sé si s'està acabant de trobar còmode en aquest rol avui personalment, Kerolin.
0: És possible que ella, de fet, necessitarà diversos partits per adaptar-se a aquest sistema del Barça, perquè això que comentes, que és d'aquestes jugadores que juguen entre línies, Pina ho fa molt bé, quan hi havia Alexia, que també fa molt bé això d'estar entre línies i d'aparèixer i desaparèixer, ella no està acostumada a això, està acostumada a jugar més per banda, a partir de la banda i traçar la diagonal i arribar a dins l'àrea, i això li costarà, possiblement, a més, avui el fet de que jugui Lua Arufe, perquè de donar-li tota la banda li crea uns grans espais, però que la jugadora tampoc està acostumada, i això amb altres jugadores com Brooks i Pina és completament diferent, i segurament aprofites molt millor aquests espais que generen.
2: I atenció, que tindrem la situació que ens agrada més aquí a la Lliga F, tindrem revisió de VAR. El Logroño demana un penal que no sé sobre qui s'ha comès, no aconsegueixo reconèixer la jugadora. Diria que l'ha comès, si és penal, vull dir, Carolina Ferrera per part del Barça. La jugadora del Logroño es queixa d'una trepitjada dins l'àrea en una jugada que a priori no tenia molt perill, però que diria que és Ximena Velazco, que ha controlat, s'ha intentat regirar i s'està queixant d'una trepitjada. I ara estem, doncs, això, en revisió de VAR, que aquí a la Lliga F es fan eterns, la veritat.
3: Ara ho mirarem, perquè d'entrada que no hi hagi fora de joc en la centrada. No, hi ha una jugadora de Barça que el trenca. Per tant, ara haurem de veure en aquesta possible acció, tot i que al moment la imatge l'estan tirant tan enrere que haurem de veure
0: quan
3: hi hagi
0: l'acció
3: clau.
2: Les revisions a la Lliga F realment és una queixa que tots els entrenadors i entrenadores tenen, perquè es fan eternes. Hi ha revisions de 3, 4, 5 minuts i és bastant inacceptable.
0: Per mi no hi ha res.
3: No hi haurà res entre la defensa del Barça, la dorsal 29, i la jugadora del... De,
2: 29, del, doncs sí, Carolina Ferrera, sí.
3: Del Logroñés. Ara, és que realment també les imatges són bastant defectuoses.
0: Si hi ha trepitjada, és després de que xuti la jugadora del Logroño. No hi ha res.
3: La jugadora cau a terra i es fa l'ofesa amb aquesta forma de lesió, per tant no hi haurà res, Marc.
2: No hi ha res. Arantxa Gallastegui, que diu que no hi ha res, per tant perd la primera de les dues revisions que té el Logroño. Continuarà el partit sense aquest penal favorable al Logroño, que havia demanat VAR, però no ho ha considerat així Arantxa Gallastegui, per tant continua aquest 0-1 i tindrà la pilota al Barça.
0: I ho ha vist clar, Marc, perquè el que tu deies, el més normal és que s'eternitzi aquesta repetició, perquè les preses que li ensenyen a l'àrbitre també habitualment són molt dolentes.
3: Molt.
2: Sí, els tirs de càmera també són bastant millorables en certs punts i certs estadis, i moltes imatges, a vegades acabes veient a xarxes socials unes imatges més clares perquè un aficionat diu, ei, aquestes són les imatges correctes, i es veu que a l'àrbitre li ensenyen unes altres. Però bé, en fi, coses de la Lliga F, que segons el seu eslògan seguimos ganando, però no sé aquí, la veritat. Ataca el Logroño, que ho intenta per mitjançant Isina, la seva capitana, Comfort, que centra, refusa Marta Torrejón, la té Caro, en aquest cas jugadora del Logroño, que xutava, refusa el Barça, però això anima el públic de les Gaunes per intentar buscar el gol de l'empat. Torna a jugar per banda dreta, és Isina contra Kerolin. Isina, que la toca cap a Rebeca. Ara és Rebeca contra Kerolin, brasilera contra brasilera.
0: O sigui, tenim Caro, Kerolin i Kerolin Graham Hansen.
2: Sí.
3: I Martínez Adojo també, és a dir que...
2: I una jugadora de Mataró, Oriol, no t'oblidis. Està clar, les jugadores de Mataró.
3: Marta,
2: sí, no, dues. Marta Torrejón al Barça i una al Logroño. Marta Masferrer.
3: Després parlem de la història de la portera del Logroño, que m'ha semblat curiosa, perquè ella jugava de migcampista fins que va tenir 17 o 18 anys, es va posar de portera perquè no n'hi havia més.
0: Però això és una història recurrent, eh? I bueno, recordareu vosaltres a Arnau, Francesc Arnau, ell va començar jugant de central. I un dia que no hi havia porter, vam dir, no, toca tu posar-te de porter i mireu fins on va arribar.
2: Aquí a Logroño som a punt, un minutet, poc més d'un minutet i arribarem al temps afegit. Continua guanyant el Barça 0-1 gràcies al gol de Maisa Baja. A la sortida d'un córner, assistència de Graham Hansen. El Barça que intenta buscar el segon abans del descans. Lu Arufe, que ara trenca per dins, rep la falta, no, toca pilota a Rebeca, la defensa del Logroño. I ara pot sortir el Logroño al contraatac amb Ximena Velazco, que controla la passada en llarg, és per... Fora de joc, fora de joc. Està intentant identificar la jugadora, però s'ha assenyalat fora de joc. Per tant, no hi ha cap mena de perill pel Barça, perquè la futbolista Anneli Leitner estava més avançada.
0: El que està clar és que el Logroño busca l'atac només a partir de recuperacions en zona de defensa i llançar pilotes llargues, tot l'avantatge per la defensa del Barça.
2: Un Barça que tampoc està imprimint... Potser també tenint en compte el calendari, les baixes i les rotacions, tampoc estem veient un ritme vertiginós del Barça.
0: Gens.
2: Aquesta marxa més que a vegades pot posar els partits per guanyar-los.
3: Però això, clar, hauria de fer que les jugadores que no tenen tants minuts avui intentessin reivindicar-se una mica més,
0: sí,
3: no?
0: Sí, però una cosa és no tenir minuts i l'altra cosa és ser novella a la categoria i haver de jugar un partit de titular amb tota la pressió que això suposa, almenys el primer dia. Segur que d'aquí 5 partits ho veiem ja diferent.
2: 5 minuts de temps afegit aquí a la primera meitat a les Gaunes i entenc això que dius, Oriol, simplement el debat és, clar, les menys habituals, però clar, aquí potser gairebé totes les que estan jugant del primer equip són les habituals, perquè no n'hi ha més ara mateix. Per tant, l'esforç que puguis fer no et garantitza o et treu minuts perquè els tindràs igualment perquè no hi ha més futbolistes.
0: I crec que la gespa realment també perjudica aquesta circulació ràpida de pilota, perquè quan ens ensenyen algun pla curt es veu forats, directament forats a la gespa.
3: 5 minuts d'afegit en aquesta primera part. El Barça continua guanyant el mític Las Gaunes. Logroño United 0, Barça 1.
2: Un Barça que ara força un servei lateral... prop de la seva àrea, prop de la seva banqueta també, amb aquest primer minut ja de temps afegit que ha passat, en queden 4, i amb Lu Arufe, que té la pilota a les mans per fer aquest servei lateral en zona defensiva. Lua amb Marta Torrejón, la capitana avui del Barça, que refusa la pilota i recupera el Logroño, que pot intentar l'atac. És Marta Masferrer. Potser és familiar d'en Quim, no ho sé. En fi, amb Anneli Leitner, l'austríaca, que vol centrar... La pilota arriba a Martina Fernández, que refusa. Caroline Graham Hansen controla la seva pròpia àrea. L'ha de cedir cap a Gemma Font, que es treu els problemes de sobre i combina amb Martina González. I ara Caroline Graham Hansen, que sí que es treu definitivament els problemes de sobre, i diu, saps què? Que la xuto cap amunt i la regalo al Logroño, però no em busco problemes prop de la meva àrea.
0: Marta Masferrer és una jugadora que ha jugat tots els minuts d'aquesta temporada de la Lliga F. És una fixa per l'entrenador, igual que l'altre central, Rebeca.
2: Sí, bé, no podem dir que sigui una mala parella ara quan cometa una errada al Logroño en una passada, però clar, no podem dir que sigui un mal resultat perquè és això, el Logroño ve de perdre, per exemple, 1-0 contra l'Atlètic de Madrid, no és un mal resultat, un 1-0 contra un equip com és el conjunt matalasser.
0: Tampoc han rebut masses gols, eh?
2: No, per això. Amb Maria Miralles i aquesta defensa,
0: sí.
2: Segurament els resultats poden ser millors que els de l'any passat, que és això, teníem el duel entre Alama, Llevant i Dux, en aquest cas Dux Logroño, que era bastant dur de veure, perquè és això, vam arribar a les últimes 10 jornades on els tres equips encara no havien sumat ni 10 punts. Ara hi ha una falta de Caroline, de Cindy Schertenlein, volia dir, i la veritat és que és una mica difícil explicar el partit perquè val a dir que no està passant res. Està passant molt poca cosa aquí a les Gaunes, el ritme és baix, el ritme és lent, però de moment el Barça en té suficient per sumar els 3 punts i posar el focus en aquest partit de la Roma i, per què no dir-ho, sobretot en aquest partit contra el Real Madrid del cap de setmana que ve, que sap greu dir-ho així perquè només seria mala jornada 6, però ja pot començar a definir la Lliga. Si guanya el Madrid es col·locaria líder. Si guanya el Barça aconseguiria ser ja l'únic equip que depèn d'ell mateix per tornar a repetir el títol.
3: El Madrid ja va punxar i va perdre aquest parell de punts contra, contra l'Eibar. Sí. Avui li ha anat del canto de... d'una moneda de 10 cèntims, perquè si dic d'un duro, hi ha oients que no, no sabran de què estem parlant, o sí, a veure, els nostres oients també. També alguns tenen una edat, però vaja, li ha anat d'un canto d'un euro, d'un duro, de no...
0: Però llavors hem d'anar a favor del Madrid per, pel bé de la competició, no? Perquè hi hagi certa emoció... No, això no.
3: Jo crec que és millor que el Barça golegi el Real Madrid, que sempre als culers agrada més, que no pas que pel bé de la competició associï el Madrid guanyi i que arribi, si vols, amb una darrera jornada...
0: Ho pregunto.
3: No, victòria del Barça i amb un Camp Nou ple millor.
0: Això sí.
3: Deu haver entrades encara que es poden vendre i el Camp Nou tindrà per això una gran entrada, no, Marc?
0: Segur.
2: I tant, recordem el partit, per qui ens estigui escoltant i tingui interès en comprar entrades, diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou, per tant, el millor escenari possible per fer aquest Barça-Real Madrid de Lliga F, jornada 6.
3: Aquí farem la transmissió a Catalunya Ràdio, el podreu seguir amb la TDG a...
2: Atenció, perdona, Oriol, que ataca el Logroño i enfronta Isina amb Marta. Isina, fora! Fora! Molt, per molt poquet ha sortit la pilota fora, no sé si Sina buscava la centrada, buscava el xut, però la pilota ha sortit llepant el pal de la porteria de Gemma Font, llepant el pal esquerre.
0: Demanaven córner.
2: Sí, demanava córner i Sina, sí, no, la repetició jo crec que us ajudarà, jo no he vist que la toqués ningú, però estic una mica lluny de la jugada. Però bé, bé, torna a entrar a l'àrea, al Logroño, i amb cert perill. Per tant, el Barça, que faria bé de no despistar-se perquè està controlant el partit o fent una mica... No està patint, però en una jugada li pot tenir un ensurt. Quan tot just arribem al temps, al final del primer temps, al final del temps afegit, descans aquí al mític Camp de les Gaunes, guanya el Barça per 0-1. El Logroño United ha marcat, mai se baja. Quan les jugadores marxen al túnel de vestidors, menys dues futbolistes que ja estan fent exercicis d'escalfament. Són Patrick Jarro i Eva Payor.
3: Avantatge del Barça al descans a les Gaunes amb 0-1. De seguida tornarem per viure aquesta segona part a les Gaunes, on el Barça ja està guanyant per 0-1, però ara deixa'm centrar-me en aquestes imatges, Xavi Soler, del que està passant a Montreal, amb aquesta caiguda que hi ha hagut al Mundial Femení, on esperem que no hi hagi ni la Paula Blasi ni la Mireia Benito involucrades en aquesta caiguda, però hi ha moltes ciclistes.
4: Ha afectat a moltíssimes ciclistes perquè aproximadament estava la meitat del gran grup quan una corredora ha fet l'afilador, ha fet caure corredores del seu costat, pràcticament la meitat del grup en enrere han estat afectades. És veritat que moltes han pogut reincorporar-se, per exemple, de l'equip espanyol he vist Ossó Estolaza, que estava afectada però que ràpidament agafava la bicicleta i continuava. Sí que queden 4 o 5 corredores que estan al terra i amb poques opcions, i una és la vigent campiona Magdalena Valliers, que ha estat de les més afectades. Ara sembla que li diuen que intenti pujar la bicicleta, però en tot cas perdrà molt de temps. I Valliers, que sorprenentment va guanyar la prova al Mundial en ruta de la temporada passada, que pot ser de les més afectades. És veritat que hi ha altres corredores, no veig cap de l'equip espanyol. Per tant, jo crec que el més destacat és que Valliers, que ara torna a la competició acompanyada d'una companya de la selecció canadenca, però s'ha vist afectada en aquesta caiguda que ha deixat el gran grup partit en molts trossos i que ha aprofitat la selecció dels Països Baixos, que no tenia cap corredora afectada, en tensar una miqueta la corda per veure si alguna de les favorites queda enrere.
3: Sabem, vas dir, podem confirmar que la Paula Blasi continua...
4: Pràcticament t'ho confirmaria al 100%, perquè només he vist un mallot de l'equip espanyol i era Ostolaza. És veritat, però, que del grup principal ara queden 45-50 corredores de tot estirar. Ara confirmarem si hi ha Mireia Benito i Paula Blasi.
3: Bé, doncs de seguida ho acabem de confirmar, a veure si la... Esperem que no, que rogarem els dits que la Paula Blasi i la Mireia Benito no s'hagin vist afectades per aquesta caiguda.
4: Mireia Benito hi és, perquè veig el seu casc que és groc, amb l'equip espanyol, si és la corredora que ara mateix està a l'esquerra. I ara t'intentaré confirmar Paula Blasi també.
3: Bé, doncs veurem si Paula Blasi està implicada o no en aquesta caiguda, perquè, evidentment, si s'hi acaba veient involucrada, vol dir que les seves opcions de victòria doncs quedarien pràcticament, evidentment, anul·lades. Per tant, pendents del que passa a Montreal amb aquesta caiguda. Esperem que es disquen a la Paula Blasi pugui continuar en aquesta prova. Abans saludem la Berta Torrades. Berta, 6 minuts, ja arribem a 6:45 de la tarda. Què ens expliques ara mateix?
5: Què tal? Bona tarda. Doncs que Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial podria propiciar, alerta, la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix d'aquesta manera a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta aquesta tecnologia.
6: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. No hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
5: I encara sobre la intel·ligència artificial, avui precisament el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la intel·ligència artificial. Més coses. En plana internacional, fi abrupta a la lluna de mel entre la Xina i els Estats Units, escenificada aquesta setmana amb la visita de Xi Jinping a Washington. El vicepresident xinès, Han Jen, ha respost amb fermesa a les ambicions expansionistes de Donald Trump a Cuba i des de l'estrada de l'ONU ha demanat aquesta tarda implícitament a la Casa Blanca que deixi d'amenaçar línia caribenya i que n'aixequi el bloqueig.
7: La Xina insta els països pertinents a cessar immediatament les amenaces militars contra Cuba i aixecar immediatament i completament el bloqueig i les sancions imposades a Cuba.
5: A casa nostra, 3 persones han resultat ferides, una de gravetat en esfondrar-se al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. S'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies que han atès in situ 4 persones que han quedat parcialment atrapades per la runa. Un home ferit de gravetat ha estat traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. 2 homes han resultat ferits lleus i són, en aquest cas, a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. I acabem explicant que la periodista Mònica Terribas acaba d'estrenar el documental El Buen Espíritu, que denuncia pràctiques abusives a l'Opus Dei a través de diversos testimonis.
8: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
5: Un d'ells, Juan Hernández, que va ser membre de l'Opus quan era jove, ha explicat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que per la seva homosexualitat l'obligaven a fer les anomenades teràpies de conversió i que fins i tot es va intentar suïcidar.
9: Y sentí tanto asco, tanto dolor, tanta repudia de mí mismo que quise dejar de sufrir.
5: El Buen Espíritu és la segona part del Minuto Heroico, un altre documental de Terribas també sobre l'Opus Dei.
3: Gràcies, Berta. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i de seguida posem en ordre el que ha passat al Mundial de Ciclisme de Montreal per veure si la Paula Blasi pot continuar o no en aquesta cursa.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Ara, el que va tast és l'escumostre, on l'escumós es troba del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
12: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
13: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
14: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT. Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
15: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
16: I que es deixin els quartos, Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin,
14: La història del restaurant que ho va canviar tot.
15: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? Al lío.
14: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Demà et llevaràs? I segur que el món haurà canviat.
18: Vols saber com?
17: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
10: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: A mi m'ha fascinat sempre intentar entendre com funcionen les coses i el cos humà és potser la cosa més complexa que tenim aquí al costat per entendre.
10: Aquest diumenge, Salvador Massip, metge investigador i escriptor.
18: Els autistes potser que no són tan funcionals, que no poden comunicar-se, o els que com jo ens en sortim força
19: però
18: bé.
19: Però molt bé.
18: Amb les dificultats, però ens en sortim. És una peculiaritat en la manera com les nostres neurones s'han desenvolupat. Llavors això ens porta cap a certes limitacions socials, per exemple.
10: El divan, el valor de la conversa.
18: Jo a Catalunya m'agradaria molt que pogués prendre les seves pròpies decisions. Crec que Catalunya és un país que pot fer moltes més coses de les que fa si no tingués un estat en contra.
10: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
20: Tot gira.
3: Vinga, d'aquí un minut arribarem a 4:45 de la tarda. Som els del Tot Gira, el descans de Logroño United 0, Barça 1 de la Lliga Femenina. I Xavi Soler amb la mirada a Montreal, a veure si la Paula Blasi pot seguir en aquesta cursa.
4: Ha estat una de les afectades de la caiguda. Això sí, encara no tenim cap informació d'on es troba. Per exemple, una altra de les afectades és Kim Lecourt, que segurament, mira-la, Paula Blasi, entrant a boxes i abandonant. Doncs sí, sí, ara mateix les imatges d'Eurosport se centren a la ciclista catalana que amb la caiguda ha hagut d'abandonar i ara mateix ja és oficial que Paula Blasi ha abandonat aquesta cursa. Per tant, només Mireia Benito, que sí que l'hem vist amb aquest grup principal, es manté. Per exemple, una altra de les grandíssimes favorites com és Kim Lecourt, que segurament juntament amb Bollinger era la gran favorita, ha estat involucrada en aquesta caiguda i està perdent temps, però la notícia aquesta hora és que Paula Blasi acaba d'abandonar, ara mateix ha entrat a boxes. Per tant, una de les opcions, vaja, l'opció més ferma catalana d'aconseguir medalla no la podrà aconseguir per culpa d'aquesta caiguda massiva quan caben aproximadament 95 km pel final.
3: Doncs, senyors realitzadors, 4:06 de la tarda, ja heu sentit la notícia, ha hagut d'abandonar la Paula Blasi causa d'una caiguda massiva en aquest Mundial de Ciclisme, per tant, molt mala sort per la ciclista catalana, que ja no va fer massa bé, malauradament, a la crono individual i que avui es queda sense opcions de medalla perquè ha hagut d'abandonar per culpa d'aquesta caiguda. Sergi, Xavi, no te'n vagis gaire lluny d'aquí, perquè aquesta tarda juga el Sabadell i qui ahir ja va aconseguir la victòria i se situa als llocs de privilegi de segona és el Girona. Amb la segona victòria seguida pels de Quique, ara mateix a l'espera de gruix de la jornada, són tercers amb 13 punts, ahir Girona 2, Albacete 0. Un dels gols el va fer l'Abel Ruiz, aquí tenim ara mateix el telèfon. Abel, bona tarda.
21: Hola, què tal?
3: Sempre un dissabte de festes, molt més tranquil si vens d'una victòria, no?
21: Sí. Obviamente, contentos de poder conseguir los tres puntos y de poder estar ahí arriba, que es el objetivo, ¿no? Este año poder llegar a final de temporada y estar ahí luchando por cosas bonitas.
3: Per coses boniques que tu dius, l'única cosa bonica que ara em passa pel cap és que el Girona torni a la primera divisió.
21: Sí. Creo que es el objetivo desde un primer momento, lo sabemos, somos conscientes el hecho de bajar a segunda división para nosotros fue un palo gordo y bueno, creo que estamos en el buen camino haciendo buenos resultados, consiguiendo victorias, que es el objetivo ahora mismo.
3: La teva tercera temporada a Girona, tu aquí les has vistes de tots colors, has pogut jugar la Champions, has jugat també a primera divisió i ara aquest infern o mini-infern de la segona divisió, en què, evidentment, heu de fer 10 hores per tornar a pujar el més aviat possible a primera.
21: Sí, al final a veces hay que dar ese pasito para atrás para poder dar dos hacia adelante, ¿no? Y creo que es en lo que estamos pensando todos los que estamos aquí, que obviamente pues el pasar en nada, en año y medio de estar, como tú dices, jugando la Champions primero, luchando por segunda, por estar, por volver a subir, pues obviamente seguramente hace dos años nadie se lo pensaba, ¿no? En el momento que llegamos aquí, pero bueno, creo que que hay que tener los pies en la tierra, estamos donde nos hemos merecido, hay que verlo así y ahora darle la vuelta a la situación y volver a donde el Girona se merece.
3: Xavi, ahir la victòria del Girona es va basar bàsicament en l'efectivitat i també en un gran bloc defensiu i en Gazzaniga, que va ser encarregat d'intentar que... I de fet ho va aconseguir que l'Albacete no aconseguís marcar.
4: I ahir durant la transmissió el Francesc Cargol, que és el nostre analista, em feia un comentari que no sé si l'Abel hi estarà d'acord, em deia... Ara, el Girona em sembla que és com el que passava l'any passat, la Real Societat, quan venia a Montilivi, potser el Girona dominava molt i semblava que havia de guanyar, però la Real Societat tenia més qualitat i sempre acabaven guanyant. Diu, ara em fa la sensació que és el Girona el que marca aquesta diferència a segona divisió. Estàs d'acord, Abel?
21: Sí, creo que ayer tuvimos más posesión que ellos, si no me equivoco, ¿no? Pero creo que fue un 64, si no me equivoco. Pero es verdad que da la sensación, ¿no? Que este año, pues sí que, bueno, en muchos partidos sí que no hemos tenido, no nos han ganado la posesión, pero bueno, creo que sí que se está viendo que, bueno, que quizás, pues, aguantando un poco más los resultados, pues estamos consiguiendo los puntos, ¿no? Pero bueno, creo que nuestro estilo de juego es tener la pelota, el míster lo está incidiendo en tener. En intentar mantener más la pelota, en atacar con el balón, defender con el balón, porque creo que es nuestra filosofía y tenemos jugadores para eso. Es verdad que hay ciertos partidos, ciertos momentos de partidos que no nos está dando y estamos sufriendo y sabiendo sufrir bien. Y creo que eso también es importante y es algo que hemos reforzado y que sabemos que tenemos que mejorar en el otro aspecto, en intentar tener más la pelota, sobre todo cuando vamos ganando, no venirnos atrás.
4: I ahir, Oriol, la victòria podríem dir que és doble, no només pels 3 punts, per haver guanyat a l'Albacete, sinó ja no només pels debuts de molta gent, com Mate Morey, que va jugar, com per exemple Arango, el bon partit de Sarasa, però jo vull destacar bé el retorn de Porto. El que es va sentir en aquell moment a Montilivi, quan Porto va sortir, tota l'ovació, un jugador que feia 10 mesos que no jugava. Com ho veu viure vosaltres des de dins, això?
21: Hombre, a ver, es que al final Porto es muy querido, muy querido... Muy querido por todo Girona, por toda la afición, por todo el club, por todos los compañeros. Yo desde que llegué aquí vi que es un jugador que aporta muchísimo, que aunque no haya tenido la suerte de estar muchas veces dentro del campo, es un jugador que fuera nos da muchísimo y que vamos, se merece lo mejor. Y bueno, ha pasado un año muy complicado, una lesión muy muy complicada y que bueno, que se ha esforzado mucho y ha estado trabajando muchísimo para que llegara el momento de ayer. Y la verdad que muy contento por él, muy contento por toda su familia. Son una gran familia y se merecen lo mejor.
3: Ben tornat Porto i també ben tornats als gols de l'Abel Ruiz, que ahir mira el solar, Abel.
1: Àlex Moreno centra amb la cama dreta cap al segon pal, remata la pilota, Abel, remata, gol, gol, gol. Susi, avui que no hi ets per tu. Pilota centrada per Àlex Moreno cap al segon pal. Crec que és Carles Pérez, que la posa dins l'àrea.
3: Doncs sí que en marques, Abel, perquè ja vas marcar contra el Leganés a la primera jornada i ahir vas redimir una miqueta després d'aquella expulsió, no?, contra el Castelló. Va ser baixa la setmana passada, però has tornat amb gol i els teus gols, tu també, evidentment, n'has de ser conscient que han de fer que l'equip aquesta temporada estigui a dalt de tot.
21: Sí, sí, sí. A ver, obviamente la expulsión de la semana de Castellón, pues obviamente fue duro, ¿no? Fue duro porque también, pues esta temporada venía encontrándome bien, venía con bastantes minutos, sintiéndome importante y la verdad que fue un palo, ¿no? Después de dos temporadas un poco complicadas, sobre todo a nivel personal, pues muy contento de poder estar disfrutando, ¿no? De minutos, de poder sentirme importante y fue un palo, ¿no? Pero bueno, creo que con la ayuda también de todo el grupo, pues hemos intentado, pues eso, darle tranquilidad al tema y centrarse en lo que hay que centrarse, ¿no? Que es conseguir cada fin de semana los 3 puntos y ya está. Creo que es lo importante eso.
3: D'una competició que és molt llarga, aquesta segona divisió, que són 42 jornades, i que faríeu bé, tenint en compte que aquesta setmana heu tingut moltes baixes pels compromisos internacionals, pujar directe perquè, com us veieu en el play-off i comencin a fotre-vos els jugadors internacionals, aquí tindrem un problema, no?
21: Sí, sí, la verdad que ya lo sabíamos desde el principio de temporada, que el tema de los internacionales en el parón iba a ser un problema, porque bueno, pues tenemos muchos jugadores con mucha calidad que pueden ir a la selección y obviamente pues es para nosotros es jodido, ¿no? El perder seis jugadores, ¿no? 5 o 6 jugadores que sí. Son importantes y que estaban siendo importantes jugando, o sea que es un tema que lo tenemos, que somos conscientes, y sí, como tú dices, ojalá que sea directo y no tengamos que pasar por el playoff.
3: I que la setmana que ve contra el Mallorca, que torna a ser un duel entre Girona i Mallorca, entre els equips que heu baixat a la segona divisió aquesta temporada, torneu a tenir aquest mateix problema. Sí. Que de fet és un beneït problema, perquè vol dir que la qualitat de la plantilla és alta.
4: És veritat que el club vol treballar per veure si algun dels internacionals que plega just aquell divendres pugui estar-hi, però serà molt difícil. El que sí que esperen és recuperar almenys a Fran Beltran per aquest partit.
3: Doncs, Abel, que aneu sumant victòries, que les victòries de 3 en 3, els punts de 3 en 3, evidentment, us portarà fins a la part alta de la classificació, que és el que volem aquesta temporada. Gràcies per haver-nos atès, que vagi bé aquest dissabte de festa i una abraçada.
21: Molt bé, merci, que vagi bé.
3: I mentre parlàvem amb l'Abel, doncs ha començat la segona part. Les gaunes del partit entre el Logroño United i el Barça. Hi ha hagut algun canvi, Marc Andrés, al descans?
0: Sí, 2 pel Barça i 1 pel Logroño. Els del Barça ha marxat Sidney Schertenleib, pendents, evidentment, de si ha estat aquell cop que ha afectat. Doncs ha marxat la Suïssa, ha entrat Patrick Guijarro i també ha entrat, això purament per descans, Eva Payor per Caroline Graham Hansen. Al Logroño ha marxat Ximena Velazco, ha entrat Justina Morcillo. I per cert, una dada que ens hem fixat al descans, ens ho ha facilitat el Barça, ens ho ha fet oficial, Maisa Baja és la futbolista més jove de la història del club des de que el Barça des de que l'equip femení és secció oficial del Barça, és a dir, l'any 2002, doncs Maisa Baja, futbolista més jove de la història en marcar un gol oficial amb el Barça.
3: Ja ho intuïem que era així, perquè les dades així ens ho explicaven, però ara ja ho tenim segur al 100%. Amb aquests canvis que hi ha hagut ara al descans, Susi, a Barça ha de tenir més control al mig del camp, ja el té tot, però n'ha de tenir encara més, sí. I després el gol de Payor, no?
19: Sí, que... perquè el que passa que Payor segurament s'ha col·locat el mateix, ha fet canvi de posició per Caroline Graham Hansen, vol dir que jugarà a banda, per deixar, suposo, a Maisa més còmode de nou, que és on ella està acostumada a jugar. O potser el que faran, Marc, no ho sé, és jugar amb dues puntes i amb Caroline que vagi per dins, com deies tu abans, com el que fa habitualment Claudia Pino.
0: Ara mateix el que estem veient és Eva Payor col·locada a l'esquerra, a la banda esquerra, Maisa Baja en punta i Caroline a la dreta, a la posició de Graham Hansen. Ara ho seguim parlant, però ataca el Logroño, centrada lateral, que refusa Marta Torrejón, que s'endú la mà al clatell perquè s'ha endut una bona pilotada. Però està bé, ara ja la excapitana, per dir-ho així, del Barça, ja que el braçal ja el du Patrick Guijarro, però està bé. I precisament Patrick Guijarro, que busca el contraatac ràpid i troba Eva Payor, les dues jugadores de refresc, pot trepitjar àrea la polonesa contra Comfort, la defensa del Logroño intenta desfer-se d'ella i acaba forçant un córner al primer de la segona meitat, el tercer del partit pel Barça.
3: I deixem dir-te una cosa que és curiosa, la imatge a través de les pantalles que gravem, i és que la majoria d'aficionats ara s'han situat on ataca el Barça, ja no els toca el sol i s'han posat tots per veure, suposen bé que el Barça atacarà molt més que no pas el Logroño en aquesta segona part. És curiosa la imatge.
4: La defensa, Marc, ha defensat bé la seva zona de confort.
0: Ets molt bo, Sergi, no sé si ho sabies.
4: Sí.
0: Abans havia estat a punt de fer un comentari entre la gespa i la gespa dels caps de la gent, però no sabia com fer el fil, però bé, en fi. I aquesta, ara comentem aquesta imatge que dius tu, Oriol, però centra Caroline al córner, molt passat, intenta arribar-hi Marta Torrejón, acaba combinant amb una companya, perd la pilota, i atenció que això pot ser una contra perillosa per al Logroño. És Isina, que es llança la pilota molt endavant. Isina, que té camp per córrer. Isina continua, pot trepitjar àrea, ja trepitjarà Isina. La cedeix per una companya fora! La cedia per Maria Barquero, que ha xutat. Tenia una bona posició de xut Maria Barquero, però ha xutat els núvols i perd l'oportunitat del Logroño. S'anima el públic de les Gaunes, s'anima els companys de l'estaf tècnic del Logroño que tenim aquí prop de la nostra zona, perquè el conjunt local ara intenta tornar-ho a fer amb Cris Navarro, que trepitja àrea, defensat per Luaru, fe centre Cris Navarro, molt passat, no hi ha ningú, recuperarà fàcil el Barça, però Susi, minut gairebé 6 ja, perdó, de la segona meitat, i el Logroño que avisa.
19: Sí, sense haver fet massa res durant la primera part i tampoc ara la segona. És cert que a les contres ho fan bé, és la seva principal arma d'atac. I ja la jugada anterior, que Marta Torrejón ha rebutjat la pilota, sort que l'ha rebutjada, perquè si no al segon pal hi havia fins a tres jugadores soles del Logroño. Per tant, faria bé el Barça d'intentar ampliar aquest avantatge per tal de no tenir cap sorpresa i que un equip com el Logroño, que és molt inferior al Barça, es posi al partit, t'empati i llavors ja tinguis aquelles presses per intentar remuntar el partit amb un Logroño tancadíssim al darrere, amb cinc jugadores defensant en línia, que continuen fent-ho, no renuncien a aquesta defensa. Per tant, el Barça necessitaria augmentar l'avantatge.
2: A la segona divisió tenim en marxa el partit de l'Andorra, li queden a poc més de 25 minuts. Granada 1, Andorra 3. Ha marcat el segon gol del seu compte particular Jordi Cano, doblet pel jugador català. I alerta perquè l'Andorra s'ha salvat d'una targeta vermella en una primera instància en una acció d'un contra un. L'àrbitre havia expulsat Pau López per fer caure el jugador rival al llindar de l'àrea. El VAR ha revisat l'acció, li ha tret la vermella i li ha ensenyat la groga. Per tant, l'Andorra, que se salva de jugar amb un jugador menys, 1-3, guanya el camp del Granada, en queden menys de 30 per arribar al final.
3: Això és la segona divisió. A dos quarts de set, ja ho sabeu, farem la transmissió també a Catalunya Ràdio del partit que jugarà el Sabadell al camp del filial del Celta de Vigo, el Celta de Vigo B. De fet, aquest partit ja jugava a l'Aidos, on ja hi podem entrar. Allà tenim en Francesc Ripoll. Francesc, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
3: Ja tenim 11 del Sabadell, sí, per jugar a Galícia.
6: Sí, i són els mateixos que van guanyar el cap de setmana passat contra l'Oviedo a la Nova Creu Alta. Això vol dir foli a la porteria, defensa de 5 amb Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar Català i Miqui Codina. Al mig del camp, Urri Quadri, Pere Pons, a dalt Joel Priego i Gastón Valles, titular, perquè Joaquini, que és el màxim golejador, ja ho vam explicar la setmana passada, es ha lesionat greument del genoll i es perdrà el que queda de temporada.
3: Doncs després tornem a Vigo per veure i viure, evidentment, aquest partit de la segona divisió. El Sabadell, si guanya 3 punts, doncs farà un salt encara més important a la classificació.
2: I del futbol internacional passem un moment pel Regne Unit, perquè s'acaba de publicar una carta oberta del president del Manchester City, que el dona al Mubarak. Recordem que el City està acusat d'unes irregularitats que li podrien fer perdre algun títol. S'està investigant aquestes irregularitats, ho anunciava ahir el diari The Athletic. Doncs el president del City ha fet una carta oberta als seus aficionats i diu que confia en la innocència del seu club, que ningú corri més del compte, que hi ha una campanya de desprestigi pel seu club, però que ell confia que s'han fet bé les coses i que es demostrarà la innocència del Manchester City.
3: Bé, veurem com s'acaba tot plegat. Nosaltres també confiem, en aquest cas, en què el Barça marqui el segon a les gaunes ja amb l'entrada de Peyor, mentre ens ofereixen imatges de la banqueta amb Aitana i companyia que s'ho miren amb tranquil·litat.
0: Sí, les jugadores, Oriol, que no són a la banqueta ara mateix, són Irene Paredes i Esme Brooks, que estan fent exercicis d'escalfament a la banda, però segurament seran les dues següents futbolistes a entrar al terreny de joc, i serien dos canvis més pel Barça, que ja, recordem, ha canviat a Sidney Schertenleib i a Caroline Graham Hansen. Ara, però, ataca el Logroño. Ho fa Leitner, l'austríaca, contra Martina González. Tapa bé la lateral del Barça, però força el primer córner del partit pel Logroño. Arriba tot just quan estem a punt de sumar 10 minuts de la segona meitat, i el Logroño, que pilota aturada, tindrà l'opció de marcar el gol de l'empat.
19: El que queda clar és que Pere Romeu el que vol fer és rotar a totes les jugadores del primer equip, per dir-ho així, per tal de que arribin més fresques als partits d'entre setmana i el proper cap de setmana.
0: Sí, perquè a més, ara ho podem comentar, però a part de Van Asten, que potser pot arribar justeta al clàssic, i a Carla Julià i Aixa Càmera, evidentment, amb el tema del Mundial, la resta,
19: no arriben,
0: en temes
19: no?
0: de lesió, no haurien d'arribar. Cata Coll, és veritat que és per precaució, per tant, estaria disponible, però després podem repassar la resta de casos, si és que ens dona temps. Picarà i Sina al córner. Pica el Logroño al córner, molt passat, intenta buscar el cap de Cris Navarro, que refusa la defensa del Barça, i tornarà a ser córner el segon del partit pel Logroño, ara des de l'altra cantonada. Aquest primer havia estat des de l'esquerra de l'atac del Logroño, i ara aquest serà des de la dreta de l'atac, però el picarà també Isina, que s'ha de fer ara el camp sencer horitzontalment.
3: És curiós, sí, Marc, que de moment en aquests 10 minuts de la segona part és el Logroño qui està creant més perill,
2: sí,
3: a la porteria contrària que no pas a Barça. Això no hi estem massa acostumats.
19: No, i la possessió no. Deu estar també bastant més igualada que no la primera part, que era escandalosament favorable al Barça.
0: i es treuen els pitralls per Sergi Esme i Brooks Irene Paredes. Per tant, Pere Romeu, que vol començar a posar-hi una mica més de serietat a la, al camp i que no hi hagin surts. Però bé, l'ensurt pot passar ara. Quan s'entra el Logroño al córner, no remata ningú la pilota, es passeja, acaba refusant el Barça, és Comfort a la frontal, que pot xutar, fora! Fora Comfort, però torna a refusar una defensa del Barça. Havia semblat que el xut era net, però no, ha tocat una defensa blaugrana. Per tant, tercer córner consecutiu del Logroño, que ara fa un parell de minuts que viu en aquesta zona, amb tres córners consecutius.
19: Això també és notícia, tres córners consecutius. No sé si hi ha masses equips que li hagin fet al Barça. Ha estat una mica tova, la defensa ara, per allunyar la pilota. Després del primer rebuig ha quedat la pilota morta i no han estat capaces de treure-la lluny de l'àrea.
0: I Sina, que hi tornarà amb la cama dreta. Aixeca el braç dret. El públic reclama gol. A veure si algú remata. No remata ningú, però la pilota torna a botar. No està encertant tampoc la defensa del Barça a refusar. Ara, això sí, la pilota comença a anar una mica enrere. Comfort, que s'intenta desprendre la defensa blaugrana i força un servei lateral al Logroño, que està collant, està intentant buscar el gol. I el públic també de les Gaunes s'està animant, eh? Animant el Logroño, demanant el gol. I mira, que de moment encara no arriba.
2: El que deia l'associ, primer temps, possessió 75 a 25.

0: puguin aportar més equilibri.
1: Sí, Esmei Brooks i Irene Paredes ja s'estan preparant per entrar al terreny de joc. Veurem qui són les jugadores que marxen. El que està clar és...
2: una hauria de ser, per posició, no. Segurament Marta Torrejón i Martina Fernández, que són les dues defenses que et queden del primer equip.
1: Però sí, clar, o directament treus una del filial i després et guardes la bala de posar una altra jugadora del filial. Però bé, el que està clar és que Susi, Aitana acaba de rebre l'alta mèdica, Clàudia Pina en principi va patir un cop al turmell però estava disponible per jugar, una de les dues està claríssim que ja no jugarà perquè el Barça amb aquest canvi haurà fet quatre.
2: I possiblement jo et diria que cap de les dues, veient tal com està el terreny de joc, no crec que Pere Romeu es vulgui arriscar amb una Aitana que per més que tingui ja bones sensacions al terreny de joc segur que no li afavoreix, i una Pina que si bé pot haver superat les molèsties també és innecessari que avui surti, a no ser que clar que el marcador sigués molt desfavorable o que t'arribessin a empatar al final i necessitessis algun cop d'efecte.
1: Ho intentarà ara el Logroño, empatar per la banda esquerra, torna a rebre Isina, la jugadora més participativa en atac, la capitana del Logroño que busca jugada per dins, es desfà de Serra Jordi, combina amb una companya, però recupera molt bé Eva Payor, això sí, acaba perdent el duel, i la pilota ara és per Comfort, que buscarà la centrada lateral molt passada a les mans de Gemma Font, passa el perill, pilota pel Barça, minut ja gairebé 15 de la segona meitat, 0-1 guanya el Barça, però no podem dir que estigui còmode, i el públic de les Gaunes i Creu crida sí, sí se puede, aquest clàssic càntic, perquè veuen amb opcions el seu equip de fer-li per primera vegada un gol al Barça.
0: No l'esperàvem, digues.
3: No, no, anava a dir que lògicament amb aquest escenari, Susi, Aitana Bonmatí no la veurem, no? Perquè partit ajustat, terreny de joc amb les condicions...
2: Jo diria que no.
3: No sembla el millor escenari no perquè seria... Aitana pugui jugar, no?
2: I a més que el resultat no és ampli, però és favorable, per tant, és
1: compte
2: innecessari.
1: Compte que torna a atacar el Logroño, és Justina Morcillo, que xuta el travesser! Pilota el travesser de Morcillo. Atenció, perquè el Logroño cada vegada s'apropa i s'apropa més i acaba de xutar el travesser Morcillo. Això no està fet, ni molt menys. El Barça està patint i està patint de valent. Ara repassem la jugada, però marxen Martina Fernández i marxa també Carolina Ferrera. Entren Irene Paredes i entra també Esmei Brooks.
0: El xut de la jugadora és preciós, de fet està fet amb tota la intenció del món i ha tingut molta sort al Barça. Perquè
2: des de fora de l'àrea estava batuda Gemma Font, impossible d'arribar-hi. A veure si ara, suposo que amb la sortida d'Irene Paredes, aquesta defensa deixarà de ser tan tova. És una jugadora que ja sabem de la seva jerarquia i ja sabem que també és una d'aquelles jugadores que si convé, dit col·loquialment, rasca, per tant, potser se'ls acabaran tantes oportunitats. El que potser hauria de fer el Barça és una jugada que ha fet, que és l'única que pràcticament ha anat bé a la segona part, i ha estat una passada llarga de Patri, superant totes les línies defensives de Logroño, que estan molt juntes, i aprofitar la velocitat de Caroline o de Payor, perquè tornen a defensar en bloc baix i torna a haver-hi aquesta circulació lenta de pilota que no afavoreix gens el Barça.
0: I que podem dir, i hem escoltat en Marc com deia, és que aquesta no ens l'esperàvem, que el Barça estigui patint i patint de valent en un camp com el de les Gaunes del Logroño United, i també podem dir que el resultat ara mateix no és just, perquè el Barça no es mereix aquesta victòria, encara que sigui per 0-1, tenint en compte que hi ha 5 rematades del Logroño a la segona part, cap del Barça, amb aquesta gran ocasió de gol, amb aquesta pilota al travesser canviat, la jugadora de la Rioja, per tant, a mi em costa recordar algun camp on el Barça s'ho hagi passat tan malament contra un rival que a priori és de...
2: Possiblement l'únic que seria més o menys comparable, Marc, potser seria el camp del Tenerife, que tradicionalment...
1: Sí, aquesta temporada, parlem de patir, és veritat que tens el partit de l'Atlètic de Madrid, que et poses per darrere i després t'empaten a dos...
2: Sí, però em refereixo a fora de casa. Fora de casa, el camp del Tenerife, habitualment al Barça li ha costat, habitualment.
1: Sí. I després estava aquell camp clàssic de l'Sporting de Huelva, però allò era perquè el camp era una cosa surrealista.
2: És un camp que havies de pujar unes escales per pujar als vestidors.
0: Bé, de la segona part, el Barça continua guanyant 0-1 a camp del Logroño. Marc, farien bé a les de Pere Romeu de marcar el segon i sentenciar això, perquè si no es pot complicar i arribaràs en cas que es compliqui, si acabes empatant, aleshores ja arribes al clàssic contra el Real Madrid empatats a la classificació.
1: Sí, sí, i a més que seria un empat completament inesperat, un resultat que no entraria a cap de les traves.

0: No?
1: Cap.
0: I bé, per, més enllà de parlar de les possibilitats de que el Logroño empati, hem de destacar que l'entrada d'Esmay Brooks, com que ha estat per Carolina Ferrera, veiem a la neerlandesa col·locada al mig del camp. Normalment sempre la tenim en aquest carril esquerre, però segueix l'Uarufe ocupant aquesta posició i Esmay Brooks és la que s'ha col·locat aquí a la posició d'interior, mentre ara m'hi estava fixant, que just ara acaba de tocar la pilota Kerolin per forçar un servei de banda, això sí, favorable al Logroño, que jo, per exemple, Maisa, Baja i Kerolin, en aquesta segona part, no dic que siguin responsables, però és veritat que els seus noms no els estem mencionant en absolut.
2: No, no.
0: Per cert, Susi, tu deies que potser no era una bona oportunitat per veure-la, doncs surt a escalfar-se Aitana Bonmatí. Al Barça li queda un canvi i la futbolista de Sant Pere de Ribes és qui ara mateix és a la banda fent exercicis d'escalfament i podria reaparèixer, podria jugar els seus primers minuts aquesta temporada després de, a priori ja sí, haver fet net de la seva fractura del peroné que va patir el novembre del 2025.
1: La Susi fa que no amb el cap, no li agrada que entri en un camp de patates com aquest, però potser era el full de ruta previst que jugués com a mínim 20 minuts aquí, una miqueta més contra la Roma per poder tenir més minuts o ja ser titular al Clàssic contra el Real Madrid, o no creus que tingui res a veure?
2: Sí, però...
0: I potser, perdó, potser ho haurà de fer per desfer l'empat.
2: Exacte.
0: Perquè ataca el Logroño, xuta fora Amelie Leitner, però és una altra jugada d'atac del Logroño que trepitja àrea, que aconsegueix acabar el xut.
2: Amb facilitat,
0: ha marxat certament, certament desviat, és a dir, Gemma Font no s'ha hagut d'esforçar per aturar, el xut topa amb la xarxa, però per la part exterior Gemma Font ho tenia ben cobert, però és una altra trepitjada d'àrea del Logroño i és una altra oportunitat per un Barça que està completament desconegut en aquesta segona part.
2: Jo crec que Aitana, no sé si estava previst que sortís o no sortís, el que està clar és que Pere Romeu necessita tancar el partit i deu veure que l'equip passa certes dificultats i intentarà posar algú amb... Ja no et dic amb la jerarquia d'Aitana, és una jugadora tan competitiva que la necessites per donar una miqueta d'aquesta espurna que jo crec que avui li falta al Barça, sobretot aquesta segona part en faceta defensiva, perquè arriben amb molta facilitat, amb tres passades, el Logroño es planta a l'àrea i xuta molt fàcil, i per tant es tracta ja que no arribin a l'àrea. Llavors potser Aitana al mig del camp amb aquesta intensitat que ella juga habitualment potser li dona la volta a aquesta situació.
1: El Barça guanyant, però patint al camp del Logroño United a les Gaunes. 3 minuts i arribem a 6 de la tarda. Us ho estem explicant en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Ara el Barça que busca la jugada en atac amb una passada en profunditat per Eva Payor, que no hi arriba. I no sé si puc dir que és la primera vegada que el Barça trepitja àrea, però tampoc ha tingut la pilota controlada com per trepitjar l'àrea. Per tant, bé, és una jugada que no ha suposat cap mena de perill per l'equip local, mentre continua fent exercicis d'escalfament Aitana Bonmatí. El Barça ara pressiona a dalt, amb Eva Payor, que intenta recuperar la pilota, s'enfronta a tota la defensa del Logroño, puja Patrick Guijarro, acaba refusant la defensa, que busca l'atac. Hi ha falta d'Irene Paredes, sí, hi ha falta d'Irene Paredes, xiula la col·legiada. Entre basques no s'entenen perquè Irene Paredes va a protestar-li a Arantxa Gallastegui, però la falta s'ha xiulat. Per tant, és pilota pel Logroño, minut ja 22 gairebé de partit. Aquí a les Gaunes guanya el Barça 0-1 al gol de Maisa Baja, però no està ni molt menys controlat aquest partit.
1: Pot passar, Susi i Marc, és que el Barça, evidentment, amb la seva gran qualitat individual que té, a la que en tingui una, evidentment, la fotrà dins, però les 6 rematades del Logroño a la segona part, cap del Barça, amb 40-60%
2: de
1: possessió. Clar, això, i 3 cornes pel Logroño, només un pel Barça, a mi em fa veure que ja no són 5 minuts de domini, són mitja part de la segona part. Per tant, ja em sembla sorprenent.
2: Potser ens hauríem de remuntar, i tot i així no ho tinc clar, el partit contra el Chelsea de semifinals de fa 3 o 4 temporades.
0: El de Montjuïc, que guanya el Chelsea 0-1, no?
2: Sí, perquè és que no recordo darrerament un partit en què el Barça en 20 minuts no hagi xutat ni una sola vegada a porteria. I que, a més, hagi rebut tots aquestes sis oportunitats. També és veritat que quan estàs en aquests moments així, que tu et sents superior, però no ho acabes tasmant al terreny de joc, costa una mica, a vegades, de fer aquest canvi de ritme, d'imprimir una marxa més per acabar de tancar el partit. I amb les jugadores joves, no és excusa, però amb les jugadores joves al camp, això també té més dificultat que no si tens un equip absolutament madur.
0: Bé, veurem com acaba aquest partit. El que està clar és que el Barça no el té ni molt menys tancat. Ara, això sí, el té una miqueta més controlat, ho dic perquè té una possessió llarga ara mateix a camp del Logroño i no està podent controlar la pilota, està podent passar-se-la, està podent rebaixar el ritme del partit i potser també rebaixar una mica els ànims. Però atacarà Kerolin, que es desfà de la seva marcadora. Centra Kerolin buscant Payor, xoca amb Comfort i no pot rematar la polonesa, però la pilota caurà a peus de Marta Torrejón i torna a començar la jugada al Barça. A la frontal és Clara Serra Jordi, que busca Smey Brooks, defusa la defensa, però pot xutar Payor. Ara ja sí, tenim el primer xut del Barça en aquesta segona meitat, molt desviat, però Deva Payor, però això sí, primer xut del Barça, minut 24 de la segona part.
2: S'havia d'acabar la jugada, és veritat que ha xutat molt malament, i això que estava, crec que bastant sola com per intentar un xut una mica més franc, que pogués entrar, almenys arribar entre els tres pals.
0: Treu de porteria al Logroño amb Comfort, que rep la pilota buscant la passada en llarg per la carrera de Cris Navarro contra Irene Paredes. Aquí no li guanyaran el duel a la central basca del Barça. Recupera el conjunt blaugrana, que després del travesser i potser després del xut al lateral de la xarxa del Logroño, no dic que estigui tranquil, perquè no ho està, però sí que ha tornat a fer-se una mica amb el domini de la pilota i a passar-se-la i a combinar una mica buscant els espais, però sense deixar que el Logroño creixi dins el partit.
2: Sí, s'hi ha posat una miqueta més. Ara fa aquell futbol control que, si no t'ataquen, és allò d'anar passant la pilota fins a trobar l'espai per intentar arribar per banda, que potser aquesta segona part s'està arribant una miqueta més, per banda esquerra, de les poques oportunitats que hi ha hagut, alguna més per la banda esquerra. I veiem ara una jugadora del Logroño que no
0: sí.
2: Pot continuar.
0: Sí, és Maria Barquero, que s'ha estirat al terra, feia gestos de dolor i que no podia continuar, i ara tens aquesta normativa que fa que estigui, doncs, un minut fora. Bé, no estarà un minut fora.
2: Ho confirmo, no han entrat, que no estarà un minut fora.
0: No han entrat, però l'àrbitre li feia el gest de estaràs un minut fora, però ha accedit a fer el canvi i Maria Barquero marxa, entra Anna Franco en el seu lloc, per tant el Logroño, que seguirà jugant amb 11 futbolistes. Ho dic perquè a la primera meitat sí que no recordo qui ha estat, no ha estat Sidney, sinó ha estat en un altre cas, que ha hagut de marxar durant un minut una jugadora.
2: Quan Gemma Font.
0: Exacte, per Gemma Font, correcte.
1: Maria Barquero, és que ha tingut la gran ocasió del Logroño enviant la pilota al travesser, que gairebé ha estat a punt de suposar l'empat a un. Continua
0: parlant d'ocasions, xuta Patri, com mare de Déu, quin golaç de Patrick Guijarro. Gol de Patrick Guijarro. M'ha sorprès a mi tot, perquè ha estat del no res que Patri s'inventa un xut de la frontal, una picadeta per sobre de Maria Miralles, que només s'ho pot mirar, veure com la pilota supera la seva posició, i mare de Déu, tenim gol a les gaunes, tenim golaç a les gaunes, perquè Patrick Guijarro ha dit, saps què? Prou de patir, prou d'estar a un gol de tenir un ensurt. Marquem el segon, Logroño 0, Barça 2, minut gairebé 27 de la segona part, i la capitana del Barça, que imparteix la seva llei i diu, aquí s'ha acabat, aquí ja n'hi ha prou de la broma, marquem el segon.
1: Susi, un altre que tampoc entenem que no tingui cap pilota d'or, eh?
2: No, però jo confio, Patri té 27, 28 anys, confio que li arribarà el moment. Per mi és una jugadora absolutament determinant, és la millor migcampista del món amb molta diferència. Ara ha fet un gol, a més, no de típica migcampista, sinó ja de jugadora de qualitat tècnica, aixecant la vista. Recordem que també és la jugadora que a la final d'Eindhoven es carrega l'equip a l'esquena i fa dos gols en 10-15 minuts per tornar a posar l'equip. Patri, ara mateix, és, per mi, és la millor jugadora del Barça, i segurament, Marc, la que deies tu, Caroline Graham Hansen, és la segona millor jugadora del Barça.
0: Ara seguirem parlant d'això, però perdona Oriol, que ataca el Logroño a Missina un altre cop a la banda dreta, el Logroño, que no li perd la cara al partit, refusa el Barça, deies, Oriol.
1: Sí, deia que el gol és preciós amb aquesta picadeta de la Pàtrica, en tot moment sap on hi ha la porteria i on se situa la portera a arribar, i amb aquest toc a Sergi Camps, que si la vols ja fer entrar el gol Kubala com a mínim de la setmana, que no hi ha futbol de primera divisió, encara que hi hagi futbol de primera divisió masculina, aquest gol hi entraria, perquè és una qualitat brutal per part de la jugadora, que pràcticament ja s'ha sentenciat l'inici del partit, tenint en compte que el Barça amb el 0-1 ha patit i de valent, però que amb aquest 0-2, gràcies a la qualitat individual de les seves jugadores, ha pràcticament sentenciat els 3 punts. La gent que ens estava escoltant per la ràdio, no us perdeu aquest gol, busqueu-lo a les xarxes, que segur que el trobareu, perquè és excepcional el que fa Patrick Guijarro.
0: Parlant de gols, ho torna a intentar-ho al Logroño, Justina Morcillo, que xutarà desviat, desviat el xut de Morcillo, però no es rendeix el Logroño, per dir-ho així, eh? Continua atacant, continua buscant porteria, no l'ha trobat en aquest cas, però és una altra vegada, una altra ocasió en què el Logroño trepitja àrea i, per cert, ja s'està apropant Aitana Bonmatí a la zona de banquetes, es treu el pitrall, per tant, li donaran un quart d'hora. Aquest segon gol del Barça no canvia els plans de Pere Romeu respecte als canvis, i Aitana Bonmatí, que debutarà aquesta temporada després d'aquesta fractura de peroné, que la va tenir apartada molts mesos, va tornar al final de la temporada passada per jugar partits importants, tenir minuts en situacions clau pels títols blaugranes, però no ha acabat de fer neta durant aquest estiu i fins ara, fins finals de setembre, no ha pogut participar en cap partit, ni de pretemporada, ni partit oficial, però ara ja sí, veiem Aitana amb el seu dorsal 14 a l'esquena per entrar al terreny de joc aquí a les Gaunes i fer el seu retorn a l'equip blaugrana.
1: Tindrà un quart d'hora mal comptat a Aitana Bonmatí per anar-se provant a poc a poc, tenint en compte que venen partits importants, Champions entre setmana i també el cap de setmana el partit contra el Real Madrid.
3: Per cert, que la Lliga ACB de bàsquet ha començat la primera jornada de la competició i ha començat el partit del Manresa a la pista del Bilbao. A primers segons de partit, empat a 0. Recordem que després jugarà el Barça, ho farà a la pista del Corunya.
1: No, juguen al Palau, al Palau.
3: Al Palau, perdó.
1: És veritat, sí.
3: Perquè si l'Ernest Macià hi va,
1: Macià,
3: no agafarà un avió supersònic que pugui volar en 40 minuts a la ràdio cap a Corunya, és veritat.
0: Tenia la pilota al Barça, però li ha robat Comfort. I ara és Comfort qui s'intenta plantar a l'àrea contrària. Xuta i bona aturada de Gemma Font. La defensa ganesa del Logroño, que s'ho ha fet tota sola. I al final acaba xutant amb la cama esquerra. Atura bé Gemma Font, amb seguretat, però torna a trepitjar àrea. En aquest cas és veritat que el xut és fora, però torna a pressionar el Logroño, torna a tenir una oportunitat. Un Logroño que, tot i encaixar el 0-2, no li està perdent ni molt menys la cara al partit i no. Se sent amb confiança per seguir-ho intentant.
2: I ara mateix aquesta jugadora ha fet més de 70 metres amb una conducció sola sense que li entrés ningú. El canvi que ha fet abans el Logroño, que ha canviat Barquero per Ana Franco, ja demostra que no renuncien a res, perquè al final el que ha canviat és davantera per davantera, l'exjugadora del Llevant, que ha estat titular a tots els partits, diria, aquesta temporada, i que ara torna a ser important a Missina per intentar marcar aquest gol, que els torni, si marqués ara el Logroño, les tornaria a posar en el partit, tal com estan les coses.
0: Sí, sí, i ho seguirà intentant el Logroño mentre sembla que encara no es fa el canvi d'Aitana Bonmatí, però el Logroño que combina amb la seva defensa buscant un gol que les torni a col·locar dins del partit, perquè veient la segona part s'ha d'admetre que aquest conjunt està ben viu i que està fent una gran feina en el partit d'avui, posant moltes dificultats al Barça. Segueix tocant el Logroño en zona defensiva, recupera, això sí, Kerolin. Al final no pot arribar-hi Brooks al refús, i qui la controla és Rebeca, però tot això en zona defensiva del Logroño, per tant, molt lluny de poder fer mal a la porteria de Gemma Font. Ara busca una passada en llarg, precisament Rebeca, per Ana Franco, i recepcionarà la davantera del Logroño, que perd la pilota, surt l'esfèrica per la línia lateral, i ara sí, tindrem el debut aquesta temporada d'Aitana Bonmatí, la tres vegades i vigent pilota d'or, que entrarà a les Gaunes per jugar els seus primers minuts en aquesta temporada amb el Barça. Marxa Clara Serra Jordi, i en aquests moments entra Aitana Bonmatí al terreny de joc amb una bona ovació, un bons aplaudiments de les Gaunes. Ja tenim la 14 del Barça al terreny de joc.
1: Aquesta és l'ovació que rep de les Gaunes, de les 800 o 900 o 1.000 persones o 1.000 escats que hi ha avui a Logroño, perquè Aitana tindrà aquests 13 minuts per provar-se, 13 més l'afegit, això sí, per anar agafant a poc a poc, sobretot confiança, no? Ha fet net de la lesió al peroné, però ara cal fer net, sobretot psicològicament, no? De veure que pots tornar a competir com abans.
2: Sí, sí, i a més, quan has estat parada tant temps, perquè a part del partit de les semifinals de Champions l'any passat i la final, Aitana, que ni, quasi ni els hi compto perquè va jugar pocs minuts també, t'has passat quasi 8 mesos entre una cosa i l'altra sense jugar, tornar a agafar sensacions al camp, tens companyes noves, hi ha rols diferents al Barça, important que pugui tenir minuts per anar agafant aquestes sensacions. No veurem però el teòric mig camp titular que tothom espera i que és Patri, Aitana, Serra, Jordi.
0: No el veurem perquè acaba d'entrar per Serra Jordi, Aitana, que ja toca pilota, combina amb Kerolin, una Aitana que aquí no hi ha cap sorpresa, es col·loca a la seva posició habitual, interior dret, i combinant amb Patri i Harro, amb qui sí que s'entén a les mil meravelles, com ha fet en els últims anys i que tants èxits li ha donat al Barça. Intenta Kerolin lluitar una pilota per evitar el córner, ho aconsegueix, o el fora de porteria, més ben dit. Kerolin, que protegeix la pilota, ara però la perd, recupera el Logroño, en zona defensiva, busca de nou la contra al conjunt local, per Ana Franco, enfrontar-se a Marta Torrejón, en aquest cas guanya la jugadora del Barça, i ara ho aprofitarà el Logroño per fer dos canvis que també són força ofensius, la veritat. També, bé. O sigui, no es protegeix, canvia a Cris Navarro, que és la davantera, però volia dir, entra Mauefe, que és una de les jugadores que va marcar un gol a la primera jornada.
1: Doncs mentre hi ha aquest canvi de jugadores al Logroño, deixem entrar un moment al nou estadi de Tarragona, perquè ja ho sabeu que a 6:45 de la tarda viurem el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, el duel català de la primera ref. Allà hi hem enviat post-Santa Tecla, perquè la Festa Major no li vam enviar, però el cap de setmana després sí, en Biel Cadilla. Biel, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Oriol. Ja m'hagués pogut enviar a Santa Tecla.
1: Sí, noia, mira, haver-ho demanat. La propera vegada t'enviarem a la baixada de la Liga de Santa Tecla. Com viu la ciutat aquest post-Festa Major amb un duel que avui ha de portar força gent al nou estadi, no?
4: Sí, de moment va arribar la gent, encara no n'hi ha massa, però es preveu una bona entrada avui aquí al nou estadi, a la nova Creu Alta. A més, amb molta afició també visitant. Clar. Fins a un miler d'aficionats del Sant Andreu està previst que vinguin avui a aquest estadi, on ara mateix hi fa una calor, almenys aquí a la cabina on som, insuportable, t'ho puc ben assegurar.
1: Bé, doncs refresca't una miqueta, d'aquí una estona tornem a Tarragona per veure quins són els 11 dels equips i sobretot perquè el Nàstic
4: ja
1: arriba.
4: Ja els tenim, si els vols, eh?
1: Doncs vinga, va, canta-me'ls.
4: Mira, el Nàstic jugarà amb Ayesa a la porteria, Oriol, precisament, no ets tu, és un altre, al lateral dret, Atuman, José David de centrals i Manel Royo a l'esquerra, doble pivot per Montalvo i Meixac, banda dreta per Borja, banda esquerra per Almansa i en punta Bakis i Proens. I per part del Sant Andreu, Iñaki a la porteria, Jordi Méndez a la dreta, com a centrals Andreu i Montoro, a l'esquerra Lucas Viña, doble pivot per Marc Delgado i Torices, Òscar Carrasco fent d'enllaç, a la banda dreta Serrano, a la banda esquerra Bermejo i en punta Armero. Moltes rotacions, per exemple, el Nàstic deixa a la banqueta Frank Hill, Pere Marco o Eugeni, i el Sant Andreu hi tornem a faltar, són a la banqueta Albertito, Carles Blanco, Alexis o Tovar, per exemple, són alguns jugadors que avui no són en aquests 11, sorprenentment, tot i que el Sant Andreu té excusa perquè va jugar dimecres contra el Real Madrid-Castella.
1: El Sant Andreu, 4 punts, 16 a la classificació, el Nàstic en té 7 a la setena plaça, per tant, avui bon partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, amb el Nàstic jugador Oriol, tampoc és l'Oriol Peiró de Tarragona, des d'aquí una abraçada a l'Oriol, que està cansat després de Santa Tecla. Després tornem al nou estadi, Vial, fins ara.
4: Vinga, fins ara.
1: Vinga, les Gaunes, a últims minuts d'aquest partit, en què el Barça, si no passa alguna cosa estranya, que ja n'hem vist alguna a la segona part, Marc sumarà els 3 punts.
0: I ho intenta sumar els 3 punts també marcant el tercer, però la pilota es passeja per l'àrea del Logroño, no remata ningú i pot intentar sortir a la contra amb Mauefe, que s'enfronta a Patrick Jarro, la cedeix cap enrere, cap a Comfort, que torna a buscar una passada en llarg per Ana Franco, ara però es defensa molt bé les jugadores defensives del Barça, recuperen la pilota i ja controla Patrick Jarro per jugar pel conjunt blaugrana.
3: I hem de mirar cap endavant, Marc, però per qui tingui un punt de nostàlgia, que sàpiga que està en marxa el partit de les London City, la Ionises, amb la Alexia Putelles, amb la Mapi León i amb la Jana Fernández com a titulars. Partit al minut 10 de la primera, empat a 0 a casa contra el Brighton. Pels més nostàlgics, doncs que sàpiguen que les jugadores ex del Barça estan jugant.
0: Aviam què tal va la Lliga Anglesa. En fi, aquí a les Gaunes, el Logroño, que segueix intentant-ho a la seva manera, que és buscant pilotades llargues i buscar les seves davanteres, la velocitat d'elles. El Barça ara, però, s'està defensant molt millor aquestes situacions, inclús robant pilotes en zona atacant. Precisament, mira, Aitana Bonmatí, que busca la seva jugada individual. Entra a àrea, pot xutar Aitana Bonmatí a les mans de Maria Miralles. Però mira, primera jugada que fa Aitana Bonmatí i una jugada molt interessant que ha acabat a les mans de Maria Miralles, que després ha intentat treure ràpid i ha rebut un cop de Maisa Baja, la jugadora de 15 anys del Barça, que rep una targeta groga.
1: No s'ha arronsat, Maisa, a l'hora d'aturar aquest possible contraatac del Logroñés, que abans us hem explicat, que us explicaríem la història de la Maria Miralles, que va començar a jugar a portera amb 17 anys al Villarreal, perquè no hi havia companyes, bé, doncs s'hi va posar, i ella ha explicat que l'últim any de la seva carrera vol fer-ho de migcampista, que és on jugava, per tant, bé.
0: I perdona, Oriol, però hem d'informar, encara que siguin situacions que no ens agradin.
1: Què ha passat?
0: Tenim revisió.
1: Ah.
0: Tenim revisió aquí a les Gaunes.
1: Però sobre què?
2: De la falta de Maisa.
0: Ha demanat al Logroño la revisió de Maisa demanant targeta vermella directa.
1: Home, no. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Jo dic, és la revisió que s'està fent. És a dir, no sé com ho veureu vosaltres amb les repeticions, però la revisió que s'ha demanat és aquesta, i veurem quan triguen en aquestes revisions que es fan molt i molt pesades a la Lliga F.
1: Bé, mentre es fan pesades aquesta revisió, ara quan arribem a la jugada us ho explicarem, perquè estem tirant gairebé a tres dies enrere. Com li va al Manresa, per ser la pista del Bilbao, a la Lliga CB, Sergi?
3: Doncs mira, el Manresa ara mateix li va força bé, perquè ha encaixat un parcial inicial de 5-0, l'ha pogut ajudar una mica, ara perd de 3, 15-12, acaba de començar el partit, estem a l'Equador gairebé del primer quart.
1: I ves que no estiguin revisant un possible penal favorable al Barça?
0: No, jo diria aquí que...
3: Marc, la revisió l'ha demanat el Barça, eh?
1: Sí, estan
0: revisant.
1: Ha
0: demanat el Barça?
1: Sí,
0: a mi m'havia semblat que era l'entrenador del Logroño que donava una...
3: No, s'està revisant un penal.
1: Jo crec que estan revisant un possible penal
0: de
1: la jugadora
0: doncs,
1: número 14, que amb el braç esquerre associa, però és que la imatge és tan dolenta
2: que... És tan dolenta que jo no m'atreveixo a dir si la toca... Que tampoc és voluntari, entenc jo, perquè ve d'un rebot d'una companya...
3: Però la toca amb el peu, no?
1: A veure, entre els tres, si anem a Can Barraquer ens fan el pas a vi, perquè evidentment no som capaços de veure res.
0: Però ara, perquè... el meu dubte ara és, si se xiulés penal, clar, la jugada de Maisa ha passat a posteriori. Per tant, la groga no hauria d'existir. No,
1: la targeta groga.
2: L'haurien de treure, sí.
1: Però és veritat que estan revisant una possible mà de la jugadora número 14 del Logroñés,
0: Diana Falfan.
1: Diana Falfan. A veure si hi ha penal o no.
2: És que les preses són molt dolentes.
1: Aleshores, jo no m'atreveixo a dir si la toca amb la cuixa esquerra, si
3: saps
1: toca... què
3: passa? Que ja amb alguna repetició veus clar que és mà i amb la següent veus clar que no.
1: A veure, nosaltres
0: res.
1: Tampoc...
0: Res. Ja està, res, no hi ha res. Això sí, hem trigat els nostres
1: sí,
0: dos minutets,
1: sí,
0: tres minutets perfecte. En fer aquestes revisions i això ens alegrarà la vista, el dia i tot el que sigui, perquè tindrem uns 5-6 minuts ben bons de temps afegit, segur.
1: Perfecte, ja sabeu que aquí us acompanyarem, que ho anirem encavalcant amb la transmissió també del Celta B Sabadell, i a partir de 3:15 de la tarda afegim a la festa també a partir del Nàstic de Tarragona contra el Sant Andreu.
0: I per cert, Oriol, per acabar de comentar aquesta jugada, Pere Romeu no entén absolutament res. S'està mirant la seva banqueta, s'està mirant a la quarta àrbitre, l'àrbitre, de fet, Arantxa Gallastegui, no dona l'okei.
1: La revisió en priori l'ha demanat al Barça, perquè la Barça sí, però... en té dependent una.
0: Sí, però és que l'àrbitre, l'Arantxa Gallastegui, no està donant l'okei per tornar a jugar, sí. Està discutint la quarta àrbitre amb la banqueta, Pere Romeu mirant-se-la, i ara sembla que tothom accepta una mica el que ha succeït, però bé, hem trigat potser, no sé si mig minut, 40 segons més, perquè hi havia alguna cosa que crec que la banqueta del Barça no acabava d'entendre.
2: És que, com que no es veu clar, és impossible que l'àrbitre es pugui mullar. Per tant, Pere Romeu, quan vegi les repeticions, veurà que
1: no es veu clar.
2: Que era impossible que xiulés davant del dubte, sempre preval, no?, el que tu has vist en el terreny de joc. Per tant, no podia assenyalar penal si la presa no era molt clara.
1: S'afegiran uns quants minuts a les Gaunes, on també se n'estan afegint molts, és a Granada, Sergi, la segona divisió.
3: Sí, 10 minuts, perquè hi ha hagut aquella revisió que us deia de la targeta vermella a Pau López, el porter de l'Andorra, que finalment ha estat targeta groga per l'exporter del Girona i de l'Espanyol. Quan ara mateix sembla que s'acaba el partit, doncs sí, ara mateix s'acaba el partit a Granada, Granada 2, Andorra 3, se n'han afegit 11 de minuts al final, l'Andorra suma una victòria, surt dels llocs de descens i sobretot destaquem en clau catalana el doblet de Jordi Cano.
1: i que el Granada que queda amb aquests 8 punts a la classificació, que abans hem parlat amb l'Abel Ruiz a veure com quedaria el Girona, ara mateix el Girona continua a la tercera posició amb 13 punts a la classificació, a veure què fa el Mallorca, què fa l'Almeria, què fa el Burgos, què fa el Sabadell ara també al camp del Celta, el Leganés, l'Sporting, bé, tots són aquests equips que poden anar pujant a la classificació, amb l'Abel, que no marcava Susi, doncs mira, i gol del jugador del Girona.
0: I qui està a punt de marcar és el Logroño, perquè tenia una falta lateral, perdona, Oriol, però és que l'ha penjat molt bé Isina. Hi ha hagut una petita perllongació d'una jugadora que no he acabat de reconèixer i al final crec que és Anna Franco, que intenta la rematada com bonament ha pogut. La pilota surt fora, però per molt poquet, no hi havia fora de joc, almenys no l'ha assenyalat l'àrbitre, i per molt poquet que el Logroño no entra en partit en aquests últims minuts, més l'afegit.
2: És una altra jugada que la defensa del Barça torna a estar una mica tova a l'hora de rebutjar la pilota. En aquest aspecte crec que Pere Romeu avui no podrà estar content i serà una de les coses que remarcarà a millorar per als propers partits, perquè si en comptes de tenir el Logroño davant tens algun altre equip, possiblement algun hagués acabat amb gol.
0: Doncs probablement, i més quan s'apropen rivals com la Roma o el Real Madrid el cap de setmana que ve. Ara el Barça patint una mica per treure la pilota jugada en defensa, però amb Paredes, Marta i Patri Jarro, doncs potser la vida és una mica més senzilla. El Barça, que és a punt d'arribar al minut 45 de partit, estem al 44, veurem quants minuts s'afegeixen aquí a les Gaunes, però no s'hauria d'escapar aquesta victòria després del gol de Maissa Baja a la primera meitat i sobretot el golaç de Patri Guijarro a la segona, que ha donat molta tranquil·litat a un Barça que en certs moments, ho hem de dir, ha vist com se li podia escapar el partit o com almenys li podien empatar.
5: I en el Mundial de Ciclisme de Montreal, Mundial Femení, ara mateix 61 quilòmetres pel final. Hem explicat abans l'abandonament de Paula Blase i em fa il·lusió explicar ara l'atac de Mireia Benito en el grup capdavanter, l'altra ciclista catalana que intenta tensar la corda, intenta marxar en solitari d'aquest grup, que ara són aproximadament unes 35 unitats en aquest gran grup principal, i la catalana, que de moment no pot fer forat perquè el control de l'equip dels Països Baixos és molt important. 5 de les 7 corredores dels Països Baixos es mantenen en aquest grup principal, i l'atac de Mireia Benito, que queda neutralitzat a 60 quilòmetres pel final, just abans la Canadà, que és l'hoste d'aquest Mundial, es queda sense la seva gran opció, que era Valiers, la vigent campiona, que també ha abandonat. Per tant, qui guanyi serà nova campiona del món en aquests Mundials de la UCI.
0: 5 minuts de temps afegit aquí a les Gaunes amb el Logroño, que ho torna a intentar. És Mauefe, que busca Isina, i atenció que la té molt clara Isina, xuta Isina, atura Gemma Font. Quina aturada de la portera del Barça! Semblava que potser el refús, almenys des de la meva perspectiva, podia anar a dins, que el xut desviat hagués anat a dins igualment, però Gemma Font envia la pilota a córner amb una aturada, jo crec, de molt i molt mèrit.
2: I Sina no ha impactat suficientment fort la pilota, Marc. Sí que té mèrit l'aturada, però jo diria que la jugadora del Logroñés ha arribat bastant cansada ja a la zona de rematada. Una altra vegada un error entre central i lateral del Barça, que deixa aquest espai per fer aquesta passada interior perquè entri Sina per la banda esquerra, i de primeres la pica. Bona intervenció de Gemma Font.
1: El Barça en rem tres passades i han fet aquest contraatac al Logroñés, que és que evident que perquè no té la qualitat individual que té el Barça davant, però si no avui el Barça
2: avui difícilment
1: se'n portava els tres punts de Logroño.
0: Ha picat el córner al Logroño, que ha estat el quart del partit, sense massa perill. Ara ho torna a intentar posant una pilota a l'àrea. Intenta el xut de qualsevol manera una de les jugadores locals. La pilota cau a mans de Gemma Font. S'han afegit 5 minuts, com hem dit. Ja en duem un i mig. Per tant, 3 minuts i mig, i el Barça, que sumarà 3 punts i continuarà amb el ple de victòries 5 de 5 a la Lliga F, i per tant seguirà liderant la classificació amb 2 punts de marge sobre el seu següent rival a la Lliga, el Real Madrid. Ara el Logroño, que ho continua intentant, perquè ho hem d'admetre, tot i el 0-2, no li ha perdut en cap moment la cara al partit al Logroño, ha tingut els seus moments, ha tingut oportunitats, podríem dir, no, que els punts hauria merescut algun punt, hauria merescut marcar, però no ha trobat porteria, almenys no ha trobat gol entre els tres pals, i de moment el resultat és de 0-2 amb un Barça que marxarà d'aquí amb els 3 punts, sí, però no amb les millors de les sensacions.
2: Segur que no.
1: Doncs el Barça que haurà aconseguit aquesta victòria, a veure què diu el tècnic Pere Romeu i també a veure quina jugadora parla per explicar les seves sensacions. D'aquí 6 minuts arribarem a 6:45 de la tarda, serà quan comencem el partit entre el Celta B i el Sabadell. Comencem la transmissió a Catalunya Ràdio. Abans, però, de seguida podem saludar també la Berta Torrades aquí a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. Deixem l'ambient de les Gaunes per si passa alguna cosa en aquest tram final. Abans, Berta Torrades, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona
1: tarda. Trobes el document o no? Que et veig de cul aquí buscant
6: no,
1: el...
6: No trobem el document,
1: doncs
6: però...
1: Doncs et deixo uns instants a veure si ara ho acabem de trobar. Mentrestant, també, Xevi, ja hem explicat que la Paula Blasi ha hagut d'abandonar i que la Mireia Benito ha fet un atac que està neutralitzat al Mundial de Montreal.
5: Sí, no ha tingut continuïtat aquest atac. Ara queden 59 quilòmetres. Corredora de la selecció suïssa ara mateix amb uns metres per davant, però és que el control de la selecció dels Països Baixos, que està treballant fermament per Demi Vollering, la gran favorita ja, a 59 quilòmetres, ningú s'escapa, encara queden 3 pujades en aquesta cota de 1,7, tot per decidir.
1: Berta, ho has trobat, eh?
6: Ja ho tinc, estan.
1: Què ha passat aquesta tarda fins ara?
6: Doncs mira, comencem per una cosa que està a punt de començar, que és que a partir de 6:45 de la tarda, per tant d'aquí tot just a 6 minutets, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una manifestació de protesta pel desnonament, ho recordareu, dimecres a Madrid de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Doncs precisament fa uns minuts el sindicat ha difós també un nou vídeo on la Mari Carmen demana, en aquest cas al president espanyol Pedro Sánchez, un decret contra el sistema que va permetre el seu desnonament.
7: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen para dar un primer paso para acabar con este sistema.
6: Per la seva banda, Sumar exigeix al PSOE mesures contundents per afrontar la crisi residencial. Avui han emès un comunicat on amenacen de plantar dimarts la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge. En plana internacional, l'Iran proposa un pla per reobrir l'estratègic estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. Així ho ha anunciat des de la seu de les Nacions Unides a Nova York el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi.
8: There are certain actions to be taken by the United States.
9: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
6: El president dels Estats Units, Donald Trump, que ja ha dit que rebutja rotundament aquesta proposta. I acabem recordant que a Barcelona, a l'agenda de les festes de la Mercè, la marquen avui els grans concerts a la platja, els espectacles d'arts de carrer i també el foc de la cultura popular.
1: Gràcies, Berta. Fins ara. Més informació a partir d'un 15:45, el descans del partit entre el Celta B i el Sabadell, que és a punt de començar. De seguida anem fins a Balaïdos. S'acaba el partit de les Gaunes, Marc Andrés.
0: Encara no, però el Barça té la pilota controlada al mig del camp i no hauria de trigar gens a xiular al final la col·legiada del partit Arantxa Gallastegui. De moment, de fet, ja hem superat aquest temps afegit. Estem en els 5 minuts i mig d'afegit, se n'havien afegit 5, però hi ha hagut un canvi al Logroño en aquest temps afegit, per tant entenc que arribarem fins al 51. Però bé, queden 20 segons per arribar a aquest minut 51 de segona meitat, aquest minut 6 de temps afegit, i el Barça, gràcies als gols de Maissa Baja i de Patri Jarro, que s'endurà els 3 punts d'aquí de les Gaunes en un partit força fluix, o gris, diguem-li com vulguem, del Barça, però efectiu en el sentit que ha aconseguit veure porteria dues vegades i ja s'endurà la victòria d'aquí pocs segons.
1: Dues vegades. El guanyarà el Barça, de seguida tornem a les Gaunes per finiquitar el partit. Refem una
0: petita... Perdona, Oriol, molt ràpid. Final del partit aquí a les Gaunes, sí. Logroño United 0, Barça 2, doncs... el Barça 15-15.
1: De seguida recapitulem el que ha passat, que tenim publicitat abans d'anar fins al camp del Celta. Re, ara tornem.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
13: La millor fira de ceràmica i terrissa.
12: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
13: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
14: El piromusical se'n va a la platja. amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
15: Aquest any ho petarem molt fort.
14: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
16: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
17: De veritat, Mallorca era platja, tio.
16: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
18: Va, que aquestes són els terrenys, ei.
19: Vaig al límit amb tu.
16: Aquí la fama no serveix de res.
14: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
20: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
21: Tot gira.
1: I aquest és el so que ens arriba des de Balaïdos, perquè ja és a punt de començar el partit entre el Celta B i el Sabadell. A Balaïdos hi tenim en Francesc Ripoll i en Carles Fiter. Bona tarda als dos.
22: Hola, bona tarda.
23: Hola, què tal?
1: A punt de començar aquest partit amb aquestes imatges. Fa batxoc, Balaïdos, amb les imatges que tenim. Bé, evidentment no s'omplirà com partit del Celta,
22: no,
1: però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Està bé.
22: Mira, el partit ha començat tot just ara, i sí, no està malament. Evidentment, el camp no està ple, no hem d'oblidar que és un filial, però per ser un filial, Balaïdos és un camp gran i han obert la gran majoria del camp. Això fa que la gent no es pugui concentrar molt a les zones i que es vegin molts llocs buits.
5: Però Ripoll, no està malament. Controla gavines i coloms a Balaïdos, si despistes...
22: Vaig venir el juny passat i una companya que tenia al costat, un colom se li va cagar a l'alineació.
5: Sí, sí.
1: Perfecte. Menys mal que va ser l'alineació i no va ser al cap.
22: Sí, sí, sí.
5: O el tàper. Home, l'alineació després no veus qui juga, també.
22: Millor que no es caigui cap lloc i estem tots més tranquils. Sí, sí, ja he vist un colom abans per aquí dalt, però ha marxat.
5: Si menges pipes, ets mort, perquè venen allà.
22: No tinc intenció.
1: Tens l'altre ligot, el colom al teu costat, no tens el Carles Fiter.
22: És un voltor, és un voltor. Aquest és el voltor.
23: No, estic assegut sobre el camp, perquè jo havia vingut aquí feia molts anys i ha canviat moltíssim, estan en obres. De fet, hi ha una graderia encara, un gol, que està totalment en obres i sí, es nota, quan han tret tota la pista d'atletisme i han acostat més la graderia. Ostres, déu-n'hi-do el canvi que ha fet Balaïdos en els últims 10 anys.
22: Modern.
23: Sí, sí, sí. I no, i molt més proper. O sigui, aquí hi havia una pista d'atletisme, que evidentment trencava una mica la...
22: Això, afortunadament, cada cop en veiem menys, d'aquesta latisme, perquè és terrible.
1: Ara de seguida repassem els 11 dels dos equips. Deixeu-me tornar un segon fins a les Gaones, on en Marc ens deia que la Barça havia guanyat. Marc, és així, al final del partit, 0-2,
0: Sí, 0-2 els gols de Mai Sabaja i de Patrick Guijarro. Ara estem buscant la zona de premsa, la zona mixta, per poder parlar amb Pere Romeu i alguna jugadora del Barça i valorar aquesta victòria blaugrana, que es fa sumar al 15-15.
1: Sí, el Barça ha patit una miqueta, sobretot el tram del començament de la segona part.
2: Sí, ha estat un partit més aviat fluixet del Barça, segurament el pitjor que li hem vist aquest inici de temporada. També és veritat que les jugadores han presentat un equip una miqueta de circumstàncies, per dir-ho així. Ho ha tret bé amb ofici, diguem-ne així, i per la qualitat sobretot de Patrick, que l'han designat millor jugador del partit, crec que amb tota justícia, i al final serà un petit toc d'atenció per als partits que venen, que no es poden destensar ni poden cometre alguna errada que avui hem vist en defensa que no és pròpia del Barça per als propers partits.
1: Susi, si vols quedar a veure el Sabadell aquí, estàs convidada, si no pots anar a fer el que vulguis aquesta tarda.
2: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies, fins a propera. Marc, a vestidors també, i després escoltem el que diuen al descans del Celta B Sabadell els jugadors les jugadores del Barça, també Pere Romeu. Fins ara. En Marc, evidentment, ja està escoltant a Pere Romeu. Va, Ripoll, tot teu.
22: Doncs mira, aquí portem 3 minuts de la primera meitat i la veritat és que ha passat ben poca cosa a Balaïdos. Normal que la Susi de moment hagi volgut marxar.
23: Ahir va rebre la Susi, Ha marxat ja, perquè va rebre.
5: Sí, ha marxat perquè sap
1: que va rebre, sí.
23: Ahir va rebre perquè van marcar els jugadors que no li agradaven, diguéssim.
22: Seus amics.
23: Clar, i van marcar ahir amb el Girona. I llavors el Solà va aprofitar per
22: Va passar facturetes.
23: Sí, les facturetes.
3: Per cert que al mateix minut que ha començat el Sabadell Celta B, el Celta B Sabadell ha començat el Tenerife Cádiz, també partit de la segona divisió, el Tenerife de la zona mitjana alta de la classificació i el Cádiz a la cua de la classificació de segona. Empat a 0.
22: Empat a 0 també a Baleidos, d'un Sabadell que per primer cop en la mateixa, en aquesta temporada, veiem el mateix 11 de l'última jornada. Des del primer cop que Ferran Costa repeteix 11, els tornem a situar. El Sabadell que juga amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar Català i Miqui Codina a la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp i Joel Priego i Gastón Valles en punta d'atac. Fité, suposo que aquest és una mica ara l'11 de gala del Sabadell.
23: No? Així és Ferran Costa, ell té el seu 11, els exprimeix fins que es vagin caient. Ha caigut Nico Joaquín i sabeu que aquesta setmana es va fer oficial el que ja havíem avançat a l'últim partit, que és que es perdria el que queda de temporada. Avui els jugadors han sortit amb una samarreta donant-li ànims al jugador nord-americà i després doncs posant tota la carn a la graella del que té.
22: Ara té la pilota Català, Català per Joel Priego, atacant el Sabadell davant un Celta Fortuna que té també bastantes baixes entre lesionats i jugadors convocats amb seleccions, en aquest cas sub-21. Recordem que el Sabadell és un dels pocs equips de la Lliga que afortunadament no té jugadors convocats.
3: Bé, afortunadament. Sí. Això voldria depèn dir que són molt bons, no?
23: Exacte, depèn de com tu miris.
22: Sí, però... va, bueno, si vols ara, ara agafem i et traiem a quadre i traiem...
3: No, home, però no, això voldria no. dir que són jugadors boníssims.
23: Sí,
3: no,
23: jo agraeixo, ja són, ja jo insisteixo, agraeixo que De La Fuente no hagi convocat a Urri, jo l'hagués convocat. Sí, però De La Fuente ha decidit que Urri no ha de jugar, ha de jugar Rodri, doncs mira, escolta, això és de... Doncs endavant.
4: Nois, pot ser que... que sentís crits del Sabadell, Sabadell. I que sí. Teniu el públic del Sabadell a prop.
23: Aquí sota, aquí sota.
22: Ah, sí, són una trentena,
4: eh? A l'antena.
22: Tampoc hi ha molt més. Clar que aquí a Balaidos tampoc és que no hi ha un ambient infernal, precisament. Els tenim aquí, llavors.
23: Són una trentena, sí, sí. La majoria han vingut amb un avió aquest matí, igual que nosaltres,
22: sí.
23: Que hem tingut una mica d'Odissea. Ja en parlarem en algun moment. Però no
22: compte, sigut... compte, espera, perquè Odissea també pel Sabadell, la pilota i el gol. Gol del Celta Fortuna, marca Álvaro Marín, que tal i com va passar a Son Moix, aprofita un regal de la defensa del Sabadell. Em sembla que ha estat Miqui Codina, que amb el cap ha volgut cedir la pilota cap a Fuoli, s'ha equivocat, li ha regalat la pilota Álvaro Marín i el davanter del Celta, que no perdona, s'avança el filial del Celta. I portem res, 5 minuts de la primera meitat, Odissea també pel Sabadell, Celta Fortuna 1, Sabadell 0.
7: L'altre dia ho dèiem, contra el Mallorca, errades puntuals van condemnar el Sabadell, errades a la sortida de pilota, una sessió cap al darrere que també va posar problemes al Sabadell, i en aquesta jugada, home, no sé si seria una errada tan greu, però realment el reforç és dolentíssim.
23: És
7: dolentíssim, sí, ara vist per televisió i en càmera lenta, és un reforç dolentíssim del defensa del Girona, del Sabadell, perdó, i li deixa ensafat el gol al davanter perquè rep la pilota al punt de penal i només ha de posar allà el porter del Sabadell. Per tant, comença malament les coses per l'equip de Ferran Costa.
23: Això és el que no pot ser, és veritat que debutem a la categoria, que és un equip nou que acaba de pujar, però no pot regalar aquests gols, és una errada greu de Miqui Codina. L'any passat jugava a primera ref amb el Zamora, que evidentment doncs ha de vigilar aquestes coses, és a dir, estem al minut 6 i si al minut 6 regales un gol com aquest tan clar, doncs et fa molt difícil ara aguantar 85 minuts i haver de remuntar ja el marcador en contra, que poden passar moltes coses, queda moltíssim partit, però és evident que no pots cometre en el següent desplaçament després de regalar gols a Mallorca tornar a regalar gols avui a Balaidos.
3: Comença malament el partit pel Sabadell amb aquest gol que marca el filial del Celta, dos equips que la temporada passada els dos clavan aconseguir sí. a la primera ref.
7: El Celta ve el botxí de l'Europa, Oriol.
3: Sí, sí, és veritat.
22: Els dos van pujar via playoff, van aconseguir primera ref, però estaven en grups diferents. El Sabadell estava al grup 2 i el Celta Fortuna al grup 1. Tots dos van quedar segons.
23: I, de fet, per això van pujar els dos, perquè estaven en play-off diferents a l'hora de fer la fase de play-off.
22: Evidentment, si no podria ser.
23: Ah, exacte.
22: Doncs ara al Sabadell li tocarà fer una cosa que, si no m'equivoco...
23: Ho deia perquè no van jugar entre ells,
22: no,
23: en cap moment.
22: No, ni a la Lliga ni al
23: play-off.
22: Exacte. El Sabadell haurà de remuntar, que és una cosa que no ha fet en cap moment aquesta temporada, perquè només ha anat perdent en un partit, que va ser a Mallorca, I no ho va remuntar, perquè perd per 2-0. Però sí, això clar, Ferran Costa ho deia a la sala de premsa, parlant d'Urri, que és dels millors del Sabadell, i va ser un jugador que va cometre un error a Son Moix, que al final tens jugadors que no s'equivoquen mai, Miqui Codina està fent un tros de temporada, però clar, fas un mal refús.
23: Passa que Miqui Codina és reiteratiu, diguéssim. Miqui Codina a Mallorca va ser un dels canviats a la mitja part,
22: sí,
23: perquè no li havia agradat el que havia fet. Per tant, doncs, veurem què passa avui a la mitja part, queda moltíssim, eh? Però és evident que el Sabadell no ha començat bé.
22: Sí que és cert que en pilota, bé, és un partit, evidentment, de 0-0, perquè no ha passat res més. Ha passat aquest error i Álvaro Marín ha definit molt bé, eh? La rematada davant de Fuoli, estava venut el porter del Sabadell, però estava ben col·locada a l'escaire, i això també explica el que és un filial. El Sergi em pregunta al migdia, què n'hem d'esperar d'aquest Celta? És que no ho saps, perquè els filials tenen jugadors de 19, 20, 21 anys, que són uns animals, que corren molt, que no tenen aquest punt d'experiència com poden tenir altres equips, però que tenen molta fam.
23: I el Celta és un equip que, si li va el partit de cara, l'encara ve, perdoneu-me la redundància, i si no, per exemple, l'últim partit d'aquí a casa contra l'Eibar va començar perdent, van quedar 0-4. Clar, si a sobre els hi dones aquest coixí, no?, el marge de començar guanyant, doncs també els fas agafar confiança.
6: I sobretot aquest gol als primers minuts, Fiter, tu que coneixes Ferran Costa i l'entorn del Sabadell, el Ferran Costa és un tio obsessiu d'això del futbol, clar, ell veu que prepara un partit durant tota la setmana i al minut 6 el pla de partit ja no li val, com aquell qui diu. Per tant, suposo que deu estar que treu el foc pels queixals.
23: Segur, està enfadadíssim. De fet, ara s'acaba de seure, però portava els 9 primers minuts en peus a la banqueta. I no, ja, per això et dic, encara queda molt de la primera part, però depèn de com vegi. Si veu, ara, per exemple, Quadri, que ha de perdre una altra pilota,
22: sí, sí,
23: si veu que el Sell no acaba de reaccionar, segurament tornarà a agafar una empenyada forta.
22: No voldria estar jo a
23: la mitja part. Exacte. Sí. Però és el que ha de fer, és a dir, l'equip no pot permetre's això. Tu vas molt just, ets un equip que acaba de pujar, que té moltes dificultats, i que el teu èxit es basa en el teu esforç, en el teu encert. Si regales aquestes coses, perds tot allò que et costa tant aconseguir.
22: Doncs bé, se li queda un munt, perquè només portem 10 minuts de la primera meitat. Això sí, perd per la mínima, perd per 1-0 amb aquest gol d'Álvaro Marín al minut 5. Juga el Sabadell, juga Pere Pons a la zona de 3 quarts, continua Pere, la passada filtrada per Miqui Codina és bona, ha anat a terra la defensa del Celta. Fortuna, serà possessió, serà pilota pel filial gallec.
23: Per cert, que aquí hi ha una cosa que no hi ha als partits de segona divisió, que és això dels cons amb les pilotes.
22: Sí,
23: com que ho tenen del primer equip, perquè aquí juga el Celta de primera divisió, ho tenen, però no és obligatori a la segona divisió.
22: Mira, recupera la pilota Urri, avançarà Urri, la cedeix per Joel Preo, que intentava fer la centrada, volgut retallar, fora de
23: joc. Ho dic perquè ens va bé a l'hora de la fer-nos de temps.
22: Ara el joc s'ha d'accelerar, sí. Ara, si el Sabadell hagués marcat, tu li demanaries que les traguessin totes.
23: Que les traguessin totes, sí. Bueno, que s'acabés.
6: A l'ACB, Equador del segon quart, el Manresa que perd 2 punts a la pista del Bilbao, i Bilbao 29, Manresa 27.
1: I també el Mundial de ciclisme, quantes vegades han d'anar per terra la ciclista?
4: Hi ha hagut una altra enganxada, a més ha sigut una enganxada molt tonta entre dos corredores, la italiana era Gasparini, després hi havia una altra corredora que no l'he aconseguit localitzar. Anant en grup, jo crec que han ralentit molt la marxa, la corredora darrere no ha vist Gasparini, han xocat i han anat al terra, tot i això aquesta caiguda sí que no té conseqüències, no com l'anterior que ha provocat l'abandonament de Paula Blasi, i les dues ciclistes s'han pogut incorporar.
23: Això no és la Volta a Espanya, ja, eh?
22: No.
23: Això s'acaba mai, la Volta a Espanya s'ha acabat. I això no és la Volta, ja, no?
22: Això és més curt,
23: Peter.
22: Això és més curt.
23: Que clar, això de les bicicletes...
22: Ah, a més, la temporada ciclista s'acaba.
23: Ja sí?
4: Sí.
23: La llarga...
22: No, home, no.
23: Llarga, que no s'acaba mai, eh?
22: Massa curta. A Balaïdos té la pilota Foli. Llarg sí que se li pot fer el partit al Sabadell. Tot i que també li queden molts minuts. Pressiona dalt el Celta Fortuna. Ara la passada llarga de Català, que és dolenta, que s'endú una bona esbroncada Català per part de Ferran Costa. Pilota pel Celta. Servirà davant de Gavian, al lateral dret d'aquest equip entrenat per Freddy Álvarez, entrenador que va pujar el Celta Fortuna a segona divisió i del qual manté gran part del bloc que va aconseguir l'ascens la temporada passada. De fet, només hi ha un jugador del Celta B, del Celta Fortuna, que li diuen que està amb el primer equip, que és Hugo Álvarez.
6: És que es veia,
22: sí. Sí, no.
6: Ripo, jo l'any passat vaig estar...
22: Sí.
6: I tu també, tu vas estar...
22: Jo vaig estar aquí mateix.
6: Jo vaig estar a l'anada, i déu-n'hi-do el recital d'Hugo, que es veia que era un jugador de primera divisió.
22: Jugava sol.
6: Estava totalment per sobre de la resta de futbolistes. Li vam preguntar a la zona mixta a l'entrenador del Celta pel futur d'aquest jugador, i ens va venir a dir que el tindria molt poc.
22: Bé, per això estan els filials, no? Et podrà agradar més o menys que estiguin filials a segona divisió? A mi personalment no m'agrada. Però també té això, pels equips que tenen el seu fill a la segona divisió o a primera federació, és que tens jugadors que estan preparadíssims per competir al màxim nivell.
1: I va millor pels catalans, és a dir, saps que el Celta, el Real Societat, etcètera, no poden pujar a primera, per tant són
22: exacte,
1: equips que amb qui has de lluitar. Xavi, què vols que canviï? Les teles de
4: sí,
1: lloc?
4: Va, veure. Sí, perquè va més ràpida aquesta.
1: Val, les teles de posició. Tinc un programa aquí que no és domino jo, que canvio les televisions d'un lloc a l'altre.
4: Ets cap de canviar televisió. Sí.
22: El del Sabadell posa el gran, però...
3: Ell està en la presidència.
4: Ell està on ha d'estar.
1: Ara vol que canviï Teledeporte i Eurosport. Ara ho farem.
23: No, el Sabadell a la grossa perquè realment, des del gol, que és una errada evident, el Sabadell no ha donat gaires opcions més i està controlant i acostant-se a la porteria del Cels de Fortuna. Mica en mica sap la posició de la pilota.
22: Mira, la centrada dins l'àrea posa el cap ribe central del Celta, ara compte que vol sortir el contraatac al Sabadell, que ve anat a terra, Òscar Sanz.
23: És a dir, el Cels ha reaccionat bé al gol, que això és la part important, i el Celta faria malament en conservar i creure's que aquest gol li dona doncs, un avantatge d'aquí al final del partit, perquè queda moltíssim.
22: Punta llarga de Foli, intenta pentinar-la Joel Priego, lluitarà també Gastón Valle, se l'acaba quedant al Celta perquè Joel Priego ha fet una falta sobre Ribes, serà pilota pel filial de l'equip gallec.
1: D'aquí res, un segon arribem a 3:45 de la tarda, unirem a la festa el partit entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu, Vial Cadillo tot a punt al nou estadi perquè comenci el partit.
8: Sí, esperant que saltin els jugadors al terreny de joc, no són saltat, a punt de fer-ho, encara no ho han fet, jo crec que començarà amb una mica de retard, però deuen estar a punt de fer-ho perquè veig que ja tots els companys dels mitjans gràfics es situen davant del túnel de vestidors i ara comencen a sonar els himnes i surt efectivament ja primer els àrbitres, encapçalat per Sergio Escriche, avui del comitè valencià que encapçala aquest grup arbitral, i ara ja surten també els jugadors que salten al terreny de joc per aquest duel català de la primera federació.
22: I a Balaïdos el Sabadell recupera la pilota, Joel Preu, que arribarà a línia de fons. No, se li ha escapat massa el control. Està pressionant a dalt el Sabadell o està intentant? I el Sabadell realment...
23: No, el Celta s'ha trobat amb un gol que és un regal, però no ha fet absolutament res més. És a dir, és un partit on no hauria d'haver passat res, perquè més enllà de la jugada del regal no ha generat absolutament res de res. Això és el que, molt semblant a lo de Mallorca, que també hi ha el mateix, no?
22: Que dèiem que era partit avorridot.
23: I era un partit d'empat a 0-0, però clar, si els hi fa regals... Però bé, jo veig el Sabadell potser un pèl més enxufat que Mallorca.
22: Mira, i torna amb la pilota el Sabadell, Miqui Codina... I... Uf, s'ha dut una bona pilotada a la cara. Aquest tio deu ser a ferro, perquè ha fet com si res. Igualment serà servei de banda pel Celta. Tot i això, Fiter, clar, una cosa és perdre el camp del Mallorca, que dius, aquí pots perdre... En principi, el camp d'un equip que acaba
23: també
22: de pujar...
23: També pots perdre,
22: calma. No, evidentment, calma, pots perdre tot arreu.
23: Però el que no pots és regalar.
22: Però fa més ràbia regalar aquí.
23: Correcte, sí, sens dubte. És a dir, evidentment pots perdre perquè això és molt llarg i acabes de pujar, però el que no pots és no lluitar o no donar el que s'espera a tu, no? I, per tant, això és el que s'espera al Sabadell, que reaccioni i que intenti, com ara, tenir més pilota i més possessió que no pas el seu rival.
22: La possessió, si no sé si teniu dades, suposo que estarà favorable al Sabadell en aquests primers 16 minuts de partit. Ara té la pilota Urdi.
1: Ara te la direm.
23: No, home, no!
22: Però el Fiter es queixa perquè era una pilota clara pel Sabadell.
1: Em pensava que no volia l'estadística, ja no la...
23: Aquestes coses són... És a dir, mira que jo els àrbitres intento respectar-los, però l'assistent podria tenir una mica més de personalitat, sisplau. Si ho has vist claríssim, aixeca la bandera, sisplau.
1: 35-65 pel Sabadell.
22: Sí. Mira, s'endú la pilota Gastón Valles, lateral de l'àrea, aguanta la pilota el davanter uruguaià del Sabadell, continua Gastón, l'aguanta fent de pivot de futbol sala, endarrerés per Urri.
23: Avui també és una prova per Gastón Valles, Recordem que el Sabadell té lesionat a Nico Joaquín, que era el gran davanter, el titularíssim d'aquest equip, amb 3 gols. Es va lesionar greu, perdent-se la temporada, i en el seu lloc l'altre dia va jugar Gastón Valles, que va marcar.
22: Va marcar, sí.
23: I ara avui és veure aquesta continuïtat, si no és flor d'un dia el que va passar l'altre dia amb el gol contra l'Oviedo.
22: Mira, Miqui Codina per Pere Pons, una de 3/4. Pere fa la passada llarga perquè la intenti controlar Ton Ripoll. La passada al punt de penal.
23: Bé.
22: Refús de la defensa del Celta, que és dolent. Per tant, corna pel Sabadell, el primer del partit per l'equip arlequinat.
23: Sí, sí, ha reaccionat bé, eh? Ho veiem amb la possessió i ho veiem amb la presència del Sevilla a l'àrea rival.
22: Doncs picarà el corna Gastón Valles i serà jugada assajada segur perquè estan fins a 5 jugadors al lateral d'una àrea, pràcticament.
23: Sí, exacte,
22: és estrany.
23: És.
22: I deixen el que és la zona central de l'àrea, està totalment buida.
23: Al punt de penal buit i estan tots com en un corna.
22: Mira, ara entra la jugada assajada Joel Priego, és el vèrtex dret de l'àrea, provarà el xut, Joel... Bloca la defensa del Celta, bloca Quivet, intentava sortir el contraatac Gavián. Aplaudeix Balaïdos, però serà de nou possessió pel Centre Esport Sabadell.
1: Ara sí que és a punt de començar el partit a Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu, Biel.
8: Sí, efectivament, s'ha fet un minut de silenci. Un cop fet aquest minut de respecte, serà el Sant Andreu qui serveixi des del cercle central. Avui amb aquesta equipació blava, la tercera equipació nova d'aquesta temporada, serà doncs el Sant Andreu qui tingui la primera possessió en aquest partit que comença just en aquests instants. El Sant Andreu que juga cap al mig del camp, la pilota cap a la banda esquerra, ara intenta progressar amb Lucas Viñà, no pot fer-ho, busca ara Bermejo més cap a la banda esquerra, és ara Armero qui l'aguantava i falta en aquest cas a favor del Sant Andreu més enllà encara de la línia del mig del camp, encara no han pogut passar ni tan sols del mig del camp.

0: la primera del partit, no sé si l'hauria, si l'hauria pogut estalviar, però sí que és cert que arriba tard.
1: Arriba tard. El problema és la pèrdua de temps, que s'intenta fer tota aquesta història de la nova normativa, però fa potser un minut i mig que s'ha produït la falta i encara segueixen atenent el jugador del Celta.
0: Doncs la primera groga del partit, que la veu Pere Pons, que veu també la seva primera groga d'aquesta temporada, estrany, perquè és dels jugadors que més juga, i hi ha uns quants ja amb dues, tres targetes grogues, tot i portar només 7 jornades de Lliga. Aviam, la falta que pica el Celta és la jugada assajada, posa el cap Edgar, intenta controlar-la Joel Priego, se l'acaba enduent Quivet per la banda dreta, corregeix bé Pere Pons, la passada de Català és dolenta, la recupera el Celta, la toca Joel Priego, Ndiaye, Ndiaye juga enrere i la pilota arriba al porter Coque, capità avui del Celta Fortuna.
1: Que no fan regals, eh? Jo a vegades penso, home, alguns regals mereixem també, no? Quan tu regales, no? Tu,
0: sí, sí, sí, però de moment no. No. Bé, aviam, contra el Cordo em sembla que sí que li van regalar un gol a Quadri.
1: No, però regalar,
0: va,
1: no.
0: Fite.
1: Home, li van regalar. Va ser mèrit de Quadri que va sortir la pressió.
2: Va ser un semi regal.
0: Sí, però mig. Sí que té més mèrit Quadri en aquell gol que el que ha fet aquí el Baró Marín, que s'ha trobat la pilota. Aviam, 21-22 de la primera meitat d'Equador. A Balaïdos, Celta Fortuna 1, Sabadell 0. El Sabadell que busca guanyar i busca també marcar fora de casa. Encara no ho ha fet aquesta temporada. Tots els gols que ha marcat han estat jugant com a local a la nova Creu Alta. Urri al mig del camp, avança metres. El capità del Sabadell, Urri amb Miqui Codina. Miqui lateral de l'àrea, fa la centrada passada al segon pal. Salta Ton Ripoll, acaba tocant ell la pilota. Corna.
1: Sí, la part positiva és que si el Celta planteja el partit com ho està fent després del gol, que és intentarem defensar-nos i sortir la contra, se li farà molt llarg el partit, perquè la possessió és clarament a favor del Sabadell. Per tant, veurem si el Celta aprofita aquesta possessió en transformar-ho en ocasions i sobretot en rematades sobre la porteria de Coque.
2: Hi ha aficionats del Sabadell perquè se senten crits de Sabadell a Sabadell?
0: 30, 40, una cosa així.
1: Els tenim molt a prop.
0: Els tenim a prop,
1: per això...
0: Ja va bé.
1: Sí.
0: Els hem dit que es posin aquí perquè entrin bé per la roda.
1: Correcte.
0: El córner picarà en curt. No, serà Ton Ripoll que fa la centrada. Rematarà Edgar. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Sabadell! Gol d'Edgar! Funciona la pissarra! La centrada de Ton Ripoll i Edgar, que remata sol dins de l'àrea. Molt bon cop de cap del jugador de Sallent. Empat al Sabadell, 23 de la primera. Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
1: El gol d'Edgar, que ha saltat perfectament, a més ha anat a la banqueta directa a buscar una samarreta amb el dorsal de Nico Joaquini, que és el jugador, recordem, que es perd la temporada, ha ensenyat la samarreta per dedicar-li el gol, remata absolutament sol, una rada de marcatge brutal, però funciona l'estratègia, el Sabadell ve de marcar també de corna Òscar Sanz davant de l'Oviedo, avui és Edgar qui marca, per tant, en aquesta categoria, en totes, vaja, és importantíssim el que avui en dia, l'ABP aquest famós.
0: La pilota aturada. Va.
1: Ah, exacte, i el Sabadell ho controla, ho ha fet molt bé, i per tant, doncs, el més important, aconseguir el que no s'havia fet fins ara, marcar fora de casa. Sí.
2: La rematada és molt bona, té una mica de sort el jugador del Sabadell, Edgar, perquè li toca en Diaye, sí, li toca en Diaye, i aleshores el que fa és que desvia una mica la trajectòria de la pilota, però bé, això és igual, la pilota
1: remata molt sol.
2: Una mica de sort, i aquí la tenim amb aquesta bona rematada, és veritat que remata pràcticament la frontal de la petita molt sol, i el gol que puja al marcador, i mentre celebraven, a Ferran Costa que anava donant indicacions als seus homes, per tant no perdre el temps el tècnic del Sabadell, que ha acabat empatant a un, ara mateix el 24 la primera al camp del Celta. Celta B 1, Sabadell 1. Què ha passat a Tarragona, Biel, en aquests primers minuts de partit?
3: Doncs poca cosa de moment, un parell de tímides arribades del Nàstic, la primera per la banda dreta amb una centrada que no ha aconseguit trobar un bon rematador, i ara amb un xut llunyà també que no ha trobat porteria, ha marxat molt desviat de Manel Arroyo per sobre del travesser de la porteria d'Iñaki Álvarez, i el Sant Andreu ara que té la pilota i intenta trenar la jugada, però la pressió del Nàstic és molt alta i està dificultant al joc dels andreuencs.
4: I a la Lliga Sèrie de Bàsquet arriba al descans el partit del Manresa a la pista del Bilbao. Bilbao 44, Manresa 38, menys 6 per l'equip de Diego Campo.
5: I el Mundial Femení de Ciclisme, moment important a 38,2 quilòmetres pel final perquè marxa en solitari.

0: Demi Vollering, la corredora dels Països Baixos, gran favorita d'aquest Mundial, que vol guanyar com Pogacar ho fa amb els nois, marxant en solitari a molts quilòmetres del final. No l'ha pogut seguir ningú, ho ha intentat la francesa Maeves Quivan, també ho intenta Trinca Colonel, la italiana, però cap li pot seguir la roda. De moment Mireia Benito ja s'ha despenjat, la catalana no tindrà opcions de medalla. 38 quilòmetres pel final, Demi Vollering que marxa directe cap a l'or.
1: I a Balaïdes el Sabadell, que ha tingut un corna, l'ha refusat aquest. Si la defensa del Celta Fortuna, serà servei de porteria per l'equip gallec.
2: Però ho vèiem, eh? Vèiem que després del gol el Sella havia reaccionat bé i ha trobat aquesta recompensa amb el gol, que iguala les coses al minut 26 de la primera part, aquest 1-1, i per tant a continuar igual, que crec que és el que farà Ferran, que ho dèieu abans, no? Ho deia l'Oriol, que aprofita qualsevol moment per intentar corregir coses, perquè ha vist coses que no li agradaven i segurament l'equip ho entendrà, ho corregirà i ho millorarà.
1: Mira, i torna el Sabadell a centrar de Joel Priego a les mans de Coque. Joel Priego, que cada partit, pràcticament cada partit, diem que està tocat, que està cansat, però el tio no el treu ningú de l'onze inicial.
3: I un apunt de futbol internacional, perquè arriba al descans el partit de London City d'Alexia Putellas contra el Brighton. Parlem de la Premier League anglesa. London City 1, Brighton 0. I per què destaco aquest marcador? Doncs perquè el gol l'ha fet Alexia, el primer gol d'Alexia Putellas amb la samarreta del London City a la Lliga anglesa després de 4 partits. Pilota solta a l'interior de l'àrea, rematada amb l'esquerra d'Alexia Putellas, i primer gol de la jugadora de Mollet amb la seva nova samarreta.
1: A Balaïdos té la pilota Edgar González, 27 de la primera meitat, empat a 1 al Sabadell.
2: Ha passat mitja hora molt ràpida, no?
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: No?
1: Temps vola quan tu passes bé, Fiter.
2: Sí, sí, no, és que el partit està animat, perquè hem tingut el gol primer del Celta i ràpidament el Sabadell que ha intentat, doncs, refer-se.
1: I el Sabadell que busca el segon, Joel Priego, banda esquerra per Urri, pot ser bona, la línia de fons fa la centrada, Urri, la treu la defensa del Celta, posa el cos, Joel Priego, però l'àrbitre diu que ho fan falta, per tant, pilota pel Celta.
2: Bona reacció, és a dir, estem contents, tot això venia amb l'odissea d'aquest matí, que veig que no s'ha interessat a ningú, que hem tingut un problema greu. Estem aquí de miracle.
4: Què ha passat, Fiter? Què ha passat?
2: No, va, és que si no es posa una mica més de ganxo, no.
4: Que catastrofista.
2: És que clar.
4: No, va, explico.
2: No, hem volat aquest mateix matí amb el Ripo.
1: Teníem vol 7 i 10 del matí,
2: 7 i 10 del matí.
1: El despertador sonat aviat.
2: Llavors, després d'estar una bona estona a l'avió, ens han dit que l'avió estava espatllat i que aquell avió no es podia aixecar, que havíem d'esperar un altre avió. I havien de buscar un altre avió. Llavors hem estat molta estona dins l'avió fins que han trobat un altre avió. Primer havia de ser un que venia de Venècia. Llavors s'ho han repensat millor. Espera, que en tenim un altre. Llavors ens han fet baixar de l'avió, ens han fet anar cap a un altre avió, i en aquest altre avió llavors sí que sembla que hem pogut arribar amb unes 3 hores de retard aproximadament. Sí. Però hem arribat. No ens ha interessat gaire, però ha sigut la nostra.
3: Heu arribat per dinar, home, ja està bé.
4: Carles Fiter... Sí,
1: aquesta és la preocupació que teníem.
4: Heroi del dia. No, però bé.
1: No, a més, et diré una... Mira, a Fiter ho diré, perquè el Fiter ha dit... Mira, el retard no ha anat tan malament. Diu, jo he dormit tot el vol, arribem aquí per dinar...
2: Que dormit,
1: el tio estava content i tot.
2: El primer tros, tot el que rodàvem per la pista, que sabeu que hem anat rodant i no ens hem mogut, ja dormia.
1: Ha sigut horrible.
2: Sí, sí. I el segon tros també.
1: Aquestes hores.
2: Bé.
4: Això és tot el cap de setmana, que en Ripollol tindrem a Galícia de cap de setmana,
1: no,
4: perquè
1: demà
4: te'n vas a la Corunya, on hi juga l'Espanyol femení a la tarda, sí. Perquè ja aprofitem.
1: Bona plaça. Sí,
4: sí. Deportiu Espanyol, un partidàs.
1: Mentre no em passi això el vol de jornada que tinc demà la nit, està bé.
3: A la segona divisió, sí. A banda del partit del Sabadell, tenim en joc el Tenerife-Cádiz. S'avança el Tenerife 1-0, Tenerife 1, Cádiz 0, minut 28 de la primera.
1: Està fora el Tenerife, eh?
3: Sí. I el Cádiz, escolta, el Salada, em sembla que...
2: Més aquesta, recordem, que... La segona no para, no hi ha cap jornada entre setmana. Durant tot l'any jugaran tots els caps de setmana, excepte el de Nadal. Per tant, vulguis o no, fa una competició molt dura, molt, molt consistent, i a la que mentalment has d'estar molt fort per aguantar quan et passen ratxes dolentes.
1: Alguna entre setmana sí que hagués posat, no? O què?
2: Jo crec que sí, però s'ha de dir que no.
1: Descansar un cap de setmana.
2: Són 42 setmanes en 43 setmanes, és a dir, només pares, sí. Una... Per tant, perquè us fa una idea, si l'any té 52 setmanes, doncs tu en jugaràs 42 de 43 seguides. Una bestiesa, l'esforç mental que ha de tenir un equip per quan tens una mala ratxa, que gairebé tots la tindran, o quan en tens una de bona, toca de peus a terra.
5: I si fas play-off, com...
1: Clar, imagina't.
5: Dos mesos.
1: Sí, són dues. Ah, sí, perquè és entre setmana
5: és entre
1: i cap setmana, de setmana, no?
5: Sí.
1: Clar.
5: Ah, sí. Fins ara, normalment, sí, el calendari aquest any no el tinc estudiat.
4: Normalment sempre era dimecres, dissabte, però després eren... Sí. Jo crec que són tres setmanes
5: és
4: perquè...
5: És veritat, era la final
4: dimecres,
5: era dissabte.
4: I després la final és dissabte.
5: Tens raó.
4: Per tant, són tres setmanes més.
5: 45 de les 52 setmanes.
2: Clar, és una bestiesa, realment. És molt dura la segona. I, per tant, has de tenir molta paciència i mirar molt a llarg plaç. Perquè ara, per exemple, el Cádiz el veus a baix, però tranquil, que igual, clar, no sé, igual es queda a baix, eh? Però has de tenir clar que això és molt, molt llarg.
3: Mira, ara mateix el cué de la segona divisió és l'Albacete, que Xavi, pel que vam veure ahir, vaja,
2: va jugar molt bé.
3: No són dolents,
2: sí,
3: però van últims, tu.
2: Sí,
3: amb un punt.
2: I va jugar molt bé en quant a intensitat, en quant a creure's una idea, i per tant dius, ostres, jo crec que l'Albacete s'acabarà salvant. Sí, per tant, hi ha algú que ara mateix està salvant.
3: Algú ha de baixar.
2: Clar. Però l'Albacete tenia pinta que dius, ostres, ara estan perdent, ahir van perdre, però igual guanyaran partits.
4: Per tant, tots aquests, de moment, 12 punts del Sabadell, a veure què passa avui, seguint 11 més aquest que està sumant 12. De moment, benvinguts siguin, perquè després, quan arribin a les vaques magres, doncs ja que no s'hagi de patir tant.
1: I el que no és benvingut és una altra targeta groga pel Sabadell. La veu Edgar González per una falta prop de la frontal de l'àrea, ha deixat anar la bota i ha fet caure Quivet.
2: I en porta unes quantes.
1: És la quarta d'Edgar González, per tant...
2: És el jugador amb més targetes grogues, en té tres Òscar Sanz.
1: Edgar n'ha vist 4 en 6 partits.
2: Sí, sí.
1: Perquè no va jugar... Un partit no va jugar contra l'Almeria.
2: Sí, sí. Però avui ha marcat, li perdonem.
1: Va, sí.
2: El teu company
1: universitari. Però que no en vegi una més.
2: No, clar.
1: Avui està.
4: A veure, explica això. Vau ser companys d'universitat?
1: Sí, ara explico la...
4: Primer la falta i després ens expliques l'anècdota.
1: Aviam, la falta favorable al Celta Fortuna. Compte que la pica directa a Òscar serà...
2: Corna. Edgar és periodista.
4: Pico corna. Primer corna i després
1: l'anècdota. Corna i...
2: Ah, però faig temps.
1: El titular és aquest.
2: Clar, vaig fent ganxos.
1: Tampoc hi ha molt bé. Però sí. Serà corna pel Celta Fortuna. El primer del partit arriba al minut 32 i mig de la primera meitat. El picarà Capde.
2: Poca cosa, és a dir, és que s'han trobat amb el gol, però poca cosa al Celta Fortuna, fins i tot amb intentar ser protagonista del partit. Que poden marcar pilota aturada, tot s'iguala, però en principi els veig inferiors.
1: Aviam el corna, posa el cap Gastón Valles, la toca amb el cap Quadri, intenta sortir el contraatac al Sabadell, salta amb el cap Gastón Valles, no se la queda ningú, sí, se la quedarà Català, que juga per Urri, té la pilota al Sabell, que bé s'ha girat Urri, avança metres, la passada per Miqui Codina, al lateral de l'àrea, enrere per Pere Pons, Pere, la passada és bona per Joel Priego, Joel línia de fons, serà servei de porteria, la toca Joel Priego.
4: Vinga, l'anècdota.
1: Doncs res, Edgar González, és un noi que va estudiar la carrera de periodisme amb mi, a l'Autònoma. Sí que és cert que vam... Digues.
5: Algun botellot a la gespa de l'Autònoma veu compartir, no?
1: Ni confirmo ni t'esmenteixo.
2: Zona hermètica? A la vostra època hi havia zona hermètica?
1: Sí, però no freqüentàvem aquesta zona. Eren més de les nits de dijous a Barcelona. En qualsevol cas, va estudiar amb mi periodisme. Sí que és cert que vam començar el mateix grup, però llavors anàvem canviant, un al matí, un a la tarda, algun examen de recuperació havíem compartit.
4: O sigui, si ara hi vas després a fer-li una entrevista, no sap qui ets, bàsicament. O sigui,
1: sí, home, no,
4: que va.
1: Mira, l'error. Res, a les mans de Coca intentava caçar el Joel Priego.
2: Han mantingut el contacte, diguéssim.
1: Sí, que ens coneixem. És a dir, no érem del mateix grup d'amics, perquè ell també, em sembla que quart de carrera, ell ja va marxar perquè el va fitxar al Betis, i va marxar al planter del Betis, però clar, parlàvem de que és el Joel Cornellà, que si estava a segona B, i mira'l, l'hem tingut a l'Autònoma fent periodisme, l'hem tingut jugant a Europa League amb el Betis, i ara el tenim al Sabadell.
4: Després el podem fitxar.
1: El que no tinc clar és si va arribar a acabar la carrera.
4: Li has de preguntar un dia d'aquests. 35 de la primera part, empat a un entre el Celta i el Sabadell. Hi ha moviment al nou estadi? Com comença aquest partit al 15 de la primera, Biel?
6: Doncs de moment es manté el 0-0, ara però el Sant Andreu s'ha estirat una miqueta més i ha arribat amb alguna aproximació també a la porteria del Nàstic, una centrada des de l'esquerra de Lucas Viña que no ha pogut rematar Delgado i després una centrada des de la dreta que tampoc no ha trobat bon rematador. El Nàstic però que de moment està sent el dominador del partit, tampoc ha tingut ocasions massa clares però sí que ha donat un parell d'avisos i de fet ara és qui té la pilota tot i que la recupera. Ara Torices pel Sant Andreu, juga cap enrere, cap al cercle central, és ara cap a l'esquerra qui juga Andreu, cap al porter, ara cap a Iñaki, i el Sant Andreu que intentarà refer-se i buscar la manera de superar aquesta pressió tan alta que està fent avui el Nàstic.
3: I ja sabeu que avui se li havien de fer les proves a Kylian Mbappé després de la lesió d'ahir al genoll al partit contra qui era? Contra qui va jugar?
5: Turquia.
3: França, Turquia, això. Va marcar el gol, es va lesionar del genoll, el van canviar, doncs ja li han fet les proves a Can Madrid i el Real Madrid ha fet un comunicat dient que té afectat, té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. El comunicat del Madrid no doncs marca el temps de recuperació, però els mitjans de la capital de l'estat ja parlen que el període de baixa serà entre 10 i 12 dies. Per tant, va, falsa alarma, crida Mbappé, podrà tant arribar perfectament al Clàssic i a la tornada de Lliga també.
4: Perfecte, curs d'interpretació accelerat amb Mester Expósito. Per tant, clar, això, escolta'm...
2: Falsa alarma, no, impecable per perdre... Sí, Valverde, Mbappé, tots es perden les seleccions, eh? Madrid cada aturada aconsegueix que es perdin les seleccions.
4: Però Rafinha va fotent quilòmetres amunt i avall pel món, i jugant 95 minuts i banda. Bé, doncs, Kylian Mbappé, ja ho heu escoltat, un parell de setmanetes de baixa, que són les que quedaven per acabar aquesta pausa, podrà jugar contra el Villarreal, i evidentment d'aquí un mes, queda menys d'un mes, perquè va ser ahir, que serà el 25 d'octubre que juga al Camp Nou, a partit entre el Real Madrid i el Barça, Barça-Real Madrid, doncs, Kylian Mbappé podrà jugar-lo sense problemes.
1: Molts Mbappés a la venda al Biwenger.
4: Correcte, mira, estava pensant el mateix. Jo me'l vaig vendre ahir, però
1: jocs,
4: no. El vaig posar a la venda. No me l'he venut. No me l'he venut perquè ja m'esperava una cosa així, que és el que ha acabat passant. Que quedarà en un
2: ensurt. El tens tu, però això té mèrit tenir-lo tu, eh?
4: Sí, perquè
2: fa punts. Tu també estàs en aquesta secta.
4: Vaig invertir...
2: Sí, però no Biwenger, jo sóc de Fantasy,
1: Sí, però el Fitet és de segona. És a dir, ell té el Fantasy Biwenger de segona.
4: Home, com sí. Joaquín ja te l'has venut, no? Perquè, clar,
2: van fer clausurazo i es va lesionar. Mira,
4: fa molta ràbia quan passa alguna cosa.
5: Els dients estan entusiasmats antes.
4: Home, doncs bastant sí, perquè hi ha molta gent que juga a aquest joc.
1: Usuaris,
4: que sí. També us diré una cosa, és la manera de saber que Qualiata és el lateral esquerre del Deportiu de la Corunya.
5: És la manera de justificar les coses.
4: Sinó de què?
5: Sí, m'encanta.
4: A mi sí. Va, Balaïdos, 37 a la primera, el Sabadell que domina el partit, no pel marcador, però sinó que pel que fa la sensació que teniu vosaltres, Ripoll i Fite, oi?
1: I si féssim un fantasy de segona, s'hauria de fitxar Urri perquè ha recuperat una pilota al mig del camp, la passada per Miqui i Codin ha estat bona, el control no tant, serà pilota pel Celta. Fortuna, realment, el partit és d'empat perquè d'ocasions no n'hem vist cap, és a dir, els dos gols... perquè xuta entre els tres pals, em sembla que només hi ha hagut aquests dos en tota la primera meitat. No està sent un partit brillant de futbol, però és que el Sabadell és el...
2: Però el Sabadell almenys ha aconseguit refer-se de l'errada inicial. És a dir, el Celta, el gol és fruit d'una errada, el gol del Sabadell és fruit d'una estratègia. Per tant, aquest ja és un primer punt diferencial. La posició sobre el Sabadell és veritat que després del gol ha fet com una mica de fre de mà,
1: el
2: no?
1: El que fa sempre.
2: Exacte, d'aquell punt que diem de dormir el partit i pensar firmo, arribar 1-1 al descans i tenir una segona part per tornar a fer una altra accelerada.
1: Pilota llarga de Coque, som al 39, compte que s'endú la pilota al davanter centre del Celta, Álvaro Marín, controla bé la pilota, ara ha jugat al mig del camp per Burcio, la passada de la banda dreta per Gavián, la té Quivet a la zona de tres quarts, endarrereix la pilota per cap de la passada, era bona, ho ha fet encara millor Ton Ripoll, refusant la pilota, el cel de Vigo... recupera la pilota Quivet, aguanta la pilota, li està fent falta a Miqui Codina, l'àrbitre no l'assenyala, acaba ensortint-se'n bé el jugador del Celta Fortuna, que torna a atacar ara per la banda esquerra. Milla juga enrere per Burcio, zona tres quarts, ara el Sabadell ordenat a camp propi, 39 minuts de la primera, Celta Fortuna 1, Sabadell 1. La passada llarga, toca bé amb el cap al periodista Edgar, juga Quivet enrere, Ara toca i toca el Celta, la posició més llarga que ha tingut en tot el partit. Pilota per Milla, que trepitja la pilota. Ho ha fet molt bé Ton Ripoll, que obliga amb el seu refús que Milla toqui la pilota. Serà servei de porteria.
2: Dues coses hem de confirmar que tingui la carrera. És una cosa que deures,
1: sí, sí,
2: a Ripoll. I dos, minut 40, surten a escalfar-se jugadors de la banqueta del Sabadell, el que ja és habitual en Ferran Costa, i el que obre la porta a que pugui fer algun canvi a la mitja part. Recordem que en el partit de Mallorca, on el Sabadell no va estar gens encertat, va fer 4 canvis al descans. Avui no ha sigut tan dramàtic com Mallorca, però jo crec que deu estar disgustat amb algunes accions de jugadors, com per exemple Miqui Codina.
1: Mira, s'endú la pilota Pere Pons, el control ha estat llarg, ara deixa seguir l'àrbitre, una falta de Pere Pons.
2: O Pere Pons, que té targeta, igual que Edgar.
1: Ha fet bé, sí. Té la pilota Milla enrere, per Ancho. Ara torna a tocar el Celta Fortuna, els millors minuts per mi a tot el partit de l'equip local, sense fer gran cosa, però almenys està tenint una miqueta més la pilota.
2: Sí, ens ha tancat a darrere, els ha fet un pas enrere claríssim. O sigui, ara mateix és...
1: Que arribi l'escans.
2: Àrbitro a l'hora, mitja part, i que Ferran Costa faci màgia, perquè l'equip ha reaccionat bé amb el gol, però des que ha fet el gol ha tornat a fer el pas enrere.
1: L'empat no el signa, Sofit, eh?
2: No.
4: Home, aquí
2: encara.
1: Jo pregunto, jo tampoc.
2: Però no ho pregunta al 80. Al 80 no ho pregunta.
1: Ah, depèn de com el 80 tampoc el signem.
2: No, perquè ells tampoc han demostrat gaire. És veritat que ara tenen més possessió, però tampoc ocasions. Sí. No han arribat a la porteria Foli.
1: Avui Ferran Costa no crec que faci com a Mallorca i faci 4 canvis al descans. No?
2: Però jo crec que algun en farà, eh? Perquè jo hi ha cosetes que no m'estan agradant.
4: I una possessió que abans escoltàvem que era favorable al Sabadell, 35 a 65, ara s'ha invertit, perquè el Celta en té més, 52 a 48.
2: Clar. Això no és preocupant, perquè el Sabadell ja li agrada no sé el que té la possessió, sempre i quan tinguis una pressió que et permeti robar i sortir, però és que no ha robat cap vegada. És a dir, el gol arriba d'una jugada aturada, no perquè hagi robat i hagi sortit del contraatac.
1: Ara qui roba és el Sabadell, Pere Pons juga per Urri, la passada un pèl llarga, la recupera el Celta, mans. Ah, mira, pensava que havia estat mans del Celta,
2: sí,
1: no?
2: No, mans d'Urri.
1: Mans d'Urri.
2: Sí, sí.
1: 3 més l'afegit, que què, serà... 1-2 pels gols.
2: 2 minuts, no?
1: Poca cosa més.
2: Sí, hi ha hagut també una estratègia d'un jugador entre 2 i 3, eh? Hi ha hagut un jugador del Celta també que ha hagut de ser atès per l'entrada de Pere Pons.
1: Encara s'ha omplert, Balaïdos, Fiter? És a dir, els laterals... Perdó. Comparat amb l'inici del partit...
2: Clar, el que passa que igual que hi ha 1.500, 2.000 persones...
3: Sí que és veritat, Fiter, que per televisió estan totes agrupades on anava la càmera, sembla que hi ha un 100% d'afluència.
1: Ja ho fan bé,
2: però no els gols, és a dir, els dos laterals...
3: Sí.
2: No, els dos laterals tampoc, el lateral.
3: Correcte.
2: El lateral del tiro de càmera, però els dos gols no. Sí, sí.
1: Ara,
2: animeu.
1: Ara servirà el Sabadell des de la banda dreta. Ton Ripoll la toca amb el cap per Urri. Zona de 3/4. Enrere per Òscar Sanz. Òscar per Edgar.
2: El que és meravellós de tota l'afició del Sabadell, perquè hem coincidit amb ells a l'avió, hem pogut parlar i tal,
1: tots.
2: És que estan gaudint del desplaçament, no? De dir, ostres, quina il·lusió fa poder venir a parlar, no? I el següent que toca, tal, Ceuta, Burgos... I que busques una miqueta el gaudir de la categoria, ja que puges...
1: Per Odissea, el viatge a Ceuta també.
4: A Ceuta també, clar, no sé si és el que més il·lusió fa a Ceuta, però bé, igual alguns aficionats del Sabadell també...
1: Segur.
2: No, em deia, no, és l'ocasió de veure el Sabadell jugar en un altre continent.
1: És veritat.
2: Vull dir que si tens aquesta il·lusió, està molt bé. És diumenge, dissabte 4.
1: Dissabte, un quart de 5.
2: Exacte,
1: sí.
2: Quart de 5. Abans, però Andorra, eh?
1: D'aquí dos dissabtes. Dissabte que ve, sí. Contra Andorra, que ha guanyat al final, no?
3: Ah, sí, 2-3, amb dos gols de Jordi Cano, abans ho dèiem.
1: Aviam, hi ha una falta favorable al Sabadell, la picarà Ton Ripoll. És bona per Miqui Codina, que salta amb el cap, ha sortit malament Coque. La pilota continua viva. És Joel Priego, el corna, ell solet, acaba perdent la pilota i ara el Celta vol sortir el contraatac. No li deixa Joel Priego, que torna a perdre la pilota i ja comença a estar cansat. Ara recupera la pilota el Celta. Milla, lateral esquerra. Juga enrere el Sabadell, que es reagrupa. Últim mig minut de la primera meitat, més el que afegeixi l'àrbitre.
2: No, la part defensiva millor. El Celta l'únic que ha aprofitat és el que li has concedit, que és un error. No li has concedit gairebé res més, però és veritat que el Sevilla ofensivament no està fent gairebé res. Ha tingut l'ocasió del corna a pilota aturada, però com a jugada col·lectiva no ha ofert tampoc res.
1: Arribem ja al 45 de la primera. De seguida veurem el temps afegit que afegeix l'àrbitre d'aquest Celta Fortuna Sabadell, 2 d'afegit. Arribarem fins al 47. I aviam si acaba la primera part amb el Sabadell atacant català, jugant per Urri al mig del camp. Urri fa la passada llarga buscant la Miqui Codina, que no pot controlar la pilota, de fet la controla, però l'acaba perdent, recupera el Celta, que vol sortir ràpid al contraatac. Està molt bé Urri, i talla la pilota. Miqui Codina posa el cos, falta. I falta perillosa, eh?
2: Pot ser l'última de la primera part, tot i que Miqui Codina, per mi, és candidat a ser canviat, eh? No està gens afortunat avui el jugador d'Osona, i a la banqueta tens a Pipa, que ho ha fet molt bé aquests dies i que podria ser una de les opcions. Avui també hi ha Alan Ribeiro, ja hi era els altres dies, però avui diguéssim sí, que està per jugar, per entendre'ns, eh? Avui serà un dels jugadors que el veurem.
1: Ell
2: segur
1: és jugador d'atac, eh, però?
2: Sí.
1: Va jugar bé al Pontevedra la temporada passada, es va lesionar la pretemporada i encara no ha debutat. És un dels pocs que no ha debutat.
2: De fet, hem vist a gent avui aquí amb la samarreta del Pontevedra, d'Alain Ribeiro, doncs és família o alguna cosa.
1: Sí, està propet.
2: Que és un rival derbi clàssic, Celta-Pontevedra.
1: Aviam la centrada de Ton Ripoll, ha d'anar a terra milla i serà corna pel Sabadell al quart, si no em descompto, d'aquesta primera meitat.
2: Doncs bé, acabarem aquí, eh? Això és important també, acabar la primera part en àrea rival.
1: El corna que serà perillós, evidentment com tots el picarà Ton Ripoll des de la banda dreta del seu atac, aixeca les dues mans, tornem a treure la pissarra, pica el corna Ton Ripoll, tancat, ha posat el cap, no s'ha mogut cap jugador del Sabadell, i ara sí que serà l'última jugada de la primera meitat, perquè falten només 15 segons, català amb Joel Priego català. Ha perdut la pilota al central del Sabadell, la torna a recuperar, però aviam si serà l'última, la passada de català buscant a Ton Ripoll, res. A les mans de Coque, i arribem ara al final de la primera meitat, a Balaïdos, primera meitat que ha passat volant, empat al Sabadell al camp del Celta Fortuna, ha marcat Edgar González, ha igualat el gol inicial d'Álvaro Marín. Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
4: Bé, doncs la primera part amb empat a 1 entre el Celta i el Sabadell. Tornem d'aquí uns instants a Balaïdos per viure en directe aquesta segona part. També estem vivint el que està passant a Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu. Biel, no hi ha cap moviment al marcador.
6: No, continua el 0-0, a minut 28 i mig d'aquesta primera meitat. Els dos equips han tingut algunes aproximacions, però amb prou feines un xut a porteria de Sergi Serrano per part de la Unió Esportiva Sant Andreu. La resta de rematades no han anat entre els tres pals. Ara hi ha una falta favorable al Nàstic. Està força lluny, jo diria que més de 20 metres segur, per tant no sé si buscaran, suposo que no buscaran el xut directe, sinó alguna jugada assajada, però podria ser una de les bones ocasions, la pilota aturada per desencallar aquest partit, aquest duel català de la primera federació, que de moment es manté en empat a 0. Busca el xut llunyà al Nàstic, la toca un jugador, la rebutja però Andreu quan l'anava a agafar el seu porter, Iñaki Álvarez. No s'han fet mal de casualitat perquè gairebé xoquen, i encara podrà buscar la centrada des de la banda esquerra al Nàstic. No aconsegueix però rematar Proens. La pilota acaba anant cap a la banda dreta, cap a Borja, que també centra i la rebutja la defensa del Sant Andreu. Acabarà una rematada de Meixac, que torna a rebutjar la defensa andreuenca, i la pilota finalment amb una passada filtrada cap a l'espai sortirà per la banda de fons. Per tant, serà servei de porteria per la Unió Esportiva Sant Andreu, però atenció sí, que el porter Iñaki Álvarez sembla que sí que s'ha fet mal en aquesta topada amb el seu central. Bé, doncs s'està tocant que el braç i potser l'hauran de substituir.
4: Bé, doncs no estarem pendents de si l'acaben canviant o no. De moment Nàstic 0, Sant Andreu 0. Com li va el Manresa de bàsquet, Sergi?
3: Doncs mira, el Manresa de bàsquet que està perdent 11 a la pista de l'Olivau, 60-49. Estem a l'equador del tercer quart.
4: I Bolerín cap a la victòria, Xevi.
3: Tot i que només té 9 segons, falta una volta i mitja, 22 quilòmetres pel final. Bolerín líder en solitari, Longo Borghini i Niabadom ara a 19 segons.
4: Berta Torrades, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
4: Què ha passat en aquesta última hora?
7: Doncs que la indignació pel desnonament de l'Mari Carmen, de 87 anys, surt als carrers de Madrid per exigir solucions al drama de l'habitatge. A aquesta hora, centenars de persones es manifesten per exigir que s'aprovi el decret d'habitatge per evitar els desnonaments. Alicia del Río és la portaveu del sindicat de llogateres a Madrid.
8: Exigimos que se apruebe el Real Decreto Mari Carmen. En primer lugar, los contratos indefinidos, porque las vidas inquilinas deben ser estables. Exigimos también la congelación de los precios de los alquileres. Si no suben nuestros sueldos, tampoco vamos a financiar a los rentistas.
7: Un decret pel que el PSOE ja negocia contrarrellotge amb els socis parlamentaris, també amb Junts, perquè el decret tiri endavant. Per la seva banda, Sumar ja ha amenaçat de no anar al Consell de Ministres si els socialistes no porten aquestes mesures d'habitatge. Més coses. El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar aquestes deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. I en plana internacional destaquem que la reconstrucció del Nepal trigarà anys després de la riuada mortífera. Així ho ha dit a Teresa Catinfo, la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales, el dia que fa exactament un mes de la catàstrofe. Morales destaca el gran nombre d'infants afectats i l'èxit de les vacunacions d'emergències que han evitat epidèmies.
9: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades. Més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
7: I acabem recordant que a Barcelona l'agenda de les festes de la Mercè la marquen avui els grans concerts a la platja. Todos los raros fuimos al Love House Lesbian ha anunciat que aquest és el seu últim any als escenaris abans d'una aturada indefinida. Aquest concert de la Mercè, per tant, serà una de les cites més especials. El concert es farà a 3:15 de la nit, abans, a les 8, i actuen les Al·lèrgiques al Polen. A 9:15 farà la Pegatina i tancarà la nit a Svetlana.
4: Gràcies, Berta. Fins ara. Tornem ara fins a Logroño. Passen 7 minuts, 7:15 de vespre, perquè en Marc Andrés, ja ho sabeu, Logroño 0, Barça 2. Ens demana pas perquè és amb una jugadora del Barça.
10: Sí, amb una de les protagonistes del partit, perquè ha tornat després de molts mesos de dubte, d'incertesa, de baixa. Aitana Bonmatí, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Bé, la pregunta normalment sempre és com estàs, però és una mica una pregunta genèrica, però en el teu cas concret, com estàs després de tant de temps?
11: Doncs bé, molt contenta per haver tornat als terrenys de joc. Com ja sabeu, vaig tenir una lesió la temporada passada bastant greu, vaig tornar, però és veritat que malgrat les ressonàncies i tot això sortien bé, el dolor el que era, i a l'estiu, quan va arribar l'estiu, vam decidir conjuntament amb el club que el millor era fer un pla individual per intentar jugar amb el menys dolor possible, i aquí estic després de dos mesos i pico a l'ombra i treballant cada dia, també gràcies als serveis mèdics del club que m'han ajudat. Doncs he pogut tornar amb molt menys dolor i ja per anar cap amunt.
10: Podríem dir que has fet net ja? I ja has passat aquesta lesió?
11: Bé, la lesió pel que fa als temes d'imatge, ressonància, sí, però els esportistes d'elit moltes vegades hem de conviure amb el dolor perquè no depèn de nosaltres ni de ningú més que se'n vagi, no? El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara. Ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal, que abans no ho era. I, per tant, l'objectiu és que aquest dolor algun dia se'n vagi, però, i si no, doncs és algú amb el que puc jugar, el que puc tolerar. I bé, al final és que tot el que surt a les imatges i tot el que em diuen tots els professionals i els doctors que m'han visitat és que està tot perfecte.
10: Ara passarem a parlar del present. L'última sobre la lesió, clar, aquests 10 mesos des de la fractura del peroné al novembre, clar, com han estat per tu ara que en principi ja has tornat i estàs bé, però sobretot mirant en perspectiva aquests mesos on vas tornar la temporada passada però no et vas acabar de sentir bé, com els compares amb com estàs avui?
11: Bé, doncs ha estat un aprenentatge constant, primerament perquè no estic acostumada a patir lesions greus, era la primera en tota la meva trajectòria, per tant, són coses noves que vius, quan tornes no saps el que et trobaràs, et diuen que tot està bé, però de cop tens dolor i ningú ho entén, o ni jo mateixa, llavors vas tirant perquè et penses que el dolor s'acabarà anant, en un primer moment és el que et diuen, que acabaràs adaptant-te, però bé, al final tots sabem quin nivell de dolor podem tolerar, i ara mateix puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans vaig fer unes entrevistes fa poc, costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no? I això ha estat gràcies a que vam decidir parar, vam dir, bueno, anem a veure que tot està bé, perfecte, a partir d'aquí plantegem un pla per anar millor i sobretot per suprimir el que es pugui aquest dolor. I si estic avui al camp és perquè tant jo com tot el servei més del club hem cregut que hi era el moment, en cap cas hem corregut, la veritat que ningú tenia pressa. Jo vull tornar a ser la mateixa, vull tornar a gaudir del futbol, vull tornar a gaudir de la vida i el club també, i per tant tots remem de la mateixa direcció i bueno, vull donar les gràcies per la paciència i per l'ajuda.
10: Parlant ara ja del present, avui això, 15 minutets, primers minuts o primer presa de contacte amb la gespa de nou, com t'has sentit, com has vist a l'equip, com t'has vist tu, quina valoració faries del partit que has pogut jugar?
11: Bueno, pel que fa a l'equip, ens hem trobat amb un rival complicat avui, també moltes rotacions, també oportunitats per les jugadores del B, com sabeu estem patint una inici de temporada difícil, estem tenint moltes lesions, però som el Barça i el positiu és que sempre acaben sortint jugadores del B, que sempre ens ajuden, així que també donar les gràcies a aquestes jugadores que ens estan ajudant cada dia i que gràcies a elles podem tirar endavant, no? Però no tinc cap dubte de l'equip, malgrat tot el que està passant, seguim endavant, seguim guanyant, el joc a vegades és millor i a vegades pitjor, nosaltres i el míster i l'equip tècnic som els primers i les primeres que volem jugar a la perfecció, però bé, avui al camp també no ajudava i malgrat això ho hem tirat endavant, no? I personalment contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits. I bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
10: Sí que has dit que no has volgut córrer amb el tema de la lesió, avui són els primers minuts. Clar, són unes setmanes una mica especials. És París, ara Logroño, després Roma, però el tema de la setmana que ve també és una mica especial, no? Un diumenge, 5 de la tarda, Camp Nou, Real Madrid. Sé que has dit que no volies córrer, però no sé si també et fa il·lusió poder estar tornant avui per tenir aquesta esperança de jugar al Camp Nou diumenge que ve.
11: Sí, però la veritat que no ens vam plantejar cap objectiu, ni hem pensat en el partit de la setmana que ve. Bueno, fa uns dies es va jugar un partit de Champions i tampoc hi vaig estar, vull dir, la primera que vull jugar partit de Champions sóc jo, no? Vull dir que no hem corregut, però ara, a partir d'ara, tot el que vingui és per sumar i ja per deixar de pensar si correm o no, perquè si estic aquí és perquè puc estar amb l'equip i puc aportar el que es necessiti. Quan parlem de córrer, hem parlat del passat, però del present ja no vull escoltar més de córrer o no córrer, estic aquí per sumar, per agafar minuts, confiança i per tornar a ajudar l'equip.
10: Faig les dues últimes. La primera, com has vist tu l'equip des de fora en aquests mesos, sobretot amb aquests canvis, totes les jugadores que han marxat, les del filial que han hagut de pujar per lesions, Mundial Sub-20, com has vist tu l'equip en un moment de creixement, canvi, no sé com ho definiries?
11: La veritat que és un equip que sempre el veig unit, no? Es va veure la temporada passada, també vam tenir lesions greus, entre elles la meva, també Patri i Salma van estar fora part de la temporada, Laia també, vull dir, sempre ens hem sobreposat a les lesions greus, als moments dolents, i ara el mateix, vull dir, no considero que sigui un moment dolent, però bueno, les lesions són part del futbol, els canvis també són part del futbol i de la vida, i bé, jo crec que és un any, m'agradaria definir-ho com una oportunitat, no? Una nova etapa, també jugadores del B que ens estan ajudant cada vegada més, que pugen molt més preparades, i el Barça sempre ha comptat amb la Masia, no? Masculí, femení, tots els equips compten sempre amb la Masia, que és la base del futbol del Barça, no? Per tant, no crec que haguem d'estar preocupats pel que vingui en el futur.
10: I l'última és una pregunta una mica més punyetera, però la vigent pilota d'or, a qui li agradaria donar-li el relleu aquest any?
11: Doncs mira, qualsevol jugadora de la temporada passada del Barça és el que estaria bé, perquè sincerament ningú ha fet millor temporada que nosaltres, per tant, que es quedi aquí a casa, com sempre, i bé, una temporada com la que es va fer, evidentment s'ha de quedar a casa.
10: Un discurs de capitana, no, aquest, una mica?
11: Jo crec que qualsevol persona coherent ho diria, no? Però evidentment és un futbol d'equip i jo l'any passat ho vaig poder veure des de fora. Crec que l'equip es va sobreposar a moltes situacions adverses, ningú hi creia, i tot i així es va acabar guanyant tot, no? Així que a tots els primers individuals que estiguin a casa.
10: D'acord, Aitana, moltíssimes gràcies, felicitats per tornar i esperem veure't molt de temps, evidentment, ininterrompudament sobre els terrenys de jocs.
11: Sí, sisplau, gràcies.
10: Les paraules de l'Aitana Bonmatí, després de poder tornar amb tota aquesta lesió i aquests problemes que ha tingut, doncs avui ha pogut tornar 15 minuts contra el Logroño i amb la lesió ja a la rereguàrdia.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
14: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
15: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
16: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: 10 anys!
18: Els llums s'han apagat.
19: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
17: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
19: I ho farem amb un programa especial.
17: El dimarts 29 de setembre.
19: Amb els col·laboradors d'avui.
17: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
19: 10 anys d'esports.
17: 10 anys de ràdio.
19: 10 anys de Tot Costa.
20: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
21: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
22: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
21: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
22: Salut.
23: Tot gira des del 2004, la força dels 20 anys.
4: Passen dos minuts de 7:45 del vespre i heu escoltat el que ha dit l'Aitana. Bon matí als micròfons de Marc Andrés de Catalunya Ràdio. De seguida començarà la segona part del Celta B Sabadell. De moment empat a un a descans. També Nàstic 0 a Sant Andreu, 0 a Tarragona. I ja sabeu que d'aquí una hora i quart aproximadament juga Espanya contra Anglaterra a Wembley. És un partidàs. Allà tenim el Roger Busar. Roger, bona tarda.
24: Què tal, Uri? Bona tarda.
4: Ja tenim inputs, ja tenim l'11 d'Espanya i d'Anglaterra per saber quants blaugranes començaran avui aquests partits.
24: Tenim el d'Espanya i juguen 5 jugadors del Barça, 5 de 7, 5 de 7, que són Eric, Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine Yamal. Per tant, no juguen ni Pedri i Fermín, Unai Simón a la porteria, defensa per Eric, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp Rodri, Fabián i Olmo, al davant Lamine Yamal, Ferran i Nico Williams.
4: Per tant, Rodri, que s'estrena com a blaugrana amb la selecció espanyola després del seu pas pel Mundial, també juguen Eric, Cubarsí, Olmo i Lamine en aquest 11 titular d'Espanya a Wembley. Quan tinguis el d'Anglaterra ens avises a veure si juga Gordon, que és una altra de les blaugranes que avui tenim a Wembley. Fins ara, Roger.
24: Fins ara.
4: Ja ho sabeu, que som al descans del partit entre el Celta B i el Sabadell. De fet, ja fa 16 minuts i 7 segons que ha començat la mitja part. Ripoll, això què vol dir? Que anem tard o que què passa?
24: Això vol dir que la segona meitat començarà d'aquí a segons, perquè doncs estan ja tots els jugadors sobre la gespa. I hi ha un canvi, en fa un Ferran Costa, en marxa Pere Pons, que tenia targeta groga, i entra Ángel Baena. I ara veurem una cosa que ja ha passat abans amb el primer gol, que fa el Sabadell, que és allò una mica... Allò que dèiem del Paris Saint-Germain quan començava els serveis al mig del camp, que fa una puntada llarga, doncs és el que fa Urri, no l'envia fora, sinó que intenta rifar-la i que algú la toqui amb el cap. De moment està sortint bé, perquè la té Gaston Valles, que la toca amb el cap, ha acabat perdent la pilota, enrere Urri. Per Fuoli, pilota pel Sabadell.
25: Aquests invents de futbol modern, a mi sí, perdoneu-me, però no ho entendré mai, això.
1: Aviam, que al final és com si la passés al central i el central fes una passada llarga, però aquí el que fa Urri és l'ha lavat ell mateix, sí, i pum.
25: Però juga enrere, no entenc ni del PSG. Juga enrere i comença des del porter, tu, ja està. I tens una posició tranquil·lament des de davant.
24: Això cada equip té cada entrenador té la seva història.
25: El canvi és interessant. Pere Pons, que per cert el tinc al Fantasy, em puntuarà malament avui, però que té la targeta groga i això fa que l'hagi canviar, perquè a més a més hi ha hagut una altra falta que no era
24: la targeta. Se l'ha jugat.
25: Però ja veus que és una posició on és delicat. I ha preferit posar Baena, que a més a més ho està fent bé. L'altre ja ha fet un gol i els minuts que ha anat jugant Baena els ha aprofitat.
4: Ara tot just ha començat la segona part a Balaïdos i el nou estadi de Tarragona a punt d'acabar la primera part, si és que no ho ha fet ja entre el Nàstic i el Sant Andreu. Biel.
0: Sí, descans ara mateix. Aquí no s'ha afegit ni un minut en aquests 45 minuts del primer temps perquè no hi ha hagut pràcticament interrupcions. Primera part que ha acabat amb un xut llunyat de Bermejo, del Sant Andreu, desviat. Poques ocasions en aquesta primera part. Veurem si la cosa s'anima a la segona.
4: Em sembla un empat just, segons el que hem vist.
0: Home, sí, fins ara hem vist poca cosa. Xuts a porteria, n'hi ha hagut dos. Escarrancits per part del Sant Andreu i, tot i que el Nàstic és que ha tingut més aproximacions, també ha xutat molt poc entre els tres pals. Aquell xut llunyà, aquella falta que hem explicat abans en directe, en què ha topat també el porter del Sant Andreu, un dels seus centrals, i després una rematada de Borja que li ha sortit massa fluixeta i que l'ha pogut aturar bé Iñaki. Veurem si de cara a la segona part hi ha algun canvi, però de moment els dos equips estan més preocupats de no encaixar que no perquè gols.
4: A la segona part tornem a Tarragona. Sergi, com li va el Manresa a la pista del Bilbao? A la
24: doncs mira, se li està complicant una mica el partit del Manresa perquè per ara mateix de 14 punts, 81-67. En queden 8 minuts i mig per arribar al final del partit. Ara el Manresa nota dos puntets, però vaja, el Bilbao que agafa doncs avantatge en aquest tram final del partit, 8-15 pel final. El Manresa ara mateix perdria la primera jornada de la Lliga ACB.
2: I actualitzo el Mundial de Ciclisme, el Mundial Femení, perquè ha canviat tot. Demi Bollering semblava que anava directe a la victòria. L'han atrapat Longo Borghini i Cassia Nevadoma i ara ataca la italiana Longo Borghini, que ara marxa amb 5 segons de marge respecte a Bollering, que està fent tot el treball tota sola, i Nevadoma 11.7 pel final, ara afrontant l'última pujada. Hi haurà emoció per saber qui s'endú l'or en aquest Mundial.
4: I viurem aquí en directe al Tot Gira amb en Xavi Soler. Tornem a Vigo.
1: Que té la pilota al Celta, intenta sortir al contraatac Quivet, juga amb Álvaro Marín, la paret amb Quivet, llarga. El Celta realment no està sortint del seu camp.
25: Un petit modificació tàctica o d'home, ara Joel juga al mig del camp i és Baena el que ha entrat a davant. Sí. És una mena de 4-4-2, on els dos de davant són Gastón Valles i Baena, i al mig del camp és Pere Pons amb Urri, és Joel amb Urri, Quadri, i potser més avançat és un Miqui Codina, que està gairebé jugant molt més avançat, donant-li tot el carril a la banda esquerra.
24: Ángel Baena, que va arribar a l'últim dia de mercat, també van arribar dos jugadors més, Fiter, que no han ni debutat.
25: No, un és Patrick, no recordo el nom, deixa'm dir-li Patrick.
24: Nuama.
25: Vale. Diguéssim Patrick, que físicament no acaba d'estar bé, i l'altre és
24: Obuso.
25: Que no està ni convocat cap dels dos. Jo d'Obuso no tinc notícies.
24: És per un tema de fitxa, que encara no està del tot.
25: Però de Patrick sí que sé que és un tema de físic. De fet, el Sevilla avui té només 20 jugadors, és a dir, 9 persones a la banqueta. Ja sabeu que pot fer una convocatòria de 23, el Sevilla només n'ha fet servir 20.
24: El Sevill, per cert, que acabarà avui el partit, va arribar ahir a Vigo, eh? Avui també dorm a Vigo, demà al matí entrena a la Ciutat Esportiva del Celta i torna via Porto. Agafen un bus i tornen des de Porto.
25: Ja ho van fer a Mallorca, eh? Mallorca sí, també es van quedar a dormir i a entrenar.
24: Bon cap de setmana gallec, també. Del
4: bé, Sabadell. De moment el 4 de la segona per continuar l'empat a 1 entre el Celta B i el Sabadell. Hem escoltat l'Arbusà fa uns instants dient que hi hauria 5 blaugranes entre els 11 que jugarien amb Espanya a Wembley contra Anglaterra. I amb Anglaterra hi ha Gordon, Arbusà.
3: Sí, juga Gordon. Per tant, 6 del Barça en aquest partit. Com a titular, juga Gordon a la selecció anglesa. 6 del Barça, el 5 d'Espanya, i Anthony Gordon, titular a l'extrema esquerra de la selecció anglesa.
4: I juga Bellingham també, i companyia, i Kane, i totes les patums angleses.
3: Mira, dalt, Bellingham, Saka, Kane i Anthony Gordon. Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do. Amb tota la pólvora de la selecció anglesa, l'Arbusà veurà avui un bon partit aquí a Wembley, i ho explicarem a Catalunya Ràdio, també Catalunya Informació. Tornem fins a Vigo.
1: Té la pilota al Celta. Tinc curiositat si l'Arbusà haurà menjat fish and chips a Londres.
4: Jo li he preguntat abans i m'ha dit que no.
1: Ah.
4: Arbusats per aquí encara?
3: Sóc aquí. No l'he provat encara.
2: Tòpics de nassos, No. Jo vaig anar a Anglaterra a menjar... Vaig buscar quin és el millor lloc per menjar fish and chips. De veritat, eh? I vaig anar a un lloc de luxe a menjar fish and chips. Boníssim.
4: I vas menjar un bon peix, unes bones patates...
2: Una salsa tàrtara...
5: Ara ens ho fotríem, eh?
4: Però
5: quarts de vuit.
4: Estarem d'acord que la gastronomia anglesa és bastant lamentable.
2: Has d'anar a llocs de fora. Sí, no podríem, restaurants aliens.
4: No podríem fer Gènesis, la sèrie aquesta boníssima que fem al 3CAT a TV3 sobre un cuiner anglès, perquè no hi ha el geni de Ferran Adrià allà.
3: No, si no seria... Fregit, eh? Aquest peix és molt fregit aquí, eh?
25: No seria Vigo, eh?
3: No.
25: Perquè dieu-lo als tòpics, nosaltres hem fet el que hem de fer.
4: Una bona mariscada, us heu fotut.
25: Una mica de porc, una miqueta de panada gallega.
4: Molt bé.
25: Bé,
4: deixem l'Arbo que vagi a inspeccionar la gespa de Wembley i que es foti uns bons fish and chips a
5: la màniga, un takeaway.
4: Sí, un takeaway. A veure,
3: si vaig al gimnàs, anant al gimnàs, aquest peix no me'l puc fotre, tu, tan fregit.
4: No,
3: i en el Ripoll tampoc.
4: Depèn del que gastis al gimnàs i fora d'ell, que gastes moltes calories. Va, Arbusà, vés a treballar una estona.
3: Vinga,
4: i posem una mica d'ordre amb el que està passant al camp del Celta, una segona part, de moment poca cosa, no?
5: Sí,
4: chips...
5: No està passant res.
25: Et diré que és potser el pitjor partit del Celta aquesta temporada.
4: Perfecte.
25: Clarament, està jugant molt pitjor que Mallorca, però segurament és el partit on el Celta està més a prop de poder aconseguir la victòria fora de casa. Però a diferència de Mallorca, que tot i perdre 2-0, l'equip va estar fidel a ell mateix, tenia possessió, el Mallorca va estar perseguint-lo tota l'estona, avui el Celta li està costant moltíssim. Ha trobat el gol amb la jugada aturada, però realment és un Celta irreconeixible, que és el que sempre fins ara ens sentia orgullosos de veure que l'equip no perdia aquesta identitat. I avui... el veig perdut, el veig molt molt dispers.
4: Pensa que si no jugueu bé, l'Albert Pla, que és de Sabadell, que diu que una de les seves grans fites és no anar-hi a Sabadell, això va dir en una entrevista i també l'hem sentit aquesta setmana amb la seva dona, la Judit Ferrés, a Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. Si no jugueu bé, no vindrà.
25: No passa res, si no vol venir que no vingui, eh? Escolta, algú que diu que no vol venir a Sabadell...
4: Bé, ja saps que és un provocador, l'Albert Pla.
25: No, a més em cau molt bé. Jo soc molt d'Albert Pla i em cau molt bé. I a més estic orgullós que sigui un sabadellenc, encara que digui que no li agrada. Però avui, de moment, ja et dic, tot i això et diré que és el dia que estem més a prop de guanyar el partit, perquè el Celta tampoc té res.
24: I mira, s'ataquen ara el Sabadell, és Baena, lateral de l'àrea, fa la centrada, Baena, posa el cap en Diaye, ara bon detall tècnic de Quivet, compte que arrenca la moto, Quivet avança a metre, cercle central, li vol fer falta Joel Priego, no ho aconsegueix, continua atacant el Celta, és Òscar Marcos a la frontal de l'àrea, caigut Álvaro Marín, l'àrbitre diu que no hi ha res, i l'assenyala ara. Assenyala ara una falta perillosíssima i veurà targeta groga català. Una falta, ja m'ajudareu amb la repetició, que l'ha fet sense pilota mentre estava avançant Òscar Marcos, i aquesta serà perillosa.
25: Sí, a més a més li ha donat les gràcies a l'assistent, perquè sembla que és qui li ha indicat la falta, on la típica falta, que intenta desmarcar-se el jugador del Celta, allà no hi ha la pilota, li fa el bloqueig català, i a l'assistent...
4: Hi ha dues targetes, una per català i una altra per Urri.
5: Ah, sí?
4: Sí.
5: Ostres. Per protesta, suposo.
4: Suposo que sí, la d'Urri és per protestar.
24: Doncs Urri, que veu la seva tercera groga català, és la primera.
25: Sí, realment no està bé, i això es nota. És a dir, l'equip avui no acaba de reaccionar com caldria. Tenim un monitor aquí, a veure la repetició, sí, és molt clara.
24: La
25: molt clara.
24: Habitable, jo crec.
25: Sí.
24: Perquè estaven... Digues.
4: Urri i Isco, que semblen separats al néixer, eh? Jo
24: l'únic és una miqueta.
2: Bon patinat,
4: molt semblants.
24: És dels teus, Xavi, Urri.
2: Clar.
24: Aviam, la falta que és perillosa, eh? La picarà Burcio.
25: Molt centrada, exactament, molt centrada.
24: Sí, és pràcticament un penal, però fora de l'àrea, amb barrera, en aquest cas.
25: Sí, a fora de la semilluna, fins
24: i tot. Sí, però és que és d'aquestes que li protes al jugador a on vol picar una falta i pràcticament te la pot posar aquí.
25: I el porter ha de triar on posar la barrera, l'ha posat a la dreta, perquè està tan centrada que ho has de triar tu.
24: Aviam. I anirà Burcio amb la cama dreta, quatre jugadors del Sabadell fent saltirons, i va Burcio, a la tanca, compta el rebot, el xut de Burcio amb l'esquerra, la torna a refusar la tanca, i la defensa del Sabadell, que marxa ben parat d'aquesta acció. 10 de la segona meitat, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
25: I tocarien fer més canvis.
24: Sí, perquè ara estic veient el Celta millor.
25: Sí, sí.
24: Burcio, a la zona de 3 quarts. Té la pilota Burcio, enrere, per Ndiaye. El pressionarà Gastón Valles, que és carn de canvi.
25: De fet, s'escalfen Pipa, que podria entrar per algun dels laterals. Obolski, que és qui entraria per Gastón Valles. López Pinto...
24: Mira, Obolski entrarà segur perquè ja està...
25: Ja el criden,
24: abandona, no? Sí.
25: López Pinto, Rahmani, Alain Ribeiro i Eneko. Aquests són els jugadors que estan escalfant-se, però el primer canvi sembla que serà només un, i és l'entrada d'Obolski, crec que per Gastón Valles, que és el jugador que la setmana passada va substituir a Joaquini, el que se l'ha ajunat per tota la temporada, va fer el gol, va estar bé, però avui no ha tingut gens de protagonisme, i per tant entrarà el jugador rus, contundent, però que ha estat estonetes només, encara tampoc el podem valorar gaire a Obolski.
4: Ara seguida mirarem quins són aquests canvis del Sabadell. D'altra banda, si ara mateix poseu la ràdio, Sergi, heu de saber que Mbappé, el jugador del Real Madrid, poca cosa, no té cap lesió
6: greu. Té una afectació al genoll, però vaja, el Madrid l'ha fet proves i estarà uns 12 dies de baixa, per tant 15 dies, tornarà per la torn de la Lliga i també estarà pel Clàssic amb totes les condicions possibles.
4: I en canvi a l'Espanyol, que també estava pendent de el que feia alguns dels seus jugadors internacionals, ara sabem que Darkusic s'ha lesionat amb Eslovènia.
6: Sí, deixem que miri la base de la lesió, perquè, escolta, ho tinc aquí al telèfon, i dona'm uns segons perquè no se m'obre, ara t'ho dic.
4: Perfecte, doncs ara...
6: Sí, s'ha lidat el poder, Oriol.
4: No passa res, és a dir, no tenim tota la informació, és a dir, quan de vegades les pestanyes triguen a obrir-se, és cosa d'ells, saps allò,
6: és d'ells.
4: Doncs la tecnologia de vegades...
6: Aquí hem pagat les factures de l'internet, per tant, no és cosa nostra. Mira, amb molèsties ostensibles, ha acabat a coix, s'estan, doncs, fent-li proves també al jugador de l'Espanyol, de moment no tenim cap mena d'informació sobre l'abast de la lesió, però vaja, que ha sortit tocat Darkusic en el seu partit contra Eslovènia.
4: Perfecte, el virus FIFA, doncs, que va actuant amb els jugadors de... i creuem els dits perquè no acabin afectant els jugadors del Barça, de l'Espanyol, del Girona i companyia. A Vigo, el 12 de la segona part, continua aquest empat a un entre el Celta i el Sabadell, mentre a punt de fer canvis Ferran Costa, no?
25: Doble canvi, perquè sí. També entrarà López Pinto.
24: Javi López Pinto i surt escalfar Ribeiro, si no m'equivoco, per tant, dos canvis, serà el tercer que fa el Sabadell, que recordem que ja ha introduït Àngel Baena per Pere Pons.
25: Amb tot això es corna a favor del Sabadell, sí, perquè sí. Insisteixo, sent el pitjor partit dels 7 primers, és el que està més a prop de guanyar fora de casa.
24: Tant de bo sigui avui, corna que picarà Ton Ripoll des de la banda dreta. Els jugadors, mira, del Sabadell fent el trenet al punt de penal, hi ha 4 jugadors. Ara s'esgoreix el tret, mira la centrada, surt amb els punys, Coque saltarà amb el cap Urri, la treu en Ndiaye, un altre cop pilota pel Sabadell, la guanyarà Ton Ripoll, canvia una bona pedrada cap a Joel Preu, que encara que corri és impossible que hi arribi. Servei de porteria pel Celta Fortuna i farà els canvis ja el Sabadell, no, encara no, perquè posa en joc la pilota al filial de l'equip gallec. Abans de metre's Burcio, ha recuperat bé la pilota Urri.
25: Urri molt millor,
24: de menys a més. Urri per Joel Priego, falta favorable.
25: Ara sí, aprofitaran per fer els canvis, però a més en jugador del Celta que ha quedat estès sobre el terreny de joc, que això, si fa que entrin les resistències, vol dir que haurà de marxar al terreny de joc. Un és David Català, que té targeta, doncs és ofensiu al canvi, eh? Tornem a aquell
24: sempre
25: canvi.
24: Sempre ho fa.
25: Sí. Treu a David Català i treu a Gastón Valles, aquest era molt clar, però és molt ofensiu el canvi. Jo crec que jugarà López Pinto al carril i Miqui Codina passarà a ser central. Per tant, jugarà amb Miqui Codina més a la defensa, amb aquests tres centrals que forma Òscar Sanz, Edgar i Miqui Codina, i López Pinto amb tota la banda esquerra per atacar. Canvi ofensiu de Ferran Costa, m'agrada.
24: I el jugador del Celta, que haurà de ser substituït, Òscar Marcos, tot i que avui no se l'ha vist gaire, un dels millors també del filial del Celta, entrarà Àngel Arcos.
25: Sí, el 10 per l'11, per entendre'ns. És veritat, hi ha molt talent, no ens hem fixat, perquè estem més posant la mirada amb el Sabadell, però el Celta és un equip molt jove, és un filial d'aquests de tota la vida en el sentit de joventut, pensat per ajudar el primer equip, i realment ho estan fent molt bé, són jugadors de molta qualitat.
24: Mira, la passada per Urri a les mans de Coque, i un Celta Fortuna que també té baixes, eh? Té fins a 3 lesionats, 2 dels importants, Somo i Antanyón, que eren claus la temporada passada, i 3 més convocats amb la selecció, i del Sabadell, que hem estat explicant la lesió de Joaquini, tampoc hi és avui Xavi Moreno.
25: Sí, va tenir un problema amb el turmell a l'entrenament i per tant doncs...
24: La seva lesió no és tan greu com Joaquini.
25: Correcte.
24: Però és una altra baixa. Kaiser tampoc és per lesió, per tant el Sabadell que té 6 baixes per aquest partit.
4: Celta B 1, Sabadell 1 al 15 de la segona part. Li queda poquet ja al Mundial Femení, Xavi, per saber qui serà la nova campiona del món.
2: Tampoc com 3 quilòmetres i ja sé que una de les dues serà campiona. O bé la neerlandesa Demi Vollering o bé la polonesa Kasia Nevadoma, perquè marxen ja amb més de 17 segons de marge respecte a Longoborghini, la italiana, que s'ha quedat en l'última pujada, 2,8 quilòmetres, al final acaba amb una lleugera pujada, acaba d'apretar molt Nevadoma a Vollering, que se li ha enganxat bé, a priori Vollering és la gran favorita, però veurem qui guanya en l'esprint que es preveu reduït entre aquestes dues ciclistes per l'or del Mundial.
4: Doncs d'aquí un parell o tres minuts ho sabrem aquí al Tot Gira. Tornem a Vigo.
24: Compte la passada, és bona per Àngel Baena, Baena, a la pica, gol! Fora de joc.
25: Però ja m'ha semblat clar, sí, m'ha semblat fora de joc.
24: No, l'ha deixat l'assistent.
25: Si l'hagués deixat a Odolski, no estàvem fora de joc, però ha volgut Baena rematar, però Odolski jo crec que estava en posició correcta. L'assistència és bona, veiem la repetició, tenim un monitor, és molt clar, molt clar. Però Odolski no, eh? Fixa't que Odolski està en posició correcta, i si

0: una rematada entre els tres pals per part del Celta en aquest partit i una altra del Sabadell.
1: Fixa't, els dos gols.
2: Fixa't, eh? Una sort, eh?
1: És que no hem vist res.
0: És un 100% de rematades entre els tres pals que han acabat amb gol.
1: Això passa poc. I aquí som al 18 de la segona meitat. Celta, Fortuna 1, Sabadell 1. Dos xuts a porta, dos gols en 63 minuts de partit aquí a Balaïdos. Amb el cap Milla, que per cert, amb comentari Xavi Campos, que és fill del davanter camerunès
3: Roger Milla.
1: Roger Milla.
3: Exacte. Veteraníssim.
0: D'un mite del futbol mundial. Xavi, li queda menys un quilòmetre ja en aquest Mundial femení per veure qui s'emporta aquesta medalla d'or.
4: Últims 750 metres entre les dues ciclistes que disputen aquesta medalla d'or del Mundial. No hi arribarà, tot i que les veu Longo Borghini en la tercera posició. Al davant, Demi Vollering, ara mateix, en la baixada que hi ha just en els últims 400-500 metres que acabaran en pujada, agafen el revolt, ara comencen la pujada, quan comença el 500 metres, amb Boering al davant i Evadoma al darrere intentant perdre el mínim de forces per intentar l'esprint en els últims metres. Longo Borghini, que està fent un esforç sobrehumà per intentar acostar-s'hi, però no ho farà perquè tenen molt controlat la neerlandesa i la polonesa aquests últims metres, 400 metres pel final, ningú es mou. Bollering, que va mirant de cua d'ull el que fa Nievadoma, qui serà la primera que llançarà l'esprint, serà Nievadoma, que s'està posant de peu, que està de moment guardant aquest esprint amb Demi Bollering. S'està costant moltíssim, tant Marlen Reusser com Longo Borghini, com no esprintin ja, poden tenir una sorpresa les dues primeres en aquest Mundial de Montreal. 180 quilòmetres de patiment amb 8 pujades en aquesta cota de 1,7, 200 metres pel final, ningú llança l'esprint, el primer a fer-ho és Cassia Nievadoma, l'aguanta molt bé Bollering, ni tan sols perd la primera posició. Bollering, Nievadoma, ara mateix en paral·lel la neerlandesa que va per davant, sembla que Bollering s'imposarà fàcil. Nievadoma, que s'asseu, medalla d'or per Demi Bollering, segona posició per Cassia Nievadoma, tercera posició per la italiana Elisa Longo Borghini.
0: Bé, doncs ja ho heu sentit, eh? Bollering medalla d'or en aquest Mundial femení. Nosaltres ja ho sabeu, també us hem explicat abans del tot gira, la caiguda avui de Paola Blasi, que ha anat un parell de vegades a terra, al final ha hagut d'abandonar, i veurem si té alguna conseqüència d'aquesta caiguda. I també la Mireia Benito, doncs, que avui tampoc li ha acabat d'anar massa bé, encara no ha arribat, per tant després veurem com ha acabat tot plegat. Ha passat alguna cosa al Celta Sabadell en aquests instants que hem estat amb Demi Bollering?
1: Res de res, una bona acció individual de Javi López Pinto. No hi ha hagut cap xut a porteria, si no hagués estat gol per l'estadística que teníem en
0: Correcte.
1: Aquest partit. Poca cosa més, ara una passada llarga del Celta, se l'ha de treure de sobre Diego Foli. Som al 20 de la segona meitat, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
0: De moment aquest empat, on ja comença la segona part, és a Tarragona, el nou estadi entre el Nàstic i el Sant Andreu. Hi ha hagut algun canvi, Biel, al descans per part dels dos equips?
5: No, ha començat fa 3 minuts aquesta segona meitat, de moment sense canvis i amb una primera arribada del Sant Andreu, bona jugada de Sergi Serrano dins l'àrea, que ha acabat però amb un xut desviat de Torices. Per cert, que s'ha anunciat l'assistència avui a l'estadi, 8.344 espectadors, un miler dels quals els aficionats del Sant Andreu, que són a la segona graderia, això sí, eh?
0: No està malament, 8.344 persones.
6: I en bàsquet, el Manresa, que perdrà la seva estrena aquesta temporada a la Lliga CB de bàsquet, perquè el Bilbao l'està guanyant de 17, 103 a 86, queden 51 segons, per tant el Manresa o passa un miracle mai vist en la història del bàsquet o perdrà la seva primera visita a domicili en aquesta Lliga ACB. I per cert, que a banda del partit del Sabadell, a la segona divisió hi tenim un altre en joc, que és el Tenerife Cádiz. De moment, a Equador de la segona meitat, Tenerife 1, Cádiz 0.
1: Ara Miqui Codina buscava la centrada, l'ha buscat a l'àrea petita, s'ha topat amb les cames d'un jugador del Celta. Miqui Codina, que està fent d'extrem, ara la torna a demanar Baen, a la passada Javi López Pinto no ha estat bona, compte vol sortir el contraatac Quivet, que està jugant ell pràcticament tot sol, juga Ángel Arcos, cercle central, farà la passada filtrada, compte per ell des de la banda dreta, aquí pot fer mal el Celta, Fortuna, lateral de l'àrea, farà la centrada al segon pal, ha de posar el cap Edgar per enviar la pilota a corna, i és que el Celta Fortuna Fiter fa poca cosa, però quan surt el contraatac és perillós.
7: No fa res, però s'ha trobat amb un gol que tu li has regalat i ara un altre cop una pèrdua absurda al mig del camp que ha estat a punt d'aprofitar-la. És a dir, si el Celta Fortuna aconsegueix alguna cosa positiva aquest partit és per culpa del Sabadell, realment, perquè no està intentant construir res, sinó simplement

0: Ben està aprofitant els regals que li puguis donar, com aquesta porta que ha tingut ara el Sabadell.
1: Aviam, compta el corna, ha de posar els punts Foli perquè anava tancadíssim, saltarà amb el cap Quadri, no toca la pilota, sí que ho fa Oscar Sanz, ara sí que la toca amb el cap Quadri, pilota pel Celta Fortuna.
0: Coneixent a Ferran Costa, avui és el dia que ha d'estar més enfadat, perquè tu pots guanyar o perdre, però el que no pots és no competir o no oferir. Mira que jo aquesta temporada estic sent molt optimista, molt positiu amb el Sabadell, però el partit d'avui és estrany, és un partit on el Sabadell no està sent amb aquesta personalitat o no li estem veient la personalitat que li hem vist fins ara, no aquesta temporada, sinó tota la temporada passada amb Ferran.
2: I liquidem el partit del Manresa, ara ho dèiem, ho tenia molt difícil, impossible, acabat perdent aquest partit de 17 punts, a Bilbao 107, Manresa 92, per tant, derrota en l'estrena de l'equip de Diego Campo a la pista del Bilbao, un equip entrenat per un català, Jaume Ponsarnau.
3: De les matemàtiques no són el teu, perquè de 107 a 92 n'hi van 15, no 17, però
2: igual. 17? Sí. Hauria de dir 15, hauria de dir 15.
3: No, però ja
2: saps que jo les matemàtiques, Oriol...
3: Ja ho millorarem.
2: Jo les proves PISA no les hauria passat si les hagués fet.
3: Les proves PISA no...
4: A Tarragona tenim penal a favor del Sant Andreu.
3: Vinga, ja sé que hauríem passat les proves PISA. Explica'ns a Vial què passa amb aquest penal. Doncs, que ara mirant la revisió, ara mirem a veure si ho és o no, a veure la...
4: Sí, perquè l'àrbitre ha vist unes mans d'un defensa del Nàstic dins l'àrea. Jo no he vist bé exactament qui era, crec que era Royo. L'àrbitre ho ha vist claríssim, no ha dubtat ni un segon, ni tan sols ha hagut d'anar al VAR. Ha assenyalat penal, ara això sí, estan protestant moltíssim els jugadors del Nàstic, però sí, el penal es llançarà, és Bermejo qui agafa la pilota.
0: No han demanat a l'FBS, eh?
3: Ara estem veient la repetició de nosaltres
2: i toca la mà clarament, però vaja, no sé si és, sí, però vaja, no sé si és involuntari.
3: Però la té molt oberta, és veritat que té el braç molt obert.
0: El que m'estranya és que no hagin demanat. Ja sé que la primera rep tu pots demanar-la. És a dir, no és que no hagi d'anar al bar, és que ho has de demanar a l'equip.
4: Ara veig que sí, que l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, agafa la targeta i li passa a l'àrbitre assistent. No sé per què ha trigat tant a fer-ho, sincerament. Però ara sí que ho han fet i ho han demanat, per tant, hi haurà d'haver revisió.
3: Tenen un parell de revisions, no? Per tant, una ja l'hauran gastat i que, per tant, ara que vagin a mirar i si li ofereixen la mateixa imatge que estem veient nosaltres, sí que és veritat que té el braç molt obert, a veure l'àrbitre que decideix. Mentre van deliberant a Tarragona, perquè això ja sabem que va una miqueta lent, poca cosa passa en aquesta segona part del Celta B Sabadell, Ripoll.
5: Mira, una altra xuta a porteria del Sabadell ha estat Joel Priego, que ha xutat amb la cama esquerra, ha estat un xut molt central que ha blocat Coque.
0: I ara hi ha un jugador al Celta que s'ha fet tornat a fer mal, que és Burcio, i l'àrbitre ha parat el joc, ha cridat les assistències.
5: Mira, i debutarà pel Sabadell Alain Ribeiro.
0: Sí, us ho deia abans, que estava com previst que pogués jugar, doncs això, aquests 20 minutets que queden, Alain Ribeiro, que ja s'ha recuperat, es va lesionar la pretemporada i debuta avui. És pausa d'hidratació, aquesta segona part? O no, és el canvi,
5: Sí, perquè estan assistint a Burcio i aprofiten molts jugadors per anar.
0: Tampoc, és a dir, no caldria una pausa d'hidratació, no, sentit que estem potser a 20 graus, vull dir que no.
3: I si no l'heu fet a la primera part, a la segona tampoc la fareu.
0: Però és veritat que hi estan tots prenent aigua.
3: Mentre hi ha aquesta mini pausa d'hidratació amb els canvis al camp del Celta, continua deliberant a Tarragona l'àrbitre, Sergi Abiel.
4: Sí, s'està mirant de ben a prop de la pantalla doncs, on hi estan oferint aquesta repetició.
3: Clar, ara s'està que estan revisant... Ara estan revisant que no hi hagi fora de joc quan hi ha la falta favorable al Sant Andreu, que crec que és el que estan revisant, no el penal en si, sinó que no hi hagi fora de joc prèvia a l'acció del penal, que és la imatge que estem veient. I pel que veiem...
4: Això ja evitaria la discussió sobre si són
3: mans
4: o no ho són.
3: I el que veiem és que jo crec que, Sergi, tu que tens una vista que és més agraciada que la meva, jo crec que sí que hi ha fora de joc del jugador que tenim al fons, que és el jugador de Sant Andreu, per tant a priori haurà fora de joc i s'anul·larà el penal.
2: Ho veus tan clarament, Oriol? Jo veig que el braç el té més avançat, però amb el braç no es pot marcar, per tant no compta. Em costa de determinar si hi ha fora de joc, la veritat.
5: Bé, ara... amb les repeticions que deu l'àrbitre a primera federació pots comptar.
3: És que és lamentable, aquesta imatge o millora amb el pas del temps o realment és molt complicat. Ara estan veient la repetició del penal, per tant deuen haver determinat
4: doncs
3: que no hi ha fora
4: Sergio
3: de joc.
4: Sergio Escriche determina que sí, que hi ha penal. S'assenyala la mà dreta, conforme dient que efectivament el defensor del Nàstic l'ha tocat amb la mà, sí. I torna a assenyalar el punt de penal, i aquesta vegada la decisió sí que serà ferma.
3: Per tant, no hi ha hagut fora de joc i sí que hi ha penal perquè obre molt el braç i per tant hi haurà penal favorable a Sant Andreu, que es pot avançar al camp del Nàstic de Tarragona. En Via Cadilla ens ho explica en directe aquí al Tot Gira.
4: Doncs sí, és Bermejo qui té la pilota, qui la dirigeix ara cap al punt de penal per situar-la, mentre que l'àrbitre parla amb el porter del Nàstic, amb Ayesa, i demana a la resta de jugadors que surtin de dins de l'àrea. Ara en veig un que s'hi està ficant, l'àrbitre li treu efectivament la targeta groga per envair l'àrea quan s'anava a llançar ja el penal. Si veieu la repetició em direu quin jugador és, perquè des d'aquí resulta molt difícil determinar-ho, però serà Bermejo qui ja es disposi a llançar, a fer aquest llançament de penal aquí a l'estadi Costa Brava. Llença Bermejo amb cama dreta a l'esquerra d'Ayesa i marca el Sant Andreu. S'avança, minut 55, gairebé 56 ja de partit. Nàstic 0, Sant Andreu 1.
3: Doncs avança el Sant Andreu amb aquest gol de penal per part del seu davanter. Celebra l'afició que ha baixat des de Barcelona fins a Tarragona. Nàstic 0, Sant Andreu 1. Gol de Bermejo, el 10 de la segona part. Dona ànims al porter del Nàstic cap als seus companys. Tornem a Vigo, tram final ja de partit. De moment hi hauria empat a 1 i el Sabadell que vindria cap a casa amb un puntet, però Fiter, potser veus que la victòria és possible o veus complicat?
0: No, jo ho veig a prop, perquè realment el Sabadell, ara per exemple hi ha hagut una rematada de cap, està arribant, ha entrat l'En Ribeiro també, que debuta, com dèiem, que li aportarà, tenia ganes de veure aquest jugador perquè promet molt, però tot i jugar malament, per entendre'ns, no jugar com estem acostumats, el Sabadell pot arribar i pot crear ocasions a la porteria del Celta, perquè encara el veig pitjor al Celta, per entendre'ns, però jo no, és a dir, no firmo l'empat, aquest seria el
5: resultat. No, encara no. Ara hi ha una altra falta favorable al Sabadell. La picada d'en Ripoll és molt llunyana, però la penjarà a l'àrea.
0: Deixarà Urri, que és l'encarregat de pilota aturada, i a veure si aconsegueix anar a rematar Odolski, que és un dels jugadors que més està lluitant a la punta d'atac. És curiós ara, tota una línia de defensiva.
5: Estan tots en fora de joc. Ara pica la falta Urri, mira, és bona. El segon pal, salta amb el cap Òscar Sanz, salta també l'Ain Ribeiro. Ha anat amb tot Coque, la veritat és que ho ha fet de meravella, perquè ha blocat la pilota.
2: I a l'altre partit en joc a la segona divisió, empat al Cádiz d'Albert Salades, Tenerife 1, Cádiz 1, en queden 16 pel final, més afegit.
5: Ara compta que ataca el Celta, Escapde, jugant a la banda dreta, per Milla, la passada és
0: no
5: terrible.
0: És un d'aquests dies que fa molta ràbia que avui el Celta no guanyi. Perquè sense tu estar bé, que és el que més greu sap, ells no han sigut millors. És a dir, no han fet res. I a sobre els ha regalat el gol. Però vaja, encara queden 10 minuts.
5: Havien puntat llarga perquè la lluiti o vols, que sí, 15 més l'ha afegit. Té la pilota Javi López Pinto, zona de 3 quarts, al mig del camp per Urri. Urri amb Quadri, Quadri fa un bon control, rodejat de 3 jugadors. En surt molt bé Quadri, juga per Alain Ribeiro. Alain per Javi López Pinto, que farà la centrada dins l'àrea. La toca amb el cap Obolski. La rematada no ha estat gens bona a les mans de Coque.
0: Ho has narrat perfecte, Ripo. La toca amb el cap, perquè no la rematada...
5: No. L'ha tocat amb la part de dalt, diguéssim. Sí, sí. Ha girat bé el cap, realment el moviment era bo.
0: Oh, sí.
5: L'execució...
0: Lo que haces y lo que esperas, sí. ¿No? Lo que te llega. Pues una mica això.
5: La pilota Javi López Pinto... El que demana és el que t'arriba.
0: Això, el que demana és el que t'arriba.
5: Ara Miqui Codina fa una altra centrada, acabarà la pilota als peus d'Urri, Urri amb Quadri, Quadri amb Ton Ripoll, torna enrere amb Edgar, i ara toca el Sabadell. Ara comença a esperar una mica l'afició del Celta, que és el primer... Compte quantes gavines, però...
0: De moment no s'han menjat res, ja ni han fet res.
5: Ara mateixo. Quadri.
2: Que teniu menjar per aquí sobre?
5: No. No, però... Estan allò sobrevolant.
3: Tu ves en compte que no se't caguin com a la...
5: No.
3: La perillosa que deies abans.
2: Dos, Ripo, vol dir que tens bona salut.
0: No!
5: El Fiter que s'emprenya perquè Urri ha jugat enrere per Foli, almenys el Sabell no ha perdut la possessió.
0: És que sembla que ells sí firmin l'empat, jo de veritat, avui... No m'està agradant gaire el que estic veient. O sigui, és que ets superior, és potser dels pocs equips al que ets superior i no ho estàs aprofitant.
5: Òscar Sanz amb Ton Ripoll, ara va a la pressió al Celta. Fortuna, compte, Ton, no la perdis aquí, l'acaba perdent, avança en la pilota Angel Alcos, ho fa bé, corregeix Ton Ripoll, el primer toc de Baena és bo, falta. Falta i groga.
0: Sí, falta, jugada prometedora, Baena que intentava escapar-se a la rot de dreta, ara Baena ha quedat a la dreta, diguéssim, el lloc on jugava Joel, i Alain Ribeiro ha anat a davant en aquest doble davanter amb Alain Ribeiro i Obolski.
1: Groga per Joel López. Espanya encara li falta... Pot fer un canvi més, si no m'equivoco, no? Té una finestra encara.
0: Sí, sí, estan escalfant-se encara jugadors.
3: Aquí faries entrar a Fite perquè s'accegés al partit i pogués venir al Sabadell amb 3 punts cap a Catalunya.
0: Eneco Pipo, canviar un dels dos laterals. O jo crec que Miqui Codina, bueno, ara està Miqui Codina més d'interior, però ai, de central, o deixar defensa de 4. És que no té cap sentit seguir amb aquesta defensa de 5 amb els 3 centrals quan el Celta no està generant absolutament res. Jo crec que falta una miqueta més d'atreviment. Avui, per exemple, Quadri està jugant i gairebé altres dies que ha sigut el millor del partit, avui no està fent absolutament res. Jo, Eneco Pipa, per canviar alguna de les dues bandes.
5: Ara la puntada llarga del Sabadell que arriba al cap d'un defensa a les mans per Coque, juga ja el Celta Fortuna. Puntada llarga que la persegueix Ángel Arcos, Òscar Sanz que no es vol complicar i envia la pilota fora de banda.
0: Ells també fan canvis, es preparen més jugadors perquè... clar, és que encara queden 12 minuts més l'afegit, que segurament seran 2 o 3. Hi ha temps per endavant i realment jo crec que estem a prop de tenir-ne alguna, d'aprofitar-ne alguna.
3: En serveix un gol a l'últim segon encara que sigui de rebot.
0: Home, i tant!
5: Mira, i ara ha passat una cosa que em sembla que encara no he vist mai en directe, que és que
3: el
5: jugador del... No, d'aquesta n'he vist moltes. Que un jugador del Celta ha trigat massa en fer un servei de banda, l'àrbitre doncs, si ha anat aquests 5 segons i ha canviat de...
0: 5 segons, targeta, nano. I això és targeta, nano. Ara li ha exhibat un cop de... Ndiaye, jo crec que Obolski li ha exhibat un cop de colze.
5: El que passa és que Obolski és tan cross que qualsevol cop que li faci sembla...
0: Sí, Obolski està cosa. Bé, guanya, lluita, però rematar, sí. El que es diu rematar, no n'ha fet ni una bé.
3: D'aquí 10 minuts arribarem al final del partit entre el Celta B i el Sabadell. Com ha paït a Tarragona, el Nàstic de Tarragona, el gol de Sant Andreu Vial?
4: Doncs el Nàstic ha intentat reaccionar, ha tingut una bona oportunitat de fer gol amb una rematada de Bakis que ha pogut aturar Iñaki dins l'àrea, i ara fa pocs instants el Sant Andreu també ha tingut una bona ocasió, en aquest cas una rematada de Bermejo, però que ha quedat invalidada per fora de joc. Això sí, des del gol la duresa del joc s'ha incrementat, ja hi ha hagut un parell o tres d'entrades una mica més dures, i és que el Nàstic, que ve d'encaixar, recordem-ho, la setmana passada un 3-0 al Corcón, vol redimir-se avui aquí davant la seva afició.
5: A Balaïdos fa 2 canvis al Celta, marxa el golejador de l'equip Gallec, marxa Álvaro Marín i entra Jorge,
0: i marxa Quivet, crec que ha sigut dels més destacats,
5: sí. Marxa Quivet i entra Dávila.
0: El Sell no està bé, avui és un dia on el Sell està horrorós. Aquesta falta, per exemple, que ara ha posat en joc Urri, horrorós. I clar, és que quan ja et falla Urri, Quadri, dèiem abans, els jugadors més importants d'aquest Sabadell no estan encertats. I ara, per exemple, també Fuoli, que aquesta temporada... Algun dia parlarem del rendiment de Fuoli. Enviar la pilota directament a fora. No és el Fuoli de la temporada passada.
2: Però mirant-ho així, Fite, el dia que no jugues bé, escolta, clar, almenys no perds tu.
3: Rasques un empunt, un puntet.
0: Sí, però sap greu, perquè una cosa que valores d'aquest equip és que és innegociable que jugui bé. És a dir, l'esforç, l'encert és innegociable. I avui, hòstia, sap greu, perquè era un partit on no han sigut millors el rival i tu estàs fatal. No, igual som molt negatiu, avui, però és que veig un Sabadell que no té aquell, no és aquella superioritat física que ha demostrat fins ara.
3: O potser ets molt exigent, perquè el Sabadell ara mateix que és cinquè a la classificació amb 12
5: ara
3: punts.
5: Ui, compte. Edgar González s'acaba de jugar la segona targeta groga perquè hi ha hagut una pilota llarga que ha anat botant. Edgar ha mig agafat el jugador del Celta que ha caigut.
0: Potser no ha protestat, suficient. No ha protestat el jugador del Celta que jo, vaja...
5: No dic que sigui falta, però se l'ha jugat.
0: Sí. I protesta Balaïdos. però mira, farà un canvi el Sevilla, entrarà Pipa, era un dels que us deia, eh? Pipa Oneca, un dels jugadors de banda, jo crec que entrarà Pipa.
1: Ferran està emprenyat, eh?
0: Sí, no pot estar content, és a dir, jo coneixent a Ferran, l'exigència que els hi demana, avui el Sevilla no ha rendit el que ell els hi demana. I portem un any i un mes veient a l'equip de Ferran Costa amb unes idees molt clares i avui no les està demostrant al camp. Llavors et sortirà malament. El dia a Mallorca, per exemple, perds 2-0, però tu acabes content amb l'equip perquè juga bé, no perd el partit, en molts moments és superior al Mallorca, però fan els dos gols. Avui, en canvi, és que no ha jugat millor que el Celta.
1: I ara compta que el Celta s'estira, avança per la banda dreta, Joel López, banda esquerra, Ángel Arcos, de fora de cap a dins, continua Ángel Arcos, arribarà a la frontal, pot provar el xut, era la passada cap a Jorge, a les mans de Foley, que fa una puntada llarga, la lluitarà Obolski amb el cap, salta abans en Diaye, ara el Celta que ha fet una passa endavant, intenta recuperar la Quadri, que li fa un cop a la cara, involuntària, amb el colze a cap de falta pel Celta Fortuna.
0: S'ha preparat Pipa encara, però no fa el canvi. Jo crec que serà Pipa o Parton Ripoll. No crec que sigui per Miqui Codina.
1: És que no et sabria dir, tampoc.
0: Jo diria Parton, sí, potser Parton, a la banda dreta.
1: Però, sí. Veurem.
0: El cinquè canvi.
1: Pipa és d'aquest jugador que sempre és suplent, però que sempre acaba entrant al terreny de joc. Posa ja la pilota en joc. El Celta Fortuna. Falten 4 més l'afegit per arribar al final del partit. A Balaïdos i el Sabadell, que està empatant a 1 al camp del Celta. Edgar intenta fer una puntada llarga amb la cama esquerra. Saltarà Urri amb el cap. Compte que ha caigut i se pot haver fet mal Urri.
0: Això és targeta, noi.
1: Res. S'aixeca, la demana Urri, es posa les mans al cap. I farà ja el canvi al Sabadell. Sembla que deixarà...
0: Una més.
1: Una més, Ferran Costa. Puntada llarga d'Urri, buscant a Baena, res, a les mans de Coque. Signes l'empat ara, Fiter?
0: És que no el puc signar.
1: Jo no, perquè estàs 1-1.
0: I perquè ells no veus que puguin fer res. És a dir, no és una qüestió, dius, signo l'empat perquè és que el Celta et genera. No puc signar l'empat. El problema és que el Celta no està generant res. En atac està sent horrorós. No té idees, no està trenant jugades. Ara, per exemple, no? Aquesta puntada llarga... sense sentit.
1: Jo crec que estic d'acord amb tu, Fiter, que no estan ni molt menys el partit més bé del Sabadell. Un punt aquí, escolta,
0: sí, per la salvació és mitjana anglesa,
1: és un punt.
3: Per això, un puntet i a dormir, escolta.
0: Però sap greu. Sí, ell va molt d'hora, jo, eh?
3: Però vull dir, Fiter, jo crec que ets molt exigent, que està bé ser-ho, però que tampoc el Sabadell, en tots els respectes, no és la versió dels anys 70, vull dir que un puntet...
5: No, està a prop, eh?
3: Un puntet al camp del Celta, aquesta mitjana anglesa, per tant, va sumant.
0: Perquè no et parlo de resultats, és a dir, jo acabo content a Mallorca, és a dir, acabo més content a Mallorca perdent 2-0 que avui empatant 1-1. Això és el que vull dir. A nivell de joc, a mi em preocupa que aquesta imatge d'avui.
3: Mira, les estadístiques, clar, el Sabadell, 10 rematades, però només dues entre els tres pals, i allò que m'agrada tant a mi, de quants gols s'esperen segons el que tu acabes creant al llarg d'un partit, 0-63. Per tant, ni un gol s'hauria esperat avui pel Sabadell.
0: Havent fet un gol, no arribes ni a...
1: I pel Celta Fortuna...
3: 0-59 pel Celta.
0: Sí.
1: Mira, fa el canvi ja al Sabadell, l'últim, marxa Ton Ripoll, entra Pipa.
3: Bé, doncs, mentre hi ha aquest canvi, deixem tornar un moment a Tarragona, a veure si en aquest tram final també de partit, som a l'equador de la segona part, es mou alguna cosa pel que fa a les sensacions al nou estadi, Biel?
4: Doncs mira, de moment Oriol es mou la banqueta, la mou en aquest cas Xisco Campos, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que ha fet dos canvis. Marxen Borja i Bakis i entren Gómez i Segura. Això quan també fa pocs instants hem vist una cosa que, com deia el Ripo fa un moment, jo tampoc havia vist mai encara, que és que el porter del Sant Andreu ha trigat una mica massa a fer un servei de porteria i l'àrbitre ha determinat córner a favor del Nàstic, evidentment també empès per la pressió de les 8.000 ànimes que avui hi ha aquí a l'estadi la Nova Costa Daurada.
3: Ja sabeu com és la nova normativa. A Vigo, últims minuts del partit, que el Sabadell en moment està aconseguint endur-se un punt.
1: Últims 3 més l'afegit, té la pilota Òscar Sanz, fa el canvi d'orientació buscant a Javi López Pinto, la toca amb el cap Milla,
5: Pilota pel Sabadell. Ferran Costa, que continua intens donant ordres des de la banda, jugant al Sabadell, vestint avui de negre, per cert. Amb Urri amb Eneko. Eneko, la passada picadeta per Javi López Pinto, banda esquerra, intentarà fer la centrada, la fa amb l'esquerra, la centrada cap a ningú. Ha de posar el cap Joel López i torna al Sabadell. Baena intenta fer la pareta amb Quadri, li torna Quadri, posa bé el cos Joel. Serà servei de porteria pel Celta Fortuna.
0: És que la paret, per exemple, aquesta és horrible.
5: És avui és un partit que no passarà la història, ni molt menys.
0: Ah, no, sí.
5: Clar, també és que a nivell d'ofensiu, no és que passi, molt poc.
0: Això és el que vull dir, no és que passi la història. És que a nivell ofensiu, jo que m'havia no preocupat per la lesió de Joaquini, avui surto preocupat per la lesió de Joaquini. Val? Perquè s'entengui el que vull explicar. És a dir, no és que jo li exigeixi el Sabadell, no, el que intento dir és, jo en un partit com avui, on l'equip rival no té gran cosa, tu no li generes absolutament res. I per tant, em preocupa que ofensivament l'equip sigui tan fluix, tan poca cosa. I per
4: tenim
0: tant,
4: gol a Tarragona, empat al Nàstic. No, doncs, gol precisament protagonitzat pels dos jugadors que fa pocs instants han entrat al terreny de joc. Una pilota llarga cap a l'interior de l'àrea que ha baixat bé cap enrere Gómez amb el cap i, tal com venia, assegura l'engaltada des de la frontal i ha aconseguit superar el porter Iñaki Álvarez. Per tant, minut 71 ara de partit, Nàstic 1, Sant Andreu 1.
3: Bé, doncs tenim el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu amb aquest empat a 1. És un molt bon gol, per cert, del Nàstic de Tarragona des de la frontal de l'àrea. Xutàs és imparable a l'escaire esquerra de la porteria del conjunt del Sant Andreu, per tant, molt bon gol. De moment hi ha empat a un, com també tenim empat a un al partit del Sabadell, amb aquest ja tram final entre el filial del Celta i els Vallesans, Ripo.
5: Tot i que segurament tenim més emoció a Tarragona, ara té la...
0: Que estiguis tu més nerviós, no vol dir... Emoció als dos llocs.
5: Emoció a nivell de partit, Fité. Home, si
0: aquí trobes els dos llocs
3: estan empatats, empatats a un, els dos escenaris.
0: Exacte, hi ha la mateixa...
5: No, mira amb el xuts a porteria que hi ha a Tarragona. Segur que n'hi ha més que aquí.
0: Bueno, però l'emoció és la mateixa, no, perquè és un resultat incert.
3: És igual, ara no obriríem un debat sobre l'emoció. No.
5: Aviam. Evidentment, aquí també hi ha emoció perquè estem al minut 90 i encara poden passar coses. Té la pilota Quadri. Quadri fa la passada per Eneko a les mans. No, l'ha refusat bastant malament Coque. Ara aguanta la pilota Ángel Arcos. Intenta sortir el contraatac, però calma. La possessió de la pilota, els jugadors del Celta, es veuen que tenen molta qualitat. Però què vols que et digui? Tampoc em semblen un tros d'equip. 3 d'afegit. Fins al 93 arribarem. Ara compta la passada llarga, buscant a Jorge, que rellisca. Pilota pel Sabadell.
0: Quan deies l'últim minut ja compta, no, Oriol? Ara ja podem fer-lo.
3: Ara ja, perquè... sí, tant.
0: Ara ja està, eh? Ara ja toca. Però seria bo arribar a la porteria rival per fer-lo.
5: Alguna hi haurà.
2: Veig molt crític, Fité, eh?
3: Sí,
0: sí,
3: bueno,
0: sí.
3: O que se'l fotin en pròpia porta, ells mateixos. És igual.
5: És igual.
0: No, és que mira... Valdrà.
5: Però jo tiro... Jo... Un punt d'aquí, Fité, mira.
0: Tal com ha anat el partit, no. Ho sento. Sí, és un partit on no sé si és els equips més fluixos, però el Celta patirà.
5: Jo sí que és el que crec que és l'equip més fluix contra el que ha jugat el Sabadell.
0: Sí, claríssimament. És a dir, amb l'equip més fluix és el dia que ha jugat pitjor.
5: Però també et consola saber que contra l'Oviedo, que contra l'Sporting, que contra el Castelló competeixes, sí, però... i el Sabadell és millor. Per tant, escolta, si fos cada dia així diria, home, hi ha un problema. Avui, mira, i encara em pot... No, Javi López Pinto no arriba, aquesta passada llarga a l'espai, pilota pel Celta Fortuna.
0: I Obolski, molt justet, eh? Lluitava, vull dir que li veus bones actituds, però molt justet.
5: El que està clar és que cap dels dos és Joaquini.
0: No, clar.
5: Perquè no és només el fet que hagi marcat 3 gols, eh? Perquè ells no han tingut cap. És la pressió, com lluiten, però bé. Mira, la baixa Obolski, intentarà jugar enrere per Quadri. Ara fa la passada llarga, buscant a Baena. Puntada llarga, demanen un bloqueig d'Òscar Sanz. Ara la pilota arriba a les mans de Foli. Últim minut de partit. Avaleïdos, Celta Fortuna 1, Sabadell 1. Eneko amb Javi López Pinto, creu a línia al mig del camp. Ara Javi López Pinto molt actiu i dels que m'ha agradat més de la Sabadell a la segona meitat.
0: Sembla que filmem l'empat, van caminant.
1: Urri, que avança metres, juga amb Obolski. Obolski té la pilota, l'aguanta, la juga enrere per Òscar Sanz. Òscar amb Quadri.
0: Bueno, i... Que està a la porteria allà, sisplau.
1: Ara ha jugat enrere, cap a Edgar. Amb Javi López Pinto, puntada llarga, aviam qui la lluita, la lluitarà Baena dins de l'àrea, demanen unes mans, a mi no m'ho han semblat, se l'ha de treure de sobre Joel López, s'haurà de revisar aquesta jugada, tot... Ai, compta l'error, si controla la pilota pot ser perillós, Ángel Arcos es planta davant de l'àrea, Ángel Arcos, que bé, Neco, anant a terra i salvant el segon del Celta Fortuna. Que bé ha anat a terra, perquè era un altre regal del Sabadell.
2: Gravíssim, eh?
1: Buf!
0: Òscar Sant, aquesta vegada.
3: És una jugada on hi han passat tres coses. Primer, aquesta mà que encara no hem vist, està reclamant els jugadors del Sabadell.
1: Ha dit que res de res.
0: Clarament el pit li va, sí.
1: A veure, i compta el corna, perquè estem ja al 93. Serà l'última del partit.
0: L'errada és d'Òscar Sant i la bona acció és de Neco.
1: Compta l'última del partit. La tindrà el Celta Fortuna, corna des de la banda esquerra, ha de posar el cap, serà corna de nou? No. L'àrbitre diu que no, per molt que es queixi la gent de Vigo, final del partit, a Balaïdos. Sí, final. I el Sabadell, que empata un al camp del Celta Fortuna, que s'ha avançat amb un gol, amb un regal del Sabadell, ha aconseguit empatar Edgar González a la primera meitat. No ha estat ni molt menys el millor partit del Sabadell, no ha estat ni molt menys un partit brillant, no ha estat ni molt menys el millor partit a domicili de l'equip de Ferran Costa, però escolta, un punt és un punt, anar sumant, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
0: Un partit on el Sabadell realment no ha estat bé, tot i haver puntuat, però si no ets resultadista, si analitzes el partit, a mi em sembla que, per exemple, el Sabadell va jugar millor a Mallorca perdent que avui empatant. És veritat que, tot i això, la part positiva és que sumes, que no perds, que segueixes en aquesta bona ratxa, que t'has de fer fort a casa, tens ara un partit contra un rival que no que costarà, que és l'Andorra la setmana vinent, i almenys doncs, intentar, sobretot, treballar molt més ofensivament perquè la baixa de Joaquini avui sí que s'ha notat moltíssim.
3: El Sabadell que ha acabat empatant al camp del filial del Celta, Celta B 1, Sabadell 1, i a la classificació el Sabadell ara mateix a la sisena posició amb 12 punts, a l'espera del que facin rivals com el Burgos, com el Leganés, com el Tenerife, que Sergi encara està jugant el seu partit.
2: Sí, el partit està a acaballes, temps afegit, Tenerife 1, Cádiz 1.
3: Per tant, el Tenerife ara mateix no passaria el Sabadell a la classificació, també ha de jugar l'Sporting, les Palmes, bé, han de jugar amb els rivals encara, però la nota positiva també és que dels 7 partits que ha jugat el Sabadell en aquesta temporada, a Fiter, només se n'ha perdut un, aquest partit a Camp de la Mallorca, per tant, ja tens disputada una sisena part del campionat, 7 jornades de les 42, i el Sabadell, doncs, de moment que s'està adaptant molt bé a la categoria.
0: Sí, sobretot a casa, a casa és on t'has de fer fort. Has guanyat tots els partits que has jugat a casa i contra rivals molt importants com Córdoba, Almeria, Oviedo, que són equips que estan destacats hasta la part alta, i allà els has guanyat fora de casa. Avui tot just has fet el primer gol i crec que aquesta és la gran assignatura. L'objectiu és la permanència, no ens tornem bojos per molt que ara estiguem a la part alta. Exacte. L'objectiu és la permanència, és evidentíssim això, però és important millorar ofensivament. I jo crec que l'equip defensivament es manté en aquest punt de ser fort a darrere, de concedir molt poc més enllà de les aquestes errades puntuals que has de millorar, però a davant també és on has de posar una feinada important perquè et falta perquè no generes gran cosa en part ofensiva.
3: Doncs ja, si l'objectiu és la permanència, ara mateix ja tens sobre el Valladolid, que és el primer equip que perdria la categoria, 7 punts d'avantatge, això vol dir que has aconseguit un punt de marge sobre el descens a cada jornada que has passat, per tant això és per treure's la barreta amb aquest primer tram del Sabadell.
2: I confirmo Oriol al final del partit de les Illes Canàries, Tenerife 1, Cádiz 1.
3: Això vol dir que el Tenerife no et passarà i que el Cádiz continua el pou pràcticament de la classificació a la 20a posició amb 4 punts, que tu li treus 8 punts, per tant, Fiter, ja sé que tu ets molt exigent, que avui ja potser fa una mica de ràbia haver vist que t'hauries pogut emportar els 3 punts, per tant, ara en tindries 14 i series tercer a la classificació, però has de valorar d'on vens, també.
0: Sí, no tant per això, Oriol, és perquè difícilment tindrem rivals on puguis guanyar, o camps de desplaçaments on puguis treure 3 punts com el d'avui, perquè ara has d'anar a Burgos, que també serà dalt, has d'anar a Albacete, has d'anar a Ceuta, bueno, Ceuta potser és un altre camp que també pinta bé.
1: Com?
0: Jo crec que el problema és aquest, que ocasions com aquestes no sé si les tindràs més aquesta temporada.
3: Molt bé, a Ripoll els jugadors ja deuen haver anat marxant, sí. Deixem anar a la zona de vestidors i ara d'aquí uns minuts, com que és el primer que sortirà Ferran Costa,
1: exacte,
3: el sentim aquí al Tot Gira, a veure quines són les valoracions del tècnic del Sabadell amb aquest empat, a veure si està cabrejat com el Fiter, a veure si el dona per bo, a veure què diu el tècnic del Sabadell, i també a veure si podem escoltar algun jugador abans de les 9.
1: Molt bé, fins ara.
3: I tu, Fiter, si el vols acompanyar a baix a fer preguntes, doncs tu també. També t'escoltem aquí al Tot Gira, que tenim una idea. Va, vinga, fins ara els dos. Una abraçada, d'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 del vespre, som els del Tot Gira. Sergi, aixeques la mà com si fóssim a classe.
2: Sí.
3: Digues, home.
2: Allò de les proves PISA, no passaria la de matemàtiques, a veure la d'expressió oral, a veure si me'n surto. A veure, ha acabat l'Ucraïna sub-21, Turquia sub-21, classificatori per l'europeu sub-21 d'aquí uns mesos, i estem parlant d'aquest partit perquè han jugat dos jugadors del Girona. Bé, un ho ha fet, l'altre no. Pixur ho ha fet, ha jugat 90 minuts, no ha marcat, el resultat del partit empat a 2, i qui no ha jugat és Krapichov, que és el porter suplent, que no ha jugat, per tant, 90 minuts a les cames d'un jugador, l'altre doncs arribarà fresc, o almenys d'aquest partit, a la disciplina del Girona quan s'acabi l'aturada de les seleccions.
3: De seguida fem una pausa, però abans tornem al nou estadi de Tarragona, perquè som al tram final, que també voldrem viure aquí en directe al Tot Gira, d'aquest duel de la primera ref entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Com tenim el marcador ara mateix i quines sensacions tens, Biel Cadilla?
4: Doncs mira, queden 9 minuts més l'afegit pel final del partit, i des del gol de l'empat el Nàstic, diguéssim, que està atacant més, s'ha engrescat i força l'equip local per buscar el segon gol, això sí, amb centrades laterals des d'una banda i des d'una altra que no han acabat de trobar rematador. Ara és el Sant Andreu qui té la pilota, que per cert ha mogut ja i força la banqueta, han entrat Tovar i Alexis, que són habitualment titulars, i han marxat Bermejo, autor del gol del Sant Andreu, i Armero. Per tant, minut 81 i mig ja de partit. De moment, Nàstic 1, Sant Andreu 1.
3: De seguida tornem al nou estadi de Tarragona per viure en directe aquest tram final del partit. També anirem a Wembley, on d'aquí uns minutets, a 8:45, comença el partit de la selecció anglesa contra la selecció campiona del món, la selecció d'Espanya, i encara també anirem abans de les 9 a Palau Blaugrana, on d'aquí mitja hora comença el partit que jugarà el Barça contra el Corunya. Recordem que és el debut del Barça de Sekulić a la Lliga CB després de perdre la final de la Supercopa contra el Joventut, i després de guanyar l'altre dia a l'Eurolliga contra l'Efes Pilsen. Què més?
2: Un apunt d'handbol. Efes Pilsen no, eh? Anadolu Efes.
3: Sí.
2: En qualsevol cas, Efes Pilsen és dels anys 80, gairebé.
3: No, del 80 no, però no fa massa. És la mania. Efes Pilsen m'agradava molt.
2: En qualsevol cas, una d'handbol. El Granollers, que juga d'aquí a 2 minuts, comença el partit a 8:45 a la pista de l'Alacant. El Granollers, que encara l'últim partit de Lliga abans d'un compromís d'alçada a la Lliga Europea d'handbol, jugarà contra el Flensburg entre setmana, per tant, rival d'entitats. Sí, la setmana que ve, però abans aquest compromís a la pista de l'Alacant. En principi el Granollers és favorit. El partit comença d'aquí a menys d'un minut.
3: Demà també d'handbol, ara que obres aquesta carpeta, també estarem pendents del Barça, que fa aquest periple d'aquest Mundial d'handbol. Va debutar contra el Pinheiros del Brasil amb victòria 33-44, t'ho dic de memòria, crec que hi van guanyar, i demà torna a jugar un altre partit.
2: Demà juga, si ara t'ho diré, contra el Zamalek, un dels clàssics d'aquest Mundial.
3: Què tal?
2: És d'Egipte, és un dels clàssics d'aquest Mundial de Clubs, un Mundial de Clubs que si el veieu per televisió doncs no hi té ningú al pavelló, realment s'ho hauria de fer mirar, però vaja, suposo que va més per qüestions econòmiques. El Barça, que és el favorit del seu grup, i recordeu doncs que és el vigent campió d'aquesta competició. L'any passat l'equip de Carlos Ortega va guanyar el 7-7, els 7 títols en joc.
3: Joan Arroyo va fer money amb la mà, que hem d'anar a publicitat i ara tornem.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
8: De veritat, Mallorca era platja, tio.
7: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
9: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
10: Vaig al límit amb tu.
7: Aquí la fama no serveix de res.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
10: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
11: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
10: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
12: Cada dissabte a les 11 de la nit...
11: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
12: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
13: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
12: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
14: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
15: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
12: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Això és la transmissió del Sabadell. Això és el Tot Gira.
5: Compte, compte, espera, perquè Odissea també pel Sabadell, la pilota i el gol. Gol del Celta Fortuna, marca Álvaro Marín, que tal i com va passar a Son Moix, aprofita un regal de la defensa del Sabadell, s'avança el filial del Celta i portem res, 5 minuts de la primera meitat. Odissea també pel Sabadell, Celta Fortuna 1, Sabadell 0. El córner picarà Ton Ripoll, que fa la centrada, rematarà Edgar, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Sabadell, gol d'Edgar, funciona la pissarra, molt bon cop de cap del jugador de Sallent. Empat al Sabadell, 23 de la primera, Celta Fortuna 1, Sabadell 1. Final del partit a Balaïdos i el Sabadell que empata 1 al camp del Celta Fortuna. No ha estat ni molt menys el millor partit del Sabadell, no ha estat ni molt menys un partit brillant, no ha estat ni molt menys el millor partit a domicili de l'equip de Ferran Costa, però escolta, un punt és un punt, anar sumant. Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
17: Els partits del Sabadell al Tot Gira.
3: D'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 del vespre. A Tarragona continua l'empat entre el Nàstic i el Sant Andreu Biel.
4: Sí, quan queden poc més de 3 minuts per arribar al final del temps en reglamentari. Nàstic 1, Sant Andreu 1.
3: Ja ho sabeu que el Sabadell ha empatat a 1 al camp del Celta. Celta B 1, Sabadell 1. I ara de seguida entrarem a Wembley perquè ens explica en Roger Bosà que té una novetat en l'11 d'Espanya. Per tant, ara de seguida explicarem de què es tracta i de si afecta algun dels jugadors del Barça que hi ha a l'11 titular o d'Espanya, que n'hi havia 5, ens ha explicat abans, o d'Anglaterra. També entrarem d'aquí uns minuts al Palau Blaugrana, on és a punt de començar el debut del Barça. El que fem ara és anar fins a Wembley, perquè Arbusà, bona tarda de nou.
18: Bona tarda.
3: Què passa amb l'11 d'Espanya?
18: Molèsties d'Eric García, que cau de l'11. Eric García, que avui era titular al lateral dret, el jugador del Barça, té molèsties al genoll esquerre i cau de l'11. Ah. Ens diuen que estava bé fins ara. De moment són molèsties, no és res seriós. En principi no va més enllà. Petites molèsties, per això cau de l'11 i entra en el seu lloc Marc Pubill.
3: Fent un Mbappé a Eric?
18: Home, no crec. No crec, no crec. Deu haver notat molèsties a l'escalfament. Mira que he estat veient l'escalfament i estava tot bé. Ha estat tot normal, però ara sí que ens han avisat des del Departament de Comunicació de la Selecció Espanyola informant-nos d'això, que Eric García al final no es jugarà, que té molèsties al genoll i que per això jugarà Marc Pubill. Bé, estarem atents i preguntarem després Luis de la Fuente, preguntarem també a l'entorn del jugador a veure què són aquestes molèsties i si van a més o no.
3: Bé, doncs si són unes molèsties, veurem si van a més, com diu l'Arbusà, o no, i si que torni cap a Barcelona i que recuperi que d'aquí 15 dies el Barça torna a la competició. De seguida tornem a Wembley, entrem a Wembley per viure al principi d'aquest partit. Ja tenim imatges de televisió espanyola, és un partit que el fan a través de la U. S'ha acabat Tentación en Manhattan, Sergi, sí, és la pel·lícula que feien
18: amb Pierce Brosnan i Sarah Jessica Parker.
3: A televisió espanyola, és la típica pel·lícula, ja veig que és com una prèvia de Nadal, és la pel·lícula que algun dissabte o diumenge no, perquè estem aquí.
18: Que guapos són els dos, eh?
3: Sí, home, sí.
18: Ni tu ni jo
2: els arribem a la sola de la sabata.
3: No, perquè per això no fem cinema i ja estem aquí tancats a,
2: sí,
3: en un estudi de ràdio perquè la gent no ens vegi. De seguida tornem a Wembley amb l'Arbusà, a veure que no hi hagi cap més problema amb la selecció espanyola ni amb l'Anglaterra, on Gordon ens ha explicat abans que el teníem a l'11 titular, però anem fins a Tarragona per viure en directe abans d'on se mani pas al Ripoll amb les valoracions del tècnic del Sabadell, Ferran Costa, a Tarragona per viure en directe a aquest final del Nàstic Sant Andreu, a punt d'entrar en temps de descompte, Biel Cadilla.
4: Doncs sí, a punt ha estat el Nàstic de fer el 2-1, l'ha tingut Eugeni amb una rematada dins l'àrea que ha pogut aturar Iñaki i ara buscava fer el seu gol al Sant Andreu amb una contra que ha pogut però tallar la defensa de l'equip local del Nàstic de Tarragona. Som a punt d'arribar al minut 90 i l'àrbitre assistent és a punt d'ensenyar els minuts que s'afegiran. Han de ser força perquè hi ha hagut, recordem, aquella revisió del penal.
3: Sí, sí.
4: Doncs mira, 6 minuts afegiran en aquest temps de descompte, per tant encara hi ha ocasió perquè passi alguna cosa més. El Nàstic, des que ha fet l'empat, des que ha fet el seu gol, està arribant molt més, està jugant amb un ritme molt més alt, i el Sant Andreu, que ha hagut de fer també alguns canvis per reforçar cames, perquè recordem que va jugar dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid a Castella, està acusant força el cansament. Ara busca la jugada per banda dreta al Nàstic de Tarragona amb Gómez, que intentava marxar però no ha pogut per banda dreta. L'afició local, doncs, que també està mirant d'animar el seu equip, que recordem no ha perdut encara cap partit aquí a casa, aquest nou estadi a la Costa Daurada, i que la setmana passada, això sí, va encaixar una dolorosa derrota al Corcón per 3-0. Digues, Oriol.
3: Sí, sí, el Nàstic de Tarragona, que et dic que havia començat molt bé la temporada, va encaixar aquesta derrota contra l'Alcorcón per 3-0, i aquí, per exemple, al nou estadi hi ha caigut l'Algeciras, també hi ha caigut el Saragossa, un Saragossa que després de caure aquí ha guanyat 4 partits seguits a la primera ref, i per tant ara tenim a la segona posició, i el Sant Andreu, doncs bé, que de moment una victòria, aquest seria el segon empat que suma, després del de entre setmana contra el Real Madrid i un parell de derrotes pels de Barcelona.
4: Sí, de fet seria el primer punt que sumaria el Sant Andreu fora de casa, perquè recordem que els 4 punts que té han estat tots ells a Can Dragó, una victòria contra l'Àguiles i l'empat de l'altre dia contra el Real Madrid Castella. No ha aconseguit encara sumar cap victòria fora de casa i tan sols porta 4 gols, sumant el d'avui, és un dels equips menys golejadors de la categoria. Darrers instants, ha passat ja 2 minuts d'aquests 6 que s'han afegit, i poca cosa, perquè el Sant Andreu el que està fent bàsicament és allunyar qualsevol opció, qualsevol pilota que el Nàstic mira de jugar dintre del seu terreny de joc, l'allunya amb una puntada de peu, com ha fet ara, serveix doncs de banda dreta el Nàstic de Tarragona, que busca començar la jugada per l'eix central. Ara hi ha un jugador del Nàstic que ha caigut a terra, es queixa d'una puntada, però l'àrbitre no assenyala res i inicia el contraatac al Sant Andreu per la banda dreta amb Tobar, que avui ha sortit a la segona part, el davanter centre l'any passat de l'Atlètic Balears, que busca fer aquesta jugada per la banda dreta, però no se'n surt, i el servei de banda acabarà sent favorable al Nàstic de Tarragona.
3: El partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, hi ha 18 rematades del Nàstic, ha rematat molt més que el Sant Andreu, 18-12, però pel que fa rematades entre els tres pals, n'hi ha dues de l'equip local i 3 de l'equip visitant, i amb allò dels gols esperats al llarg del partit, 0,51 per part del Nàstic, mentre que al Sant Andreu se li hauria esperat 1,61 gols en aquest partit. Per tant, el balanç del Sant Andreu és més eficaç pel que fa al que hauria d'haver generat que no pas pel que hem vist al terreny de joc. Fala una mica la sensació que hi ha imprecisions, no? que aquests minuts finals doncs estan pel repartiment de punts.
2: Surt Ferran Costa a la sala de premsa.
3: Mentre continua aquest Nàstic 1, Sant Andreu 1, escoltem Ferran Costa, el tècnic de Sabadell.
19: Vam ser capaços de jugar tota la segona part a camp contrari. Vam rematar 18 vegades. La primera part acaba amb una acció molt clara de gol de Miqui Codina. Això per fer una tornada enrere. Llavors no crec que la reacció de l'equip fos dolenta. Avui penso que l'equip ha entrat molt bé al partit. Hem tingut aquesta situació aïllada. Ens han penalitzat. Valoro doncs que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, centrat en el partit. naturalitzant la rada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa. Tot i així, doncs penso que hem estat bé, hem generat molta pilota aturada, hem tingut arribades, i la segona part penso que se li ha de donar valor, doncs a part del puntuar fora de casa, en un escenari com aquest, doncs el tenir la capacitat pràcticament tota la segona part de jugar camp contrari. Sí que és cert que ens ha faltat un punt d'encert en les accions finals, però valoro la feina de l'equip.
20: Hola, Ferran. Pau Bonastre de RAC1, en directe al Superesforç. Ara deies de posar en valor aquest punt sumat fora de casa. Després de 7 jornades, l'equip només ha encaixat una derrota. Avui torna a sumar. Quin és el valor que li dones a això, al fet que pugui tenir partits millors, pitjors, situacions de joc en què estigui més afavorit o menys, continuï sumant també lluny de la nova Creu Alta?
19: Doncs penso que l'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Són jugadors que tenen la determinació de créixer. Alguns no. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler. Tenim clar el que som, i com tu dius, en moments de més brillantor o en moments on estem algo menys encertats, però l'equip va endavant. Treballa junt, i penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipant-nos, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc, i cada vegada doncs serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i en pas ferm.
21: Hola, Ferran Francesc Ripoll, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Volia preguntar per l'aspecte físic. Són 7 jornades, el teu 11 titular és pràcticament calcat. Com està l'equip físicament? Si notes alguna diferència, si els veus bé. Gràcies.
19: Estan molt ben preparats físicament. Si corren com animals, que no ho veus. O sigui, hem acabat jugant contra un filial ple de jugadors de molt talent, jugadors escollits, jugant fora de casa i a camp contrari. I tu dius que tinc un 11 molt definit, jo tinc una plantilla molt definida. Això dura 42 jornades, i compto amb tots els jugadors que tinc. De fet, si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip, com tots. Però per mi això és el que és més rellevant. Som un col·lectiu, som la força d'un grup, i a mi qui juga d'inici o no, la veritat que m'és bastant igual. El que m'interessa és qui comença, qui acaba i qui entrenarà bé demà per tenir opcions la setmana que ve, per ser dels que comença o dels que acaba. I si segueix sense tocar-li, doncs si és pacient, persevera i té bona mentalitat, segur que li arribarà el seu moment. Si falla en alguna d'aquestes coses, segur que no li arriba. Llavors, en aquesta línia ens movem des de ja fa temps i som ferms en les nostres conviccions.
3: Al nou estadi de Tarragona hi ha hagut novetats del marcador, Biel.
4: Doncs sí, el Sant Andreu ha fet el segon en un contraatac inaudit amb el Nàstic bolcat a l'àrea del Sant Andreu en una jugada d'atac del Nàstic, pilota rebutjada per la defensa del Sant Andreu, que agafa la defensa del Nàstic molt avançada, i Alexis, que crec que sortia o està revisant ara l'àrbitre des del seu propi camp, per tant no hi hauria fora de joc, ha encarat el porter i l'ha superat amb una picadeta. L'àrbitre, que ho acaba de revisar al VAR, i determina que és gol. El gol és vàlid, Alexis no estava en fora de joc, per tant, quan ja queden pocs instants per acabar el partit, perquè s'havien afegit 6 minuts i en portem 8 i mig ja d'afegits, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
3: Per tant, alegria pel Sant Andreu amb aquest gol inesperat a l'últim instant. Alexis, és evident que sortís del propi terreny. Per tant, el gol és vàlid i alegria pel Sant Andreu amb aquesta victòria provisional i frustració pel Nàstic, que estava buscant el gol de la victòria. He vist com li ha passat al revés, que sense cap punt.
4: Exacte, sí, i de fet ara quedarien empatats a punts, amb 7 punts el Nàstic, amb 7 també el Sant Andreu. Provisionalment el Nàstic seria 7è i el Sant Andreu en aquest cas 8è per diferència de gols.
3: Es reprèn el joc a Tarragona amb última oportunitat pel Nàstic.
4: Sí, serà servei de banda des de la banda esquerra. El Mansa que la cedeix perquè sigui José David qui faci aquest llançament en llarg. Molts jugadors carregant l'àrea del Sant Andreu. El Sant Andreu pràcticament tancat a la seva àrea. Servei en llarg, rebutja el Sant Andreu, un jugador per terra. L'àrbitre no assenyala res. Torna a fer jugada per la banda dreta al Nàstic. Centrada, rebutja Andreu amb el cap. Iñaki que intenta evitar que surti a córner. L'àrbitre però diu que no ho ha aconseguit i que per tant serà servei des de la cantonada pel Nàstic, quan ja passen 9 minuts del temps en reglamentari, però hi ha hagut aquesta revisió del gol. Puja fins i tot ja a rematar aquest córner al porter del Nàstic, Ayesa. Per tant, tot el Nàstic volcat per intentar aconseguir l'empat en aquest partit contra el Sant Andreu. La centrada la rebutja la defensa, una rematada del Mansa des de la frontal, ha tocat en un defensor. El públic i els jugadors del Nàstic que demanen que ho ha fet amb les mans, però l'àrbitre no vol saber res i assenyala vestidors. Final del partit, per tant, aquí a Tarragona. El Nàstic encaixa la primera derrota i el Sant Andreu que suma la primera victòria fora de casa. Nàstic 1, Sant Andreu 2.
3: Doncs la victòria del Sant Andreu amb aquest gol al minut 97. Gràcies, Vial, fins ara.
4: Fins ara.
3: A la classificació Nàstic 7 i Sant Andreu també 7. Tornem fins a Vigo, a veure si encara parla Ferran Costa.
19: El que necessita la tornada de l'any, doncs una molt bona notícia, molt content per ell. És un noi extraordinari, venia treballant molt bé i content doncs, que hagi pogut tornar a ajudar l'equip des de dins.
0: Alguna més? Vale, pues lo dejo aquí.
19: Gràcies.
3: Bé, Ripo, mentre marcava el Sant Andreu al camp del Nàstic de Tarragona al minut 95, un Ferran Costa que valorava bé. Estava, jo crec que està bastant més content Ferran Costa amb el Sabadell que no pas el nostre comentarista, sí, en Carles Fiter, no?
1: Sí, sí, mira, el tinc per aquí al costat, però sí, sí, Ferran Costa evidentment satisfet amb el punt aconseguit, donant-li valor al punt aconseguit a Baleidos, és el que dèiem, al final és un punt més a fora i que també deixar clar que els jugadors cometen errors durant la temporada. Ha passat avui, ha passat Son Moix, però que l'equip que se sobreposi, que li sap greu també que els jugadors doncs visquin en primera persona el fet d'equivocar-se i que els hi costi un gol.
3: Molt bé, ha de parlar algun jugador abans de les 9, saps si podrem escoltar-ne algú? Doncs a veure si podem escoltar algun jugador abans d'arribar a les 9 del vespre aquí al Tot Gira. Fins ara, Ripo, gràcies.
1: Fins ara.
3: A punt de començar Wembley, a partit entre la selecció d'Anglaterra i Espanya. Ara de seguida entrem a l'estadi anglès, però també volem entrar en un altre dels escenaris que d'aquí uns moments seran notícia a casa nostra. És el Palau Blaugrana. Allà, Ernest Macià, bona nit.
22: Com estem? Bona nit, bona nit.
3: A punt d'encetar-se el periple del Barça per la Lliga CB, avui contra un rival que ha pujat tots just a aquesta temporada de la Lliga CB, com és el Corunya d'un insigne Carles Marco, no? També d'un ex del Barça, un entrenador català.
22: Sí, sí, també hi ha el Guillem Jou. Estem parlant d'un equip que acaba de pujar, que evidentment doncs ve amb tota la il·lusió i en teoria és un dels equips fluixos de la categoria, també el de Cuevas, però clar, el tema és que el Barça fa 48 hores estava jugant a Eurolliga i ja hem vist aquestes últimes temporades que, home, potser sí que el Corunya està molt per sota, però que qualsevol equip, si no t'ho prepares bé, doncs et pot donar algun problema. Esperem que avui no sigui el cas, però la veritat és que aquest nou Barça va jugar un partit bastant bo l'altre dia a l'Eurolliga, va començar malament però va remuntar i va oferir una imatge més sòlida i és un equip encara molt tovet. Per tant, s'ha d'anar veient com encaixen les peces, perquè tots els jugadors del Barça, clar, per ells és nou, tant l'Euroliga com la CB.
3: Aquest equip que és tovet, però que s'ha d'anar fent evidentment a mesura que vagin passant les jornades. Avui veurà com homes que l'altre dia no van tenir, per exemple, ni un minut a l'Euroliga, com és el cas de Juan Núñez. Avui han d'intentar assumir una mica el protagonisme, també en forma de minuts.
22: Sí, sí, és l'única utilitat que li veig a Juan Núñez en aquest Barça, que en partits de la Lliga CB a casa contra rivals dèbils doncs pugui donar descans a Justin Anderson, per exemple, perquè, o Gibson, perquè és que si no el nivell per Eurolliga de Juan Núñez està molt per sota del que tocaria, i crec que no és un jugador d'Eurolliga, però potser sí que a l'ACB els 15 minuts els pot tenir, o fins i tot més, si els partits van més o menys com han d'anar.
3: I avui també és el dia en què el públic del Palau Blaugrana, que evidentment ja sabem que és un públic ampli, és un públic molt, molt exigent, també ha d'anar coneixent com són els intríngulis d'aquests jugadors com Tyrese Martin, com Gibson, com Omude, com Robinson, com en Camua, Balcerovski, Minaya, clar, tot això és completament nou pel Barça, i no sé si ja comences a veure, després del que vam veure l'altre dia contra l'Efes, si hi ha algun jugador que es pugui agafar com a franquícia del Barça aquesta temporada.
22: Justin Robinson, potser, tot i que és encara molt preliminar, els jugadors franquícia són els que hi havia l'any passat, és a dir, Joel Parra, Brizuela i Panther, sembla que aquests són fixes, que aquests estaran bé un 80% dels partits. I a partir d'aquí, doncs, Justin Anderson, Umoja Gibson una miqueta menys, però també va demostrar que és un jugador que pot ser

0: Demà veurem la repetició, que és obvi que Espanya surti com una piconadora amb quants jugadors del Barça hi havia a l'11 titular, Arbusà.
1: Ara 4, perquè Eric ha caigut de l'11, Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine Yamal, i Anglaterra, Gordon. Per cert, sobre Eric, recordem, molèsties al genoll esquerre. Des de la Federació Espanyola ens diuen que de moment són només molèsties i que li fan proves entre d'avui i demà.
0: Entre avui i demà li faran proves, per tant, als blocs de 3CAT Info, també de Catalunya Ràdio, sí. L'Arbusà, que ens expliqui si té la darrera novetat sobre el jugador del Barça, que ha fet l'escalfament, com ens explicaves, bé, però que després ha hagut d'abandonar el terreny de joc, però esperem que sigui per precaució. No se sap de la part que era aquestes molèsties, no, Arbusà?
1: No, el que ens han dit és genoll esquerre, només.
0: Ah, genoll esquerre. Per tant, bé, n'hi ha un altre que tenia una lesió al genoll esquerre, suposada lesió, Sergi, i que no en tindrà per massa dies.
2: El que dèiem, Mbappé ha comunicat del Madrid sense especificar el temps de baixa, però vaja, els mitjans de Madrid diuen que Mbappé estarà fora entre 10 o 12 dies, per tant, aturada de seleccions i prou, arriba per la tornada de la Lliga i també pel Clàssic contra el Barça.
0: Vinga, doncs a mi un nou de la primera part, continua aquest Anglaterra 0 a Espanya 1. Gràcies, Arbusà, fins ara.
1: Adeu.
0: Va, un minutet i pleguem, ho deixem aquí en un tot gira en què no hi ha futbol a la primera divisió, perquè ens ho hem passat bastant bé. Alguna cosa que controles ara mateix a les teves pantalles, Sergi, abans d'acabar?
2: Doncs mira, tenim en joc el partit del Granollers d'handbol, 13-13, minut 20 a la pista de l'Alacant, i ara comença el partit del Barça a la Lliga CB contra el Corunya de les 9. Està en joc un altre partit a banda de la derrota del Manresa, està en joc el partit de l'Andorra, Andorra 68, Obradoiro 60, més 8 per l'Andorra. Estem a les acaballes del tercer quart.
0: Nosaltres hi tornem demà a partir de les 4 de la tarda. Ja ho sabeu, avui el Sabadell ha rescatat un empat del camp del filial del Celta. També us hem explicat la victòria del Barça a la Lliga Femenina al camp de Logroño United per 0-2, i també aquest Nàstic 1 Sant Andreu 2, entre altres coses. I tornem demà també a partir de les 4 de la tarda. Gràcies.
3: Aquest tot gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, amb muntatge tècnic i musical de Marçal Turo i Joan Arroyo, producció de Nàdia Roig i la gestió tècnica del control central amb Manuel Gil i Júlia Aparicio. Ha dirigit i presentat Oriol Rodríguez. Tornem a girar demà a les 4 de la tarda.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Berta Torrades. Milers de persones, 300.000, segons els organitzadors, estan manifestant pel centre de Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys de la ciutat, a qui, recordem, van expulsar del seu pis aquesta mateixa setmana. La manifestació, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid, exigeix l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem fins allà en directe, Alba Gil, bona nit.
7: Bona nit, una manifestació multitudinària que ha començat a quarts de 7 de la tarda i que encara ara omple el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda. Una protesta que exigeix a la Moncloa mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge i que s'aprovi el decret que ha d'impedir els desnonaments. Des del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Aldo Reverte reclama al govern espanyol un canvi normatiu.
8: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està a l'alçada dels esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
7: La marxa afegeix pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, inclòs Junts. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Més notícies amb la Maria Costa.
7: Les associacions de víctimes de la Dana al País Valencià s'han manifestat aquesta tarda a Alacant per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. La concentració s'ha fet davant de la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia en què van morir 232 persones. Centenars de persones juntament amb entitats socials i també sindicats han cridat consignes com Mazón a presó i cartells amb missatges com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de l'expresident vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
9: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
6: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí a 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats de l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
10: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
6: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident xinès qui ha demanat implícitament a Washington que respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà.
7: I més de 500.000 de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
11: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
12: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
7: El papa ha acabat la seva jornada a Lourdes, on ha abordat el tema dels abusos sexuals a l'Església.
6: A aquesta hora estan en marxa els concerts a la platja del Bogatell de Barcelona a bandes com Al·lèrgiques al Polen o Love of Lesbian i actuen amb motiu de les festes de la Mercè. Allà hi tenim el nostre company Marc Ruiz.
13: El grup barceloní Al·lèrgiques al Polen obre foc en un dels esdeveniments més multitudinaris de les festes de la Mercè de Barcelona, els concerts a la platja del Bogatell. El públic que hi ha a la platja aquesta hora suma els que s'han desplaçat expressament per veure els concerts i els que aprofiten els últims raigs de sol per fer un últim bany. Els experts de la Vila de Gràcia va fent que cada cop arribi més gent a la platja, atreta per un punk poc amb actitud. Al·lèrgiques al Polen han aprofitat per avançar algunes cançons del nou disc que presentaran a la sala Rasmatàs el 13 de febrer. Comença així una nit al Bogatell que continuarà amb la Pegatina, Love of Lesbian, amb un dels últims concerts abans que passin una aturada definitiva, i Svetlana, que portarà la festa fins la matinada.
6: Els esports, Xavi Soler.
2: En joc a la Lliga CB de bàsquet debut del Barça, rep el Corunya. Entrem al Palau per saber minut i marcador. Ernest Macià, bona nit.
14: Bona nit, minut 4 d'aquest partit, aquest debut de la Lliga CB del Barça. 8-7, partit de moment molt ajustat. El Barça aprofitant-ho per fer rotacions 48 hores després del debut en victòria a l'Eurolliga. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
2: Abans derrota del Manresa a la pista del Bilbao, 107-92. També en joc partit de seleccions a la UEFA Nations League a Anglaterra, Espanya. Ampliem dades. Roger Busà, bona nit.
1: Bona nit, guanyar la selecció espanyola ara mateix al minut 17. El gol l'ha fet al minut 2 Lamine Yamal, que ha aprofitat una vedada de Marc Gay i li ha pispat la pilota. pilota, s'ha plantat sol davant Trafford i ha fet el primer gol del partit. Finalment en són 4 els jugadors del Barça titulars d'avui amb Espanya, Lamine, Cubarsí, Rodri i Dani Olmo. N'havien de ser 5, però ha caigut a l'11 Eric García, que ha sentit molèsties al genoll esquerre, pel que ens diuen de moment. Només són molèsties i li faran proves entre avui i demà. Roger Bosà, Catalunya Ràdio, Londres.
2: A la Lliga F de futbol, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia. El Badalona ha perdut 0-1 contra el Granada. I a segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta.
5: Fins aquí les notícies. A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
15: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
16: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
17: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
18: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
19: A veure si s'ha entès.
18: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
20: T'esperem al Supercampus!
21: Bato a l'olla i mil galifardeus fregits.
22: Què et passa, Kilian?
21: Mira, escolta'm, veu, la veritat és que aquest és un programa, el nostre, molt optimista, molt positiu, que sempre intentem posar llum, no a la foscor, però en general una miqueta, una cosa una miqueta més poca aclarida, que és la qüestió de la llengua, sempre amb voluntat de mirar endavant, de posar-hi esforços, de sumar màxim el màxim de gent possible.
22: És ben bé així.
21: Tot això a vegades doncs trontolla, perquè només que repassis la llista de catalanofòbies de l'última setmana, dels últims dies, et fa posar nerviós, i avui estic, jo què sé, estic enutjat, estic enfadat, estic que em pujo per les parets i m'agradaria poder...
23: Perdó, què et passa?
21: Manem?
23: J'en ai plein le dos. I hauria d'us dir, clar, li cursi parlàs. Què et passa? Què vols? Una altra llengua vols que t'ho digui? Et veig molt emprenyat.
21: Sí, i què estava fent? Estava renegant amb altres...
23: Estaves renegant, t'he renegat amb el francès, amb asic i amb àrab.
21: Ostres, i això com és? Qui és vostè?
23: Mira, jo sóc rifeny, sóc amazic, del nord del Marroc.
21: Ah, és amazic vostè?
23: Sí, porto molts anys visquent aquí a Catalunya, vaig estudiar aquí a Catalunya en traducció i estic enamorat d'aquest país.
21: Home, doncs miri...
23: Per això, quan t'he vist emprenyat...
21: M'havies enfadat, oi?
23: Dic, què li passa a aquest home? Té la sort de ser català, té la sort de néixer aquí. Què passa? Quin problema hi ha?
21: M'agrada molt perquè els que ens vegin per internet veuen que la càmera es va movent, perquè aquest home em va agafant del braç i em va calmant. I la veritat, claro, és que m'ha calmat amb el moviment del braç, però sobretot m'ha calmat molt amb això que m'ha dit. Sóc aquí, m'agrada el català, sóc amazic, però parlo català. M'agradarà molt preguntar-li per la seva història personal. Ja no estic tan enfadat, miri, ja estic millor.
23: Què t'ha passat?
21: Li sembla que li puc fer... Pot caminar amb mi una miqueta per aquí?
23: Endavant.
21: Sí? Miri, farem una cosa. Fem la presentació del programa i ara, ja més relaxats i molt més contents, amb... Com es diu vostè?
23: Anouar.
21: Anouar, que és de...
23: És del Rif, del nord del Marroc, del sud del Mediterrani, de l'Ucemas, precisament.
21: Sí, de l'Ucemas.
23: A l'Ucemas, precisament.
21: A l'Ucemas. Molt bé, doncs amb ell... Avui, molt més satisfets, més tranquils, renegarem una mica menys, perquè ja hem trobat un per què continuar fent el programa.
0: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

I ho veieu, que és fàcil de canviar les coses. Estàvem anant pel Pedregar i, en canvi, mireu, si en realitat estem aquí envoltat d'arbres i de plantes, si està fantàstic, és un lloc molt agradable, que és una miqueta, una altra metàfora que podem fer sobre el català. No anem pel camí de les pedres, anem per l'altre. I només trobar-nos algú que ens ha dit, escolteu-me, jo també sóc català. He vingut de molt lluny, però sóc català, m'agrada el català, i puc renegar en molts idiomes, però millor que no haguem de renegar. Doncs ens ha captivat, ens ha agafat el cor ben fort, l'Anuar, i ara amb ell mirarem d'anar transformant l'Anuig amb alegria i satisfacció i, sobretot, esperança.

0: Doncs gairebé, gairebé, gairebé seria per dir que el català fa miracles, eh? Perquè...
1: Absolutament.
0: Amb la seva aparició m'ha canviat la cara.
1: Fins i tot m'ha passat la complicitat, en un moment, de seguida, de sobte.
0: Perquè vostè és còmplice una miqueta, si m'ho permet, d'això del català. Sento que parla el català molt bé.
1: Absolutament, jo crec que és un codi de complicitat que tenim els nouvinguts, els que arribem, els immigrants, amb els catalans, amb la societat d'acollida. Això ens fa és un codi d'interacció entre nosaltres. I el català és imprescindible per això.
0: Anem a explicar una miqueta el trajecte que l'ha portat fins aquí. Vostè era del RIF, em
1: diria. Jo sóc del RIF, exactament, sí. Sóc del RIF, de l'USEMAS. Vaig venir fa molts anys aquí a estudiar, primer a Cádiz, després a Madrid, i finalment vaig aterrir aquí a Catalunya, i des d'ençà no m'he mogut d'aquí.
0: Va aterrar aquí per casualitat, perquè tenia família, perquè li cridava l'atenció d'alguna manera? Coneixia Catalunya d'alguna manera abans d'arribar?
1: Sí, coneixia una mica Catalunya, coneixia la història de Catalunya. No evidentment tan bé o tan profundament com ara, però sí que tenia coneixement de la cultura catalana, de l'especificitat de Catalunya. Evidentment, mitjançant la música, el Lluís Llach, en Serrat, evidentment el Barça, que és un tòpic, però el Barça fa molt també. I tot això, doncs, mira, sempre he sentit una certa atracció per Catalunya.
0: I aleshores, quant es fa que va arribar aquí?
1: Pues mira, jo sóc molt dolent per al tema de les dades, però puc dir des del 2000, si no m'equivoco, 2005-2006. O sigui, hi ha més de 20 anys aquí.
0: I aleshores arriba aquí i no sé si descobreix, però nota que aquí hi ha una cultura, un país, una llengua...
1: Evidentment, hi ha una identitat pròpia. I el primer que vaig fer, per no perdre temps, és aprendre la llengua.
0: És el primer que va fer?
1: Sí, és el primer que vaig fer. Jo tenia clar, claríssim, que l'única manera de poder prosperar i interactuar amb la societat d'aquí és aprenent la seva llengua.
0: Però vostè m'ha fet una demostració de llengües. Què es dedica a això, vostè?
1: Perquè jo vaig estudiar traducció i interpretació a l'Autònoma de Barcelona.
0: Ah!
1: A l'Autònoma, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors allà vaig aprendre el català, vaig fer castellà, francès i àrab. Mm. Aquestes llengües, sí, vaig treballar molt de temps amb el tema de la traducció i interpretació.
0: Però la seva llengua, i crec que és un bon lloc aquí a Catalunya reivindicar les llengües de cadascú, la seva és l'amazic.
1: L'amazic, que és la nostra llengua pròpia. És a dir, jo entenc, els que tenim unes llengües minoritzades, entre cometes, i tenim una certa empatia i entenem perfectament a les altres llengües minoritzades quan estan sometes a les llengües estandarditzades. Mm. Llavors sempre hi ha una empatia cap al català per part dels amazics, perquè entenem aquest fenomen. I sabem el que és la importància de salvaguardar i de cuidar i de mimar fins i tot la nostra llengua. El català ja passa a ser nostre també. Mm. És a dir, igual que vostre, és el nostre també, ara mateix.
0: Nosaltres ens agradaria que l'amazic fos nostre, que ho és per molta gent amazic que viu aquí, però no el parlem, i potser no tenim prou coneixement de com estan les coses. És un bon moment per preguntar-te com està l'amazic. Després et preguntaré com veus el català i tot, eh?
1: Bueno, l'amazic és un miracle que sobrevisqués, perquè pensa que, per exemple, nosaltres som analfabets amb el tema d'amazic. Ara sí que s'estudia a l'escola, però abans, a la nostra generació, estava prohibit l'ensenyament de l'amazic, però encara així va sobreviure. I entre nosaltres, els amazics, mai parlem amb àrab. Respectem l'àrab, evidentment, i ho parlem tots, però entre nosaltres sempre parlem amb amazic, perquè és la nostra llengua, la volem preservar per sempre. Mm. Els nostres àvies, per exemple, només parlaven l'amazic. I, per tant, per nosaltres és molt important.
0: I quina salut té? Perquè el català té una salut així, fa no fa.
1: Bueno, ja ens agradaria tenir la salut del català. És a dir, no està... El problema que tenim nosaltres amb l'amazic, que ara sí que es comença a estudiar, però una manera molt, molt residual. És a dir, no hi ha... És veritat, hi ha un institut d'amazic a nivell del Marroc que recull totes les aules de l'amazic i, bueno, comença una mica a treure el cap. Però durant molts de temps ha estat molt, molt renegat. Però encara així nosaltres el vam guardar. Jo crec que pel tema de la muntanya. Ens va salvar molt el tema de la muntanya. Mm. I per això, bueno, els amazic, a l'USEM, a Nador i a Melilla, es parla encara l'amazic i molt bé.
0: Bé, doncs, des d'aquí tot l'encoratjament a la gent que parla amazic, perquè sí, és que estem en una baralla o una lluita semblant, diguem-ne, i per tant ens interessa molt que altres pobles també se'n surtin, igual que nosaltres. Situem-nos en que arriba vostè aquí a Catalunya, aquí a català, jo, a més a més, com a amazic, m'interessa aprendre'l, l'aprèn. I aleshores, el contacte amb la cultura del país, com es va produint? Perquè...
1: Bueno, pues amb amistat, la meva parella també és catalana, llavors vam començar a parlar sempre en català. L'ús va ser sempre en català, amb els amics del català. Set que amb alguns que no parlen català, els costa una mica de parlar en català, però bueno, jo sempre faig pedagogia del perquè de l'utilitat de parlar el català, és a dir, hi ha molta gent que s'assumeix després i ho aprèn. Va començar així, Jo va començar així. Primer perquè jo tenia la convicció de que tenia que aprendre bé el català i comunicar-me en català. És a dir, jo sabia que si no parles el català, molt difícil podia interactuar amb la gent d'aquí, evidentment. Per descomptat, si vols veure en castellà, lamentablement, a Barcelona ho pots fer 24 hores, però a mi això no m'interessa.
0: No li interessava...
1: No m'interessava per la cultura, per...
0: Per les coses que es perd, no?
1: Clar, per les coses que es perden, és a dir, clar, estem parlant d'una civilització, d'una cultura, d'una literatura, d'una música, d'una geografia, d'una gastronomia, és a dir, és tan divers aquest país que és una llàstima no aprofitar-ho. I la millor manera de conèixer el país és mitjançant la llengua, evidentment. Mm.
0: I aleshores, vostè ja ho ha dit, soc català, igual que soc amazic. Alhora, aquesta és una circumstància que hi ha gent que sembla que li costi una mica. És veritat que un és el que és, però pot passar a ser més coses sense renunciar a ser el que és i ser-ho de manera intensa en tots els àmbits.
1: Absolutament, absolutament. És a dir, això no és incompatible una cosa amb l'altra. És a dir, tu pots ser diverses persones alhora. Evidentment, hi ha uns principis, però amb el tema de les llengües és una riquesa a parlar moltes llengües, absolutament ninguna, és més, s'enriqueixen entre elles. És a dir, si tu per exemple parles català, parles francès, parles el castellà, el català fa de pont per aprendre el portuguès i l'italià d'una manera increïble, és a dir, només per això, i evidentment això no deixes de ser ni menys català ni més català, és a dir, t'enriqueix, i això és, jo crec que és una riquesa impressionant.
0: Miri, escolti'm, ara li vull preguntar pel futur del català. Ja m'ha parlat una mica de l'amazic. Vull veure si és optimista o no pel que fa al català, i més venint des de fora. Però ja que parlava de riquesa, deixi'm fer una cosa, que és saludar a la gent dels Països Catalans, perquè en aquest punt és riquesa nostra, de saber què passa en el País Valencià, a les Illes, que no deixen de conformar el mateix país, o els mateixos països junts, en definitiva, que és el que som els Països Catalans. Deixi'm fer això, un momentet, i no cal que se'n vagi, no. Aquí, amb mi, al costat, per saludar d'entrada la gent de València.

0: La gent de València, que per nosaltres és el Ferran Torrent, i uns quants més, però el Ferran Torrent molt. Ferran, bona nit.
1: Bona nit, com va per ahir?
0: Bé, aquí sorprenem aquí amb l'Anuar, que m'explica coses de la Masic i que ens permet veure que hi ha gent que s'incorpora al català, que sempre és boníssim això, com més serem. No sé si riurem, però com a mínim potser sobreviurem. I si riem, encara millor. Riem aquí baix o què fem?
1: Sí, perquè hi ha millor clima i això la gent ho agraeix molt perquè és un estiu duríssim, duríssim.
0: Sí, és veritat.
1: I a propòsit de l'estiu que ha sigut tan duríssim i que la mar està tan calenta, aquesta setmana ha eixit la notícia, s'ha publicat la notícia que per fi les empreses dedicades a aquests menesters ja van a netejar les clavegueres, que és una cosa molt important. De tal manera que jo recordo que l'última pluja forta, jo estava a la finestra del balcó mirant com l'àvia anava ajuntant-se pel cim del carrer, perquè fa una miqueta de baixada perquè les àvies vagin a les clavegueres, i veia com no tragava suficient. Però, yeah, de totes maneres, al meu poble no li ha tocat encara aquesta sort. Han començat ara, amb la qual cosa, després de 2 anys, si no me descompte, perquè el temps passa tan de pressa,
0: de la
1: gran riuada aquesta tan brutal que tinguérem, clar, això depenia de l'Estat. No és una qüestió ni municipal ni del govern de la Generalitat. Ara comencen a netejar. Jo no sé si s'ha adormit, i això serà un problema, perquè segons diuen, anem a tindre una tardor molt plujosa. Segons diuen. El que passa és que jo ja estic acostumat a veure que quan fan previsions un poc a llarg termini, la caguen. Tot i que l'han encertat bastant en això del superniño dels collons, que estic del xiquet este, estic fins als collons.
0: Ja van dir
1: que tindríem un estiu molt fotut. Vale, aleshores sí que ho han encertat, perquè jo no recordo un estiu com este, tot i que jo no em puc queixar del tot, perquè vas tindre un mes que estava fora, a la muntanya, no?
0: Sí.
1: Però la gent que estava així, jo tenia comunicació amb ells, dius, no s'ha conegut un estiu com este, ha sigut una cosa horrorosa. Vale. Però això ja està passat, afortunadament tot passa, però ara queda la segona part. Entre setembre i novembre solen vindre les grans pluges, si és que tenen lloc. A veure què passa.
0: A veure què passa. Home, no sé si s'han adormit, però sembla que els ulls els tenen encara mig tancats, eh? O sigui que, aviam,
1: aviam... No m'acaba de fiar, la veritat, de l'eficiència política d'uns i d'altres.
0: Escolta, moltes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Igualment, adeu, bona nit.
0: Illes. Què tal? Com va tot? Pau, molt bona nit.
2: Molt bona nit, Kilian. Contenta de ser amb vosaltres una setmana més.
0: I en aquesta setmana què expliquem?
2: Doncs mira, parlarem de la quantitat de mercadets, de fires que se celebren durant tota la tardor a Mallorca. De fet, les fires són una trobada tradicional, antiguíssima, en què, sobretot als pobles, la gent un dia es dedicava a fer la gran fira. És a dir, el mercat de cada setmana es convertia en una gran fira on hi havia des d'animals, de bestiar, roba, tela per fer-se els vestits per a l'hivern, a menjar, artesania. Actualment s'han reconvertit i s'han fet fires i mercats temàtics de tardor. El mercat de la mel, per exemple, el poble de Llubí, el mercat de l'oli, el mercat del vi, el mercat de l'artesania. És a dir, s'han anat especialitzant i durant tota la tardor pots fer un recorregut pels pobles de Mallorca de mercat en mercat per trobar una reivindicació en el fons del que és la mallorquinitat, dels productes típics, dels productes propis d'aquesta terra, algun d'ells vinculats amb el menjar i altres en la capacitat artesana de la gent.
0: Doncs escolta'm, la realitat és una, que al mercat no hi ha ningú com tu. Apa, moltes gràcies, Pau, una abraçada.
2: Una abraçada. Gràcies a tu, Guillem.

0: Bé, després d'aquesta gira pels Països Catalans, minigira en aquest cas, seguim girant nosaltres per aquí amb l'Anuar, que ens ha salvat una miqueta d'aquell anuig inicial i que ara ens permetrà situar-nos. D'entrada, no t'han preguntat per què vas haver de marxar. No sé si vas haver o vas marxar directament perquè vas decidir-ho.
1: No, vaig marxar en principi per estudiar. Jo estava estudiant enginyeria industrial al sud d'Espanya, a Cádiz, i després vaig anar a Madrid i després, com t'he dit, a Catalunya. I a Catalunya sí que vaig estudiar aquí, que vaig fer carrera de traducció i interpretació, que era el que m'agradava.
0: Les relacions amb la teva zona d'origen continua?
1: Sí, tinc família allà, evidentment, sí. No vaig perdre mai el contacte, tot el contrari.
0: És allò de sortir, d'anar-se'n, que a vegades és molt complicat, encara que sigui per voluntat pròpia. Mira, veig a l'Olga, que més que sortir, bé, arriba, entra. Olga, vine, què tal, com estàs?
2: Doncs mira, jo estic molt bé, però avui només arribar i ja toco el dos.

0: Escolta'm, però per nosaltres no cal que toquis el 2 de cap manera, eh?
1: Home, però tu saps quin 2 toques? Quan toques el 2?
0: No. No? Mira que ho dic vegades, però...
1: Doncs com en tota la paramiologia, hi ha teories i versions de tota mena. I en aquest cas la més estesa diu que no toques cap número 2, sinó que el que toques és el dors d'un cavall, l'esquena, el llom. T'has d'imaginar l'època dels carruatges, no? En el moment d'arrencar, el conductor què feia? Tocava el dors del cavall amb la mà, o amb un fuet, eh? Perquè comencés a caminar. Era el senyal definitiu per reprendre la marxa. I amb el temps hi va haver una evolució fonètica i aquesta R de dors va anar, desapareixent.
0: El dors, el dos.
1: El dos, i es va perdre el referent. Per això sovint sentim allò de toca el dos que el tres ja és fora. No, no, ni dos ni tres.
0: Ni dos ni tres, però és crear una frase a partir d'una sensació de que veníem, que veníem del dos i no és el dos, és el dos.
1: De la mateixa manera, quan pleguem veles tampoc tenim al cap allò de mira, plego veles perquè és la metàfora marinera de plegar les veles quan s'acaba el viatge.
0: Cert.
1: I com sempre no ens falten sinònims, per referir-nos al fet de marxar. Tenim anar-se'n, partir, fer via, fer mutis, agafar el camí de la porta, agafar el portant, d'altres més informals, com pirar-se-les, guillar,
0: esconillar-se,
1: que seria més fugir de la policia, espitxar-se, tot per dir fotre el camp. I després hi ha expressions molt lustrades que no hem de deixar de fer servir. Així que us animo a escampar la boira, tocar el pirandó, prendre els tapins, agafar els trastets o agafar els trapaus. I bon vent i barca nova.
0: Mira, per nosaltres, aquest au ha estat fantàstic. La barca, deixem-la quieta, no cal que agafis els trapins, ni cap cosa, no cal que marxis, queda't.
1: No?
0: O torna sempre que vulguis, vaja, que és el mateix.
1: Apa, adéu.
0: Adéu. Au.
1: Au.

0: Bé, això de l'anar i del tornar, del marxar, de moure's, això és molt de la nostra època i del nostre temps, perquè aquest món cada vegada és més petit i ens movem molt, eh? I amb això hem tingut el regal de l'enguard que ha arribat aquí a casa nostra, però també tenim el regal que fem nosaltres en molts llocs del món on hi enviem catalans. Vaja, o se n'hi van ells. I això que ara comença a sonar deu ser una pista.
1: No se sent.
0: No se sent massa. Poseu-la més forta, aviam.

0: Mira, jo crec que avançarem més preguntant-li a la persona que està a algun lloc del món on és. Perdona, bona nit, on ets?
1: Hola, sóc a Johannesburg.
0: A Johannesburg? A Sud-àfrica?
1: A Sud-àfrica, sí, en aquí he vist des de fa ja molts anys.
0: Com quants anys?
1: Doncs mira, vam arribar aquí el 2005, o sigui que fa 21 anys que estem aquí, i si conto Àfrica en general, ja fa doncs, 30 anys que estem a l'Àfrica.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, qui ets?
1: Doncs mira, sóc el Xavier Gómez Oliver i sóc un metge epidemiòleg que treballo a la Universitat de Witwatersrand, aquí a Johannesburg, i que faig recerca en temes de salut.
0: Escolta'm, mira, aquí tots dos ens posaríem a aplaudir-te perquè recerca és el que ens convé, recerca a l'Àfrica probablement encara més, i que hi hagi gent com tu que ho faci ens emociona, i que sigui un català encara més. Escolta'm, et sembla bé que aquesta pista musical l'acabem com s'ha d'acabar, que és acabant-se, i aleshores ja totes les altres pistes ens les dones tu de la teva pròpia vida i de com és que has anat a parar aquí, et sembla bé?
1: Perfecte.

0: Molt bé, escolta'm, Xavier, Sud-àfrica, però has parlat primer en plural, vol dir que no hi ets sol, no?
1: No, sempre amb la meva dona, amb la Montse, i sempre amb els nostres fills. De fet, dos són nascuts a Moçambic, o sigui que hem fet família, hem creat família aquí a l'Àfrica.
0: Són 30 anys, m'has dit, o 3 dècades, que et porten aquí a l'Àfrica, però el primer dia, el dia que et motiva a venir aquí, què és el que passa? O tu ja tenies la idea d'africanitzar-te?
1: Gairebé puc dir que vaig néixer amb aquesta idea, perquè no recordo quan, de fet era molt jovenet, que vaig decidir que volia ser metge i que volia treballar a l'Àfrica, i possiblement per la família, l'entorn familiar, que era un entorn que, cristià, que volia dedicar-se, o que ens va ensenyar sempre a dedicar-nos als altres, i possiblement per això, i després doncs amb els grups d'amics, treballant amb ONGs i anar-me formant des de ben jovenet per entendre més què és Àfrica i com es podia venir aquí no només a fer feina, sinó a aprendre també de la població del continent.
0: Tu d'on ets, concretament?
1: Doncs mira, jo vaig néixer a Barcelona, vaig viure els meus primers 10 anys a Montornès del Vallès i després vaig canviar de Vallès i he estat i crescut a Sant Cugat del Vallès.
0: Molt bé, Montornès, Sant Cugat, i no de sobte, perquè ja sembla que ho portaves del bressol, això, metge i a l'Àfrica. I hi ha un moment que això es fa realitat, ets metge i te'n vas a l'Àfrica. On vas directament al primer moment? Com va aquell primer, la primera destinació, el primer jo me n'hi vaig?
1: Bueno, no, jo vaig fer, com he dit, una formació durant molts anys amb Medicus Mundi Barcelona. Vaig fer una beca de 2 anys que t'ensenyen diferents especialitats, cirurgia, anestèsia, medicina interna, pediatria. Fas un poti-poti d'especialitats amb la idea de treballar en un hospital rural africà, que és el que et passa. Normalment ets l'únic metge que hi ha a l'hospital, on a l'època en què vaig venir jo. I el primer contacte va ser amb Medicus Mundi Catalunya, amb un projecte que tenien ells a Angola, com part de la formació. I aleshores era un camp de refugiats, Angola en aquell moment encara estava en guerra, i vam anar a Luanda en un camp de refugiats a treballar allà. I després, ja com a ja contractat directament per treballar, va ser amb el Medicus Mundi del País Basc, que vam anar a Ruanda just després del genocidi, que ells havien tingut allà projectes durant 30 anys i se'ls hi van destrossar tots els projectes amb la guerra, i aleshores vam anar allà un equip d'infermeres, la meva dona que és assistent social i jo com a metge per posar un altre cop en solfa i intentar posar tot el sistema un altre cop a endavant.
0: I aleshores has anat sumant països, perquè m'has dit Angola, m'has dit ara Ruanda, si no hi he entès malament.
1: I després Moçambic i després ara aquí a Sud-àfrica.
0: Sud-àfrica, quatre països, eh? I passats els 30 anys, la teva decisió primera era bona? N'estàs satisfet del que has fet i del que has aconseguit, de com ho has viscut? Hi ha algun però? Com ho veus, la perspectiva?
1: Jo n'estic molt content. Nosaltres aquí hem après moltes coses. No sé si hem fet tota la feina que podríem haver fet, però avui dia hem après moltes coses. Hem fet família. Aquí, quan vam arribar a Moçambic, el nostre veí ens va venir a veure i ens va dir, escolta'm, aquí en les poblacions, en els pobles africans, els veïns són família, per tant, si necessites res. I a partir d'aquí nosaltres hem fet molts amics que en aquests moments considerem família. I després hi ha una tradició en molts països africans que respecte t'han de tractar d'alguna cosa. I aleshores no poden dir només pel nom i ser oncle Xavi de moltíssima gent. Això és una constant aquí de la manera del tractament. Per tant, en aquest sentit, estem molt contents. La feina que he fet, doncs, al principi era una feina clínica. A la feina clínica, doncs, molt sense recursos, fent el que pots, siguent l'únic metge en un gran hospital, i bueno, doncs quan tens la sort de que hi ha alguna visita que és una anestesiòleg, com en tenir, doncs no fas tu l'anestèsia, la fa l'anestesiòleg. I en aquest sentit doncs, va ser una miqueta dur i cansat i una mica estressant el fet, sobretot la feina a Ruanda. Però després, amb el tema de recerca, doncs, hem tingut equips molt bons, hem pogut treballar també amb molta gent i en aquests últims anys potser el que més em satisfà és que hem fet molta feina de formar gent local que ara doncs, són investigadors, són degans de facultats, són gent que està tirant en la recerca de l'Àfrica endavant i la veritat això és molt, molt satisfactori per part meva de la feina que estem fent.
0: I ara dius investigues. Què investigues?
1: Jo, la meva investigació va començar amb el tema de malària i amb nens. Això va ser més a Mozambic i quan vam venir aquí a Sud-àfrica doncs em vaig passar més a tot el tema de sida i a tot el tema de la salut de la gent més gran. I estic estudiant més a gent de la població d'uns 40-50 anys i més endavant, perquè ara la població mundial, però també l'africana, està envellint. I amb el tema, per exemple, de l'epidèmia de sida, que era una cosa de gent jove, doncs ara aquesta gent jove amb els tractaments sobreviuen, arriben a gent d'edat més grans i aleshores doncs, tenen també doncs, les malalties típiques de l'edat, doncs hipertensió, diabetes, malalties mentals i tot això junt amb l'HIV. I aleshores doncs és el que estic fent jo, la recerca, a veure aviam com podem portar tota aquesta població que tenen una doble epidèmia, per dir-ho així, o multimorbiditat, intentar ajudar els serveis de salut i investigar de quina manera es pot portar millor l'envelliment i que sigui un envelliment dintre del que es pot saludable.
0: Escolta'm una cosa, aquesta és la teva part professional que no es pot deslligar de la teva vital perquè forma part de la vocació. Ja ho tenies des de gairebé, has dit, des del bressol, Àfrica i metge, i és el que has fet. Però després t'embolcallà tota la resta, la vida, diguem-ne, i la vida i portar família. Com és tenir família aquí? Genera alguna dificultat? És com a qualsevol lloc del món? Com ha estat la pujada dels teus fills aquí, a l'Àfrica?
1: Aviam, jo pel que sento, de fet sembla que a l'Àfrica és més fàcil. Ha sigut més fàcil fer créixer els nens. Aquí els nens estan per tot arreu. La població aquí infantil és molt més gran que no pas a Europa i els nens són acceptats a tot arreu i són benvinguts a tot arreu. Aleshores, fins i tot amb reunions a vegades o amb coses que has de fer amb la comunitat, els nens estan per allà i després per ells doncs, han crescut en zones rurals, cert que sense recursos, cert que sense mòbils i sense televisions i aquestes coses, però han pogut créixer amb voltants de natura i han volgut créixer sempre fora de casa i en aquest últim lloc que vam estar, perquè vam estar 10 anys aquí a Sud-àfrica en una zona rural, i els espectadors de quan els nens jugaven a futbol eren les girafes. Aleshores, és tota una cosa molt, molt diferent del que normalment és, però jo penso que ha sigut molt, molt positiu també per ells créixer així.
0: Ells, clar, no poden enyorar, diguem-ne, la vida d'Europa o la vida catalana perquè no l'han tinguda, o potser l'han tingut en dosis, però no l'han viscuda. Tu no l'has trobat a faltar mai?
1: Aviam, nosaltres el que trobem a faltar és la família i les amistats. Aleshores, nosaltres sempre, cada any, o si hem pogut cada 2 anys, hem anat de vacances tota la família i hem anat a visitar la família, a visitar els amics, i en aquest sentit això és el que trobes a faltar. I aleshores, clar, vull dir, els pares, doncs que no els tens allà proper, i doncs clar, la gent, els pares van creixent, i van passant les coses de la vida i aleshores tu no hi ets proper. En aquest sentit potser sí que és el més, però pel que fa als nens no, ells zona urbana doncs no l'han coneguda, viure en una zona urbana no l'han coneguda fins que hem vingut aquí a Johannesburg, i Johannesburg tampoc és una cosa com Europa, és totalment diferent. I potser els anys que vam estar 2 anys als Estats Units, doncs aquests 2 anys potser sí que ha sigut el temps doncs, que han après. com s'agafa un autobús, com s'agafa un metro, com es va pels carrers d'una ciutat. En aquest sentit, potser ha sigut la seva primera experiència en el 2015-2016, com va haver d'anar als Estats Units per feina.
0: I a casa, heu viscut a l'africana, heu mirat de conservar coses del nostre país, la llengua, no sé com ha anat, la llengua l'has traslladada a les noves generacions, per entendre'ns?
1: Sí, jo soc molt tossut, jo he sigut independentista tota la vida i això ho he mantingut. A casa hem parlat català i quan els nens es dirigien a mi, jo sempre els deia, que sóc el pare, a mi en català. I això ho han mantingut. I de fet, gràcies a això, tot han pogut comunicar-se bé amb les famílies, han pogut comunicar-se bé amb els cosins i en aquest sentit, doncs, i ara tenim un net aquí a Sud-àfrica i entén perfectament el català. Li costa parlar-lo perquè, com els meus fills, la tendència és anar-se'n cap a l'anglès, però també ara està començant a parlar-lo i entendre'l bé. O sigui que, sí, en aquest sentit hem aconseguit mantenir la llengua i els costums, doncs, bueno, tenim la senyera, tenim l'estelada, però vull dir, a part d'això, molts costums aquí no hem pogut mantenir.
0: Tipus el pan tomàquet s'ha mantingut o hem saltat a altres productes?
1: No, el pan tomàquet, el problema que tenim és que no tenim pa ni tenim embotits. Per tant, aquest ha sigut el drama. En aquest sentit, el pan tomàquet el fem quan estem a casa.
0: Difícil,
1: bueno,
0: difícil.
1: A Catalunya de vacances, és com podem fer el pa.
0: Escolta'm, m'has dit que la vida a l'africana us hi heu fet bastant, que a més és molt vinculada a món rural i amb molts infants, amb molta gent jove. És fàcil viure aquí? O la imatge de complicacions que ens arriben de la vida africana per falta de recursos i per mil coses més també afecten el dia a dia?
1: Aviam, sí, afecten el dia a dia. És el que deia abans, a les zones t'acostumes a viure sense electricitat. Quan estàvem a Ruanda vam estar el primer any sense electricitat fins que uns bombers ens van instal·lar un generador que podíem posar a la nit per unes hores. També a Mozambic, doncs, més o menys teníem aigua i llum, però el problema allà va ser l'aigua, que no teníem aigua a les cases i havies de buscar la manera d'aconseguir-la. I aquí a Sud-àfrica, doncs, fins fa un any, teníem fins i tot una aplicació de quan ens tallaven el llum perquè no n'hi havia prou en el país. I aleshores hem viscut durant molt de temps aquí, doncs, sense llum en més d'una ocasió. I quan ara se'n va el llum vol dir que hi ha alguna cosa espatllat i podem estar dos o tres dies sense electricitat. En aquest sentit, sí, les escoles, doncs, clar, no és el mateix una escola a Catalunya o a Europa que una escola en una zona rural africana, i nosaltres, doncs, hem anat adaptant i hem anat aconseguint, suposo jo, que els nens, doncs, vagin tinguent una bona educació. A Mozambic, per exemple, les taules eren troncs en el terra perquè no tenien encara les taules. Després, al cap d'uns anys, doncs, van tenir taules. Aquí a Sud-àfrica és molt diferent perquè també els nens han anat a escoles diferents. Però si tu poses a la població general, zona rural general, doncs encara estan amb moltes limitacions. I aleshores, doncs, nosaltres hem hagut de conviure amb aquestes limitacions i adaptar-nos.
0: Has parlat molt clarament en un moment determinat que arribàveu a països on hi havia conflicte bèl·lic. Això ha estat conviure amb la violència. No sé si l'heu vista de prop o només en teniu referència de lluny, però en qualsevol cas forma part d'una certa manera també d'entendre la política al continent. Hi ha hagut, i sembla que estem condemnats a que hi hagi violències en determinades zones, i quan no és aquí és allà, etc. Com ha estat aquesta convivència en els llocs on hi havia violència purament o en els que no sembla que n'hi hagi, però potser n'hi ha? Sud-àfrica té fama també, mala fama en aquest sentit, de ser una societat bastant vinculada a la violència també. No sé si això ha millorat en els últims temps. Com està tot això?
1: Bueno, clar, nosaltres, l'època que vaig estar a Angola era època de guerra, aleshores no podíem sortir de Luanda i eren trets cada nit, aleshores a vigilar, havies de caminar, perquè deien que hi havia mines, havies de caminar, doncs, en línia fila Índia i havies de vigilar amb aquestes coses. Quan vam estar a Ruanda, el problema va ser que era tota la tota la societat acabava de passar un genocidi i era més que la violència en si, que també n'hi havia, però és més aquesta sensació de tristor generalitzada i de que una població en xoc. En allà nosaltres vam perdre alguns amics per culpa de les mines i vam haver de fer canvis en la nostra vida. Vull dir, la Xènia, la nostra filla, que també estava amb nosaltres, es va quedar a casa, no la vam moure més, perquè vam tenir, es van haver unes mines i va haver gent que va morir, a companys nostres, i de fet, no sé si ho recordaràs, hi va haver també uns tres metges que van morir al nord del país, i aquests tres metges havien acabat de sopar amb el nostre equip.
0: Sí, sí. O sigui que... És un cas que aquí va commoure molt, certament.
1: Exacte. Aleshores, això eren de, em sembla que eren de Médicos del Mundo, havien sopat amb el nostre equip, jo en aquell moment estava de vacances i em va enganxar en un bar a Sant Cugat, que no sé com la televisió em va trobar, i vaig acabar tenint notícies. Aleshores, en aquesta situació sí que allà vam viure molta violència de puntual, però una sensació generalitzada d'inseguretat en el país i que t'havies de... no podia sortir a les nits, i totes aquestes mesures que s'havien de prendre. Anàvem per les ràdios, o sigui, havies de fer unes mesures extremes. Quan hem estat aquí a Moçambic, això era molt tranquil, quan hem estat aquí a Sud-àfrica, a la zona rural també molt tranquil, a la zona rural nosaltres no tancàvem la porta amb clau, era una cosa molt, molt tranquil·la i molt relaxada, però no vam poder anar a viure a dintre del poble. Nosaltres vivim en una zona que era una reserva natural de la universitat. Vam intentar viure dintre de la població com havíem estat a Ruanda o a Moçambic i ens ho van desaconsellar perquè van dir això no és segur. I ara que estem aquí a Johannesburg, doncs una miqueta l'has de vigilar, has de saber doncs, que vius en un ambient que pot passar alguna cosa. Nosaltres portem aquí ara 8 anys i no ens ha passat res i toco fusta, però que poden passar coses. Aleshores has d'estar atent, i és una mica aquesta la paranoia de la manca de seguretat, totes les cases tenim mesures de seguretat, resposta armada, totes aquestes coses que passen i que has d'estar a la white.
0: Però aleshores... Perdona, dic, clar, estic sentint tot això i un es planteja, s'ha de ser valent per seguir estant aquí, o no és valor o valentia, és senzillament que hi has de ser o que hi vols ser i tires endavant.
1: Home, jo penso que al principi érem una mica naïfs perquè érem jovenets i no sabíem massa bé on ens ficàvem. Un cop t'hi trobes, aleshores doncs tires endavant. Vull dir, ja hi ets i tires endavant. Vull dir, coses que vam fer quan estàvem a Ruanda, que si ara les volgués fer algun fill meu li diria que si està boig, però vull dir, en aquell moment, nosaltres ens hi vam trobar i les vam fer. Però vull dir... sí que és veritat que perquè érem molt, bueno, érem més joves. I aquí a Johannesburg doncs és la part de la vida, aleshores t'acostumes a viure aquí. Suposo que hi ha altres ciutats també, a altres llocs d'Àfrica i a Sud-amèrica i a diferents parts del món on tens problemes de seguretat en el dia a dia i aleshores doncs has d'anar a la white, has de saber per on et pots ficar, per on no et pots ficar, a quines hores i aquestes coses, doncs, aprens a viure en aquests ambients i no hi penses cada dia.

0: Escolta'm, per canviar una mica de to, perquè si no sembla que ens quedem només agafats a això, a la part aquesta, que és interessant de saber i que ens agrada experimentar a través dels catalans, però anem a viure a l'Àfrica d'una altra manera. Escolta'm, tu has estat a diversos països, t'hem d'aprofitar com a guia, diguem-ne, de possibles viatges de tots aquells que ens escoltin. De tots aquests països, quin recomanaries i què recomanaries? Exactament, aquest és el lloc que a mi m'ha robat el cor, per exemple. No sé si estaria a Sud-àfrica, estaria a Moçambic, estaria a Angola, estaria a Ruanda. Què ens aconsellaries si volguéssim fer una immersió africana?
1: Aviam, jo potser recomanaria, clar, és que cada país té la seva cosa. Ruanda, per exemple, és molt interessant. Hi ha parcs com la Caguera, que es diu, que és un parc natural molt interessant. Hi ha el llac Kivu, que és el llac que fa frontera amb el Congo, que també és molt interessant. Són coses molt maques de veure, i el país, com és petit i ara és molt segur, doncs realment és fàcil de moure's pel país. I si tens diners, doncs pots anar a veure els goril·les, perquè això ara sembla ser que costa molts diners. Nosaltres a Moçambic, el que jo sempre dic és que si vols visitar Moçambic, comença pel nord, que és on les zones són més maques, les platges, les illes del nord, i després s'ha de vigilar també, perquè per la meitat del país hi ha problemes també, hi ha hagut alguna revolució, però vull dir, el nord és molt maco, i la part del sud, les platges i les illes que hi ha també són molt boniques. Hi ha en el sud, ara a Maputo, ara l'han connectada, han creuat la bahia amb un pont que et porta a unes platges molt

0: increïbles a les muntanyes, o sigui, és una zona que realment val la pena de visitar.
1: Ens ho hem apuntat tot, i si vas trobant catalans per aquí, no t'estranyi, perquè has fet una bona venda d'alguns dels punts on has estat. Escolta'm, ara tocaria la pregunta aquella de... I escolta'm, tu vas dient que ets català per aquí, i saben que ets català, vas fent una mica de l'exercici de l'ambaixador, però, és clar, si m'imagino aquella bandera o aquella estelada, és igual, allà a casa teva, que es vegi d'un tros lluny, suposo que aquest exercici l'has estat fent.
0: Doncs sí. Bàsicament, de fet, la primera reunió que vaig tenir aquí a Johannesburg em van presentar com a Javier i ja vaig corregir des del principi. O sigui que des del principi que han sabut que nosaltres som catalans i que som una família catalana i que no som espanyols. Això ho hem dit repetidament i qualsevol persona que hagi estat amb nosaltres doncs ho saben. I de fet, quan venia una visita nova a algú que fos del país que fos i em preguntaven alguna cosa sobre això, la família fugia tota i deia, et quedes tu amb ell, això serà allò. I no, en aquest sentit, sí, hem fet molta pàtria en aquest sentit i que la gent apreciés també el que ens passa, el que som i el que no podem ser.
1: Xavier, a nosaltres sempre ens agrada molt una manera d'entendre les coses, que és que és Catalunya allà on hi ha un català. I, per tant, un trosset de Catalunya és aquí, a Johannesburg, en aquest moment, i abans a tots els altres llocs. I, si no, mireu la bandera, que la té allà posada i que ho demostra molt clarament. Xavier, que mai Javier, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta entrada entre complicada en algun moment, però deliciosa alhora a l'Àfrica. Gràcies per agafar aquesta trucada al vol que hem fet i la sorpresa que hem tingut aquí amb l'Amguar, perquè ell també és de l'Àfrica i, curiosament, ens hem quedat en el continent africà tot el programa avui. Moltes gràcies i una abraçada molt gran.
0: Moltes gràcies a vosaltres i sereu benvinguts quan vingueu, Severin.
1: Bé, doncs hem tornat de Sud-àfrica, no ha estat malament. Com
2: sí, aviat, sí, al costat, hem estat aquí al costat.
1: Hem estat aquí al costat, els dos aquí parlant amb Sud-àfrica, ell escoltant i jo preguntant, i ara sí que em toca preguntar-te per coses que ens afecten molt, que és la llengua. Amb la teva experiència venint de la Masic i amb la situació en què està, que tu dius, home, ja m'agradaria estar com el català, però el català li agradaria estar com altres idiomes, probablement, absolutament. Perquè estem com estem. Com ho veus?
2: Home, una mica preocupant. És a dir, jo crec que entre tots, socialment entre tots, hem de fer alguna cosa. És a dir, hem de salvaguardar la llengua, com sigui, hem de parlar, sempre hem de fer servir el català. És a dir, sempre, 24 hores. És l'única manera de normalitzar el català per salvaguardar-lo. És a dir, no hi ha una altra. Si no, correm el risc de que la llengua desaparegui. Mira, no cal anar molt lluny. La Catalunya Nord, en una generació, va desaparèixer el català.
1: Pràcticament.
2: És una llàstima. Una llengua que té una cultura, que té una civilització, que té una música, que té una gastronomia, que tot el que té Catalunya, entre tots, hem de tenir aquesta responsabilitat per salvaguardar-ho.
1: Escolta'm, has fet un missatge que semblaria una campanya, o s'assembla molt a una campanya que s'està fent aquí, que és mantinc el català. Tu, com a masic, fas mantinc el català?
2: Ah, sempre. Sempre 24 hores.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I et trobes... Amb tot l'orgull. Amb dificultats d'algú...
2: A vegades no et contesten en català, però, no sé, per exemple, quan vas a un bar a demanar un cafè amb llet, doncs mira, em poses un cafè amb llet, la gent a vegades no et contesta. És a dir, me puedes hablar en castellano? Bueno, pues cafè amb llet, és que no és difícil. Són dues llengües que comparteixen la mateixa raó. Bon dia, és el mateix, és fàcil. Fer un esforç per aprendre el català no costa. Per tant, entre tots hem de fer aquest esforç.
1: Aquest és un missatge que has de fer o que envies als catalanoparlants, als que viuen aquí que no són catalanoparlants i els que arriben també, no?, una miqueta.
2: Absolutament, els que arriben també. És a dir, la meva eina per poder interactuar amb la societat d'acollida és parlar la seva llengua. I és una mica també de tornar, d'agrair una mica la generositat de la societat d'acollida. És a dir, nosaltres sabem tots que la societat catalana en general és molt acollidora, és molt acollidora.
1: Ens emocionem quan parleu en català aquells que arribeu.
2: Exacte. Llavors, què menys? És a dir, el mínim que podem fer és respectar i parlar amb la seva llengua i fer la nostra també.
1: No, és que és això, és la clau.
2: Nostra, exacte. Bueno, jo recomano llegir en català, escoltar la ràdio en català, veure la tele en català, llegir en català de tant en tant també, llegir la premsa en català, poc a poc. De mica en mica anem omplint el nostre lèxic i així, poc a poc, acabem aprenent la llengua.
1: Doncs m'agrada molt com a final del programa aquesta crida a fer-ho amb naturalitat, amb senzillesa, sense complicar-nos.

0: sense buscar tres peus al gat, és fàcil, tot això que has dit de fer, i voluntat, i intentar-ho, i ja està. Escolta'm, jo crec que estaria molt bé, emocionant, a més, sentir-te dir adéu al programa, però en amazic, sí, que és la teva altra llengua. Ens agradaria molt que ens diguessis alguna cosa en amazic per tancar el programa d'avui.
1: Aixmet suizma, ajaran argi Catalunya Ràdio, en seu argi catalan, en seu argi em i ebesne mediciur catalan, així que moltes gràcies a tots.
0: Què has dit?
1: Bueno, un saludat a tots. Les he dit que estic en una ràdio catalana, de ràdio catalana, parlant de la importància d'aprendre el català. Així que fes-m'ho nostre, també.
0: Oh, que bo. Com es diu adéu en amazic?
1: Axcumdin.
0: Axcumdin?
1: Axcumdin.
0: Axcumdin.
1: Axcumdin.
0: Axcumdin i moltes gràcies.
1: I moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Mira, escolta, em veus la cara? Me'n vaig molt més content de com m'has trobat al principi, eh? Pues això és un regal.
1: Només per això ja està la feina.
0: Vale,
1: amb la bona feina es pot anar tot arreu.
0: Això és veritat. Doncs me'n vaig molt més... Gràcies, Anuar. Me'n vaig molt més content del com estava. Mira que estava enutjat i renegava pels racons. Ara no sé on vaig, perquè m'he posat aquí al mig d'això, que no sé si t'he sortit o no, però vaja, en qualsevol cas, ja em permetreu dir, visca el bon ànim, visca l'optimisme, visca la llengua, que vagi bé. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El sindicat de llogateres de Madrid fa una crida a acampar a la Puerta del Sol per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de la ciutat, a qui van expulsar del seu pis aquesta mateixa setmana. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants exigeixen l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Aldo Reverte és el portaveu del sindicat de llogateres.
2: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
1: Alguns dels manifestants que estan acampant a la Puerta del Sol de Madrid estan fent una crida també a repetir les mobilitzacions del 15M. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
3: Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut tres premis del palmarès de la secció oficial a competició. Pel que fa a les produccions catalanes, Cinco Minutos Más ha guanyat el premi al millor actor de repartiment. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
4: Bona nit. La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns als altres, s'ha endut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió. El premi de millor actriu és ex-equo amb la noruega Asta Kama August per Markens Gruda, Com creix la terra, que també s'endú el de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta Ab Yao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat d'Ubaimu, Tingues Valor, una mena de western al gel de Lapònia amb paisatges bellíssims. I finalment, com dèieu, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per la producció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera a partir d'un guió de Berto Romero. Més enllà del palmarès de la secció oficial, La Bola Negra ha consolidat la seva història d'amor amb els espectadors amb el premi del públic. Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Sant Sebastià.
1: Al centre d'Atenes hi ha hagut 6 morts, entre els quals una parella de lluna de mel, i 3 ferits en ensorrar-se un edifici de 3 plantes arran d'una explosió, probablement per una fuita de gas. Entre els morts hi ha 3 turistes nord-americans. Tot apunta que pertanyen a un grup que havia llogat un apartament per una estada curta a la capital grega. El sinistre ha tingut lloc al barri de Placa d'Atenes, a prop de l'Acròpolis i d'altres indrets molt visitats pels turistes. L'explosió també ha malmès els edificis veïns en un sinistre que l'alcalde d'Atenes ha qualificat de desastre.
3: Controvèrsia a Alemanya per la decisió d'un municipi regit per l'ultradreta, amb el suport dels democristians, de fer retirar les plaques en memòria de víctimes concretes del règim nazi. Es tracta del municipi de Heidenau, prop de Dresden, a Saxònia, on fa unes setmanes la ultradretana alternativa per Alemanya va ser la força més votada a la veïna Saxònia-Anhalt, a la mateixa regió d'Alemanya. Les plaques personalitzades són freqüents en ciutats alemanyes i també austríaques i es col·loquen on vivia o treballava la víctima que es vol homenatjar.
1: L'anomenada Porta de l'Infern ha enlluernat el correfoc de les festes de la Mercè aquest dissabte a la nit al Passeig de Gràcia. Es tracta d'una infraestructura de 14 metres d'amplada i 7 d'alçada dissenyada per l'artista Daniel Esteban, que ha acompanyat pràcticament tot el tram central d'aquesta avinguda. Era la novetat d'enguany i ha estat un dels grans reclams. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, la trentena de colles han desfilat amb els seus diables, bèsties i dracs. L'espectacle ha concentrat milers de persones entre seguidors, barcelonins i turistes. I I ara els esports, Alfons Gorina, bona nit.
5: Bona nit, en joc el debut del Barça a la Lliga CB al Palau Blaugrana i contra el Corunya. Anem al Palau, Ernest Macià, bona nit.
6: Què tal, bona nit. Comença ara mateix el tercer quart d'aquest partit. És la primera jornada de la Lliga CB, 48 hores més tard que el Barça debutés a l'Eurolliga amb victòria. Ara mateix ho estaria fet davant del Corunya, entrenat pel català Carles Marco. Marcador, Barça 52, Corunya 47. Ara hi ha triple de Justin Anderson, 55 a 47, guanya de 8 al Barça. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
5: Gràcies, Ernest. Abans derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. I en futbol tenim en joc a Wembley l'Anglaterra-Espanya de la Lliga de les Nacions, enviat especial a Londres. Roger Bosà, bona nit.
7: Bona nit. Ara mateix al minut 59 per la selecció espanyola guanya Anglaterra per 2 a 1 i en podrien ser 3 perquè Harry Kane ha fallat un penal. S'ha avançat Espanya amb un gol del jugador del Barça, Lamine Yamal, al minut 2, i abans del descans ho ha capgirat Anglaterra en el moment que marca ara mateix la selecció espanyola 2 a 2. Ara mateix aquí a Wembley dèiem que s'ha avançat Espanya, gol de Lamine, i ha empatat i ho ha capgirat Anglaterra, gol d'Anthony Gordon, un altre del Barça que ha culminat un contraatac i ha fet el segon Harry Kane amb una rematada de cap que ha desviat Marc Cucurella. Amb Espanya juguen 4 jugadors del Barça avui titulars, Lamine, Cubarsí, Rodri i Olmo, i n'havien de ser 5, però ha caigut Eric García, que ha sentit molèsties de l'escalfament, unes molèsties al genoll esquerre, en principi només són molèsties, i demà li faran proves. Roger Bosà, Catalunya Ràdio, Londres.
5: Gràcies, Roger.
0: Fins aquí les notícies.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
9: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
9: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Farem un espectacle que ens hem inventat.
14: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
15: Serà molt xulo!
14: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
13: Sí.
14: Entrades ja disponibles. Consulta la informació al web del Super 3.

0: Solidaris, Mercè Folch.
1: I si paressin un moment. Per respirar.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Hola, Raquel.
2: Benvinguts als Solidaris. Avui arrenquem el programa des de Cornellà per conèixer la història de Raquel Manzano.
3: Hola.
4: Hola.
3: Què tal? Passem?
4: Sí, sí,
3: molt bé.
2: La Raquel té 45 anys i és mare de l'Evelyn, que aviat farà 4 mesos. La Raquel té diagnosticada una discapacitat intel·lectual del 65% i sempre havia manifestat el seu desig de ser mare. Avui als Solidaris ens acostem a una doble realitat. La primera és difícil de quantificar perquè no hi ha dades oficials. La de les dones amb discapacitat intel·lectual que, com la Raquel, han decidit ser mares. I la segona des d'una altra perspectiva, la dels fills amb pares que tenen algun tipus de discapacitat sensorial. Comencem per la història de la Raquel i la de l'entitat que l'acompanya. Som Fundació.

0: som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, parlant de la situació personal de la Raquel. Hem conegut també a la seva filla, l'Evelyn, de 3 mesos, aviat en farà 4. També ens acompanya l'Estefania González, que és la seva referent social a l'entitat Som Fundació. Què tal, Estefania, com estàs?
1: Molt bé.
0: Quants anys fa que coneixes a la Raquel? Em sembla que és una relació ja de molts anys, eh?
1: Sí, ara fa des de 2019, diria, fa prop de 7 anys que la conec. I, bueno, gràcies a aquesta relació, no?, de confiança, ens permet apropar-nos amb ella i conèixer el que necessita, no?
0: Com la definiries a la Raquel? Perquè ara ens deia, jo volia ser mare, vaig deixar de banda les pressions per aconseguir finalment el meu objectiu, no?
1: És el seu major desig. Tu coneixes a la Raquel i de primeres ella volia ser mare de sempre.
0: Com la definiries amb ella?
1: És molt bona persona. És molt bona persona, una persona també molt humil, molt generosa i que ens permet apropar-nos molt. Jo li agraeixo sempre a ella molt, que sempre ens et truca, no? Perdona que et molesti, perdona que tal. No, no, si estamos para esto, vull dir, si fos el cas que no cal un suport que tu estàs demanant, ja t'ho diríem, però fa molta feina personal, a més, també. Has de ser molt humil i molt, pues això, molt bona persona, molt generosa per demanar ajuda a coses que a tu t'agradaria també fer sola i que de vegades no pots, o perquè tens la dificultat, o perquè falten recursos, o la societat et diu que tu no pots.
0: No, és la lluita aquesta contra la pressió social, no?
1: Sí.
0: Cap a la diferència, no?
1: Evidentment, de vegades existeix dificultat, però de vegades existeix dificultat perquè no n'hi ha, perquè està plena de barreres i de dificultats a l'hora de poder fer una cosa que tu hauries de tenir el dret a poder fer-ho.
0: Què us demana la Raquel? Mm. I quin és el vostre paper, també, importantíssim, en aquests casos?
1: Nosaltres ajudem a la presa de decisions, a emprendre projectes de vida i, en definitiva, l'ajudem a portar la vida que ella ha escollit. I, a més, amb ella, ostres, vol una vida molt normalitzada. És que no està demanant res a l'altre món. Mm. Volia ser mare, abans de voler ser mare, o durant aquest desig, tenir una feina, no?, tenir una casa adaptada.
2: I, a més, viure aquí a Barcelona, també.
1: Viure a Barcelona, que ella ve de viure a Lleida. I és una persona molt, molt lluitadora, no?
0: Explica'm les tasques amb què li doneu suport, amb què l'ajudeu.
1: La Raquel, nosaltres som... Ella té una sentència judicial antiga. S'ha de fer la revisió de mesures, doncs quan sigui la farà, i es decidirà, no?, quins són els suports que ella necessita. Actualment som curadors econòmics. Vale, aquesta paraula ja no s'utilitza, però bueno, per entendre's, som curadors econòmics, però des de que té el desig de ser mare s'han intensificat uns suports que per sentència actual no hi figuren. Quan faci l'entrevista, no?, ella ens ha demanat poder demanar més suport i més acompanyament o supervisió, el que es consideri que necessita, adequar el suport una miqueta al seu cicle vital actual. Doncs ara no està ja sola, és mare i curadora de la seva filla i necessita més suport que abans de ser-ho. Fins al moment, doncs, trobar feina, no?, trobar casa seva, una casa adaptada, adequada, segura i, en definitiva, defensar els seus drets, no? Allà, quan va amb la seva filla o ha volgut ser mare, s'ha trobat amb moltes dificultats, amb molt d'estigma, prejudicis, no? Sabràs fer-ho? De vegades, quan dius la paraula discapacitat...
0: Pues, s'encenen alarmes, no?
1: Moltes vegades deixen de mirar-la, no?, i ens miren a nosaltres, a les professionals que l'acompanyem, com demanen respostes, no?
0: Com si tu no poguessis donar, no?, aquestes respostes, Raquel. Sí. Què és el més dur amb el que t'has trobat?
2: És que quan tu vas a un sitio, t'ha igual a una clínica o al médico, lo que sea, tu vas ahí bien, lo explicas bien, pero cuando llegas la palabra discapacidad, ya te tiran para atrás. Es que como si tu palabra no valiese o tú no vales para eso.
0: Menystinguda, ¿no?
2: Sí.
0: Clar, i lluitar contra això és que és dur.
1: És dur, és difícil, però aquesta és la meva feina també, la meva i la de les meves companyes. Som un equip de 5 professionals, 2 referents socials i 3 auxiliars socials que li donen suport a la presa de decisions i lluitem amb ella i per ella per obrir portes i aconseguir suports d'ajuda a la criança també, no? Que no existeixen, a més, adaptades i adequades a dones amb discapacitat, en el seu cas, discapacitat intel·lectual, no? S'ha d'adaptar el vocabulari, ho hem de fer d'una manera més, més senzilla, més primària, si vols, més adequada i adaptada a ella.
0: Fins al 2021, les persones amb discapacitat eren incapacitades judicialment i se'ls assignava un tutor legal, no? El model actual és el de suport en comptes de tuteles, no? Clar, abans era això, no? Aquest tutor legal, ara, sortosament, les coses han canviat, no? És molt millor.
1: És molt millor.
0: Amb aquest model.
1: I és com ha de ser, perquè nosaltres lluitem també per fomentar la seva autonomia. No la volem substituir, sols faltava, i menys ara que és mare, no?
0: Raquel, quan fas les visites al pediatre, com són aquestes visites? Et sents acollida, compresa?
2: Estoy bien recogida, porque me dicen lo que tengo que hacer, yo le hago, y cuando yo he ido con ellos, han visto que todo lo estoy haciendo bien, no ni una pega.
0: Vosaltres feu aquest acompanyament, no? Amb
1: aquests... Nosaltres fem l'acompanyament des dels inicis del dia de setmana, tot el tema de la clínica, el tema de l'hospital...
0: Vau ser al part?
1: Sí, sí, la meva companya Carme, criar social, que també coneix la Raquel des de fa molt de temps, doncs va estar al part, li vam oferir la possibilitat i sí, sí, ens va trucar, vam estar atentes, la Carme presencialment, jo telefònicament, bueno, és que era una miqueta en directe aquella aventura, no?, aquell superdesig de la Raquel que s'estava fent realitat.

0: Fins fa només 6 anys, les dones amb discapacitat que havien estat incapacitades podien ser esterilitzades sense el seu consentiment. Estefania, tu coneixes casos d'aquests? Abans li preguntava a la Raquel per aquesta qüestió. Si coneixes casos, com ho han viscut, no? Aquest tema, no? De no poder ser ama, no? del teu propi cos, no?
1: Clar, efectivament, és que al final passa per sobre de la teva voluntat, però per sobre, sobretot, del teu cos. I a nosaltres, a les dones, que ja ens diuen des de petites, si tu no ets mare, si en general, amb discapacitat o sense, és igual, si no ets mare, no ets una persona ni responsable, ni estàs completament realitzada. Doncs elles igual també, no? Tenen aquesta sensació, i quan el vulnerat del dret de poder decidir sobre el seu propi cos i han, no?, votat aquest dret, doncs imagina't, no? Ja sigui perquè les han operat o pastilles, no?, manipulant moltes vegades la seva voluntat i desig. I realment hem d'anar molt més enrere, no?, que puguin decidir, poden ser amb recursos i amb ajudes, o que puguin decidir o no, o potser no, però no passis per sobre, no?, no ficar-les en un quiròfan, per entendre'ns, no?, i operar-les perquè no puguin ser mares.
0: Perquè, clar, són processos, això, que o passen per quiròfan, no?, com bé deies, o a nivell de pastilles, no?, a nivell...
1: Clar, sí, implanol, no?, amb una mena de... d'injecció que els hi posen perquè no puguin ser mares.
0: Les mares amb una discapacitat intel·lectual, Estefania, tenen la custòdia dels seus fills?
1: Tenen la custòdia dels seus fills, sí. Aquí tenim una mena de contradicció important, perquè el tema de la Raquel, actualment som assistents patrimonials, no? Però n'hi ha dones que som tutors absolutament, no? Assistents representatius, com si diguéssim, oferim un suport en totes les àrees de la seva vida, tenen una bateria de suports molt extensa, però... tenen són tutores de les seves filles o fills. Llavors, clar, és com contradictori. Si ella necessita suport per anar al metge, suport, supervisió, per buscar feina, per fer coordinacions també amb els serveis on assisteix, per trobar serveis d'oci, per relacions personals, és contradictori que tingui la custòdia de la seva filla, no? La cura absoluta d'ella. Aquí ha de ser molt extens, molt intens el suport que l'equip social fa cap a les dones que atenem, per prevenir situacions, negligències, etc., cap a les persones, cap a les criatures.
0: Clar.
1: Llavors tenim moltes coordinacions amb escoles bressol, SADIA, pediatria, al col·le...
0: És el que t'anava a preguntar ara, no? Ens pot escoltar algú que digui, a veure... Tot això està molt bé, però hi ha una línia vermella que és qui garanteix, no?, qui vella per l'interès superior del menor, no? Què responem, no?
1: És una gran responsabilitat, a més, perquè depèn de molts serveis, de nosaltres mateixos també, nosaltres mateixos qui coneixem aquesta situació, aquesta criatura d'adulta serà d'una manera o d'altra, no? I llavors hem de posar la mirada aquí. Jo sempre li dic a la Raquel o a les mares que tenc que ara hem de posar la criatura al centre i d'aquí partim.
0: Raquel, tu què diries a altres dones que, com tu, amb aquest grau de discapacitat intel·lectual, vulguin ser mares? Quin missatge els hi donaries?
2: Yo creo que todo el mundo tiene que ser feliz y conseguir sus proyectos de vida como ellos quieren conseguirlo. Yo sé que cada discapacidad o como es la persona son diferentes, pero nadie tiene que decir cómo tiene que vivir esa persona.
1: Això ningú t'hauria de dir com podria viure, quina vida has escollit i vols emprendre, no? I que el que he dit abans, no?, que poder existeix una dificultat, potser li hem d'explicar les coses d'una manera diferent, adaptar-les, però amb ella i a qualsevol persona que tinguis davant, que poder té certa manera diferent de fer-ho. Quan la Raquel va tenir l'Evelyn a l'hospital, recordo que quan li anaven a donar l'alta, si és un part normal i tot està bé, donant l'alta a les 24 hores, no? 36 més o menys, i ens va mirar la llevadora i ens va dir, i ara què faré? I ara què farà la Raquel a casa amb la nena? Dic, una pregunta, i que aquesta pregunta a què viene, no? Què vols dir? No, pel tema de la discapacitat, escolta'm, és que dius que no sap donar un biberó. Escolta, ni ella, ni jo, ni nadie, no? No sap canviar un bolquer, però ni ella, ni jo, ni nadie. Si tu penses que s'ha de quedar una miqueta més ingressada per ensenyar-li això i quedar-nos tots tranquils, doncs fes-ho, però no me traslades a mi, no? La teva ansietat o la teva preocupació, quan està a la teva mans, treballar per això, no? Llavors es va quedar més temps ingressada per ensenyar-li una miqueta la cura de la criança, com un moment de fer un bebè si es posa malalt, si té febre, el tema del biberó, el tema del bolquer, el tema del malic, i també va tenir més seguiment a la CIR, al Centre d'Atenció a la Dona, amb el tema de l'embaràs, per poder resoldre dubtes, no? I possibles coses que poden sorgir en el tema de l'embaràs.
0: Molt bé, falten recursos i tot plegat, però aquí la lluita, la guerra, és amb la mirada social, no? Cap a persones com la Raquel, no? Com es trenca aquesta mirada des de la superioritat, no? Des de l'estigma.
2: No te pueden juzgar a una persona sin discapacidad si no sabes cómo es cada persona. Es verdad que me quedé, pero me enseñaron cómo dar el biberón, porque yo nunca había dado el biberón, pero me ayudaron cómo lo tenía que hacer por la mañana y por la tarde, pero anoche ya me dejaron sola porque lo sabía hacer. Y dice, como ya lo sabes hacer, al día siguiente tenemos la alta. Pero me quedé un día más porque me enseñaran cómo tenía que dar el biberón.
0: Doncs, Raquel i Estefania, moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa de la Raquel, en aquest cas. Molta sort, molts ànims amb aquesta nova etapa de la vida, que és la maternitat, i una abraçada molt gran. Tens una filla preciosa.
2: Sí.
0: Moltes gràcies.
2: Sí.
0: Que vagi bé.
2: Gràcies. Adéu.
3: Solidaris. Mercè Folch.
4: Jo crec que es qüestiona perquè es té la mentalitat de que no seran capaces, i és molt difícil ser una mare sense discapacitat.
5: Raquel Montlló, membre del grup de dones feministes de Tincat.
4: Doncs jo crec que la societat veu com impossible que puguis ser mare o que puguis arribar a cuidar una altra persona, saps? Si tu no et saps cuidar, que és la mentalitat que es té, que una mare amb discapacitat no es pot cuidar ella mateixa, doncs encara menys el fet de tenir un fill i després tot el que representa, saps? Cuidar-lo, és a dir, tot. Fins i tot després buscar feina o buscar altres coses que també trobes més impediments. O fins i tot alguns metges et diuen que depèn del que tinguis, quina discapacitat tinguis, t'aconsellen no tenir fills. També aquest dret doncs està treballant i tu no li pots treure l'oportunitat de ser mare. És que, clar, molta sensibilització i deixar que una persona amb discapacitat pugui parlar. Tenen molt a dir. El que passa és que no se'ls dona la possibilitat de que puguin parlar.
6: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
7: Tot seguit volem conèixer la història d'una altra mare que també reivindica que la seva maternitat és com la de qualsevol dona. Ja ha parlat la nostra companya, Mònica Roca. You're not different
8: from the rest. La Sabina juga fet i amagar amb la seva filla quan arribem.
9: Va, conta la mama, tu t'amagues?
10: No, jo.
9: Tu contes.
10: I jo m'amago.
9: Vale. Però conta a poc a poc, eh?
11: Hola.
12: Hola,
11: què tal?
12: Hola.
11: Sabina, sóc la Mònica.
12: Com estàs?
11: Faig dos petons?
12: Sí.
11: Sí? Vale.
8: La seva gossa pigall, la Baia, ens saluda.
11: Ui, mira-la, que és molt joveneta.
12: Dos anys i mig.
11: Ah, encara agrada.
12: Tenim dos cadells a casa.
11: Sabina, què tal? Com estàs?
12: Bé, molt bé.
11: Com es diu la teva filla i quants anys té?
12: Es diu Leia i té 3 anys i 10 mesos.
11: Ets tu la Leia? Oh. Em saps dir quants anys tens?
13: Ara no.
12: Ara no? Ai, aquest nom ve perquè... Enyanya està allí. No sé, ves-lo buscar.
11: Mira.
12: És que sabíem que la història de la Leia seria una miqueta complicada. Llavors buscàvem noms de guerreres. I ja.
8: Leia de Star Wars.
12: Leia de Star Wars.
8: Som en un pis que l'11 té la seva seu a Catalunya, situada a Barcelona, a prop de la plaça Espanya. El pis és com una llar qualsevol. Es fa servir per treballar l'autonomia de les persones amb discapacitat visual. Hi ha un menjador, una habitació de matrimoni, lavabo...
14: Aquí tenim la cuina, val? És una cuina completa. Té rentadora, secadora, rentavaixelles...
8: La Mar Sandón és tècnica en rehabilitació de l'ONCE. Avui han quedat amb la Sabina per parlar de com li va el dia a dia amb la nena. Des que la Leia va començar a caminar, que sorgeixen nous reptes.
14: La importància, veritat, Sabina, de l'entrenament de l'oïda i que la mare i el pare treballin l'oïda per localitzar d'on ve el so.
12: Clar. A casa, com tenim parquet, quan camina i així fa soroll, i a mi ja em basta, però Al carrer sí que porta un picarol a les sabates.
14: Perquè si no ens podem trobar amb el risc de que et desaparegui i clar, a aquestes edats, encara que els hi diguis dona'm la mà, clar, volen jugar.
8: La Mar és la responsable del curs de puericultura que l'ONCE fa més de 25 anys que organitza per futurs pares i mares cecs o amb discapacitat visual greu.
14: Les inquietuds o els neguits que poden tenir, val, els hi ensenyem, els hi assessorem, dubtes que puguin tenir. Quan fem, per exemple, la sessió de que s'ha d'agafar el nadó, tenim ninos, val? Aleshores, com agafar-lo, com deixar-lo al bressol, si s'ha de fer el rotet, com l'han d'agafar, i, clar, la manera de fer-ho, com estan embarassats, val? La manera de fer-ho és fer-ho amb ninos i practicar-ho directament.
12: Hem après des de preparar un biberó, com gestionar el tema de medicació, canviar bolquers, vestir, el tema del bany... Seguretat a casa per quan siguin més grans.
8: La prevenció al carrer és un dels temes que genera més interès.
14: Nosaltres, per exemple, sí que recomanem, clar, que no portin cotxet, perquè el cotxet és un perill. Clar, el cotxet sempre va per davant, no? Aleshores, els hi recomanem que vagin amb motxilla.
12: A mi hi havia coses que em preocupaven, com podria ser sortir al carrer. Jo vaig fer porteig quan la Leia era bebè. Llavors pensava, ostres, i si vaig amb la nena a la motxilla i ensopego i caic al terra i tal, això sí que em feia por, però, clar, després també pensava, quantes vegades has caigut quan vas pel carrer?
14: Al començament venen amb molt neguit i molta inseguretat i conforme van avançant el curs van veient que no és tan complicat. Des del món...

0: en el meu cas, que sóc cega des de que tenia 4 anys, per mi no és un, no era un hàndicap, no? El ser cega i ser mare, perquè ja fa molts anys que sóc cega. Llavors, per mi és una situació habitual i evidentment que cada dia estic aprenent coses noves, no? Però no em suposa un problema el fet de no veure-hi.
1: Sabeu que la llet artificial ha de portar la mesura exacta d'aigua i tot igual. Mm. Aleshores, sí que tenim unes xeringues, que són alimentàries, que a l'embolo el marquem, val? Perquè sàpiguen exactament quina quantitat d'aigua han de posar.
2: Assegudes a la taula de la cuina, la Sabina i la Mar repassen com preparar un biberó o com prendre la temperatura amb el termòmetre.
3: Les ocasions?
0: Sí, però n'hi ha dues, no?
3: N'hi ha dues, sí. Estan dos i el tres.
0: Vale.
3: Val? Espera un moment, localitza bé on està el dos.
0: Dos i tres?
3: Ah, aquest és el dos, el primer, i el segon.
0: Ah, bueno, vale.
3: Vale?
0: Sí, sí.
4: Mira la temperatura. Tu temperatura és 36.0 grados.
2: També recorden els trucs per no equivocar-se a l'hora de donar la medicació a la criatura.
1: Tota xeringa té l'embolo, que és, i aleshores el que fem és que fem una marca, val? Per exemple, imagina't que has de marcar 5 mil·lilitres. Doncs aleshores obres la xeringa i quan l'embolo arriba a la marca del 5, el que fem és que amb un cúter mateix fem una marqueta perquè després el pare o la mare pugui amb la ungla saber on està el 5.
2: Li pregunto a la Sabina què fa quan es troba en una situació en què és indispensable un reconeixement visual a la seva filla. Per exemple, si a la Leia li surt una urticària a la pell.
0: Si tinc algú, jo què sé, la iaia, que li puc preguntar, escolta, això està vermell, o la veïna, o qui sigui, no? Gent de confiança, i segueixo sense tenir-ho clar, me'n vaig al pediatre.
2: Al carrer, la seva gran aliada és la gossa Pigall.
0: Si jo li dic a la vaia, vaia, on està la Leia, l'anem a buscar. Això per mi és una eina fantàstica, no? A veure, específicament no està entrenada per fer res específic. Vull dir, a l'escola no li ensenyen a buscar nens, per dir-ho així, no? Sí que, com a mamífers, entenc que hi ha un instint de protecció cap als petits i suposo que a la seva manera entén que és un cadell, no?, per dir-ho així.
2: La filla de la Sabina aviat farà 4 anys i ella, com a mare, ja no té les mateixes preocupacions que tenia quan era un nadó.
0: Jo sé, el tema del menjar, la teoria és molt fàcil, però clar, després la vida real és diferent, no? Llavors sí que fem, quan hi ha moments de dubte, és socorro coco, i venen a casa, no?, amb el teu bebè i amb la situació real i et donen els tips, no?, que necessitis en aquell moment.
2: Per això a les famílies també els hi és molt útil poder compartir les seves vivències.
0: Al curs també venen pares que ja han sigut pares per compartir les seves experiències, no?
1: La gent fa moltes aportacions. Per exemple, el cas d'uns pares secs que van tenir bessonada, val? I en el moment del part, clar, doncs, com els distingeixes, no? O sigui, i aleshores, doncs, simplement amb una pulsareta que els hi vam posar, que li vam dir que posessin al peu, per distingir, o el canyell hagués pogut ser, amb un o l'altre.
0: Tema de menjar, tothom et deia, l'has de posar a la trona i que ella estigui sentada i tal, i per mi era molt fàcil tenir-la a sobre. Amb la seva esquena, la meva panxa, llavors amb la mà esquerra li podia controlar les mans perquè no hi hagués, o sigui, un accident, no? I amb la dreta portar-li la cullera cap a la boca.
2: La Leia comença a ser conscient que la seva mare no la pot veure.
0: Tenim situacions on em diu, mama, mira, si està amb el patinet, per exemple, però hi ha altres vegades que sí que em ve a buscar i m'agafa la mà i em diu, mama, toca. I em posa la mà on, a la cosa que vol que toqui, no?, específicament.
2: I la Sabina té molt clar que no li vol transmetre pors. Per això reivindica viure la seva maternitat amb naturalitat. No vol ser mirada ni amb pena ni com una heroïna.
0: Hi ha vegades que quan estàs embarassada i algun típic comentari de pobreta, cega i embarassada. O de preguntar-te, i ara com ho faràs per cuidar el nen, no? I és com, si tens aquests feedbacks, no?, de, i com faràs això, o com faràs no sé què, o com li donaràs de menjar, o com sortiràs al carrer, o com la portaràs a l'escola, o com la cuidaràs. Clar, al final és com que et fan sentir petit, per dir-ho d'alguna manera, no? O som superherois o som supermerdes. Perdó per l'expressió, no?
5: Va, jo conto i tu te'n mares, ¿vale?

0: diferent.
1: Després de sentir les experiències de la Raquel i la Sabina com a mares, ara volem conèixer quina és la vivència dels fills de pares amb discapacitat, en concret amb una discapacitat sensorial. Esther Bertran, com estàs?
2: Què tal?
1: I Clàudia Morcillo, com va tot?
3: Hola, tot molt bé.

0: Comencem per tu, Esther. Els teus pares són sords, no?
1: Sí, tots dos són sords. Des del naixement, és veritat que a mi mare creuen que va ser des del naixement, però per una prematuritat, i el meu pare va ser una mica més gran, quan va tenir un o dos anys, probablement per una ototoxicitat d'un medicament que li va provocar per una meningitis.
0: Els teus pares ara estan jubilats, treballen...
1: Estan tots dos jubilats.
0: I tu a què et dediques, Esther?
1: Jo sóc metgessa de família.
0: Tu no tens cap problema auditiu. Clar, a quina edat diries que tu vas ser conscient que els teus pares tenien aquesta discapacitat? Què recordes?
1: Doncs realment ara mirant cap enrere crec que va ser bastant tard, perquè és veritat que jo no vaig créixer en cap moment amb la sensació de que els meus pares eren diferents ni que tenien cap discapacitat. Per mi els meus pares eren els meus pares.
0: I tant.
1: I sí que és veritat que va començar a cridar-me l'atenció quan em vaig començar a comparar amb les companyes de classe. Potser et diria als 10 anys, una mica més gran inclús potser. Perquè és veritat que els meus pares també feien molta vida amb altres persones sordes. Llavors jo anava cada cap de setmana a l'associació de sords i jo anava amb els fills de les persones sordes, que molts eren sords però d'altres eren oients, i allà jugàvem, feien vida, i els meus pares estaven amb els seus amics.
0: Clar.
1: Llavors per mi no era raro ni diferent. O sigui, simplement jo creixia amb uns pares normals i corrents.
0: Clar, tu naturalitzes, no?, aquella Exacte. Situació.
1: Sí, sí.
0: Te'n recordes, durant la teva infantesa, que haguessis hagut d'ajudar els teus pares per aquesta qüestió, no?, per aquesta discapacitat
1: sí.
0: sensorial?
1: Des de... Jo crec que això li deu passar a la gran majoria o a tots els fills de persones sordes que són oients. Et comences a responsabilitzar molt aviat de coses que potser no li pertoquen a un nen petit, però de seguida comences a fer de traductor, comences a agafar trucades per fer gestions administratives, acompanyes els teus pares al metge. Llavors, sí que és veritat que això et dona un grau de maduresa molt aviat, però a la vegada també et fa assumir unes responsabilitats que potser no et toquen tan petit.
0: Entenc que de ben petita tu ja vas aprendre la llengua de signes, no?
1: Sí, de fet, cada cop que em pregunten, per mi la llengua de signes és el meu primer idioma. I els meus pares sempre m'ho diuen, sobretot ma mare em diu, tu abans vas començar a signar i a parlar. Jo vaig parlar perquè la família del meu pare i la família de la meva mare són oients. Llavors jo l'estímul auditiu sempre el vaig tenir, però és veritat que vaig començar abans a signar que a parlar.
0: Diries que la sordesa, Esther, és una discapacitat que pot resultar molt invisible?
1: Totalment, totalment invisible. És una discapacitat que si tu pots veure qualsevol persona al carrer i no adonar-te que aquella persona potser no et respon un hola, bon dia, perquè no t'ha escoltat que li dius hola, bon dia. Llavors, és una discapacitat que està molt invisibilitzada i molt poc adaptada. La societat no està gens adaptada a aquesta discapacitat. Igual que d'altres potser són més visuals i es poden percebre abans, la sordesa és una discapacitat que passa molt, molt desapercebuda.
0: I això genera mals entesos, males interpretacions. Amb què t'has trobat?
1: Sens dubte, per exemple, això que et comentava, no?, de que alguna persona t'aguanti la porta, per exemple, per passar a casa i et digui gràcies i no li tornis el de res, o al contrari, no?, li hagis de dir gràcies i potser no t'entengui. O quan vas a comprar, per exemple, que es dirigeixen a tu directament quan vas caminant i potser tu no et gires. I la gent fins i tot pot arribar a pensar quina persona tan maleducada, no?, sense plantejar-se en cap moment és que potser aquesta persona no m'està escoltant. Llavors, en situacions així de la vida quotidiana, que s'hi troba tothom, clar, les persones sordes també s'hi troben i no són enteses fins que, pel que sigui, es giren o parlen. O, per exemple, vaig jo amb ells i dic, no, disculpa, és que és sord o és que és sorda. I llavors diuen, ah, sí, perdona. Però clar, fins que no passa això, o potser no passa, la gent no ho veu, no es visibilitza.
2: I el bebé està bien, però ja se sabe.
3: Es que hay un 50% de posibilidades.
4: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
5: No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
6: Ya tengo que interpretar, no me puedo ir.
7: Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
8: La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye.
0: L'any passat la pel·lícula sorda va voler retratar les barreres amb les que es troben les persones amb sordesa. Què et va semblar? Jo la vaig veure no fa gaire. Hi ha una escena, per exemple, que és quan la protagonista pareix, que allò és un guirigall, amb tots els metges i infermeres parlant alhora, el company de la protagonista dient, sisplau, necessito interpretar-la. No sé si et va semblar realista, no, també amb el teu entorn.
1: De fet, se'm posa la pell de gallina només de recordar-ho. Aquesta pel·lícula vaig anar a l'estrena amb els meus pares,
0: sí,
1: perquè vam fer amb els amics de SOS o l'agrupació, més bé, va fer una estrena en un cinema i ho van anar a veure persones sordes i famílies de persones sordes, i jo recordo anar a veure amb els meus pares i els seus amics i plorar, de dir, és tan real, i és, potser es veu molt dramatitzat, però la realitat és que les persones sordes tenen una barrera molt gran a la societat, i és que no es poden comunicar, i ningú es pot comunicar amb ells d'una manera sense barreres, diguéssim. Sí que et pots fer malabars per acabar d'entendre't, però sí que és veritat que no hi ha una comunicació fluida. I quan et trobes en situacions així, per exemple sanitàries, que és un exemple molt, molt prevalent, no hi ha una traducció, no et fan sentir part de l'entorn. I això és una barrera molt gran, la barrera de no sentir-te autònom i de no, que no et facin sentir autònom. Llavors a mi em va semblar una pel·lícula que realment posava molt en la pell a l'espectador del que és ser una persona sorda en un entorn oient i ser una persona oient també en un entorn sord.
0: També ens acompanya la Clàudia. La Clàudia té un cas diferent, en aquest cas. Els teus pares són cecs,
1: sí,
0: no? Malgrat que parlem d'un altre tipus de discapacitat, t'has sentit...
6: M'he sentit molt, molt identificada, sobretot a la part de quan parlava de quan era ella nena. Jo, al final, no m'he juntat tant, ara de gran, almenys, amb fills de persones amb discapacitat, i ella, tot el que ella anava explicant és com jo ho he viscut. Com anar cada cap de setmana ella a l'associació, jo anava a la 11. Com conviure en aquest ambient que per mi era tan normal i després sentir com no era normal quan em comparava amb les meves companyes, exactament igual.
0: A què et dediques? Què fas,
6: Clàudia? Jo estudio. Ara començaré el quart any de traducció i interpretació a la Pompeu.
0: Els teus pares treballen?
6: La meva mare sí, el meu pare està incapacitat. La meva mare és cap de responsabilitat social, dona i diversitat a TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.
0: I la ceguesa és de naixement?
6: No, la meva mare es va començar a quedar cega als 12 anys. Tot i que per mi sempre ha sigut persona amb ceguesa total, ella ha vist els colors, per exemple, que canvia moltíssim la discapacitat quan has vist que quan no has vist. I el meu pare, en canvi, s'ha anat quedant sec mentre jo vivia al món. Llavors, he viscut com, per molt que sigui la mateixa discapacitat, he viscut dos processos completament distints. Per una part, la meva mare, que a la que jo he conegut ja sent cega, llavors...
0: Però el pare ha estat progressiu i, clar, per tant, potser ha costat més, això.
6: Clar, bueno, han sigut adaptacions distintes, perquè per la meva mare, com explicava la meva companya, no... Jo no he sentit al principi que hagués d'adaptar-me al món. Ha sigut quan jo m'he conegut al món, que és un món que no està adaptat, que jo sí que havia d'adaptar la meva realitat al món. Jo havia d'ajudar els meus pares o havia d'informar, de reivindicar. Molts cops com sentia aquesta responsabilitat de tinc pares secs, però jo mentre era nena, fins que no vaig arribar com a ser conscient de ostres, tens una mare que no hi veu, no vaig sentir que la meva realitat fos distinta.
0: De vegades és més la mirada externa, no? La pressió social a la diferència.
6: Completament. Com la gent també entén que tu has de sentir d'una manera, i potser per mi, saps, com que jo potser havia de sentir compassió pels meus pares i per això era una nena més responsable, que havia crescut abans, que pues, era més madura per la meva edat, quan en realitat jo he sigut nena, adolescent i jove, que ha fet tot el que li ha rotat, i si he hagut de deixar algú a meitat del terra i els meus pares s'han ensopegat, ha sigut així. No he sigut més responsable perquè els meus pares no hi vaguessin. Mm. I jo sempre he estat rebent comentaris des de fora de doncs segurament tu ets una nena molt responsable, perquè com els teus pares no hi veuen, els has d'ajudar molt i has de... Sí, els ajudo, però no perquè no hi... No sé com explicar-ho.
0: No és una crossa.
6: Clar.
0: No és una crossa.
6: Sí, sí.
0: Us heu sentit a dir molts tòpics? Per exemple, Clàudia, no sé si tens germans o no.
6: Sí, tinc un germà petit.
0: Tens un germà petit, no? A casa, no? Devíeu ser molt endreçats, perquè, clar, si els pares no hi veuen, potser ens pegaran i cauran, no? Aquest tipus de coses, al final, de les dinàmiques familiars que tu estaves dient ara mateix, que estaven absolutament normalitzades, no? Però des de fora i des del desconeixement, això no es veu així.
6: Sí. Jo soc una persona molt desendreçada. El meu germà també, però no em guanya. I els meus pares s'han ensopegat moltíssims cops, s'han fet mal moltíssims cops per calaixos que m'he deixat obert i pues, s'han fet mal, o roba per al terra, de tot. No he sigut diferent en aquest sentit. He intentat treballar el meu desordre perquè l'havia de treballar, mai perquè els meus pares siguin secs. Mm. Però és veritat que sempre he rebut comentaris en què se sobreentenia que jo era molt endreçada perquè els meus pares eren secs i res més fora de la realitat.
0: Mm. Pel que fa a les cures, què podíem fer, què no podíem fer?
6: Els meus pares, bueno, La meva mare sempre ha dit des que soc petita que ella ens ha fet absolutament de tot, que sí, cuinar, posar-nos crema, dutxar-nos, absolutament tot. L'única cosa que no ha fet ella mai ha sigut tallar-nos les ungles, perquè li feia por. Llavors, pues, em tallaven les ungles la meva àvia. Però entre ells es repartien les feines de les tasques de la casa, el meu pare tot el que era cuinar la planxa, o de més la meva mare potser netejava més, i pues, s'anaven organitzant i mai ens ha calgut ajuda externa.
0: Sempre els heu pogut plantejar, tant Esther com Clàudia, els vostres dubtes, les vostres pors, no? Perquè al final

0: els meus dubtes, d'intentar que em sentís el més còmode possible.
1: Quins dubtes teníeu? Quines pors teníeu?
0: Jo, per exemple, una por molt gran era que els meus pares no poguessin, ara que estic fora de casa, que els meus pares no poguessin, per exemple, trucar-me un dia si tenen una emergència. Sí que és veritat que avui en dia hi ha videotrucades, hi ha missatges instantanis, hi ha qualsevol tipus de comunicació que ha facilitat moltíssim la vida de les persones sordes. Però a mi una de les pors era això, no poder, que ells no es poguessin comunicar, per exemple, amb un servei d'emergències, o que no es poguessin comunicar amb mi en algun moment donat. Llavors aquesta ha sigut una de les pors que jo sempre els he plantejat.
1: Clàudia, en el teu cas?
2: Jo és que quan era petita, per ser-te honesta, em feia una mica de vergonya tenir pares secs. I quan anava pel carrer em feia vergonya que em veiessin, perquè més d'un cop havia escoltat comentaris o coses com un nen preguntar-li al seu pare per què aquesta dona porta un pal, que no es diu pal, es diu bastó. Llavors em feia molta vergonya petita i jo sí que sento que potser sent petita hi havia una mica de falta de referents de persones o nens en la meva situació perquè jo sabia que m'estaven passant coses però no els hi podia posar nom. Llavors jo sabia que no estava bé perquè jo quan estava amb els meus pares estava excel·lent. Jo he tingut una infantesa superfeliç. Però després sortir al carrer en certs moments sí que em feia una mica de cosa però per als altres, no per mi, o pels meus pares, perquè pel que em diguessin o per com em miressin. Llavors, és algo que jo entenia que estava malament, però no, com tampoc sabia posar paraules, jo no ho vaig gestionar molt de petita amb els meus pares, ni vaig parlar. Ara ja sí que sent gran, a mi m'encanta parlar amb els meus pares i pues, a vegades sí que parlem i reflexionem i sí que ja sent més gran ho hem parlat. Sent petita sí que va ser una mica dur això de sentir-se diferent.
1: Tu amb la mare, si no tinc mal entès, viatges bastant.
2: Sí, bueno, amb els dos viatjo moltíssim. Però sí, ens agrada moltíssim viatjar. A ells especialment, i mínim un viatge a l'any sí que fem, des de que som ben petits. Perquè quan érem més petits, el meu pare veia més, llavors ens ho podíem, més o menys ens ho podíem permetre. Ara que els dos han perdut vista, doncs, qui estem allà com més pendents de més som el meu germà i jo. Perquè jo crec que a dia d'avui una persona cega, sola, no sé si podria viatjar.
1: Hi ha coses que no podeu compartir, per exemple, no? Aquesta entrevista els pares no la podran sentir, o les imatges d'una pel·lícula, per exemple, Clàudia, o sí. Si fas alguna presentació, el que sigui, no? Això com es porta?
0: Bueno, sí que és veritat que jo comparteixo molt amb els meus pares totes les coses que faig, les coses que escolto, les coses que hi trobo que sóc una mica al seu micròfon, no? I els hi explico. Per exemple, el fet d'avui venir aquí i fer això, i probablement el dia que s'escolti a la ràdio, els hi faré d'intèrpret i els hi traduiré en aquell mateix moment.
1: Clàudia.
2: Jo, parlant amb els meus pares, m'explicaven com és veritat que ells es perden una gran part de la realitat perquè al final el factor visual té molt pes. Però jo sempre he intentat compartir amb els meus pares. Per exemple, al col·legi cada trimestre portàvem un dossier amb dibuixos, sent petits, dibuixos que fèiem molt lletjos. Però jo li agafava la mà al dit de la meva mare i li anava resseguint per on estava el dibuix, com perquè la meva mare també, evidentment, no rebrà igual que una persona que ho veu. Però que jo, en certa manera, a la meva manera, sempre he intentat compartir tot a la meva mare. Veiem una... Bueno, a la meva mare i al meu pare també, ara. Veiem una pel·lícula i sempre diuen que jo audiodescric molt bé les pel·lícules perquè des de petita porto audiodescrivint pel·lícules. Ara cada cop ha millorat molt i hi ha moltes més pel·lícules audiodescrites, però encara manca moltes pel·lícules i si volem veure una pel·lícula l'audiodescric jo o el meu germà i ho gaudim igual.
1: Llegeixes braille?
2: No, em sé algunes lletres, però voldria aprendre.
1: Per acabar, Esther i Clàudia, amb què creieu que ens falta millorar com a societat? Això per entendre... Finalment, no? Totes les diversitats hem dedicat al programa, no? A aquestes maternitats diverses. Què creieu que s'hauria de millorar?
0: Jo, en el meu cas, trobo que falten intèrprets, sobretot a l'administració pública, i trobo que l'accessibilitat i l'autonomia d'una persona ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa, i que una persona sorda no pugui anar al metge a fer-se entendre i sentir que entén el que li diu el metge o les recomanacions que li dona, o anar al banc o fer una tasca administrativa i no poder tenir un intèrpret, em sembla una cosa molt important a millorar.
1: Clàudia.
2: Jo també diria que tot el que s'està fent nou molts cops no incorpora la perspectiva de discapacitat i, per exemple, tecnologies que tant ajuden en certs aspectes en què no favoreixen en res. Per exemple, ara tots els electrodomèstics, les plaques d'inducció, els forns els estan fent tàctils i la meva mare ha d'estar contactant amb l'ONCE perquè li facin adaptacions en comptes de crear plaques que tinguin en compte que si fas una
1: relleu, no?

0: clar, una pantalla tàctil no ho trobarà una persona cega. O això, doncs, hi ha moltíssimes webs o aplicacions que no són accessibles encara al voiceover del mòbil. Jo diria més aviat això, sí.
1: Doncs Esther Bertran i Claudia Morcillo, gràcies per passar avui pel programa i per explicar-nos la vostra experiència com a filles de pares, en aquest cas amb discapacitat sensorial. Una abraçada, que vagi molt bé i espero que agradi aquesta entrevista a casa.
2: Gràcies per donar-nos veu.
3: Solidaris, Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit i sempre disponible a la plataforma 3CAT.

Amb les experiències de l'Ester i la Clàudia acabem, a la redacció i producció Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica Josep Forns, José Luis Santiso i Dani Expósito. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. La manifestació d'avui a Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a la ciutat a qui van expulsar del seu pis, acaba amb una acampada a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha desenes de tendes de campanya plantades. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem fins a Madrid, amb l'Alba Gil.
2: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar.
2: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Més notícies amb la Maria Costa.
4: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
5: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
4: Avui una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid.
1: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí a 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
6: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat en un discurs a l'ONU que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington. El president xinès també ha instat als Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa.
4: I els estats de Nova York i de Nova Jersey es troben en estat d'emergència davant l'arribada d'una gran tempesta amb risc d'inundacions i talls de llum a la zona afectada on viuen deu milions de persones, hi ha pluges i vents de gran intensitat, de manera que s'han interromput els serveis de transport i s'han cancel·lat els esdeveniments a l'aire lliure.
1: El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix d'aquesta manera a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
7: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Així ho ha dit a 3cat.info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
8: D'haver organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: I ara als esports, Alfons Corina, bona nit.
6: Bona nit, marxem al Palau Blaugrana per saber com ha acabat el debut del Barça a la Lliga ACB. Ernest Macià, bona nit.
9: Bona nit amb victòria. El Barça ha guanyat 119-101 davant del Coruña, un dels equips que acaba de pujar de la segona categoria del bàsquet espanyol. 16 punts a Tyrese Martin tanquen una setmana en ple de victòries pel Barça, tant el debut a Europa com el debut a la Lliga CB. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
6: Ja la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts, Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat i Eric García ha estat baixa d'última hora per unes molèsties. Demà li faran proves al genoll esquerre.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
11: 94.011.94011 de la sèrie 5.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
12: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
14: Ciutadans de Catalunya.
15: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
16: Sorpresa.
17: Així que som-hi. A practicar.
18: T'acompanyeu?
13: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3cat Campus. Disponible a la plataforma 3cat, a YouTube i a les xarxes socials.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure saps allò que hauries de fer, però no ho fas. Deixar feines importants per després, malgrat les conseqüències. No complir amb les pròpies promeses. Escollir persones i hàbits que ens fan mal. Fer plans que mai no durem a terme. Entendre el problema, però no actuar per solucionar-ho. No és mandra ni falta de voluntat, és acràsia, o el que és el mateix. Quan saps que has de fer una cosa però ets incapaç de fer-la, quan fas una que no et convé, tot i que n'ets conscient que no et convé. És un terme encunyat pels grecs que vol dir falta d'autocontrol o impotència amb un mateix. El teu cervell busca la satisfacció immediata en lloc del benefici a llarg termini. I no hi podem fer res aparentment, tot i que som conscients del cost que tindrà, per exemple, no endreçar la casa o menjar-nos aquell croissant o estar amb la tauleta o el mòbil fins a les tantes de la nit. És un conflicte que atrapa la nostra ment entre el que vol a llarg termini i el que necessita sentir ara mateix. Bé, sovint es parla de procrastinació i n'hem parlat molt en aquest programa, o es confon amb la mandra i ens fa sentir malament, ens angoixem, ens enfadem amb nosaltres per no fer el que sabem que hem de fer o triar sovint allò que no ens convé. La bona notícia és que hi podem posar remei i fer que la nostra ment surti d'aquesta gàbia.

0: Pablo Picasso. Deixa només per demà el que estiguis disposat a deixar sense fer quan et moris.
1: Avui, doncs, parlem de l'acràsia i de tot el que suposa, amb el benentès que hi podem donar altres noms, no?, i que potser tampoc cal etiquetar-ho d'aquesta manera, però sí la sensació, saber què hem de fer i no fer-ho. Amb Sílvia Caballol, Thaís Casals, psicòlogues, senyores, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingudes. D'aquí uns instants s'incorporarà Sílvia Severino. Vosaltres com ho etiqueteu, això? De què estem parlant per vosaltres, eh? Perquè ja hem dit que pot rebre molts noms.
2: Certament pot rebre molts noms. De fet, jo quan estudiava a la universitat ens parlaven de dos termes, de tres, que es poden una mica solapar. Un era la búlia, no sé si te'n recordes, que era aquell no voler fer les coses, aquella apatia, que era el no poder fer les coses, no puc, no perquè no vulgui, sinó és que realment no puc, l'anedònia, no? Aquesta tal. I veig que va fent com un gir i van apareixent la procrastinació, va aparèixer més tard, ara l'acràsia, i és veritat que els límits cada vegada se solapen més i es fan més difusos, no? Però realment jo crec que el fons de la qüestió és aquest etern dilema entre l'obligació i la devoció, no? Mai millor dit. És a dir, entre aquest ser el que em convé, entre la voluntat i el que finalment executem, és a dir, l'acció, entre aquesta cognició i finalment el que es materialitza en la conducta, no? I aquí hi ha tota una sèrie de processos aquí al mig que poden estar obstaculitzant això. Però evidentment són temes que són importants que surtin, perquè realment l'acràsia, tot i que és un comportament normal, perquè la supervivència ens fa valorar més el que és immediat, el plaer immediat, que no algo hipotètic futur, encara que sigui positiu. Però és bo perquè si deixo d'anar al metge, perquè em fa mandra, em fumo una altra cigarreta, tot i que sé que no em convé, persevero en una relació tòxica, tot i que sé que no és bona per mi, tot i així el torno a perdonar. Quan aquesta acràsia, o fica-li l'etiqueta que vulguis, està afectant les relacions, la salut, el benestar, la felicitat, que és per mi l'horitzó de tota persona humana que viu, doncs aquí és un problema que val la pena veure causes, conseqüències i possible manera de reconduir-ho tot això.
1: Perquè és clar, Sílvia Caballol, en el cas dels hàbits, no? Per exemple, hi ha hàbits que no són bons per la salut, no? Que sabem que no ens convenen, però tot i així, no? Com per
2: els
1: exemple,
2: mantenim.
1: Fumar. Sí.
2: Clar. Des d'una perspectiva neurològica, més neurològica, quan tu ja tens un hàbit instaurat, vols dir que ja tens un circuit neuronal que tu ja l'has reforçat. Clar, canviar això és molt difícil, perquè vol dir executar una conducta que no és la teva pròpia i repetir-la fins fer-la tan dominant com aquell hàbit ho era. I això no és fàcil. És possible perquè hi ha plasticitat cognitiva, però no és fàcil, no ens enganyarem. És a dir, no és senzill. Però és possible dintre d'una perspectiva tant psicològica com també neurològica.
1: Estem ja parlant d'addiccions o no només?
2: Jo crec que l'acràsia no entraria en una addicció, tot i que podria desembocar. Pensa que és un terme que és com la febre, l'acràsia. És a dir, la poden provocar moltíssimes coses, des de trastorns de l'estat d'ànim, des de TDAHs, des de... És a dir, conflueix, és concomitant amb moltes coses, l'acràsia. No és una entitat clínica com a tal, tot i que pot arribar a ser-ho, però no és una entitat, és una manera de funcionar nostra, que ja és molt pròpia, és molt heredada, però hi ha persones que la tenen més cultivada, diguem-ne, no l'han reforçada molt, aquesta acràsia. Per circuits, alteracions de circuit de la recompensa, és a dir, no tot és ambiental. Hi ha una part genètica, hi ha gent que té una activació especial del circuit de la recompensa i això els fa més propensos a l'acràsia i més propenses a les addiccions, també. Hi ha cervells que són potencialment més addictes que d'altres i això és així. Però ambientalment també hi ha un pes important i llavors hi ha un pes en el que nosaltres també podem fer. Que hi ha diversos plans, no?, en els que podem parlar.
1: Acràsia és la manca d'autocontrol, falta de voluntat, fa que actuem en contra dels nostres interessos o del que sabem què és el que ens convé, tal com dèiem. Literalment significa falta de poder o impotència sobre un mateix i pot provocar força malestar a l'hora d'afrontar el dilema de saber què hem de fer o de voler-ho fer però acabant fent tot el contrari per una temptació immediata. És que tot això m'imagino que la facultat tampoc ho va estudiar exactament així a la Thaís Casals.
3: Bueno, de fet, ja fa molts anys que...
1: Ja no te'n
3: no
1: recordes.
3: No me'n recordo i al final recordem més la pràctica, no? L'exercici de la pràctica diària de treballar amb persones i de veure doncs, que molts clients o pacients es troben en aquesta situació del voler, del tenir què, no? Allò que he de fer, però el no poder, no? I ho parlava molt bé la Sílvia, no? I crec que ha tocat els temes claus, no? del que parlarem durant aquesta estona. I jo això ho he vist a la meva pràctica, no? Entre, per exemple, no? en l'àmbit laboral, concretament. Per exemple, jo vull fer això, puc fer, però tinc la motivació per fer-ho. O sigui, passo l'acció. Quanta gent hi ha que té aquelles competències, que té aquells coneixements, però potser a vegades no passa l'acció. I és aquesta part, no?, de cràsia, de dir què em falta per donar un pas endavant quan vull fer un canvi laboral, quan vull fer... o quan assumeixo un lideratge, i a vegades ens fa aquella por que ens paralitza, no?, per entrar també la part de les emocions. I també em sembla molt interessant, no?, comentava la Sílvia, aquesta part, no?, jo des de la psicologia gestalt també, no?, aquesta part d'entrar... I també, no?, des del psicoanàlisi, que es parla del superjo, no?, d'allò que hauríem de fer, no?, d'aquells deures que hem de fer, hauries d'estudiar, hauries de treballar, has de ser més responsable, t'has de llevar d'hora, no?, tantíssimes coses, has de fer dieta, has de no?,
2: Franco dir el conflicte entre el jo i el superjo.
3: Clar, entre aquest superjo i després a l'allò que és la part més instintiva, no?, que ens fa estar
2: les
3: més
2: pulsions.
3: Amb lo immediat, no?, amb lo divertit, amb allò que ens porta un plaer més ràpid, no? I sempre estem amb aquesta dicotomia, hi haurà persones, com deia la Sílvia, no?, que potser tenen una tendència, sigui per genètica o sigui, jo crec molt en el factor ambiental, no?, que tinc una tendència a aquest superjo, a que sigui molt més gran i a treballar o a accionar aquest superjo i anar cobrint allò que s'espera d'elles, i en altres persones que tenen doncs, més tendència a anar a lo immediat. I aquí és on hem de treballar.
1: Sí. Tu fas alguna diferència amb la procrastinació? Perquè, de fet, la procrastinació podríem dir que és un efecte de la cràsia.
3: Sí, és un efecte. Potser la procrastinació, o sigui, és allò com mai acabes de fer, no? O sigui, ja ho faré, mai acabes de fer. En el cas de la cràsia, potser és no faig això, però faig una altra cosa. I hi ha gent que es perd amb he de fer això, però acabo accionant molts altres temes abans d'afrontar la pròpia dificultat.
1: Sí, TDAH, de vegades.
3: Que la procrastinació també no deixa de ser aquesta... Hem de veure què hi ha al rerefons. O sigui, quina és la dificultat amb la que
2: real
3: es troba aquella persona real perquè no fa aquella acció, que a vegades fins i tot és inconscient, eh? Un no és conscient que no està fent aquella acció.
1: De tota manera, amb la llista aquesta tan gran que has fet, Thaís Casals, de coses que creiem tots que hauríem de fer però que no fem, a més o menys ens hi podem incloure tots amb alguna d'elles, no?
2: Sí. La checklist en marcaríem unes quantes, eh?
1: O sigui que ens hauríem de relaxar una mica, potser, no?
2: Bueno, és que pensa que estem en un món que ho afavoreix molt, eh? És a dir, vivim amb la immediatesa, amb l'estímul constant, tenim molt reforçada la dopamina. La dopamina, el circuit dopaminèrgic, el tenim superdesenvolupat i això juga precisament en contra d'això que estem parlant. És a dir, clar, l'ambient ho està afavorint, i si a sobre ja tens certa predisposició genètica i una certa predisposició de l'espècie que som, de la nostra herència evolutiva, bueno, tenim el maig.
1: N'hi ha prou ara per entrar a les xarxes socials ara mateix un moment, i vosaltres hi sou també, Sílvia Cavallol i Thaís Casals, i veure tot allò que hauríem d'estar fent i no estem fent.
2: No estem fent.
1: Que hauríem d'estar fent per la nostra salut, per la nostra salut física, per el que hauríem d'estar consumint.
3: I a més és la paradoxa, no? Les xarxes, ara que parlem de les xarxes, la paradoxa entre el que hauríem de fer i no estem fent, i després també com ens quedem abduïts amb la immediatesa, per exemple, dels reels, no?
2: Sí.
3: Que és aquesta part de buscar com una recompensa immediata. O sigui, que és que aquí com que estem parlant, no?, de xarxa, però estem parlant de conceptes diferents, no?
2: Sí. M'agradaria fer un incís sobre la procrastinació. Estic d'acord amb ella. Jo la procrastinació la diferència de la cràsia per la voluntat. És a dir, la persona que procrastina ho vol fer i ho posposa, no? I espera l'últim moment, però bueno, ho fa. La cràsia jo l'entenc més com un no poder. És a dir, no és una persona que que no és responsable o que poder ho va posposant, bueno, vull dir, més com més relaxant, no? Sinó que realment no pot. És a dir, li falten recursos, és a dir, ho sap, té la voluntat de fer-ho i no ho fa. Perquè no pot, no? És com més contundent, no? La crasia, així la percebo jo, perquè són constructes que, bueno, tenen un punt d'abstracció, tot i que els concretem en la pràctica, no? Però bueno, tenen, si ens posem puristes, les definicions tenen un punt, no? I és això, no? Aquest component del no poder, que això ho desmarca del punt moralista. És a dir, no és que jo... sigui un gandul o un abúlic, no vull, passo, molt típic dels adolescents, no? Passo. I això no és un comportament acràtic, és a dir, jo no puc, és a dir, em falten recursos, no puc, estic enganxat a la dopamina, a la immediatesa, al que sigui, sóc massa perfeccionista o sóc insegur i penso que no em sortirà bé i jo mateix em boicotejo i m'incapacito i no puc. Per tant, important per mi desvincular-ho d'aquest component moralista i posar-ho bé en terreny psicològic, no?
1: Sí, de fet, en la psicologia clínica, com es diu la Sílvia Cabaé-Ballol, l'acràsia s'estudia com l'origen de patologies més complexes, tal com dèiem abans, com les addiccions o el trastorn de la conducta alimentària o el control d'impulsos.
2: Clar, és que l'acràsia està molt vinculada amb la regulació de les emocions. És a dir, aquí hi ha un problema de regulació d'emocions, de presa de decisions, de control del circuit dopaminèrgic. És a dir... realment no és que... no és algo teu de dir és que no em dóna la gana, no? Estem en un comportament de l'espectre de la conducta, no? Desafiant o rebel o una anedònia més típica de les depressions. No, és per anar fent el diagnòstic una mica diferencial, no? Anar acotant una mica més, així com ho entenc, però hi ha diferències entre segons quin any has estudiat, segons els criteris, però...
1: Perquè
2: però,
1: podria ser un diagnòstic, o sigui, tu, Sílvia, podries diagnosticar acràsia?
2: No, quasi bé sempre hi ha concomitant alguna cosa més, perquè l'acràsia, així volant lliure, acaba donant tota una problemàtica emocional, relacional. Normalment no la trobes així en estar pur. Hi ha entitats clíniques que estan al DSM-4 i jo mai les he vist com a tal allà escrites de manual. Quasi bé totes estan solapades, concomitants amb problemes de personalitat de l'eix 2 o... És a dir, trobar una acràsia així lo suficientment greu perquè sigui un trastorn i que no hagi degenerat en un... no sé, en un problema emocional, en un problema de límits, en un problema de... o que no sigui conseqüència de un TDAH, un tema... No. És a dir, així sola, jo diria que no. No sé si és possible, però jo no ho he vist mai.
1: En psicologia també parleu d'inconsistència temporal o dinàmica, que és la tendència a preferir recompenses immediates en lloc de beneficis més grans a llarg termini i que ens porta a contradir les nostres primeres intencions. I que va una mica en la línia del que ens comentava abans la Thaís Casals, que com a coach, que entre altres coses també ajuda a aconseguir objectius, no? Els teus clients, deu ser el pare cada dia.
3: Sí, totalment, no? I això lliga també, no, amb la infància o a vegades aquesta necessitat, no, de cobrir, no, la redundància, no, les necessitats més immediates, no? I que tendim a anar cobrint les necessitats immediates, però també hem de tenir aquesta mirada com més a mig llarg termini, veure allò que ens convé més i, no, tenir com aquesta part més estratègica, ja sigui, no, jo que treballo més amb l'àmbit laboral o també, doncs, no sé, amb l'àmbit de la salut, no? Molts cops tendim a anar a l'immediat, que pot ser, abans parlava de Sílvia, no?, de fumar, o en el cas de l'alimentació, però després veiem que és saludable per nosaltres, doncs més a mig llarg termini aquí falta, doncs, aquesta part de voluntat, de cuidar-se, no?, d'una mirada com més enllà, no? No únicament a curt termini, que és la mirada molts cops del nen, no?, de l'infant, de l'adolescent, no?, d'aquesta mirada recompensa immediata, i que això s'ha de treballar, no?, ja també en edats primàries, no?, d'anar treballant, doncs, aquesta part de la frustració que ens suposa quan no aconseguim un objectiu, sí. Sostenir aquesta frustració, sostenir la ràbia, sostenir la tristesa que ens pot provocar el no assolir els nostres reptes, i persistir, que també, no?, és interessant poder persistir, doncs, amb les accions per acabar assolint el que volem, o també modulant la conducta, que també en parlàvem abans, no?, perquè acabi sent un hàbit.
1: Com ho feu compatible en un programa en què hem parlat tant de la importància de viure el present, Com ho faríeu compatible, Sílvia Cavallol, amb aquest planificar el futur, veure-hi a llarg termini, amb viure el present?
2: És una forma de viure el present, també. És a dir, està clar que no som no m'agrada utilitzar l'expressió perquè algú es pot ofondre, però vull dir, no som com plantes o animalets, no? que gaudim d'allò mateix. És a dir, tenim capacitat de projectar-nos en el futur, d'il·lusionar-nos en el futur, de motivar-nos en el futur, i aquestes motivacions, il·lusions i expectatives, tot i que són futures, ens estan fent feliços en el present. El problema és que, clar, és el que deia, no? Nosaltres primitivament, per sobreviure, la immediatesa era el més important. És a dir, no era la felicitat el més important, el més important era sobreviure i perpetuar. Llavors, els mecanismes automàtics de recompensa immediata, de fugida, d'atac, són els que tenim més ancestrals, no? Però clar, no som només això. I si volem ser feliços, hem de superar la supervivència i començar el que és el creixement, no?, personal, que et dona una felicitat no tant de pic, no tant de dopamina, però molt més sòlida, una felicitat molt més arrelada. Per tant, jo, projectant-me en el futur i fent allò que sé que he de fer, això em dona una felicitat present.
1: Per exemple, quan...
2: Però es necessita recursos.
1: Sí, per exemple, un d'ells, no? Viure d'acord amb els teus valors seria un d'ells?
2: Jo els recursos, és a dir, tu pots pensar i raonar i fer-te mil justificacions de per què això és bo fer-ho així i tot i així no fer-ho. Tu pots estar en una relació tòxica i perdonar la teva parella perquè el malestar de sentir-te sola i haver de tornar a reconstruir la teva vida i haver de buscar, vés a saber qui, et fa que en aquell moment diguis, saps què? O la baixa autoestima. És a dir, no n'hi ha prou amb un exercici cognitiu conscient. Jo crec que calen estratègies. És a dir, estratègies contundents de regulació emocional, de treball. És a dir, no n'hi ha només en fer-se una checklist de coses positives o inclús fer-se una construcció mental, tot i que siguem molt forts cognitivament, a vegades no serà suficient només això.
1: Sí.
2: Farà falta gasolina cognitiva forta per poder superar aquest bucle, en el que a vegades estem.
1: Thaís?
3: Sí, jo crec que, tornant a la teva pregunta, no? Jo crec que és trobar l'equilibri entre el present i el futur, no? O allò que esperem, no?, com a finalitat, no? Que també sempre tenim aquesta mirada, no? O, per posar exemples concrets, aquella persona que estudia una carrera o aquell que vol millorar la seva condició física i s'apunta al gimnàs. O sigui, potser hi ha una finalitat, però el present també vol dir que hauria d'anar al gimnàs o que tinc exàmens, que he d'estudiar, que és el punt com de dolor també d'aquesta part, no? Que a vegades intentem saltar aquesta part per dir això em costa molt i no ho faig, però hi ha com un equilibri entre allò que acabarà sent, que és una carrera, que és un estat no? físic,
2: però
3: com
2: també
3: volem.
2: Llavors, aquí, també hi ha aquell component d'aprendre a disfrutar de les coses del present. És a dir, tu pots anar a treballar dient quina... D'acord? I pots anar treballant dient, doncs escolta, jo vull disfrutar de la meva feina. Vull disfrutar de les coses petites de la feina. És a dir, també hi ha un component de... no ho faig tot per sacrifici, és a dir, inclús en el sacrifici, un hi pot trobar un gran goig, una gran bondat, no? Això és una mica...
1: Sí, com ara, sí, aquí podríem treure, efectivament,
2: un
1: titular.
2: Pots atacar en diverses línies, és a dir, pots atacar des de la via de la reestructuració emocional, reforçar circuits neurals, tal, però també pots treballar en el moment present intentant que cada cosa que fas intentis gaudir-la al màxim possible, inclús les situacions que ens puguin semblar...
1: Sí, la veritat és que crida l'atenció, Sílvia. O sigui,
2: crec que es pot abordar
1: que el sacrifici el puguem viure d'aquesta manera.
2: Això és molt catòlic.
1: És inevitable, que connecta una mica.
2: Sé, però,
1: clar, a mi, quan
2: així.
1: Jo era petit, a mi em deien els escolapis que, clar, que ens havíem de sacrificar en aquesta vida.
2: Però és que en la donació i en el sacrifici, i això està demostrat científicament, hi ha un gran goig, també. I hi ha persones que potser marxaran sense haver-ho descobert.
1: Prenem nota, Sílvia. Això donaria per un programa sencer.
2: En una altra ocasió, potser.
1: Avui a l'Ofici de Viure estem parlant, però, de l'acràsia, saps el que hauries de fer, però no ho fas, amb Sílvia Caballol, Taís Casals i Sílvia Severino, que fa uns minuts que s'ha incorporat en aquesta taula. Benvinguda, Sílvia.
4: Gràcies.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. De vegades el trànsit a Barcelona, a l'entrada a Barcelona, no és fàcil, eh? De fet, cada cop és més difícil, cada cop és més complicada, oi? Sí. Tu em pots donar bona fe, ara, eh?
4: Jo en dono bona fe. Ha canviat molt Barcelona.
0: Aristòtil. Considero més valent qui conquista els seus desitjos que qui conquista els seus enemics, ja que la victòria més dura és la victòria sobre un mateix.
1: Walter Mischel va fer un experiment als anys 70. Deixaven soles criatures amb un caramel sobre la taula uns minuts. Si no se'l menjaven, els en donarien un altre. És a dir, havien de lluitar contra l'acràsia o obtenir satisfacció instantània. Alguns se'ls van menjar immediatament i d'altres van haver de fer mans i mànigues per no fer-ho. Del seguiment posterior a les criatures es va veure que les que s'havien pogut autocontrolar i resistir a l'acràsia tendien a obtenir millors notes acadèmiques, menys índex de massa corporal i un èxit més gran, un èxit social, en l'etapa adulta. Què en penses, Sílvia, d'aquest estudi, que el deus conèixer bé?
4: Vinga, sí. El conec bé perquè els he mostrat molt, els meus estudiants, és algo que després obrim debat i en parlem, però que també, molt més tard, es va descobrir, no?, noves informacions i van dir que l'entorn i com l'adult donàvem la recompensa a aquests nens, hi havia nens que s'esperaven i d'altres que no s'esperaven. És a dir, si el meu fill sap que jo li dic espera't un moment i després t'ho donaré i jo he reforçat això, el nen s'esperarà a poder-se menjar el caramel. Si jo li dic al meu fill espera't i t'ho donaré, s'espera i després no ocorreix, doncs aleshores aquest nen tindrà tendència, me'l menjo perquè sé que després no passa res. I això és el que es va descobrir el 2000, crec que va ser 18, no? Que es va dir que com l'educació familiar, com el context i com l'entorn havien vist que hi havia altres variables que era la figura de l'adult.
2: Clar, i de fet acaba reforçant aquests mecanismes de la recompensa. Si en reforces un o en reforces uns altres, aquí estàs generant possibles conductes més acràtiques o no, en funció de, des de la infància, quin model educatiu de recompensa has fet servir, no?
1: Teís, algun comentari?
3: Sí, sí, tot això, no? Això que es pot donar a la infància, però després com a adults sabem que no sempre hi ha aquella recompensa, no? Que pots fer accions, però que acceptem, no? O jo crec que és la feina, no?, d'acceptar que no sempre tenim recompensa a aquell esforç que hem fet. I això potser un nen doncs té aquesta dificultat, no? I fins i tot com ho vincularia, potser com a un vincle més segur, ja no amb una persona, sinó amb l'acció, no? Si jo sé que faig això i tinc aquesta recompensa, és com un vincle més segur amb l'acció. Però d'adult tenim aquesta capacitat, potser, potser la maduresa, segurament, la maduresa personal, d'acceptar que no sempre que faig aquesta acció tinc una recompensa.
1: Sí, si tinguéssim un budista entre nosaltres, ens diria, home, estàs generant bon karma. I des d'una altra perspectiva, la Sílvia Caballola ens en donaria una altra, no? També.
3: Acceptem que és un joc. Acceptem que és com un joc.
5: Matisaria
3: que no perquè juguis bé tu, guanyes.
5: És veritat que els nens obtenen recompenses que són molt tangibles.
1: Sí, Sílvia,
5: i tal.
1: Sisplau, si et pots posar davant del micròfon, que
5: perdó,
1: tot i que tens molta experiència als mitjans...
5: sempre m'ho diuen.
1: Val, com que et mous tant, com que és tan expressiva, és inevitable que de vegades...
5: Sí, sóc expansiva a tope. Doncs, coi, ara ja... Ah, però els adults tenim l'avantatge de que les recompenses, malgrat no siguin tan objectives... Tu pots tenir una recompensa de saber que has fet les coses bé, malgrat el resultat no sigui el socialment o l'objectivament esperable. I amb això també hem de jugar. És a dir, la reestructuració cognitiva que ens fem nosaltres, de dir, escolta, doncs això, aquesta... nosaltres, quan sabem per un bé futur, ja sabem que la probabilitat és no és del 100%. Però tot i així ho fem amb aquelles ganes i aquella il·lusió. I tot i així, si no ho aconseguim, això no ens ha de fer anul·lar el circuit que hem potenciat, no? Sinó dir, escolta, he fet les coses bé. Em sento orgullós, em sento bé, no? I això també val. També val.
3: El participar, no?
5: Sí.
3: En aquell de participar.
5: Volien el caramel. Jo he participat molt a la vida.
1: La vida és justa, Sílvia?
5: No ho sé si aquesta és la missió de la vida.
1: Sí,
5: jo intento ser-ho. La vida és com és, assaig i error. Les espècies, l'evolució, tot és com una
2: com una cosa imprevisible.
1: Sí, que el concepte de justícia seria més aviat humà, no? Seria nostre, racional, però que la vida va més enllà de la justícia.
2: La vida és molt perfecta tal com és. És imprevisible, és lo maco de la vida. Però la justícia sí, crec que és una qualitat més, un constructe més humà, i que nosaltres el garantim, i nosaltres també veiem que és per nosaltres just i no just, que la justícia com a tal és un constructe que qui és just? Déu nostre Senyor.
1: La crasi es coneix des de l'època grega, quan els filòsofs la van classificar segons el que es fixa en la part racional o el que ells consideraven que quedava traïda pel desig. Sòcrates assegurava que no és debilitat sinó ignorància, i negava de fet l'existència de la crasi. A la Sílvia Severino abans en parlàvem, Sílvia, abans que arribessis, i ens deien tant la Sílvia com la Thais que no recordaven exactament si a la carrera havien estudiat el terme o no. No, la Sílvia ens deia que no. A tu quan et vas interessar pel concepte?
4: Jo tampoc, ni a magisteri ni a psicologia el vaig estudiar. No. I ha sigut més d'adulta, clar, la pròpia recerca d'un mateix de buscar, però dins de les carreres no.
1: I ara mateix, però internament, amb els teus pacients, l'utilitzes, no l'utilitzes, fa servir altres termes, perquè també parlàvem de la moda, de la procrastinació.
4: Sí, jo personalment utilitzo termes molt senzills perquè m'agrada que m'entenguin molt bé, no? I els intento explicar com si fossin alumnes meus d'escola i desfragmentar-ho. Sí que entra la procrastinació, com has dit, i l'apatia, que hi ha una certa apatia envers tot, no? I potser m'arriba molts més ara per l'apatia.
1: Com ho dius, això? Sí? O sigui, sí. Creus que hi ha una apatia generalitzada? No estàs utilitzant aquesta expressió, però ja ens entenem.
4: Sí, sí, no ho vull generalitzar, no? Però molts dels pacients que ara estan arriben per una certa apatia, no? Que és aquesta manca de desig que jo els veig més.
2: Com mancar la prevalència moltíssim.
4: Sí, molt. I és el... no gaudeixo i entren en un sentit de culpabilitat. Això és el que jo em trobo més, no? I com a tal intento no focalitzar-me molt en constructes, sinó que entenguin quin és el procés en el que estan, on estan i com busquem solucions.
1: Exacte. O sigui, perdona, quan arriben, Sílvia, per ser més específics, és aquest no gaudeixo, no tinc ganes, no tinc esma per res, no? Més o menys seria això?
4: Sí. Sí.
1: Sense tenir depressió, no necessàriament, eh?
4: No. I no han d'estar tristos, tampoc. O sigui, és no tinc desig.
2: Es confon com una mica com el que a psicologia en dèiem la distímia.
4: Sí.
2: És a dir, no arriba a ser una depressió, però és aquest estat d'anedònia, d'incapacitat de sentir plaer per coses que abans et produïen plaer, aquesta búlia de no voler fer res, aquesta apatia, no? I això sí que s'ha augmentat molt en els adolescents, però una cosa bàrbara, eh? I això ha de ser ambiental, perquè la genètica tot no ho pot explicar. Llavors ha de ser aquesta cultura de la immediatesa, de reforçament immediat del circuit de dopamina, perquè si no, no m'ho explico.
4: Sí, de fet diuen que està molt vinculat també al FOMO, no? Aquesta, que no es volen perdre res,
2: les xarxes,
4: total. I aleshores, clar, arriben moments que el no fer res i el disfrutar de coses que potser no són tan intenses també s'ha convertit com, i ara què faig? No?
1: Val, o sigui, que per tant, té un vincle, creus, amb les xarxes socials, amb l'ús de les xarxes
4: amb
1: socials.
4: Amb les xarxes, per mi, seria més amb el dispositiu, perquè no tot és la xarxa.
2: Sí,
4: la pantalla. Sí.
2: I aquesta vida que portem, tot immediatesa, tot coses, em fa feliç comprar-me un vestit, me'l compro. No estalvio per comprar-me, no, avui tot, avui ja ho tinc. Compres per Amazon, el dia següent ho tinc a casa. Clar, la dopamina, però el que no sap la gent és que aquesta dopamina et fa feliç a un pic, però no et dona felicitat estable.
4: I tapa
2: amb mascara, total.
4: Sí.
1: I aleshores, per exemple, un projecte a mi, no sé, recordo, no? Quan era petit em podia fer il·lusió una excursió, no? Per exemple, o anar a veure el mar, no? Tot això m'estàs dient ara que tu detectes que tu no els hi podries dir.
4: Ara que m'has dit, quan eres... Algo que fèiem era les col·leccions de... No? Les col·leccions de cromos,
1: sí,
4: que ho havíem
1: fet
4: tota la vida,
1: oi,
4: no?
1: I
4: quan no tenies els últims, era, bueno, canviaves, intentaves canviar amb els nens de més amunt, del cicle superior, no? I ara, des de que fan una col·lecció, quasi la poden sol·licitar via internet.
2: Però quina gràcia té això, eh?
4: I dius, no, això no és una col·lecció, no? I aquesta immediatesa que estem parlant està en moltes esferes i ja per mi s'ha convertit en tot, no? És a dir, em vull aprimar 15 quilos i no tinc la cultura d'anar al gimnàs, de fer dieta i de cuidar-me, perquè al final m'estic intoxicant a menjar, que m'estic engreixant.
2: Però és que els cervells estan canviant, el que diu l'efecte Flynn. És a dir, els cervells... ja no són com eren abans. És a dir, les intel·ligències que abans predominava ara cauen en picat. Ara hi ha més resolució, més agilitat mental, que en diuen, de processament ràpid,
3: molt
2: però,
3: visual,
2: però menys analítics, sí. Molt menys, és a dir... Què està passant? És a dir, les estructures cerebrals estan canviant. Vull dir que sí. L'ambient no és innocu. És a dir, està creant efectes permanents en les generacions, en els cervells, en l'anatomia, fisiologia cerebral. És brutal. I la gent no n'és prou conscient del perill de tot això.
4: Però han sortit evidències la setmana passada. Estàvem parlant de l'informe PISA,
2: però no? Però ens escolten.
4: Clar, però
2: no
4: estan dient les comprensions
2: no
4: han baixat. La comprensió lectora dels nostres alumnes, dels adolescents joves, ha baixat. Clar. I, en canvi, augmenta tot el que és visual. Perquè, clar, estan
2: però això és el que ve en el sistema productiu, la venda, la publicitat, els flaixos... Això és el que ven. Llavors, és el que s'ha potenciat.
1: I aleshores,
2: però un cost, eh?
1: Amb aquests pacients que dius, Sílvia Severino, que cada cop en veus més, no? Que no tenen esma per res, no? Que costa molt que facin coses, que s'hi posin, que s'arremanguin. Com se'ls pot fer recuperar la il·lusió?
4: Ha arribat una onada. Per mi, el primer que faig és que aturar, no? Connectar, que quan he arribat crec que estava parlant molt de lo que és connectar amb les emocions, què estic sentint, no? La regulació emocional, connectar, per mi és molt important, és un treball pilar, no? I regulació emocional no vol dir engullir-me, callar-me i estic contingut, no, regulació vol dir
2: el curs de tècniques.
4: Aturar-me, veure què és el que necessito i me serveix molt descartar, què és el que no vull, no? Descartem i anem a buscar cap a on caminem. I sobretot, fugir de la culpa, perquè tothom ens diu què és el que hem de trobar, què és el que hem de sentir, què és el que hem d'aconseguir, quan hem d'arribar aquí, quan tal, no? I fugir molt de la culpa, que entra molt dins de tota aquesta onada que ens ve ara.
2: Totalment, no? Totalment.
4: Molt culpables, ja.
3: Sí, jo volia introduir, a part de l'apatia, no?, que estàveu parlant, jo el que sí que em trobo, perquè molts cops doncs, els meus clients, el meu... No? Generalment volen un canvi i volen fer aquest procés de canvi, la il·lusió hi és, la necessitat hi és, però molts cops el que passa és que no saben com o no ho poden fer o, i aquí parlem de creences, no? Creences limitants que no se senten capaços de fer un canvi, que tenen por al canvi, por al rebuig, i tot això fa que també es vagin apagant o no passin a l'acció perquè o bé no saben quin és el camí que han de seguir, no saben quin és el següent pas, i això és el que treballem, no?, de pas a pas o de fer accions més petites, perquè potser l'acció que veuen és tan gran que els paralitza, no?, i aquesta pròpia paralització doncs, fa que la persona doncs, no es vegi capaç d'assumir aquell nou repte, sigui el repte que sigui.
2: Avui dia hi ha moltes tècniques validades amb unes taxes d'èxit altes que si s'apliquen de forma correcta poden generar canvis i això és una esperança. El que passa que molta gent o no les coneix o potser no van a demanar ajuda.
3: És molt bé. Clar, hi ha com el punt cec, no?, que parlem en psicologia, que un mateix no es veu que és el que el limita. Diu, això ja ho he intentat, no? I això ja ho he fet, i això també, i m'han dit que no. I sembla que jo ho he aprovat tot, però sempre hi ha una escletxa que podem trobar el camí per aquella escletxa que un mateix no ho veu. O sigui, tots tenim un punt cec de nosaltres mateixos que no veiem i que els altres ens ho veuen.
4: I els faig reflexionar molt sobre què ha funcionat i què no ha funcionat. És algo que m'agrada molt distingir, no? Això ha funcionat, què no ha funcionat. I quan arribem a aquest punt que tu deies de revisem les nostres creences, anem pas a pas per arribar a una meta, no? No ho veiem tot tan gran. També és aturar-nos, no? I aquí on estem ara, sobretot anar a poc i fer petits passos. És a dir, això ho veig una muntanya molt gran. Arribar al que comentaves, no?, al final d'una carrera. Vale. Quines accions puc començar a prendre ara?
2: I petites recompenses en les petites fites del camí.
4: Clar,
2: és a dir, hi ha tota una sèrie d'estratègies.
4: No? I faig una petita, no? És a dir, he de fer un article i ara no me'n veig d'acord. Molt bé. Podem obrir ja el correu, podem començar a llegir, podem refer recerca,
2: exacte.
4: Petits passos.
2: Faig només 10 minuts, també ho pots acotar per temps. I després em prenc aquella rajola de xocolata que tant m'agrada, no? No ho sé, és a dir, hi ha estratègies. No? Aquestes són una mica estratègies a toc, eh? Però jo sóc més partidària de les estratègies més a llarg termini, no? Aquestes d'estratègies de regulació emocional, reestructuració cognitiva, aquestes que són més matxacones i necessiten més sessions. Però aquestes a toc són molt útils, també. És a dir, fragmentar problemes en subproblemes, tasques en subtasques, petites recompenses per fites que vas arribant, com els jocs aquests de recompensa del mòbil, Bueno, que ho saben fer superbé. Nosaltres també ho hem de saber fer així, no?
3: Sí. I ara em feia pensar, Gaspar, amb un exemple molt concret, personal, no? Que fa 20 anys, gairebé 20 anys que vaig deixar de fumar. Fumava molt, no? Molt bé. I tinc moltes amistats que encara fumen. I era allò que mai em vaig plantejar com a objectiu. Perquè a vegades el que fem és, no fumaré mai més, ja ho deixo demà i ja no fumaré mai més. I el meu, i va ser com una mica casual, no? Vaig dir, mira, només per avui no fumaré.
1: I va ser, només per un dia.
3: Només per avui.
1: Val.
3: Sí?
1: Uh-huh.
3: O sigui, em vaig llevar un dia, o bueno, me'n vaig anar a dormir, vaig dir, no sé si anar a comprar tabac o no comprar, vaig decidir no comprar-ne, o sigui, que és molt immediat.
1: I tu ja sabies que ho passaries malament.
3: Òbviament, sí, no sabia quin grau. Que és passar pel punt de dolor, que en aquell cas era també, no?, que és a part de l'addicció, perquè fumava bastant. Llavors, aquells primers dies era, només per avui no fumaré, podia sostenir
1: llavors,
3: un dia.
1: Llavors l'endemà era també només avui. Eh?
3: Només per avui no fumaré.
1: Un dia.
3: Només
1: ah.
3: un dia.
1: Uh-huh.
3: Només per avui no fumaré. Clar, i la recompensa és que hi ha un punt que acaba pesant més els 5 dies que portes
2: exacte.
3: Que no torna a fumar. Llavors hi ha moments claus, la vida social, el cafè...
2: Et dona cert plaer.
3: Llavors, clar, és com un exemple molt concret que tots passem per un punt de dolor, que és, no, en aquest cas, el mono físic i social, i en altres casos és l'època d'exàmens.
2: Mm-hmm.
3: Avui tinc examen, doncs només per... avui estudiaré, eh? Demà estudiaré. Però d'aquí un mes estaré celebrant amb els amics que hem sí. acabat examen.
2: I ho projectes, i et projectes en aquell moment de felicitat i goig, i això
3: i, també i de és fet, bo, no? Fa 20 anys, que jo a vegades inclús dic, no sé si tornaré a fumar mai més a la meva vida, però puc dir que fa 20 anys que no fumo.
1: I quan estàs en un ambient de persones
3: ara,
1: que fumen...
3: Ara, si parlo, mira, com que em venen ganes. Imagina't, fa 20 anys.
2: No, però sé que...
3: I ja està. No, però sé que avui no fumaré.
2: No fumaré. Ja
3: veurem.
1: Sí, no, aquí l'estudi ho tens malament, eh?
3: Sí.
1: Antigament no. Antigament
3: però és un
1: els
3: exemple que al final
1: tabac,
3: és veritat que a vegades sí, sí. parlem molt des de, com des de la teoria o des de, bueno, com a professionals, també del que vivim, però
2: sí, sí,
3: també
2: sí.
3: és vàlid que parlem com a persones, no? Sí. Que també hem fet el nostre procés.
4: I que no hi ha receptes mèdiques. És a dir, no el que va per mi, val per tu.
2: Hi pot haver molt plaer, també. I, de fet, molts problemes psicològics són precisament per aquest plaer a l'autocontrol, eh? Com
1: sí, això,
2: l'anorexia,
1: també, Sílvia...
2: coses així, no? Que els hi dona plaer al tenir control sobre les situacions. Eh? Seria com el control. El contrari de la gràcia.
3: El control
2: és a dir,
3: i el descontrol, no?
2: És tenir plaer en el... Aquest control que el porten fins a l'accés, no? O gent que els hi agrada pràctiques... És a les 12, quan...
1: Sí, estàs parlant... Pràctiques serien
2: sado,
1: pràctiques
2: exemple,
1: sexuals, sí, com
2: exemple,
1: el sadomasoquisme.
2: En el dolor, clar, en l'autocontrol, en l'altra banda de la moneda, així com hem fet diagnòstic diferencial, també m'agrada veure els contrapunts, no? També hi pot haver plaer, no?, en aquest autocontrol, perquè en aquesta part deuen haver potenciat més uns altres circuits neurals que tenen com a dominants i que fan que en l'autocontrol hi trobin seguretat, hi trobin protecció, hi trobin... se senten vius, etcètera, etcètera. Vull dir que ja el contrapunt existeix.
3: Tanquem parèntesis.
4: Sí. Però han caminat a les 12
1: sí,
4: i estem amb l'altre, que és a l'anar a dormir. També procrastinem molt anar a dormir. Eh?
2: Oh.
1: Saber, val, o sigui, saber que hauríem d'anar a dormir d'hora, no? Però continuem enganxats a la sèrie o al mòbil. O... Sí, sí. Val, també.
4: També.
1: I per acabar, què passa quan la persona... a més, se sent culpable, eh? Perquè vosaltres dieu, es tracta, clar, de no flagel·lar-nos, de no retreure'ns aquesta falta de voluntat contínuament, mirar-nos amb amor, mirar-nos amb comprensió, eh? Per tant, us hi dic perquè aquesta gràcia pot anar lligada a sentiments de culpabilitat.
4: I tant,
3: sí, sí. Totalment.
2: Precisament la gràcia es diferència d'altres coses perquè va acompanyat d'aquest sentiment, perquè la cràtic vol fer-ho. És a dir, sap que ho ha de fer, sap que és el que li convé, és a dir, té el judici ja fet i no ho fa.
4: Mm-hmm.
2: Això genera com... Sí, com
4: certa... El mateix internament és un
2: cas. L'autoestima de dir...
1: Quina influència té, efectivament, en l'autoestima? Perquè, clar, la persona que va repetint aquesta conducta durant molt de temps i durant anys, no? potser es veu afectada la seva autoestima.
2: Estàs sentint dèbil. És a dir, com
1: clar.
2: que no pots governar-te tu mateix, com que no tinc control sobre la meva voluntat, no? Això és com... com et resta llibertat, no? I percebre-ho és dur.
1: Sí, tu, Sílvia,
2: et sents una marioneta.
1: Tu dones importància a la força de voluntat, a l'anomenada força de voluntat? Antigament se'n parlava molt.
4: Mm,
5: jo, més que la força de voluntat com a tal, que sona molt catòlic, però sí que...
1: Precisament per això t'ho preguntava.
5: Sí. Però sí.
1: I la
5: perseverància, el plaer de conquerir diverses etapes fins a arribar a l'objectiu, perseguir-lo, fracassar, tornar-me a aixecar. Jo hi trobo plaer en això, sí. En la lluita, en no rendir-me, en fracassar i tornar-me a aixecar, intentar treure components moralistes de les coses, perquè tot ve a ser una maquinària que jo sempre dic, tots portem un Ferrari i això és, ens ha de fer sentir orgullosos, però clar, conduir un Ferrari és complicat, no? I se n'ha d'aprendre. Jo em sento orgullosa cada dia d'aprendre noves coses, no? D'aquesta maquinària tan excel·lent que tenim.
1: O sigui, a veure si ho entès bé, Sílvia. O sigui, tu et sents... Perdona la simplificació. Tu et sents un Ferrari, Sílvia?
5: Tots ho som. Tenim una maquinària divina potentíssima. El cervell humà és increïble. Miris per on tu miris, això jo crec que no hi ha discussió. No. El cervell humà és increïble. Llavors, doncs, precisament perquè és increïble, ens genera reptes. I ens genera dilemes, i ens genera debilitats, i límits, i crisis. I si em preguntes a títol personal, doncs en compte de veure-ho això com una mancança, ho veig com un repte. I per tant, sí, jo en el dolor de la batalla, de la vida, jo hi trobo plaer.
1: El terme força de voluntat, Sílvia Severino, tu l'utilitzes?
4: Utilitzo molt el concepte resiliència, m'agrada molt. A mi m'encanta, sí. M'encanta perquè crec que li dono molt poder a la persona. I vaig a buscar sempre, com us deia, què ha superat, què ha fet quan ha superat aquestes situacions i com ara ho puc aplicar. M'agrada molt la resiliència.
1: Val. I les creences limitadores, sí, que també les treballes, sí, tenen alguna cosa a veure amb la gràcia?
4: Bueno, de fet, Txell ha començat a parlar-ne, no? A obert aquest, però sí, algú.
1: O sigui, però vas a buscar-les o no necessàriament?
4: Depèn de la persona. Moltes vegades treballo amb les creences limitants i les anem a buscar, les analitzem i sobretot el que m'agrada molt dir-los, perquè a vegades sembla que les creences limitants, no, les tirem a la brossa, però durant una etapa ens han servit i ens han ajudat a arribar on estem. I aleshores, aquest és el meu treball. O sigui, a mi m'agrada molt que mirin la potencialitat i que no ha estat tan dolent, no? O sigui, això ens ha ajudat a arribar aquí. Exacte. I amb el que tinc ara, tiro endavant. Sí. Des d'aquí, sí.
1: Sí. I ara dèiem que la Sílvia Cavallol i la Thaís Casals teniu presència a xarxes socials, us pot buscar tranquil·lament i trobar-vos, però, i clar, la Sílvia Severino ja és una altra divisió, perquè tens més d'un milió de seguidors, no?
4: A on?
1: Ja m'he perdut.

0: no, jo treballo, no, no, jo soc senco en una escola britànica, jo treballo de psicòloga. I arrel dels meus nens, no, que em deien, és que això no sé explicar, i un, és que no sé com dir-los als meus pares això, vaig començar a fer contingut, i d'aquí que es va quedar fixat això i coses amb els meus fills i coses, però...
1: Que bé, que
2: però
1: bé.
2: Clar, és que hi ha la paradoxa que per una part, esclar, efectivament fas aquest servei, no?, perquè ajudes, dones missatges que poden ajudar la gent, com feu també totes, com hi procurem també fer des de l'Ofici Viure, però nosaltres, clar, fem programes que duren gairebé mitja hora, una hora, però esclar, un canvi, estàs allà, o sigui, en pocs segons, sí, sí, però que d'alguna manera estàs provocant aquest efecte dopaminèrgic, eh?
0: Sí, però m'agrada més pensar que estic provocant, no?, que ells comencin a pensar i que busquin què és el que està passant. Però sí, també estic a la ola.
2: Gràcies, Sílvia Severino. Sílvia Caballol, gràcies per haver vingut a l'estudi. Thaís Casals, gràcies. Fins una altra. Gràcies.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: I tanquem l'ofici de viure com cada dissabte amb Sergi Torres, que aquestes setmanes és a Cuba. Sergi, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. Amb un so que no és impecable, només faltaria, perquè ja sabem les dificultats que en aquests moments hi ha a l'illa. Tu, pel que fa al llum, entens? És a dir, et pots connectar, carregar el mòbil i aquestes coses durant el dia?
2: Doncs aquí tenim llum una hora al dia, si arriba, o dos. El que passa és que hi ha uns panells solars, perquè estem a dalt de tot d'un edifici, hi ha uns panells solars que alimenten una bateria que ens permeten tenir certa electricitat, però és certa electricitat. No pots fer un ús normal d'electrodomèstics perquè et quedaries sense electricitat.
1: Sí, i problemes amb el menjar n'hi ha?
2: Hi ha problemes amb el menjar perquè no tenen com mantenir-lo, com conservar certs aliments.
1: Clar, hi ha les neveres, congeladors, no hi són.
2: Correcte. Correcte. Llavors hi ha una alimentació molt basada en fruites, no?, i vegetals que ells mateixos recullen i venen als peus de les carreteres, no? Tot i que sí que és veritat que hi ha llocs on poden tenir aquest luxe, no? Més centrat en el turisme, que hi ha encara aquest espai que es pot conservar, però són punts molt, molt específics.
1: Sí, però el turisme ha caigut, no? I fins hi ha hotels que han tancat.
2: Hi ha molts hotels tancats. Gaspar, l'altre dia vam estar a una de les zones més turístiques de la illa i estaven tots els hotels tancats. Semblava el decorat d'una pel·lícula d'invasió extraterrestre o de bombes nuclears o postguerra. Tot tancat, no hi havia ningú, i era una imatge desoladora perquè veies el que havia estat allò i el que estava sent ara, no? Molt curiós el contrast.
1: Ens parlaves el primer dia d'aquestes cròniques, no?, de la gratitud, de la importància de la gratitud en una situació així, com el fet que tu encara veies, no?, com els cubans i les cubanes festejaven la vida. Per tant, l'alegria l'han perdut, no l'han perdut, com ho viuen?
2: És molt curiós això també, Gaspar, perquè sí que és cert que hi ha un ambient de frustració interna i de decepció que els porta sovint, doncs, a una espècie de queixa, però encara no és una queixa reivindicativa. És una queixa més aviat, entre cometes, resignada. No té l'energia encara de que el poble pugui plantar-se davant d'una autoritat que els sotmet en aquesta situació. I és molt curiós veure també com aquesta queixa sí que es parla, sí que es comunica així com clandestinament, perquè a més estan amenaçats, no? Se senten amenaçats, no? I fan aquest tipus de queixa clandestina. I el que també he après, gràcies a ells, no?, és a mirar cada instant i preguntar-me què puc aportar de valor jo en aquesta situació, què puc aportar de valor jo en aquesta conversa. Això que estic vivint ara, d'aquest impediment, què puc aportar jo aquí, no? I aquest és una de les lliçons també que ells m'han ensenyat.
1: Sergi Torres, des de Cuba, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha una vintena de tendes de campanya plantades i unes 800 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. La resposta política s'espera per dimarts de la setmana que ve, amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. Més notícies amb el Xavier Vilà.
2: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest proper dimarts i tampoc no ha volgut donar detalls.
3: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
2: Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid.
1: Centenars de persones s'han manifestat, en aquest cas, a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què, recordem, van morir 232 persones. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
4: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
2: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president nord-americà justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
5: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, qui ha demanat implícitament a Washington que respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà.

0: La Pegatina ha actuat aquest vespre a la platja del Bogatell de Barcelona. És un dels 14 espais musicals de les festes de la Mercè d'aquest any. Anem fins allà amb el Marc Ruiz.
1: Divertits, enèrgics i clàssics, com sempre, han arrencat amb Siempre nos tienes aquí i la seva mescla d'escà, rumba i ritmes tropicals amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, arriben amb els temes No sota el braç del disc Fuegos de Barrio, publicat a l'abril. Només d'entrar en escena ja han llançat un acord distorsionat abans d'agafar qualsevol dels sis instruments i han fet vibrar els fans amb hits com Poeta Modernet, Més viva que mai o Que sí que no, i col·laboracions com la de Venus, a la versió elèctrica del Paraules d'amor del Serrat, i Pep Velasco, de Ficaflaues, per cantar Lololó. També han aprofitat per avançar alguna de les cançons del nou disc, Un amor amb mi, que publicaran el 16 d'octubre, i presentaran a les Rasmatàs el 13 de febrer. I que tindrà cançons com PPP, que recorda Wet Leg, o Apocalipsis Now, una crítica a la massificació turística de Barcelona. Els concerts al Bogatell continuaran amb Love of Lesbian i Svetlana.
0: En esports de la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugrana, Namín i Gordon, enmarcat per les seves respectives seleccions. Els blaugrana, Escobarcí i Rodri i Lamín han jugat els 90 minuts. En canvi, Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín, per la seva banda, no ha jugat. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves.
2: A la Lliga Femenina, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño el dia que tornà a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota, en canvi, del Badalona 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: A la segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta i a la primera ref, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
2: En bàsquet, a la Lliga CB, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa 107-92 a la pista del Bilbao. Aquest diumenge torn per la Penya, el Girona i el Lleida.
0: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, el líder del Mundial. Kimi Antonelli ha acabat cinquè.
2: I el Mundial de Ciclisme, que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tu l'has de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
5: Ja hem begut l'enteniment o què?
6: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
7: Nosaltres també.
8: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
9: Per mi, la sèrie té un efecte retòtil, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part discut.
10: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
11: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona el bulli.
12: Massa aviat per el final, aquest moment.
3: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: Sí, però amb la Sole García Insua, què faríem sense ella?
2: Ai, gràcies, estimada.
1: Home, estimada tu. I amb el Nil Via, que el tenim avui a l'estudi, és el nostre productor en cap. Exacte. L'home que mana en aquest programa.
3: Lleugerament constipat, en part, avui.
1: Estàs avui lleugerament...
3: Sí, per això tinc aquesta veu així, que sembla...
2: És una mica la temporada, però, eh?
3: Sí. Ja,
2: sí.
1: Tens una veu extraordinària per la ràdio.
3: Deu sempre... ser per l'encostipat, en part, i t'ho dic ara.
1: No, t'intentem sempre arrossegar cap aquí dins, et fem tastar coses, però tu de vegades has d'estar fora, trucant convidats.
3: Sí. És el que té treballar...
1: És el que té treballar per molts programes.
3: Correcte.
1: I també tenim l'Àlex Torio, que ens posarà la música de seguida, i a les vies de so, el sempre simpàtic, el sempre content, Víctor Villar. Va, senyor encostipat, què tenim avui?
3: Doncs mira, en primer lloc tenim una denominació d'origen, allò per unir-les a totes, seria. És una mica allò com del Senyor dels Anells, recordem, un anell per unir-los a tots, doncs una denominació d'origen per unir-les a totes. És, tenim en Xavier Pié, que és el president de la DEO Catalunya.
1: Pràcticament, és el Xavi Pié és un col·laborador del programa. El convidem sempre en qualsevol excusa perquè ens parli de coses.
4: Com aquell que ve un cop l'any, eh?
1: Sí,
4: bones,
1: sí, sí.
4: Bones a
1: tothom. Més, el Xavi ha vingut acompanyat d'una ampolla de vi de la DEO Catalunya que ens fa especial il·lusió que ens hagis portat el que ens has portat.
4: Bueno, una mica també com que després el tema que havíem de parlar era de l'ampliació i aquesta era una de les zones que històricament només havien estat DEOCAT, doncs també veure com evoluciona un vi que ja té uns quants anys, un vi blanc a més, no? Que crec que té el seu mèrit i bueno, ara veurem a veure com han passat tots aquests anys.
1: Tenim 2020. Aquí un Clos d'Agon blanc 2020. Això... contents estem, eh? Tenim aquí amb nosaltres també més persones.
3: Més persones, concretament.
1: Més persones i tot.
3: Un home que ens ajudarà a entendre el qui, el què, el com i el quan i el per què dels vins que avui tenim sobre la taula, que és el sommelier Josep Belmonte.
1: El Josep Belmonte, que sempre també és com un col·laborador fix del programa.
5: Hola a tothom.
1: Estàs content? Avui t'estaràs Clos d'Agon blanc... Fa il·lusió?
5: Sí, és el de la pandèmia, que sempre ens en recordem de les coses dolentes, però que també quan tastes una anyada com la 2020, que el poc que va sortir i que no va estar afectat pel míldiu, doncs tothom recorda que va ser una anyada molt, molt bona i serveix per recordar lo malament que ho vam passar en aquella època.
1: I qui més?
3: I dèiem que tenim tots vins sobre la taula, en tenim un que ja hem comentat, i un altre... que no podreu trobar encara a les botigues. Encara, però que acabarà sent-hi si tot va bé. I ens ha portat en Joan Ramon Lau, que és del celler Barrancs de Gaià.
1: Bon dia. Benvingut, moltes gràcies per ser aquí.
6: Gràcies a vosaltres
1: per invitar-me. Esclar, és a dir, el que farem avui és explicar-vos amb un tast, com sempre fem, l'ampliació de territoris de la DEO a Catalunya. I em fa particular il·lusió això, perquè, és clar, el municipi del Josep Belmonte... que també és el meu, Castellvell, és dins de la DEO Catalunya.
5: Exactament.
1: Aviam, Belmonte, aquest ranci que tu fas a casa teva podria acabar sent DEO Catalunya?
5: Doncs podria ser. I ara, a més que s'està, en primícia pels oients del Tast Vertical, s'està gestant una associació, un projecte incipient que es presentarà el mes d'octubre sobre els rancis catalans, d'unir-los, de l'incavi que hi sigui partícip, de posar unes condicions, unes normes, i obert a tothom, a tots els cellers de Catalunya, per reivindicar una cosa tan nostra com és el ranci.
1: Doncs en farem un programa perquè arriba la castanyada, i la castanyada no és res sense rancis. O sigui, llavors, és veritat.
5: Pallets, les castanyes...
1: I el ranci.
5: I el ranci.
1: I el vibullit del Bages. Anem a explicar això, que és un tema, però abans l'Àlex ens posa música.
7: Hola, companys. Pel programa d'avui, com que va de novetats, us porto un músic que crec que us descobriré també avui perquè no és molt conegut, tot i que ja té 60 anys. És un músic d'arrel molt americana, de folk, slowcore, li diuen, o de vegades sadcore, un cantant amb veu molt greu, de baríton, que escriu bàsicament amb guitarra acústica. Es coneixia als anys 90 com Smoke, però finalment es va treure el pseudònim per dir-se amb el seu nom autèntic, que és Bill Callahan. Veureu que la seva música és molt personal, molt de fusta, de terra, i he portat un recull de diversos discos perquè per obrir boca.

0: Doncs amb aquesta música comencem avui el Tast Vertical de Catalunya Ràdio. La novetat és aquesta, no, Sol, eh? La DEO Catalunya suma nous territoris vinícoles catalans.
1: Correcte, no? Hi ha hagut una modificació en el seu plec de condicions que ha incorporat 60 nous municipis, però qui millor ens ho podrà explicar el que representa això, no? A nivell també d'incorporació de vinyes i de cellers en un futur, perquè clar, aquesta ampliació és a partir d'aquesta brema, que encara estem a les acaballes, però que encara no s'ha acabat, representarà pel futur de la DEO Catalunya.
0: Doncs va, Xavi.
2: Bueno, veràs, és una qüestió que és molt senzilla. Jo diria que era una assignatura pendent que teníem de molt de temps, no? Des de quan es va crear la DEO Catalunya, diguem-ne, es va crear amb la idea d'una sobreposició a totes les zones vitivinícoles catalanes que en aquell moment hi havia, no? I algunes zones doncs, que quedaven disperses. Què ha passat? Ha passat una mica doncs, que la realitat dels temps també ha anat canviant, no? Hi ha hagut llocs on doncs, l'altra vegada ens en vam descuidar, no? I, bueno, l'altra vegada estem parlant de fa 25 anys.
0: No?
2: En el moment aquell doncs, que es va fer la creació i que des del moment 1 doncs, ens havien reclamat doncs, normalment als ajuntaments, no? Gent doncs, que havien quedat fora en aquell moment i que de tant en tant una carta que arribava al Consell doncs, reclamant això. Després també projectes de bodegues, projectes de vinyes doncs, incipients que en diferents zones que anaven apareixent i que una mica doncs, bueno, hi havia la mancança aquesta de realment poder-se recollir com el que eren. No? I evidentment entenem que es fa un vi de qualitat en molta part del territori on la majoria... Catalunya té una tradició vitivinícola, diguem-ne, que és com tot el Mediterrani. O sigui, jo crec que se'n feia doncs, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre amb totes les comarques. No? I per tant, una mica, recollint aquest esperit inicial, de sumar, de ser capaços de construir doncs, una marca que aglutini tothom, i que, evidentment, després cadascú tindrà la seva diferenciació, més territorial, més personal de cada celler, de cada vinya, això és, aquests camins, però que al final això es quedi recollit dins d'una marca més àmplia, doncs a nosaltres aquí sí que ens feia una mica de mal als ulls el fet de que teníem gent fora, gent que ens ho demanava, alguns de forma molt insistent, d'altres doncs, havien fet una petició en un moment determinat i havia quedat allà una mica doncs, oblidada i en un moment determinat doncs, també vam veure la possibilitat de vinga, intentem agafar aquest toro per les banyes, diguem-ho així, que fa temps que tenim aquí pendent i busquem la fórmula, no? I a partir d'aquí, doncs, una mica hi ha hagut aquesta ampliació basada, doncs, en peticions que ja teníem. Evidentment, hem de fer tots els estudis a nivell edafològic, bueno, de caracterització, diguéssim, del territori per poder-ho justificar, perquè no deixa de ser una ampliació de zona. Algunes on hi havia zones parcials, doncs, han pogut extendre-ho a la resta de municipi, que és el que passava, doncs, bàsicament en el cas de Barcelona, que
0: clar,
2: és una mica paradigmàtica, que hi ha molt poca vinya hi haurà. Però sí que és cert que l'augment com a augment, diguem-ne, no hi ha hagut un augment de moltes hectàrees perquè realment són territoris molt petits ni tampoc de molts cellers. Bàsicament és un augment d'il·lusió de la gent, o sigui, en el sentit de que la gent pugui participar, de que pugui estar dins d'una realitat i jugar i, pues, amb les normes que toquen, que jo sempre he dit el mateix. L'interessant de fer les coses dins d'una DEO és el fet de que et fa treballar d'una forma normalitzada i que, per tant, després, en el moment que vulguis exportar, en el moment en què tu vulguis sortir en qualsevol mercat, doncs realment això sempre serà molt més fàcil perquè tu ja tens una forma de treballar i uns controls al darrere, evidentment, no? I
0: anar això és l'essència. Anar al món i fer com fan tots els altres, no? És a dir, l'exportació i també pel consumidor, no? És a dir, jo vull saber d'on ve allò que m'estic bevent. I, per tant, és interessant en aquest sentit. Llavors, aquí tenim un jove cellerista que s'acaba d'incorporar a la DEO Catalunya i un jove cellerista de Terrassa. Esclar, Terrassa s'hi ha fet vi, totes les cases de Catalunya s'hi ha fet vi, però tu no tenies DEO on agafar-te.
3: Bé, nosaltres estem molt contents per haver pogut ser incorporats a la DEO, perquè al final la gent quan pensa en Terrassa pensa en el tema de la industrialització i la revolució tèxtil. Però abans de que vingués tot això i abans de que vingués la filoxera, diria que potser que més del 60% del terreny eren vinyes i per això estem molt contents d'haver pogut tornar a incorporar
0: És a dir, ser part d'una DEO. Ser part d'una DEO. Els besavis no ho eren, però no n'hi havia cap, llavors.
3: Sí, sí.
0: Però, i llavors... Què s'hi fa a Terrassa? Què hi fas?
3: Bé, a Terrassa, nosaltres bueno, som un petit celler que...
0: Que es diu?
3: Es diu Barrancs de Gaià.
0: Barrancs de Gaià.
3: Exacte.
0: Tot una declaració d'intencions,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, exacte, exacte.
0: Molt bé.
3: I, bueno, va ser una... Estem en una masia que es diu Can Font de Gaià, que està al peu, diguéssim, del Parc Natural de Sant Llorenç, i nosaltres amb aquesta finca no ens vam voler una mica recuperar la història vitivinícola de Terrassa, que n'era molta. Per exemple, el meu avi per part de mare i el meu besavi per part de mare, ells treballaven a la vinya i, oh. I bueno, i això, i a les cooperatives, diguéssim, de Terrassa.
0: O sigui que tu has escollit ser viticultor per família.
3: De fet, ha sigut una cosa una mica indirecta, perquè jo de professió soc doctor en química, he estat treballant en investigació molts anys. I vaig caure una mica indirectament en aquest projecte. I llavors va ser ma mare, quan vaig caure en aquest projecte, que em va comentar, diu, el teu avi va ser... O sigui, treballava a la vinya i treballava també a la cooperativa, i llavors va ser com un descobriment.
0: Bé, està molt bé que un químic decideixi fer un producte tan natural com exacte. És el vi. Sí, està sí. Molt bé. Que realment, és clar, és a dir, a tu t'han d'explicar com es fermenta.
3: No, exacte, al final són transformacions que jo he estudiat a la carrera.
0: Clar.
3: I a part això, juntament amb una cosa que a mi m'agrada molt, que és el treball al camp. És a dir, a mi m'agrada estar a tot arreu, m'agrada estar treballant al camp, m'agrada fer
0: la barema, la poda...
3: La barema, i també, vull dir, estar en tot el procés enològic, diguéssim.
0: És que sense això no s'entén gaire.
3: Exacte.
0: Llavors, què teniu plantat?
3: Bé, nosaltres tenim plantades 2 hectàrees i amb 6 varietats, que són la garnatxa negra, el somoll,
0: olé.
3: Amb el basí de Sitges,
0: mare meva.
3: Picapoll blanc,
0: molt bé, molt bé, molt bé.
3: Garnatxa blanca i tenim una varietat experimental que és el terrassenc, que un cop vam plantar la vinya i junt amb l'Ajuntament de Terrassa, amb una iniciativa de l'Incavi, doncs ens vam poder cedir un cep que era autòcton de Terrassa. I, bueno, és un cep bastant curiós perquè, bueno, té sinonímia amb el negrelló de Bages.
0: Ah, molt bé. Bé, de fet, sou a tocar i el picapoll també és un raïm, el picapoll blanc bagenc. És un raïm que el penjaven al revés i servia per menjar una varietat recuperada al Bages.
4: Bueno, és que els límits a vegades els posem nosaltres, no?
0: Vull clar, dir, clar.
4: El parc natural sí, no li pots de Sant Llorenç, doncs clar. També és limítrof amb Castellvell, amb Vacarisses, Rellinars, Terrassa, vull dir que estem...
0: És zona de vi, i tant.
4: I tot allò, quan hi van haver-hi aquests incendis de fa uns quants anys, es van veure que hi havia tot de pedra seca, que allà hi havia hagut molta vinya, i en allò dels Flaquer, a la zona
0: les tines del Flaquer.
4: De Rocafort, del Pont de Vilomara...
0: Tu t'ho mires molt, això, Xavi? Ai, Xavi.
4: Tot allò era vinya,
0: Josep, tu vas trobant... Mira, pedres seques, hem trobat pedres seques. Sí. Llavors, clar, és molt interessant que l'Incavi s'hi posi amb aquestes varietats perquè no sabem què seran, no?
3: Exacte, és una iniciativa que tenen ells de recuperar varietats, diguéssim, ancestrals i cedir-les i veure en els diferents llocs quins vins poden arribar a sortir.
0: Tu has portat una ampolla experimental avui, un terrassenc.
3: Exacte, jo he portat...
0: Fem treballar el Josep, va. Vinga, anem a fer treballar el Josep i tastarem també, si us sembla, també et farem treballar, Josep, el Clos d'Agon Blanc, que és un clàssic de la DEO Catalunya. És a dir, és un dels emblemes, no?, de la DEO. El Clos d'Agon Blanc.
4: De ben segur que si aquesta varietat, el terrassenc, era una varietat que plantaven i feien servir els nostres avantpassats, de ben segur que...
0: Que és resistent al canvi climàtic, per la zona... Sí.
4: I que potser en aquella època, doncs, per el que es deia abans, no donava molt grau, no donava molta producció... El que fos, van començar a deixar-la en l'oblit. I si a més, doncs, com tu dius tu, que tens garnatxa, que és una varietat molt més coneguda, que la pots dir a tothom, mira, és una garnatxa, no? Va, obrim una ampolla de garnatxeta. Clar, si tu dius, obrim una ampolla de terrassenc, diran...
0: Bé, el nom li heu posat vosaltres, de moment? No.
3: Lo curiós d'aquest nom és que, bueno, té una història com romàntica al darrere, perquè hi han mencions des del segle XIX d'aquest nom, i inclús hi ha una menció del 1459,
0: ostres.
3: Que és, o sigui, no es pot dir que sigui una... Bueno, estan als arxius de Terrassa.
0: Oh, ja ens estem emocionant, eh? Ja ens fa il·lusió. Ja,
3: sí, sí. Ja. No podem dir que sigui el 100%, perquè al final ha passat molt temps, però hi ha una menció d'aquesta varietat ja en aquesta època, l'edat mitjana, plena edat mitjana.
1: Des de quan la teniu plantada?
3: Això des de... Aquest és el tercer any.
1: Per tant, heu passat aquests anys de sequera, no? I ja teniu una mica l'experiència de com es comporta, no?
3: Exacte. Vull dir, hem passat varios, o sigui, anys diferents. Aquest any, per exemple, ha sigut diferent als anteriors, perquè els anteriors no vam tindre que regar gens, i aquest any hem tingut que regar una miqueta. La tenim de regadiu, però, bueno, sota demanda, diguéssim.
0: No, els nens petits se'ls ha de regar quan són petitets.
3: Exacte, se'ls ha de regar. Sí, però bueno, hem vist comportaments diferents com ha vingut aquest any les onades aquestes de calor, que no s'han acabat mai i ha fet tot que s'avancés molt.
0: Llavors, Xavi, ara tenim aquí... Ja tens feina. Més. Ara tenim aquí una varietat. L'han trobat... L'Incavi els ajuda... Tenen vestigis des del 1400 i la voldrien posar a l'ADO. Això és un camí llarguíssim.
2: Bueno, no és un camí que el marquem nosaltres, és el camí
0: Europa,
2: que marca...
0: Marca la Unió Europea, clar. Que és una lògica, és
2: sí
0: a dir...
2: Sí que és cert que sospito, pel que explica una mica ell, que si això realment, aquest estudi el va iniciar l'Incavi, pot haver una part d'aquesta feina que ja estigui feta, no? Que jo crec que llavors és relativament més ràpid, però tot i així continua sent un procés llarg. Pensa que s'ha de demanar una autorització a nivell de ministeri, llavors demanen una experimentació d'un seguit d'anys, que és la part que sospito que podria estar ja més o menys feta, i que, per tant, la plantació serà
0: ja,
2: en aquest
0: ja
2: moment.
0: Ja en porten tres.
2: No, però jo crec que si els hi van donar és que abans ells ja havien fet alguna cosa. Perquè si els hi va,
0: d'acord.
2: Si els hi va cedir l'Incavi, jo crec que hi havia una feina prèvia per part de l'Incavi, no? Que crec que això també és la forma adequada de començar les coses. Clar, perquè moltes vegades les empreses comencen a investigar sense la tutoria, diguem-ho així, de l'Incavi, i aquells anys es perden. Perquè realment hi ha una verificació per part de l'administració.
0: Que hem de deixar clar que l'Incavi, això vosaltres en sabeu més, que l'Incavi el que fa és dir sí, això és una varietat que no coneixíem, perquè pot ser que sigui com un clon o una que s'assembli molt, que sigui una garnatxa salvatge, etc etc. Això va així, no?
2: Sí, realment ells el que fan és tot un seguit d'estudis ampel·logràfics, aquí hi ha bastanta també qüestions genètiques, en el sentit primer de definir si aquesta varietat és una varietat d'aquestes trobades, I després, doncs, tot el procés, doncs, per legalitzar-ho, per normalitzar-ho, en el sentit, doncs, evidentment, que sigui, doncs, un producte, doncs, que doni la qualitat que toca i, a més, doncs, evidentment, doncs, sigui bona.
0: Clar. I aquesta és la qüestió. Doncs va, ara sabrem si és bona, Josep.
4: Hi ha un documental coproduït, em sembla, per l'Incavi, de varietats retrobades, sí, que es van dedicar a anar buscant varietats, anar buscant empels per poder analitzar amb el tema de l'ADN, coses que fa temps era tan inversemblant, doncs avui és el més normal del món.
0: Doncs va, et fem tastar.

0: ya ves. Sí, sí, Josep.
1: Doncs,
0: ostres, tu.
1: Doncs, per primera vegada.
0: Estem tastant una...
1: Tot un honor, tot un honor.
0: Que bé, que bé, que bé.
1: Una varietat terrassenc. Doncs una varietat de capa primeta, vull dir, no té aquell molt, molt, molt color, que és el que s'està portant ara en el, amb el tema dels negres.
0: A tot el món, a tot el món, eh? I per això moltes varietats recuperades catalanes, el mandó, el
1: fumó, el trapat.
0: El trapat, el trobat.
1: El trobat, doncs, el picapoll negre.
0: El picapoll negre. Són varietats de capa baixa, que és el que volem ara. Quin grau té?
2: Això té 12 graus.
0: 12 graus. També és el que volem, els consumidors del món.
1: Quan distingim entre un vi que té intensitat de color o no, és que quan tu hi poses el dit a darrere de la copa, si pots veure doncs, els dits o l'ungla, és que estem parlant d'un vi aburgunyat, d'un vi de Bordeaux.
0: Aquí tenim el profe de sommelieria que ens agrada.
1: Doncs amb nas... molt net, sí. Suposo que només hi deu haver inox en aquest d'això. Clar, estem parlant de que és una varietat que encara...
0: estem veient com
1: molt,
0: va.
1: Molt per descobrir que segona anyada de la barema, doncs no se li pot demanar també molta, molta cosa, però allò que diuen, no apunta maneres, no, però prospera adequadament.
0: Tu dius inox, és a dir, entenem que no ha passat per bota i entenem que aquesta varietat igual no li agrada la bota. Ja veurem.
2: Exacte.
0: Ja veurem.
2: I, de fet, és el que vam parlar amb, amb uns enòlegs que col·laborem, el Jaume Arboles i el Joan Rovira, doncs que sembla ser que no, és a dir, que no li favoreix, diguéssim, molt la fusta. No.
0: Ja ho sembla, eh?
1: Li aniria més bé l'ampolla, la guarda en ampolla un cop...
0: O àmfora, no sé.
1: Sí, una cosa que no interfereixi en els aromes del vi, perquè és a mi m'ha recordat molt.
0: Què dius, Xavi? Sí, sí, molt aromàtic.
3: A vegades m'agrada molt.
0: Sí, sí, sí, molt, molt, molt.
3: Vull que quedi una mica més prim, però amb el nas realment és...
1: El nas és molt espectacular.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I és raïm, és fruit. Aquí no hi ha fustes de vainilles, ni de cacaus, ni de torrats, ni de cafès, ni això. És el vi.
0: Però no hi trobeu una mica de pebre en el... Potser sóc jo, que tinc avui un dia fulla.
1: Bueno, com el
4: trapat.
3: Una mica trapat.
4: Sí, recorda una mica.
3: Sí, recorda una mica el trapat.
0: Recorda una mica el trapat. Sí, per qui ens vulgui, qui digui... Ostres, intentaré trobar-ho.
3: Molt subtil i molt aromàtic, i també el pinot, evidentment, no?
0: Sí, però, sí, sí, però... sí, sí.
1: I aquella fullaraca seca de quan el bosc de tardor, que no està humit, que està sec.
0: T'ho has dit molt net.
1: La fullaraca és...
0: És veritat que és molt net, d'aromes, eh, Sole?
4: És un vi per copa, no? És a dir que...
0: Sí, sí, sí.
4: Molt...
0: Ostres.
1: I una acidesa marcada que...
0: Sí, sí. Llavors això es comercialitzarà?
2: Això en principi ja es podrà comercialitzar aquest any.
0: Molt bé.
2: Mm-hmm. Bueno, aquesta barema em refereixo.
0: Aquesta barema. Sí. I les altres vinyes que teniu, els altres ceps que teniu, feu diversos vins que seran Déu Catalunya.
2: Exacte. A part d'aquesta varietat experimental que tenim com a varietat negra, aquest any volem treure dos nous productes, que són un blanc brisat.
0: Ole, que també està o sigui, el que demana tothom en aquests moments, són els brisats.
2: De malvasia i garnatxa blanca.
0: Ostres, serà bo.
2: I també un rosat que sigui molt fresquet de garnatxa negra i somoll.
0: Que fantàstic, garnatxa negra i somoll, no, Josep?
1: Sí.
0: Són amics.
1: El somoll li donarà aquella rusticitat i la garnatxa la farà, el farà llaminer. Vamos, ja me l'estic imaginant, jo.
0: Ja t'estàs imaginant. També m'imagino que, com a jove viticultor, estàs amoïnat pel consum dels teus col·legues joves. I llavors intentes fer vins que puguin agradar a la gent que fa copes amb tu.
2: Exacte, jo el que sí que és veritat que estic veient és que cada, vull dir, això és una evidència, cada cop la gent beu menys vi i els vins negres estan cap a una tendència de vins més lleugers, de menys càrrega i o sigui, de menys pesats. I aquí és una mica on nosaltres volem entrar.
1: i tu puguis posar l'ampolla un parell d'hores a la nevera abans de consumir, de frescor agradable.
2: I vins això, vins de no molt, molt grau.
4: I trobo que aquest punt de proximitat, no? quan parlem molt de consum en aquest programa, clar, al final estem parlant d'un celler ubicat a Terrassa, bueno, en aquest cas d'aquesta veritat experimental que estem tastant, el nom fa la cosa una mica, no? També, que podeu fer bandera. I hi ha tot un mercat de proximitat per explicar aquest passat al que abans referies, no? I que pugui ser una porta d'entrada també per tot Terrassa i per extensió del Vallès i per extensió de la demarcació.
0: Clar, tu com a persona, com a comunicadora del vi, suposo que el que es necessita sempre és una història, no?
4: I quan clar, la història busquem una mica el relat, no? I clar, pensava, ostres, a mi ara, bueno, de formació professional,
0: ja ho vens, ja ho estàs venent,
4: jo feia volar la imaginació i pensava, home, si
0: ja t'imagines el showroom, tu.
4: Absolutament, i pensava, home, és que qualsevol restaurant de Terrassa o qualsevol esdeveniment de Terrassa hauria de poder tenir, no?, una ampolla servida d'un celler del municipi.
0: Els nostres amics de Prodis, espero que la subhasta aquest any us hi convidin, no?, els amics de Prodis, que fan sempre aquesta subhasta de vi amb finalitats solidàries.
1: És una targeta de presentació. A veure, que tu visquis en una ciutat o als voltants i que un vi estigui fet amb una varietat que porta el nom de la teva ciutat o del teu poble, això ja és una targeta de visita.
0: I
1: si te'n vas un dia a casa d'uns amics, d'on vens, què portes, doncs?
0: Doncs porto un terrassenc.
1: Porto un terrassenc,
0: clar, és un vi de regalar. Sí.
2: Fa il·lusió.
0: Sí. Quins més territoris s'han sumat a l'ADEO?
3: És una llista llarga, és una llista llarga, hi ha pobles de tot Catalunya.
4: Vull dir, 60 municipis.
0: 60 municipis.
3: Una seixantena, però que van des del Pirineu fins a...
0: hi havia zones del Pirineu que no estaven sota DEO.
3: Bueno, algunes estaven en coexistència amb la DEO Costers, però que també han tingut peticions de cellers. Per exemple, el Rialp, estava repassant una mica la llista, que no me la sé pas de memòria. I després, doncs, tota una part que ja seria fins al Far de Sant Carles. Vull dir que, que aquesta ja és una zona... El Far de Sant Carles està damunt de Tortosa. És un terme molt muntanyós, que hi ha molt poques vinyes, o m'atreviria a dir que poquíssimes.
0: Ai, i saps de què són?
3: Ni idea.
0: Això, els hem d'anar convidant a tots,
3: La petició la tenim allà, ens ho van demanar, doncs, bueno, al final és el que toca.
0: Com es fa això? És a dir, tu tens un celler... I truques i dius, hola, que m'agradaria...
3: No, normalment els cellers, normalment ningú fa un celler, diguem-ne... Històricament, venim d'una història que antigament, no fa tants anys, per poder plantar tu vinyes en una zona que fos fora de dominació d'origen, no era possible, no era legal, diguem-ho així, no? I per tant era una vinya que era il·legal, no? A partir d'un canvi que hi va haver, un canvi normatiu que hi va haver a la Unió Europea, que aquesta possibilitat va canviar, i per tant tothom pot plantar allà on vulgui, no? Llavors aquí sí que una mica les regles del joc van canviar, no? I a partir d'aquí doncs van aparèixer petits projectes per aquí i per allà, però doncs realment són projectes en el sentit, doncs, moltes vegades a títol personal o a títol, diguéssim, de costa de que hi hagi una zona que sigui vitivinícola, que històricament ho havien estat totes, perquè hi ha d'haver gent doncs, que ho vulgui fer a dia d'avui, no? I això és el que intentem és, bueno, donar la possibilitat a qui vulgui, doncs ho pugui fer dins de... Dins... Avui en dia és legal, plantar fora, però que pugui utilitzar el nom de Catalunya, pugui utilitzar les varietats, perquè hi ha un seguit de limitacions que sembla que no existeixin, però al final el vi, com tots els aliments, estan perfectament regulats perquè no hi hagi enganys al consumidor, perquè la gent no se li doni gat per llebre. Al final aquesta cosa que tothom va explicant
0: gat
3: el que fa...
0: de llebre.
3: Sí, però aquí tothom va explicant el que fa i la garantia sóc jo mateix i no sé què. No, a veure, ja, els sistemes perquè funcionin han d'estar auditats, han d'estar controlats, hi ha d'haver una mecànica.
0: La garanties tu, ens encantes, però si pogués ser que hi hagués...
3: Però això és aquesta frase típica que tots sentíem molt fa molts anys, que anaves per allà al món i tothom s'ensenyava vinyes i totes eren ecològiques. No, jo, a mi no em certifica ningú, però jo sóc ecològic. Bueno, dius, pues, seràs el que seràs, però no ho ets. Una mica és el mateix, no? I aquesta és la realitat.
0: Els insectes de per allà anaven gemegant.
3: Sí, però és que al final això és en favor de... O sigui, al final els sistemes normatius semblen molt complexes, però sempre estan pensats per afavorir el consumidor. O sigui, al final el que es tracta és que li donis unes garanties que realment aquella persona no se senti l'engany, no? Tot i que vivim en un món que sembla que sigui el món al revés, diguem, diguem-ho així, no? I que cada dia sentim discursos més discordants amb aquestes qüestions, jo crec que aquesta és l'essència de tot. És com sempre he dit el mateix, l'única defensa que tenim els pagesos són les dimensions d'origen. Sense dimensions d'origen els pagesos estem acabats, perquè qualsevol producte el podran portar d'un lloc molt més econòmic i, per tant, l'embotellaran aquí.
0: Efectivament, efectivament.
3: Històricament, nosaltres vam tindre una batalla forta amb l'Ajuntament de Barcelona precisament perquè ens feia por de que l'Ajuntament de Barcelona acabés utilitzant el nom de Barcelona per poder fer de vidre allà on fos. I, escolta, no, escolta, Barcelona serà dels productors de tot Catalunya, però no és ni de l'Ajuntament ni de l'alcalde, és del país. I aquesta clar. És la realitat.
0: Clar. O sigui, m'estic traient el carnet de conduir amb resultats desiguals. I sempre penso, clar, aquestes normes que tant em foten no les han fet per fotre'm a mi, sinó perquè ens entenguem tots. Però a mi em foten, però és perquè no me'n surto.
4: És que aquesta mirada sobre les DOs de les regles és molt simplista, no? És a dir, sí. I la perspectiva és una mica tramposa, fins i tot, no? Des del punt de vista del celler té una sèrie de limitacions. Evidentment, és que hi ha una reglamentació...
0: Les alimentàries, que tu has dit, les alimentàries. Les que volem.
4: I que s'ha fet per protegir el consumidor, no? Afortunadament, ara, doncs, el celler del Joan Ramon podrà tenir un distintiu que garantirà al seu consumidor que hi ha un origen, que hi ha una qualitat, no? I no ho dirà ell, que, i la seva paraula val molt, evidentment, però no ho dirà ell, ho dirà tot un sistema que hi ha darrere que ho certifica, no?
0: I després, que no és només que no ens en refiem, els consumidors. Vull dir, comprar una ampolla de vi costa molt, és una festa, és un... Tu vols que sigui allò meravellós, eh? Mm. No és només que no ens en refiem, és que jo vull saber, em fa il·lusió, saber que tu ets dels barrancs de Gaià. Vull saber-ho, vull saber que on és la teva vinya. Que és una pregunta que et faig. Fareu visites a la Masia?
2: És fer visites. Perquè
0: sembla bonica.
2: Sí,
0: sembla molt bonic.
2: Molt bonic.
0: I
2: l'emparrat, hem fet un emparrat així més tradicional.
0: Oh.
2: Sí, és molt, molt, molt bonica.
0: Sí, o sigui, estava plantat com? Un emparrat més tradicional, què vols dir?
2: O sigui, està emparrat amb, diguéssim, amb vas.
0: Home, això és maquíssim.
2: Que al final, vull dir, es va en contra, diguéssim, de la mecanització, però nosaltres ho fem tot manual, o sigui que no...
0: Clar, si plantes en vas ara mateix, uh-huh, amb una distància que el cep pugui lluitar més, no?, contra el canvi. A mi m'agraden tant les vinyes en vas.
3: Era una forma més natural, no?, perquè al final no allunyàvem tant la planta del terra, i que històricament és com s'havia fet sempre. El que passa és que avui, al final, tots hem acabat presoners de la mecanització, sí. I el qui realment ho pot fer mai, té un projecte que realment li encaixa, jo crec que és la forma més humana de conduir la vinya a Catalunya.
0: Hem vist que estan ara mateix, que això, anem de fer un programa, estan fent servir drons per fer controls de maduració i hi ha màquines que cullen, com si collissin a mà. És a dir, el món de la ciència aplicada a la pagesia...
3: Però aquesta evolució és constant.
0: És brutal.
3: Sí, jo crec que l'agricultura, en sentit ampli, és un dels grans cavalls de batalla que hi haurà per tota la qüestió tecnològica, perquè al final és l'única cosa que és essencial per tothom, que és fer aliments, no? I el vi no deixa de ser un aliment i, per tant, la tecnologia aplicada amb això no és que sigui necessària, és que serà ultranecessària aquí i a tot arreu, no? Perquè és l'únic factor, diguéssim, que ens pot ajudar a ser més competitius, a entendre més què és el que estem fent, que no vol dir, doncs, que tecnologia ens hàgim de desvincular, sinó que precisament ens pot donar més eines per poder ser més nosaltres mateixos.
0: Estàs parlant, has dit diverses vegades la paraula aliment, i és molt rellevant que diguis la paraula aliment parlant de vi, perquè és un aliment, però estem en un moment de la vida en què algú podria determinar que deixa de ser-ho.
3: Bueno, al final aniríem contra una tradició històrica, aniríem contra el sentit... És un aliment de l'esperit, no?, diguem-ho així.
0: Sí.
3: Per què? Pues perquè forma part d'una forma de vida, d'una forma d'entendre el món, no?, des d'aquesta petita part de la Mediterrània, o de tota la Mediterrània, perquè al final això
0: tota
3: és
0: la Mediterrània
3: tradicional.
0: Sí.
3: I que, bueno, que evidentment, consumit amb moderació, consumit, doncs, tal com toca, no?, que avui en dia, doncs, les formes de fer. Penseu que antigament, el 30, si no recordo malament, a principis del segle XX, el 30 o 40% de les calories que s'ingerien eren del vi,
0: que era més segur que l'aigua.
3: Era una part important, diguéssim, de l'alimentació de les persones. I això avui, pues, gràcies a Déu, ha canviat.
1: Abans, quan et castigaven a pa i aigua. No a pa i vi, no a pa i aigua. Era un càstig, eh?
3: Bueno, i avui, doncs, jo crec que no té gaire sentit. El que passa és que, bueno, vivim amb una... En una societat, diguéssim, que tot ha d'estar... Tothom ens ha de vigilar, tothom ens ha d'explicar què hem de fer, no? Tot ha de ser saludable i, al final, bueno, la vida jo crec que hem vingut per viure-la. No hem vingut per res més que per viure-la, per ser-hi, i ja està. I un dia s'acabarà. I serà abans o serà després, però aquesta búsqueda de la contínua eternització, no facis això, no facis allò, jo crec que és poc humana.
0: Tu has dit, som mediterranis. Fa 2.000 anys que fem aquest acte social al carrer, amb amics, amb família, amb persones que estimem, de prendre una copa de vi o un got de vi abans.

0: I mentre parlàvem, en Josep Belmonte, que és el nostre sommelier convidat d'avui, sommelier de capçalera, ha anat servint aquest clos de gon blanc, anyada pandèmia, deies tu.
1: Sí, 2020.
0: 2020. És un dels cellers, fa molt que és DO Catalunya, Clos de Gon, ens encanta. És com un dels clàssics de la DO, no? Si en podem dir així. És divertit portar una jove incorporació i a un clàssic d'aquesta DO, no?
2: I trobo que és un celler que ens ajuda també a explicar la DO Catalunya, no?
0: Sí.
2: Perquè molta gent encara té el tòpic una mica instal·lat de que la DO Catalunya és una espècie de DO paraigües que agrupa la resta de les denominacions d'origen de caràcter més local, diguéssim. No és així, però sí que hi ha una coexistència, no? I en el cas d'aquest celler, precisament, coexisteix amb DO Empordà i amb DO Catalunya. En aquest cas, aquest vi és DO Catalunya. Hi ha molts motius pels que un celler pot decidir que un vi sigui d'una DO o d'una altra, no? L'exportació és una, no? Moltes vegades.
0: Vols dir que el nom de Catalunya...
2: Amb la marca de Barcelona,
0: funciona,
2: trobo, no?
0: Barcelona.
2: Bueno, això el seu president segur que ens dona més detalls,
1: el que
2: no?
1: El que històricament Clos de Gon, diguéssim, era una d'aquestes zones que únicament en Catalunya. De fet, diria que el número 1, o sigui, el celler número 1 de la DO Catalunya era el Can Estruc del Sisco Martí.
0: Can Estruc del Sisco Martí,
1: o sigui, que és a la gent de televisió, perquè evidentment eren gent que realment van apostar molt fort per la creació de la Catalunya i diria que si no el segon, el tercer, el quart o el cinquè era Clos de Gon, que ja és des dels seus inicis, no? I que per tant sempre ha estat amb nosaltres, va ser després Empordà que els va anar a buscar, diguem-ho així, no? Però vull dir que territorialment obeïa doncs, aquesta lògica d'aquestes petites illes que havien quedat disperses, a part de totes les zones vitícoles tradicionals, per poder moure doncs, o poder generar tot aquest comerç.
0: Clar, de fet, en aquest programa que estem fent, que hem acabat de rodar per Televisió de Catalunya, que és un programa sobre les 12 DOs, inclòs acaba, al capítol de la DO Catalunya, el Sisco Martí, ens ho explica molt bé, no faig l'espoiler perquè total espero que el veureu tots, ho explica molt bé, diu: les meves vinyes toquen amb DO Penedès, però jo no tinc DO. I és Sisco Martí, que és l'autor de vins mítics com l'Idoia, l'Equilibrista, etcètera, no? I ara estem tastant.
3: Jo abans d'explicar aquest vi, sí que voldria fer un petit incís de dues coses sobre la DO Catalunya, no? De que ara quan agafes un vi de les DOs d'aquí de Catalunya sí que fa patxoca, no? Allò, podríem dir, que hi ha gairebé tots els territoris des del sud, de les Terres de l'Ebre, fins la zona de Tremp, de la zona dels Pirineus. He vist també, que m'ha fet molta gràcia, Llívia, incorporació nova. La Seu d'Urgell.
0: La Seu d'Urgell.
3: La Vajol. Clar, ja estem pensant ja en el canvi climàtic, la DO Catalunya.
0: És a dir, muntanya.
3: Muntanya.
0: Clar.
3: I llavors, esclar,
0: sí.
3: Perquè la gent ho entengui, doncs tu tens unes vinyes, pot ser que estiguis a DO Catalunya o pot ser que estiguis amb una altra DO. Quan estudiàvem sommelieria fa uns quants anys, ens deien, el que deia també la Sole, calaix de sastre i cap tot, i caben totes les varietats, i caben totes les vinyes. I quan comences a aprofundir i et trobes vins com aquest i molts altres, ara també amb la nova sonificació que es va fer del Catalunya Vinyaró,
0: sí.
3: Doncs de donar-li més autenticitat als vins.
0: Aquest segell és molt important. I a més a més...
3: I en definitiva, el que sempre estem dient... Baixa el consum de vi, sort de les exportacions, però cada vegada les exportacions també ens collen amb els arancels per totes bandes, doncs què millor que tu te'n vas a menjar un menú entre setmana a qualsevol restaurant. I, home, ja sabem que pel preu d'un menú no et posaran un vi del Priorat de molts diners, però per lo menos que sapiguem que està fet aquí a Catalunya, que el raïm és de viticultors que lluiten amb el cel i amb la terra, amb guanyant-se a les garrofes, guanyant-se el raïm amb les seves vinyes, que no que et vingui una cuva amb 10.000 litros de la factoria de Castilla.
0: Verdejito fresquito, verdejito fresquito.
3: Clar, amb tots els respectes, ostres, fem país, fem territori. Bueno, vinga, va, no ens enrotllem més i anem a tastar un
0: a veure, com ho direm? Un unicorn, això és tastem, avui estem tastant una cosa... important. El Xavi l'ha portat a temperatura ambient, que ens va molt millor per tastar. Ens va ideal, i jo ja l'he tastat. És que a mi m'encanta aquest vi.
3: Jo només l'he olorat, de moment.
2: Bueno, aquest és un vi que va recollir durant molt de temps, encara ara, puntuacions màximes algunes de les guies més destacades de l'Estat, no?
0: Espera't un moment, que diu el Víctor que és el moment de la Sole, però m'agradaria que ens diguessis res. Quines coses?
3: Res. Bueno, res i molt, eh? Amnàs és espectacular. Sí. Tot i que ja fa 6 anys que aquest vi està baramat, està en plena joventut. És un vi per assaborir-lo amb tranquil·litat. És un vi per gaudir-lo menjant. Amb color no està molt evolucionat. Té un color groc palla maco. I encara predomina l'acidesa de... Em recorda a mi aquells caramels de llimona...
0: Llimona i mel. Oh, que bo. Està boníssim.

0: Doncs amb aquestes dues copes que tenim avui, amb un terrassenc i amb aquest clos de gon blanc que ens estava explicant ara el Josep Belmonte, iniciem el moment més esperat d'aquest programa.
1: I sense escopidora. I anem sense escopidora.
0: Sense escopidora, sí, ara, la secció ara, de la Sole.
1: Sí, ara Xavier, seràs la nostra víctima, prepara't, perquè hem estrenat una nova secció on fem un qüestionari que precisament persegueix això, que l'assumeixis sense escopidora, i per tant, som-hi, seran una bateria de preguntes, algunes requereixen una mica de reflexió i d'altres, tal i com ho sentis, dispara. I arrenquem?
0: Sense escopidora, eh?
1: Prefereixes tastar cegues o saber que estàs tastant?
2: Saber que estic tastant.
1: Per què?
2: Bueno, perquè suposo que en el fons de fet, jo no tasto mai, eh? No us vull enganyar. Jo faig de president, però no tasto mai. A mi el que m'agrada és veure el vi menjant, i per tant aquest exercici de tastar, normalment quan el fas és perquè sempre el veus, no? Sí que alguna vegada fas l'exercici aquest de tastar cegues i tens algunes sorpreses, però vaja, no, tampoc no t'equivoques molt, no?
1: Quin vi s'assembla més a tu d'allò que voldries reconèixer?
2: Quin vi s'assembla... Això és per notes molt complicat, aquestes preguntes, eh?
1: No, és que anem a nota, anem a nota.
2: A mi m'agrada molt l'ull de llebre, però per una qüestió personal meva.
1: Quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
2: Uf, moltíssimes. Una que la recordo sempre moltes vegades amb l'Anna Cabré, amb la demògrafa.
0: Uau. Wow.
1: Quina paraula del diccionari del vi jubilaries demà mateix?
2: Crec que totes són necessàries.
1: Ah, carai, eh?
0: Mira.
1: Sí,
2: aquí. Totes deuen descriure alguna cosa, no?
1: Digue'ns una varietat que mereixeria més fama.
2: La Xarel·lo, sens dubte. És la gran varietat catalana.
0: Sí.
1: Un jove entra en un bar amb 6 euros a la butxaca. Dóna'm algun argument perquè demani una copa de vi i no una altra cosa.
2: Bueno, que amb 6 euros encara es pot comprar una bona copa de vi, eh?
1: Quan va ser l'última vegada que vas canviar d'opinió sobre un vi perquè algú que poder sabia menys que tu et va donar un argument diferent?
2: Soc bastant tossut, em costa molt de canviar d'opinió.
0: Yeah.
1: Això no ha passat, diguéssim, llavors, no?
2: Si no, com a mínim no ho he reconegut.
1: Què creus que hauria de copiar el vi de la cervesa, del món dels còctels o del món del cafè d'especialitat?
2: Jo crec que el vi no ha de copiar res de res. Vull dir, el vi ha de fer el seu camí i ha de seguir el seu curs. I cadascú es dirigirà. Al final, aquí, jo crec que tots són productes diferents. Cadascú utilitzarà, doncs, les seves eines com tingui, no? Però, precisament, jo que encara vaig a missa, diguem-ho així, no he vist mai que beneixin a l'església amb cafè ni amb cervesa, no? Per tant, nosaltres som un producte cultural de més de 2.000 anys. I aquesta és l'essència. O sigui, penseu això, eh? Cada diumenge, en totes les esglésies cristianes o catòliques, encara se celebra amb vi, no? I que, per tant, això es va molt lligat a la nostra identitat, tot i que avui això no estigui correcte, no sigui políticament correcte parlar d'identitat, jo crec que és una realitat molt punyent.
1: Quin aspecte, quina cosa del món del vi defensaves fa 10 anys i avui ja no defensaries?
2: Pues una mica vins d'aquest estil, o sigui, varietats d'aquestes recuperades. Era molt escèptic amb les varietats recuperades i veig que realment doncs, han tingut un potencial, han tingut un recorregut, segurament perquè són varietats que gustativament a mi doncs, no m'agraden més altres tipologies de vins, no? Però que reconec doncs, que tenen un discurs propi i que ens donen una identitat que moltes vegades és diferent. Vull dir que sí, aquí sí que més o menys algunes paraules en aquest sentit.
1: Quin plaer, culpable o no, tens relacionat amb el vi quan prens una copa de vi?
2: Sempre menjar.
0: Clar.
2: La gula.
1: Això ja seria un pecat.
2: Crec que té un punt de pecat. Eh?
1: Arribem a la pregunta final. Si poguessis deixar una sola ampolla, només una, perquè algú l'obri l'any 2100 i deixar dins un missatge, quina ampolla i quin missatge?
2: Bueno, una ampolla, en el fons, tots ens agrada fer el nostre vi, no? I jo deixaria doncs, un magnum que recordo que vaig fer el 2007, un d'ull de llebre, precisament per això dèiem d'ull de llebre, que és un vi que no crec que m'hagi tornat a sortir mai més tan bo. És aquelles coses que la primera vegada que les fas i que quan estava bo de veritat ja ens l'havien begut tot, no?
0: No te'n queda gens.
2: I el missatge seria senzill, perquè en el fons aquell vi el vaig començar a fer una mica per... per saber quin gust tenien aquelles vinyes. Tan senzill com això, no? Nosaltres al final doncs era un vi que l'elaboràvem doncs a la cooperativa amb un volum molt més gran, però que mai tenies la diferenciació aquesta de tastar-lo i de veure quin gust tenia realment aquella vinya. I va ser com una broma, hobby, digue-li com vulguis, no? I que l'han fet durant molts anys, el que passa és que realment, jo no sé si ho tinc idealitzat o què, però com el 2007, aquell primer any, no, ja no he tornat a veure mai més.
0: 2007, l'any del porc daurat, deien els xinesos.
1: Bueno, ja hem fet passar el president de la de Catalunya...
0: Sense escopidora.
1: Sense escopidora.
0: M'ha agradat que quan parlaves de que hi ha vi de missa sempre, que som una cultura amb 2.000 anys d'història de vi, m'estava imaginant un sant sopar amb el Josep Belmonte allà enmig. Que diu, això s'ha d'obrir, eh? Teniu germans. S'ha d'obrir.
3: No podem esperar més.
0: S'ha d'obrir. Moltes gràcies per ser-hi. El Joan Ramon Lau, de Barrancs de Gaià, que ens ha portat aquest terrassenc que podrem comprar... Quan? Ja el podrem comprar aviat?
4: Jo calculo que a primavera, més o menys, de l'any que ve.

0: amb aquest vi quedaria espectacular.
1: Tu cuines, eh? Tu ja t'estic veient que t'estàs fent aquí el menú a sobre, eh? Està tastant el Josep Belmonte aquest vi. És realment que... I la Viognier, doncs, és un exemple, no?, de varietat forània, potser, però que...
0: I que s'ha adaptat molt bé aquí a Catalunya. Sí. És com les varietats aquestes que en deien abans, mejorantes, del Cabernet, el Merlot, tot això, al final s'han adaptat aquí a casa nostra i no tenen res a envejar amb els d'on estan plantats en origen. I a mi aquest Viognier, aquest punt de frescor, aquesta acidesa, hi ha molts a la terra...
1: No, el Batllac feia l'aigua de llum, el feia amb Viognier abans.
0: A la zona del Trepat també n'hi ha molt a la Conca de Barberà. I estan fent uns vins blancs molt frescos que li donen aquest punt de... Aquí no s'ha buscat la frescor, aquí s'ha buscat l'estructura i la...
1: És un vi molt senyor.
0: I molt senyor, l'ampolla ja és senyora.
1: Em diu el Víctor que adéu. M'ho diu amb la seva amabilitat habitual. Gràcies, Víctor, per ser-hi. Gràcies també, oients del TAS Vertical de Catalunya Ràdio. Brindem, mirem-nos als ulls i diem salut.
2: Salut.
1: Salut. Salut. Salut.

0: Bona nit, us informa Carola Gil. La manifestació a Madrid contra el desnonament de la Mari Carmen ha acabat amb una acampada a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha desenes de tendes de campanya plantades i unes 800 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. És la mateixa plaça on van començar les protestes del 15M i on també hi van fer una acampada que es va allargar gairebé un mes. A la manifestació d'aquest dissabte hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. La resposta política s'espera per dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
1: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
0: Centenars de persones han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
2: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
0: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV el seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
3: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
0: I en clau cultural, Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
4: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
5: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, a les preses doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
4: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
0: Esports a la Lliga de Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. A la Lliga F de Futbol, victòria del Barça, 0-2 al camp del Logroño el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota en canvi del Badalona, 0-1 contra el Granada. I aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol. A segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta.
6: Fins aquí les notícies.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Avui el tema del dia no podia pas ser un altre que el Sona Nou 2026, que ja tenim grup guanyador, que jo ara no te'l destriparé, perquè penso... Potser encara no el saps, potser no has estat pendent de l'actualitat i llavors ho podem fer com a relat que avança. Jo et puc presentar ara i aquí els tres grups finalistes que es jugaven les garrofes el dimecres a la nit en un escenari imponent que hi havia a Plaça Catalunya de Barcelona, un escenari d'aquests de la Mercè, molt gros, val? Una plataforma, un trampolí espaterrant, una mica com el Sona Nou. Llavors jo et presento els tres grups que van actuar i llavors acabem relatant qui és el guanyador, que això ja se sap. Fem-ho per ordre alfabètic. Beni Dolores, comença amb la B, B alta. Després, Orella 2, i acabarem amb Pla Moguda, d'acord? Els tres finalistes del Sona Nou 2026, que ja saps que és l'autèntic planter de l'escena catalana. És un concurs musical que organitzen la gent d'Enderroc, també la gent d'ICAT, Catalunya Ràdio, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi ha moltes mans allà ficades, hi ha molta trajectòria. 26ena edició del Sona Nou. És molt fàcil de comptar, perquè van començar el 2000 i això va amb l'any. És facilíssim. Va, full focus. Avui, en aquesta final, tres finalistes. El primer... Beni Dolores. Tenim cançons, tenim notes de veu, tenim tot el que necessites per conèixer bé aquest grup. Nens prodigi.

28 anys, precària i ansiosa, amb depressió constant. Arribaràs molt lluny i podràs el que tu vulguis, però no em donis disgustos. I apunta't als científics, fotos!

0: Bé, Ben i Dolores som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta, i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026, i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amy and the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al Casal de Joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poble Nou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar el Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a un concert.
1: Em cau una gota de suor, mala llet pas de moró, quina puta calor.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Beni Dolores, primer grup finalista, anem a buscar el segon, Orella 2.

Soc el Roc Badia, d'Orella 2, un grup de pop-rock alternatiu que fem música en català i el formem l'Eric Elias al baix, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Oriol Ventura a la bateria, Gerard Casulleres al teclat i Quim Anglada al saxo i jo mateix a la veu i a la guitarra. Treballem molt sovint amb la Martina Morán, que té una veu increïble i volia mencionar-la, i com no, el nostre gran amic, productor i enginyer de so, Andrés Zanetti. Vam néixer el 2022, som del Vallès, Matadepera, Sabadell i Terrassa, i estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de la indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: A l'amplificador de Catalunya Ràdio, aquesta matinada de cap de setmana, parlant dels finalistes del Sona Nou 2026, que ja tenim guanyador, que de seguida te l'explicarem. Ho estem fent així en ordre cronològic. Primer, presentem els tres grups que van competir a la gran final d'aquest dimecres, a les portes de la Festa de la Mercè a Barcelona, i després t'explicarem el final i ens centrarem en el grup guanyador. De moment hem presentat a Benny Dolores, després Orella 2, i ens queden els tercers, que són Pla Moguda. Ho estem fent per ordre alfabètic, eh? Que aquí no hi hagi favoritismes de cap tipus. Va, endavant, connectant amb Pla Moguda.

aquí Guillem de Pramoguda. Nosaltres som un grup de vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir és que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final són tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent no gaudeixi com nosaltres. I esperem que així sigui el dia de la final de la zona 9.

Du polsareta d'Espanya? Et prometo que no és gens del meu tipus, mama. No sé què em va passar, em va començar a tirar les canyes com que una cosa em va posseir per les entranyes. Us ho juro que és algo raro que està fora de mi, que he perdut el control. Jo em miro al mirall i et dic què et passa, burro? Com pot ser que en el teu llit t'hagin fet un puto gol? Que t'has begut l'enteniment, que estàs com una cabra, que això és pitjor que ser el Madrid i no del Barça? No és una excusa haver begut una mica massa, perquè, tio, t'estàs tirant una fatxa.

Doncs ja els tenim presentats a tots tres, els flamants finalistes del Sona Nou edició 2026 per ordre alfabètic, sense cap favoritisme: Beni Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Un d'aquests tres grups es coronava el dimecres a la nit com a guanyador de l'última edició d'aquest concurs musical, que és icònic i que és referència a casa nostra com el Sona Nou. Abans de revelar-ho, abans de refrescar-ho, perquè de fet això ja fa 2-3 dies que va passar, però estic segur que potser tu no ho tenies controlat i per tant ho estàs descobrint ara, doncs allargarem el relat fent una mica el mateix que passava el dimecres a la nit a l'escenari de Plaça Catalunya, al vell mig de Barcelona. Un cop havien actuat els tres grups finalistes, el jurat se n'anava a deliberar, se n'anaven a esbatussar-se, a fer valdre raons, punts de vista i criteris. I què passava mentrestant? Doncs que gaudíem de les cançons de la Chloe Riambau, que acaba de debutar amb el seu primer disc i era qui tenia al damunt del seu cap la corona com a última guanyadora del Sona Nou. Elles van portar l'edició de l'any passat, del 2025. Per tant, es mereix ben bé un parell de cançons, la Chloe Riambau, aquesta que és un fil, i la que punxem ara, La Primavera, totes dues al seu primer disc, al seu debut, que va ser ara aquesta passada primavera, i un cop soni la Chloe Riambau, sí que tindrem el veredicte final. Qui ha guanyat el Sona Nou 2026? De seguida els punxem, de seguida ho expliquem i de seguida els entrevistem.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb els guanyadors, flamants guanyadors, campions coronats de l'edició 26 del concurs musical Sona Nou. Arribats des d'Osona, Pla Moguda.

0: Doncs ja tenim repartits els premis. El Sona Nou per Pla Moguda, el Joventut per Beni Dolores i el Premi Èxit per als tercers classificats, que van ser Orella 2. Fem una cosa, ja hem destripat com va acabar això el dimecres a la nit en aquell escenari majestuós que hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sabem com es van repartir els guardons, hem sentit a Pla Moguda, rescatem l'entrevista que els feien a l'especial Dicat just un cop acabada la final.
1: Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra la teva nòvia.
2: Exacte.
1: I avui has tocat a plaça de Catalunya.
2: La meva esparella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el set de cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xixat com nens petits.
1: Hem de desvetllar una cosa, o desvelar una cosa. Avui heu penjat a Instagram una frase, o volíeu penjar una frase que deia volem ser perdedors del Sona Nou?
2: Volíem ficar un post un cop acabat el Sona Nou que fiqués perdedors del Sona Nou 2026, perquè veiem que no sé, que quadrava molt bé, que ens agradava molt aquesta frase.
3: Però no, ha funcionat com a psicologia inversa, diríem, perquè han guanyat.
2: No, estem superiorits i supercontents, eh? Fins i tot haver guanyat.
1: Escolta, a partir d'ara, ja la vostra carrera està en marxa, ja teniu un EP funcionant, aquests dies heu publicat el Jam Emprenya. Quina serà la història de Pla Moguda a partir d'ara? Aquells dos amics que us vau trobar i vau començar a fer versions, ara aquests dos amics què faran?
2: Doncs estem preparant cosetes, perquè sortim de cara al febrer, i ja està, estem preparant coses, ja tenim coses entre mans i fetes, i ara aviam amb el Sona Nou on ens porta, no?
1: Què és el que us emprenya?
2: El que ens emprenya és el nostre estil de vida i això ens emprenya. El que ens ha passat ara ens emprenya, no. Com van dir a TV3, les cançons de desamor poden ser al final cançons d'amor propi, no?
1: Una història dels Pla Moguda és que fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi. I avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint Pla Moguda. Això és com un relleu?
2: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure, i supercontents. Jo estava allà i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que hi havia mirant-nos també, eh?
3: I sí, sí.
2: Hi havia algun dels amics de les Arts, la Maig...
3: Bé, molts grups de guitarres que tornen a tenir el seu protagonisme. Vosaltres també, déu-n'hi-do. I heu acabat amb aquesta cançó, que ja és una cançó especial per vosaltres, això de la fatxa. Hi ha gent que diu que no existeixen, que no n'hi ha de fatxes.
2: Bueno,
3: però tu vas tenir una relació amb alguna, vull dir que deuen existir.
2: Jo crec que no has de mirar gaire enllà per veure que sí que n'hi ha, però ja està, cadascú té la seva opinió.
3: Bé.
1: Ha vingut aquesta noia avui al concert?
2: La Judit no hi era, crec.
1: No hi era. Escolta, ja, això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst d'alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyava el Sona Nou anar-ho a celebrar d'alguna manera?
2: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem amb Orella 2 i Beni Dolores, que hem fet un grup supermaco. El dinar del Sona Nou va ser espectacular i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que ha set, el premi ha set arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta passa a Catalunya.
1: Això és una cosa molt especial, que no sempre ha passat el Sona Nou, que és que hi ha hagut molt bona química entre els tres finalistes, oi?
2: Ens vam avenir molt bé. Ja amb Beni Dolores vam coincidir a la Sala Nau i amb Orella 2 al dinar i, hòstia, gent super, super maca, de veritat, músics estupendos i esplèndids, i avui continuem junts i ojalà ens trobem en algun concert o on sigui.
1: A partir d'ara teniu un any per davant per anar fent cançons fins que surti el disc de Pla Moguda, però t'he preguntat diverses vegades, no sé si avui es pot dir ja què vol dir Pla Moguda. Que,
2: no,
1: encara no.
2: Ja va provar l'entrevista i va dir, si guanyeu ho direu. No. És un secret que no et desvalarà.
1: No desvalarà.
2: Quin és el nostre pla?
1: El que sí que demanaré és que defineixis què us fa tan especials.
2: Hòstia, jo crec que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan, abans de començar vam quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. Jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
1: La mama, que apareix en algunes cançons...
2: La mare és una...
1: T'ha trucat ja avui.
2: La mama està aquí baix.
3: Demà...
2: Sí, sí, tant la meva com el Tomàs, com en Guillem, com l'Oleguer, totes les mames. La mama és una peça super fonamental i especial per nosaltres, per cada un de nosaltres, i el papa també. Una pressa increïble a totes les mares.
1: Molt bé, doncs escolta, no sé si només queda allò, felicitar-vos.
3: Enhorabona,
1: la feina. És un sona nou que, a més, el jurat ha dit que teniu un nivell altíssim aquest any.
3: Ei, sí,
1: i, per tant,
3: veritat.
1: Tres artistes que segur que els estirem a molts concerts, a molts festivals, i, per tant, celebrarem que aquest sona nou continuï sonant arreu del país.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Enhorabona, Pla Moguda, que s'han dut el premi principal d'aquesta final del concurs Sona Nou.
0: I ja posats a recuperar, recuperem el concert de Pla Moguda a la final del Sona Nou 2026, l'actuació que els va valdre tot un premi Sona Nou. Aquesta gent gravaran un disc i aquesta gent ja inscriuen el seu nom a un palmarès on hi ha altres il·lustres com Maria Jaume, Dan Peralbo i el Comboi, Figa Flaues, Gavina Punt MP3, i si ens n'anem més enrere, Nyandú, Hola Iaia, molt de ferro. El palmarès del Sona Nou, molt de ferro, aquesta setmana a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Marxem en Pla Moguda i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'aquest programa que posa el focus a l'escena musical catalana.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

ja està de puta mare. Puta mare! Avui és diumenge, crec. Bon dia de matí, no em sembla la teva cara. Quin pa, quin pa, quin pa, quin pa de nit, quina mala passada. I a sobre, on la porta darrere, les lletres.

0: En directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona, la final de la 26a edició del Sona Nou. Aquesta banda són els Pla Moguda, és una formació que van crear dos veïns de les masies de Voltregà i Vinyoles, a Osona, i que després de fer versions ja han presentat unes quantes cançons. Ara sentíem ja Emprenya, un tema que just té una setmana de vida.
1: Doncs estan donant tot, eh? Tots els grups ho donen tot a la final del Sona Nou, però és que amb una cançó ja està suant aquest home, és que no para, eh?
0: El Jani Cabau, que és el veu i guitarra d'aquesta banda osonenca. Avui sentirem tres bandes en directe aquí a la ràdio i, a més, donarem sis premis. Els sis premis d'aquest Sona Nou, després de que el mes de març-abril es van presentar fins a 176 propostes i hem arribat a aquesta gran final.

la bogeria. Oh, deixa'm obrar-hi un segon i l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de fa moguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. Unes 800 persones, segons la delegació del govern a Madrid, hi han plantat mig centenar de tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Segons diversos participants, la mobilització podria allargar-se almenys fins aleshores, quan l'executiu hauria d'aprovar un decret sobre habitatge que els manifestants reclamen. Reclamen que sigui ambiciós. Valèria Racu, una de les portaveus del sindicat de llogateres, considera que la decisió que adopti el govern servirà per comprovar fins a quin punt està disposat a impulsar canvis.